0: Estàs?
1: Molt content, però molt content de xerrar cara a cara.
0: Oh, dèiem,
1: no, perquè per telèfon no, a vegades de tant en tant tenim qualque connexió.
2: Sí, però cara a cara costa. Sempre telefònica, Cris.
1: Sí, no sé què passa.
2: Aquesta cosa des directa m'ho ha costat, però escolta, ben trobats.
0: Ha arribat,
1: sí,
0: ha arribat.
1: Sí, no, molt content, important. Certament molt content.
0: D'aquí, d'on bufa el vent avui?
1: Quin distants, perquè ara en xerràvem, no? A Menorca bufen tots els vents. I molt.
0: I molt.
1: I no poc, molt. És una illa que, agraciada o desgraciadament, els vents hi arriben, i mos hi arriben amb tota la intensitat. I, a més, cada vent té les seves característiques i particularitats que jo he mirat d'aprofitar per abocar en cada una de les cançons dedicada a un d'aquests vents, i és el disc Rosa dels Vents que avui venc a presentar.
0: I has fet una cançó per cada vent?
1: Sí, jo, normalment, jo sempre dic que per hora de preparar un treball o d'una... Normalment, sempre he fet un replot de coses que tenia fetes i des de vas apropant, des de vas atracant. I aquesta vegada, ja de fa ben bé 2 anys, que vaig pensar que estaria bé, a lo millor, cercar un concepte una mica, com abans que podria donar, que és complicat, però sobretot ho has de poder pair molt, no? Jo, sabeu que el treball anterior és un disc fet a partir de poesia d'en Joan Francesc López Casasnovas, que signava com a Pere Xarxa, que es diu Cançons de Xarxa, és un llibre CD amb tota una sèrie de poemes musicats, i un d'ells es diu Tots els colors del vent, que és un... En Joan fa un exercici espectacular i meravellós, que es posa un color a cada un dels vents, i d'aquella rosa dels vents en fa una rosa de colors, que em sembla una imatge molt, molt il·lustrativa, molt... És molt realment m'agrada molt aquest paisatge que pot dibuixar. I vaig pensar, ostres, la rosa dels vents. Mira que hi ha músics, no?, que l'han... o poetes que l'han... diguéssim que descrita, se l'han fet a seua. Jo no ho he fet mai. A la meva seria bé. I vaig agafar una rosa dels vents, l'he situada damunt l'illa de Menorca, i des d'allà he fet una espècie de mirador, de talaia, i he observat, he mirat, he escoltat, he sentit, olorat, no sé, que és el que venia d'allà, de cada un dels vents, sigui musical, sigui impressions, sigui el que sigui.
2: I una vegada més, Menorca, totalment present, sí, a sa música i a sa manera de fer d'en Cris Joanico.
1: Sempre. Jo crec que, al final, jo sempre dic que m'agrada xerrar de moltes coses, però m'agrada fer-ho de ses coses, a més, que visc i que veig, que és el que m'arrodeja. Difícilment podeu fer una cançó de, no sé, de l'aeroport de Nova York o del metro de Barcelona, tot i que hi vaig a vegades. A Nova York molt poc, ara, però en el metro sí, però tampoc no m'inspira gaire. Sí que és cert que per descriure el que vols dir, o per escriure el que vols dir, moltes vegades necessites, jo, si més no, agaf vocabulari proper, frases de propi, sobretot descriure el paisatge que m'envolta. El paisatge vol dir no només natura, que sí, per suposat, sinó també les persones i les vivències i les convivències que tenim nosaltres allà a casa, a Menorca.
0: Menorca. I cada vent creus que té un estat emocional diferent? És a dir, la tramuntana mos posa més tristos.
1: No, sí, sí, totalment. Bueno, avant, mira, ara ho entendreu tot d'una. Quan fa tramuntana, una de les coses que feim a Menorca, si vosaltres, bueno, si ho deia, si més no, és obrir una mica les finestres i les portes, que s'hi llegi tot. És una manera
0: que
1: de dir...
0: ventili.
1: Ventilar, sí. Però ventilar fins i tot que s'endugui allò que no saben que hi ha. O quan tenim rissaga, que ja sabeu el que és, la rissaga, que és aquestes oscil·lacions que passen en esport de Ciutadella, normalment solen ser dies molt encapotats, que pot fer 4 gotes brutes, perquè hi ha pols en suspensió, és molt, molt humit, fa calor... És un dia que aixeques el cap i dius, avui hi haurà rissaga. Pues aquell dia normalment fa xaloc. És un vent que marca aquest fenomen atmosfèric, també, o fenomen que passa que el que se rissaga, i, per tant, amb unes característiques molt diferents a la tramuntana. La tramuntana et sec, dur i molt directe.
2: Clar, te veig molt professionalitzat amb aquesta terminologia.
1: El que et deia abans, no, estic filosofant.
2: No sé si t'animaràs a fer-te home del temps, que a mi ara me fascinaria.
1: Si paguen bé, sí.
2: En que Joanico, explicant una mica d'on bufes vent, seria una
1: fantasia. El que passa és que es ven despunyatero, eh? perquè el vent mai té una mateixa direcció exactament. O sigui, el vent és curiós com és difícil de... O sigui, no, mai crea una barrera, no és un obstacle, el vent no crea obstacle, però en canvi moldatge moltíssim. És com s'aigua una mica, no? És com allò que... I això allò que són... conceptualment també me va ajudar molt a fer evidentment les cançons.
2: Som en conversa amb en Crit Joan Ico, ha vengut a presentar-nos aquest disc nou, aquest Rosa dels Vents, una Rosa dels Vents que ha situat damunt el mapa de Menorca, i tu has explicat que en aquest treball representa una mica el retorn a l'energia més de banda, més de els teus orígens, de tornar a gaudir, de poder tocar i de poder escriure música. Trobaves a faltar això? O cada projecte és un anar sumant i anar tornant en els inicis?
1: Jo crec que és més el darrer que has dit, el segon. Jo sempre m'he plantejat s'ha de fer música, de fer projectes, de fer cançons, de fer concerts. M'ho he plantejat sempre com un aprenentatge. Sempre hi ha qualque cosa que pots aprendre en qualsevol dels processos, no? que estan xerrant, no? I crec que és una evolució. En tot cas, no és que ho desitjat, sinó que senzillament aquesta vegada em va semblar que el que estava muntant a nivell conceptual segurament amb una banda de rock tindria una miqueta més de sentit, així com en el treball anterior, per exemple, que era amb poesia musicada, tot i que tenc una part solucionada amb el fet de que les lletres de les poesies ja estan escrites i estan fetes, també tens un hàndicap, i és que la poesia també té una rítmica que t'adú a un tipus de música o d'un altre, i per tant allà vaig optar més per una cosa més folk o més d'arrel, i de fet és el que vaig fer, més en percussió, amb un baix electroacústic, amb instruments de violí, en guitarra acústica, tot molt més d'arrel, i en canvi aquest és un disc que podríem dir que vaig una mica en els inicis, tant en solitari com fins i tot en el Jet Video.
2: Clar, cada cançó està vinculada a un vent en concret. No sé si ha hagut qualque vent que se t'hagi resistit especialment.
1: Sempre.
2: Sí que no, perquè a lo millor tens molt de tramuntana, però a l'hora d'escriure sobre el llebeig no t'hi veus tant. No sé si eres
1: que... Llebeig ja hi ho veig, que diuen, no? No, mira, la qüestió és que totes les cançons i cada una de les cançons, a vegades vols explicar coses i no saps com dir-les, no? Explicar, tots explicam, els que feien cançons explicant coses, però el com és el que defineix un artista o un altre. I certament, per sort, crec que dels vents hi ha una llegenda escrita, digue-li amb dites, digue-li amb refranys, digue-li amb la rumorologia urbana, no, de poble, per entendre-nos, que ens ajuda molt això m'ha ajudat molt a poder fer acabar de rodonir aquestes cançons, perquè voldria explicar coses a vegades que són històries d'amor molt mundanes, però també volia a vegades explicar coses una mica molt més crítica socialment, com per exemple la cançó Llevant, que xerra de... que jo mirant a Llevant des de Menorca veig... no puc deixar de veure el que és Gaza i el que està passant allà baix, que és un puta desastre.
2: Has dit Llevant, Crit Joan Ico. Nosaltres volem escoltar algunes de les cançons d'aquest disc, començant per Condemna, Llevant, una cançó que sona així.

0: Ara ho deies, Condemna, Llevant, dedicada en aquest vent, és probablement la cançó més explícitament social d'aquest disc. Supos que te naixia va de fer aquesta denúncia.
1: És que no podia fer de banco. Quan vaig començar a composar aquesta melodia que em va venir, és que ja feia uns mesos que teníem, desgraciadament, unes imatges constantment, en tantes les pantalles del mòbil, de la tauleta com a la tele, diàriament, d'un desastre darrere l'altre, evitable, totalment gratuït, i que hi ha un moment que sembla que estiguem atordits, no? Hi ha un moment que t'acostumes i ja no, sembla que no faci res. Ho veus i jo el que volia era una mica... jo no vull donar lliçons a ningú. Ja tant me'n fot de sa culpa de qui és. Però el que passa no és normal. I no que ho tinguem aquí al costat, perquè al final estem xerrant de països que fa uns anys eren com aquí, on hi podies anar de vacances i podies fer aquestes coses, i ara són desastres, som un munt de runes que ets un nin, un fiat, un infant d'uns quants anys que no saps per què sa casa te cau damunt. Això ha de ser desastrós.
0: Han tornat a posar en pràctica aquella màxima de Stalin que deia que un mort és una desgràcia, un milió... és una estadística. I ja mos hem acostumat molt en aquestes estadístiques i en aquest atordiment que ara tu comentaves, que ja moltes imatges ja ni tan sols mos impacten, perquè ja l'hem vista repetida tantes vegades que ja dius...
1: A diari.
0: Un mes.
1: I ara no mos arriben, però hi sona exactament igual. No, a la vida no tan desastroses, però hi sona exactament igual. És a dir, són la mateixa tant... Més igual si són 10 com si són 40. Al final, hi és perquè hi ha una intenció constant de que hi passin aquestes coses. Jo em sembla... horrorós, i no vaig poder fer de maco que no denunciaré, però sí que posaré damunt la taula, i a més ho vaig fer amb un company, amb en Jacint Belaxen, que és qui era cantant de Txep Balowski, que és també un grup molt compromès a nivell social, i que tot d'una va dir que sí. Feia un any i mig que anàvem darrere a gravar aquesta cançó, i realment ell fa una rèplica amb idioma, no ho diré, amb àrab, massic, explicant una mica jo el que estic explicant en català.
0: Clar, perquè has fet un disc molt de col·laboracions.
1: Sí, i com que és un disc inspirat en els vents, totes les col·laboracions són instruments de vent, que això m'assemblava també que era impepinable, no? La veu és un instrument de vent, la cançó que hem escoltat anteriorment hi havia una gralla, hi ha un set de gemecs, hi ha un acordió diatònic, hi ha un moixenyo, hi ha un saxo...
0: Mira, ara que dius això d'esmoixenyo, més cançons, que soni coses arriscades mitjorn.

0: Aquesta sí que té una sonoritat molt, ja t'ho diré, eh?
1: Sí, aquesta segurament és la més mediterrània de totes.
0: Sí, sí, sí. Recorden aquella banda.
1: La volia fer molt acústica i li van fer. De fet, no hi ha bateria, és una cançó feta més a nivell percutiu. Molt nua, perquè no està molt vestida. El moixell sí que em dona un aire així molt, molt més mitològic, sembla, una mica.
0: De mitjorn.
1: De mitjorn.
0: De calor.
1: De calor, de suavitat, de bon rotllo, de benestar.
0: Sí.
1: I a vegades jo crec que... A vegades també pensam que la vida ha de ser un hit darrere l'altre. Jo no estic xerrant musicalment, estic xerrant d'una fita darrere l'altre, de que cada dia hem de pujar l'Everest i tal. A vegades, per gaudir, per estar contents amb un mateix... I jo sempre dic que les petites coses, el més senzill, és el que t'acaba enriquint més i hem de saber valorar-les en aquestes coses. A vegades ens passen desapercebudes, però pens que el més simple és el que finalment acaba sent el més gran. No?
0: Ara que dius això, just ahir se va estrenar un documental de Sopa de Cabra, no sé si el vas veure.
1: Sí que el vaig veure.
0: Com tu, milers de persones, perquè segur que va tenir molta audiència.
1: Sí, bueno, i a més, de coses que explicaven, clar, ja ho he viscut.
0: Per això
1: paral·lelament, però ho he viscut fins i tot aquest concert que hi havia de Cardedeu, que s'hi van tirar pedres, jo hi era en aquest concert, que de més amb en Cent estàvem allà, per xerrar amb ells, per contractar-los, per dur-los a Menorca, que es van dur aquell any, l'any 91, que van fotre 5.000 persones al camp de l'Unió Homo. Va ser un concert que més gent hi havia hagut fins aquell moment a Menorca. I va ser amb el Sopa de Cabra aquell any. De fet, nosaltres ja ens coneixíem i érem amics en aquella època. Però, a més, moltes de les coses que explicaven jo els entenc des d'una òptica, una perspectiva, com a músic i com una... Això de que no som amics... Clar que no.
0: És que expliquen les relacions entre ells...
1: Clar, la relació és una espècie
0: humana
1: que és molt complicat, que quan no el tens a prop, el trobes a faltar molt, però quan hi ets estic cansat d'aquest rotllo, no? I té un punt de relació laboral ben entès, que s'hi ha de convertir, perquè si no és un desgavell, si no hi ha una mica de mimetitzar les coses i de mecanitzar una mica el que vols fer i com ho vols fer, perquè ara, dia d'avui, jo aquest disco, per exemple, l'he tret. Surt ara, m'ha sortit una mica tard, perquè havia sortit més de març, però culpa de la guerra d'Iran, surt ara perquè el vinil no ha arribat fins fa 10 dies. Per tant, tot són coses que afecten, però jo m'hi vaig posar a compositar-lo el mes de setembre, però normalment hi ha un any i mig de feina per fer un disc. Si ho vols fer, una mica encara lluís. Però això ho has d'organitzar. No és... Bueno, ara venim. No. El primer ho hem de fer. Jo ho entenc moltíssim, aquestes converses que tenien, aquestes declaracions d'ahir, que sembla que es pigassin i no. Hi ha documentals que són bastant més heavies, no? Com és de Metallica, per exemple.
0: Ah, sí, és de Metallica, no l'he vist.
1: Bueno, me sembla que és bastant més. Bueno, allà va ser d'estral directament.
0: Ah, sí?
1: Sí, és bo que sí.
2: Ahir parlàvem amb en Lluís Gavaldà dels Pets i li van fer precisament aquesta pregunta de com havien sobreviscut 40 anys com a grup, també és que es queden tres, i deia que hi havia dos pols oposats i n'hi havia un dels tres que feia una mica de...
1: De xiclet.
2: Exacte, feia sí. Era com la ONU. En certa manera, i s'encarregava de paivagar els dos pols, i supos que de vegades la fórmula funciona, però ha de ser complicat. Volia demanar, arran d'aquesta cançó, quines són les petites coses d'en Crit Joan Ico? No sé, aquests petits detalls, que és allò que a tu li dona sentit en aquesta vida.
1: Clar,
2: teva.
1: És amb el meu dia a dia, i això, potser hi ha coses que la gent no li faran ni tilín ni res, però, per exemple, una de les coses que jo m'agrada molt és anar a passejar, ho he dit sempre, matins, m'aixec, i m'he d'anar a fer una caminada, si pot ser, davant la mà. Vos veig els mallorquins, d'en fora, però vos veig.
0: No te veu cada dia, però, a Menorca.
1: Però jo sí que vos veig. No, Menorca no es veu. Menorca sí que no es veu, que és una llesca molt prima i que està molt amagada. Però en altres casos...
0: A més, m'ha de fer veure Mallorca des de Menorca, que no se'n revés.
1: Però amb aquest passeig, a vegades, i vaig amb la meva pare, doncs a vegades fem un bany. Un banyet.
0: En hivern i tot?
1: En hivern... No, però ara ja mos hi hem fotut, aquest dia. Però això és algo que a vegades penses, no, tot si ho fas feines, la meva dona Dolors té una llibreria, que ja ho
0: sí,
1: ha estat. Clar, és una feina que, de cara a públic, si estiu més gent que mai, perquè tot i pot semblar que una llibreria, si estiu hi ha poca feina, no, a Menorca és un lloc turístic i per tant hi ha més gent, però aquests 10 minuts, quart d'hora que tens per tu, són les millors vacances que puguis tenir.
2: Perquè... Això del bany és una cosa molt menorquina, perquè en Laura Pons, també un dia també, fent una clar. Entrevista, ella també és de fer bany.
1: Hi ha moltíssima gent que fa...
2: Sovint.
1: Sí, i a més es veu que purifica, o sigui, és una tonteria, però després comences el dia d'una altra manera, i és una xorrada que si no la valores... Això són aquestes coses, o, es, ja que sé, en el cas de la cançó, conta d'una excursió que un dia vam fer, que va començar a ploure, però amb una pedra que, vamos, us vam amagar corrents, però i van començar a xerrar de van sortir els caragols i van sortir vaques, i jo que sé, és una mica... aquestes coses, valorar-les, és el que jo m'omplo.
2: Més música, més cançons, que soni ara, coses arriscades, vaig a ser propera cançó, que en aquest cas és Addicció, Llebeig. Sona així. Torna.

0: L'amor forma part d'aquest disc, que són quines cançons, especialment en aquesta, on parles de l'amor com una mena d'addicció, en certa manera.
1: Hi ha certes relacions que a vegades, sabent que seran nocives, no deien que no.
0: Bueno. Crit Joanico, no esperava que quan mos faltassin 5 minuts d'entrevista obríssim aquest meló tan interessant aquí a IB3 Ràdio.
1: No, però és cert. Vull dir, a vegades sabent que allò no acabarà bé, però tu t'hi fos de cap i ets a part aquesta fosca de... Jo sempre dic que es fars, i el que explico en aquesta cançó, es fars una llum que dona voltes i té molt més de fosc que de llum. Val? Si penses bé, moltíssim més. De fet, 355 graus són de fosca. Aquesta part aquesta que no coneixem de ses coses.
0: I que pague la pena investigar.
1: Pas llum val la pena, clar que sí.
0: Llegir una entrevista avui a l'Iris. Fer música és picar pedra cada dia. En Crit Joanico, la pica cada pedra dia. Cada dia. Sempre vas... Ahir parlàvem amb el Lluís Gavaldà i que ell anava amb una llibreteta. No sé si tu també ets d'aquests músics que sempre dus... tu dus ara el mòbil que te fa de llibreta.
1: Però jo en el seu moment, ara vos en recordareu que hi havia una cosa que es deia Walkman.
0: Sí.
1: Els més joves no ho sabran, però el Walkman era una peça de casset petita que t'havia en sa mà. Era una gravadora. Jo la duia dins el cotxe i quan tenia una idea agafava i la gravava.
2: Ja eres un visionari, doncs.
1: Ja tenia. I ara ho fas amb el mòbil.
2: Són notes d'àudio.
1: Una nota d'àudio o una frase, una paraula. Fins i tot a vegades m'ha passat que d'anar a aquestes passejades que faig davant la mà, d'escriure cosa, una melodia cantaró, m'ho envio per correu, arribo a casa, m'ha fet una dutxa, me'n vaig a l'estudi i començo a muntar la cançó. I és cap vespre tenc una cançó feta. Això és possible. Això és la tecnologia. Perquè... T'ha d'agafar fent feina, la inspiració. Si t'agafa fent submarinisme, no te'n recordes de res.
0: Té nom el grup de WhatsApp d'en Crit Joanico amb ell mateix?
1: Sí.
0: On s'envia aquestes coses?
1: Tu.
0: Tu.
2: A tu se diu.
0: Ah, no sabia si l'havies batejat.
1: Ho sabeu que hi pot haver un...
0: Sí, sí, no. Sí. A mi va sortir un dia, jo no vaig saber què era, i a partir d'ara vaig començar a enviar missatges a les totes.
1: I eres tu.
0: I va una monada.
1: Sí, de tant en tant apareix.
2: I tu te poses tu?
1: No, me posa tu.
0: No, és automàtic.
2: És
0: WhatsApp, en sota un número que permet tenir aquest tu.
1: Jo m'hi envia a vegades coses que veig que estic curiosa de, no sé, d'Instagram o Facebook, allà on siguis igual. M'envia allà. I potser un dia m'ho miraré, no ho sé.
0: És com un calaix on anar acumulant cosones que un dia pot ser floriran. Musicalment, què t'ha permès fer aquest disc que encara no havies fet abans? Deies, venies de fer un disc una mica més d'arrel en ses cançons de xarxa, i aquest disc és vera que, si una cosa té, és que és molt autoral, perquè hi ha qualsevol cosa que t'hagi fet ganes fer, se nota que l'has feta perquè cada cançó
1: és un vent. Sí, és un vent.
0: Per tant, has pogut bufar 8 vegades aquesta espelma de inspiració.
1: Sí, jo crec que... jo sempre he fet el que m'ha rotat, una mica. No. Crec que, potser, fins i tot amb aquest projecte, segurament el fet de tenir un concepte des d'un primer moment que s'havia d'aplicar a totes les cançons, entre cometes, m'assemblava que podia ser... Fins i tot pot semblar que seria més... que lligaria més, perquè no te'n pots anar molt enfora, però al final fas el que et dona la gana, que punyetes. Aquí no hi ha històries. I, certament... hi va un moment que vaig dir, no fa falta estar tan lligat a cadascun dels... O sigui, en els vents percebents, sinó que segurament el concepte o la percepció de cadascun dels vents, que és diferent, la puc aprofitar per fer cançons totalment obertes. I ja ho llimarem amb les col·laboracions, ja ho aproparem amb els músics mateixos que toquen, que són, coincideixen a totes les cançons, sobretot la base. Crec que la coherència és aquesta, no?
0: Ho dèiem, dia 13 de juny hi haurà concert de Crit Joanico en la seta principal d'Inca, vendràs a Mallorca, però la resta d'illes, si volen gaudir des directe d'aquest Rosa dels Vents, hi ha ja una mica de gira preparada?
1: Sí, bueno, vaig a Catalunya ja per suposar, perquè és allà una mica el mercat més gran que tenc, tot i que primer he de dir que a Inca tindré una de les col·laboracions que vindrà expressament per participar en el concert, que és Neva de Mar, la Maria del Mar, que és una cantant mallorquina que ara viu a prop de Girona, està anglès, però que és una meravella, té una veu espectacular, i és una lota que jo vaig descobrir, deu fer 3 anys, ben bé 3 anys i mig, a través d'Instagram, i que vaig conèixer, li vaig donar la bona amb uns premis en darrere fa 2 anys, que va cantar en directe. Realment té una veu... Jo sempre dic que és una espècie de Tracy Chapman a la mallorquina. Però realment val molt la pena. I l'he rescatada una mica, perquè ella sé que havia deixat de fer una mica sa música. Li vaig dir, vull que col·laboris. Sí o sí, no me diràs que no. Vull que sí. I efectivament ho van fer i realment és espectacular. Participen en sa cançó Tot mirant aquest paisatge, que és una cançó molt contemplativa, però que és espectacular.
0: Que és gregal, és vent, que correspon a aquesta cançó. S'ha corroborat la teoria. Jo penso que els enderrock, més enllà dels premis, són una eina de networking. Perquè allà és la manera de que tots els cantants i artistes de parla catalana vos trobeu i surti aquesta sinergia que de vegades se parla.
1: Bueno,
0: la copeta de després ret molt.
1: Sí, jo crec que sí. Ho he de ser. De fet, crec que és un bon moment per reconèixer la feina dels teus companys d'ofici, no? És a dir, tu, jo normalment, no sé, estàs molt en l'hotel, sempre estàs tancat en l'hotel, estàs fent o un disc o composant o concerts amunt i avall, i a vegades sí que coincideixes amb escenaris, però moltíssimes vegades no. Hi ha molta gent que saps que existeixen, es desegueixes una mica, però no pots xerrar directament amb ells personalment perquè no coincideixes. En canvi, amb els Premis Enderrock és una manera de... Hi ha un focus. Si hi hagués un... Jo què sé, sempre dic que si hi hagués un accident d'aquests desastrós, us quedaríem orfes de molta música.
0: I ja ho sabeu.
2: Que no passi.
1: Que no passi. Per favor.
0: Si necessiteu vent i que vos bufin a cau d'orella, crit Joan Nico, té aquesta rosa dels vents ja, que ja és des públic.
2: Exacte. I a Menorca, quin dia toques?
1: Mira, a Menorca tocaré el mes d'agost, dia 3, que és un dilluns, en el Jazz Bar, que és un bar de concerts que m'agrada molt, perquè hi he tocat moltíssimes vegades.
2: I podràs anar a peu, perquè és a Ciutadella.
1: Per favor, i tornar a casa a peu, també, que sols és espectacular.
2: Que encara és millor.
1: Encara és millor.
2: Va, mira, Cris, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres.
2: Un plaer, aquesta rosa dels vents, aquest moltes viatge gràcies. Que hem fet. I que pot fer feis-lo, per favor, a través de tots aquests vents amb en Cris Jonico.
1: Molt bé, moltes gràcies.
2: A tu. Ara tornem.

0: TV3 Ràdio és humor.
1: De 8 i 47 minuts.
2: Són les 8.
3: Passen 24 minuts de les 10 del matí.
0: No importa quina hora és. Amb el servei a la carta d'IB3 Ràdio pots recuperar l'entrevista que t'has perdut, tornar a escoltar el programa que t'agrada, fins i tot pots muntar-te una programació feta a la teva mida. ib3.org/carta. Qualsevol hora és bona per escoltar IB3 Ràdio.
4: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
3: En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
0: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
3: Quina paraula creus que s'està perdent?
5: Som en Gabriel Bibiloni i hi ha moltes paraules que els joves ja no diuen i que sí que encara diuen la gent de més edat. Només per posar uns exemples així agafats a l'atzar, tenim paraules com engirgolar, que vol dir preparar, arreglar, malavetjar, que vol dir esforçar-se per aconseguir una cosa, rebostejar, que vol dir recercar amb interès, no necessàriament en el rebost, sinó en qualsevol lloc, que rebostetges per aquí. O revenir, és a dir, tornar a venir a la memòria, ara que em revé. O entimar, que vol dir a la cara especialment alguna cosa desagradable. Li va entimar no sé què a la cara. Bé, esperem que totes aquestes paraules es conservin i no desapareguin.

0: Les dites netes, amb Tomeu Mesquida.
1: Tomeu, com estàs?
2: Molt bé.
1: Avui dimecres, eh? Se
2: sí,
1: fa estrany.
2: Dimecres, mos han canviat.
1: Aquesta setmana i la setmana que ve, en Tomeu vendrà dimecres i la senyora Tabriol vendrà dijous, vos heu canviat el dia. Però bé, això està bé, perquè així persones que escolten les ràdios dimecres podran tenir les fites ben netes.
2: Som en Tomeu, hola, encantat.
1: Exacte, Tomeu Mesquida, el nostre periodista de Fora Vila.
2: Podríem dir-ho així.
1: De què hem de parlar avui, mam?
2: Mira, i de fa dues o tres setmanes, ara vaig un poc despistat, varen xerrar d'Estondre, que havia començat la temporada d'Estondre, avui que fa una calorada, segur que les ovelles que ja han tos ho deuen agrair.
1: Estan contentes.
2: Exacte. Però mos va quedar pendent xerrar d'Estondre, tema d'unes problemàtiques, no? Varen dir que és un ofici feixuc, que fa costa trobar gent que el sàpiga fer, que el faci bé, perquè dura molt pocs mesos. Mm-hmm. Tot això, però que de fons hi havia un problema que era la llana, que ha tornat una cosa que no era un temps.
1: Mm-hmm. Clar, és que la llana durant molt de temps havia estat un producte molt de valor, però clar, ara és un residu, com aquest que diu.
2: Sí, sí, ho podríem dir talment, un residu, per molt de ramadets s'ha convertit fins i tot en un mal de cap perquè se n'han de desfer d'ella, i això és una contradicció bastant grossa perquè la llana és una fibra molt valuosa, que és natural, biodegradable.
1: Ara un jersei de llana...
2: Un jersei de llana que dura... I són caríssims, no?
1: Si és 100% llana, ja mos entenem.
2: Totalment.
1: Que també pica un poc. Pica la mallorquina.
2: La llana mallorquina no és tan fina com aquestes més comercials, no? Que potser la gent que ha de fer una inversió ja compra una Merino o una d'aquestes que són està molt de moda i pesa menys i és més manejable, no? Tot això i el mercat global, i de fet que no és que la llana no tingui cap valor i nosaltres considerem que és un residu, sinó que costa més trobar una sortida per les llanes d'aquí. I avui precisament volia que xerréssim això d'intentar entendre una mica què passa, perquè vull dir, ovelles n'hi ha, els veiem pasturar, què passa en tota aquesta llana i quines sortides s'estan començant a plantejar a ramaders de Can Nostre per donar sortida.
1: Exacte.
2: En això.
1: Què en poden fer amb la llana? Per això avui hem anat a cercar una peça clau d'aquest circuit. Qui
2: sí,
1: és
2: en Rafael Canyelles, d'esmagatzem Canyelles d'Inca, que mos explicarà una mica què és el que passa en la llana i quina situació té, i en Rafael... Bàsicament, ara, després ho explicarem un poc millor, és la persona que més llana processa de tot Mallorca, o sigui que és una bona persona per començar a entendre el circuit de la llana, si voleu, que mos ho conti ell.
1: I tant, l'escoltam, com ho diu.
3: Penseu que nosaltres, perquè vos fosseu una idea de recorregut que ha de fer la llana perquè arribi la botigueta per vendre un rodet de fil de llana. Nosaltres agafant la llana, l'hem de triar, hem de llevar totes les impureses. Aquesta llana s'ha de premsar, s'ha de carregar dins un camión, se n'ha d'anar fins a la península, s'ha de descarregar. De vegades, no totes les llanes queden dins la península. De vegades, moltes vegades, aquesta llana se n'ha d'anar a Portugal, o després se n'ha d'anar a la banda del Marroc, o se n'ha d'anar a Àsia, perquè se renti. Aquesta llana ha de tornar una altra vegada a Espanya, perquè se pugui treballar, repartir... O sigui, és una cadena immensa i supercostosa.
4: I aquí és on els números, Tomeu, no surten, perquè si la llana es paga poc, qualsevol feina que hi afegeixis, ja sigui recollir-la, compactar-la o transportar-la, per exemple, ja pot costar més que el que val el producte mateix.
2: Sí, exacte, i volia tornar a xerrar de Dobbes, perquè quan xerrant de Fora Vila a vegades no se xerra de Dobbes i estaria bé que tots comencéssim a prendre una mica de consciència de lo que perceben els ramaders o els productors en general. I això ho explicaré, vull dir, no és culpa de la gent que recueix el magatzem, tot té una explicació, però perquè us faceu una idea, la llana mallorquina se paga 10 cèntims el quilo. Això és el que se paga ara mateix. En els darrers anys no ha arribat a superar 50 cèntims el quilo. Uh-huh. Cada ovella, també, clar, per fer-nos una idea, no?, de lo que sí. Un ovella pot fer entre 1,5 kg i 1,6 kg de llana. Per tant, són 16 cèntims per ovella. I si volen recordar, fa unes setmanes que xerraven de lo que costava Tondre, que ja molt va aparèixer poc, que era entre 1,50 € i 4 euros per ovella, no?, el que pagaven els ramaders, i doncs la llana que venen no poden pagar la feina d'estondre d'aquesta ovella. O sigui que els números són el que són i marquen una explicació de la situació que explicaven l'altre dia, que també costi, no?, trobar sortides.
1: 16 cèntims de llana per ovella.
2: Més o manco, clar, un any que val 20 està a 0,20 i d'una mica passaran
1: dos... És poquíssim igualment.
2: No arriba. Molta gent s'ho planteja si l'ha de vendre o no l'ha de vendre, perquè l'has de dur o te l'han de venir a cercar, depèn dels acords. Sí que és vera que en Rafael van a recollir, com ha dit, a les finques i a moltes cooperatives, i la gent ho sol dur de punt de còpia a les cooperatives que fan aquesta feina d'això, però vaja, és una cadena que no hi guanya massa dobbes ningú.
1: Ningú, clar.
2: Perquè, sí, quan arriba en el magatzem, en Rafael no m'ha volgut dir si guanya o no, deixen de perdre això, però jo m'imagino, i ho dic jo, no ho diu en Rafael, que aquesta feina la fa també com a servei de tenir un magatzem agrícola o una cooperativa, donen aquest servei perquè els ramaders no hagin de quedar sense llana, puguin donar-li una sort, no l'hagin de guardar a casa seva, diguem, i allò continuï, i potser ho segueixen fent fora, mirar menys si guanyen o hi perden, perquè ja guanyaran o perdran amb una altra feina, però
1: exacte,
2: vaja.
1: I la puguin dur allà.
2: Sí.
1: Hi ha molta producció però de llana a Mallorca, per exemple.
2: Idò, mira, clar, també és una data bastant significativa. S'estima que potencialment, només a Mallorca no he trobat les dades, podríem arribar a generar 300 tones de llana cada any. Però, per exemple, en el 2026 se'n varen recollir 141, són els darrers números que he trobat. Això vol dir que un 47% de la llana no està entrant dins el comerç comercial directament. S'estan quedant a les finques.
1: Que és quasi la meitat de la llana que se produiria a Mallorca no se comercialitza. Per tant, li hem demanat també a en Rafael perquè creu que aquest canvi de tendència, no?
2: Sí, amb en Rafael hem xerrat que, clar, vull dir, també és vera que els darrers anys hi ha manco ovelles, el que no és l'única explicació. També tenc qualque dada. Hem perdut en els darrers 10 anys 50.000 caps d'ovella a tota Balears, 47.804 en concret, i cada any anem perdent una mitja de 4.000 ovelles. O sigui que... se diu aviat, però això no és explicació. O sigui, en Rafael troba que hi ha un canvi de tendència també de com consumim i mos ha volgut deixar una reflexió.
3: Bueno, jo el que penso que el que ha canviat és el temps on vivim ara mateix. Ara mateix vivim un temps totalment diferent de fa 50, 60, 70 anys. Tothom supos que ho pot apreciar en això. Vivim un temps on el producte val poc, i el que val és la feina i els temps. Un temps enrere, el que valia era el producte valia molt perquè hi havia molt poc de tot. Els temps valia, sempre ha valgut, els temps per les persones igual. El que passa és que la feina no valia tant, no se mirava tant les hores de feina. Una petita reflexió, que és una història que m'ha contat la meva, bueno, és una història que m'ha contat la meva predina, que ell i el meu predí s'anaven a Solla a vendre cireres. No s'anaven en cap cotxe ni en cap furgoneta, sinó s'anaven amb un carretó i es munt. Estaven tot el vespre en camí per arribar de matí a Solla, vendre les cireres i tornar a baixar. O sigui, vos faig una reflexió de lo que valia el producte i lo poc que valia el temps.
4: Clar, també la llana a Mallorca competeix dins un mercat global on les llanes fines, com la merina, tenen molt més valor. Les llanes més gruixades, com moltes de les mediterrànies, ho tenen molt més difícil dins aquest sector tèxtil.
2: Sí, tèxtil. És el que dèiem ara, que no és que sigui una llana que s'hagi posat super de moda perquè sigui super fina, sinó que competim amb totes les llanes que se fan en el Mediterrani, estem una illa, té costos afegits, s'ha de treure d'aquí, anem afegint centímetres...
1: S'ha de processar.
2: I clar, ara que dius això, en el magatzem Canyelles és un bon exemple de lo que ha passat, perquè hi havia tenen una màquina que premsa la llana, diguem, per poder-la fer el més petita possible, per tant, que t'hi càpiga més de dins un tràiler i dur-la fora, no? I aquesta, això és l'única premsa que ara, crec que la cooperativa Pollença encara també en tenen, però que ell ho va agafar per cobrir aquesta màquina, eren uns germans que se varen jubilar, la varen posar a la venda i ell va ser l'únic que la va comprar, diguem, i la va comprar per donar serveis a la gent d'Inca i ha acabat donant servei a quasi bé tots els pagesos de Mallorca o tots els ramaders que tenen ovelles. O sigui que, si anant llevant coses de la indústria, també acaben, fa un pot d'embut. I sí.
1: I de sort d'en Rafael encara.
2: I de màquines de rentar, que això també seria un tema interessant, no? Sí.

0: més barates i més accessibles, i aquesta pues, no està tenint el seu millor moment ara.
1: Sí. Per tant, no és que la llana d'aquí no tingui una mala qualitat, tampoc, sinó que és molt mal de fer comercialitzar-la.
0: Exacte, això. S'ha romput la cadena de valor, no hi ha indústria, i ara mateix estan plantejant altres usos. De fet, li he demanat a en Rafael que, clar, aquest 50% que cada any no entra en comercialització, ell que pensa que està fent, i si és una tendència, que ja m'ha dit que sí, és una tendència que els darrers anys molta gent s'està quedant llana que seva, per fer altres usos i per provar altres coses. En Rafael mos conta que és el que ha escoltat ell que fa
1: sa gent.
0: Sa gent
1: ja t'explicaré una
0: sí.
1: cosa, també.
0: Vinga.
1: Toni, l'escoltam.
2: Per peresa a no dur-la a vendre perquè val més es transport que sa llana, la guarda dins casa seva i la té davall un Porsche, la té davall un Garrover i sí, l'emplearem a lo millor per... com a compostatge, l'emplearem per porar davall els arbres, perquè aguantin un poc més humitat en l'estiu, però això el que fan és sí, potser un any ho poden fer, dos anys també, tres, però en el tercer, en el quart, en el quint any, amb la llana que tindran, pues, arribarà que els hi farà nos aquesta llana. Per tant, sí, se n'emplea una part per aquest nou projecte que han sortit, però al fin i al cabo tenim un excedent de llana.
0: Idò sí, ara mateix llana per altres usos.
1: Sí, que...
0: Clar, sa llana, i no vull entrar molt en matèria, també per anar un poc aviat, però tècnicament és un residu, o sigui, és un subproducte animal que se diu sandats i tenen una categoria sanitària, també perquè sa gent no pensi que ara... O sigui, lo millor que algú li pot alertar sanitàriament. O sigui, se poden fer unes certes coses a les finques, com amb altres subproductes animals vius o morts, que s'empleen dins les finques i se recirculen en nutrients, diguem. Però sí que estan sotmeses a una normativa, vull dir, això sí que ho tenim Europa, que tot està bastant controlat i estandarditzat i sanitàriament, que hi ha gent que està més a favor i gent més en contra, però té uns usos molt controlats si en vols fer un ús a la finca.
1: Clar. Però aquí tenim una part més esperançadora.
0: Exacte, que són aquests altres usos de revaloritzar això. La gent té ramats per altres motius econòmics i la llana pot entrar a emplear-se amb altres coses. De fet, amb Adelena Drobé, que va ser la setmana escala que vàrem escoltar aquella setmana, que ella fa feina a Paema i juntament amb Mallorca Rural, han fet bastanta feina per trobar usos agraris d'aquest residu i emplear-lo com insum, és a dir, com a cosa bona dins les finques.
1: Per exemple, mem, quin trobam?
0: És més fàcil d'entendre i és més accessible per tothom, és encoixinat, que deia ell de posar damunt de valles arbres, perdó, no poseu damunt, que és que la llana fa com a de manta per a la terra, això ho hem explicat ja moltes vegades, per a tal d'evitar que la terra s'exposi en el sol, per tant, reduïm la insolació, s'evapora menys aigua, hi ha més humitat disponible per als arbres, o sigui que és un...
1: Això se diu encoixinat,
0: eh? Encoixinat,
1: que no
0: sí.
1: És posar la llana dins
0: no.
1: Un coixí.
0: No, és encoixinat. Se diu, sí, posar per damunt, arran, això se pot fer amb hortalissa, amb arbres, amb qualsevol cosa.
3: Clar, i encara té més sentit, també, si pensant que la llana està formada sobretot per queratina i que té carboni, nitrogen i sofre, elements interessants per al sol i també per les plantes. Ara bé, precisament, perquè la queratina és resistent, la llana es degrada a poc a poc, i això és una paradoxa preciosa, segons diu aquest guió. Allò que la fa problemàtica com a residu, també la pot fer útil com a fertilitzant lent i com a material que guarda humitat.
1: Per tant, no tot és encoixinar.
0: No, fan compost, si se fa ben picadet petit, perquè clar, com diu en Xisco, molt bé, que li costa desfer-se i s'ha de fer petitó, però se pot incorporar dins el compost. Hi ha gent que està fent pellets per abonar, hi ha empreses que ja fan estudis de fertilitzant líquids a partir de llana, indústria cosmètica, o sigui, hi ha un munt d'usos que també s'estan intentant emplear, fins i tot també com a substitut de substrat per fer planters, és a dir, en vez d'emplear turba, emplear llana, vull dir, usos en té. I
1: jo
0: tots aquests són...
1: una Lota, que és una artista meravellosa, sí. Que anava amb Adriana Menier... Mm-hmm. I que ella fa obres d'art espectaculars en sa llana d'ovella.
0: I és un ús superguai, també, sí. Clar. Clar.
1: Sí, a mi m'agradaria tenir una Adriana Menier que
0: veia. Exacte, aquí no.
1: Però sí, és una artista increïble i fa unes coses precioses a partir de sa llana. Però bé, per tant... poden tenir un futur no tan dolent.
0: No, allunyat de la indústria tèxtil. Segur,
1: sí.
0: Però bé, un futur, al cap i a la fi, se tracta de termos i trobar solucions. Aquí sabeu que no som gens pessimistes, no ho intentant, malament xerrant dels preus i no siguin massa il·lusoris, però...

0: Vaja, han de trobar sortides.
1: I tant. Per acabar, com cada setmana, afegim una paraula al diccionari, el glossari de Faravila.
0: Sí, en Miquel Estondredó m'ho va donar un llistat, i avui n'he agafat una d'allà, que és badai, que és la peça cilíndrica, generalment de ferro o de bronze, que va penjada dins una cavitat d'una campaneta o una esquella, i batent amb la cabota del seu extrem interior fa sonar la campana, és a dir, és el que
1: batall.
0: Fa renou dels picarols.
1: El batall és
0: batall,
1: això.
0: Que jo dic badai, no sé si ho deia bé i ara que ho vaig trobar escrit...
1: Sí, crec que sí, un batall.
0: Batall. Hi ha molta gent que diu badall, o feim aquesta tela un poc
1: sí,
0: més...
1: Pot ser.
0: Pot ser.
1: Una paraula preciosa
0: sí,
1: que incorporam al nostre diccionari de Faravila, però ara mos queden poc minuts i hem de posar música.
0: Sí.
1: Au, endavant.
2: Letras Radio es historia.
3: Demanau-mos les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
4: En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
5: Brumels i bessons
6: a mon pare.
7: Envieu-mos les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
8: 646-93-45-01.
9: La vull dedicar a mon mare.
10: A la Coni.
11: A el meu pare.
12: A la meva padrina.
13: Dadi Cul, desbonim.
3: No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
7: Ràdio Tradicional, sí senyor.
8: De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
7: A qui dediques aquesta cançó?
3: A tu, Xavi, a tu.
7: Ai.
14: Això, que t'estim molt.
2: El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades. L'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio. Serveis informatius. El Guateque Musical.
1: I doncs sí, acabam amb música i avui un guateque ben particular dedicat a en Joe Cocker.
15: Així és, perquè avui fa anys i ho volen celebrar amb una selecció musical seva. I començarem amb la cançó que ho va canviar tot, With the Little Help of My Friends, original dels Beatles, com ja sabeu, però Joe Cocker la va reinventar completament. Va passar de ser una peça pop amable a esdevenir un himne soul i psicodèlic, i de fet la seva actuació al Woodstock de 1969 és considerada una de les més memorables de tot el festival.

Feeling All Right havia estat escrita per Dave Mason del grup Traffic, però la versió de Cocker va acabar sent la definitiva per al gran públic i el tema es va convertir en una peça fixa dels seus directes durant dècades.

Pocs cantants podien transmetre vulnerabilitat com Joe Cocker. You Are So Beautiful es va convertir en la seva balada més emblemàtica i va arribar al número 5 de les llistes nord-americanes.

Als anys 80, Joe Cocker va tornar al primer nivell amb Up Where We Belong, un duet format amb Jennifer Worms, que era part de la banda sonora de An Officer and a Gentleman, aquella pel·lícula d'en Richard Gere vestit de mariner. La cançó va guanyar l'Oscar a millor cançó original i també un Grammy.

0: Your Hair On, segurament una de les cançons més sensuals dels anys 80, tot i que el tema és original de Randy Newman, la versió de Joe Cocker es va convertir en mundialment famosa gràcies a la pel·lícula...
1: 9 setmanes i mitja.
0: 9 setmanes i mitja.
1: Nine weeks and a half
0: en vingut, sí, l'intercanvi de fruita i nata entre Mickey Rourke i Kim Basinger.

0: I de cim, llevant més capell. També ho m'esquida, gràcies.
1: Demà, clar, gràcies a vosaltres.
0: Tornaràs la setmana que ve.
1: Sí, si me voleu, dimecres.
0: Així és que Nadal, gràcies. Fins demà. Fins
2: demà.
0: Miquel, jo amb vosaltres també ho van llevar-vos capell.
2: Sí,
0: davant.
1: Bé.
2: Bé, sí.
0: No pot per què. Deixarem així. Toni Cardell també, que ell mateix. Demà tornem, gràcies.

0: L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
1: Un test d'en Alexandre Ballester, que s'estrena ben aviat, el present i el futur de l'Escola d'Art Dramàtic i un disc que just acaba de sortir del fora, que és el menú del programa d'avui. Benvinguts a L'Aviador.

0: Avui començant per l'actualitat escènica. Un baúl groc per Nofre Taylor, d'en Alexandre Ballester. Arriba dijous de la setmana que ve al Teatre Principal de Palma. La directora escènica del muntatge, Ana Marga López, i un dels reconeguts actors que hi prenen part, en Miquel Àngel Torrents, just han aturat l'assaig durant uns minuts per conversar amb nosaltres d'aquí no res. Després aprofundirem en la tasca de l'ESADIP, que dissabte fa una jornada de portes obertes per tal d'explicar i mostrar tota l'oferta educativa dels estudis superiors d'art dramàtic. I per acabar, Dolenties és el títol del nou disc de Natxisc, que a més actua al Satèl·lit Fest aquest dissabte a Inca.
1: Mateix i fins les 7 amb en Lluís Fortesa al control tècnic.

0: a Atzena, al Teatre Principal de Palma.
1: Un vol groc per a Nofre Taylor d'en Alexandre Ballester, com deien, arriba dijous que ve el Principal de Palma. Avui parlam amb la directora del muntatge i amb un dels protagonistes.

0: Saludant ja en Javier Matesant, que està amb nosaltres per fer la secció d'avui. Com estàs, Javier?
1: Molt bé, i vosaltres?
0: En ganes de Ballester, en ganes de López, en ganes d'en Torrents...
1: Vaya repartiment. Si és que tenim...
0: Tu diràs... Ara, no comentis això de quants han passat pel Teatre de Barra, no, perquè ho fas sempre...
1: Mira, ho estàs fent tu, i ara que ho veig ho podria fer, però no dic això. El que anava a dir és que sembla que és fabulós...
0: N'han passat tots i totes.
1: Fabulosa la...
0: Norfila, no.
1: La d'això que tenim, de la nòmina d'intèrprets que tenim en aquestes illes, aquesta vegada són els que són i són magnífics, i dius, mira, els que de l'anterior eren uns altres, i realment, jo crec que es valora, no ho valoram.
0: Sí que valoram, per això tenim una secció cada dimecres i parlant de teatre pràcticament cada dia. Marga López, directora del muntatge, com estàs?
2: Molt bé, i vosaltres?
0: Molt bé, com estàs a una setmana de l'estrena?
2: Mira, idò, amb els nervis que toquen,
0: sí,
2: diguem.
0: Sí, és que toquen, no? No sí, passats d'estrena, sí. D'assatges, no?
2: No, hem intentat quadrar bastant els temps, saps?
0: Bé, sí.
2: I ara estem, clar, una vegada entres a sala ja entre tots l'univers tècnic de conjuntar tots els equips, no?
0: I aquests intèrprets que deien són en Luca Bonadell, en Alba Flon, en Mariana Hauf, en Sofia Muñiz, Josep Porfila i Maria Rosselló i Miquel Àngel Torrents. Com estàs?
3: Molt nerviós.
0: Vinga, va, per favor. Si has jugat 7 mundials, ja.
3: Escolta, primer de tot, estem encantadíssim de passar una estona amb altres, perquè això sí que no té preu. moltíssimes gràcies per voler-nos una estona amb vosaltres.
1: Saps que no pagam, no?, per aquestes entrevistes? Vale.
3: Bueno, amb el nostre Taylor ja t'he dit jo que faries negoci, d'una manera o d'altra.
0: Efectivament.
3: Ara, veuríem menys quin surt més escaldat dels dos.
1: Mira, això jo voldria saber-ho, qualsevol dels dos m'ho pot contestar. Què ens passarà d'aquí a 8 dies als espectadors? Quan entrem a veure aquest muntatge?
3: Au, Marga.
2: Vinga, idò, bé, com sabeu, això també forma part de retrohomenatge en Ballester, que ara se celebra el 15 aniversari de la seva mort,
0: sí.
2: I aquest text, el Teatre Principal de Palma, amb en Miquel Martorell, me varen oferir la possibilitat de dirigir qualsevol text d'en Ballester. I jo vaig estar rellegint i vaig trobar aquest. I aquest me va semblar d'una... vigència absoluta, perquè el que fa és una sàtira, una crítica a través d'una tragicomèdia molt, molt interessant d'un personatge que engloba tots els mals del capitalisme. I, clar, m'ha semblat que això...
0: I mira que n'hi ha...
2: Sí. Però té un pot de tot. És classista, és masclista, és racista, tothom són accessoris, són engranatges de la seva maquinària de fer dobbers i ja està, bàsicament això.
1: Tens per fer una col·lecció d'obres, eh? La veritat és que sí.
0: I tot això encarnat en la figura de Nofre que interpreta Miquel Àngel.
2: Sí. Ell és el dolent de la pel·lícula.
0: O sigui, és el dolent absolut. No és que el dolent se tingui, diguem, tres personatges que congreguen totes aquestes característiques que deien amarga, sinó que tot t'ho menges tu, Miquel Àngel.
3: Home, sí que Nofre Taylor és molt xungo. Vull dir, les coses són com són. Jo m'agrada la primera vegada que quan Marga me va passar la primera versió de l'adaptació i tal, quan ho van llegir, clar, a mi me venien al cap com a diverses crucers de diverses races, de diverses persones, i si tu dèiem la mallorquina, hi havia la part més intel·ligent, que seria la més viva, que era la que mos remetria un Marc, però un Joan Marc, però després hi havia tota una part que mos duia a l'actualitat d'una figura tan estrafolària com ara mateix. Bueno, en tenim diversos de presidents estrafolaris a nivell mundial ara mateix.
1: Sí, més d'un, sí.
3: I per això també, vull dir, llegir aquesta obra avui, llegida fa 10 anys, possiblement avui mos resulta molt més actual, que és el que comentava abans de Marga, de la seva vigència.
1: Quan la va escriure, en Ballester?
3: Me sembla que era a finals de 60, en el 71 per mi que se publica. Sí. Però vull dir que mos remetem a 50 anys enrere. Sí, i està escrit a finals de 60.
1: I no s'ha representat mai, o sí?
2: Sabem... A Barcelona sí que se va fer una versió fa uns 20 anys,
1: sí.
2: Però aquí a Mallorca jo no he trobat, cercant per internet, no he trobat material que me digués que s'hagués fet a nivell professional.
1: I com així? Aquí. Per falta d'interès en els nostres autors o perquè potser no era el moment idoni i ho és ara, que tenim, com diu Miquel Àngel, tant d'estrafolari a la vista? que trobes?
2: Jo crec que, no sé, crec que hi ha una mica de tot, no? Això de que ningú és profeta de la seva terra i aquest tipus de coses, saps? Ja. I que segurament ell remetia qualcú que en aquell moment tenia molt de poder.
3: I que, de tota manera, a nivell professional també crec que està bé que se faci ara, perquè ens du a uns altres paràmetres, a una altra visió com a molt més contemporània nostra, de veure a on estem en aquest moment, a nivell global. Sí. Vull dir, quant de nostres Taylors tenim per tot, arreu.
0: Clar, perquè Marga, amb el Llester, és vera que així com en Mut, sobretot els darrers anys, i sobretot per part de creadors, d'artistes de Manacor, també, òbviament, en Villaronga, molt transitats, però amb el Llester no tant, no? I manco en el teatre així contemporani, diguem, el que ja hem fet i hem viscut nosaltres, no? La nostra generació.
2: Clar, després. És vera que la seva obra, si ho ha benvingut, sí que s'ha fet bastantes
0: sí,
2: vegades.
0: Sí, sí, sí.
2: Sí. Però aquesta que no mos constava que s'hagués fet a nivell professional com a mínim. I ja te dic, jo quan la vaig llegir vaig dir, tate, aquí tenc un lobo de Wall Street, una mezcla de Bolsonaro, un no sé què, un poquito de Trump, un poquito de todo, saps? I res, i evidentment això ha passat, perquè clar, se va escriure fa 50 anys, en Joan Fullana ha fet l'adaptació dramatúrgica, sí. Que bàsicament és que fa tot l'esperit i pràcticament tot el text, però recol·locar-lo per donar-li un dinamisme diferent de l'època, perquè en aquell moment hi havia com molt de parlaments llargs i ara tot és molt més dinàmic, perquè avui en dia TikTok mos té el camp menjat i hem de fer via, saps? Però a banda d'això, clar, com que a mi cada vegada que veig una notícia d'aquest tipus de personatges actuals, clar, jo aquest moment en Serra Mecànica me sembla insuperable, saps? O sigui, nosaltres estarem fent una cosa, vull dir, no sé, que no arribam a sa veritat. Clar. Sa veritat encara és molt més estrafolària i més esperpèntica, saps? Però sí que hem volgut posar una escena, sa posada en escena que sigui aquesta cosa farsesca, mig circ varietés, no sé com dir, mig dibuixos animats, és que és tot
0: sí,
2: com
0: molt, molta caricatura, no?
2: Molta caricatura, perquè clar, és que clar, vull dir, avui en dia ja t'he dit que és que sobrepassen qualsevol límit. I són caricatures...
1: Arribar a l'absurd o no? Perquè és com aquest límit, no? De la paròdia i el sarcasme, una passa més i entres en l'absurd, que de vegades distorsiona, de vegades no, de vegades...
2: Nosaltres, o sigui, nosaltres hem apostat... En el text original se nota claríssimament que en Ballester li agradava molt el teatre de l'absurd. I això ho han respectat. I el durem en el màxim paroxisme de l'absurd. I després, a banda d'això, també li agradava molt Beckett i hi ha personatges que són aquests personatges tràgics de Beckett.
0: Vale.
2: I té tota aquesta mescla dins la coctelera i nosaltres l'hem intentada potenciar.
0: I a més has comptat amb actors que a priori se m'ocorren com els millors per fer tot això que dius, perquè ja me diràs d'en Luca, d'en Alba Flor, d'en Mariona Auf, d'en Sofia Muñiz, d'en Josep Porfila, Maria Rosselló i Miquel Àngel, que sap fer de tot. Miquel Àngel sap fer de tot. I si li demanes que faci caricatura també te la fa.
1: Luca, a més, és un gran coneixedor d'en Alexandre Ballester perquè va ser el director de Si Hau
0: Benvingut,
1: de la darrera que jo vaig veure al teatre principal, ja no sé quant d'anys. Sí, fa anys, però no...
0: Digues, Marga.
2: I després una altra cosa que és que investigant també sobre el text i tot això, clar, hi ha una cosa que a mi m'ha cridat molt l'atenció i per mi se va convertir en la meva tesi de la posada en escena. Val? En Nofre Taylor, en realitat no en Nofre Sastre. Per fer-se els guais, se canvia el nom de Sastre a Taylor, però en Ballester, que és molt llest, ho va fer per la corrent econòmica empresarial del taylorisme, que consistia, a principis del segle XX, de mecanitzar els moviments de tots els treballadors, cronometrant el temps que durava cada tasca per fer-la lo més precisa i ràpida possible, per incrementar, evidentment, beneficis i,
0: clar, clar.
2: I disminuir costos.
0: La feina
2: costos.
0: En cadena,
2: tot això,
0: la
2: sí.
0: Hiperproducció com a objectiu.
2: Exacte. I això és el que nosaltres hem volgut posar damunt l'escena. En gran part.
1: Clar, i ara, doncs ara és inevitable. Pregunta compromesa. Marga, has aconseguit que en Miquel Àngel se vesteixi en 7 minuts 32 segons o no?
2: Bueno, de fet, això ho fèiem en 37 segons.
3: 37 segons, justo.
1: 37, va lent, tio.
2: Clar, perquè avui en dia tot va més ràpid, saps? No el podia vestir en 100 minuts.
3: No hi ha temps.
0: No demanarem a Miquel Àngel quan ha entrenat a la seva vida per poder-se desvestir en aquest temps, però és igual.
3: No, i no t'ho perdis, desvestir encara. Vestir és el problema, d'allò de vestir, com és allò, en distància d'espacio que lleveu prisa.
1: Sí, exacte.
3: I no, en vez de una cosa així, però és en revés.
1: Escolta, en principi, riure és el que més farem amb aquest rerefons crític i analític i demés, sí? o també pegarem per la part més
0: de
1: més contundent, de denúncia i més reflexiva.
2: Jo crec que la denúncia està totalment implícita, perquè, clar, nosaltres el que feim és en riure-nos d'aquests personatges tan poderosos, perquè com que ells se'n riuen de nosaltres, tot ascens, sí. I de l'única cosa que ens queda és ridiculitzar-los i fer befa sobre ells, no?
0: Sí,
2: però és vera que s'obre després, clar, també volíem mostrar les conseqüències d'aquest capitalisme tan voraç, no? Sí. Aquest capitalisme té unes conseqüències a nivell personal i mental de totes les persones que estan per davall dels rics, i tot això també se veurà. Hi ha una part que s'enfosqueix sobre. Uh-huh. Que vira cap a un lloc més malrotllero.
0: Sí, sí. Idò, ja sabeu, dijous és l'estrena el baúl groc de Nofre Taylor, el test d'Anna Sandra Ballester, adaptació de Joan Fullana, direcció d'Anna Marga López i en tots aquests grans actors i actrius que hem comentat. Clar, Anna Marga López sempre diu: jo vull tenir un equip que evidentment tingui qualitat artística, actoral, interpretativa, però que sigui bona gent, que hagi bon ambient de feina. I jo m'imagino que, a part del bon ambient, en tots aquests actors i actrius, heu rigut molt en els assajos, Miquel Àngel.
3: Sí, així és. Vull dir, són un tòpic i sempre, quan és hora de fer promoció i tal, dic, no, és que han collat molt, han fet molt bona opinió. Però és que la veritat és aquesta. I vosaltres, que us coneixeu perfectament, clar, a tots i ben
0: no
3: de prop,
0: gens,
3: sabeu cert que ha estat així, saps? Vull dir, ho han disfrutat moltíssim.
1: Riure.
3: I m'ho han tirat.
1: Anna Maria Rosselló, riure... No sé què dir-te, Anna Maria Rosselló, riure... En fi...
3: És molt fàcil, és molt fàcil. És qüestió d'empatia sempre i sempre cadascú per on li has de punyir, perquè salti.
2: És que per mi és una màxima, perquè, clar, jo faig feina en equip sempre, o sigui, jo... Tota la gent pot aportar, tota la gent pot opinar, i jo d'aquí després és veure que trec una decisió per una qüestió de coherència interna de l'espectacle. Però sí que vull fer feina en equip i per això necessites gent que estigui com a favor de jugar en equip. I aquests adjectors que tinc, això m'ho han donat des del minut 1.
0: No dubtem. Déu, ja sabeu, dijous a les 8, divendres també a les 8 i dissabte...
2: A les 7.
0: Les tres funcions que de moment teniu ocasió de veure al Teatre Principal de Palma, un baúl groc per a Nofre Taylor. Molta merda, estimats.
2: Moltes gràcies.
0: Vinga, vos queda una setmaneta, això ja està fet, ara polir, brillar, home, ja saps que seré ja.
1: Dijous estirem allà ferm.
3: Veniu tant, riureu, ploreu i un pot de tot. Ho paga.
2: Hi ha un pot de tot.
0: Jo costa, plorar me costa.
3: No, ja, aquí trobaràs motius.
0: Si me feis plorar, vos espera a la porta dels artistes.
2: Hi ha moments d'aquesta cosa de xungo, saps? Sí, això també.
1: Jo com és el contrari, jo ja estic a punt de plorar ja, de content que estic, imagina't.
0: Vinga, moltes gràcies.
2: No ploraràs tant, eh? Vull dir, no és una obra dramàtica. Això que quedi clar, és una farsa.
3: És una farsa grotesca, esperpèntica, però que val la pena de veure-la.
1: Ja fa ganes. Dijous ho sabrem. Salut.
0: Gràcies.
2: Adéu,
3: gràcies.
4: IB3 Ràdio és investigació.
2: Algun
5: costum abans d'anar a dormir que mos ajudi a dormir millor?
6: A llegir un conte amb el meu fill.
7: Mirar les meves plantes i cada vespre dormir un poc.
8: Me van dir que posés o la ràdio fluixet.
9: Rentar dents, rentar cara.
10: I me passes fil dental.
11: El darrer que sol fer el dona-li una bona besada.
12: Em vaig tan agotada que caig com una pedra.
4: A IB3 Ràdio, a les 10 del vespre, entre avui i demà. De dilluns a divendres, amb Araceli Bosch.
13: I me despert 7 hores després.
14: Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
4: El dia, per saber què passa i per què.
14: Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
4: Per comptar amb l'anàlisi més completa.
14: Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat amb la bona companyia dels nostres companys que
4: per escoltar els protagonistes de la notícia.
14: Un de cada 5 metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2020.
4: El dia, amb Marta Grau.
14: El 22% de la plantilla actual,
4: de dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio. L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
0: Sí, 23 minuts, continuem parlant de teatre perquè l'Escola d'Art Dramàtic de les Illes Balears organitza unes jornades de portes obertes. Com funcionen els estudis? Com és l'activitat acadèmica artística que hi desenvolupa el centre? Quins són els requisits per accedir als estudis? Són algunes de les preguntes que l'equip docent contestarà en dues sessions que es faran el 23 de maig i el 6 de juny. I avui volem aprofitar per informar-ne d'aquestes jornades i també per fer una mica de balanç, tot i que el curs no ha acabat, però és a tocar amb la directora de la SEDIT, Kelly Martínez. Com estàs?
15: Hola, bon dia.
0: Ja era hora que vinguessis, no?
15: Sí, sí, la veritat és que sí, s'ha allargat una mica, però...
0: Mare meva, un curs sencer, pràcticament. Doncs acabarem parlar pel primer equip. Sí. Maria Antònia Sales, que és la junta de la direcció. Com estàs, Maria Antònia?
15: Molt bé, moltes gràcies
0: per
15: convidar-nos.
0: Tu igual, ara, Jardín Kelly, però jo vos esperava a tots, totes, de l'equip directiu que va començar amb aquest nou curs, amb moltes idees, amb molt d'impuls i moltes ganes, òbviament, i amb uns objectius que després parlarem si s'han començat a complir, que segur que sí. Jornades de portes obertes per començar 23 de maig a 6 de juny a les 11. Perfils que esperau, Kelly, a la SEDIP, i quins són els reptes o els objectius d'aquestes jornades?
15: Bé, en principi nosaltres obrim aquest espai perquè qualsevol persona que estigui interessada en conèixer els nostres estudis pugui venir i veure de primera mà com són les nostres instal·lacions, quin és l'espai que acull aquesta activitat formativa, i també hem preparat tota una sessió informativa perquè puguin conèixer de primera mà quins són els requisits, perquè puguin veure també quin és el pla d'estudis, explicant també de manera molt concreta i breu el recorregut que fem de cada curs i totes les assignatures que passaran, no?, durant tot aquell curs, any acadèmic. I també ens sembla interessant que les persones que volen presentar-se a les proves puguin venir acompanyades també de familiars o amics que també els acompanyen en aquest procés de decidir dedicar-se a una carrera artística i puguin també fer-nos preguntes i tenir com un contacte més directe també amb nosaltres com a junta directiva.
0: Perquè els terminis per presentar-se, crec que hi ha dues fases, el Manco havia abans dues fases, com una preselecció i després una selecció ja final. Quin és, Maria Antònia o Kelly?
15: Sí. N'ha quedat dur apuntadíssim. Ja ens hem preparat unes...
14: És molt important que les dates estiguin
0: bé. Sí, clar que sí, per això.
15: Tenim dues convocatòries a proves d'accés, una a final de juny, no? Sí. Ajuda'm, que tu estàs aquí.
14: Una s'ordinària és a finals de juny i les proves se fan dia 30 de juny i 2 de juliol i obrim el termini d'inscripció ara, dia 25 de maig, fins a dia 8 de juny. És a dir, que el primer període per inscriure-se en aquesta primera convocatòria és bastant breu i curtet. Uh-huh. I llavors, una vegada que hem fet aquesta primera fase de proves d'accés, en les places que ens quedin vacants, tornarem a obrir
15: inscripcions per a la segona convocatòria.
1: Quins són els requisits?
15: Sí,
1: per aquesta primera per una... fase. Se pot presentar qualsevol que tingui aspiracions tal, o ha de tenir ja una formació?
15: Ha de tenir una titulació o ha de tenir el títol de batxiller.
0: De batxiller, clar.
15: I si no, tenir una titulació universitària o equivalent. I, a més, a banda d'aquesta titulació, això són els requisits per poder-te presentar les proves d'accés, perquè totes les carreres artístiques superiors fan les seves pròpies proves específiques. Aleshores, com a requisit per presentar-te, has de tenir una d'aquestes dues i llavors has de passar les proves. De...
16: A més, a banda de batxiller, perquè si hi ha persones que no tenen el batxiller o hi ha aquestes proves específiques que prepara Conselleria, en les que te pots preparar autònomament, clar. I si les passes també pots venir a fer les proves d'accés i si no...
15: Haver superat la prova de major de 25 anys d'accés a la universitat.
0: Quantes places n'hi ha?
15: 24 places.
0: I quan se solen presentar? Per exemple, l'any passat teniu la xifra de...
15: No me'n record. L'any passat diria que varen ser uns 25-26 que se varen presentar, però no varen omplir totes les places.
0: Molt bé. Clar, Kelly, Maria Antònia, moltes de les persones que ens estiguin escoltant se deuen pensar que una prova d'accés a una escola d'art dramàtic és fama. Val? La sèrie o la pel·lícula, crec que se va fer pel·lícula també, d'allà de Ponte a bailar, posa't a interpretar, a fer el Hamlet o l'Ofèlia o qui sigui.
1: A sudar per a pagar.
0: Sí, i totes aquestes coses que són molt pel·liculeres, supos que a qualque cosa d'això n'hi ha, però també hi ha teoria i també has de demostrar els coneixements, no?
15: Sí.
0: O sigui, diguem més a teòrics.
16: Sí, totalment. De fet, hi ha com dos textos que has de dur llegits, que són una altra Fedra de Salvador Espriu, enguany, i Hipòlit, d'Eurípides, i a més tenim com un material textual que has de dur memoritzat. Així tot, crec que des de l'any passat, o fa dos anys, les proves d'accés han canviat una mica. Ara ja no se tracta com de una cosa que tu hagis de dur preparadíssima de casa i hagis de fer un monòleg davant d'un tribunal i tothom que te mira i t'avalua i això, sinó que hem optat per una cosa més processual que dura 3 dies i que amb aquests 3 dies que funcionen com a un entrenament gairebé que passa per totes les disciplines, també les teòriques que tenim a la casa i de a poc anem aprofundint amb els tipus de treball que oferirem després a la formació. I a partir d'aquí la comissió avaluadora és capaç de veure la flexibilitat que presenta cada aspirant, els diferents registres en els que pot anar i també la pròpia capacitat creativa, artística i reflexiva al voltant de
1: clar,
16: durant tot
1: aquestes proves també sou capaços d'esbrinar una mica que si un està nerviós per si li veu fusta, si li veu que sí, però que potser li han traït els nervis o allò que sigui, que no sigui només m'he quedat en blanc i estàs de fora, no?
16: Exactament, sí, sí, sí.
1: Clar.
16: I té a veure també amb la possibilitat de generar dinàmiques de grup, de treballar amb companys.
15: Sí, just també volia comentar això, no? Que no és una prova no únicament individual, sinó que també la comissió avaluadora proposa treballs que puguin ser en parella o en grup, que és una manera, és la manera en què nosaltres treballem durant els 4 cursos acadèmics, i que també és important veure com t'adaptes, no? en aquesta forma de treballar i com t'involucres en la feina.
1: I any rere any, el nombre de participants en aquestes proves d'accés, hi ha gent que se presenta i tal, se manté, s'ha vist que ha augmentat. Noteu que hi ha cada vegada més interès, més gent preparada, o depèn de l'any i no...
15: Jo crec que se manté una mica. També és veritat que hem de tenir en compte que les característiques del nostre territori, no? I vull dir que i també els batxillers artístics que tenim, la gran majoria van més enfocats en els estudis de música i no tant d'interpretació, però una mica els interessos se manté. Sí que nosaltres estem intentant com a reforçar més aquest aspecte per poder mostrar una mica, donar a conèixer l'escola millor i arribar també a un en aquestes persones que són més joves i que estan interessades i que coneixen poc la nostra formació.
0: De fet, me ressona molt allò que esteu comentant, perquè en les converses que vaig tenir en aquell a l'inici de tot, de curs, o fins i tot abans, me plantejaves aquestes fites, no? Fa feina des d'un punt de vista, no sé si és la paraula, però humanístic, de comunitat, de cures, o sigui, canviar un poquet les dinàmiques, no?, també. I no sé si s'ha aconseguit en aquest curs humanitari.
16: Bé, jo crec que és una cosa que no s'aconsegueix d'un dia per l'altre, però sí que estem fent una feinada per amb tot això. Jo volia afegir una cosa d'això que has dit, Kelly, que és veure que, com habitualment tenim aquesta idea de que els estudis superiors artístics és allò que fas immediatament després del batxillerat i que, per tant, accedeixes com en aquest moment de efervescència i joventut, però en realitat els nostres alumnes són bastant heterogenis i tenim gent de moltes edats diferents i crec que enriqueix profundament es pas pel centre. Vull dir que totes aquelles persones que tinguin inquietuds en les arts escèniques i que potser tinguin així una mica de recel pel fet d'això que dèiem ara, no? Com de que, sigui, que de cop hi haurà tot gent de 18 anys, no és així, i és fantàstic.
1: I al contrari, teniu algun tipus d'estudi de satisfacció post-SADIP?
15: Estem treballant ara mateix amb això.
1: Nosaltres treballem precisament moltíssim amb els que han passat per la SADIP, però amb els que estan treballant. Hi haurà gent que no, o que treballa amb altres coses, o que no tenim controlats. No sabem...
15: Estem treballant amb això. De fet, enguany, just la Maria Antònia també ha preparat una enquesta per conèixer una mica aquest estat, no?, i sobre el grau de satisfacció i... La veritat és que també costa una mica com activar...
1: I la inserció laboral.
15: La participació, no? Sí. I, però nosaltres estem treballant amb això. No sé si tu vols explicar una mica més el procés que...
16: Sí, hi ha alguna cosa com que és imperativa, no?, que hem de fer per adaptar-nos a les demandes que mos fan com a estudis superiors artístics, de que necessitam rebre aquesta informació dels nostres graduats, però també hi ha alguna cosa de genuí amb el nostre interès en saber com estan, què passa després i quin vincle volen mantenir en CESADIP, no?
0: Clar, l'avantatge que teniu les dues, que sou el trius, que veniu de... treballar i treballar-lo molt, cada muntatge, que sabeu lo que és un càsting, que sabeu lo que és aixecar un muntatge en 4 duros, que sabeu la precarietat, que sabeu moltíssimes coses que després han de viure, o segurament viuran, els alumnes i les alumnes que surtin de la SADIP. Per tant, supos que deu estar, i esteu molt pendents d'això que passa l'endemà de graduar-se, no?
16: Totalment. Sí. Abans, ara, estèiem aquí de fora i fèiem una mica de repàs
15: de tot el que hem fet aquí, aquests mesos.
16: De lo que volen fer de...
0: O sigui que les SADIP ha d'estar en permanent connexió.
16: Exactament.
0: Amb els teatres, les produccions, sí. amb les condicions laborals.
16: Sí, una... Ara justament estem fent feina amb una cosa molt concreta que encara no podem dir, però que té molt a veure també amb establir aquest pont des de que els nostres estudiants acaben la formació, establir aquest pont cap al sector professional, no? Per no deixar-los allà desemparats també en el marge de les nostres
1: Perquè
16: possibilitats.
1: Creus que seria possible o per ventura empobriria la SADIP en general resultats, un director, un gestor que dirigís la SADIP com un institut, com un centre pues, d'estudis, però que no fos del sector? Seria...
15: Per jo considero que és molt important que les persones que estan dirigint aquest tipus d'espais coneguin perfectament el sector, perquè ja, per una banda, hem passat també per una escola superior coneixent el que significa estar estudiant art dramàtic, coneixem el sector professional de primera mà i és molt important tenir aquest vincle i també crec que la part pedagògica que mos arrela també en aquesta tria que hem fet de quedar-nos nosaltres en aquest espai formatiu implica tenir una informació i una sensibilitat, crec que és necessària. crec que només gestionar l'espai com un equipament més que sigui pura i únicament formatiu o educatiu, per jo no seria la fórmula de l'ESADIP.
16: Totalment, i a més, o sigui, és que hi ha, evidentment, a la direcció una part de gestió i de logística molt important,
15: que la feim.
16: Però sobretot també hi ha una part de trobar escletxes per encara fer dels nostres estudis, o sigui, d'anar cap a uns estudis que realment posin en el centre la creació i que estiguin directament vinculats amb allò que ens trobarem després en el sector professional, no? I això passa per també tenir una ment imaginativa molt coneixedora de tant la disciplina artística i acadèmica que oferim, com també després la feina que te trobes de fora.
0: Hi ha en Xavi Núñez també a la Junta de Cat d'Estudis, i crec que m'he de deixar un element més.
15: Enviar el morro.
0: Home, enviar, per favor. Enviar, disculpa si estàs escoltant. Sí que ho sabia, però se m'havia d'anar. I s'han entès aquestes dinàmiques per part de l'alumnat, per part fins i tot de gent de fora de l'ESADIP, és a dir, anem a canviar coses de veritat, anem a fer tot això que estàveu comentant, hem estat molt vinculats amb allò que és la part pràctica, no hem aplicat les cures.
15: Sí.
0: S'han entès?
16: Jo crec que sempre, o sigui, nosaltres és el primer any que estem a l'equip directiu, hi ha hagut com un primer moment també d'evitar nosaltres l'espai i veure quines són les nostres dinàmiques de feina, descobrir això, descobrir quines han estat històricament i després a partir d'aquí prendre decisions. Es veure que qualsevol canvi d'entrada pot generar reticències, sí. No? Perquè és com un espai d'inestabilitat, però realment jo tinc la sensació que ara estem, tenim un claustre superconfiat. O sigui, jo ho visc
15: sí,
16: així.
15: Sí. Amb molt de suport.
16: Que m'ordona molt de suport i que confien i també
15: molt
16: en la nostra mirada.
15: També.
16: Sí, totalment. I per part de l'alumnat, jo també tinc aquesta sensació de que sí que han rebut molt bé les
15: decisions, els canvis que nosaltres estem proposant.
0: Qualque reticència, qualque entrebanc, qualque sospita per part de, diguem, les institucions que avalen l'ESADIP pel fet de que sigueu dones, joves...
16: Dones i joves sempre
15: ens trobarem.
1: Si això fos televisió, han contestat ja,
0: I a més, com sempre, són bones actrius...
15: Sempre és un combo, tot
16: per
15: això.
16: Sort, sí.
0: Val, correcte, ha costat.
1: De tota manera, qualsevol canvi... qualsevol canvi, si no provoca reticències, és que passa desapercebut i no sol ser la idea
0: de
1: canvi.
0: Sí, però no hauria de provocar per aquest motiu.
1: No, per aquest motiu, evidentment.
16: També... Ai, ara no sé què anava a dir. Ah, sí, que jo penso que que hem sabut evitar molt bé el conflicte, que tant a dins del despatx de la junta directiva, sí, que estem tot quatre allà enxovats, com també amb el claustre, i jo sempre dic que ho entenc com una
15: com
16: cosa
15: un
16: saludable
15: sant, sí,
16: dins un espai de convivència. O sigui, és que si no n'hi hagués, estem morts, no? Perquè no hi ha possibilitat d'avançar i de diàleg. Llavors,
15: però quan deien en Maria Antònia abans que estaven repassant tot un poc, tot el que ha passat, tot el que hem fet, coses que hem canviat, projectes que hem encetat, i de cop hem pensat, ostres, si mateix hem fet coses, i la veritat és que tot i que hem passat per moments de molt de diàleg, explicar molt, o intentar que els altres entenguin també aquesta altra perspectiva, ha anat, crec que està anant bé.
0: I només és el primer any, eh? Teniu un mandat de quants anys?
15: En principi són dos.
16: Prorrogables
15: de quatre. Dos més. Serien quatre. Però ja veurem què passa.
0: Mira totes les coses que vos queden
15: per fer.
0: Queda
15: un curs encara, oficialment.
0: Bueno, i aquest que no ha acabat.
15: Total,
16: sí.
0: Maria Antònia Sales, Cali Martí, moltíssimes gràcies. Molt d'ànims.
15: Moltes gràcies.
0: Una tasca preciosa per endavant, però també molta responsabilitat, perquè en les vostres mans estan els actors i les actrius del futur, ni més ni manco.
1: I quan tinguin conclusions d'aquesta satisfacció post-ESADIP, vos tornaran a convidar.
15: Moltíssimes gràcies per ser convidada.
0: Gràcies, Cali, Maria Antònia. Són les 6:41. Continuem.

0: IB3 Ràdio és entreteniment. La informació més propera en les edicions insulars dels informatius d'IB3 Ràdio. Quan falta un quart per les 9, a l'informatiu matí pots escoltar un primer repàs del que és notícia a la teva illa. I després, a les 2:30, amb temps de l'informatiu migdia, el recull del que ha passat durant el matí amb les previsions pel capvespre. De dilluns a divendres, dues cites amb la informació més pròxima. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
1: Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
2: Tentol!
3: Tentol!
2: Tentol!
1: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. L'aviador, IB3 Ràdio.
4: Se'n venen tantes que me bloquejo, saps? Com que no... No tens de dir una...

0: I d'així sona així el nou disc, Mònica, música urbana, potent, provocadora, salvatge. T'agraden aquests apel·latius, Xis?
1: M'encanta. M'encanta. Bé, i doncs, una xisca. Mai sabem com li han de dir, si li han de dir xisc, que és com, així com s'escriu, però molta gent li afegeix sa A a sa K, que és així com ho escriu. Però bé, sa música, tot una, la reconeixem. Xisca, gràcies per venir.
2: Gràcies a vosaltres per convidar-me.
1: Li has posat Dolenties en aquest disc, i sa veritat, Dolenties, no sé, però hi ha una càrrega sexual molt potent, o no?
2: Sí. Me feia ganes com a... amollar-me una mica, no? Passar per... llevar un poc el filtre des quedar bé, de d'estar sempre mona, no? Com me'n record que el darrer pic que me'l varen veure...
0: era un poc de les persianes, no?
2: Sí, era un poc el concepte aquest de pic-me, no? I sí que era mollar-me des del punt de, mira, dic lo que lo primer que me surti i...
0: Me ressona molt, per exemple, el poemari que acaba publicant Ana Clàudia Darder, com una cusa, que també és molt sexual, molt d'expressar els desitjos d'una manera clara i directa, i entrevistant-la també amb la nova etapa de Postveritat i altres drames, en Lluc i companyia, també deia un poquet el mateix. Me feia ganes dir allò que me surt, i sense filtres. Els homes ho han fet durant moltíssim de segles.
2: Total.
0: I és hora que ho fes amb tot,
2: sí,
0: i tot.
2: I sembla que anem una mica cap enrere, perquè després de Rosalía, que ara... com que ha anat amb aquest paper de santo, era també posar l'altra cara de la moneda.
1: Idò, trobam aquesta música, Xisca, que a més estàs també amb una discogràfica catalana que té un especial interès o dona suport especial també a alguns artistes de ses illes. Això mos agrada perquè no són només de Mallorca.
2: Sí.
1: A Menorca, Eivissa... ara se fa molt això de fer cançons a mitges amb els altres companys de discogràfica. Vosaltres ho teniu en marxa també, fer col·laboracions?
2: N'hem fetes algunes amb púnics d'Eivissa i la veritat que és gent increïble, sí. I a vegades com que fa ràbia de dir, hòstia, és que Mallorca és molt gran i ja costa a vegades juntar-se amb la gent de Mallorca per fer coses. Imagina't arribar a fer alguna cosa amb gent de les Pitiüses.
1: Idò, conta-mos, perquè de fet és molt destacable això que comentàveu ara amb en Rafa també, no? Aquesta identitat, aquesta personalitat tan forta que tens que se te veu només en entrar, no només en sa música, és a dir, te surt molt natural perquè tu ets així directe, amb molta força, no? I te surt natural.
2: És curiós perquè a nivell de... a l'hora de fer la música i a nivell de producció, quan jo me poso a l'estudi i me tanca les finestres i me quedo una mica amb aquest punt íntim, sempre me surt la part més vulnerable, no? I lo més sensible, lo més... lo més intern, de manera com a molt de tocar la melangia i anar una mica per aquest camí. I per jo era com a important també agafar aquest punt de ficar-me a l'estudi i passar-m'ho bé i sortir una mica de la zona de confort que era l'altra, no? Jo també m'agrada com a ficar-me el personatge i venir amb aquesta actitud, perquè al final és el que me motiva també a provar coses noves.
0: Tens, quins referents tens? Si parlàvem abans de música urbana, molt evident que això és el que fas, però tens qualque model, qualque inspiració?
2: A nivell de producció en tinc moltíssims, i últimament sí que crec que he arrossat una mica s'urbana, però he entrat amb un peuet a l'electrònica, que era el que m'agrada més i el que escolt més en el meu dia a dia. I sí que tinc artistes que són... n'hi ha que són coneguts, Skrillex, últimament... bueno, les darreres coses que fa són increïbles i és un referent com a molt potent, mm-hmm. Però després hi ha com a Fred Again, que també són molt col·legues amb Skrillex, i hi ha com a dues maneres de percebre la música, però és que també Hamdi, que baixa una mica els BPMs, però a l'hora d'escoltar-lo m'inspira moltíssim.
0: Que...
1: Idò, anem a escoltar un poc de com sona aquest tema. Són molt curts, sí. La música urbana, 2 minuts, 2 minuts i un poquet, però unes lletres molt directes. Tu vols escoltar alguna en concret o alguna que t'agradi promocionar? Ara sentíem Reina, que és molt guapa, però just ara ja s'acaba, no?
2: La que m'ho proposeu me motivarà segur.
1: Molt bé, idò, anem a escoltar un altre tema. Aquesta és Sirena.

0: És una cosa que està molt contenta i també com a, amb el punt de sentir-me realitzada perquè, clar, el procés de producció el faig a casa, no vaig amb una idea clara, sempre anar construint i veient què passa, fins i tot hi ha coses que les comens i ja no, ja veig que no, que no estaran allà, que no me ressonaran dins el cap quan me'n vagi a dormir, per tant, les abandono una mica, però sí, aquest procés sí que el faig jo a casa i després tinc la sort de poder anar tramuntant estudis amb en Jaume Gelabert i acabar com una mica de polir-les del tot. I amb aquest tipus me va passar això, de jo anar-hi i dir, Jaume, mira, he fet això, què trobes? Li han d'afegir alguna cosa? I n'hi havia moltes que me deia, tia, és que no puc fer res més, la mesclaré i ja està. I dic, ah, pues perfecte.
1: Quin orgull.
2: Sí, i l'aspiració per les lletres, d'on te ve?
0: Sobretot del dia a dia. Des dia a dia i de les persones que m'inspiren i que m'han inspirat durant el camí. Aquest procés sí que l'he viscut molt des de ses col·legues, des d'experiències que han tingut elles, d'espais que he pogut concórrer amb gent dissident, no binàries, trans, i veure com a realitats molt diferents a la meva que m'ha... Hòstia, que a vegades te planteges... Hi ha violències que te les pots imaginar, però com no les vius...
2: Que estan molt silenciades, molt invisibilitzades, sí. No? Per que...
0: No les veus en primera mà. Clar. I a vegades com que és necessari també tenir-les en compte de la manera més humil i sobretot sense posar-les en la meva boca, sinó expressar-ho com una descripció de lo que he pogut captar.
1: I la part musical, perquè, clar, encara que no siguis de la música urbana, es canta una estona, ja el ritme te guanya, no?
0: Sí, sí.
1: Tens drum and bass a cara. Quines altres bases fas servir o t'agraden més?
0: M'agrada molt. Últimament estic bastant amb el hard bounce, que és una cosa, és un concepte, no sé si ja era anterior, però ara s'ha posat molt de moda, sobretot amb una gent que és un col·lectiu, és 240, mm-hmm. Adrià Mills, Claudi, gent que són DJs de professió, diguéssim, però que a nivell de producció i d'inspiració per veure de quina manera vull entendre ses cançons, me dona molta energia i moltes ganes també de moure'm-me.
1: Idò, entenem també que la teva música, a més tens molta de gent que t'escolta des de la península, Catalunya, especialment. Què passa quan actues allà? Com te reben? Com, a més, dius, xerres de mallorquí, xerres de moltes coses, hi ha molta informació, les lletres no us poden maturar en tot, però com te reben allà?
0: És molt divertit i l'energia que desprèn la gent que no és d'aquí... te dona com una visió molt diferent també de com se poden escoltar les cançons i de com se poden entendre. Jo sí que és vera que tinc a moltes amigues que viuen a Lleida i que transiten per allà i la veritat que quan hi vaig és fantasia.
2: Com te reben, no?
0: Sí, que sí, bé. Sí. També és vera que vaig tenir la sort de tocar les festes de Gràcia i la gent, o sigui, aquella energia, per jo, dels millors bolos.
2: Que bé.
0: Sí, sí.
2: I de són les 6:53, entrevistant Xisca, ha tret disc i Sauvatge és un dels temes que conformen.

0: I de la pròxima estació, 23 de maig, aquest dissabte, al quartet del general Luque d'Inca, al Festival de Música de Proximitat, Mònica, amb altres grups que també hi formen part del cartell.
1: Exacte, Nat Satèl·lit, amb Sexenni, Maria Jaume, Rudimentari, Remei de Cala Fresca, Nat Xisca, Animos Parrec i també Riner o Rainer, o no sé com se li diu.
2: Riner,
1: clar, Riner de tota la vida. I això serà a partir de les 8, una cosa així, o abans?
2: Crec que una mica abans, si no vaig malament.
0: Molt bé, idò, obertura de portes abans de les 8, amb aquest cartellàs, i després de Dinca tens una altra actuació prevista.
2: Entenc un que me fa moltes ganes, que trepitjaré terres que encara no he trepitjat. A prop d'Alacant, ara no me'n recordaré del nom, però sí, me varen contactar fa unes quantes setmanes i 27 de juny estaré per allà donant bastant de canya.
0: I l'estiu tens més bolos ja prevista?
2: Em van sortint, però sí, estic molt contenta de ser rebuda i de ses ganes de festa que té sa gent.
0: T'agraden els festivals, no? Aquesta comunió que se produeix, els festivals de mig o petit format, diguem, no?
2: Sí, sí, sobretot també per l'energia que té sa gent, o sigui, sa gent hi va a escoltar grups que no coneix i a disfrutar de la comunió, no? D'escoltar músiques diferents.
1: I com és esteu directe? Perquè no t'hem vist mai, però t'imaginam botant, corrent d'aquí cap allà, és així?
2: Sí, sí, de fet, tinc la sort de tenir dues muses que sempre estan en joc, que és n'Alba Vinton i n'Arantxa Lepe.
0: Hombre, Alba, Arantxa.
2: I és increïble, vull dir, hem intentat trobar una energia que estiguem totes còmodes i crec que serà una festa d'aeròbic.
1: Sí, sí, una coreografia i tot.
2: Una mica de tot, sí, una mica de tot.
1: Que bé, està molt bé. I tota la part musical la dus ja pregravada o algú la...
2: La veritat que vaig fent el concepte de mesclar temes i de donar una mica aquesta part més... que és lo meu, no? Ell és la part de performance, que és també on està la canya, però jo tinc aquesta funció més d'encarregar-me una mica de que tot vagi fluint.
1: Que bé, Xisca.
0: Idò, moltes gràcies, no fluixis, eh? Que vagin molt bé, que és concert, no? Se te forma una energia que contagia, la veritat.
2: Moltes gràcies.
0: Que bé, que vagi molt bé l'estiu a nivell artístic i mos veiem aviat.
2: Esperem que sí.
0: Una Xisca que ha tret disc i que nosaltres hem volgut escoltar-ho avui, Mònica. Acabarem enfada. La presentes tu, el tema?
2: Sí, ara escoltareu el tema més divertit del disc i que ningú s'ho prengui a males, però tot és festa i sàtira.
0: Festa i sàtira, m'encanta la fórmula, Mònica.
1: I doncs recordeu també que el títol del disc és Dolenties, el podeu escoltar a les plataformes, algun tema es tenen videoclip, sí. A un surt una Xisca de petita, la teva germana, no?
2: Sí, sí, sí.
1: És que ets igual, supermona, i doncs vos ho recomanam i gaudiu de la seva música i del seu directe.
0: A la música de Xisca ens acomiadam per avui, ja sabeu que en dos minutets arriben les notícies i que l'aviador torna demà a les 6 amb més cultura.

0: 21 anys amb tu.
1: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
2: Benvingudes, benvinguts a, com diria el capellà, el creient, mentre li traça una creu en el front el dimecres de cendra. Recorda, pols ets i en pols et convertiràs. És un ritual per a un dia de dijuni i d'abstinència, però sobretot que convida a la reflexió per preparar la Setmana Santa. I sí, sabem que encara falta per arribar a la Setmana Santa, pràcticament l'acabam de passar, però és que cendra és la paraula polisèmica d'avui. Les cendres en què es dibuixa aquesta creu provenen per tradició de la crema de les palmes beneïdes del diumenge de Ram. Converteix-te i creu en l'Evangeli, suma el capellà les cendres, també com a recordatori de que el nostre camí per la terra és finit.

0: mujer hermosa, ya puedes marchar en paz. Cuidar a quien nos dio la vida mientras marchita la flor.
1: I que hermosa és també aquesta cançó de Rosalén, i és un poc el que passarà amb aquest programa a partir de la paraula cendra. La cendra, que és un residu mineral produït a partir de la combustió, sobretot de la fusta o del carbó. Podem pensar, de fet, que cendra és sinònim de destrucció, si la relacionem, per exemple, amb un incendi forestal, amb l'erupció d'un volcà, amb la mort d'una persona. I tot això és cert, i de tot això en parlarem, però ja vos avançam que ens han preparat les entrevistes amb optimisme, cercant en la destrucció el renaixement i la vida.

0: despiertas con la melodía.
1: La paraula cendra, que avui hem triat com a paraula polisèmica d'aquest programa, també ens connecta amb el comiat de les persones estimades i amb el nostre propi final. A Espanya cada vegada hi ha més persones que trien la incineració en lloc de l'enterrament tradicional, però encara hi ha molt de dubtes sobre la gestió de les cendres. Què ens diu la llei, la normativa, quines alternatives tenim? Per xerrar-ne ens acompanya el cap d'operacions de cementeris de l'empresa funerària municipal de Palma, Miquel Gomila. Benvingut a Entre Avui i Demà, com va?
2: Hola, què tal?
1: Gràcies per acompanyar-nos avui, que hem triat aquesta paraula. Inevitablement també mos du a pensar en la gestió de les cendres pròpies humanes. Fa unes dècades l'enterrament tradicional era norma a Mallorca, però avui dia s'incineració crec que s'està imposant, clarament. Teniu xifres? Quines serien les xifres actuals a Palma?
2: Actualment els serveis d'incineració a Palma estan al voltant del 60% a l'any 2025 i versus la inhumació, que és un 40% actualment. Durant els darrers anys ens ha incrementat aproximadament un 2% cada any.
1: Idò, va augmentant anualment. I per què creu que han passat de voler o de tenir un nínxol a una tomba a preferir convertir s'incineració, convertint-nos en cendra? Queda un poc estrany, però és així, s'incineració.
2: Sí, sobre aquesta qüestió intervenen diferents factors. En primer lloc, hem de tenir clar el que són les cendres d'un difunt. Les cendres d'un difunt, que és el resultat de la cremació del cos humà dins un fèretre, són ossos mineralitzats. Hi ha una creença que és que les cendres de producte de la cremació d'un difunt són restes de fusta o restes de robes, etc. No, no és així. És a dir, de la cremació d'un difunt sols queda els ossos mineralitzats, val? Que són calç i fosfats. Val? Aquests ossos, després, a través d'un procés mecànic, es trituren i es fan pols amb un gramatge molt petit. Això és el que, al final, l'usuari es familiar disposa a sa urna. Respecte als canvis socials en quant a estimar-se més i la incineració envers la inhumació a un nínxol, hi ha diferents factors. Val? Principalment hi ha un factor econòmic, és més econòmic la incineració que la inhumació a un nínxol, sobretot quan no se té una unitat d'enterrament. Hi ha un factor demogràfic que en la situació actual de globalització en el món pues és molt, molt més senzill gestionar un servei funerari allà on al final el que s'obtenen són unes cendres del teu ser estimat. I també, finalment, hi ha un factor cultural molt important. Fins l'any 1963, l'Església Catòlica no permetia o no veia bé la incineració. En l'actualitat tot això ja ha canviat, però també és vera que les noves generacions potser tenen més la incineració per una qüestió també més pràctica.
1: Sí, interessant aquesta explicació que m'has donat Miquel Gomila. Hi ha una imatge, Miquel, molt de pel·lícula, que és aquella de llançar les cendres a mà en el bosc, però no sé si la realitat legal o normativa és una altra. Què se pot fer i què no se pot fer, que està prohibit en les cendres d'un difunt?
2: Val, respecte a les cendres d'un difunt, se poden llançar a la mà. De fet, nosaltres, a l'Empresa Funerària Municipal, tenim un servei que donem aquesta possibilitat als usuaris. Ara bé, hi ha diferents normatives i diferent legislació a la de complir. Tenim el decret 11/2018 de Sanitat Mortuària i les Illes Balears, que ens diu que, com a mínim, no se pot tirar cendres a la mà menys de 200 metres de la costa. Val? Després hi ha diferent normativa estatal, per exemple, la llei 41/2010 de protecció del medi marí, allà on posa una sèrie de requisits com és tenir l'autorització i la comunicació a capitania marítima, també hi ha legislació mediambiental en quant a no llançar cendres amb espais de posidònia, etc. És a dir, el que a vegades se fa en quant a que un particular llança les cendres a qualsevol lloc a la mà, diguéssim que no seria correcte. Lo ideal seria contractar un professional, un servei d'esparciment de cendres a la mà, que saben en quin lloc se pot fer.
1: I el mateix entenc que a zones de bosc o de terra, no?
2: Sí, correcte. Normalment el que a vegades fan és que les famílies a vegades enterren dins un terreny o una finca privada. Pues en aquest cas pues, s'ha de tenir l'autorització del propietari del terreny i assegurar-se que no ens trobem dins qualsevol espai natural protegit o serra de tramuntana, etc.
1: Val. Jo me'n puc endur les cendres d'un familiar meu a casa meva sense cap problema.
2: Sí, sense cap inconvenient.
1: Val. I davant d'aquesta realitat de Caixerram, aquests canvis d'usos, de costum, aquest augment de incineració, entenc que els cementeris també s'han transformat, no? Com s'han anat adaptant, per exemple, els de Palma?
2: Amén, tant el cementeri de Palma com la resta de cementeris d'Espanya, el que hem fet ha estat donar resposta a aquesta necessitat en la construcció de columbaris incineraris. Després tenim un memorial de cendres, que és un espai allà on les cendres en aquest cas no serien recuperables, a diferència dels columbaris. Aquest memorial de cendres permet depositar les cendres del difunt i és un espai de record. I com a novetat, enguany, conjuntament amb l'Ajuntament de Palma, hem presentat el projecte Bosc de la Vida, que el que pretenem és crear, just de vora del cementeri de Sant Valentí, crear un bosc allà on se permetran enterrar cendres amb una urna de fang. I aquest projecte és un projecte molt singular perquè, a més, dins d'aquesta urna, a més de les pròpies cendres del difunt, se li permetrà introduir aigua per rec d'aquell arbre que forma part d'aquest bosc. I és un projecte innovador, és un projecte que no existeix a cap altre lloc del món que sapiguem, i bé, l'hem desenvolupat aquí pròpiament a Sant Perfonari Municipal i ara mateix ja compta amb totes les autoritzacions administratives per posar-ho en marxa. S'estima que a final d'any el podrem inaugurar i donar els primers serveis.
1: Que bo, és un molt bon exemple de com la mort mos connecta també en sa vida, no, Miquel?
2: Sí, absolutament.

0: I bé, mos quedam també amb aquesta idea d'aquest bosc que mos contava en Miquel Gomila, que és cap d'operacions de cementiris de l'empresa funerària municipal de Palma. Miquel, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres avui.
1: Moltes gràcies. Adéu.
2: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
0: Si pensem en un incendi forestal i això que sentiu, el foc que crema, la cendra és el residu de la tragèdia, aquell mantell negre que queda quan el foc s'apaga. Però què passa l'endemà? Quina funció té aquesta cendra en la regeneració de la natura? Com se gestiona? N'hem xerrat amb Artur Barceló, que és tècnic de Servei de Gestió Forestal de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural del Govern de les Illes Balears. Quan un incendi s'ha extingit i el bosc queda cobert de cendra, com reacciona la terra?
3: La cendra és un punt d'unió, direm, entre el que ha passat i el que passarà. És el signe, és el senyal evident de que hi ha hagut un incendi i el que vendrà després dependrà un poc de el que ha passat. El que influeix més, per dir-ho així, seria més la intensitat del foc. És a dir, si ha estat un incendi que ha passat perquè no hi havia tanta vegetació o perquè feia molt de vent i el foc ha pogut passar per de baix, de baix, de baix, seria una cendra més fosca, més carbonissa, per entendre'n molts. I si és un incendi amb molta intensitat que ha cremat tot, serves, les mates, els arbres, etc., molta força, queda molta cendra més blanca. Una cendra té més components orgànics, que seria la cendra que és més negra, i una altra s'ha mineralitzat més, no té tant orgànic i pot ser positiu els primers moments i pot ajudar a regenerar. De totes maneres, la cendra dura poc temps, direm, en el lloc. Però en primera instància pot donar una primera empenta a que torni a regenerar. El recurs fonamental després d'un incendi és la terra, és el sol. Si tu no tens això, no podrà tornar a haver-hi vegetació allà. Què passa? Que després d'un incendi, com que queda, la terra queda nua, no la protegeix ni els arbres que hi havia, ni les mates, ni res, no has afogurat, no has res. I, a més, coincideix que a final d'estiu solen tenir temporals i que potser plau molt, aquests fenòmens a vegades calcadana, etc. Tot això pot fer que són quines zones s'erosioni molt i, per tant, deixi un poc en precari la possible regeneració. Que són aquestes zones que després s'intenten identificar quan l'incendi és suficientment gros com per fer una planificació d'unes feines de restauració. Són les zones que s'intenten identificar primer, perquè són les de més risc, les més vulnerables, i, per tant, des de on s'intenta actuar en primera instància.

0: per exemple, segons on pot anar bé per, en funció del tipus de vegetació cremada que queda allà, que pot veure tot, fer com una espècie de jazz, de manta, de mulch, que se diu en anglès, com un triturat, sí, fina per damunt, i això fa com una espècie de protecció, que si plou, pegui damunt dels trossets aquests de branquetes, de fulles, d'això que s'ha triturat, de la crema, i no pegui directament a la terra, i que si se n'ha d'arrossegar, si ha d'arrossegar qualque cosa, arrossegui una miqueta això. Pes, també a vegades se fan com uns cordons, com ja s'han marjades, que hi ha marges de pedra, i fer-los en els restos cremats, perquè també si la terra se mogui una mica, però quedi després enganxada, per entendre'm-nos, en aquests marges que a l'hora després en sotens s'aniran descomponent i per tant s'aniran incorporant en el sol. És important això, intentar que la terra no se'n vagi, perquè si perdem la terra ja no hi ha res a fer després. Ara, de cara a l'estiu, és important ser conscients de risc. Vivim en un entorn de risc d'incendi, és un clima mediterrani, on hi ha incendis recurrents. La vegetació, encara que presqui obvi, a vegades no hi pensem, però la vegetació pot cremar. Per tant, se tracta de ser prudents en nostres conductes i avisar, evidentment, si se veu qualque fum, això, a sudors. I de normal, i ara ja arribem més a l'estiu, però anar fent també prevenció, de vora les cases, sobretot la gent que tenim cases a dins els en la garriga, en el bosc, això, procurar que les cases no estiguin totalment aferrades a la vegetació i, en general, això, ser prudents i ara no és moment de fer segons quins usos de foc.
1: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. IB3 Ràdio és... cultura.
2: Podem gravar, idò.
3: Dale play.
2: Raül Valls, com estàs?
3: Molt bé, Joan Mimàs.
2: Aquí fent un programa...
3: La gran vida.
2: Passen tantes coses.
3: Cada dissabte i cada diumenge.
2: A partir de les 9.
3: Duals a les 9.
2: No, i no t'uram.
3: Aquí, a IB3 Ràdio.
1: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
3: Saps què t'ho vull dir?
2: Sí.
1: En Joan Mimàs i Raül Valls. Comença el dia amb la informació més completa.
4: Són les 7.
1: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
4: Bon dia, matí complicat a les Balears.
1: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
4: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
1: Amb totes les veus i les reaccions.
4: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
1: De dilluns a divendres a les 7 del matí, informatiu matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius. Entre avui i demà, Paraules de pel·lícula, amb Toni Camps, l'home més cinèfil que coneixem. Prepareu les crispetes, que comencem.
5: Toni Camps, benvingut a casa teva, com estàs?
6: Molt bé, aquí, rodejat de cendra.
5: Alerta, alerta, alerta, que no t'has de cremar. Cendres, la nostra Paraules, paraula que han llançat avui en aquest programa, i en Antoni t'és repte de triar una llista de pel·lícules a partir d'aquesta idea de cendra, Toni.
6: N'hi ha, és curiós, perquè incendis que ho devasten tot i ho redueixen tot a cendres, volcans que escupen cendres, cendres de persones que reviuen de les seves cendres o que sobreviuen quan ja només queden cendres. La veritat és que la paraula cendra mos dona molt en el cinema. Fins i tot un volcà en erupció com a atracció turística, mira tu.
5: Val, val, crec que no has triat en aquesta llista, no vaig, per exemple, jo contra el volcà. Hi ha clàssics que no has triat,
6: Vos he de dir que jo contra el volcà era un top, o sigui, havia de ser... El que passa és que he trobat altres coses que jo crec que també eren importants, i jo contra el volcà en el final sí que és vera que té un rotllo molt xulo, però és una pel·lícula que t'ha d'agradar molt. A mi m'encanta, però t'ha d'agradar molt perquè t'agradi.
5: Vinga, vinga, nosaltres confiem en Toni Camps en la seva llista de pel·lícules a partir de la paraula polisèmica del capítol d'entre avui i demà. Per quina començam?
6: Començam per la primera excepció, que són les cendres que deixa un incendi devastador.
7: Amador Coro, ¿Este es el pirómano?
8: Sí, es este.
9: Así que mató a Lulú.
7: ¿Y le van a dejar salir?
10: Hola, Mae.
11: Mira, pasa con los, está condenada.
5: Amador, Toni Camps, a veure, què estem sentint, que acabem d'escoltar?
6: Mira, aquestes flames que sentíem fa un moment són les de Lo que arde, la pel·lícula que va donar a conèixer a gran part del públic a Oliver Laxe, el director de Sirat, una pel·lícula que estimes molt o odies molt, igual, exactament igual que aquesta, que Lo que arde. Són les flames que... Són les cendres que deixa un incendi de Galícia, on un home torna a casa mare després de sortir de la presó on complia condena acusat de piròman. És una pel·lícula, igual que tota la filmografia d'Oliver Laxe, que és més una experiència que una història. Són d'aquestes que no deixen indiferent a ningú. És immersiva, és densa, quasi sense paraules, és emocionant i amb una sèrie de característiques fonamentals d'aquest director que és tan estimat com odiat. Uh-huh. O sigui, bàsicament, ell utilitza moltíssim la llum natural, té un tractament apabullant del so i un guió en distints idiomes, amb mescla de distintes realitats i, sobretot, l'utilització d'actors no professionals, com són aquests dos protagonistes. I, a més, sempre et conta una història de fons que se converteix en una protagonista més. O sigui, tot funciona molt bé en conjunt, el que passa és que si ho treus per separat, te queda com a molt estrany, no? Li passava el mateix a Sirat, que si agafaves les històries totes separades, deies, ui, no funciona, però si ho mescles en conjunt, l'experiència és brutal.
5: Molt bé, això és que Oliver Laxe és un bon director i pel·lícules, per cert, molt, molt realistes. La paraula d'avui és cendra i en Toni Camps continua sumant pel·lícules a la llista d'avui. Per qui no continuem?
6: Fahrenheit 451 graus Fahrenheit o en Celsius 232,7 període, és la temperatura a la que se crema es paper, y es el título de esa película de François Truffaut.
12: A todo bombero, una vez al menos en su carrera, le tienta saber lo que contienen estos libros. Incluso daría su vida por ello. Bien, pues puede creerme, Montag. No hay nada en ellos. ¡Los libros no dicen nada! Mire, todo esto son novelas. Tratan de personas que jamás han existido. Las gentes que las leen quedan descontentas de sus propias vidas y sienten deseos de vivir de otro modo, lo que jamás podrá ser en la realidad.
5: Toni Camps, una història que mos sona.
6: Uf, sí, eh? Sí, sí, sí. Mira, Ray Bradbury va escriure Fahrenheit 451 l'any 1953. I narra la història d'un grup de bombers d'una societat distòpica del futur que se dedica a cremar els llibres. Truffaut va convertir la novel·la en una obra mestra del cinema distòpic, aquí on les cendres de les històries no només són físiques, sinó que també són les que sostenen a una societat sense històries que les que conta... sense més històries, perdó, que les que conta el govern. A part de la curiosa estètica pop del futur, ja sabem que en els anys 60, a l'any 1966, que és de quantes Fahrenheit 451, ja sabem que l'estètica futurista era aquesta de quasi los supersónicos, no? En cascos de colorins i robots que apareixien juguetes. A part d'aquesta curiosa estètica pop, no ha perdut gens de força en la denúncia del totalitarisme analfabetitzador que, sens dubte, és més necessària que mai en dies com avui. Encara que només sigui per això, se converteixen en una pel·lícula indispensable per aquest dia.
5: I en Toni Camps, quan li vaig dir, Toni, la paraula del capítol de dimecres a cendra, tot d'una va pensar amb aquesta que ve ara, no, Toni?
6: Exacte, exacte. En les cendres, que també poden ser les que aguanten l'estructura d'una família i d'una vida sencera.
8: That's the baby Jesus. And if you ever need anything, you should pray to him.
13: Will you tell Jesus that we're hungry? Shut up.
14: When I look back on my childhood, I wonder how my brothers and I managed to survive it all.
5: Vinga, i aquesta, que també està basada en una novel·la, com Es casa de Fahrenheit.
6: Exacte, exacte. Això és Las cenizas de Ángela, de Alan Parker, i està basada en el best-seller autobiogràfic de Frank McCourt i narra la vida d'una família que torna a la seva Irlanda natal després d'abandonar un Nova York a l'any 1930, en el moment de la Gran Depressió. Però quan arriben a Irlanda hauran de subsistir a base d'ajudes, de caritat, entre problemes d'atur, problemes d'alcoholisme... És una pel·lícula dura, dura, dura. Però bastant fidel a la novel·la, a pesar d'abandonar aquest sentit de sumó, que ja saben que en el cinema ven molt més un drama que una comèdia. És així, no me queda d'altre que contar-nos. Igualment, és d'aquestes històries que s'han de veure, que encara que només sigui per disfrutar de la interpretació brutal d'Emily Watson i d'un registre molt distint de Robert Carlyle, en el qual teníem associat o tenim associat a Full Monty o a Trainspotting, que és una pel·lícula que ja val la pena.
5: Molt bé, i d'aquesta és la recomanació d'en Toni Camps a partir de la paraula cendra, i avui tenim bolla extra, Toni?
6: Sí, tenim una bolla extra de l'any 1980. En el món del cinema sempre hi ha sèries B, sèries T i sèries Z. Val? I en cendra també hi ha moltes sèries B, com per exemple, que jo no sé si és sèrie Z ja directament, una pel·lícula que se diu La Bàndula, aquí on unes taràntules surten de dins un volcà amb erupció i llancen lava a sa gent per convertir-les en cendra. Uh-huh. O sigui, és ja terrible. Una altra pel·lícula titulada Sharkboy and the Lava Girl, que és una pel·lícula de Robert Rodríguez que va fer després de Spy Kids, aquí on un nin, que és un tauró, salva de morir a una nina, que és de Lava Girl, evidentment de morir ofegada a la mà, tirant-la dins un volcà. Perquè, òbviament, és superlògic. Vull dir, si és Lava Girl, l'ha de tirar dins un volcà per salvar-la.
5: Superlògic, sí.
6: És supercutre. Però jo crec que guanya el premi a la pel·lícula més cutre, a una pel·lícula titulada El dia del fin del mundo, de l'any 1980, i protagonitzada pel teu estimadíssim Paul Newman, que, a més, ofereix idees genials per atreure turistes.
15: He comprovado el control general del sistema de refrigeración. Hay un defecto de funcionamiento y no puedo localizarlo. ¿Le subo?
16: Yo le diré cuándo.
17: Parece que aquí hay más actividad de la que debiera haber.
18: Creo que será mejor volver a subir sin respaldo.
5: Anava a dir, Toni, que te perdon posar la mateixa frase, la paraula cutre i el nom d'en Paul Newman. T'ho perdon. Però conta-mos aquest dia el fin del mundo.
6: El que és molt cutre. O sigui, hi ha un volcà en erupció i a ells no se'ls ocorreix altra cosa que construir un observatori per turistes de pagament en el costat del cràter, i ells poden, o sigui, si tu pagues, pots baixar a dins el cràter amb una campana de busseig sostinguda amb un cable, i a més té en terra de vidre. O sigui, són brillants, magnífics. De fet, aquesta escena que acabem d'escoltar, un moment donat els diu: "Vaya, parece que hace mucho calor aquí", i aquell diu: "Tenemos problemas con el termostato". I tu dius: "Cony, és que esteu a dins d'un volcà. És que és impossible que no sigui així". Bueno, és fantàstic. Però, a més, el guai d'aquesta pel·lícula és que aquest testimoni de construir un ascensor que davalla en el cràter del volcà amb en terra de vidre le recueix una pel·lícula de l'any 2012, que tu dius, han passat anys del 80 en el 2012, i és relativament recent, és una pel·lícula xinesa titulada Skyfire, aquí on un empresari decideix construir un resort per turistes a una illa aquí on hi ha un volcà actiu. I repeteixen aquest ascensor i, evidentment, hi ha un desastre darrere les altres. És així de fantàstic. Mos encanta la sèrie Z.
5: Mos
6: encanta. Són pel·lícules meravelloses.
5: Mos encanta, mos encanta, mos encanta. I aquí tenim a Lluís Fortesa, que també l'aplaudeix, aquesta, aquesta cutre pel·li. Escolta, Toni Camps, com sempre, moltes gràcies i escomiat, és per tu.
6: Moltíssimes gràcies a vosaltres i salut i cinema.
1: A IB3 Ràdio, entre avui i demà.

0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
1: IB3 Ràdio és diversitat. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius. IB3 Ràdio, ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís en la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.

0: Arribem al final del programa amb el convenciment de que després de la tempesta ve la calma, que on hi ha vida hi ha esperança i que on hi ha cendra també hi ha vida. El Lluís Fortesa és el control tècnic, na Paula Mas a la producció del programa. Gràcies a la companya de documentació Poloni Huguet per la pluja d'idees de paraules, la d'avui és cendra. I ara toca baixar barrera i ho farem amb una fotoperiodista, viatgera i escriptora que en part és responsable de que, a part de l'equip d'entre avui i demà, el Lluís ens hagi entrat el foc de Nàpols al cos.
1: A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
0: Cris Ubach, benvinguda a Vetres Ràdio, com estàs?
2: Hola, moltes gràcies per convidar-me, molt bé.
0: Que bé tenir-te. Escolta, si a tu te dic cendra, que és la paraula polisèmica del programa d'avui, que te venes cap primer de tot?
2: Cendra és Pompeia, no? El volcà de Vesuvi, aquella erupció de l'any 79 i aquella ciutat que va quedar aclugada sobre tonelades i tonelades de pedra tosca, no? Sí, cendra és Pompeia.
0: Pompeia. I nosaltres hem de confessar públicament que hem pensat en Cris fent aquesta relació, justament perquè ja deia que part de l'equip d'aquest programa són molt fans del llibre Nàpols, el fuego del Mediterráneo, que ha estat una guia de viatge també per nosaltres per conèixer Nàpols, on Cris Ubach explica la seva experiència com a viatgera en aquesta vibrant ciutat del sud d'Itàlia, on hi ha un omnipresent volcà Vesuvi que està situat només a 9 quilòmetres de la ciutat. Ara anirem a les cendres del volcà i a Pompeia, però aquesta és una ciutat on hi vols tornar mil vegades o amb una en tens més que prou, no, Cris?
2: La veritat és que no et deixa indiferent, eh? És veritat que és una ciutat que hi ha molta gent que s'hi sent atreta des del primer moment, tot i que no és una ciutat fàcil, eh? És allò que no té un síndrome d'Stendhal, com té, jo que sé, Venècia o Florència, que arribes i t'enamores al moment. És una ciutat que és dura, no la veus d'entrada preciosa, o sigui, ho és, eh? Però costa entrar-hi. I a la gent, hi ha molta gent que hi entra i s'enamora de per vida, i hi ha gent que no hi acaba d'entrar, es queda en aquell epidermis, no?, dels coloms per tot arreu, brossa, el soroll, el trànsit, i hi ha gent que es queda en això i s'atabala amb això i ja no li agrada, doncs, explorar més enllà, no? Sí. Però sí que és veritat que no hi ha un terme mig, eh?, moltes vegades.
0: Sí, nosaltres des d'aquí aplaudim aquesta ciutat i tenim Nàpols, Vesuvi, Pompeia, aquesta ciutat romana que queda, com deien, com a congelada després de l'erupció del volcà l'any 79. No sé si hauria de formar part de la llista de meravelles del món. De fet, no forma part ni de Santiago ni de Moderna, jo ara ho comprovava, però dic, hauria de formar part, eh?
2: Home, jo definitivament crec que sí, perquè és que a més és que és el que tu has dit, és una congelació en un moment de la història, o sigui, els estudiosos de l'època romana, clar, és que és una font inesgotable de informació, perquè cada setmana treuen alguna cosa nova, no? I clar, sobre aquell període concret de l'època romana, clar, imagina't, és que va quedar tot intocat. Llavors, sí, jo crec que és una joia única en el món. És un dels jaciments arqueològics més espectaculars que jo he vist a la meva vida, i jo he viatjat molt, perquè ja sabeu que em dedico a això dels viatges, i realment Pompeia et deixa glaçat.
0: Sí, sí. Quantes vegades l'has visitada?
2: Hauré estat 8 o 10 vegades, bueno, la veritat és que no ho sé, 8 o 10 vegades, però és que quan hi vaig ni passo dies, eh?
0: Ja.
2: O sigui, hi vaig dos dies, o després també hi vaig a Herculà, que és la ciutat que hi ha al costat, que també va quedar clogada pel mateixa erupció, i sí, o sigui, vaig i m'hi estic hores i hores i tot el dia sencer i l'endemà hi torno, perquè no té fi per mi la ciutat aquesta, la veritat.
0: Sí, no te l'acabes. I justament les cendres, que és la paraula que hem triat avui, també varen salvar Pompeia, podríem dir, no? Els carrers, les tendes, els cartells, els negocis, els mosaics, les pintures de les parets i les persones, sí. I mos han permès contar la història de Pompeia. No sé si pots explicar-mos breument per als oients aquesta tècnica tan impressionant que s'ha fet servir a les excavacions perquè avui puguem veure els cossos de qui habitava Pompeia, com si els haguessis fet una foto, no? Com si volguessin fugir de...

0: va morir instantàniament. O sigui, no van tenir temps de fer absolutament res els que estaven allà. Llavors, què ha passat? Que van quedar en les postures que ells tenien en el moment que els arribaven. Hi ha alguns que estan així com ajaguts, estan com tapant-se, perquè veien venir doncs, que els hi venia aquesta escombrada de cendra amb una calor increïble. No? Llavors, què els hi va passar? Van quedar enterrats sobre capes de cendra. Capes. Aquesta cendra, amb el pas dels anys, va quedar endurida, va quedar com gairebé un ciment. I els cossos, el que va passar és que van... O sigui, els teixits es van descomposar. Llavors, què va quedar? Va quedar com un forat, com un buit, amb la forma exacta del cos. La forma exacta no només del cos, sinó de les robes que duien, de com estaven abraçats, etcètera, etcètera. No? Llavors, al segle XIX hi va haver un arqueòleg italià que es deia Giuseppe Fiorelli, i aquest senyor va inventar aquesta tècnica, que el que feia va ser injectar guix en aquests buits que havien quedat en la cendra, injectar un guix com si fos un motllo, no? com vas a fer una escultura, doncs va injectar aquest guix líquid, i quan el guix estava ja dur, llavors retirava la cendra del voltant i quedava doncs, el que avui veiem a Pompeia, que està exposat a diferents llocs de la ciutat, que són aquests cossos, no? Pues, inclús de nens petits, d'un gos, d'aquestes famílies que... Bueno, s'ha intentat donar una explicació de qui eren o en funció d'on els van trobar, etc, però és una cosa que tampoc s'ha sabut exactament qui va ser cadascú, no?
1: Però sí que és impressionant i conta aquesta història. És que només fa 3 dies llegíem un titular del País: els investigadors identifiquen entre les víctimes de Pompeia un metge que va intentar escapar amb les seves eines, no? Un descobriment que se va produir a l'hora dels fugitius, una excavació que du més de 60 anys en actiu. Sí, que després de tants i tants i tants anys encara hi ha nous descobriments. M'imagino que és molt difícil si te demanen totes aquestes vegades que has visitat Pompeia, tu què és el que més t'ha cridat l'atenció? Amb què te quedes? No sé.
0: Mira, això dels cossos que tu dius és una de les coses, per exemple, que impressionen molt, perquè es van trobar aquest metge amb aquests estris, però es va trobar la gent amb els claus de casa a la butxaca, amb els diners. O sigui, el que faríem qualsevol, no? Quan surts de casa corrents, tanques la porta de casa i t'endús les claus i t'endús els 4 diners que has pogut arreplegar, i amb això els van trobar, no? O sigui, ells tenien la intenció d'algun moment tornar, no? I això no va poder ser, com tots sabem. Però a mi una de les coses que m'impressiona molt de Pompeia també són tots els grafits que s'han trobat a les parets, perquè això ha donat molta informació, no? de com vivien, de què feien, del que costava el vi, no? A les tavernes s'ha trobat la llista de preus del que costava el menjar, del que costava el beure, grafits amb anuncis polítics, grafits amb anuncis de batalles de gladiadors, amb quins gladiadors vindrien, perquè eren estrelles en aquell moment aquests homes, no? Llavors posaven els seus noms. En fi, o sigui, a mi una cosa que m'impressiona molt, molt, molt, i que és el que a mi m'ha enganxat en aquesta ciutat, és adonar-nos que és que vivien d'una manera bastant semblant a nosaltres.
1: Sí.
0: Tenien coses que eren molt properes. O sigui, òbviament hi havia coses que no, però hi havia d'altres que eren ben bé com vivíem nosaltres, no? I això et fa que t'hi sentis molt proper, no? Quan passeges per aquesta ciutat, que en realitat és un cementiri, no? És una ciutat que avui la veiem plena de turistes i gent fent cua i fent-se fotos i demés, però si ho penses, és realment un cementiri, no? On va morir moltíssima gent. Se sap que en aquell moment, bueno, s'estima que entre 10.000 i 20.000 habitants tenia Pompeia. Sí, no tots van morir, perquè molta gent va poder fugir, però imagina't, no? Va ser una cosa tremenda.
1: Sí, sí, i tants anys, que a mi això també m'impressiona, amagada, coberta per cendres, per tot aquell material, ningú sabia on era, i que no fa tant, entre cometes, que se va començar a excavar i a descobrir això també.
0: Sí, també això va ser el 1748, la van trobar precisament un enginyer de Carles III, que era Joaquín Alcubierre. Aquest home doncs, va ser el primer que... Van trobar Herculà, excavant, van trobar el teatre d'Herculà i van dir, això què és? I a partir d'aquí van trobar la resta.
1: Imagina't i tot també el que se degués poliant al seu moment, que no coneixem, però aquí hi ha aquesta història escrita i per escriure encara. I parlant d'escriure, a veure, Cris Ubach, ja tens la maleta preparada per contar-nos algun altre viatge?
0: Bueno, jo sempre, ja sabeu que sempre estic anant amunt i avall. Ara estic treballant bastant intensament amb una història a tota la zona del nord d'Espanya, tot el que és la cordillera Cantàbrica. Doncs estic treballant molt a la zona d'Astúries, amb els miners, estic a la zona de Cantàbria, estic buscant diferents històries.

0: en aquesta zona muntanyenca.
1: Molt bé, idò, estarem molt pendents. I que fa una dona, com tu ara t'he fet les dues preguntes habituals d'aquesta secció, que fa una periodista de viatges quan a Cris ho va, que abans d'anar a dormir, que te deus moure molt, clar, i deus dormir en llits molt diferents, algun costum que t'ajudi a dormir millor?
0: Doncs mira, jo normalment llegeixo abans de dormir. El que passa que quan estic de viatge arribo tan cansada, perquè jo m'exprimeixo molt en els viatges, o sigui, surto molt aviat al matí, torno molt tard al vespre, i la veritat és que quan arribo al llit caic com una roca, no em dona per fer gaires rituals, i gaires rutines.
1: Molt bé, molt bé. I de nosaltres tenim un ritual, mira, per acabar aquest programa, que és posar una cançó. Tu quina m'ho proposes? Quina t'agradaria compartir amb els oients?
0: Home, mira, ja que estem a Nàpols, no? Et diré un clàssic, clàssic del Renato Carosone, que és un cantant italià dels anys 50, que es diu Tu vuo fa l'americano, que és una cançó així molt, molt, molt dinàmica. Ell feia molt de jazz i swing i està cantada en napolità i anglès. I, bueno, és una mica una sàtira, no?, d'aquells italians joves que després de la Segona Guerra Mundial volien imitar els americans. I, bueno, doncs el Renato Carosone els hi fa aquesta cançó és una mica una sàtira sobre això.
1: Molt bé.
0: Molt xula.
1: Molt xula, i una banda sonora també si visites Nàpols, perquè entris on entris sona també aquesta cançó.
0: Sí, sí, és veritat, eh?
1: Idò, mos agrada molt avui compartir aquesta estona de ràdio en Cris Ubach. Records d'en Lluís Fortesa, el nostre tècnic, que va ser, a més, qui me va descobrir el teu llibre de Nàpols i que me va dur viatjar després a Nàpols. Nàpols és el fuego del Mediterrani.
0: Li envio una salutació, al tècnic. Moltes gràcies per llegir-me i bueno, espero que disfruteu de Nàpols els que hi viatgeu, i de Pompeia, òbviament, i de la cendra.
1: Òbviament. Mira, i d'avui aquesta paraula, que és mort però que també és vida, mos ha duit fins a na Cris Ubach. Una abraçada gran.
0: Moltes gràcies. Bona nit.
2: Entre avui i demà, Araceli Bosch.

0: Com ha anat? Com està? Com va això?
1: Ai, molt bé. Sabeu què he pensat avui?
2: Què has pensat avui?
1: Que aquest programa està presentat en part per na Inés Mateu i en Xavi Oliver. Igual que Tèntol està presentat per na Margalida Mateu i en Celestia Oliver.
0: Tot per compartir llinatge, no ho havia pensat mai.
1: A veure si hem de fer un programa que se diu Mateu Oliver.
0: Som robots.
3: I jo què? Amb aquest.
0: Bé, Mateu Oliver and Company.
1: Sí.
3: Si fos Jordi Nadal o Jordi Junc, però no és escàs.
0: No.
1: Perdona, Jordi. Millor tornem a aterrar a xiu-xiu. Va, concurs, concurs. Qui me sabria dir sinònims de gatera?
0: Gatera? Moixa.
3: Moixa, ja no en sé ni un. Borratxera.
0: Per exemple, trompa, turca, una bona ceba.
3: Una bona ceba, molt
0: bé. Anar begut.
1: Molt bé.
0: Una paperina.
1: Va, un altre. Sinònim de tassó.
0: Tassó, bé, se forma...
3: Got.
0: Got, sí. Vas, no sé si arriba a ser correcte. No en sé més.
1: Bòtil.
0: Però bòtil no és botella.
1: No ho sé.
0: No ho sé. A Menorca, bé, ho diuen. No ho sé.
1: Sinònim de constipat.
0: Meneu.
3: Refredat.
0: No està gaire llatí. No està llatí.
1: Molt bé.
3: Achum.
1: Bé. No sé. Serà vera que això és un híbrid de Tèntol?
0: No ho sé, Ines. És a dir...
1: Bé, no, home, no. Resulta que la RAE, la Real Acadèmia Espanyola, ha presentat després de més de 300 anys d'història el primer diccionari de sinònims i antònims en castellà.
0: Curiosa, ens l'haurem d'estudiar, segurament.
1: No fa falta.
0: No vols dones...
1: No fa falta. Avui tenim en Toni Cardell en el control tècnic.

0: Qui és el vostre cantant, artista preferit?
1: Inés, avui entres concurs, ja aquestes preguntes i m'estàs agafant de desprevinguts. Bueno, n'hi ha un parell.
0: A veure.
1: Per exemple, ja que sé...
0: És massa íntim, no pots contestar
1: no,
0: això.
1: No, sí que puc contestar això, però és que ara hauria de pensar una mica.
2: Jo, mira, jo, històricament, Doctor Prats, de tot.
1: Ah, sí? Sí.
0: Doctor Prats, o què, grup
2: és
0: català?
2: És el meu grup més escoltat, amb molta diferència.
1: Allò faria una mica ràbia, però bé, en Pau Riba jo m'agrada molt.
0: Molt bé. I si vos dic Natxera, vos agrada Natxera?
1: Està bé, Natxera. Mm.

0: Vos hauria d'agradar el manco sobre qui és, Natxera, perquè és una històrica de la cançó pop mundial, una diva, i resulta que ha complit 80 anys.
1: Quina, perdona, esteu? És a Britney Spears? O...
0: Sí, encara, com ho ha sabut.
1: No, perquè... Ah, sí, però en sèrio?
0: Que sí, que sí.
1: No, que està perfecte.
0: I resulta que Natxera, que vull xerrar amb Natxera i no de cap altre, encara no s'ha retirat. Tot i això, tot això, entre una vida de polèmiques familiars, la cosa és que ella ha estat i és una diva d'aquestes que sempre se recorden.
2: Aquell gran moment.
0: Exacte. Ella ha marcat moments. I qui sempre mos du aquell gran moment és na Mònica Borràs. Mònica, com anem?
3: Hola, com estàs?
1: Molt bé.
3: Molt contenta de retrobar-vos.
0: Tu ets seguidora de Natxer?
3: Bueno, som seguidora com de tota la música del món i a veure que som m'agrada molt una pel·lícula que va fer, que va guanyar, ella va guanyar l'Òscar a millor actriu per Hechizo de Luna, Moonstruck. L'heu vist? Vista, no, és molt guapa, no. Amb Nicolas Cage.
0: Sempre que dues coses
3: molt,
0: no les hem vistes.
3: Per aquesta és ben mona. I és un
0: que se diu, que se diu, que m'agradarà?
3: Hechizo de Luna, en
0: això
3: castellà.
0: Això era una telenovela?
3: No, dona. Era una pel·lícula, surt en Nicolas Cage. Vos agrada, també?
1: Sí, mena pa llarg, en Nicolas Cage.
3: Bueno, en aquesta pel·lícula estan bé tots dos. M'agrada molt, la pel·lícula com molt romàntica. Sense ser especialment romàntica, però té uns tocs molt interessants. Idò, aquí m'agrada, i és veure que hi ha cançons de Natxer que, no, que han ballat, han cantat tots, perquè són molt conegudes. 80 anys que fa ella avui, i per això repassarem un poc la seva figura, perquè, clar, tu te poses a pensar si hi ha algú que hagi sobreviscut a totes les dècades, que sigui modern encara, cada dècada ens sorprèn amb una modernitat. De fet, l'autotune, que ara és tan conegut en la música urbana, la primera que el va fer servir a una cançó comercial va ser ella, i tenia 50 anys ja.
0: Ah, sí?
3: Vull dir que, si voleu, repassam un poc,
0: sí,
3: perquè
0: digue.
3: Va començar de hippie, era molt hippie. És vera que ella mai se va trobar molt guapa, tal vegada per això s'ha anat operant, però dins les operacions de cirurgia estètica queda més o manco bé, és a dir, no està inflada exageradament, però és vera que tampoc s'assembla del tot a com era de jove. És una nina que en realitat Cher li ve de Cheryl, que és el seu nom, i son pare tenia ascendència armènia, se deia Sarkisian. És un poc com ses Kardashian.
0: Això s'anava a dir, com ses Kardashian. De fet, Kim Kardashian... un Halloween se va disfressar d'ella.
3: Ah, brutal. De fet, hi ha roba d'ella, també molt icònica. De fet, quan va guanyar l'Oscar, va anar vestida d'una forma un poc estrambòtica. Duia com un tocat en el cap, com un sostén, i, és a dir, la panxa a l'aire, que ara és molt normal, però en aquell temps no ho era, i un vestit així un poc bastant modern. Aquesta peça de roba s'ha convertit en tota una icona. De fet, ella, com vos dic, ha superat i sempre continua estant de moda i sent actual. Encara avui, als 80 anys, acabats de fer, continua sent aquesta icona.
0: Bé, és que ets a fa avui, eh?
3: Ets a fa avui,
0: avui
3: sí,
0: mateix.
3: Sí.
0: Té un aire en Mònica Naranjo, físicament?
3: Bueno, no
0: podria
3: sé.
0: Podria ser.
3: Podria ser, podria ser, sí. La veritat és que va néixer l'any 1946 a Califòrnia. La seva mare era actriu, era model, però sa família tenia problemes econòmics. En son pare se varen divorciar quan ella només tenia 10 mesos, però després se van tornar a casar dues vegades més. Però bé, així tot no va funcionar. Sa mare, de fet, se va arribar a casar 8 vegades. Ella, a una d'aquestes èpoques, que se mudaven, tal, l'havava de ficar a un orfenat. Però així tot l'anava a veure cada dia, fins que va conèixer a un senyor, bé, se va casar amb aquest senyor, va tenir una germana, mig germana d'ella, fins que se va casar amb un altre senyor ja molt més ric, que ja els va ficar a una escola bona, privada, quan tenia ella 16 anys, i això d'alguna manera la va ajudar també a relacionar-se amb gent important. Perquè ella de petita ja sempre havia dit que volia ser famosa, no sabia si actriu, cantant o per on li pegaria, però famosa. I sempre a l'escola destacava perquè ella organitzava les coreografies, les obres de teatre, feia musicals, ella feia el paper dels homes, vull dir que era ja molt
0: ella
3: energètica
0: ja
3: i creativa.
0: Ella ja era una nena extrovertida i que s'apuntava a totes les... ses estruïs
3: tots,
0: artístics.
3: De fet, era molt alta, de nina, va arribar, bueno, fa 1,71 m, però de jove ja era molt alta, molt tímida. Tenia una veu greu, un poc estranya, i no encaixava en els típics estàndards de Hollywood. Als 30 anys se li va diagnosticar dislèxia, perquè ella va deixar l'escola jove i també així va entendre que tal vegada per aquest problema no li va anar molt bé. Va conèixer en Sonny Bono, que va ser el seu primer marit, que feia música, era un productor, i la va contractar per educar seva, per fer un pot de secretària. Van estar 2 anys sent molt amics fins que se varen fer parella, tot i que la diferència d'edat, o tal vegada diuen això, perquè quan se varen conèixer ella tenia 16 i ell 30. Tal vegada per això diuen que els 2 primers anys no va passar res, no ho sé. Però bé, varen crear un duet, Sonny and Cher, i varen fer molt coneguda una cançó que és aquest I Got You, Babe, que segurament l'heu sentit moltes vegades, i que sona d'aquesta manera. Clar, va esclatar un fenomen. Això era l'any 65, duent escabell llarg, roba hippie, feien acudits, és a dir, tenien com un cert sentit de l'humor, i aquella veu greu de Cher que sonava diferent de qualsevol altra veu.

0: És un temacle, això,
1: és un
0: temacle. Xavi.
1: De fet, aquesta cançó estava en el 5 Star, que és un...
2: És un...
3: Ja me direu que és popular, això.
2: Absolutament.
3: Això que és un karaoke.
1: És un karaoke per la PlayStation.
3: Ah, molt bé.
0: Sí, I... sí cultura, com ha dit en Jordi.
3: I d'aquest tema, cultura. De Sonia Encher va arribar al número 1 als Estats Units i de cop i volta eren ja estrelles mundials. Això era a finals dels 60, van tenir altres èxits i, de fet, com que en Sony era productor, també la va ficar a cantar amb altres artistes com ara amb aquesta cançó de Ronettes, que és un altre èxit que hem escoltat també moltíssim. Moltíssimes vegades.

0: Segurament molts oients avui ens estan creant un moment de nostàlgia,
1: sí,
0: no?
1: Sí, això esperam, que tot això vos recordi moltes coses. De fet, aquí ella la varen ficar com a per cantar coros i va fer col·laboracions perquè en Sony la ficava sempre que podia. Però després, als anys 70, varen arribar a la televisió i varen fer un show còmic, en certa manera, Sony and Cher Comedy Hour. I dius, que fort, no t'esperes. I va ser un fenomen enorme. Va passar una cosa importantíssima, i és que ella se'n va donar compte del poder de la imatge. Ella després va començar a fer feina amb un dissenyador de roba que se deia Bob Mackie, que li feia uns vestits molt extravagants, molt especials, molt exagerats, icònics de la televisió. Llavors, el programa començava que ella caminava per una petita passarel·la, molt vestida, sempre duia com un abric o alguna peça de roba per damunt, i en arribant al final d'aquest catwalk, o d'aquesta petita passarel·la, s'allevava la jaqueta i mostrava la roba que duia abans. Era espectacular. A més, ella sempre ho feia...
0: Ha fet de tot, aquesta senyora.
1: Però moltíssim, de tot, fins i tot ha escrit llibres. Duia plomes, brillantor, transparències, anava sempre molt extravagant, i la gent s'escandalitzava perquè per les transparències i tot això. Ella ho entenia, però sabia que havia de donar espectacle a la televisió. Se va convertir en una altra icona, no de la música, ara, de la televisió en els anys 70. Clar, varen començar a arribar els excessos. Hem parlat moltes vegades dels anys 70, d'aquesta discoteca, Estudio 54. Allà hi anava tothom, hi havia excessos, com dèiem, era la discoteca més famosa del món, hi anaven Bianca Jagger, Andy Warhol, Mick Jagger, Grace Jones, Liza Minnelli, i hi havia molt de glamour, hi havia drogues, cocaïna, llums, música disco, i ella va encaixar perfectament en aquest món de la nit de Nova York. Clar, els 70, pim-pam, pim-pam, van arribar als 80. Els 80 van suposar un canvi a moltes coses anteriors. Lo dels 70 estava passat de moda, se cercava com renovar tot, i ella també se va renovar. El que va fer és anar al cine, va començar a fer pel·lícules, quan tothom deia, uf, una Cher, està passada de moda. Clar, al principi havia estat una icona hippie, després ja dels desglamour, no?
0: Però ella se sabia sempre renovar.
1: Brutal, és increïble. Perquè,
0: fins
1: a més,
0: ara
1: ella ni se trobava guapa ni res, eh? Vull dir que no és que estàs tan seguríssima d'ella mateixa. I el 1988 va guanyar l'Oscar per aquesta pel·lícula que han dit a l'inici, Luz de Luna, Moonstruck, encara que també va sortir altres pel·lícules. En aquell moment se deia, mires, aquesta cantant tan extravagant. Però va demostrar que era una gran actriu, i com han dit abans, també la nit dels Oscars va aparèixer amb aquest vestit tan escandalós, negre, transparent, amb aquest tocat gegant, i que molta gent va trobar excessiu i exagerat, però avui és història de la moda i del pop. I més endavant hem començat escoltant-te's Believe, que la recuperam ara, i és que quan semblava impossible tornar-se a inventar, arriba el 1998, i arriba aquesta cançó, és Believe. I a més, no només va ser un èxit mundial, sinó que va canviar la música pop perquè va popularitzar l'ús creatiu de l'autotune que dèiem abans, no? Amb aquella veu així mig robòtica.
2: Perdona, Mònica, aquest Believe és la primera cançó en la història de la música que s'ha fet servir aquesta eina que avui en dia sentim tant, sí, que és l'autotune.
1: Exacte, és quan la cançó més coneguda que s'ha fet fent servir això. Clar,
0: I ella ja tenia 50 anys.
1: Clar, ja tenia 50 anys. L'autotune era si algú alguna vegada no afinava molt bé, li posaven allò com per aquests artistes més d'imatge que de veu, no? Però ella ho va aprofitar creativament per crear aquesta veu robòtica.

0: Molt bé,
1: perdoneu,
0: la sabeu.
1: Perdoneu.
0: Aquesta la sabem tots.
2: A tu ni idea, no te fa falta, s'ha autotriu.
3: M'has de demanar perdó per cantar també.
0: Idò, ja tenia 50 anys i va tornar a marcar tendència. Ara tots els artistes urbans fan servir s'autotriu. Més endavant va arribar una altra metamorfosi molt important i va ser Twitter. De fet, vos recomano, si teniu 10 minuts avorrits, que aneu a cercar els tuits de Netxer, perquè són brutals. La veritat és que no saps si és que no entén com funcionen els tuits o és que és massa moderna i li dona 40 voltes.
1: Jo crec que és una moderneta del 2026 atrapada a un cos de dona dels 70.
0: Pot ser. De fet, internet, arran d'aquests tuits tan curiosos, la va convertir en meme, en icona i no vull dir que és com en Chuck Norris, però un poc, perquè té frases molt surrealistes. De fet, ella ho entén, juga, és a dir, no és que s'atea, sinó que ella participa, juga, la gent comenta moltíssimes coses i sembla que té aquesta intel·ligència de resiliència, d'adaptar-se als canvis i de continuar sent supermoderna. És una supervivent, ha tingut també moments molt durs, va morir en Sonny Bono l'any 1998, li va afectar moltíssim, va tenir molt de conflictes personals, va fer un discurs molt curiós i emocionant en el seu funeral, i també va tenir un fill amb ell, l'ha defensat en Chas Bono. També se va convertir en una figura molt important de la comunitat LGTB i perquè continua sent important, i és que sembla que té aquesta capacitat, que ja han dit, de reinventar-se sense convertir-se en nostàlgia, sense repetir-se.
1: Molt poca gent ho pot fer,
0: sense copiar-se, i és molt difícil.
1: Curiós. Arbara,
0: la majoria de superestrelles la relacionam amb una dècada en concret. Ella les ha sobreviscut a totes. De fet, no és una cantant, és una prova vivent que encara se pot envair i no desaparèixer. Ara, als 80 anys, està amb un senyor que té un nin de 6 i està encantadíssima amb aquest nin. Ella té 80, la seva parella té 40 anys.
1: M'encanta aquest xiu-xiu,
0: És brutal. I a més, ella té un altre fill que ara té uns 50 anys, 49-50, que té problemes amb les drogues, que és Elijah Blue, o Elijah Blue, no sé com se diu. I ella intenta ajudar-lo. Ara està ingressat a un psiquiàtric, però ella vol aconseguir la custòdia i ajudar-lo. Fa 4 anys o així, ella va descobrir que aquest fill, Elijah, o Elijah, com se diu?
1: No ho sé, Mònica. Però nosaltres no som amics de naixer.
0: És un actor del senyor de Elijah, que com se diu en anglès? Tu no ho saps?
1: No ho sabem.
2: Elijah.
0: Elijah.
2: No ho sé.
0: Bé, és igual.
2: Podem intuir, intentar fer-ho bé.
0: Elijah. Molt bé. Idò, Elijah tenia una nina que ja té 15 anys, o ara deu tenir 20, però que mai li havia dit a sa mare, perquè sa mare sempre deia que no volia ser predina, que no volia tenir nets. Però la va conèixer, la va convidar a casa seva, en aquesta neta, s'han fet amigues, i, bueno, no, amigues tampoc, però tenen relació...
1: Ella ara ja és de diva, de mare i de predina.
0: I de tot.
1: En glamour.
0: Sí, senyor. Va tenir moltes parelles. Una d'elles, quan era molt jove, en Warren Beatty. Em coneixeu? Cri. És igual. Netxer fa aquests 80 anys, guapíssima, està preparant un disc, diu que ja serà el darrer disc que farà, confia, i encara que va participar l'altre dia a la gala d'Esmet, la vareu veure que tothom anava molt disfressat d'obres d'art, i d'ella no, ella va anar de negre, va anar disfressada d'ella mateixa.
1: Vull dir, ella divíssima.
0: Total, molt diva. I des d'aquí molt d'anys a Netxer i en la música d'ella, si voleu. Després té aquesta altra, Strong Enough, que és una altra cançó superimportant i que també dona molta força. Una dona molt líder de dones, exemple, quan ens falten
1: aquesta.
0: Exemples i referències de dones. Per tant, molt d'anys i la recordem amb aquesta música.
1: Molt d'anys en Netxer i llarga vida en aquesta diva.
0: Exacte.
1: Que avui volíem fer aquest petit homenatge.
0: Clar que sí, recordar-la.
1: I gràcies a Anna Mònica.
2: Gràcies. Sobretot gràcies a Anna Mònica.
0: Gràcies,
1: És la nostra Xer, Anna Mònica. Pots ser en Xer.
2: Exacte, m'agrada.
1: Que sí?
2: És la Xer més xula de la ràdio.
0: Exacte, sí.

0: Xiu Xiu.
1: Pienso que un sueño parecido no volverá más. Y me pintaba las manos y la cara de azul.
2: La situación, alerta, tú dons.
3: Que no hi havia malícia, no hi havia malícia, m'entens? Tothom feliç i tal.
4: A partir de dia 16 de maig i fins dia 23 d'agost ja se poden caçar tudons a Formentera.
2: Només a finques agrícoles autoritzades i identificades dins vedats de caça.
4: La decisió d'autoritzar la caça de tudons s'ha fet a petició de la cooperativa del camp a Formentera i en base a informes tècnics del Servei de Caça i Pesca del Consell.
2: D'aquesta manera es vol protegir els cultius agrícoles dels danys registrats en els darrers anys, sobretot a cultius de vinya i olivera.
4: La caça només se pot dur a terme els dijous, dissabtes i diumenges, i el Consell ha precisat que queda expressament prohibit l'ús de cimbells o sistemes d'atracció de tudons.
3: Que no hi havia malícia, no hi havia malícia, m'entens? Tothom feliç i tal.

0: TV3 Ràdio és Dial. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. TV3 Ràdio, serveis informatius. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
1: Bé, anem a escoltar les castanyoles. Se les toquen Andrés Coll.
2: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga. Que és aquest...
3: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
1: Sí.
0: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
1: Ets ambidestre. Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
0: Xiu, xiu. El programa que necessites per acabar bé el dia. Amb Inés Mateu.
4: Hola, molt bon vespre, Mallorca. Bé, tinc una cançó per dedicar a una lota preciosa. I la cançó se diu We Are Never Ever Getting Back Together de na Taylor Swift. Va dedicada a na Tània amb tot el meu amor. Then you come around again and say, baby, I miss you and I swear I'm gonna change. Trust me, remember how that last...

0: Uf, aquesta dedicatòria que anava per un amor o per un ex-amor?
1: No ho sé, podria ser també per un membre de família.
0: Mos agraden...
2: No per crec. Això les demanances, Xavi, cançons.
0: Exacte, mos agraden aquestes dedicatòries que mos feis arribar perquè vos autodediqueu a través de la ràdio. A veure, mem, vàrem xerrar l'altre dia d'aquella notícia de construir un parc temàtic a Inca que tindria una torre Eiffel i una muntanya de neu.
2: Sí, van enxerrar fins
0: i tot. Era una bogeria.
2: Amb el pal del moment.
1: Exacte. Sí,
0: amb en Pere Roger, que m'ho va dir que la proposta els hi va arribar, però que tanta sort no va sortir endavant.
2: Sí.
0: I en Jordi, en acabar, va dir que explicaria més historietes de pobles, no?, d'aquest estil. Ha passat gairebé un mes, Jordi, i sí. no has dit cap altra historieta.
1: Jo t'avui dir una cosa, que és que els micròfons de xiu-xiu i nosaltres hi vam un respecte, com a mínim, a la nostra audiència, i no pots fer promeses que després no puguis complir.
2: Teniu raó. La cosa ha tardat bastant, però avui ha arribat el moment.
1: Va, molt bé.
2: Ho hem aconseguit.
1: Molt bé,
2: perquè...
1: Jordi.
2: Vinga.
1: Aplaudiments. Ja,
2: gràcies. Perquè avui vos venc a explicar una història molt curiosa. Avui xerrarem de com una fotografia feta a Campos va recórrer el món. Mm-hmm. Així que, bon, anem a Campos, concretament en el 8 d'octubre de 1972. Tenuré quac, i els missatges clar
1: perduràs amb els vells que hem d'estar. Te'n vas, hem de dir, una mica en fora, Jordi?
2: Un poquet. Però, mem, també passaven coses interessants l'any 1972. Va. Segur que passaven moltes coses.
1: Sí.
2: I xerrarem d'una història que va passar durant un partit de futbol entre el Campos i el Morense. Uh-huh. Allà hi va anar, com a acreditat, un fotoperiodista conegut com Damià Huguet. Famós poeta i periodista mallorquí, que pot sonarà pràcticament tot. I d'un qualque moment del partit, un grup d'aficionats de Campos va anar a perseguir a un jugador de l'equip rival, en Tomeu Timoner, per la seva actitud durant el partit. No li havia agradat a l'afició. I just quan un aficionat, concretament en Toni Bujosa, va aixecar una cadira per anar a pegar a un jugador del Morense,
0: clic,
2: Huguet capta el moment i va fer arribar la foto en el Diari de Mallorca. Uh-huh. Dos dies més tard, dia 10 d'octubre, la foto se col·loca com a portada del diari. Vergonzoso espectáculo, mos poses titular. La foto mostra això, un jugador de futbol, en Tomeu Timoner, corrent, mentre altres aficionats el persegueixen i l'intenten atrapar encara de pocs amics. Mm-hmm. Just ben de vora el jugador, hi ha un home que aixeca una cadira amb la intenció de pegar-li i d'un bon cop.
0: Aquesta és en Toni Bujosa.
2: A partir d'aquí, la foto se fa molt famosa i arriba a diaris nacionals. De fet, dia 15 d'octubre, portada de l'ABC.
0: Hola.
1: Mm-hmm.
2: O sigui, que va ser la cosa grossa i després dels diaris nacionals ja la fotografia se fa internacional.
0: Que interessant, però sabem realment si va arribar tan en fora com dius, Jordi?
2: I de veure, és moment de tirar-me floretes.
1: Ben fet.
2: Per lo que som aquí.
0: A veure, mem.
2: M'he de vendre jo com a periodista. Mm-hmm. Jo vaig veure un article a Sara Balears fa uns anys sobre aquest tema, el 2021 va sortir, i me va interessar tant que jo vaig fer un treball durant la carrera d'aquesta fotografia en qüestió, concretament. Mm-hmm. I m'haig capficat tant en la història que vaig anar a l'arxiu històric des de New York Times, que tenen a la web, No m'hagués sortit. Però a la web tenen allà els diaris, tenen allà com un arxiu, i vaig començar a mirar els diaris d'aquelles dates i, efectivament,
0: no
2: tenim captura des New York Times amb la fotografia d'en Damià Huguet en el Campos contra Morense.
0: No me diguis que aquella feta va sortir en el New York Times i tot.
2: Aquella feta va sortir en el New York Times.
1: De Campos en el Diari de Mallorca, del Diari de Mallorca a l'ABC i de l'ABC en el New York Times.
2: Exacte,
1: i de New York Times a xiu-xiu.
0: En la cadira aixecada, la foto. Clar.
2: Sí, segurament va passar per molts més diaris, però no els han aconseguit recuperar.
0: Però què té de veritat aquesta història?
1: Clar, jo me demano si Campos la gent deu conèixer, aquesta història.
2: I d'això mateix m'he demanat. La gent deu recordar això, així que he decidit anar fins a Campos i veure si qualcú recorda aquesta fotografia.
3: Això que és una pelea... No som aficionats.
4: No l'he vist mai?
5: No, però el coneixia de mà Huguet.
6: També fa 8 anys que estic aquí. No.
0: Fatal, Jordi. Així començant bé, aquesta investigació.
2: Sí.
0: Faré cas. A la redacció de Xiu-Xiu.
2: Però espera, no hem de xerrar tan aviat. partit de Campos Morense. Tu te'n recordes d'aquest moment?
5: Sí, això, encara no havia nascut jo.
2: I això ha sonat pel poble, si és una fotografia que la gent coneix?
5: Pues sí, ho veig si és conegut, eh? Mm. És una foto de, que van sortir a pegar a Avalió i això, però vamos, jo sé poca cosa. Mm. Això de lo que he sentit contar, que és un mínim. Mm. Això són anècdotes de fa anys. Jo he dit, ho feies... 70 anys, no, però 60, potser sí, jo exacte anys no el sé, però fa bastant d'any. No pots evitar,
1: ja no saps com fer. Bé, el Manco, sembla, Jordi, que la gent coneix històrica, ja està bé, això.
2: Ja està bé, però també he trobat gent que la va viure, que era en el camp aquell dia,
0: periodisme.
2: I que m'ho ha contat. O sigui que també m'han contat que la fotografia no reflecteix massa bé el que va passar aquell dia. Tu, si no, te sona una fotografia en el camp del Campos d'en Damià Huguet? Sí, tu hi eres en el camp?
4: Sí. Jo te diré, jo era en el futbol perquè en aquest temps era una cosa grossa el Campos, bé, com tots els pobles. Això que acabava una falta o no sé què i el poble se va alçar en so contra l'àrbit i tots i va ser com una mica de guerra campal, però no va arribar la sang al riu, eh?
2: I, clar, aquesta fotografia la varen fer, va sortir i va començar a sortir tots els diaris, és així?
4: Hi havia una cadira a l'aire i tot, però també va ser més exagerat que no va ser, eh? Mm.
2: Tu estaves de vora.
7: Sí.
2: I com va ser el moment, jo, ja ràpidament?
7: És que no va passar res només el dut en aquella fotografia. Ni, no va passar res. Un jugador havia tirat una botella, no sé què, va botar per anar-la a cercar i va fer aquella grepa, aquell va patinar i va caure, aquell en sa cadira no va passar res amb el salut.
2: I com va ser pel poble de cop sortir una foto d'aquí que va sortir tots els diaris del món?
8: Perquè varen crucificar el que l'havia feta. Mm. I era una persona que amb una paraula, el va fer la foto com qui fer res, i era una bella persona, i era una persona amb una paraula que estimava el poble i tot, i el varen crucificar perquè li varen, no ho sé, li varen donar com es ocupa ell i pareixia... És que no va passar res.
7: De la foto queixa, és que apareix que aquí hi va amb un cabisto i no va passar res amb el salut.
2: Idò sí, va passar, i la foto va ser completament treta de context, ja que al final no hi va haver baralla. Ara bé, també hem de reconèixer la gran mirada fotoperiodística d'en Damià Huguet, que va captar el moment i va agafar una fotografia boníssima que, mira, va aconseguir que recorrés el món, tot i que després, bueno, no li va anar tan bé ell personalment. Però és vera que, això, treta de context no va caure massa bé i va afectar en el poble de Campos i en el seu club de futbol també. Eren els perillosos, saps? Mm-hmm. En aquell moment. Però, sabeu el més fort?
1: Que
2: recuperant el peu de foto des de New York Times, mos diu el següent, el peu de foto. Va guanyar el partit, però va perdre la fugida. Un jugador de l'equip visitant de futbol va ser perseguit per aficionats a Palma de Mallorca després de marcar el gol de la victòria que va derrotar a l'equip local, el Campos, per 2-1. Un dels aficionats brandava una cadira. Tant el jugador com l'àrbitre van ser netesos per ferides lleus.
0: I això és cert?
2: Això no, res és cert, no s'ha parlat de Mallorca.
1: Gol, diu que agafa brega.
0: Premsa
2: no
0: internacional.
1: Clar, New York Times.
0: Mentides.
1: Mentides.
0: Ni a Palma, ni ferits,
2: ni
0: res. Ni
2: ha ficat gol de sa victòria.
1: On està
2: tot inventat.
1: I l'escola en feix bandera?
0: Que hagin passat 30 anys, o 40, o 50, que siguin necessaris, nosaltres serem aquí per defensar que aquí, a les Balears, tenim esportivitat.
1: Exactament. Molt bé, Jordi, de fet, te vull donar una bona, perquè el document que ha estat aquí és que després d'aquesta fotografia el poble va marginar Damià Huguet, tot i que era, com ha dit aquest testimoni, una bellíssima persona, és fascinant. Jo no coneixia el desenllaç d'aquesta història, és a dir, moltíssimes gràcies. Ha estat una feina periodística boníssima.
2: A més, i ve tres ràdios, xiu-xiu, destapant un mitjà internacional
1: aquí,
2: com és el de New York Times.
1: Ho té tot.
0: Bé, idò, tenim un testimoni. Mig testimoni. Testimoni o testimoni...
2: Tenim
0: un investigador sobre aquests fets en directe, que és en Montserrat Alcaraz, investigador campaner. Benvingut a Xiu-Xiu, Montserrat.
9: Hola, com esteu?
0: Molt bé. Montserrat, tu has investigat sobre aquesta fotografia d'en Damià Huguet. Què saps de què fets?
9: Bé, han xerrat, mira, jo ara escoltava i han xerrat en Toni Antoni Sant Colai, amb Maria Antònia, que he sentit, que eren amics d'en Damià, i en aquell moment són del Tobat, he fet un reportatge fantàstic, jo que puc aportar. Jo era, també coneixia en Damià, vaig fer l'Institut Damià Huguet, amb molt orgull, i sempre m'ha agradat espigolar per mercaderes i per papers, i jo coneixia l'història de la foto, perquè ja t'he dit, jo som amics també d'estir d'en Damià, amb Biel, i sempre ha estat un tema... Aquesta foto és una foto mítica de Campos.
0: A Campos tothom sap de què parlam, no?
9: Sí, tothom... Ara ja Campos ha canviat molt, perquè jo ara em vaig... Quan em veig gent, quan vaig per cementeri, que quan vaig per poble, ja. Jo ara... Campos ara... Quan aquí aquesta foto, sí, he vist que no ho he trobat, està bé. Però la memòria se perd, també.
2: Però és veritat que...
9: Un document de primera ordre, d'un

0: presentar aquest Dai Dai. Bueno, una cançó que va dirigida a els nins. I és que el 100% de les ganàncies d'aquesta cançó aniran en els fons d'educació de la FIFA. Què vols per això?
1: I bé, què hem de dir?
0: Sí, a veure, a nivell musical, a mi me dius que això està fet amb una IA i jo et dic que sí, o sigui, m'ho crec completament, però no està a l'altura del Waka Waka.
1: Home, oh,
2: Waka Waka és històric. Ja te la posava, no sé on, encara.
1: Waka Waka,
2: Xamina, mina.
1: Vale,
0: i me fa gràcia perquè encara segueixen amb això de dir, repetir Waka Waka, Dai Dai, no? Aquest rotllito. No?
1: Ah, creus que és un homenatge, no, en els Waka Waka?
2: Jo crec que sí.
0: Que un homenatge no, és com si algo funciona no ho canviï. Ah. Sí, sempre al final acaben fent-lo no mateix. Bueno, aquesta cançó, a part, està en anglès, però hi ha qualques frases i paraules en castellà com Dale, no olvide lo que vale, o juega como tú sabes, como tú sabes.
1: Te queda molt bé aquesta gent, eh, Juanjo?
0: Clar, aquesta és la aportació en castellà, en plan, dale y ya tú sabes. O sea, estereotip latino.
2: Totalment.
0: Però, total, tot l'altre en anglès. Però dale, ya tú sabes, això havia de ser. Clar, que és terrible. Bueno, en el final se mencionen a grans de futbol com, literalment, se mencionen, eh? Por la cara, sense venir cuento de res, comencen a enumerar. Pelé, Maradona, Maldini, Romario, Cristiano Ronaldo, perquè si no se pot confondre en salt Ronaldo, clar.
2: Clar.
0: El pibe, que no sé ni qui és, Iniesta.
2: En en Piqué el diuen, no?
0: En en Piqué, no.
2: No.
0: Després se mencionen seleccions. És super random, perquè si tu menciones seleccions, hauràs de mencionar a totes les del món, però no. Diuen, bueno, Brasil, Uruguai, Espanya, Alemanya... I bueno, de... rarita.
2: Sí.
0: Rarita. Si m'ha demanat, a mi, la meva humil opinió. Uh-huh. No?
1: Però això estàs, Juanjo, per repartir la teva opinió.
0: Per donar un poquet de llum, no? Bueno, dai, dai, per la vida significa dale, dale, en italià. Podria ser en argentí, però no, en italià. I també ho mencionen en castellà, en anglès, i inclús ho mencionen en japonès, fins i tot, que diu Ikou.
1: Ikou, Ikou.
0: Que jo vaig aprendre quan així, era de gira per allà, jo vaig aprendre que, com a per animar, era Matane! Matane, mundiaru!
1: Ah, no? Que bona!
0: Sí, claro, Matane, però Ikou no havia sentit mai. Bueno, això ha estat la primera notícia de na Shakira, però és que n'hi ha hagut una altra. N'hi ha hagut una altra.
2: Ah, home.
0: Bueno.
1: Ah,
2: el de
1: Meringos.
2: Així que tenia... Sí, no, butxaquetes.
0: Home, per la vista Hisenda, a Espanya, espanyola, li ha de tornar ni més ni menys que 60 milions d'euros més interessos. Ja que per l'obis, bueno, a Espanya li va reclamar imposts i sancions per una gira mundial que va fer ella l'any 2011, perquè ja va considerar que na Shakira residia a Espanya de manera fiscal.
1: Sí.
0: Però clar, na Shakira sempre va al·legar que no va estar el mínim de dies requerits en el nostre país per ser considerada resident fiscal, que el mínim són la meitat, són 183 dies. Uh-huh. I sabeu que s'ha pogut demostrar que hi va estar com a uns 160 dies,
1: correcte,
0: però no hi ha hagut manera de demostrar on era, on no era, vamos, que en el final la seva residència fiscal era a Bahamas. Ja rarito, no?, que la teva residència sigui Bahamas.
1: Sí, de fet, bé, vàrem parlar sobre aquest mateix tema amb en Pau Montserrat, que és un jurista i economista expert, i mos va explicar exactament aquest cas de na Shakira, i és un poc el que tu dius, no?
0: Sí, bueno, pues, per lo vist, bueno, pues, li hauran de tornar d'obres, però ja segurament...
1: 60
0: ja
1: va... milions, mare meva. Sí.
0: Ojito, perquè aquesta notícia pot fer que nosaltres pensem ai, pobreta, santa, sempre pues no, ja que aquesta sentència no afecta ni anula l'altre judici que va tenir.
1: Exacte.
0: On se varen pactar 3 anys de presó, sense ingressar, sí, i una multa de 7,3 milions d'euros per no pagar impostos entre 2012 i 2014.
1: Exacte. Ella ja va pagar, però ara ens hi tornaran.
0: Sí, perquè fingia que la seva residència encara era Bahamas, i no, ja no cuela, vivia a Barcelona amb en Piqué i tenia els fills. Mm-hmm. I nada, va evadir com a 14 milions i mig d'euros, entre gires, campanyes de publicitat i drets musicals. I així molt breument, no? Qui és na Shakira? Jo me deman, no? I quins han estat els seus escàndols? Bueno,
1: tu no l'has coneguda, no, Juanjo?
0: No. En persona mai, però sí que és vera que fer feina en gent, bé, fer feina properament en gent que li ha compost, pues, per exemple, el tema aquell d'en Bizarrap i coses així. No?
1: Ah, bé, mi.

0: Sí, que el tenim, el tenim.
1: Bueno,
0: bé, el parlarem de fons.
1: Na Shakira Isabel Mebarak Ripoll, m'encanta que acabi en Ripoll, el seu segon llinatge, va néixer un 2 de febrer del 77 a Barranquilla, Colòmbia. Té ascendència libanesa per part de son pare i espanyola i italiana per part de sa mare. I, bueno, quan era petita, pues ja va néixer amb aquesta mescla àrabe i, bé, ja va ficar es ball del ventre, les seves coreografies, perquè seu pare el duia a un restaurant d'Orient Mitjà i ja va escoltar tot un derbaque, que és l'instrument aquest que s'emplea pel ball de ventre. I a partir d'aquí ja se va interessar per aquest mundillo i va començar sa carrera musical gràcies a una productora de teatre que la va ajudar a fer-se coneguda fora de Barranquilla. I va conèixer un executiu de Sony Colòmbia i va treure dos discos que, per cert, van ser literalment un fracàs estrepitós. Crec que no estan ni a Spotify siquera. I, bueno, poc a poc va anar cresquent, ja que va ficar una cançó, un recopilatori, que ja va ser, buah, aquesta cançó, un èxit. I, bueno, a partir d'aquí, un èxit fins que va arribar a seu. Whenever. Se va treure en castellà, que se de suerte, i també en anglès, que era whenever, no? I va ser el seu primer...
0: El temacle del món, el millor.
1: Clar, després ja va venir La Tortura, en Alejandro Sanz, Las de la Intuición, que sortia a la tele, un anunci, Hips Don't Lie, Loba, Waka Waka...
0: I Never Forget el videoclip que té amb en Nadal, eh?
1: Oi, és vera. Bueno, i per què va ser tan sonat aquesta cançó amb en Bizarra? Pues, perquè va tenir molt de tiró mediàtic pel potencial salseo, no, que hi havia. Home. Perquè just havia acabat la seva relació amb en Piqué, el futbolista del Barça. Bueno, per la vista, el futbolista pues, li va ser infidel en diverses ocasions i ella va dir fins aquí, no? Recordant que també en Piqué inclús el va mencionar a una cançó que té amb en Carlos Vives, si no vaig malament, de La Bicicleta.
0: Sí,
1: com Piqué,
0: ella estava no sé enamoradíssima.
1: Hombre, i jo claro, vaig un poquet aquí, però bueno, jo m'he demanat. Vosaltres me demanareu. Què t'has demanat, Joan Josep Montserrat Riutort?
0: Què t'has demanat, Juanjo?
1: Sí. Jo m'he demanat com sonaria a Shakira a Mallorca. Vinga, mam.

0: Montserrat, Shakira, on sigui i quan sigui, canta en Juanjo Montserrat, aquí, a Xiu Xiu, des dels estudis.
1: Bueno, més mallorquí, no?
0: T'ha quedat mal, com sempre. Juanjo, gràcies. Tot un plaer.
1: Moltes gràcies. I encara mos sobra un minutet i tot. No sé si mos han deixat així algo per xerrar amb Shakira.
2: Hem xerrat d'agència tributari, d'en Piqué, del Waka Waka, i fins i tot ara has fet una cançó en català de l'original seva, és a dir...
1: Sí, xerrem.
2: Temes n'hi ha.
0: Jo crec que
2: és una gran fan, és incondicional, de Shakira.
0: Té
2: un pòster de fetes de redacció. Que sí.
0: Bé, sí, hi ha una foto d'una Shakira de fetes de redacció.
1: Ah, molt bé. Pues dimecres que ve me la mostrau.
0: Molt bé, Juanjo, que vagi bé. Fins la setmana que ve, tot una tornada.
1: Abraços, adiós.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.
1: Bon dia. Aquest dijous continuarem en general amb un cel destapat i les temperatures que podrien anar en lleuger ascens. Es poden produir bancs de boira durant les primeres hores del dia. Un home ha mort a Pollença després d'esclatar un bidó de benzina quan feia feina amb una radial a una finca a la zona de la Torre d'Ariant. Amb l'explosió ha patit ferides molt greus al cap i cremades de segon i tercer grau a les cames. L'home de 58 anys estava inconscient però respirava. En arribar a l'helicòpter medicalitzat ha trobat la víctima amb parada cardíaca i amb lesions incompatibles amb la vida. Les primeres hipòtesis apunten que mentre treballava en tasques de manteniment de la finca, en tallar la tapa d'un bidó amb la radial ha explotat i li ha causat un gran tall al cap. I la companyia Air Canada connectarà aquest estiu 3 vegades per setmana una ruta directa entre l'aeroport de Palma i el de Montreal. Segons l'aerolínia canadenca, aquest nou servei es veurà mínimament afectat pel context de guerra i les conseqüents alçades del preu dels combustibles. El primer vol des de Sant Joan cap al Canadà serà dia 18 de juny. En la presentació de la companyia aèria a l'estadi de Sant Moix, el director general José Antonio Blázquez ha avançat que els primers vols ja tenen una ocupació del 100%.
2: En principio, absolutamente nada. Es verdad que ha habido unos pequeños ajustes de combustible, pero es verdad que nosotros decimos que Canadá es un país en general que tiene una muy buena acogida por todo tipo de viajeros, que es un país que cae muy bien en general, está alejado de cualquier tipo de conflicto.
1: A la crònica dels tribunals destacam que el Tribunal Superior de Justícia de les Balears obliga a tornar enrere el procés de conversió de la zona per a vianants de la plaça d'Esborn de Ciutadella. Creu que podria haver-hi irregularitats en el procés i dona la raó parcialment als empresaris que ho havien denunciat. I sobre el cas que ha protagonitzat aquests dies tota la informació, tota l'actualitat, la presidenta del govern, Marga Proens, reclama que Pedro Sánchez i el PSOE donin explicacions sobre la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero pel presumpte cobrament de comissions il·legals en el cas Plus Ultra. Una investigació, diu, que apunta directament al govern d'Espanya.
3: L'actitud avui del president del govern és d'una complicitat que s'hauria d'explicar. Crec que aquests que fa anys que mos venien donant lliçons, i especialment el Partit Socialista de les Illes Balears, que tenia, i ho de fa molt poquet, en Zapatero com el seu referent ideològic i el seu líder gairebé espiritual, crec que avui és un dia de veres per donar moltes explicacions.
1: Aquesta qüestió va centrar ahir la sessió de control al Congrés dels Diputats i en especial el cara a cara entre el líder de l'oposició, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, i el president del govern, Pedro Sánchez.
4: El que pueda robar, que roba. Ese es el lema de su gobierno, señor Sánchez. Y lo han aplicado tan a rajatabla que por lo visto han robado hasta los que teóricamente estaban retirados. España está gobernada por corruptos y yo me voy a encargar en cambiar todo esto.
5: Si quiere usted mirar a la corrupción, mírese al espejo. O recuerde las fotos que tiene de su pasado. Señor Feijóo, usted en plena campaña electoral anunció lo que era un sumario que estaba bajo secreto. ¿Qué información le pasa a usted? La misma persona que se le pasa al jefe de gabinete de la señora Ayuso, al señor Miguel Ángel Rodríguez.
1: Així arribam a les 6:04, actualitzam i ampliam tota aquesta informació d'aquí una hora a partir de les 7 a l'informatiu matí amb Maria Antònia Suau.
0: Més informació a ib3notícies.com. ib3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. Un any amb tu. Xiu-xiu, amb Xavi Oliver.

0: Encetem segona hora de xiu-xiu, ara amb Lluís Fortes al control tècnic, i és moment de conèixer...
1: gent que fa coses.
2: I avui qui fa coses són Francesco Trevisan i Luis Artero, dos dels millors conserges d'hotel del món.
3: ¿Por qué motivo quieres ser botones?
4: Quien no querría serlo en el Gran Budapest, señor.
5: Y así empezó mi vida. Aprendí de auxiliar de botones bajo las estrictas órdenes de Monsieur Gustave H. Muchos de los huéspedes más apreciados y distinguidos del hotel acudían gracias a él.
4: Le quiero.
3: Y yo a usted. En el catre era pura dinamita.
4: Tenía 84 años.
3: No ha sido la mayor.
5: También fue cuando conocí a Agatha.
3: Es encantadora, encantadora.
6: Ya es el cuello. Botas de...
0: ¿Cómo estáo? Benvinguts a Xiu-Xiu.
7: Moltes gràcies. Moltes
0: gràcies. Coneixeu la pel·lícula d'Hotel Budapest?
7: Hombre, sí. Una de mis favorites.
0: Ah, sí?
7: Sí, sí.
0: Lluís,
7: sí,
0: per tu també?
7: És molt bona, sí.
0: És la primera vegada que veniu a la ràdio?
7: Per jo, sí. Per jo, la segona.
0: La segona, molt bé. Estito, com vos hem presentat, hem dit que sou dos dels millors conserges d'hotel del món. Com ho veig, en això?
7: Bé, per jo massa, però moltes gràcies. un títol molt alt, però sí, por ahí vamos, este es el objetivo. Sí, és una bona descripció.
0: En parlarem.
2: Francesco Trevisan és el cap de consergeria i gestor d'experiència del client del prestigiós hotel de luxe La Residencia a Belmondo Hotel d'allà, a Mallorca. És membre de l'elitista associació Les Clefs d'Or i ha estat guardonat com el millor conserge d'hotel menor de 35 anys a Espanya.
0: I per altra banda tenim Lluís Artero,
2: que amb només 26 anys s'ha convertit en el conserge més jove de les Illes Balears en rebre les prestigioses Claus d'Or, un guardó otorgat per l'Associació Internacional de Conserges d'Hotel que distingeix l'excel·lència i la màxima qualitat en el servei.
0: Molt bé, amén, conserge, després hem sentit que, per exemple, l'Hotel Budapest li deien botones, gestor d'experiències... En què consiste la vostra feina?
8: Bueno, nosotros lo que hacemos es conectar el huésped con el destino, organizamos toda su estancia desde los detalles más mínimo hasta el máximo, así que desde su llegada y antes que llegar, todas las peticiones que nos hace, transfer desde aeropuerto para conectarlo al hotel y después todo lo que le puede pasar por la cabeza, restaurantes...
7: Ho aconseguim. Tot ho hem d'aconseguir. Tot el que volen ho intentem aconseguir i el que encara no saben que volen, pues també.
8: També, exacte.
0: Què vos demanen habitualment?
7: Bé, en el final mos han demanat de tot, no?
8: Habitualment és una paraula que no se emplea mucho ahí. Habitualment.
7: Sí,
8: habitual
7: dia,
8: no és...
7: Cada dia és molt diferent. És vera que en el final pues, sempre transfers i barcos i experiències és el que més feim. Però cada dia, per sort, és diferent i és una experiència.
0: Excentricitats?
8: Bé. Molta. Sí. Molta excentricitat.
0: Per exemple, qualcuna que vos revengui, així que recentment... Per hem demanat, jo no sé.
8: Avui m'han demanat per un tatuatge.
0: Ah, sí? Per exemple? Sí. Dir, un tatuatge...
7: L'havies de fer tu o...?
8: No. Gràcies a Dios no lo tenia que fer jo.
0: I si t'hagués dit, no, és que vull que ho facis tu, Francesco.
8: No, jo ja con el arte la consigo, però no la creo yo físicamente, però sí. Que hoy nos han preguntado un tatuaje y la verdad que ha subido un tío a hacer un tatuaje. Así bé, que muchas gracias, no se ha salvado, por ejemplo. Por esta
2: dins cosa. El rang d'excentricitat, un tatuatge tampoc està
7: sí,
2: tan malament.
7: Encara
2: és coherent. Sí. No sé si vos demanen coses que sigui impossible que digui un mem. Jo això no ho podré aconseguir mai.
7: Impossible no hi ha res.
0: Ui, m'agrada això.
8: Exacto.
0: Està bé, eh?
8: Con cuanto sea legal.
7: Fue lo imposible.
0: Home, clar, evidentment.
7: L'altre dia, per exemple, vàrem reservar un vagón de tren de Soya per el mateix dia, privat, i vàrem fer unes tapes en el tren.
0: Ah, sí?
7: Això per el mateix dia, una família volia anar en el tren i...
0: És a dir, estàveu dient que una família de turistes va demanar que li llogassin tot un vagó, un únic vagó de tren de Soya per ells.
7: No exactament.
0: Bueno.
7: Ells volien anar en el tren.
0: Uh-huh.
7: I nosaltres vàrem oferir algo més, no?
0: Ah, molt bé, i anar una mica més enllà.
8: Claro.
7: Ho intentam.
0: Heu dit que no, moltes vegades?
8: A veces toca. Como decíamos, las cosas ilegales son lo que más cuesta, así que...
7: Ja dic que han de dir que no.
0: I vos en demanen de coses il·legals?
7: Jo no molt. No m'han demanat... Al Manco Mallorca no he treballat altres postos que sí que demanen més, però en el Jumeira, que estic ara, la gent, el client, per lo general, és bastant...
8: Sí. Són exigentes, sí. Però sí, exigentes, pero preguntan cosas que al final...
7: Es un buen turismo.
8: Y esto, ya, y nuestra red al final es lo que nos ayuda a conseguirlo todo, porque es nuestra fuerza. Al final, los contactos que tenemos entre miembros de la Asociación del Ecledor, que habéis mencionado antes, que es nuestra asociación en la cual nos reunimos como profesionales y como conserjes de hoteles de lujo, y estamos también claramente apoyados por los miembros. Nosotros somos los miembros activos y estamos apoyados por los miembros honorarios, que son todas las empresas que nos ayudan y nos apoyan en conseguir las cosas imposibles de las cuales hemos hablado.
0: Ah, és a dir, existeix la llave de oro, la clau d'or, no sé si se pot traduir.
8: Sí.
0: És una associació internacional, entenc.
8: Correcto.
0: En què la gent dels conserges d'hotels de luxe s'aplega per demanar contactes i demanar informació, també vols fer suport, no sé si és una espècie de patronal, sindicat...
7: És que és més un networking, en el final, que és una associació de gent que treballa en tot del mateix i m'ho ajudam dia a dia. Sí. Si jo necessito algo, escric per el grup o crito a qualcú que està en el grup. Ei, estic cercant qualcú que vingui a tatuar avui.
0: I quanta gent sou en aquest grup?
7: A Mallorca, Balears...
8: Mallorca, exacto. Baleares somos ahora mismo, tenemos 53 miembros entre activos, honorarios y
7: afiliados.
8: Exacto. Y, pero, como ha dicho Luis, estamos a nivel regional, nivel nacional, o sea, Baleares, nivel regional, llave de oro de España, y después la llave de oro de España es parte de del Ecledor internacional, que reúne todas las nacionalidades, todas las secciones que pertenecen a las diferentes nacionalidades, y somos un networking que al final acaba siendo mundial.
2: O sigui, una cosa aquí que poden treure és que per ser un bon conserge se necessiten contactes.
8: Exacte.
2: No? Com un bon periodista.
7: És fonamental.
8: Sí.
7: Tot sol no són res.
0: Sens dubte, és evident que la vostra feina vos apassiona, vos agrada, de fet, sou aquí xerrant d'això, teniu l'associació, heu guanyat aquesta distinció que fa que puguen dir de qualque manera que sou dos dels millors conserges d'hotel del món, entre d'altres, dos d'aquests. Però, bueno, en quin moment vosaltres decidiu que voleu dedicar-vos en això? La vida vos ho posa davant o sou vosaltres que ho encalçau? Lluís?
7: Bé, jo, en el meu cas és algo que no tenia previst. Jo vaig començar amb els hotels treballant de cambrer, després de botones i després recepció, i vaig acabar a concerts, que és el que més m'agradava, no? És algo que te dona la possibilitat de fer feliç en el client, més enllà de fer un check-in, un check-out, i poc a poc pues deixes de costat les altres funcions de recepció fins que tens l'oportunitat de treballar en un hotel de luxe, en una consergeria, i dedicar-te només a fer feliç en el client. Només això.
0: És fer feliç en el client el motiu de la teva feina?
7: És la nostra feina, en el final.
8: És l'objectiu principal, la verdad que sí.
7: És el que hem de fer.
2: I com és això de satisfer, per exemple, un client que no està sent massa amable, massa agradable?
7: Són persones, i en el final tots tenim millors dies i pitjors dies, i tothom té després algo que li passa en la seva vida personal, i nosaltres tenim en les nostres mans canviar això, no? Canviar com se sent el client, fer-li més feliç, fer-li que canvia el seu dia, que de repente un client que no era amable passi a ser el millor client del món.
0: I tu, Francesco, com vas arribar?
8: Sí, hay que tener mucha empatía, hay que fijarse mucho en los detalles. Cualquier detalle puede jugar a tu favor al final. Si un cliente está enfadado o cualquier cosa, hay que enfocarte mucho en los detalles para volver a que la instancia se ponga en la justa dirección. Y esto, ahí jugamos nosotros. Al final nosotros resolvemos mucho problema. Un excelente concierge también se ve cuando resuelve, cuando solucionas problemas, cuando tienes solución, no solo cuando todo va bien, porque que todo vaya bien es, claro, la normalidad, pero dada la exigencia de nuestros clientes, al final solucionar problemas es lo para lo que estamos, y hay que tener una grande dotes d'empatia i fijar-se mucho en tots els detalls.
0: Totalment, i jo, això, clar, jo me fa pensar que, evidentment, és una feina en què deu fer un poc de teatres i deus que consisteix en fer feliç a la gent, però també deveu crear qualque vincle amb el client.
7: Sí, absolutament. Mucho,
8: sí.
0: Heu fet amistats?
8: Sí.
0: Per aventura...
8: Sí,
7: tenim clients que venen cada any i en el final també venen per estar tu i...
0: Sí,
7: fem amistat. Amistat a nivell professional, no? Però ja és algo més que només un client, no?
8: Sí.
0: Has dit que massa, Francesco.
8: Perdó?
0: Has dit que no t'han dit... Has fet amics? Has dit sí. Massa, com
8: no,
0: dir...
8: No, no, sí, no, és que és la verdad. Al final, o sea, te vuelves amigo después que vienen y lo has tratado bien, la distancia le ha ido fenomenal, ellos se acuerdan y vuelven para ti. O sea, hay algunos me escriben durante el invierno, a lo mejor nosotros trabajando de hoteles de temporada que cierran un par de meses, y te escriben y acuérdame cuando tengo que venir, ¿sabes? Le haces, a lo mejor le felicita por Navidad y me dice, me hace recordar lo que tengo que reservar la estancia aún, ¿sabes? O sea, son pequeñas cosas que crean un vínculo así con las personas y mola al final porque te buscan y esto es una cosa que al final del día... se aprecia mucho al final.
0: Que interessant. I després xerrant també de famosos. Imagina que ho tractaven famosos, venen als hotels... Ui, això xiu-xiu. Aquí n'hem de xerrar, d'això. Bé, jo vos ho he de demanar. Heu tractat amb famosos? Amb quins i com són?
7: Sí, claro que sí. Bé, hem tingut futbolistes, actors de Hollywood...
8: Sí, sí. La verdad que sí, siendo propietarios así donde... ¿Dónde va esta tipología? Todo esto, todos los huéspedes son así realmente, o sea, no tenemos gente normal y corriente, nosotros estamos acostumbrados a jugar con lo extraordinario. ¿Quién? No sé si lo podemos decir, porque también la discreción es una de las, características principales de un excelente concierge, así que es difícil decir a quién, pero... Sí.
2: Exacte, jo en això volia anar, supos que ara conten moltes coses també, vos entereu de moltes intimitats, sí. No? Molt de xiu-xius, moltes coses que no poden contar,
8: hay algunos secretos,
2: ¿no?
8: Como dice la peli que estabais poniendo antes, que hay que llevarnos hasta la tumba. Así que...
2: O sigui, aquí teniu molt de secrets, vosaltres. Guardeu molta... Algunos. És una cosa habitual, els conserges.
8: Hombre, la discreción, sí. Sí. Sí. Algún secretillo, sí. Sí.
0: Per tant, famosos no diran noms.
7: No podem.
0: No podem.
7: Vos encantaria. M'encantaria ara xerrar de tots els famosos, però no podem.
8: Os invitamos a tomar una copa en nuestro hotel.
0: Si
8: quedáis ahí, a lo mejor podéis bitxar si hay algo.
0: Recordem en Lluís Artero, ell és bé, fa feina a l'hotel Jumeira, a Solla, i després tenim en Francesco Trevisan, que ell fa feina a Belmont de Deà, si no va malament.
8: Correcte, la residència, sí.
0: Exacte, ells són dos dels millors conserges d'hotel del món. Bueno, aquesta el títol que tenen i que per això els estem entrevistant avui. Bueno, nosaltres hem preparat un joc.
7: Perfecte.
0: D'acord? Esteu preparats?
8: Fantàstic.
0: I així sabrem, coneixereu un poc de prop les vostres habilitats. A menys si seríeu capaços de fer possible lo impossible.
2: Les idees que vos aniran dient diferents situacions, diferents coses que vos poden proposar els clients, i heu de dir si ho pot aconseguir un conserge o un geni de la làmpara. Per exemple, primera de totes, vull que la meva habitació faci olor a ca meva. Això és possible? És possible, però molt de contactes, o és impossible?
8: Jo crec que és possible.
7: Jo crec que és possible.
8: Sí, sí.
7: No és fàcil.
0: No és gens fàcil.
7: Hauríem de xerrar molt i fer un parell de cridades, però...
0: Que faríeu el grup aquest que teniu, dels esclaus d'or, no? De la delegació, per exemple, a Suïssa. I de dir, escolta, vés a casa d'aquesta família...
8: O en París, en França, i on estan més expertos de perfume. Però te sorprendria saber que també en Mallorca hi ha gent que treballa molt amb el perfume. A lo mejor sí. Jo estic d'acord amb Luis que con esto lo podríamos conseguir.
2: Ja fa cara de que en coneix a dos altres.
0: Sí, ja te tens cap.
7: Ja tenim dos contactes.
2: Vinga, la següent és, vull una platja buida a Mallorca en ple mes d'agost.
7: Se diu Barco.
8: Exacto.
2: És una solució.
0: No, vaig dir, escolta, jo vull arena, vull platja. Vull una platja...
8: Jo crec que també esto, sin... Algo podríamos...
7: Jo desper el geni de la làmpara.
8: Sí? Una playeta de roca, tiene que ser, seguro, porque una de arena...
2: Venga, vull que el meu ca tingui menú degustació.
7: Super
8: fàcil.
7: Molt fàcil, aquesta.
8: Fàcil.
0: Tema cans, ja
8: passat.
0: És un tema
8: moltes
0: aquí.
8: Vegades, sí.
0: Què vos demanen per les mascotes?
7: Mira, nosaltres tenim inclús un menú per cans.
8: Sí, sí.
0: No
8: sí.
0: M'ho crec.
7: Tenim un menú...
8: Nosaltres també.
7: Sí.
0: I vem, un segon.
7: Preparam...
0: En què consisteix aquest menú que segurament jo me'l donau i passaria un gustet a menjar-me'l?
7: Sí.
0: Ellos
7: efectivament.
0: Pot
7: ser. Efectivament. No, però és un pot de can i...
8: Pot de can, sí.
0: Sí?
8: Sí, pot sí. De verdura.
7: I sí.
0: La verdura, sí. Idò. Bon lliure.
7: Preparant aquí per escar, amb el menú.
0: Allí també.
7: Sí, sí, una carta per escar, tot.
8: Juguetes.
7: Preparam un os per escar, amb el nom d'escar.
0: Són detalls, eh?
7: Sí, en el final és com... Hi ha gent que considera el seu ca com el seu fill.
8: Totalment, sí.
7: I això és molt important per ells.
8: Hay alguno que reserva una suite solo por el perro donde viene nosotros. La suite al lado, por el perro y dog sitter.
0: Una habitació extra i sencera.
8: Sí.
0: Pescar?
8: Sí.
0: No, no. Bé, això és verídic, sí. Eh?
8: Te lo juro.
0: Pregunta, ha canviat molt el client de luxe els darrers anys?
7: Bé, jo duc molt poc a la professió perquè soc molt jove, així que...
8: Bueno, jo, 10 añitos, un poco más, sí. Yo puedo, lo que te puedo decir, lo que veo es que busca más cosas auténticas, a lo mejor no, sobre todo cuando viene aquí, viendo las variedades de actividades que hay aquí en la isla y en la región, en Baleares en general, creo que como están acostumbrados a tener tantas cosas y tanto lujo, tantas cosas, tan, le gusta mucho, creo, disfrutar también de la naturaleza ahora, ir, como comentábamos antes, en sitio un poco más, ¿sabes?, aislado, disfrutar de un buen atardecer en compañía de la familia, de una comida mediterránea como toca.
7: Cerca más lo auténtico.
8: Exacto.
7: Más autenticidad. Conèixer lo que és la nostra cultura i la nostra illa, sí, més sí. que la excentricitat. Mm-hmm. O...
8: Sí,
7: i això, jo crec que això és molt bo. I...
8: Sí, és un tren molt bo.
0: I ara continuem amb el joc.
2: Vull que avui vespre vengui un violinista, però que no sembli una cosa que estigui molt preparada.
7: Just ara tenim una petició per un... Sí, molt fàcil. Super possible, sí. Just ara estem organitzant un violinista per anar amb un barco.
0: Ah, sí?
7: Sí.
8: És que... Esto es molt...
0: Clar, és un món a part, tot això.
7: Sí, sí.
0: Què imagina't, Jordi?
2: Sí, no, jo... No ho sé. Jo ni una ni l'altra aconseguiré. Però bé. Vull un pescador local... Que un pescador local m'ensenya a pescar. Però jo no vull tocar peixos, tampoc. O sigui...
7: Possible.
8: També, sí, fàcil.
7: Sí, molt fàcil.
2: Però a mi m'agrada això.
7: El tenim per mà.
2: Vull anar a pescar amb un pescador. Quin au?
7: Bé, jo en el meu cas estic en el Port de Sóller i hi ha una empresa que es dedica a fer les experiències de pesca per als clients i és un pescador d'aquí, de Mallorca.
0: Quan està disposat a pagar el client de luxe per certes experiències? És a dir, xerrant de... Es decir, se cifras.
8: Hombre, depende, exacto, siempre de cómo la quiere hacer, con quién la quiere hacer, cuándo la quiere hacer, porque si la quiere hacer en 3 horas no es como hacerla
0: claro.
8: con un mes de antelación. Y sobre todo, exacto, si la quiere hacer con alguien de nosotros, claramente nuestros contactos, como os comentaba antes, es gente que va muy en profundidad con lo que hace y que sabe muy bien, sabe, nuestros proveedores, nuestros partners, es gente que sabe muy bien de lo que va, así que... El precio suele ser muy alto, así que...
0: Clar, si demanen lo imposible i vosaltres feis possible lo imposible...
8: Exactament.
0: Hi ha gent que sap que això val...
7: Això no té preu.
0: No té preu.
8: Exacte.
0: Clar, no té preu.
8: No té preu.
0: Bé, tot té preu.
8: Correcte, sí. Tot té preu, sí, però...
2: Bé, i la darrera és... Vull regalar una estrella a la meva parella i veure-la des de d'allà.
7: Això se pot fer amb una aplicació, no? Hi ha una aplicació que no sé què és ara.
8: Hay una aplicació en Sóller, si no voy mal, que puedes adoptar la cánula del órgano, sí, por ejemplo.
7: Li pots posar els noms d'estrella i tot.
0: Bé, ja veiem que...
2: Sí, no, jo veig les coses molt difícils, però feis cara de bé, això.
0: Escolta,
2: dia a dia.
0: Sí, sí, totalment. Bueno, i volem de fer la pregunta Eclipse, d'acord? Wow. 12 d'agost. És a dir, un dels millors llocs per voler-ho. Per no dir millor, la Serra Tramuntana, D.A. i Sóller.
8: Sí.
0: Què passarà aquest dia? Què volen demanar els clients?
8: Molt de trull.
7: Molt de... Sí. Serà un gran dia per Silla i per l'hotel. Nosaltres tenim un parell de vents per als nostres clients. Serà un dia molt important.
8: Ja. Nosotros también tenemos una agenda de eventos que vamos también poniendo un poco al día porque faltan un par de meses, pero estamos trabajando en una agenda de eventos toda la semana del Eclipse. Yo creo que, como decíamos antes, estamos ubicados en 2 hoteles fantásticos y yo creo que disfrutarlo desde allí, hay algunos puntos de nuestros hoteles donde creo que puede ser lo mejor de la isla, donde, ¿sabes? Sin buscar demasiado, que claro, habrá gente que buscará mucho, pero con todo con toda la confusión y todo lo que habrá fuera de los hoteles, yo creo que se sentirán como en paraísos dentro de nuestras propiedades. Y...
0: I quan aneu de viatge, sou clients a un hotel, sou clients exquisits?
8: No. Quiero hablar con el concierge solo para saludarle si lo conozco y después pongo el no moleste y yo en general en la habitación y de verdad que...
7: Jo intento no anar a hotels perquè sé que estic treballant. Exacto. Estic tot el rato fixant-me si això està bé, si això, com fan això. Però si vaig a un hotel som molt senzill.
0: Sens dubte, una feina apassionant, desigria molt s'atenció, perdoneu. I també, clar, ens fa generar moltes preguntes. Si hi ha qualcú que ens estigui escoltant, que s'hi vulgui dedicar, què li diríeu que ha de tenir aquesta persona i quin consell li podríeu donar?
8: Hombre, yo lo que digo siempre es pasión, seguro, porque necesita mucha pasión para mucho espíritu de sacrificio para todas las profesiones del hospital y pero en esta también tiene que gustar mucho la gente y curiosidad porque nosotros nos nutrimos de cualquier información y la verdad que cualquier información es crucial para tener éxito en nuestro día a día como hablábamos antes, tanto yo cuanto Luis, al final las preguntas que te puede hacer un huésped de aquel nivel es de las más disparatas, te puede hacer cualquier pregunta y tiene que estar un poco preparado a todo. Y entonces tiene que tener mucha curiosidad para mí, curiosidad y ganas de aprender siempre, tanto de tus compañeros cuanto de los huéspedes siempre, los proveedores de todo.
0: Idò, Francesco Trevisan i Luis Artero, escoltau, han passat molt de gust de xerrar amb vosaltres. Moltíssimes gràcies. Que vagi bé la temporada i que sigueu tan feliços com feliços feis a la gent.
7: Moltes gràcies. Moltes gràcies.
0: Que vagi bé. Gràcies. I nosaltres res, ara tornarem tot d'una i atenció si sou mallorquinistes, o si no ho sou.
2: Sí,
0: perquè
2: important.
0: D'aquí pot sabrem si el Mallorca finalment descendirà a segona.

0: TV3 Ràdio Es, informació.
1: Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
2: El dia, per saber què passa i per què.
1: Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
2: Per comptar amb l'anàlisi més completa.
1: Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat amb la bona companyia dels nostres companys que
2: per
1: ja...
2: Per escoltar els protagonistes de la notícia.
1: Un de cada 5 metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2025.
2: El dia, amb Marta Grau.
1: El 22% de la plantilla actual...
2: De dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio.
3: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
2: Xiu, xiu!

0: I de sí, parau atenció, perquè sabem que hi ha nervis. De fet, hi ha molt de nervis, i sobretot, certa expectació. Diuen que el que fa més mal de tot és la incertesa. I si hi ha qualque sentiment que tenen i que comparteixen els aficionats del Mallorca, és precisament això, incertesa. Amén, Jordi, tu saps, tens clar que ha de fer el Mallorca, exactament, perquè no baixi, no...
1: Per qualque motiu que desconec, ho sé perfectament.
0: Ah, sí?
1: Sé perfectament el que ha de fer.
0: Ah, sí, men, digue-ho.
1: Sí, sí, en sèrio? T'ha sorprès, eh?
0: No, totalment.
1: Mira, perquè el Mallorca no baixi, ha de guanyar l'Oviedo, que va ser darrer classificat.
0: Ha dit, un segon, Jordi, t'has apuntat.
1: No, però ja ho sé.
0: Ah, sí?
1: Jo ho sé realment.
0: Amén, no, digues, endavant, perdona.
1: Jo soc el més futbolero d'aquí. No, sí, a final de temporada, però, que és quan ve lo interessant. Mallorca ha de guanyar l'Oviedo. Oviedo va darrer i l'ha de guanyar Son Moix. Sembla fàcil. Després, el Getafe ha de guanyar l'Osasuna. El Girona ha de guanyar l'Elx. I el Llevant ha de puntuar contra el Betis. Li vas empatar o guanyar.
0: Bé, sap que m'acabes de rompre una mica la centrada d'aquesta secció, perquè jo donava per fer que no ho sabries.
1: Idò sí.
0: Idò, i per això hem hagut de cercar informació.
2: Inés, escolta una cosa. Tu saps què ha de passar perquè el Mallorca no baixi?
3: Un miracle.
2: Però ho saps. És a dir, que ha de fer, ha d'empatar, ha de guanyar segur dissabte.
3: No ho sé, és veritat.
2: Bé, li demanen Xisco perquè m'hi vol dir millor. Xisco Naval, no. Xisco d'Esports. Xisco, escolta'm una cosa. Perdona, te molesta ara. Estàs,
4: no te passa res.
2: Mentió. Escolta, que ni Nes ni jo sabem què ha de passar exactament perquè el Mallorca no baixi segona. És un miracle, no? Però què ha de passar?
4: Moltes coses, moltes coses. Primer de tot, el Mallorca sí o sí ha de guanyar l'Oviedo. Després necessita el Girona guanyi l'Elx. Que el Getafe guanyi Osasuna. I el Llevant, que s'enfronta el Betis, sí o sí, o ha d'empatar o ha de guanyar. No pot perdre el Llevant.
0: És a dir, que és complicat.
4: Molt complicat. Ha de guanyar el Mallorca i s'han de donar 3 resultats més.
0: Tu què passarà?
4: No ho crec. Ojalà. Tant de bo, però no.
0: Bé,
4: no,
0: avui sabrem així, ho sabrem avui. Eh?
4: Tant de bo sigui així. No?
0: I si vos dic que avui poden saber abans que ningú en tot el món què passarà amb el Mallorca?
1: Què tens, el Pulpopol?
0: No.
1: Ara de cop. O ha vengut en Toni Terrades?
0: No, molt millor. Avui no han duit ni un analista, ni un exjugador, ni un periodista esportiu, ni un pop. Avui hem anat més enllà. Hem obert les portes del més enllà futbolístic i mos visita el pitonís Marc Escafí. Marc, com va això?
5: Molt bé, molt bé.
0: Sí? Que si t'estàs nerviós o...?
5: És que estic jo ja canalitzant ses energies.
0: I quines, sí. Com són aquestes energies? Pensa que en aquest estudi, en aquest mateix estudi d'Ivetra Ràdio, se fa es postres en joc. Es postres, anaren al partit del Mallorca. Per tant, deu notar que està impregnat.
5: Exacte.
0: Que no, què sents? Que notes?
5: S'espai ja me dona unes vibracions molt connectades amb el que mos diran avui els arcans. Que jo venc aquí a ser simplement un altavou dels arcans. Jo no donaré cap opinió. Jo simplement traduiré el que ells volen dir a través d'allò.
1: Has passat per davant a Sant Moix, de camí? Per...
5: He passat i he notat, bueno, energies. Ara haurem de veure, man, com les interpretam.
0: Energies bones? Energies negatives?
5: Energies fortes, energies complexes, energies que necessitam traducció d'ens superiors.
0: Molt bé, amem, aquí davant tens tres cartes. Explica'm-nos què tens,
5: exacte.
0: Què dus.
5: Exacte. Avui hem duit dues... Com vendrien a ser dos traductors, no? Hem duit Starot, no? Que és... Bueno, tothom el coneix, encara que si ja no el sap interpretar, tothom sap el que és un tarot, no? Què mos dirà realment el que passarà, no? Sabem el que ha de passar, no? El que van de dir. Però les cartes, els arcans, que són les que surten a les cartes, mos diran com evolucionarà el partit. I després he duit uns oracles que, bueno, mos donaran una pista, una informació, un... així un pot de xispa,
0: molt bé.
5: No?
0: Per tant, tenim arcans i oracles.
5: Exacte.
0: De moment, aquestes dues.
5: De moment, aquestes dues...
0: Els arcans mos diuen com aniràs partit.
5: Això és el que els hi demanarem. O bé, mos diran el que els hi demanem.
0: Molt bé, entesos. I després, l'oracle mos dona matisos de tot plegat.
5: L'oracle mos dona consells, mos dona un poquet de camí, no? De com afrontar aquest partit, per exemple.
0: Si en De Micheli, l'entrenador, m'ho està escoltant...
5: Exacte.
0: Pot ser, pot servir col que...
5: 100%. Que estigui pendent en els oracles, que li diran un poc com, com dirigir el partit.
0: Molt bé. Molt bé, i després tens una tercera que té una, com un, una llagosta.
5: Tot,
0: tu deixes
5: sí, sí, sí, jo duc diferents, diferents oracles i diferents tarots perquè si qualcú s'envicia i no m'està... Ah. No estic connectant
0: entesos.
5: Bé, clar, clar, canviant, perquè mm. els arcans a vegades són un poc punyeteros.
0: Molt bé, i si t'assembla donarem pas, però abans, Jordi, m'ho recordes que és el que ha de fer, que ha de passar? És a dir, quin és aquest miracle?
1: Idò, Mallorca ha de guanyar a l'Oviedo.
0: Ah.
1: El Girona ha de guanyar l'Elche, l'Elx. El Getafe ha de guanyar l'Osasuna. I el Levant, el Levante, ha d'empatar o guanyar el Betis. Tots aquests resultats a l'hora.
0: Mm-hmm.
5: Val. Els oracles, els arcans necessiten un poquet un missatge més clar, més definit. Així que jo crec que li demanarem quan aniràs partit.
0: M'agrada.
5: Jo crec sí. que...
0: No és un missatge definitiu, però mos pot apropar.
5: Exacte. Bueno, si guanyam o no, però... Futur immediat.
0: M'agrada.
5: No, o sea, tota la trajectòria, igual, de moment, uh-huh. no són capaços. O bé, igual mos sorprenen. Així que, si vos pareix, jo començo amb els arcans, uh-huh. a ben com es diuen.
0: Ara estàs capçant?
5: Estic, sí. I canalitzant.
0: Entesos? Exacte. Important. En aquest estudi, insisteix, moltíssima sí. d'energia.
5: Sí.
0: La no fins i tot jo.
5: Tens la pell de gallina.
0: Clar.
1: De fet, l'energia negativa del dissabte segueix aquí un poquet, te diré.
0: Exactament.
1: Dels comentaristes sí. aquí d'Esports 3, que ho van sí. passar
5: clar.
1: Malament.
5: Clar, després, sí. idò, després haurem de fer una neteja sensorial de l'espai, perquè si no...
0: Bueno, estic rebent missatges que me diuen... Mira, me diuen... Crec que no fa falta que tiren les cartes. I riuen. Com dir, escolta, això està fet, el miracle és molt complicat. Després me diu, no estic vivint, i necessit ja saber què diuen les cartes, i els arcàngels m'arriben aquests missatges, i, bueno, per favor, que les tiri ja. O sigui, molt de nirvis, m'ha estat molt de greu.
5: I de ja està, no feim esperar més.
0: No feim esperar més, però amem. Endavant.
1: Com anirà,
0: Marques Cafí.
1: Com aniràs partit, començant?
5: Com aniràs partit? Bueno. estic veient... coses que no me fa molt de gràcia. Però, bueno, no donarem un veredicte
1: conclusió.
5: Final fins que no tinguem tots els arcans damunt la taula. Estic al·lucinant. No m'esperava aquesta lectura. Val. Tenim ja...
0: Un segon, llevant la música...
5: No,
0: perquè això
5: sí,
0: és molt important. Tenim el mallorquinisme aferrat a la ràdio.
5: Tenc males notícies. Començaré a interpretar. La torre. La mm-hmm. torre mos està dient una jugada defensiva molt pobra.
0: Uf.
5: Ens està dient que ja hi haurà... Exacte. Que ja hi haurà un conflicte... que no estarem preparats a nivell defensa per gestionar aquest partit. Però, bueno, no passa res. Perquè ens han sortit també dues cartes molt interessants. Es boig. Es boig, què vol dir? Mm-hmm. Es boig mos està dient entusiasme, iniciativa, fer coses un poquet sense pensar. Jo aquí veig clarament que després d'identificar que la defensa no està acertant, se dona una volta d'estratègia i començam a ser més impulsius. Necessitem un poc de passió. És més...
0: Ara ha agafat una carta i és com una... Hi ha com un moix amb bales, amb una corona.
5: Val, és la roda de la fortuna.
0: Uh-huh.
5: Això què vol dir? Que clar, que canvien les tornes.
0: Està enxerrant d'una possible... minut 90.
5: Exacte, m'està donant unes energies de minut 87 que no és que... És que aquí hi ha una tensió... A més, aquesta fa por. Aquesta uh-huh. carta és molt forta.
0: Què és aquesta carta? Menys, Jordi, escriu-la.
1: Home, és un esquelet rosa i es fons també és com a negre i blanc.
5: Mm-hmm. I que creus, no?
0: He mort, sí, sí.
5: S'ha mort. Però s'ha mort no és una carta tan dolenta. S'ha mort mos està dient com a una dinàmica, mm-hmm. que pot ser perfectament aquesta dinàmica de que sa defensa no està encertant i canviant s'estratègia mos posam d'una manera més iniciativa.
0: Més boja, no?
5: Més boja. Mm-hmm. I canvien ses tornes, està clar. Començava malament la lectura, però ha acabat...
0: Sí. Bé.
5: Bé,
0: estic fet. Digues, Jordi, perdona.
1: Jo és boig, me sonen Don Prats,
0: sí?
1: Minuts, uf, final, uf. Surt... No ho sé, eh?
0: Ui.
5: Exacte.
0: És a dir, han de passar moltes altres coses, és a dir, coses que en el Mallorca, naturalment, no pot controlar. Però, bueno, és a dir, de moment no tot està perdut.
5: No,
0: tot
5: no.
0: està per fer i tot és possible.
5: Exacte. Aquí tot depèn un poc de... lo que passi en els darrers minuts. Això és el que ens estan dient els arcans.
0: Per tant, no t'atreveixes a dir un resultat, augurar què passarà? Si el Mallorca finalment...
5: Anem a treure una altra tirada en resposta de guanyarà o perdrà.
0: És que jo vaig una mica més enllà. Jo vull saber si el Mallorca quedarà primera. O baixarà.
5: Anem a veure els arcans.
0: T'atreveixes?
5: Sí. Jo m'atreves perquè jo simplement estic verbalitzant el que estan dient els arcans a través d'allò. Sí que jo no tinc problema. Ara, els arcans, que jo ja avui és ver que els he xerrat amb ells perquè estiguessin preparats per venir avui a la ràdio, perquè estiguessin còmodes. Avui he xerrat amb un amic meu esotèric, que també m'ha preparat tot el tarot.
0: Uh-huh.
5: I anem a veure.
1: De moment tenim que aquest, si baixa o no, se decidirà els darrers minuts.
0: Amén, Jordi, exactament. Tenim un partit molt boig, un partit inesperat, un partit en què passaran coses que no s'esperen.
5: Exacte.
0: I ara sabrem, efectivament, en aquesta segona tirada de cartes dels arcans, amén, si el Mallorca finalment davallarà segona.
5: Exacte. Anem a veure què diuen.
1: Ai.
5: No m'està agradant. M'estan sortint... molt d'arcans repetits. Mos estan volent dir algo molt, molt clar. Bueno... Vale.
1: En els desportes els hi pegarà un atac, ara.
5: Bueno. Bé. No està malament. No està malament. Tornant a començar en sa torre. És que mos està dient aquí que algo cau, una estructura molt definida no funciona.
0: Perquè clar, és una torre que és com s'ha de pisar, vull dir, està una mica...
5: És una torre que cau, literalment.
0: Entes, va, sí, passa per ull, sí.
5: I no...
0: Hi ha foc, a més, jo no ho he dit, no és foc, però bueno, jo vaig aixecar-te.
5: No, fora de s'interpretació futbolística, mos diu pues, que són estructures fermes, però que cauen, una tragèdia, una cosa que... Clar, que caig una torre, sí, és una cosa molt forta. I futbolísticament, a mi...
1: Home, clar, el Mallorca és una institució forta.
5: Clar, m'està donant... Començam un poquet...
0: Malament.
5: Sí.
0: Bé, no passa res.
5: Sa balança està quedant un poc clara. Però què passa? M'ho ha sortit sa força de sa afició. Els arcans m'ho estan dient que depèn molt, també... de l'energia que hi hagi en el camp, de l'afició, del compromís
0: sí,
5: que hi hagi ja. Així que tots els mallorquinistes que vagin a veure el partit ja saben que estan en deute amb els arcans. Això és el primer. però no està malament, perquè després mos apareix el món. El món és una carta de plenitud. Que més... quina cosa mos podria satisfer més que primera?
0: Home.
5: Pues el Momo està dient claríssim que han d'anar cap aquí, que aniran cap aquí. Ara, escarro. Com es diu escarro? Molt d'esforç.
0: Uf.
5: Una càrrega pesada. Una càrrega pesada. Un camí difícil, mos està dient. I... sa darrera, espenjat. Espenjat mos està dient que tot depèn també d'un moment d'aturar i de definir una estratègia nova. Aquí... si s'equipa mos està escoltant, que s'enteri que el que han de fer és aturar un moment i repassar l'estratègia que tenen.
0: Ui, atenció. Parau atenció. Per tant, segons els oracles, els arcans, perdoneu, el que passarà és el següent. Serà un partit molt, molt boig. El Mallorca segurament guanyarà. Ara bé, que quedem a primera, és complicat de saber encara, tot i que les cartes indiquen que és altament probable.
1: I depèn de l'energia de l'afició.
5: Exacte.
0: Home, sí.
5: 100%.
0: Exacte, i mos oblidant res.
5: Mos està dient això, que serà un esforç molt gran i que l'afició, pues, que vagi preparada en Sàlvia, amb Palo Santo, en el camp...
0: Entesos.
5: Claro.
0: Per tant, aquí el més important de tot és que li deixem bones energies.
5: 100%.
0: Bones energies. Per tant, jo te propos que ara posem en Juan Gabousal i encants en la ranxera, estilito lindo, per exemple,

0: Escolta'm, el que has que fer, ara tenim un joc. Quedes amb nosaltres fins a les 10?
1: Totalment.
0: I de res, escolta'm un poc, aquest Cielito Lindo meravellosa per deixar bones energies, que aquí valdria un Palo Santo, publicitat i tornant tot d'una. Que repiquin les campanes!

0: IB3 Ràdio és entreteniment.
1: Falta una jornada per acabar la Lliga de Primera Divisió.
2: Que hi ha opcions, és evident. És evident, la lluita era fins a la darrer.
1: El Mallorca necessita un miracle per salvar-se del descens.
3: Terminar ganando en la Lliga con un triunfo y después dirá si nos alcanzarán los puntos o no.
1: Dissabte, a partir de les 7, vos contarem en tot detall la prèvia, el partit i el postpartit del Mallorca-Oviedo i en connexions en directe amb els partits Betis-Llevant, Getafe-Osasuna i Girona-Elx. Un dissabte d'emocions amb esports 3 en joc a IB3 Ràdio, IB3 Televisió i el YouTube d'Esports IB3.
4: Digues la teva. Participa amb nosaltres. Envia una nota de veu, fotografies o missatges de text al WhatsApp d'IB3 Ràdio. 646 93 45 01. 646 93 45 01. Forma part d'IB3 Ràdio. Aparta la teva visió o opinió. Participa. 646 93 45 01. Al WhatsApp d'IB3 Ràdio. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
5: Bé, anem a escoltar les castanyoles. Se les toquen Andrés Coll.
6: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
7: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
5: Sí.
4: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
5: Ets ambidestre. Sa mà és dretana i sa cama és esquerrana.

0: Xiu Xiu, el xiu xiueig que arriba a tothom.
1: Sí, en Marc Escafí, continuem aquí a Xiu Xiu i Jordi Suárez. Influencer o defluencer, aquesta és la qüestió. Tu saps què vol dir, això?
2: Que, bueno, mem, la paraula influencer la tinc claríssima, que és una persona que més o menys pues, crea contingut i la gent li interessa.
1: Sí, però no? Un defluencer, això mos agraden aquí, els defluencers.
3: Els defluencers, coneixes això?
2: No, però entenc que estiré a punt de coneixer-ho.
1: Jordi, explica-li.
3: Efectivament. Defluencer és tota aquella gent, tota aquesta corrent de gent que per internet decideix no recomanar les coses.
1: Exacte, i els critica.
3: No compris aquestes coses que no te serveix de res. I hi ha persones que ara fan això.
1: Exactament. I aquí volem ser, no volem fer pas ni quarts, i en serem o unes altres. Per tant, vos duim 5 productes absurds que hem de discutir si són o no són útils, si el compraríem o no els ho compraríem. Per tant, el primer producte són les sabatilles amb llum per trobar l'excusat.
2: Jo ho tinc claríssim.
3: Són unes sabatilles que s'il·luminen quan camines de nit, pensades per no treballar quan vas mig adormit a l'excusat. En teoria són útils, a la pràctica, però és que els teus peus han començat una discoteca privada a les 3 de la matinada. Perfectes per no pegar-te un cop, però també per despertar a qualsevol persona que encara... sí, encara estic allà dormint.
1: Exactament. Exactament, per tant, com ho veus en aquest producte? Marc Escafí, vull sabrament que en penses.
2: Amem, jo veig un producte de primera necessitat. Tu saps les vegades que jo m'he pegat amb el dit petit quan m'he aixecat el vespre per anar en el banyo? És que jo ho veig una solució vital.
1: Jordi?
3: Mem, jo dic... També hi ha la llinterna del mòbil, no? Agafa-se.
1: Ja, però ja has d'encendre el mòbil. Mira si t'ha entrat un WhatsApp i...
3: El mòbil està de fora, la situació, clar.
1: I la llum? No ho havíeu pensat? O, si vol, un espelma, fins i tot.
2: A més, la llum... No sé, per exemple, si t'ho has acompanyat, és una molesta.

0: per l'altra persona.
1: Ja, això és vera.
0: I s'espeu-me bé, si som fantasmes del segle XVIII, un castell, pues igual sí, però jo veig un producte molt, molt acertat, almenys per la meva realitat.
1: Jo, francament, he de dir que soc bastant defluencer en aquesta secció, però aquí no ho he de veure malament.
2: A més, s'il·luminen quan camines de nit, només.
1: Sí.
2: O sigui...
0: Els pot emplear de dia sense que estiguin enceses, entenc?
2: Clar. Hi ha un botonet.
0: Tenen...
1: Un botonet.
0: Mil propietats. Mira que completes.
1: Sí, no ho sé. Li falten matises, però també hem de veure la intensitat de la llum. Perquè seria com...
0: És vera. Ha de ser suficient per no treballar, però tampoc unes llargues d'un cotxe.
1: Clar, l'altre dia xerraven, per exemple, d'una cuera que tenia incorporada un ventilador.
2: Un ventilador.
1: Per refredar-se de sopes, a crema, i en Jordi va arribar a la conclusió que, efectivament, és ventilador...
2: El ventilador el que faria és endur-se'n la sopa per totes bandes, no?
0: Depèn de la intensitat del ventilador.
1: Molt bé, tot depèn de la intensitat del producte. M'agrada.
2: Bé, jo crec que aquí... recomanam.
1: Recomanam, va.
2: Compreu-vos sabatilles... 100%. Amb llum.
1: Venga, ja. Recomanant, molt bé. Següent producte, el raspall de dents per a dues persones.
2: És un raspall amb dos caps pensat perquè dues persones se rentin ses dents alhora. En teoria, mem, és una cosa romàntica o eficient, si vols. Però la pràctica és vera que pot dur una coreografia incòmoda de saliva, colzos, imagina't, decisions de parella un poc qüestionables. Però bé... És vera que és un d'aquests invents que diu... Confirma que hi ha coses que, per molt que estimis a qualcú, a vegades convé fer coses per separat. No ho sé.
0: Jo el que vull saber és si és una punta a on la mateixa punta té els dos raspalls o hi ha un raspall a cada punta.
1: Una punta...
0: És a dir...
1: Oh, no. Ah, clar, per estar un davant l'altre.
0: Clar, si és... Que mos estem aquí mirant els dos i mos estem així rentant ses dents...
1: Però més, Marc,
0: cadascú té la seva punta i només compartim... proximitat.
1: Però tu imagina't, només vos podríeu fer una part frontal.
0: És vera, seria complicat.
1: Després ja quan vas en els extremers i tot això, no hi arribes?
0: No m'apareix interessant aquest producte.
1: Però bé, el que dius tu, si després... No, jo tampoc, francament. És que això no se pot defensar
0: cap manera. Sincerament, per molt enamorat que estiguis, jo crec que si hi ha un moment d'intimitat és rentar-te ses dents. No necessites compartir tampoc ni cepillo de dents, ni pasta de dents, ni col·liri, ni res. És a dir...
2: Sí, ja si t'invitat està aquell moment, tot dos...
0: Clar,
2: sí.
0: Si han de compartir contacte, preferiré que ja tinguis ses dents netes, no que sigui mentre me les estem rentant.
1: I si voleu, tu li fan ses dents a la teva parella i la teva parella les fan a tu.
0: O no.
1: O no.
0: O no.
1: O no. O no. Bé, en qualsevol cas, i sempre, no recomanem.
0: Jo aquí pas.
2: No.
1: Defluencers.
2: Totalment defluencers.
1: Molt bé, continuem en aquest transitant aquest absurd món dels productes que no necessitem. El que ve ara és paraigua per escar.
2: Que és bàsicament un paraigua petit enganxat a la corretja perquè el teu ca no se banyi quan plou. O sigui, és ideal per aquests cans que ja eren el rei de sa casa i ara més són candidats a presidir una urbanització de luxe, ja, si fa falta.
0: Però què duen? Es paraigo en el cap, com si fos un capell?
1: No ho sé, Marc. Sí.
0: O se corretja... Clar, és que aquí me falta informació.
1: Sí, falta
2: un és un joc de matisos, això.
1: Sí, totalment.
0: Que, jo quan trec a passejar la meva cursa, si plou, se banya, i després l'has de xugar... És a dir, posar una solució en això sí. M'apareix interessant. Ara, jo no sé com de còmode serà que la meva cursa dugui un paraigo, perquè... Si ja me fa nos a mi dos paraigua, imagina't a ella.
1: Amem, és que, clar, això, aquesta explicació diu que du un paraigua incorporat a la corretja. Jo no sé si és una corretja de ferro, o com ni per què, però jo, francament, ho veig complicat. Jordi, no sé com solucionar-ho.
2: Li deu pesar, no és que això.
1: Li deu pesar.
2: Tort.
1: Clar, per exemple, és un paraigua.
2: No, jo, amem, no ho sé, Jo no estic tan en contra.
0: I que és un
2: paraigua... Sobretot perquè, amem, a lo millor vas per la muntanya... I el deixes tu, saps? Perquè tu, si vas amb ell, sí.
0: I tu imagina't escar tot sol amb el paraigua en el camp, que se quedarà enganxat a tot.
2: També és vera.
1: I si deixem els animals animals? No.
0: Si s'han de banyar també, que se banyin, no?
1: Sí,
0: si m'abanyo per l'aparell.
2: Al final és més per la comoditat teva, de que no entris que ha banyat.
0: Exacte.
1: Eixo basqueros per cans. Sí. Per mi més pràctic que no un paraigua.
2: Jo crec que no recomanem.
1: Per tant, no recomanem.
2: A passar la fregona, tot.
1: Molt bé. No recomanem. Anem 2-1. D'acord, també què passa ara? Pareu atenció ara, la tassa que se remena tota sola.
2: Que és una tassa amb un botó que fa girar el líquid de dins perquè no hagis d'emplear cuera. Se suposa que És això, converteix una tassa en una centrifugadora de sobretaula. És a dir, comença a girar i el que vulguis que se mescli, el lacao i el que és pols. Com és això? El cacau en pols, o la llet, o el cafè, no ho sé. El que vulguis mesclar.
0: Bé, no ho ets... pràctic si tu aprofites aquest moment per fer una altra cosa, no? És a dir, tu t'estàs preparant el cacau en pols o t'estàs preparant un cafè soluble o el que sigui i dius, bueno, mentre faig això me pots estorrar... Doncs pues que se posi a centrifugar...
2: Són aquells 5 segons de
0: que marquen la
2: diferència.
0: Que te fan arribar tard o no se feina.
1: Exactament. Jo, pues, he de confessar que aquest no me desencanta. És a dir, m'agrada, de fet.
2: Me sorprèn molt que el Xavi Oliver li costi remenar la cuera.
0: No, inclús...
1: No, no és que me costa, però, escolta. És que ja he tornat una mica... Ja veig bellumes, entre tant de productes estranys.
0: I no t'ha passat qualque vegada de veure i hi ha la cuera dins la tassa i t'entra la cuera dins l'ull? Així no corres cap perill.
1: Això és vera, també. És a dir, no has de fer cap cuera.
0: Exacte.
2: O sigui, és eficient, evita lesions... Perfecte.
1: Home, sí, pot vendre-se com vulguis.
0: 100%, ja ho veig també, un altre producte de primera necessitat.
1: Molt bé, per tant, també acceptem... Dos a dos, anem.
2: Dos a dos? Estan bé.
1: Aquí hi ha d'haver un desempat. El pròxim producte, parau atenció, és un guant. Un guant per fer net el mòbil mentre camines.
2: O sigui, un guant amb una superfície de microfibra en els dits perquè puguis netejar la pantalla del mòbil en qualsevol moment.
0: Però no és que només ho puguis emplear mentre camines, sinó és com a...
1: Mira, que tens la butxaca. Va, camines. Au. Camines i el poses a la butxaca i fica't la maneta amb el guant i el fas net.
0: M'interessa la idea, crec que tampoc està massa bé executada, però conceptualment m'apareix interessant perquè jo després sempre pens, m'he anat a rentar les mans, m'he anat a rentar les dents, el que sigui, i després agafo el mòbil... que jo no me'n recordo la darrera vegada que li vaig rentar la pantalla. És a dir, la higiene no està equilibrada.
1: És que diuen que el mòbil acumula moltíssim de microbis. Moltíssims.
0: Clar, i el que sigui per solucionar aquesta realitat microbiana, pues, m'apareix interessant. Ara, pues, en l'estiu no m'ho posaré els guants per anar caminant la mà dins la butxaca.
1: En l'estiu, i perdona, crec que en s'hivern tampoc.
0: En s'hivern tampoc.
1: Agafa't la manigueta, o la camiseta, li passes per d'un termòbil...
2: Sí, potser seria interessant que fos dins la butxaca, que fos per butxaca, i tu fiques el mòbil i ja se fa net.
0: Clar, no? que fossin calçons, sí, que tenen les butxaques de microfibra.
1: Està
0: no?
1: ben pensat, això, eh?
2: Escolta, aquí hi ha negoci, eh?
1: Clar, aquí... hem d'anar a patentar-ho a tot d'una quan en sortir d'aquí.
0: Hem de córrer, perquè la gent ho ha sentit.
1: Sí. No ho sé, per tant, senyors i senyors, som influencers o defluencers? Què en penseu?
0: Jo crec que aquesta
1: era
0: descartat.
1: Jo ho tinc claríssim, eh? Jo no recomanaria.
0: Jo no recoman perquè troc que no està encara aterrat. Com a prototip està bé.
2: Exacte, bon producte, mala execució.
0: Exacte.
1: Per tant, no recomanam.
0: No recomanam.
1: Per tant, senyora i senyora, aquí si ho avui mos declaram d'influencers. Molt bé, Marc Escafí, moltes gràcies per venir.
0: Moltes gràcies a vosaltres per tenir-me.
1: Hem arribat a Xiu-Xiu número 390. Jordi Suárez, moltíssimes gràcies.
2: I mos veiem demà.
1: Mos veiem demà. Lluís Fortuna és contra el tècnic. Moltíssimes gràcies, Marc Escafí. Una altra vegada, gràcies a tots vosaltres per ser-hi. Mos veiem demà a la mateixa hora, com sempre, aquí a IB3 Ràdio. Mos hi trobareu.
3: No, i xuxi, i xaxi, que se ja punyetes que ve.

0: Són les 7.
1: TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
0: Bon dia. El Partit Socialista tanca files amb l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero després de la seva imputació pel presumpte cobrament de comissions il·legals en el cas Plus Ultra. El responsable de l'executiu, Pedro Sánchez, li dona suport i assegura que col·laboraran amb la justícia.
2: Toda la colaboración con la justicia. Toda. Todo el respeto a la presunción de inocencia. Y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
0: I tot mentre creix la pressió sobre el govern espanyol, tant per part dels seus socis d'investidura com també de l'oposició, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, demana que es facin passes endavant.
3: Los socios tienen que mover ficha. Los mismos socios que sacaron del gobierno del Partido Popular en el año 2018 hoy tienen los mismos motivos elevados a la enésima potencia para dejar caer al gobierno.
0: Aquí a les Illes, la presidenta del govern, Marga Proens, també reclama que Sánchez i el Partit Socialista donin explicacions, mentre que el portaveu del PSI pel Parlament, Iago Negueruela, defensa la gestió de l'expresident Zapatero. Tot d'un en parlam en aquest dijous, dia 21 de maig, en què hi ha altres qüestions destacades de l'actualitat. Un home mor a Pollença després d'esclatar un bidó de benzina quan feia feina amb una radial.
4: Els fets varen passar ahir migdia a una finca de la zona de la Torre d'Ariant. La víctima va patir ferides molt greus al cap i cremades de segon i tercer grau a les cames i va morir abans d'arribar a l'hospital.
0: Sanitat amplia el cribatge de càncer de mama i es farà a les dones a partir dels 45 anys i fins als 74.
4: Actualment, el grup d'edat al qual es dirigeixen aquestes proves van dels 70 fins als 69 anys. Les comunitats autònomes tindran fins a 6 anys per implantar els canvis. Un de cada 10 càncers de mama es diagnostiquen en menors de 50 anys.
0: I el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears obliga a tornar enrere el procés de conversió a zona per a vianants de la plaça d'Esborn de Ciutadella.
4: Pensa que podria haver-hi irregularitats en el procés i dona la raó parcialment a la vintena d'empresaris que ho havien denunciat. L'Ajuntament té 30 dies per presentar un recurs, però mentre continua el procés judicial haurà de permetre i el trànsit rodat. El consistori ha convocat una roda de premsa avui per explicar el seu posicionament.
0: I un altre ajuntament, el de Palma, ha obert el concurs d'idees per remodelar l'antic estadi Lluís Sitjar.
4: El consistori vol construir un pavelló esportiu amb capacitat per a 2.500 persones i 650 places d'aparcament. L'objectiu és poder licitar les obres l'any que ve amb un pressupost de 43,7 milions d'euros.
0: També a Palma avui l'empresa municipal de transport presenta els 23 nous autobusos elèctrics que incorporarà a la seva flota. En aquesta primera hora d'informatiu anirem en directe a les cotxeres de l'MT, on entrevistaran també el regidor de mobilitat de l'Ajuntament. I en els esports, el Reial Mallorca està pendent dels seus defenses per al darrer duel de la temporada. Xisco Ribas, bon dia.
5: Bon dia. Martín Balian estarà disponible per al partit de dissabte contra l'Oviedo. L'eslovac es va exercitar i matí en la resta de la plantilla, així com ho va fer Omar Mascarell, que ja ha complit el partit de sanció, i tots dos tornaran a estar a disposició de Demichelis. D'altra banda, el tècnic no podrà comptar amb Mojica, que va ser expulsat contra el Llevant, tampoc amb Marascumbula, encara lesionat, i Antonio Raillo continua sent dubte. I en bàsquet, negociacions trencades entre Palma i Figuí per una possible fusió per competir junts la pròxima temporada. El Figuí ha interpretat que els gestors del Palma estan jugant a dues bandes amb una negociació paral·lela.
0: I pel que fa al temps, avui continua pujant la temperatura. Pedro Roger, bon dia.
6: Bon dia, així és. Avui ens espera de nou una jornada marcada per una temperatura elevada i també per un ambient bastant tranquil en termes generals. Pel que fa al cel, avui tindrà molta presència de sol al llarg de tot el dia. Això sí, a primeres hores de la jornada també tindran la presència d'algunes boires que s'esveiran amb el pas del temps. D'altra banda, el vent bufarà molt fluix arreu del territori i això permetrà que tinguem unes condicions marítimes molt tranquil·les, idònies per qui vulgui acostar-se al mar. I d'altra banda, quant a la temperatura, ens tornarem a situar en uns valors bastant elevats, esperant que avui la màxima torni a girar aproximadament entre els 25 i els 29 graus i de forma puntual fins i tot ens podrem arribar a situar de nou sobre el llindar dels 30 graus. Ara mateix tenim a Menorca 17 graus a Fornells i de 8 a Ciutadella. A Mallorca, 14 graus a Campos, 16 a Consell i de 9 a Capdepera. I a les Pitiuses, 14 graus a Sant Carles i de 8 a Sant Francesc.
0: I són temperatures d'aquesta hora, quan són les 7:05. En Rafa Andrés, el control tècnic, i a Mancel López, Cristina Bausà, Caterina Bentoni, Escanilles i Neus Periques. Comencem.
1: Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
0: La presidenta del govern, Marga Proens, reclama que Pedro Sánchez i el Partit Socialista donin explicacions sobre la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero pel presumpte cobrament de comissions il·legals en el cas Plus Ultra. Una investigació assegura que apunta directament al govern d'Espanya.
7: Aquests que fa anys que mos venien donant lliçons, especialment el Partit Socialista de les Illes Balears, que tenia, i ho de fa molt poquet, en Zapatero com el seu referent ideològic i el seu líder gairebé espiritual, crec que avui és un dia de veres per donar moltes explicacions.
0: Aquesta qüestió protagonitza l'actualitat política i ha centrat l'activitat al Congrés dels Diputats, a l'hemicicle i als passadissos. És una nova crisi per als socialistes que aquestes darreres 24 hores han vist incrementada la pressió tant de l'oposició com dels socis d'investidura.
4: Uns socis als quals també interpel·la el president del PP, Alberto Núñez Feijóo.
3: Los socios tienen que mover ficha. Los mismos socios que sacaron del gobierno Partido Popular en el año 2018 hoy tienen los mismos motivos elevados a la enésima potencia para dejar caer el gobierno.
4: Els grups a l'esquerra del PSOE es mostren molt prudents, eviten parlar de persecució judicial i alguns fins i tot destaquen que la interlocutòria del jutge està molt ben escrita. És Gabriel Rufián, d'Esquerra Republicana.
8: Quiero saber la opinión del presidente del gobierno ante lo que describe el auto.
9: ¿Su opinión sobre el auto?
8: Que está muy bien escrito.
4: Veus com Àgueda Micó, de Compromís, posen en dubte que es tracti d'una guerra judicial o lawfare.
9: No lo sé. Yo soy prudente porque realmente no lo sé. Parece que no está tan claro que haya lawfare.
4: Ione Belarra diu que la interlocutòria...
10: No pinta bien el auto.
4: I el PNB defensa una posició prudent, és Maribel Vaquero.
11: Voy a decir lo mismo que dije ayer, nos mantenemos a la espera. Hasta el inicio, la instrucción está en un inicio.
4: De moment, per tant, aquests grups ni s'alineen amb el PSOE en la seva defensa de Zapatero ni amb els populars que reclamen que es propici un canvi de govern.
0: I dins l'hemicicle, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, van acusar-se mútuament de corrupció.
12: El que pueda robar, que roba. Ese es el lema de su gobierno, señor Sánchez. Y lo han aplicado tan a rajatabla que por lo visto han robado hasta los que teóricamente estaban retirados. España está gobernada por corruptos y yo me voy a encargar en cambiar todo esto.
13: Si quiere usted mirar a la corrupción, mírese al espejo. O recuerde las fotos que tiene de su pasado. Señor Feijóo, usted en plena campaña electoral anunció lo que era un sumario que estaba bajo secreto. ¿Qué información le pasa a usted? La misma persona que se le pasa al jefe de gabinete de la señora Ayuso, al señor Miguel Ángel Rodríguez.
0: Sánchez dona suport a Zapatero i reconeix el seu llegat polític alhora que diu que col·laboraran amb la justícia. El president de Vox, Santiago Abascal, assenyala l'actual president com a cap de les tres trames de corrupció.
14: Toda España sabe que usted es el jefe de Ábalos, usted es el jefe de Coldo, usted es el jefe de Cerdán y usted es el socio o el jefe de Zapatero, pero eso ya nos lo dirán los tribunales.
13: Su prioridad nacional es ponerse al servicio de estas élites internacionales que a usted le financian, porque su prioridad es su cuenta corriente.
0: Y continuamos parlant precisament del cas Coldo. I és que avui declara a l'Audiència Nacional l'empresari Víctor de Aldama. Ho fa com a investigat pels contractes de mascaretes i PCRs adjudicats a les Balears i a les Canàries durant la pandèmia de la Covid. Declararà a petició de la Fiscalia Anticorrupció i arran de l'informe de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil de l'UCO. El document apunta que els contractes de material sanitari formaven part de la contraprestació mensual de 10.000 euros en efectiu que pagava Aldama a l'exassessor ministerial Coldo García.
4: Un fet que, segons l'informe, permetia al presumpte comissionista accedir a l'exministre de Transports, José Luis Ábalos. L'UCO també indica que la relació entre tots tres va acabar 8 mesos després que Ábalos i García cessassin en el càrrec que el Ministeri. Això, interpreten, demostra un patró per finançar la capacitat d'influència de l'empresari per tal d'obtenir un benefici econòmic.
0: I encara un apunt més de la crònica judicial, el Tribunal Superior de Justícia de les Balears obliga a revertir el procés de conversió a zona per a vianants de la plaça d'Esborn de Ciutadella. Creu que podria haver-hi irregularitats i dona la raó parcialment als empresaris que ho havien denunciat, ens explica Ramiro López.
15: Amb trànsit rodat i 130 places d'estacionament, així lluïa la plaça d'Esborn tan sols fa un any. Això va canviar el juliol del 2025, quan va entrar en vigor la prohibició d'accés dels vehicles a la plaça. Aquest procés també va comportar reordenar el trànsit i reubicar els aparcaments. Ara el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears ordena revertir tots aquests canvis perquè considera que es podrien no haver seguit els tràmits administratius i patrimonials exigits. Escoltem a Víctor Carrera, que és l'advocat del cas, i a dos comerciants de la plaça d'Esborn.
16: Entendemos que esas decisiones no están amparadas por ningún tipo de procedimiento administrativo y que, por tanto, son vías de hecho y no se deberían aceptar.
17: Esborn peatonal ho volem, però així com està, no?
18: No me parecía una mala idea peatonalizar, pero será algo bonito.
15: L'Ajuntament té 30 dies per presentar un recurs de cassació. Mentre no s'esclareix el procés judicial, que podria allargar-se fins als 2 anys, estan obligats a aplicar les mesures cautelars i tornar a permetre el trànsit rodat. Al carrer, la gent prefereix una plaça sense vehicles.
19: Però es tornaria a posar cotxos.
20: Estamos escasos de aparcamiento. Quizás tendrían que buscar una solución para esos coches. Pero la plaza a mí me gusta tal como ha quedado.
21: Jo troc que ara que ja ho tenim així, troc que ho deixaria així.
22: Que està bien sin coches.
23: És que així dona més joc.
24: Ara que mos hem acostumat i que és evident que hi ha vida aquí i ambient social i tot, jo crec que seria una passa enrere molt, molt grossa.
15: El Partit Popular de Ciutadella exigeix responsabilitats al tripartit d'Esquerres i el consistori s'hi pronunciarà aquest dijous a través d'una roda de premsa.
1: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
0: I un home de 58 anys ha mort a Pollença després d'esclatar un bidó de benzina quan feia feina amb una radial a una finca a la zona de la Torre d'Ariant. Amb l'explosió ha patit ferides molt greus al cap i cremades de segon i de tercer grau a les cames.
4: En arribar, l'helicòpter medicalitzat ha trobat la víctima en parada cardíaca i amb lesions incompatibles amb la vida. Les primeres hipòtesis apunten que mentre treballava en tasques de manteniment de la finca, en tallar la tapa d'un bidó amb la radial, ha explotat i ha provocat una lesió al cap.
0: I una lota de 17 anys roman a l'Hospital d'Inca després de llançar-se d'un penya-segat de 30 metres d'alçada al Caló d'Esmoro.
25: La menor hauria botat a la mà des d'una alçada aproximada de 30 metres.
0: La menor hauria saltat del mà des d'una alçada aproximada de 30 metres i va resultar ferida en impactar contra l'aigua. Ha estat conscient en tot moment, però presenta lesions a l'esquena i problemes per moure les cames. Els sanitaris la van atendre, la van estabilitzar i la van immobilitzar fins a l'arribada de l'helicòpter dels bombers de Mallorca, que la va traslladar a l'Hospital d'Inca. I ha passat la primera nit a la presó l'home detingut a Bunyola per violència masclista. Quan la Guàrdia Civil va anar a cercar-lo a casa seva, va trobar 27 quilos de xix i 33.000 euros en efectiu.
4: Tot va passar després d'una intervenció motivada per un episodi de violència de gènere en un domicili de Palmanyola. La Guàrdia Civil ha explicat que durant les diligències practicades van localitzar els blocs de xix i els diners que suposen que provenien d'activitats relacionades amb el tràfic de drogues.
0: I la Guàrdia Civil investiga l'aparició de dos cadàvers a la costa de Formentera. Un d'ells, a la zona de S'Estofador, aquest dimecres, on les darreres hores han arribat dues embarcacions emigrants amb 31 persones a bord. S'investiga si hauria caigut d'alguna d'aquestes embarcacions abans de tocar terra.
5: Hores abans del matí ja havia aparegut un altre cos, possiblement també d'una persona emigrant a una milla de la costa de Punta Gavina. Es tracta del cos d'una jove i estava en avançat estat de descomposició. Ara està pendent de l'autòpsia.
0: 7 i 13 minuts.
26: Vols anar a Son Moix a gaudir dels partits sense embossos ni haver de cercar aparcament? Bici Palma i l'NT t'ofereixen les millors opcions de transport per estalviar temps i tot més. Amb Bici Bus, guanya el medi ambient i guanyes tu. Ajuntament de Palma.
27: Algun costum abans d'anar a dormir que mos ajudi a dormir millor?
28: A llegir un conte amb els meus fills.
29: Mirar les meves plantes i cada vespre les miro un poc.
30: Me van dir que posés o la ràdio fluixet.
31: Rentar dents, rentar cara.
32: I me passes fil dental.
33: El darrer que sol fer és donar-me'l dir una bona besada.
34: Em vaig tan agotada que caig com una pedra.
1: A IB3 Ràdio, a les 10 del vespre, entre avui i demà. De dilluns a divendres, amb Araceli Bosch.
35: I me despert 7 hores després.
0: Destacàvem els titulars. Sanitat amplia el cribatge de càncer de mama i es farà a les dones a partir dels 45 anys i fins als 74. Actualment, el grup d'edat al qual es dirigeix aquest cribatge va dels 50 fins als 69 anys. L'objectiu és detectar possibles tumors en fases més primerenques. Les dades apunten que un de cada 10 càncers de mama es diagnostiquen en menors de 50 anys.
2: Així és, i de fet la implantació serà progressiva. Les comunitats disposaran de fins a 6 anys per arribar a una cobertura propera al 100% en els nous grups d'edat, segons informa el Ministeri. La decisió s'ha pres en el si de la Comissió de Salut Pública i, com ha afirmat la ministra de Sanitat, Mònica García, tindrà un impacte que superarà els 500 milions d'euros entre els anys 2025-2029.
3: Medida muy importante, porque cuando un cáncer se detecta antes, las posibilidades de salvar vidas aumentan. Y la evidencia científica nos señala que había que dar este paso. Porque hay muchos casos que aparecen antes de los 50 años y porque para mujeres mayores de 70 sigue siendo una herramienta muy útil para poder detectar tumores a tiempo.
2: I el president de l'Associació contra el Càncer de les Balears, José Reyes, celebra la notícia en una entrevista al programa El Dia, ha animat a la població diana a fer-se la prova.
6: I sempre notícies d'aquesta mena són bones, perquè ens ajuden a arribar abans a la gent i poder millorar el pronòstic de la malaltia. El problema de cribatge de càncer de mama és absolutament exitós, és bo, és a dir, i per tant el que hem de fer és animar tothom que rebi les cartes o les invitacions per participar-hi, a participar, perquè nosaltres sempre ho diem, participant en el cribatge del càncer que sigui, que t'estiguin convidant a participar, literalment te pot salvar la vida.
2: De fet, en aquest moment ja hi ha algunes comunitats que tenen ampliada la franja d'edat d'aquestes proves, així Navarra, Castella i Lleó, també La Rioja i Castella-La Manxa ja ofereixen a les dones d'entre 45 i 49 anys, mentre que Galícia inclou el tram del 70 al 74. En tots aquests grups, la taxa de detecció va ser similar a la d'entre 50 i 69 anys.
0: I avui és el quart dia de vaga de metges d'aquesta setmana, coincideix amb les concentracions d'avui matí a les 11 a les portes de l'Hospital Can Misses a Eivissa i ja del capvespre a la plaça de la Reina a Palma. Ahir les aturades varen comportar la suspensió de més de 60 operacions, prop de 1.600 consultes i proves diagnòstiques i 1.500 cites a l'atenció primària.
7: El col·lectiu que reconeix cert desgast per un conflicte laboral que s'allarga avisa que no pensen afluixar. Aquí a les Balears el seguiment ha tornat a ser desigual en funció del servei. Segons el sindicat mèdic, la vaga ha tingut més incidència en àrees hospitalàries com anestèsia, on 8 de cada 10 professionals s'haurien sumat en aquesta aturada. En canvi, a l'atenció primària el seguiment s'ha situat en tot del 50%. Els facultatius reclamen un estatut propi en condicions específiques diferenciades de la resta de professionals sanitaris.
0: Protesten els metges mentre que el sindicat d'infermeria SATSE també denuncia que aquest estiu tornaran a faltar treballadores per cobrir les substitucions a les vacances. Segons el sindicat, aquesta manca de professionals farà que les que quedin hagin de doblar torns amb hores extra i faltaran infermeres amb experiència als diferents serveis.
2: El secretari general de SACSE, Jorge Tera, ha explicat que el sindicat planteja en aquest moment presentar una denúncia davant d'inspecció de treball per la quantitat, diuen, d'hores extra que l'any passat generaren les infermeres. Un primer càlcul del SACSE apunta que les 7.900 infermeres de l'arxipèlag feren unes 200.000 hores extra el 2025. L'any passat una situació que Tera pronostica que es repetirà enguany mateix.
8: Y nos toca otro verano, pues de cubrir turnos con horas extra, con guardias extra, de tener descubiertos en los servicios, de que no nos queda gente, digamos, veterana. Y volvemos a, pues, a estar muy preocupados, francamente preocupados por lo que ocurre.
2: És per això que Jorge Terano descarta en aquest moment que els pròxims mesos es convoquin mobilitzacions pel malestar que hi ha entre el col·lectiu amb la Conselleria de Salut.
0: I en aquest context de vaga de metges, Carles Requesens assumeix la presidència del Col·legi de Metges de les Balears fins l'any 2030. És la seva segona legislatura al capdavant de la institució. Durant la presa de possessió s'ha compromès a continuar defensant la dignitat de la professió mèdica. El doctor Requesens serà aquí als estudis de la Ràdio Pública a les 8:30 del matí. Li demanaran pel cas un dels moments decisius de la sanitat pública. les Balears han passat a ser la primera comunitat on més baixa la sinistralitat laboral entre els mesos de gener a març d'enguany, amb una davallada del 9% en relació amb el mateix període de l'any passat. En el primer trimestre d'enguany s'han produït quasi 3.700 accidents laborals. La gran majoria han estat lleus, però n'hi ha hagut 13 de greus i no s'ha esdevingut cap accident mortal.
7: La consellera de Treball, Catalina Cabré, ha destacat la reducció de la sinistralitat en un 15% a la construcció. És a dir, s'han produït quasi 900 accidents en el primer trimestre d'enguany. Al sector industrial, la davallada ha estat de l'11% i als serveis, un 6%. L'únic sector que incrementa la sinistralitat és l'agrari, amb una pujada del 35% a causa d'accidents lleus, per exemple, com talls o sobreesforços. La reducció dels accidents a la construcció és una tendència que ve, diu Cabré, des del 2025.
9: Des del principi de tot, varen posar focus a construcció, sobretot per un motiu. Amb independència de les dades, que ara són molt bones, però amb independència d'això, els resultats sempre són els més greus. Un accident a la construcció sol, pues, pot ser mortal o amb conseqüències a vegades d'amputacions, d'ingressos complicats, i per això sempre han posat moltes focus.
7: La directora general de Treball, Mariluz Moreno, ha explicat que enguany, a més, s'incrementaran les visites i inspeccions a les empreses. Se'n faran quasi 1.800 i 200 visites es dedicaran a fer que les empreses compleixin precisament la normativa durant les onades de calor. En aquesta matèria es farà especial incidència a l'aeroport de Palma, on manquen ombres per als treballadors.
10: En la realización de visitas de seguimiento en las obras del aeropuerto de Palma, con el objetivo marcado de realizar 12 visitas este año 2026. De igual manera, otra gran obra también proyectada y que seguiremos visitando desde el Ibasal es la obra de l'Hospital Sondureta, antiguo Hospital Sondureta.
7: Treball també ha confirmat que en el primer trimestre de 2026 no s'ha registrat cap accident laboral a Son Sant Joan.
0: I l'actual conveni d'hostaleria, segons Comissions Obreres, el pitjor de la història del sector a les Balears. El sindicat ha presentat una guia en la qual analitza 26 articles del conveni i explica per què va decidir no signar-lo ara fa gairebé un any.
2: Entre moltes d'altres qüestions, el sindicat considera que el conveni genera una major inseguretat laboral entre els treballadors fixos discontinus. La guia està a disposició de tots els treballadors, tant en paper com a través de la plana web. Carmen Carmona, secretari general de la Federació de Servei de Comissions.
11: Estamos en la isla Baleares, en la hostelería es el motor económico en el que estamos instaurados y los trabajadores y trabajadoras del sector son la fuerza de Baleares. Si los trabajadores y trabajadoras del sector hostelería se para España entera, básicamente. Somos el aeropuerto con más movimiento que hay y esto tiene que verse reflejado en las condiciones laborales de las personas del sector.
0: I encara de l'àmbit laboral, les mestres d'educació infantil han convocat una vaga a les Illes per dia 2 de juny. Ha estat convocada per la xarxa 03 a causa, segons diuen, de la deixadesa de les patronals per negociar un conveni autonòmic d'infantil propi, així com la desatenció per part de l'administració. Els sindicats, Comissions Obreres, UGT i l'ESTEI hi donen suport.
7: Noelia Jiménez, portaveu d'aquesta plataforma, ha denunciat les condicions i les retribucions precàries que pateixen prop de les 170 escoletes. Per a moltes educadores, el salari mensual de 38 hores setmanals no arriba als 1.200 euros.
12: En les patronals, el que demanem és que hi hagi un conveni autonòmic, perquè actualment hi ha 7 taules salarials. Clar, això no se pot sostenir, no pot ser que per la mateixa feina hi hagi persones que cobrin una cosa i unes altres, i a més, quan la gran majoria està cobrant el salari mínim interprofessional.
7: La vaga de dia 2 de juny començarà a Palma amb una concentració a les 10 del matí davant el Parlament i una manifestació a partir de les 6 del capvespre sortint des de la plaça Espanya, i es preveu que en breu se sàpiguen els llocs de les mobilitzacions de Menorca i d'Eivissa.
0: I l'Audiència Nacional sentencia que les empreses han de compensar els festius que caiguin en dissabte independentment de la jornada laboral del treballador. El pronunciament respon al conflicte col·lectiu plantejat contra el conveni del sector dels centres d'atenció al client.
2: És una sentència de la sala social de l'Audiència datada al 19 de maig, dictant que els festius que coincideixen justament amb el descans setmanal en dissabte de les empreses d'aquest sector han de ser compensats i dona dret a gaudir, per tant, d'un dia addicional de descans. No es descarta que la mesura s'acabi finalment aplicant a tots els sectors.
0: I vols parlar ara de turisme. La companyia Air Canada connectarà aquest estiu 3 vegades per setmana una ruta directa entre l'aeroport de Palma i el de Montreal. Segons l'aerolínia canadenca, aquest nou servei es veurà mínimament afectat pel context de guerra i per les conseqüències d'alçades al preu dels combustibles. El primer vol des de Sant Joan cap al Canadà serà dia 18 de juny.
7: A la presentació de la campanya aèria a l'estadi de Somos, el director general de la companyia a Espanya, José Antonio Blázquez, ha avançat que els primers vols ja tenen una ocupació del 100%.
4: En principio, absolutamente nada. Es verdad que ha habido unos pequeños ajustes de combustible, pero es verdad que nosotros decimos que Canadá es un país en general que tiene una muy buena acogida por todo tipo de viajeros, que es un país que cae muy bien en general, está alejado de cualquier tipo de conflicto.
7: L'aerolínia operarà aquest servei des del 17 de juny fins al 24 d'octubre. A l'acte també hi ha assistit el alcalde de Palma, Jaime Martínez, qui ha valorat positivament aquesta nova ruta, ja que és un valor afegit per la ciutat i per l'illa de Mallorca.
5: Estem xerrant d'un visitant diferent, d'un visitant que no és de cap de setmana, que és d'una sèrie de dies i d'un poder adquisitiu més gran i, a més, preocupat i interessat per la cultura, per el patrimoni, per la gastronomia.
7: Els vols programats des de l'aeroport de Sant Joan s'enlairaran tots el dilluns, dijous i dissabtes, mentre que els trajectes des de Montreal a Canadà sortiran els dimecres, divendres i diumenges.
0: I els grups PSOE i Esquerra Unida Podem del Consell d'Eivissa s'oposen al projecte d'ampliació de l'aeroport d'Eivissa. Les formacions exigeixen a les institucions governades pel Partit Popular que defensin una posició clara i contundent contra aquest projecte en la Comissió de Coordinació de l'Aeroport i en el Comitè de Coordinació Aeroportuària de les Illes.
2: I per aquest motiu han presentat una proposta en aquest sentit que es debatrà ja en el ple del Consell del dia 29 de maig de la setmana que ve. Volen demostrar el seu rebuig contundent a qualsevol ampliació, diuen, encoberta de l'aeroport que suposi un increment de la capacitat i alhora una major pressió turística. Són paraules de la portaveu del PSOE, Elena López, i d'Òscar Rodríguez, portaveu de la coalició de Podem i Esquerra Unida al Consell.
13: El Partit Popular té que triar. O es posiciona clarament contra aquesta ampliació en aquells espais on té veu, a les comissions a les quals participa, o queda retratat com a còmplice d'un model que perjudica greument a la ciutadania de la nostra illa d'Eivissa.
14: Em resulta contradictori que mentre el Consell d'Eivissa o el Senat d'Espanya s'aproven propostes perquè es redueixi durant la temporada alta la capacitat aeroportuària de l'aeroport d'Eivissa, AENA ens presenti aquest projecte que el que vol és consolidar i seguir augmentant aquest creixement. Nosaltres entenem que la qüestió no és seguir creixent o consolidar, sinó aturar i decréixer.
2: I el PP ha criticat en un comunicat la posició de l'esquerra, assegurant que l'únic responsable és el govern de Sánchez.
0: I a Sant Antoni de Portmany, també a Eivissa, veure el carrer pot suposar sancions de 1.500 euros i anar sense camiseta. Uns 750 són les normes de convivència que es donaran a conèixer a partir d'ara a través d'una campanya de divulgació entre els turistes, sobretot els britànics i els irlandesos que passen les vacances a l'abadia Enric Fernández.
15: L'Ajuntament repartirà 10.000 postals en anglès i castellà als hotels i restaurants per donar a conèixer les 7 principals normes de convivència, les ordenances municipals i les del Decret de Turisme Responsable. També s'inclou el consum del gas del riure, l'òxid nitrós, que comporta multes que poden arribar als 3.000 euros, mentre que orinar a la via pública se sanciona amb 500. Marco Serra és l'alcalde de Sant Antoni de Portmany.
16: Això és una campanya de sensibilització i de comunicació, sobretot en el turisme que ens ve a vora, perquè coneguen les nostres ordenances i les normes de convivència i per intentar tenir un turisme més responsable. Tot això ve financiat amb els 3,4 milions anuals que rebem de fons ITS pel decret de turisme responsable.
15: Com explica el Batlle, la campanya informativa està finançada pels fons ITS a través del decret de turisme responsable, sous que també possibiliten la contractació d'agents de convivència. Seran 8 enguany, el doble que l'any passat, que se sumaran a la instal·lació de 119 càmeres de videovigilància.
0: I és el moment ara de llegir la premsa aquí a les Balears pendents dels successos i també dels tribunals.
7: Última hora obre amb una foto de la carta de Rosell, això sí, i també diu que una immobiliària de les Illes podria estar a l'origen de la trama en què està implicat l'expresident Zapatero. Diari de Mallorca destaca que s'ha reparat l'escala de l'estació intermodal en fotografia i que Zapatero, que per aquest cas, no és un dia fàcil per l'esquerra. Diu, Mallorca Diario dels Digitals diu que el Consell Superior d'Arquitectes recorre homologacions a titular assassinats a Llatinoamèrica, mentre que hi Baleares, l'altre digital, parla d'un intent d'assassinat a Inca i l'Ara Balears assegura que la justícia ordena l'Ajuntament de Ciutadella tornar a omplir de cotxes a Esborn. Això és també la portada al Menorca i el periòdico Les Pitiuses, el tema de l'immobiliària que està en la qual és l'origen de la trama en què està imputat l'expresident Zapatero, és també la portada allà. El Diario torna a la plana de successos, diuen titular que apareixen dos cadàvers de migrants ofegats, comentava fa just una estona, a prop de Formentera.
0: I si Zapatero es porta d'alguns dels diaris balears, també és tema destacat a les primeres planes estatals.
7: El País, per exemple, obre, igual que el periòdico d'Ibiza, dient que Sánchez li va donar suport just en setar la sessió de control al govern. Foto del president actual que descarta avançar les eleccions per aquest tema. El Mundo cerca els discos del Partit Socialista que diuen que la legislatura està perduda per Sánchez, que ja no pot aguantar més. Una fotografia allà a El Mundo que troben també a l'ABC que assegura que els Estats Units aporten informació clau en aquest cas. I La Vanguardia destaca un detall i és el fet que el president del govern, tot i que va donar suport a Zapatero, va evitar criticar els jutges.

0: I són ara les 7:30, repassam els principals titulars. El Partit Socialista tanca files amb l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero després de la seva imputació pel presumpte cobrament de comissions il·legals en el cas Plus Ultra.
1: El responsable de l'executiu, Pedro Sánchez, li dona suport i assegura que col·laboraran amb la justícia.
2: Toda la colaboración con la justicia. Toda. Todo el respeto a la presunción de inocencia. Y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
1: Creix, això sí, la pressió sobre el govern espanyol, tant per part dels seus socis d'investidura com també de l'oposició. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, demana que es facin passes endavant.
3: Los socios tienen que mover ficha. Los mismos socios que sacaron del gobierno el Partido Popular en el año 2018 hoy tienen los mismos motivos elevados a la enésima potencia para dejar caer al gobierno.
1: Aquí a les Illes, la presidenta del govern, Marga Proen, reclama a Sánchez i al PSOE explicacions, mentre que el portaveu del PSIP al Parlament, Iago Negueruela, defensa el llegat polític de l'expresident.
0: I un home mort a Pollença després d'esclatar un bidó de benzina quan feia feina amb una radial.
1: Els fets varen passar ahir migdia a una finca a la zona de la Torre d'Ariant. La víctima va patir ferides molt greus al cap i cremades de segon i tercer grau a les cames i va morir abans d'arribar a l'hospital.
0: I Sanitat amplia el cribatge de càncer de mama i es farà a les dones a partir dels 45 anys i fins als 74.
1: Actualment, el grup d'edat al qual es dirigeixen aquestes proves van dels 50 fins als 69 anys. Les comunitats autònomes tindran fins a 6 anys per implantar els canvis. Un de cada 10 càncers de mama es diagnostiquen en menors de 50 anys.
0: I el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears obliga a tornar enrere el procés de conversió a zona per a vianants de la plaça d'Esborn de Ciutadella.
1: Pensa que podria haver-hi irregularitats en el procés i dona la raó parcialment a la vintena d'empresaris que ho havien denunciat, representats per l'advocat Víctor Carrera.
4: Entendemos que esas decisiones no están amparadas por ningún tipo de procedimiento administrativo y que, por tanto, son vías de hecho y no se deberían aceptar.
1: L'Ajuntament té 30 dies per presentar un recurs, però mentre continua el procés judicial haurà de permetre-hi el trànsit rodat. El consistori ha convocat una roda de premsa avui per explicar el seu posicionament.
0: I un altre ajuntament, el de Palma, ha obert el concurs d'idees per remodelar l'antic estadi Lluís Sitja.
1: El consistori vol construir un pavelló esportiu amb capacitat per a 2.500 persones i 650 places d'aparcament. L'objectiu és poder licitar les obres l'any que ve amb un pressupost de 43,7 milions d'euros.
0: I també a Palma avui l'empresa municipal de transports presenta 23 nous autobusos.
1: Són vehicles elèctrics que començaran a circular en les pròximes setmanes. D'aquí uns minuts anirem en directe a les cotxeres de l'EMT on entrevistarem el regidor de mobilitat.
0: I també vos explicarem que el nou servei públic d'autobusos implantat pel Consell d'Eivissa continua rebent queixes dels usuaris.
1: És el cas d'alguns veïnats de Santa Eulària de Riu.
5: He vist un canvi a muchísimo peor i a l'aventura. Cuando pase el autobús me subiré y si tarda más o menos porque hoy no tengo prisa.
6: No passen a esa hora 10-15 minuts abans de l'horari oficial i ens fa perdre l'autobús.
7: Más tarde de lo normal, o sea, es un lío con el autobús. A veces tengo que irme para en otro pueblo, otro punto para trabajar, tengo que irme caminando.
1: La nova concessió va començar l'activitat el passat mes d'abril.
0: I el Departament de Justícia dels Estats Units imputa a l'expresident de Cuba, Raúl Castro, un delicte d'assassinat per haver ordenat abatre dos avions civils el 1996, ara fa 30 anys.
1: Varen morir tres estatunidencs i una quarta persona resident en el país nord-americà. Ara Castro es podria enfrontar a una pena de cadena perpètua en un moviment dels Estats Units que fa pensar de nou en una possible intervenció de Washington sobre el país caribeny.
0: I pel que fa al temps, avui continua pujant la temperatura. Pedro Roger, bon dia.
8: Bon dia, així és. Avui ens espera una jornada de calor i també de molta calma. D'una banda, quant al cel, el sol serà l'absolut protagonista, acompanyat, això sí, per algunes boires a primeres hores del dia. El vent bufarà molt fluix de component variable i això permetrà que tinguem unes condicions marítimes molt tranquil·les. I tot això estarà acompanyat per una temperatura que, tot i que tindrà pocs canvis respecte d'ahir, es tornarà situant un valor bastant elevats, esperant que avui la màxima et situï aproximadament entre els 25 i els 30 graus. Ara mateix tenim a Mallorca 14 graus a Son Carrió, 18 a Inca i 19 a Felanitx. A les Pitiuses, 15 graus a Santa Gertrudis i 18 a la Savina. I a Menorca, 19 graus a Mitjon Gran i 20 a Maó.
9: Informatiu matí. Esports.
0: 7 i 35 minuts, ençat amb els esports, parlant de futbol i del Reial Mallorca, que està pendent dels seus defenses per al darrer duel de la temporada. Xisco Ribas, bon dia.
9: Bon dia. La notícia més positiva en clau mallorquinista aquest darrers dies és que el central Martin Balien estarà disponible per al partit de dissabte contra l'Oviedo. L'eslovac es va exercitar i matí en la resta de la plantilla en el segon entrenament de la setmana, i qui també recuperarà Martín de Michelis a l'eix de la defensa és Omar Mascarell, que va complir el partit de sanció a la darrera jornada. D'altra banda, el tècnic no podrà comptar amb el lateral Johan Mojica, que va ser expulsat contra el Llevant, tampoc amb Maras Kumbula, que encara està lesionat, i Antonio Arraillo continua sent dubte. El capità no va entrenar ahir amb la resta de l'equip i la seva presència dissabte a la gespa de Somos és encara una incògnita. Sí, com sigui, els vermells cercaran dissabte sumar els 3 punts contra l'Oviedo i també que els altres resultats siguin favorables, i just d'això va parlar ahir el director de futbol del club, Pablo Orteiz, a la celebració del sopar anual de la penya mallorquinista de Campos.
10: Si hay un 5% tenemos que agarrarnos a él, exprimirlo, y todo pasa primero por ganar nosotros, evidentemente, y después pues esperar resultados. El resto de partidos no lo podemos controlar, lo que tenemos que controlar es nosotros el día a día, llegar preparados a ese partido y hacer lo mejor posible.
9: Orteiz també ha confirmat que s'han mantingut converses amb De Michelis per valorar la seva continuïtat a la banqueta mallorquinista, fins i tot en cas de descens. D'altra banda, Alfonso Díaz, cap de negocis del club, espera que Somos animi fins al final per aconseguir la victòria i també ha valorat el compromís de la plantilla.
11: El compromiso ha estado ahí, los jugadores lo han luchado, es verdad que los dos últimos partidos no han sido las cosas. Y bueno, estamos en esta situación, vamos a ver si se alinean los astros y podemos sacar adelante.
9: Dissabte, per tant, el Mallorca cercarà el miracle i Betres Ràdio vos ho contarà en directe a partir de les 7 del capvespre. Tot això en un programa especial d'Esports 3 en Joc, en què podreu seguir, a més del Mallorca Oviedo, el Girona Elx, el Getafe Osasuna i també el Betis Llevant aquí a Betres Ràdio, al YouTube d'Esports 3 i també a Betres Televisió. I el play-off d'ascens a la primera federació, el Poblense vol culminar la temporada fent un altre vot de categoria. El conjunt d'Òscar Troya visitarà aquest diumenge a les 12 del migdia el camp de l'Àguiles per disputar el partit d'anada. Precisament, Aitor Pons, davanter del Poblense, va jugar dues temporades al club murcià.
12: Sí, sí, al final són coses que passen en el futbol i, bueno, li desig molta sort, però, bueno, jo, en principi, pues, si el club és ascendit, anarem a per els 3 punts i espero que duguem un bon resultat per culminar aquí a la volta 700.
9: Pel Me Bàsquet i Figui Mallorca han negociat una possible fusió per competir junts la pròxima temporada a la primera FEB amb l'Ajuntament de Palma com a part activa. Tot i això, les negociacions es varen trencar ahir matí. El Figui interpreta que els gestors del Palmer estan jugant a dues bandes amb una negociació paral·lela i han decidit sortir a competir amb el seu propi projecte. I més bàsquet, perquè el Real Madrid de Sergi Llull disputarà demà a les 8 del vespre les semifinals de l'Eurolliga contra el València. Escoltam el jugador menorquí.
13: Es difícil jugar una Final Four, pero es más difícil ganarla todavía, ¿no? Porque son los 4 mejores equipos de Europa este año y seguro que se nos va a exigir muchísimo, pero es una cuestión de hambre y de quererlo más que el rival.
9: L'altra eliminatòria la disputaran l'Olympiacos i el Fenerbahçe, i els guanyadors de cada partit jugaran diumenge la gran final. I també demà, però a les 9 del vespre, l'Estia Menorca cercarà remuntar la sèrie dels quarts de final del play-off d'ascens a la Lliga ACB contra l'Eima a Corunya. Els menorquins necessiten guanyar els 2 següents partits a Vintaufa. I acabam amb dos darrers apunts. En tenis, Jaume Munar s'enfrontarà avui a Mariano Navone als quarts de final del torneig ATP 250 de Ginebra, després d'imposar-se ahir a Francisco Comesaña en 2 sets per 6-4 i 6-4. I en ciclisme, Enric Mas va arribar segon a l'11a etapa del Giro d'Itàlia i és 27è a la classificació general.

0: Treu el màxim partit del pont aeri d'Iberia Express entre Balears i Madrid. Vols amb els millors horaris i l'excel·lència en el servei d'Iberia Express, l'aerolínia més puntual d'Europa per tercer any consecutiu. Els millors preus per volar a Madrid a iberiaexpress.com.
1: Vols formar part de la policia portuària? L'autoritat portuària de Balears convoca places fixes per als ports d'Alcúdia, Maó, Eivissa i La Savina i una borsa temporal al port de Palma. Oferir informació contínua i beneficis socials. Inscriu-te abans del 1 de juny a la seu electrònica de Ports de Balears.
2: Falta una jornada per acabar la Lliga de Primera Divisió.
3: Que hi ha opcions, és evident. És evident, la lluitarem fins a lo darrer.
2: El Mallorca necessita un miracle per salvar-se del descens.
4: Terminar ganando en la Lliga con un triunfo y después dirá si nos alcanzarán los puntos o no.
2: Dissabte, a partir de les 7, vos contarem en tot detall la prèvia, el partit i el postpartit del Mallorca-Oviedo i en connexions en directe amb els partits Betis-Llevant, Getafe-Osasuna i Girona-Elx. Un dissabte d'emocions amb esports 3 en joc a IB3 Ràdio, IB3 Televisió i al YouTube d'Esports IB3.
5: Demanau-mos les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
6: En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
7: Brumels i bessons a mon pare.
8: Envieu-mos les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
9: 646-93-45-01.
10: La vull dedicar a mon mare.
11: A la Coni.
12: A el meu pare.
13: A la meva padrina. Dadi cul desboni.
5: No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
8: Ràdio Tradicional, sí senyor.
9: De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
8: A qui li dediques aquesta cançó?
5: A tu, Xavi, a tu.
8: Ai.
10: Això, que t'estim molt.
14: A IB3 Ràdio, informatiu matí. La primera cita amb les notícies del dia.
15: Passen 42 minuts de les 7 del matí. L'Ajuntament de Palma ha obert el concurs d'idees per remodelar l'antic estadi Lluís Sitjar, un espai abandonat des de fa anys, on el consistori vol construir un pavelló esportiu amb capacitat per a 2.500 persones i 650 places d'aparcament. L'objectiu és poder licitar les obres l'any que ve amb un pressupost de més de 43 milions d'euros. La proposta guanyadora haurà de respectar tant la Falca Verda de Sarriera com la memòria històrica i patrimonial de l'antic estadi.
16: I el pavelló disposarà d'espais auxiliars, els quals destinarà la major part del pressupost, 20 milions d'euros. La resta seran per construir un aparcament subterrani a la plaça de Barcelona per a 400 vehicles. El Val ha destacat que Palma ja supera els 450.000 habitants, que falten espais municipals esportius. Entre els elements protegits hi ha l'antiga porta d'entrada al Lluís Sitjar, que serà rehabilitada i que, en funció de les obres, podria canviar d'ubicació.
17: També tenim un projecte de transformació de la ciutat, xerrant del bosc metropolità, però també la interconnexió entre la part rural i la part urbana de la ciutat, i per tant aquesta falca verda, el que denominaven la falca verda, també amb aquesta operació se completarà.
16: A banda del nou pavelló i dels aparcaments, el projecte preveu 32.000 metres quadrats de zones verdes que s'afegiran als de Sarriera, el futur parc del velòdrom d'Estirador, el bosc metropolità i el canòdrom. El Val ha destacat la tasca de l'Ajuntament per recuperar espais degradats, com el del Lluís Sitjar.
17: Recuperam un dels espais més emblemàtics de Palma, un lloc que a més està profundament vinculat a la memòria col·lectiva i esportiva de la ciutat i que, com saben, moltes vegades doncs, aquests projectes que han duit aquí a llocs que han estat abandonats massa anys a la nostra ciutat.
16: I en vista al futur, l'Ajuntament no descarta que en el recinte s'instal·li un nou centre sociosanitari en funció de les necessitats i de les previsions del govern pel que fa a aquest tipus de serveis.
15: I tres noves desaladores reforçaran el subministrament d'aigua a Mallorca, Menorca i Eivissa.
18: El govern està a punt d'adjudicar els projectes de les noves plantes amb l'objectiu de garantir l'aigua per al consum humà a les zones més tensades i protegir els aqüífers. Així ho ha assegurat el conseller del cicle de l'aigua, Juan Manuel Lafuente, durant una visita a la desalinizadora de Palma com a exemple de sostenibilitat.
19: La redacción de los proyectos, la ubicación y la viabilidad para asegurar que en el futuro y con una mirada ya a medio y largo plazo esta comunidad autónoma y sus ciudadanos cuente con los recursos hídricos necesarios para tener una vida normal y adecuada.
15: Per cert, l'Ajuntament de Palma també ha aprovat l'inici de la tramitació d'un nou projecte residencial de més de 250

0: Son 15.000, por tanto la demanda es importante y bien necesaria.
1: Seguimos trabajando y con esa planificación de más de 1.200 viviendas públicas por parte del Gobierno de las Islas Baleares. Es uno de los ejes esenciales del plan de choque y desde luego no vamos a dejar de trabajar en ello.
2: Els pisos d'uns 40 metres quadrats seran de dues habitacions i dos d'una habitació.
3: I l'autoritat portuària de les Balears ha tret a concurs la gestió de les antigues instal·lacions del Club Nàutic d'Eivissa per un període màxim de 25 anys. L'empresa o entitat que aconsegueixi la concessió haurà de pagar al Manco 330.000 euros anuals i assumir una inversió de 20 milions d'euros per reformar els edificis i reorganitzar els amarraments del port.
4: L'espai que surt a concurs ocupa més de 33.000 metres quadrats entre làmina d'aigua i superfície a terra. A l'hora d'escollir l'adjudicatari es valoraran aspectes com, per exemple, oferir tarifes d'amarrament més assequibles i fomentar l'esport nàutic. A més, les bases obliguen a reservar un mínim de 45 amarraments per a embarcacions petites de fins a 6 metres d'eslora i es limiten al 20% les places destinades a vaixells grans de més de 12 metres. Les entitats interessades disposen ara de 90 dies per presentar les seves propostes i hauran d'acreditar un patrimoni mínim de 3.300.000 euros.
3: I encara Eivissa, els veïnats de Can Bonat clamen contra les conseqüències que han de patir amb les festes d'un establiment situat en aquest barri de Sant Antoni. És el 528, sinònim per als residents de saturació de vehicles, de crits, de baralles i de residus diversos.
2: Aquest dimecres, una festa que havia de perllongar-se durant 14 hores de les 4 de l'hora baixa a les 6 de la matinada ha causat nombrosos problemes. Els veïns es queixen que ja de nit els problemes s'agreugen amb música, crits i baralles que no permeten el descans dels veïns. I a dia següent es troben residus a la via pública com llaunes, orina o fins i tot restes de droga abandonades. Ho expliquen Javier Vicedo, resident d'aquest barri, i Maria José Torres, presidenta de l'Associació de Veïns de Cala de Can Bonat.
5: A la 11:30 hace un terremoto de gente para abajo, de coches, de autobuses a una velocidad que alucina, ¿sabes? Coches para arriba, coches para abajo, lo que te decía, tema de droga, me paro en la calle, me meto droga, me meo aquí en la puerta del parking, me meo en la pared de mi casa, meo en todos los lados, tiro botellas para acá, tiro cristales, risas, gritos...
6: Coses que havíem reivindicat ja davant l'Ajuntament, com era que el tràfic estàs controlat per una empresa privada, que és l'empresa de sa propietat que fa sa festa, i que en principi s'havien solventat l'any passat, enguany tornem a repetir els mateixos problemes.
2: Al matí, vigilants de seguretat privada organitzaven el trànsit i tallaven el carrer, una situació que ha generat embussos i situacions tenses entre vigilants i residents.
3: I de la política, el portaveu d'Esquerra Republicana al Congrés, Gabriel Rufián, obri les portes a encapçalar la llista d'una coalició d'esquerres a les pròximes eleccions generals.
4: En un col·loqui, el Club Siglo XXI ha insistit que les esquerres espanyoles són el problema i apunta que les esquerres arrelades al territori són la solució. Durant la seva intervenció, Rufián ha aclarit que liderar la coalició no depèn d'ell i que hi ha candidats molt bons, però que està disposat a posar-se al capdavant.
7: Si yo puedo ayudar a que haya una confluencia de, o una colaboración o un espacio de unión para maximizar resultados electorales entre las formaciones políticas soberanistas y las formaciones políticas españolas, sea como sea, siendo yo el cabeza de lista, pa'lante.
3: I els assassinats per violència masclista aquest 2026 s'eleven a 20 després de la confirmació del darrer cas a Alacant. A més, hi ha dos casos més sota investigació a Navarra i a Girona. Precisament a Figueres s'ha fet un minut de silenci davant l'Ajuntament per condemnar l'assassinat d'una dona de 33 anys, presumptament per la seva exparella, un home de 48 anys.
2: Segons la investigació, l'home l'hauria apunyalada un minut després de sortir de la presó on complia condemna per maltractaments i per haver incomplit l'ordre de allunyament dictada contra ell. Durant l'acte, el batle de Figueres, Jordi Masquef, visiblement emocionat, ha reclamat que s'assumeixin responsabilitats.
8: Nosotros nos hemos de preguntar qué ha pasado, que una persona que había o que merecía protección y que la había pedido y que la protección se había acordado, pues que el resultado haya sido de muerte. Esto nos hace llevar a una reflexión sincera y profunda, que es que el sistema ha fallado.
3: I pendents un dia més de la flotilla Global Sumut, perquè 428 persones han estat segrestades per l'exèrcit israelià. D'aquestes 4 són de les Balears, 2 de Menorca, una de Mallorca i una altra d'Eivissa. Estan sota custòdia de les autoritats d'Israel i les traslladen a un centre de detenció.
4: Avui vespre una comitiva de juristes ha partit cap allà per proporcionar-los assessorament. L'equip legal informa de violacions sistemàtiques

0: del procés i abús físic i psicològic per part de les autoritats israelianes. Això quan s'ha fet públic un vídeo on es veuen membres de la flotilla engrillonats, amb les mans a l'esquena, agenollats i el cap tocant en terra. Estrets, en la gravació també apareix el ministre de Seguretat Nacional d'Israel, que es riu d'ells. En un moment donat agafa una bandera del país i es diu, com heu sentit, benvinguts a Israel.
1: I de la crònica internacional, el Departament de Justícia dels Estats Units ha imputat a l'expresident de Cuba, Raúl Castro, un delicte d'assassinat per haver ordenat abatre dos avions civils el 1996, ara fa 30 anys.
2: Les aeronaus eren de l'organització d'exiliats cubans Hermanos al Rescate i els varen tomar en aigües internacionals. En el sinistre varen morir tres estatunidencs i una quarta persona resident en el país nord-americà. Ara Castro es pot enfrontar a una pena de cadena perpètua. El president de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha defensat el seu predecessor en un missatge a X, ha afirmat que és una acció política sense base jurídica. Per part seva, el mandatari dels Estats Units, Donald Trump, descarta que sigui símptoma d'una nova escalada de detenció amb l'illa caribenya i insisteix que és una bona notícia per als cubans. Diu que Cuba s'ha enfrontat amb massa problemes durant massa anys i que és un gran dia per a ells, això quan l'exèrcit dels Estats Units ha informat aquesta matinada que desplegarà un portaavions al Carib.
1: I el president de la Xina, Xi Jinping, insta el seu homòleg rus, Vladimir Putin, a construir un món més just i equitatiu enfront de l'hegemonia nord-americana.
0: És un dels missatges que li ha traslladat durant la trobada que han mantingut a Pequín i just 5 dies després de la visita de Donald Trump. Durant l'estada en terres xineses, el cap del Kremlin també ha parlat de la construcció d'un gasoducte que permetria a la Xina cobrir una vuitena part del seu consum.
1: I encara un apunt més de l'exterior. Els ministres de l'OTAN d'exteriors es reuneixen avui demà a Suècia per preparar la cimera del mes de juliol encara. Entre d'altres qüestions abordaran els avanços amb l'augment de l'espasa militar, l'anunci dels Estats Units de retirar milers de tropes d'Europa.
2: En una compareixença de premsa prèvia, el secretari general de l'Aliança Atlàntica, Mark Rutte, ha sostingut que la retirada de tropes nord-americanes d'Europa no afectarà la defensa de l'Aliança. També ha apuntat que ara la qüestió no és si s'ha de fer més, sinó establir la rapidesa amb què els aliats poden convertir els compromisos en capacitats. De fet, Rutte afirma que Europa ha d'assumir un paper més important juntament amb el Canadà.
1: I vas parlar, mare, de mobilitat i del nou servei públic d'autobusos que ha implantat el Consell d'Eivissa i que continua rebent queixes dels usuaris. Coneixem el cas d'alguns afectats al municipi de Santa Eulària del Riu, Enric Fernández.
3: A la zona de Ses Torres, al nucli urbà de Jesús, circulen dues noves línies, la 2 i la U2. Però els usuaris, com en el cas de Maria Martínez, no estan de moment gaire satisfets amb el servei de la nova contracta.
4: He vist un canvi a muchísimo peor y a la aventura. Cuando pase el autobús me subiré y si tarda más o menos porque hoy no tengo prisa.
3: El veïnat assegura que els busos no respecten les freqüències i unes voltes arriben tard i d'altres abans. Ho han patit més d'una vegada Sandra Tur i Marlene Cruz.
5: No passen a sa hora 10-15 minuts abans de l'horari oficial i ens fa perdre l'autobús.
6: Más tarde de lo normal, o sea, es un lío con el autobús. A veces tengo que irme para en otro pueblo, otro punto para trabajar, tengo que irme caminando.
3: A més, s'ha modificat el recorregut i una línia ja no arriba a Camp Martinet, perjudicant els veïns i la gent que treballa a la zona.
5: Abans feia que era la línia 12A i 12B, que pujaven fins a OD, el que era Hotel Victoria, abans, una aturada, i fins a Camp Martinet, i després tornava a baixar.
6: Subía el autobús para allá, ahora no. Pues tenemos que desde el muy del fondo para acá venir. Buena caminata, sí, claro.
3: Un darrer detall el trobam a la parada. En un sentit, no presenta cap inconvenient, però en el contrari no hi ha res, ni marquesina, ni horaris, ni cap senyal indicatiu de que allà atura el bus. Només un indici, la brutor que deixen alguns usuaris amb llaunes i ampolles de begudes.
1: I Menorca tindrà el curs que ve dues noves línies d'autobús de transports escolar que connectaran amb els centres de formació professional de Moi de Ciutadella. Aquesta és la principal novetat que s'ha presentat a la reunió anual entre els docents i la Conselleria d'Educació. Exalt Camarasa.
7: La nova línia d'autobús pels alumnes d'FP també s'aturarà a la Lloas, Mercadal i Ferreries. Cal recordar que a Ciutadella es posarà en marxa el curs vinent al Centre d'Hoteleria i Turisme. Antoni Vera és conseller d'Educació.
8: En dues rutes escolars que hi haurà, una que sortirà des de Ciutadella i que arribarà fins a Vintaufa, i una altra que sortirà de Mó i anirà fins a Ciutadella.
7: En la reunió, els professors també han pres nota dels canvis normatius que s'aplicaran al proper curs. Joana Fullana és directora del Biel Martí de Ferreries.
9: Llàstima que sempre sigui tan correcuita, perquè, clar, són molts temes a tractar. Nosaltres hem quedat que hi ha molt de canvis normatius, això vol dir molta feina de llegir normativa.
7: També s'havia denunciat mitjançant una carta pública que l'Institut Pasqual Calbó de Mó tindria només 3 cursos de primer d'ESO i el Joan Ramis en guanyaria un. Finalment, s'afegirà un nou curs de primer. El Pasqual Calbó i l'Institut Joan Ramis i Ramis acollirà el batxillerat d'excel·lència d'acord amb criteris de rendiment acadèmic dels alumnes.
1: I aquests darrers minuts abans de les 8 del matí els dedicam a la cultura i a Cris Joanico, que toca ahir en directe el senzill del seu nou disc.
10: Ara que hi ha un cel salvatge i miram a l'horitzó.
1: Passar a una roda de premsa i la que sentiu ara és la mateixa cançó Rosa d'Esvens, però tal com sona el disc. Diu que és el primer treball conceptual que fa dins la seva extensa discografia. Amb els vents com a element central, el va presentar als mitjans de comunicació i ho farà en directe, dia 13 de juny, al Teatre Principal d'Inca.
0: Joanico comparteix vent, que és el mateix que dic que comparteix cançons, amb Emma de Mar, amb Marina Bebeface, amb Carles Belda o amb Xavi Lozano. Ells l'acompanyen en aquesta proposta que torna a la mescladissa que tant li agrada, el rock que va deixar aparcat amb l'anterior disc, on musicava la poesia de Joan López Casas Noves, i d'on va néixer la idea de transformar la seva illa en un mirador des d'on deixar-se endur per tots els vents.
11: Convertir així de Menorca en una mena de, una espècie de talà, d'altar, un punt més elevat per poder mirar que me venia de la direcció de cadascun dels vents. Ja pot ser música, pot ser artístic, pot ser cosa que està passant actualment, coses que estan passant, pot ser sensual, pot ser qualsevol cosa, és igual.
0: Els vents, precisament, li han fet denunciar, per exemple, la situació de Gaza. Un desastre, destaca l'artista, que encara dura, però també l'amor, el paisatge o fins i tot el que suposa viure en un poble petit. Joanico torna a escriure d'allò que toquen les mans i on vol calla com més li agrada.
11: He tornat una mica allò que sempre m'ha agradat fer, que és una mica d'aquí o una mica d'allà. Ara un funky, ara un rock, ara un rhythm and blues, ara un tema un poc més reggae soul, ara una balada més mediterrània, tot amb aquest lligam d'aquests músics i sobretot ara crec que ens lligam d'aquest concepte que és els vents de Menorca, com us arriben. Ja, no sé si aquí us arriben tots, però allà ja dic jo que així que m'ho espera i ben fort, normalment.
10: Una sensació impura que alimenta tots ambient.
0: Començant, i ho sentim ara de fons, per la tramuntana i acabant pel mestral, la vida passa per aquests 8 temes a la banda, des d'ara també en vinil, després del conflicte de l'Iran que endarrerís la seva arribada.

0: TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
1: Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dijous, dia 21 de maig, en què el Partit Socialista tanca files amb l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, després de la seva imputació pel presumpte cobrament de comissions il·legals en el cas Plus Ultra. El responsable de l'executiu, Pedro Sánchez, li dona suport i assegura que col·laboraran amb la justícia.
2: Toda la colaboración con la justicia. Toda. Todo el respeto a la presunción de inocencia. Y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
1: Tot mentre creix la pressió sobre el govern espanyol, tant per part dels seus socis d'investidura com també de l'oposició. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, demana que es facin passes endavant.
3: Los socios tienen que mover ficha. Los mismos socios que sacaron del gobierno del Partido Popular en el año 2018 hoy tienen los mismos motivos elevados a la enésima potencia para dejar caer al gobierno.
1: I aquí a les Illes, la presidenta del govern, Marga Proens, també reclama que Sánchez i el PSOE donin explicacions, mentre que el portaveu del PSI pel Parlament, Iago Negueruela, defensa la gestió de l'expresident. Tot d'una ho ampliam. Abans, però, repassam altres titulars del dia. Un home mor a Pollença després d'esclatar un bidó de benzina quan feia feina amb una radial.
4: Els fets van passar ahir migdia a una finca de la zona de la Torre d'Ariant. La víctima va patir ferides molt greus al cap i cremades de segon i tercer grau a les cames i va morir abans d'arribar a l'hospital.
1: I Sanitat amplia el cribatge de càncer de mama i es farà a les dones a partir dels 45 anys i fins als 74.
4: Actualment, el grup d'edat al qual es dirigeixen aquestes proves van dels 50 fins als 69 anys. Les comunitats autònomes tindran fins a 6 anys per implantar els canvis. Un de cada 10 càncers de mama es diagnostiquen en menors de 50 anys.
1: I el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears obliga a tornar enrere el procés de conversió a zona per a vianants de la plaça d'Esborn de Ciutadella.
4: Considera que podria haver-hi irregularitats en el procés i dona la raó parcialment a la vintena d'empresaris que ho havien denunciat. L'Ajuntament té 30 dies per presentar un recurs, però mentre continua el procés judicial haurà de permetre i el trànsit rodat. El consistori ha convocat una roda de premsa avui per explicar el seu posicionament.
1: I un altre ajuntament, el de Palma, ha obert el concurs d'idees per remodelar l'antic estadi Lluís Sitjar.
4: El consistori vol construir un pavelló esportiu amb capacitat per a 2.500 persones i 650 places d'aparcament. L'objectiu és poder licitar les obres l'any que ve amb un pressupost de 43,7 milions d'euros.
1: I en els esports, el Reial Mallorca està pendent dels seus defenses per al darrer duel de la temporada. Xisco Ribas, bon dia.
5: Bon dia. Martin Valiant estarà disponible per al partit de dissabte contra l'Oviedo. L'eslovac es va exercitar i matí en la resta de la plantilla, així com ho va fer Omar Mascarell, que ja ha complit el partit de sanció, i tots dos tornaran a estar a disposició de Demi Xelis. D'altra banda, el tècnic no podrà comptar amb Mojica, que va ser expulsat contra el Llevant, tampoc en Maras Kumbula, encara lesionat, i Antonio Raillo continua sent dubte. I en bàsquet, negociacions trencades entre Palma i Figuí per una possible fusió per competir junts la pròxima temporada. El Figuí ha interpretat que els gestors del Palma estan jugant a dues bandes amb una negociació paral·lela.
1: I pel que fa al temps, avui continua pujant la temperatura. Pedro Roger, bon dia.
6: Bon dia, així és. Avui tornem a tenir una jornada marcada per la calor i també per la calma. Tindrem una jornada molt assolellada a tot el territori, tot i que a primeres hores encara podrem mantenir qualque boira. D'altra banda, quant al vent, aquest bufarà molt fluix de component variable i això permetrà que tinguem unes condicions marítimes molt tranquil·les a totes les illes. I tot això estarà acompanyat per una temperatura bastant elevada però amb pocs canvis respecte d'ahir, esperant que el valor més elevat batxa d'avui girin aproximadament entre els 25 i els 30 graus. Ara mateix tenim a les Pitiuses 17 graus a Eivissa i 20 a Sant Francesc. A Menorca, 19 graus a Cala Morell i 21 a Sant Lluís. I a Mallorca, 15 graus a Llubí, 19 a Manacor i 20 a Calvià.
1: I són ara les 8 i 4 minuts. En Rafa Andrés, el control tècnic, i en Marcel López, Cristina Bausà, Caterina Bain, Toni Escanelles i Neus Pericas. Continua.
0: Informatiu matí. TV3 Ràdio.
1: La presidenta del govern, Marga Proens, reclama que Pedro Sánchez i el PSOE donin explicacions sobre la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero pel presumpte cobrament de comissions il·legals en el cas Plus Ultra, una investigació segura que apunta directament al govern d'Espanya.
7: Aquests que fa anys que mos venien donant lliçons, especialment el Partit Socialista de les Illes Balears, que tenia, i ho de fa molt poquet, en Zapatero com el seu referent ideològic i el seu líder gairebé espiritual, crec que avui és un dia de veres per donar moltes explicacions.
1: Aquesta qüestió protagonitza l'actualitat política i ha centrat l'activitat al Congrés dels Diputats a l'hemicicle i també als passadissos. És una nova crisi per als socialistes que aquestes 24 hores darreres han vist incrementada la pressió tant de l'oposició com dels socis d'investidura.
4: Uns socis als quals també pressiona el president del PP, Alberto Núñez Feijóo.
3: Los socios tienen que mover ficha. Los mismos socios que sacaron del gobierno Partido Popular en el año 2018 hoy tienen los mismos motivos elevados a la enésima potencia para dejar caer el gobierno.
4: Els grups a l'esquerra del PSOE es mostren molt prudents, eviten parlar de persecució judicial i alguns fins i tot destaquen que la interlocutòria del jutge està molt ben escrita. És Gabriel Rufián, d'Esquerra Republicana.
8: Quiero saber la opinión del presidente del gobierno ante lo que describe el auto.
9: ¿Su opinión sobre el auto?
8: Que està ben escrito.
4: Veus com Ague de Micó, de Compromís, posen en dubte que es tracti d'una guerra judicial o lawfare?
9: No lo sé. Yo soy prudente porque realmente no lo sé. Parece que no está tan claro que haya lawfare.
4: Ione Belarra, de Podem, diu que la interlocutòria...
10: No pinta bien el auto.
4: I el PNB defensa una oposició prudent. És Maribel Vaquero.
11: Voy a decir lo mismo que dije ayer. Nos mantenemos a la espera. Hasta el inicio, la solución está en un inicio.
4: Per tant, de moment, aquests grups ni s'alineen amb el PSOE en la seva defensa de Zapatero ni amb els populars que els reclamen que propiciïn un canvi de govern.
1: I dins l'hemicicle, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, van acusar-se mútuament de corrupció.
12: El que pueda robar, que roba. Ese es el lema de su gobierno, señor Sánchez. Y lo han aplicado tan a rajatabla que por lo visto han robado hasta los que teóricamente estaban retirados. España está gobernada por corruptos y yo me voy a encargar en cambiar todo esto.
13: Si quiere usted mirar a la corrupción, mírese al espejo. O recuerde las fotos que tiene de su pasado. Señor Feijóo, usted en plena campaña electoral anunció lo que era un sumario que estaba bajo secreto. ¿Qué información le pasan a usted? La misma persona que se le pasa al jefe de gabinete de la señora Ayuso, al señor Miguel Ángel Rodríguez.
1: Sánchez dona suport a Zapatero i reconeix el seu llegat polític alhora que diu que col·laboraran amb la justícia. El president de Vox, Santiago Abascal, assenyala l'actual president com a cap de les trames de corrupció.
14: Toda España sabe que usted es el jefe de Ábalos, usted es el jefe de Coldo, usted es el jefe de Cerdán y usted es el socio o el jefe de Zapatero, pero eso ya nos lo dirán los tribunales.
13: Su prioridad nacional es ponerse al servicio de estas élites internacionales que a usted le financian, porque su prioridad és su cuenta corriente.
1: I avui també estan pendents un altre cas de presumpta corrupció vinculada amb el PSOE i amb l'actual equip del govern espanyol. Parlam del cas Coldo perquè avui declara a l'Audiència Nacional l'empresari Víctor de Aldama. Ho fa com a investigat pels contractes de mascaretes i PCRs adjudicats a les Balears i a les Canàries durant la pandèmia de la Covid.
4: Declararà a petició de la Fiscalia Anticorrupció i arran de l'informe de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil, l'UCO. El document apunta que els contractes de material sanitari formaven part de la contraprestació mensual de 10.000 euros en efectiu que pagava Aldama a l'assessor ministerial Coldo García. Un fet que, segons l'informe, permetria al presumpte comissionista accedir a l'exministre de Transports, José Luis Ábalos. L'UCO també indica que la relació entre tots dos va acabar 8 mesos després que Ábalos i García cessassin el càrrec del ministeri. Això, interpreten, demostra un patró per finançar la capacitat d'influència de l'empresari per tal d'obtenir un benefici econòmic.
1: Amb aquest judici es pretén aprofundir les relacions entre els membres de la presumpta organització criminal formada per Ábalos, Aldama i García, qui, per cert, es va acollir el seu dret a no declarar la setmana passada durant la compareixença a l'audiència. Recordem que aquest cas va quedar vist per a sentència en el Tribunal Suprem fa 2 setmanes.
0: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
1: I un home de 58 anys ha mort a Pollença després d'esclatar un bidó de benzina quan feia feina amb una radial a una finca de la zona de la Torre d'Ariant. Amb l'explosió ha patit ferides molt greus al cap i també cremades de segon i de tercer grau a les cames.
4: En arribar a l'helicòpter medicalitzat ha trobat la víctima en parada cardíaca i amb lesions incompatibles amb la vida. Les primeres hipòtesis apunten que mentre treballava en tasques de manteniment de la finca en tallar la tapa d'un bidó amb la radial ha explotat i li ha provocat una lesió al cap.
1: I una lota de 17 anys roman a l'Hospital d'Inca després de llançar-se des d'un penya-segat de 30 metres d'alçada al Caló d'Esmora.
10: La menor hauria saltat al mar des d'una altura aproximada de 30 metres i va resultar ferida en impactar contra l'aigua. Ha estat conscient en tot moment, però presenta lesions a l'esquena i problemes per moure les cames. Els sanitaris l'han atesa estabilitzada i immobilitzada fins a l'arribada de l'helicòpter dels bombers de Mallorca que l'han traslladada a l'Hospital d'Inca.
1: I s'ha passat la primera nit a la presó l'home detengut a Bunyola per violència masclista quan la Guàrdia Civil va anar a cercar-lo a casa seva. Va trobar 27 quilos de xis i 33.000 euros en efectiu.
4: Tot va passar després d'una intervenció motivada per un episodi de violència de gènere en un domicili de Palmanova. La Guàrdia Civil ha explicat que durant les diligències practicades van localitzar els blocs de xis i els diners que suposen que provenien d'activitats relacionades amb el tràfic de drogues.
1: I la Guàrdia Civil investiga l'aparició de dos cadàvers a la costa de Formentera, un d'ells a la zona de S'Estofador aquest dimecres. S'investiga si hauria caigut d'una de les barques amb migrants que han arribat a les Balears aquesta setmana.
10: Hores abans, al matí, ja havia aparegut un altre cos, possiblement també d'una persona migrant, a una milla de la costa de Punta Gavina. Es tracta del cos d'una dona jove i estava en avançat estat de descomposició. Ara s'està pendent de l'autòpsia.
1: I en menys de 24 hores han estat rescatades a les Balears quatre barques de migrants a bord d'una vuitantena de persones d'origen subsaharià i magrebí. La darrera embarcació va ser localitzada a 4 milles al sud de Cabrera.
15: Vols formar part de la policia portuària? L'Autoritat Portuària de Balears convoca places fixes per als ports d'Alcúdia, Maó, Eivissa i La Savina i una borsa temporal al port de Palma. Oferir informació contínua i beneficis socials. Inscriu-te abans del 1 de juny a la seu electrònica de Ports de Balears.
16: El sol que no surti avui.
17: No et perdis la gala dels premis dels teatres i auditoris públics de les Illes Balears amb el màxim glamour al Teatre Principal d'Inca. Presentada per Inés Mateu i Xisco Nadal i amb concert gratuït de Maria Haim per tancar la nit. 22 de maig a les 20 hores. Entrada gratuïta amb reserva prèvia. I en acabar, brindant per la millor cultura.
1: Vuit i 12 minuts. Continuem ara parlant de mobilitat. El Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears obliga a revertir el procés de conversió a zona per a vianants a la plaça d'Esborn de Ciutadella. Creu que podria haver-hi irregularitats i dona la raó parcialment als empresaris que ho havien denunciat. Ens ho explica Ramiro López.
18: Amb trànsit rodat i 130 places d'estacionament, així lluïa la plaça d'Esborn tan sols fa un any. Això va canviar el juliol del 2025, quan va entrar en vigor la prohibició d'accés dels vehicles a la plaça. Aquest procés també va comportar reordenar el trànsit i reubicar els aparcaments. Ara el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears ordena revertir tots aquests canvis perquè considera que es podrien no haver seguit els tràmits administratius i patrimonials exigits. Escoltem a Víctor Carrera, que és l'advocat del cas, i a dos comerciants de la plaça d'Esborn.
19: Entendemos que esas decisiones no están amparadas por ningún tipo de procedimiento administrativo y que, por tanto, son vías de hecho y no se deberían aceptar.
20: Es bo repetonar el volem, però així com està, no?
21: No me parecía una mala idea peatonalizar, pero será algo bonito.
18: L'Ajuntament té 30 dies per presentar un recurs de cassació. Mentre no s'esclareix el procés judicial, que podria allargar-se fins als 2 anys, estan obligats a aplicar les mesures cautelars i tornar a permetre-hi el trànsit rodat. Al carrer, la gent prefereix una plaça sense vehicles.
22: Però els tornaria a posar cotxos.
23: Estamos escasos de aparcamiento. Quizás tendrían que buscar una solución para esos coches. Pero la plaza a mí me gusta tal como ha quedado.
24: Jo troc que ara que ja ho tenim així, troc que ho deixaria així.
25: Que està bien sin coches.
26: És que així dona més joc.
27: Ara que mos hem acostumat i que és evident que hi ha vida aquí i ambient social i tot, jo crec que seria una passa enrere molt, molt grossa.
18: El Partit Popular de Ciutadella exigeix responsabilitats al tripartit d'Esquerres i el consistori s'hi pronunciarà aquest dijous a través d'una roda de premsa.
1: I l'empresa municipal de transports de Palma presenta avui els nous autobusos elèctrics. S'incorporaran a la seva flota de manera progressiva, de manera que començaran a circular durant les pròximes setmanes. Aquests busos ja són a les cotxeres situades al coll d'en Rabassa, a Palma. Anem en directe fins allà, on també s'hi ha desplaçat la nostra companya Neus Pericàs. Neus, bon dia. Com són aquests vehicles?
2: Hola, bon dia. I així com comentau, avui es fa aquesta presentació de la nova flota de busos de l'EMT. La presentació serà a les 11, però nosaltres aquí a IB3 Ràdio hem pogut accedir-hi una mica abans. Ara mateix som a les cotxeres de l'EMT i al costat d'aquests busos, que fan uns 12 metres de llarg i cada un ha costat 573.000 euros. Són de color blau, un poc semblant al blau dels nostres companys del dia. Desapareix també una mica el disseny que coneixem, ja no hi veiem tant el color verd.

0: Lovac es va exercitar i matí a la resta de la plantilla en el segon entrenament de la setmana. Qui també recuperarà Martín de Michelis a l'eix de la defensa és Omar Mascarell, que va complir el partit de sanció l'anterior jornada. D'altra banda, el tècnic no podrà comptar amb el lateral Johan Mojica, que va ser expulsat contra el Llevant, tampoc amb Maras Kumbula, que encara està lesionat, i Antonio Raillo continua sent dubte. El capità no va entrenar ahir amb la resta de l'equip i la seva presència dissabte a la gespa de Somos és una incògnita. Sí, com sigui, els vermells cercaran dissabte sumar 3 punts contra l'Oviedo i també que els altres resultats siguin favorables. I just d'això va parlar ahir el director de futbol del club, Pablo Orteis, a la celebració del sopar anual de la penya mallorquinista de Campos.
1: Si hay un 5% tenemos que agarrarnos a él, exprimirlo y todo pasa primero por ganar nosotros, evidentemente, y después pues esperar resultados. El resto de partidos no lo podemos controlar, lo que tenemos que controlar es nosotros el día a día, llegar preparados a ese partido y hacerlo lo mejor posible.
0: Orteis també ha confirmat que s'han mantingut converses amb De Michelis per valorar la seva continuïtat a la banqueta mallorquinista, fins i tot en cas de descens. D'altra banda, Alfonso Díaz, cap de negocis del club, espera que Somos animi fins al final per aconseguir la victòria dissabte i també ha valorat el compromís de la plantilla.
2: El compromiso ha estado ahí, los jugadores lo han luchado, es verdad que los dos últimos partidos no han sido las cosas. Y bueno, estamos en esta situación, vamos a ver si se alinean los astros y podemos sacarlo adelante.
0: Dissabte, per tant, el Mallorca cercarà el miracle i Betres Ràdio vos ho contarà en directe a partir de les 7 del capvespre. Tot això en un programa especial d'Esports en Joc en què podreu seguir, a més del Mallorca Oviedo, el Girona Elx, el Getafe Osasuna i el Betis Llevant aquí a Betres Ràdio, al YouTube d'Esports i també a Betres Televisió. I el play-off d'ascens a la primera federació, el Poblense vol culminar la temporada fent un altre vot de categoria. El conjunt d'Òscar Troya visitarà aquest diumenge a les 12 del migdia el camp de l'Àguiles per disputar el partit d'anada. Precisament, Aitor Pons, davanter del Poblense, va jugar 2 temporades al conjunt murcià.
3: Sí, sí, al final són coses que passen en el futbol i, bueno, li desig molta sort, però, bueno, jo, en principi, pues, si el club és ascendit, anarem a per els 3 punts i espero que duguem un bon resultat per culminar aquí a la volta 700.
0: El Me Bàsquet i Figo i Mallorca han negociat una possible fusió per competir junts la pròxima temporada a la primera FEP amb l'Ajuntament de Palma com a part activa. Tot i això, les negociacions es varen trencar ahir matí. El Figui interpreta que els gestors del Palmer estan jugant a 2 bandes amb una negociació paral·lela i han decidit sortir a competir amb el seu propi projecte. I més bàsquet perquè el Real Madrid de Sergi Llull disputarà demà a les 8 del vespre les semifinals de l'Eurolliga contra el València. Escoltam el jugador menorquí.
4: Es difícil jugar una Final Four, pero es más difícil ganarla todavía, ¿no? Porque son los 4 mejores equipos de Europa este año y seguro que se nos va a exigir muchísimo, pero es una cuestión de hambre y de quererlo más que el rival.
0: L'altra eliminatòria la disputaran l'Olympiacos i el Fenerbahçe i els guanyadors de cada partit jugaran diumenge la gran final. I també demà, però a les 9 del vespre, l'Estia Menorca cercarà remuntar la sèrie dels quarts de final del play-off d'ascens a la Lliga ACB contra l'Eima Corunya. Els menorquins necessiten guanyar els 2 següents partits a Vintalfa per forçar el 5è. I acabam en 2 apunts en tenis. Jaume Munar s'enfrontarà avui a Mariano Navone als quarts de final del torneig ATP 250 de Ginebra després d'imposar-se ahir a l'argentí Francisco Comesaña en 2 sets per 6-4 i també 6-4. I acabam en ciclisme perquè Enric Mas va arribar segon a l'11a etapa del Giro d'Itàlia i és 27è a la classificació general.

0: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: Són ara les 8:30, repassant quines seran les claus d'aquest dijous. El PSOE tanca files amb l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero després de la seva imputació pel presumpte cobrament de comissions il·legals en el cas Plus Ultra.
2: El responsable de l'executiu, Pedro Sánchez, li dona suport i assegura que col·laboraran amb la justícia.

0: Tot mentre creix la pressió sobre el govern espanyol, tant per part dels seus socis d'investidura com també de l'oposició.
1: I un home mor a Pollença després d'esclatar un bidó de benzina quan feia feina amb una radial.
0: Els fets van passar ahir migdia a una finca a la zona de la Torre d'Ariant. La víctima va patir ferides molt greus al cap i cremades de segon i tercer grau a les cames i va morir abans d'arribar a l'hospital.
1: I a les 8:45 minuts ampliarem les notícies de proximitat a les edicions insulars de l'informatiu Matí. Ciutadella explicarà avui com afronta la decisió del Tribunal Superior de Justícia que obliga a revertir la pacificació de la plaça d'Esbornexel. Camarasa, bon dia.
2: Bon dia. La sentència exigeix com a mesura cautelar que es recuperin els aparcaments i la circulació de vehicles per la cèntrica plaça per no haver-se, diu, tramitat de manera correcta. La denúncia la va posar una quinzena d'empresaris de la zona que se senten, diuen, perjudicats per la pèrdua econòmica que provoca l'eliminació del trànsit per la zona.
1: I la Guàrdia Civil investiga l'aparició de dos cadàvers a la costa de Formentera. Carmen Cires, bon dia.
3: Bon dia. Un d'ells ha arribat a la zona de Sestofador aquest dimecres, on en les darreres hores han arribat dues embarcacions de migrants amb 31 persones a bord. S'investiga si hauria caigut d'alguna d'aquestes embarcacions abans d'arribar a terra. Hores abans, al matí, ja havia aparegut un altre cos, possiblement també d'una persona migrant, a una milla de la costa de Punta Gavina. Es tracta del cos d'una dona jove i estava en avançat estat de descomposició. Ara s'està pendent de l'autòpsia.
1: I l'Ajuntament de Palma inicia la tramitació d'un nou projecte residencial de més de 250 habitatges a Sant Pardo. Juan Luis Marcos, bon dia.
4: Bon dia. Es preveuen construir més de 250 habitatges, amb més de la meitat protegits en aquests terrenys. A la vegada, l'Ajuntament ha presentat el projecte urbanístic del Camp Lluís Sitjà, que inclourà la construcció d'un pavelló esportiu amb capacitat per a més de 2.000 persones i un aparcament amb 650 places.
1: I tot d'una parlant d'un col·lectiu essencial. Els metges serà després d'aquesta pausa.
5: Falta una jornada per acabar la Lliga de Primera Divisió.
6: Que hi ha opcions, és evident, la lluita era fins a la darrer.
5: El Mallorca necessita un miracle per salvar-se del descens.
7: Terminar ganando en la Lliga con un triunfo y después dirá si nos alcanzarán los puntos o no.
5: Dissabte, a partir de les 7, vos contarem en tot detall la prèvia, el partit i el postpartit del Mallorca-Oviedo i en connexions en directe amb els partits Betis-Llevant, Getafe-Osasuna i Girona-Elx. Un dissabte d'emocions amb esports 3 en joc a IB3 Ràdio, IB3 Televisió i el YouTube d'Esports IB3.
8: Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
9: El dia, per saber què passa i per què.
8: Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
9: Per comptar amb l'anàlisi més completa.
8: Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat amb la bona companyia dels nostres companys que
9: per
8: ja...
9: Per escoltar els protagonistes de la notícia.
8: Un de cada 5 metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2020.
9: El dia, amb Marta Grau.
8: El 22% de la plantilla actual...
9: De dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio.
10: Escoltau l'informatiu matí, IB3 Ràdio.
1: 8:33 minuts. Avui comença una etapa nova per al Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears. Carles Requesens ha pres possessió com a president de la institució fins l'any 2023, fins l'any 2027, coincidint amb una altra setmana de vaga de metges a la sanitat pública. Ja ens acompanya aquí als estudis centrals de la ràdio pública d'IB3 Ràdio. Senyor Requesens, bon dia.
11: Hola, molt bon dia.
1: Primer de tot, quin diagnòstic fa de l'estat actual de la sanitat pública balear?
11: Jo crec que la sanitat està en un moment que, més que un problema, jo crec que és un repte per tots, o sigui, per les persones que lideren, per les persones que gestionen i per les persones que estem a dins de la sanitat. Crec que tenim l'oportunitat que no podem desaprofitar per tal de construir aquests ciments, aquestes bases que mantinguin la nostra sanitat, els nostres serveis públics de futur, no? I que siguin exitosos com han sigut fins ara.
1: Què pot fer el Col·legi Oficial de Metges per incidir en canvis significatius? Precisament ahir en el Parlament de la presa de possessió doncs vareu reafirmar en l'aposta per a una medicina basada en l'ètica i en l'humanització de l'atenció sanitària.
11: Bueno, nosaltres tenim dos grans eixos i un d'ells és fer tot el que estigui en les nostres mans, tot el que haguem de fer per tal de garantir que la població té el millor sistema sanitari públic i, per què no dir-ho, també el millor sistema sanitari privat. I això vol dir fer feina al costat, de tu a tu, colzo, amb les institucions públiques, amb l'administració, en aquest cas amb la conselleria, amb el servei de salut, però també amb les asseguradores i amb els grans grups hospitalaris. Nosaltres volem formar part i formem part d'aquesta taula de diàleg, que no sindical, sinó de diàleg amb les persones que tenen una gestió directa del dia a dia de la sanitat pública i privada a les Illes Balears.
1: Sí, molt de metges de família han de veure cada dia més d'una quarantena de pacients i ens diuen que disposen de poc temps. Per a tantes targetes sanitàries, es pot veure compromesa la qualitat assistencial?
11: Sens dubte. No, vull dir, hem de pensar i mos hem de llevar sa vena dels ulls, no? I hem d'assumir que els metges, i especialment els metges de família, però tots tenim un límit i, efectivament, no és el mateix atendre 20 persones que atendre 30, o com l'altre dia una companya a la consulta me deia que en una tarda havia atès 59 pacients. Això jo crec que és inacceptable. I, és més, l'atenció primària, i en aquí ho dic alt i ben clar, serà el compromís. No només un dels compromisos, sinó que serà el compromís principal durant aquests propers 4 anys que estaré al capdavant del col·legi. Nosaltres farem tot el que estigui a les nostres mans, no només per estar en el costat dels metges que fan feina en els centres de salut, sinó per intentar construir, per participar en aquesta construcció de lo que volem que sigui l'atenció primària. Crec que és una reivindicació històrica de fa molt d'anys i nosaltres mos ho proposem com un repte i amb algo que hi farem feina durant aquests propers 4 anys. I quan ho dic de vores i de veres, i la gent que me coneix sap que no dic les coses per dir, amb la qual els metges d'atenció primària poden comptar amb el col·legi durant aquests 4 anys.
1: I de quina manera s'ha de reforçar aquesta atenció primària perquè aquests metges tinguin manco targetes sanitàries, no?, per visitar cada dia? Es necessiten fer més contractacions, però de quina manera es poden fer aquestes contractacions i de quina manera també es pot captar i retenir professionals aquí a les Illes?
11: Nosaltres sabem que des del col·legi no tenim una vareta màgica, però sí que tenim una filosofia que és que sabem que hi ha moltes persones, moltes institucions que estan interessades, que volen crear aquesta atenció primària que tothom desitja. Aquest és en el que pivota tot el sistema sanitari, el sistema hospitalari, el sistema d'emergències. Tot pivota a través de l'atenció primària. I aquí estic parlant no només de sindicats, sinó que també estic parlant de societats científiques, dels professionals que fan feina a atenció primària. No només estic parlant de metges, sinó també de tots els professionals sanitaris que hi fan feina, infermeria, fisios, ara mateix també psicòlegs. Crec que entre tots som i hem de ser capaços. I aquí jo crec que el govern, en aquestes institucions i en nosaltres, amb els col·legis professionals, hi té uns aliats i nosaltres doncs, estem a la disposició seva.
1: Què és el que falla, però, per retenir aquests professionals? Els sous, les condicions laborals, el cost de vida?
11: Fixa't, ahir en una reunió amb una entitat privada els deia, dic, si voleu metges, és molt fàcil. Simplement els heu de tractar bé. No? I això vol dir no només condicions laborals retributives que siguin adequades, dignes, en base a la seva responsabilitat, sinó que tracta de poder oferir als metges aquesta llibertat, aquesta possibilitat de poder desenvolupar la seva feina d'una forma lliure, no coaccionada, no dirigida per altres interessos, com pugui ser interessos econòmics o interessos d'altres índoles, amb la qual les institucions que apostin per als metges d'una forma honesta, sincera i lliure, els hi sobraran metges. Tindran metges que faran cua per anar a fer feina. Si les condicions són tot el contrari, els metges, doncs, com qualsevol persona, doncs, abandonarà, se n'anirà i buscarà un lloc on te pugui estar millor.
1: Senyor Recasens, hi ha especialitats especialment tensades a les Balears? És a dir, hi ha avui especialitats més difícils de cobrir? Quines són?
11: Diria que el que diuen les estadístiques parlen d'anestèsia, de psiquiatria mateix, de pediatria, però jo torno a dir i vull que aquests 4 anys i no queda com una promesa política, vull dir, perquè jo no som polític, però crec, i ho crec d'una forma molt honesta i sincera, crec que l'especialitat més deficitària, crec que l'especialitat més que ha patit més i que pateix més en el dia a dia és, amb diferència, l'atenció primària. És aquests metges de família que segueixen al peu del canó, que són les principals persones que pateixen agressions, són les principals víctimes, i no només agressions de pacients que són violents, sinó també moltes vegades agressions del sistema, que els ha tractat d'una forma injusta. I quan parlo del sistema no només parlo de gestors, sinó inclús dins el propi col·lectiu metge, amb la qual nosaltres farem feina durant aquests 4 anys i volem fer feina per als nostres metges de família i per als nostres metges que fan feina d'atenció primària.
1: També la salut mental d'aquests professionals sanitaris és un tema de cada vegada més visible. Detecten més casos d'esgotament professional, de burnout o d'abandonament de la professió?
11: Sí, sens dubte. I no només ens ho diuen les estadístiques, que tenim, per sort, aquí a Espanya, no només a Balears, sinó a Espanya, tenim un programa, diria que meravellós, que és el programa PAIME, que és un programa d'atenció integral en el metge malalt, no? En el que, pues, qualsevol metge que està en una situació de burnout o qualsevol metge que té un problema de salut mental, ja sigui problemes d'addicció, ja sigui per problemes de lo que sigui, pues, el col·legi ofereix aquest tipus de servei. No només mos ho diuen les estadístiques, sinó que jo, com a terapeuta d'espai, perquè jo soc metge psiquiatre, ho veig cada dia, companys que seuen a la meva consulta, companys en una situació de depressió, de burnout, que és flagrant, i això per un metge com jo, veure un company que està romput, això, doncs hi ha una paraula mallorquina que ho defineix molt bé, i és que escarrufa.
1: I també avui hem volgut parlar de la situació dels metges aquí a les Balears, coincidint amb la presa de possessió i com a president del Col·legi Oficial de Metges de les Illes fins l'any 2030, de Carles Recasens, que avui ens ha acompanyat a la Ràdio Pública i Vetres Ràdio, a la Ràdio Pública de les Illes Balears. Gràcies per haver estat aquí amb nosaltres, haver visitat els estudis de la ràdio aquests minuts.
11: Moltíssimes gràcies per vosaltres.
1: Amb aquesta entrevista hem arribat a les 8:42. Ara repassem altres qüestions destacades de l'actualitat estatal i internacional.
10: A IB3 Ràdio, Informatiu Matí. La primera cita amb les notícies del dia.
1: I comencem amb una notícia política. El portaveu d'Esquerra Republicana al Congrés, Gabriel Rufián, obri les portes a encapçalar la llista d'una coalició d'esquerres a les pròximes eleccions generals. En un col·loqui al Club Siglo XXI ha insistit que les esquerres espanyoles són el problema i apunta a les esquerres arrelades al territori com a solució.
12: Durant la seva intervenció, Rufián ha aclarit que liderar la coalició no depèn d'ell i que hi ha candidats molt bons, però que està disposat a posar-se al capdavant.
13: Si yo puedo ayudar a que haya una confluencia de, o una colaboración o un espacio de unión para maximizar resultados electorales entre las formaciones políticas soberanistas y las formaciones políticas españolas, sea como sea, siendo yo el cabeza de lista, pa'lante.
1: Els assassinats per violència masclista aquest 2026 s'eleven a 20 després de la confirmació del darrer cas a Alacant. A més, hi ha dos casos més sota investigació a Navarra i a Girona. Precisament a Figueres s'ha fet un minut de silenci davant l'Ajuntament per condemnar l'assassinat d'una dona de 33 anys, presumptament per la seva exparella, un home de 48.
14: Segons la investigació, l'home l'hauria apunyalada minuts després de sortir de la presó, on compliria condemna per maltractaments i per haver incomplit l'ordre d'allunyament dictada contra ell. Durant l'acte, l'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, visiblement emocionat, ha reclamat que s'assumeixin responsabilitats.
15: Nosotros nos hemos de preguntar qué ha pasado que una persona que había o que merecía protección y que la había pedido y que la protección se había acordado, pues que el resultado haya sido de muerte. Esto nos hace llevar a una reflexión sincera y profunda, que es que el sistema ha fallado.
1: I el Departament de Justícia dels Estats Units ha imputat a l'expresident de Cuba, Raúl Castro, un delicte d'assassinat per haver ordenat abatre dos avions civils el 1996. Ara fa 30 anys.
12: Les aeronaus eren de l'organització d'exiliats cubans Hermanos al Rescate i els varen tomar en aigües internacionals. El sinistre varen morir tres estatunidencs i una quarta persona resident en el país nord-americà.
1: 8:45.
10: Escoltau l'Informatiu Matí. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio. Informatiu matí. Edició Mallorca. Amb Juan Luis Marcos.
4: Són les 8 i 45 minuts. Bon dia. Temps ara per a la informació de Mallorca, que passa per l'anunci de la companyia Air Canada de connectar els aeroports de Palma i Mont-real a partir d'aquest estiu. L'aerolínia ha explicat que farà aquesta ruta directa tres vegades per setmana entre el 17 de juny i el 24 d'octubre. Segons la companyia, els primers vols ja tenen una ocupació del 100%. Per tant, Son Sant Joan tindrà una nova connexió directa amb el nord d'Amèrica que se suma a la de Nova York, que es va estrenar, recordem-ho, l'estiu de l'any 2022. De seguida en parlam de tot això, abans, però, connectam amb la DGT per saber com se circula en aquesta hora per les principals carreteres de l'illa. Dani Fornés, bon dia.
16: Què tal? Molt bon dia. Pues en aquestes hores trobem encara retencions a l'autopista d'Incas, arribada a Palma. També a la via de cintura, retencions en sentit Andratx des de l'estadi Balear fins a la sortida cap al carrer Aragó i també a l'altura de la taulera. És tot per el moment. Molt bon dia.
4: Gràcies, Dani Fornés. Facundo Tenaglia és el control tècnic. Fem una pausa i començam.
10: L'actualitat de Mallorca a l'informatiu matí. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
17: Na Martina té 13 anys. Li agrada vapejar amb els amics. El que no sap és que respira substàncies que provoquen afeccions pulmonars molt greus. En Joan té 17 anys. Pren sovint begudes energètiques. El que no sap és que afecten la salut mental i que mesclades amb alcohol potencien la seva perillositat. Ells no ho saben. I tu, informa-te'n. Molt prest podria ser massa tard. Govern de les Illes Balears.
10: Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
4: Ho dèiem a l'inici, la companyia Air Canada farà aquest estiu tres vegades per setmana la ruta directa entre l'aeroport de Palma i el de Mont-real. Segons l'aerolínia canadenca, el primer vol des de Son Sant Joan cap al Canadà serà dia de 8 de juny. Olivia Navarro, bon dia.
18: Bon dia. En la presentació que ha fet aquesta companyia aèria a l'estadi de Somoix, el director general a Espanya, José Antonio Blázquez, ha avançat que els primers vols ja van plens.
19: En principio, absolutamente nada. Es verdad que ha habido unos pequeños ajustes de combustible, pero es verdad que nosotros decimos que Canadá es un país en general que tiene una muy buena acogida por todo tipo de viajeros, que es un país que cae muy bien en general, está alejado de cualquier tipo de conflicto.
18: L'aerolínia operarà aquest servei des del 17 de juny fins al 24 d'octubre. A l'acte també ha assistit al Batle de Palma, Jaime Martínez, qui ha valorat positivament aquesta nova ruta, ja que diu és un valor afegit per la ciutat i per tota l'illa de Mallorca.
20: Estem xerrant d'un visitant diferent, d'un visitant que no és de cap de setmana, que és d'una sèrie de dies i d'un poder adquisitiu més gran i, a més, preocupat i interessat per la cultura, per el patrimoni, per la gastronomia.
18: Els vols programats des de l'aeroport de Son Sant Joan s'enlairaran concretament els dilluns, dijous i dissabte, mentre que els trajectes inversos des de Mont-real al Canadà sortiran els dimecres, divendres i diumenges.
4: I seguim parlant de turisme perquè Magaluf ha inaugurat el nou passeig marítim, una via de prop de 2.300 metres. L'Ajuntament de Calvià ha destacat que representa la culminació d'una transformació que ofereix una primera línia de mà més accessible i moderna. L'actuació ha costat 3 milions d'euros i està finançada amb fons europeus i l'impost de turisme sostenible.
18: Aquest dimecres s'ha inaugurat el final d'aquesta segona fase de la reestructuració del passeig de Gabriel Escarrer Julià, nom que va rebre oficialment fa 2 anys en honor al compromís que el fundador del grup turístic va tenir en Magaluf i en Calvià. Gabriel Escarrer Jaume, president ara de Malià i també fill de l'hoteler, s'ha mostrat visiblement emocionat. Ha assegurat que enguany Magaluf, a més, tindrà la millor temporada de la història gràcies a la col·laboració público-privada.
21: Seguro que es la temporada más larga que tenemos y como empresario os puedo asegurar que es un orgullo poder generar puestos de trabajo pues 9-10 meses, que es algo que hace cuatro o cinco años apenas eran cinco o seis meses, con lo cual esa prosperidad económica y social trasciende a todos, a toda la comunidad, y eso es lo que nos llena el corazón.
18: El batlle de Calvià, Juan Antonio Mengual, ha remarcat la importància de la inauguració del passeig per a la transformació de Magaluf.
0: Hoy estamos inaugurando esta segunda fase, estamos inaugurando este último tramo que además ha sido financiado con fondos ITS y por tanto complementa y refuerza ese gran cambio de modelo que está teniendo Magaluf.
4: Canviant de qüestió, l'Ajuntament de Palma ha obert el concurs d'idees per remodelar l'antic estadi Lluís Sitjar, un espai abandonat des de fa anys, on el consistori vol construir un nou pavelló esportiu i 650 places d'aparcament a la plaça Barcelona. L'objectiu és licitar les obres l'any que ve amb un pressupost de 43,7 milions d'euros. El nou pavelló esportiu tindrà capacitat per a entre 2.000 i 2.500 espectadors i disposarà d'espais auxiliars, com vestuaris, control d'accés, sala de massatges i sales també per a conferències i reunions. Aquest equipament es destinarà la major part de pressupost, que són 20 milions d'euros.
18: Albal ha destacat que Palma ja supera els 450.000 habitants i que falten espais municipals esportius. Amb aquest projecte es llevarà pressió a Somoix i s'absorbirà també bona part de la demanda que ara té. Pel que fa a la part urbanística, la proposta guanyadora haurà de respectar tant la Falca Verda de Sarriera com la memòria històrica i patrimonial de l'antic estadi. Entre els elements protegits hi ha l'antiga porta d'entrada al Lluís Sitjar, que serà rehabilitada i que en funció de les obres podria canviar d'ubicació.
2: També tenim un projecte de transformació de la ciutat, xerrant del bosc metropolità, però també la interconnexió entre la part rural i la part urbana de la ciutat, i per tant aquesta falca verda, el que denominaven la falca verda, també amb aquesta operació se completarà.
18: A banda del nou pavelló i els aparcaments, el projecte preveu més de 30.000 metres quadrats de zones verdes que s'afegiran als de Sarriera, al futur parc del velòdrom d'Estirador, al bosc metropolità i al canòdrom.
4: A la vegada, Cor també ha aprovat l'inici de la tramitació d'un nou projecte residencial de més de 250 habitatges a Son Pardo, dels quals 154 seran de protecció oficial i la resta lliures.
18: Aquest, de fet, és el vuitè projecte estratègic aprovat per l'Ajuntament després de Son Puig d'Orfila, Son Güells, Son Ximelis, Son Cladera Nord, Cas Pastors, Son Tuells i Espuntet.
4: I parlant d'habitatge, més per Palma proposa recuperar el lloguer indefinit i gravar els habitatges de luxe que estiguin buits. La formació denuncia que la ciutat s'ha convertit en un objecte d'especulació global i que milers de palmesans en són expulsats.
18: De fet, la formació durà el ple de la setmana que ve una bateria de mesures per defensar aquest dret a l'habitatge, també per frenar el que consideren una especulació immobiliària que expulsa cada vegada més famílies de ciutat. Entre altres, la proposta inclou recuperar els contractes de lloguer indefinits i crear una taxa sobre els habitatges de luxe que no siguin de residència habitual. Neus Trullol n'és la portaveu.
22: Més per Palma, plantar encara l'especulació immobiliària que el Partit Popular està alimentant. I per això proposam recuperar el contracte de lloguers indefinits i crear un impost pels habitatges de luxe. Palma s'ha convertit en un objecte global on milers de famílies són expulsades de viure a casa seva. Nova York o Regne Unit ja han actuat. Palma també ho ha de fer. O defensam una ciutat per viure-hi, o acabarem sent un parc temàtic per milionaris. Palma ha d'estar en mans dels seus veïnats, no de l'especulació.
4: Mentrestant, l'IVABI ha col·locat la primera pedra d'un projecte que preveu la construcció de 8 habitatges a Sa Pobla. Feia 15 anys que no s'aprovava una promoció d'habitatge públic al municipi.
18: 6 pisos seran de 2 habitacions, 2 seran d'una i tindran 40 metres quadrats. Segons l'Ajuntament, hi tindrà accés prioritari als residents. El batlle de Sa Pobla, Vial Ferragut, ha destacat que aquesta promoció ajudarà, però no solucionarà el problema de l'habitatge al municipi, perquè actualment hi ha molta més demanda que oferta. Escoltem el batlle després al conseller d'Habitatge, José Luis Mateo.
23: Brutal, ha molta demanda. Pensa que Espaula ha crescut els darrers anys, han passat de 10 a 11.000 persones, són 15.000, per tant, la demanda és important i ben necessària.
24: Seguimos trabajando y con esa planificación de más de 1.200 viviendas públicas por parte del Govern de les Illes Balears. Es uno de los ejes esenciales del plan de choque y, desde luego, no vamos a dejar de trabajar en ello.
4: Així arribam a les 8:55 minuts. La informació continua aquí a IB3 Ràdio.

0: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: I d'aquí a 5 minuts arribam a les 9. És el moment ara per la cultura.
2: Ara que hi ha un cel salvatge
3: i mirant a l'horitzó.
1: I començam amb Cris Joan Ico, que va tocar ahir en directe el senzill del seu nou disc, que va ser després de la roda de premsa de presentació de Rosa Desvents, en què la mateixa cançó sona d'una manera ben diferent, amb el seu primer treball conceptual. De Vall del Braç, amb els vents com a element central, Joan Ico prepara la seva presentació en directe. Sandra Martínez, bon dia.
4: Bon dia.
1: Que serà dissabte, dia 13 de juny, al Teatre Principal d'Inca.
4: Cada cançó d'aquest nou disc du el nom d'un vent i Joan Ico les comparteix amb músics com Emma Damam, Aria Bebeface, Carles Belda i també Xavi Lozano. Ells l'acompanyen en aquesta proposta on cada cançó és ben diferent a l'altra, com passa amb els vents que bufen. Joan Ico torna a la mescladissa que tant li agrada, el rock que va deixar aparcat amb l'anterior disc, com musicava la poesia de Joan López Casasnovas, i d'on va néixer la idea de transformar la seva illa en un mirador des d'on deixar-se endur.
5: Convertir així de Menorca en una mena de, una espècie de talà, d'altar, un punt més elevat per poder mirar que me venia de la direcció de cadascun dels vents. Ja pot ser en música, pot ser artístic, pot ser cosa que està passant actualment, coses que estan passant, pot ser sensual, pot ser qualsevol cosa, és igual.

0: I aquests vents l'han fet denunciar, per exemple, la situació a casa, un desastre, destaca l'artista, que encara dura, però també l'amor, el paisatge o fins i tot el que suposa viure en un poble petit. Joanico torna a escriure d'allò que toca amb les mans i ho embolcalla més com més li agrada.
1: He tornat una mica allò que sempre m'ha agradat fer, que és una mica d'aquí o una mica d'allà. Ara un funky, ara un rock, ara un rhythm and blues, ara un tema un poc més reggae soul, ara una balada més mediterrània, tot amb aquest lligam d'aquests músics i sobretot ara crec que ens lligam d'aquest concepte que és els vents de Menorca, com us arriben. Ja, no sé si aquí us arriben tots, però allà ja dic jo que ja sí que mos peguen i ben fort, normalment. Una sensació
0: impura que alimenta tots ambient. Començant per la Tramuntana, acabant per Mestral, la vida passa per aquests 8 temes, a la venda des d'ara també en vinil, després que el conflicte a l'Iran n'endarrerís l'arribada.
2: I segur que vos sona aquesta cançó.
3: Quina calor, avui fa un sol que crema. Quina calor, sortir és una condemna. Cosa sa carretera.
2: Va ser una de les que més sonaren l'estiu passat. Ells són els Duplicats de l'Aro, però amb ells la cantava David Ordinas i la lletra va fent una repassada per alguns dels programes més representatius d'Ivetres, ja que els components del grup varen estar un bon grapat de setmanes al Jo en sé més que tu d'aquesta casa. I bé, ara presenten aquests i altres temes a un concert que es farà demà divendres, hora baixa, a l'amfiteatre del Parc de la Riera.
0: Serà dins el marc de la cinquena nit de cooperatives i la cirereta la posen aquest alaronès que, a més de grans clàssics ja de l'època daurada del rock en català, sobretot el que es feia a Mallorca, també interpretaran aquest parell mallorquí de temes que van component i que prometen d'aquí poc seran part d'un disc. Ho explicava el guitarra solista de la banda, Andreu Isern.
4: Som un grup que fa versions de grups clàssics de rock català, com Sopa de Cabra, Les Embustos, Pets, etc. I també tocam grups mallorquins com Antonio Font, Fora del Sembrat, i des de l'any passat hem començat a fer temes propis i en duim gravats dos l'any passat i enguany n'hi ha tres que estan dins el forn i que anirem traient al llarg de l'any.
0: Aquest és només un dels concerts que faran i que enceta la temporada perquè en vendran molts d'altres. Preneu nota perquè de ben segur que no estareu molt a tornar-los a sentir. Serà divendres a partir de les 7, demà al Parc de Sarrià.
2: Amb els Duplicats arribem a les 9.

0: Són les 9, repassant les qüestions més destacades d'aquest matí de dijous. El president del Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears, Carles Requesens, denuncia la situació inacceptable, diu, a l'atenció primària. En una entrevista fa uns minuts a l'informatiu matí, l'endemà de prendre possessió al capdavant de la institució, ha lamentat que els facultatius han d'atendre més d'una quarantena de pacients al dia.
1: I mos hem de llevar sa vena dels ulls, no? I hem d'assumir que els metges, i especialment els metges de família, però tots tenim un límit i, efectivament, no és el mateix atendre 20 persones que atendre 30, o com l'altre dia una companya a la consulta me deia que en una tarda havia atesa 59 pacients.
0: I tot això en plena setmana de vaga dels metges.
2: Avui el sindicat mèdic Cimeval convoca dues manifestacions a les 11 davant l'Hospital Can Misses a Eivissa i a les 6:30 de l'hora baixa a la plaça de la Reina de Palma.
0: També avui declara a l'Audiència Nacional l'empresari Víctor de Aldama. Ho fa com a investigat pels contractes de mascaretes i PCRs adjudicats a les Balears i a les Canàries durant la pandèmia de la Covid.
2: Declara a petició de la Fiscalia Anticorrupció i arran de l'informe de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil, tot quan la crònica política continua marcada per la imputació de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, pel presumpte cobrament de comissions il·legals en el cas Plus Ultra. Creix la pressió sobre el govern espanyol, tant per part dels seus socis d'investidura com també de l'oposició.
0: I Ciutadella explicarà avui matí com afronta la decisió del Tribunal Superior de Justícia que obliga a revertir la pacificació de la plaça d'Esborn. La sentència exigeix com a mesura cautelar que es recuperin els aparcaments i la circulació de vehicles per la cèntrica plaça per no haver-se tramitat de manera correcta.
2: La denúncia la van posar una quinzena d'empresaris de la zona que se senten perjudicats per les pèrdues que provoca l'eliminació del trànsit per la zona. Estan representats per l'advocat Víctor Carrera.
3: Entendemos que esas decisiones no están amparadas por ningún tipo de procedimiento administrativo y que, por tanto, son vías de hecho y no se deberían aceptar.
0: I un home mor a Pollença després d'esclatar un bidó de benzina quan feia feina amb una radial.
2: Els fets varen passar ahir migdia a una finca a la zona de la Torre d'Ariant. La víctima va patir ferides molt greus al cap i cremades de segon i tercer grau a les cames i va morir abans d'arribar a l'hospital.
0: I l'empresa municipal de transports de Palma, l'EMT, suma 23 nous autobusos. Són vehicles elèctrics que s'incorporaran de manera progressiva a la seva flota. Avui se'n farà la presentació a les cotxeres, però una estona abans hi ha pogut entrar IB3 Ràdio i connectam en directe allà a Neus Pericàs. Neus, bon dia, com són aquests vehicles?
4: Hola, bon dia, Ida. Així com d'ells, avui s'incorporaran aquests 23 nous busos i es tracta del primer lot del que serà una nova flota de la xarxa que sumarà 68 busos en total. Els que han vist avui són 12 metres de llarg, són de 12 metres i amb una capacitat d'aproximadament 100 persones. Avui hem pogut parlar amb Toni Deudero, tinent de Batla i regidor de mobilitat de l'Ajuntament de Palma, que ens ha explicat com serà el procés d'incorporació d'aquests busos.
5: El total de lo que se preveu de dur ja en el curt termini són 68 autobusos en tres lots. Aquest primer, que són aquests 23 que ja estan entregats, un segon lot que s'entregarà a partir del mes de juny, aquest segon lot és de Daimler Mercedes, i un tercer lot que serà d'Irizar, marca Irizar, i amb aquests tres lots tindrem un total de 68 autobusos durant aquest segon semestre d'enguany.
4: A més, també hem pogut parlar sobre l'ampliació de la zona blava a Palma i el que ens ha pogut explicar és que de moment encara no hi ha data d'inici, però sí que l'Ajuntament està treballant perquè quan l'ampliació es posi en marxa la ciutat estigui preparada en quant a senyalètica i aplicacions informàtiques. Es tracta d'una mesura que afectarà a 140.000 veïnats.
0: Gràcies, Neus. Són ara les 9:04. Comença el programa al dia.
6: Més informació a ib3notícies.com.

0: Bon dia, benvinguts al dia, són les 9 i 5 minuts. Començam dijous, avui amb de 9 graus de temperatura, una setmana en què sí que podrem dir allò de que l'estiu ha vengut de cop. Així ho explica Miquel Salamanca, home del temps d'Ivetres, perquè diu que la transició entre estacions a vegades és molt abrupta, sobretot en els darrers anys. De nou, avui esperam temperatures que podrien fregar els 30 graus en alguns indrets del nostre arxipèlag. Però avui els titulars passen sobretot per la imputació de l'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero. Ahir el tema, ja sabeu, va centrar la sessió al Congrés dels Diputats i avui continuen totes les repercussions. Algunes apunten fins i tot a un possible vincle amb una societat radicada a Santanyí. És la primera denúncia presentada per Anticorrupció davant l'Audiència Nacional, que ja apareix en aquesta primera denúncia un empresari neerlandès, Simon Verhoeven, com un dels objectius de la recerca. Es varen consolidar llavors registres, entre altres llocs, en un domicili en concret de Mallorca vinculat amb aquest inversor. Les denúncies d'anticorrupció detallen una maniobra en la qual aquest empresari tenia un paper clau a la xarxa de blanqueig de capitals. Parlem tot d'una amb Víctor Malagón, és el periodista que publica aquesta notícia avui. En Crònica de Successos, Joana, ahir deien que després d'algunes setmanes es torna a activar el flux d'arribada d'embarcacions a les illes.
1: Sí, Marta, i a més amb males notícies vos hem de contar. S'han trobat dos cadàvers surant en aigües de la costa de Formentera, en un prop de la Punta de Gavina i l'altre a la zona de l'Estufador. Es tracta de dos cossos, de dues persones molt joves, un home i una dona. Segons les primeres investigacions, apunten que es tractaria de dos migrants que haurien mort quan intentaven arribar a les Balears. També un home de 58 anys va morir ahir a hora baixa mentre feia tasques de manteniment amb una serra radial a la finca de la Torre d'Ariant, a Pollença. L'home feia tasques de manteniment i es disposava a tallar amb la radial i la tapa d'un bidó que contenia combustible quan s'ha produït la imponent deflagració, que evidentment li ha causat una gran ferida al cap, segons ha informat la Guàrdia Civil, i com dèiem, la mort.
0: Avui us contem també que vivim en una societat molt automedicada. Xisco, bon dia.
2: Bon dia, Marta. L'automedicació continua sent un fenomen preocupant, però alguns experts alerten que el debat va molt més enllà. No parlem només de prendre un medicament sense recepta, sinó d'una societat que converteix el malestar, el dolor o determinades situacions de la vida en problemes que semblen requerir una resposta farmacològica immediata. De fet, el consum de fàrmacs als països rics s'ha disparat en les darreres dècades sense que això impliqui necessàriament una millora proporcional de la salut. Després en parlarem amb en Joan Ramon Laporte, catedràtic emèrit de farmacologia de la Universitat Autònoma de Barcelona.
0: I també parlarem, això sí, a partir de les 11, amb Máximo Huerta, Joana.
1: Sí, i del seu nou llibre, una novel·la de ficció que ens parla del pes de les vivències, de la relació d'una mare malalta i el fill únic que la cuida, tal com ell està fent ara mateix amb la seva mare. Un llibre que explica com aquesta situació pot generar un cúmul de sentiments, des d'amor, tendresa, dolor, cansament i desesperació, però també humor, alegria, acceptació i sobretot crítica social a una època o en una època en què les mares només varen poder ser mares. Després en parlarem amb ell.
0: Frase del dia, moment per aturar una mica i reflexionar.
2: Avui és del poeta anglès Alexander Pope, que va dir: no hi ha vidres de més augment que els ulls d'un home que es mira a si mateix.

0: I de què parla tothom avui?
1: I de Marta, fa dies que tothom parla del perfum que ha creat una marca japonesa inspirant-se en l'olor de les aixelles de l'actor Timothée Chalamet.

0: tus perfumes.
1: El món de la perfumeria torna a demostrar que ja no ven només aromes, sinó també fantasies. Aquesta setmana s'ha fet viral una notícia ben curiosa. Una firma japonesa ha creat una fragància inspirada en l'olor corporal de l'actor Timothée Chalamet, especialment en l'estètica sensual i estiuenca que transmetia aquest actor a la pel·lícula Call Me By Your Name. El projecte és de la marca artesanal Antiparfum i aquest perfum ha per nom Antinous, que és el nom de l'amant de l'emperador Adrià. I asseguren haver de fer feina en una essència basada en l'arqueologia sensorial del personatge interpretat per Chalamet. És a dir, convertir en perfum una idea de pell, calor, suor i memòria cinematogràfica. Poca cosa. Tot plegat arriba després que l'actor s'hagi convertit en una de les grans icones masculines de la perfumeria gràcies a que va estar vinculat al perfum Bleu de Chanel. Timothée Chalamet mateix ha explicat a diverses entrevistes que ell no fa servir perfum cada dia, sinó només en moments especials, perquè associa les fragàncies en els records i a les emocions. De fet, experts del sector apunten que aquesta nova manera de vendre perfums connecta especialment a la generació Z, que ja no cerquen fer bona olor, sinó construir una identitat emocional. Sigui com sigui, sembla que Hollywood ja no inspira només pel·lícules, sinó que ara també inspira aromes. I clar, després de l'espelma, l'olor de la vagina de Gwyneth Paltrow, ara arriba la colònia en fragància d'aixella de Timothée Chalamet, que si me permet sa broma, arriba o de sobac a les nostres vides. Vos animaríeu a comprar-ne un flasconet?
2: Bé, si ve de començar jo som molt maniós en ses olors, molt, i crec que no hi ha cap, rotundament cap aixella de cap persona fa bona olor. Per tant, jo no m'animaria a comprar la d'en Timothée Chalamet. Però podràs de triar i podràs de fantasies i aquestes qüestions.
3: Bé, són, 9 i 11 minuts.
2: És que he pensat molt bé com havia de contestar aquesta pregunta. Jo no m'ho compraria un perfum que fes mal olor, òbviament. Però podràs de triar.
1: Sí.
2: Crec que m'estimaria més sentir l'olor d'en Jacob Elordi. Ja ho sabeu.
1: Per exemple.
2: Per exemple.
3: És aixella, no de Jacob Elordi en general. Estem parlant d'aixelles.
2: He dit que les aixelles jo crec que a ningú li fan bona olor. Ara, clar, sí que és vera que hi ha gent que té una olor corporal més bona que la d'altres persones, no?
1: Perquè, per exemple...
2: La carnadura, que diríem ara, hi ha gent que té una carnadura que fa més olor...
1: Aquesta botiga, aquesta marca japonesa Antiparfum, mos proposa ser aixelles de Timothée Chalamet.
2: No.
1: Gwyneth Paltrow va fer una espelma en saló del seu entrecuix. Si poguessis triar sa part d'en Jacob Elordi...
2: Per favor.
1: Ja que has,
2: mira,
1: has citat...
2: Mira, seré fina i senyora, escabeix.
1: Escabeix d'en Jacob.
3: Que elegant, perquè sa,
2: no, però perquè sa... tot ha d'anar per allà mateix.
1: Clar, però els gelós. Els que veus en Jacob Elordi...
2: No sabem si fa bona olor.
1: No ho sabem d'entrada. I segona, faran olor xampú.
2: I de xampú?
3: No.
1: Sí.
3: No sempre fan bona olor, els que veus. No.
1: Evidentment, però una mala olor vol... M'imagino que veus acabats de...
2: Sí. Ja t'he dit que jo una mala olor és que ja... Però jo és una red flag molt, molt grossa.
3: Jo t'he dit una cosa. Aquest home se mereix que el perfum ensumi malament.
2: Faci mal olor.
3: Sí, jo crec que sí, perquè Timothée Chalamet a mi me va caure molt malament, sobretot després de les declaracions que va fer, vos en recordeu, que va fer algunes declaracions molt polèmiques.
2: Sobre el
3: que...
2: ballet.
3: Sí, aquesta sobre el ballet i la intel·ligència artificial. Però després jo crec que se li va pujar un poc al cap quan va fer de Bob Dylan, no? No sé, és un jove que ha tingut una carrera molt trepidant i crec que se li ha pujat un poquet en escapat. O sigui, jo se mereix que no faci bona olor que és perfum, sincerament.
1: Recordem, és una persona que cau una mica...
3: Una mica malament.
1: I mira que va tenir un inici meravellós amb aquella pel·lícula.
3: Sí, grans oportunitats, en realitat.
1: D'en Guadagino, però... que Call Me By Your Name, tots ens vàrem enamorar, en certa manera, d'en Elio, que era el personatge que ell feia en aquesta pel·lícula, però crec que ell té poc a veure amb aquest jove. I és allò que han intentat recuperar aquestes perfumistes en aquesta creació.
3: O sigui, aquestes perfumistes, a més, són romàntiques. Volen recuperar un Jacob Elordi...
1: També...
3: Perdó, un Timothée Chalamet, mira, el subconscient m'ha traicionat.
1: També el titular era una mica tendenciós i elles el que han intentat recuperar és saló d'aquella estiu, d'aquell primer amor, d'aquell primer frac...
2: Si és així...
1: D'aquell primer frac, i clar...
2: Si és així no fa mal olor.
1: No, però que és una pel·lícula com a molt sensual, com a molt carnal, de relació íntima de quan t'estàs descobrint, i supos que per això parlaven de s'aixella d'en Timothée Chalamet. Ara, això també obri tot un univers en el món del fetichisme.
3: I
1: que
3: tant.
1: Hi ha gent de qui ses olors corporals et fascinen, ni millor ni pitjor, diferent.
3: Mira el Japó, i, a més és una empresa japonesa.
1: I que cadascú triï.
3: Fins a Xisco, que darrere d'aquest perfum hi ha una empresa japonesa i si hi ha qualcú fetichista, són precisament els japonesos amb les olors, perquè ja saben que han comercialitzat tot tipus de coses, direm, per ser elegants en aquesta hora, 9 i 14 minuts,
1: una cosa, amb una olors. Hora, una cosa, una altra hora en podrem parlar amb una altra terminologia. Ho dic perquè, com que aquest programa és matinal, no sé si a les 11 se podran utilitzar altres paraules.
3: Pens que sí, sí, que a les 11 allò. Ja se pot. És massa pressa, la gent està berenant a casa seva, estan amb el cafè, no crec
1: perdent,
3: que sigui necessari.
1: Tothom perdent, no, pendent a les 11, que na Marta Grau i na Joana Maroto posaran nom i llinatges a les coses.
3: En la bona companyia de Romina West, els comandaments tècnics, Jaume Noguera, Nas Barnissú, Àlex Fortesa, Miquel Rosselló i Yolanda Ruiz, encetam el dijous.

0: todos están. Són les 9 i 41 minuts. Continua la nostra tertúlia amb els periodistes. Avui, Alicia Mateos, Guillem Porcel i l'empresari José Manuel Barquero. Estàvem parlant de com l'inici d'algunes trames de corrupció comença aquí a les Illes Balears i fèiem aquest paral·lelisme, sobretot fent al·lusió al cas Mascaretes. Avui també és notícia, sobretot perquè estem pendents d'un altre cas de presumpta corrupció vinculada al Partit Socialista i l'actual equip del govern espanyol. Ens referim, com dèiem, cas Coldo. Avui declara l'Audiència Nacional l'empresari Víctor de Aldama, ho fa com a investigat pels contractes de les PCRs i de les mascaretes adjudicades a les Balears i a les Canàries durant la pandèmia de la Covid. Com afectarà tota aquesta sèrie de casos de corrupció encadenats? Perquè han de parlar, Guillem, de casos encadenats, no? I també ens hem demanat sobre si això se podria traslladar a les urnes. Dèiem que podria afectar sobretot en abstenció generalitzada. Han d'entendre com podria tot això tocar. I també afegir que els casos de corrupció estan afectant tots els partits, de tot tipus de color polític, no només del Partit Socialista.
1: Bé, clar. Jo crec que és una obvietat que això ja està afectant des de fa molt de temps, i això és una realitat i se veu a cada elecció que hi ha. També he de dir que l'abstenció, per exemple, aquí a Balears sempre ha estat molt elevada. Uh-huh. Si no vaig equivocat, normalment ronda el 40% de persones que no voten, i és una constant que ha passat.
0: Imagina,
1: és a dir,
0: si puja aquest percentatge.
1: Exacte, sí. Òbviament, jo el que crec és que Aldama hi ha moltes coses que compta que són veritat, moltes que jo no me les crec, però és vera que moltes de les coses que han anat contant han anat sortint. És vera que no saben el que contarà avui, de moment, i veurem. Però jo també m'agradaria saber fins a quin punt hi ha més Aldames. Això, per exemple, avui en Matías Vallès ho contava un article de... ja avui coneixem en Aldama, però quan d'Aldama s'hi troba, per exemple, en els ministeris intentant fer negocis. Per exemple, fa un parell de mesos jo va sortir un llibre que m'ha parit molt interessant, i si la gent el vol llegir, li recomano, que se diu L'Estado Pesebre. En aquest llibre, un historiador de la Universitat de Sevilla fa des de fa un parell de segles, la relació que hi ha hagut, per exemple, entre els interessos privats i els interessos públics per fer negoci. Ho dic perquè crec que és una constant, i sempre hi ha hagut interessats en que es poder... polític o el poder públic faci, tingui certs interessos en les empreses privades. Igual que jo crec que el manco, jo sempre, i això ho hem dit aquí moltes vegades, és que jo m'agradaria saber que, o que el manco, qualcú digués la veritat. Ho dic perquè en les explicacions d'en Zapatero, jo sincerament no me les acabo de creure, però com tampoc m'ho he creure les explicacions que va donar Francesc Armengol amb el tema de cas Mascaretes, com tampoc m'ho vaig creure les de la exconsellera de Salut. Així que veurem fins a quin punt arriba, però òbviament això ja està tenint una incidència. Ja no només amb abstenció, sinó un canvi de perspectiva de molt de votants.
2: Bueno, i incrementa la desafecció que hi ha hacia la classe política, porque cada vez el ciudadano está más alejado de sus representantes, y como tú dices, para que haya un corrupto tiene que haber un corruptor, y eso yo sí que creo que se debería atajar, porque lo vemos que los diferentes gobiernos van sucediéndose los casos de corrupción, y aquí a lo largo de la democracia no hemos sido capaces de frenar esto. Y luego, pues Aldama, hombre, algo de verdad habrá dicho para que la fiscalía lo crea y este señor no esté en la cárcel. Algo de verdad habrá dicho.
3: No. Yo quería comentar dos cosas. Primero, haciendo memoria. No hace mucho tiempo, no hace muchos años, cuando repasábamos todos esos casos de corrupción, que en Baleares tenemos un máster en la materia, siempre el análisis coincidía en que la corrupción, sobre todo, mayoritariamente, afectaba a las entidades locales y también a las comunidades autónomas. Sobre todo, eso sí que se centró mucho en el tema del gobierno de Jaime Matas, etcétera. Pero era el tema del urbanismo, el concejal, el tal y cual. Pero que la alta inspección del Estado y los cuerpos de altos funcionarios protegían mucho más la estructura de los ministerios. Bueno, esto ha saltado por los aires en esta legislatura. Bueno, es decir, hay que recordar que por ejemplo, cuando a rato lo meten en la, lo imputan y lo meten en la cárcel, es cuando estaba en el Fondo Monetario Internacional, que se vino a empezar. Lo de Zaplana fue por la Comunidad Valenciana.
2: Sí, pero si te remontas a Felipe González.
3: Pero no fueron casos de... No, pero distingamos. Sí, ahí sí que fue en los cargos de Secretaría de Estado y no sé qué. Y le tumbó niveles. Y le tumbó sobre todo los GAL y todo el mamoneo de Roldán, los fondos reservados,
1: pues, etcétera. Es una constante.
3: Pero el tema de meter la mano de esta manera tan obscena en los contratos que hacen los ministerios, esto ha reventado en esta legislatura. Y segundo, el tema de Aldama, cuidado, porque yo creo que esto va a dar un vuelco. Yo tengo muchas ganas de escuchar hoy lo que dice este señor, porque evidentemente él ha conseguido reducciones de su condena porque ha dado información relevante que ha permitido abrir líneas de investigación y ha aportado pruebas, etcétera. Esto que se dice de que no ha dicho nada, bueno, pues los fiscales no son idiotas, no te compran humo, o sea que algo habrá. Pero cuidado, porque yo creo que una de las cosas que él se estaba guardando como estrategia de defensa, por consejo obviamente de sus abogados, era información sobre el tema de Zapatero. Si esta información empieza a volcarse o empieza a salir por otras vías, cuidado que este señor no acelere determinadas cosas en otros casos, como por ejemplo podría ser el tema de las mascarillas aquí, y empieza a soltar información no por una cuestión de interés general ni de limpieza, sino por una cuestión, obviamente, de interés personal, ¿eh?
0: He de fer una pausa més per publicitat, escoltam uns anuncis i després vos plantejaré una qüestió, deixant de banda la política, si finalment poden deixar enrere el turisme d'accessos, no? Tot un poc arran de la remodelació del passeig marítim de Magaluf, si realment mos poden transformar, si podem deixar aquest tipus de turisme enrere, o és realment una utopia o una lluita tal vegada més llarga, no? Del que poden contemplar. Ho abordem tot d'una, després d'uns consells.

0: nostres radios. Participació.
1: ¿Quieres ir a Somoza a disfrutar de los partidos sin atascos ni tener que buscar aparcamiento? Bici Palma y la AMT te ofrecen las mejores opciones de transporte para ahorrar tiempo y dinero. En bici y autobús. Gana el medio ambiente y ganas tú. Ayuntamiento de Palma.
2: Para ti y también para ti, en Eroski te damos un 20% de descuento en toda la carnicería, charcutería y pescado fresco desde este viernes 22 hasta el domingo 24. Consulta condiciones. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
3: Wine Days Deo Binissalem, del 22 al 31 de maig. El divendres 22 de maig, a partir de les 6:30, t'esperam a la festa Wine Days al claustre de Sant Francesc de Palma. Vi, gastronomia i música en directe amb bons assallers i tapes eco, amb venda anticipada. Consulta el programa a binissalemdeo.com. Wine Days Deo Binissalem, cofinançat per la Unió Europea.
4: Falta una jornada per acabar la Lliga de Primera Divisió.
5: Que hi ha opcions, és evident. És evident, la lluita era fins a la darrera.
4: El Mallorca necessita un miracle per salvar-se del descens.
6: Terminar ganando en la Liga con un triunfo y después dirá si nos alcanzarán los puntos o no.
4: Dissabte, a partir de les 7, vos contarem en tot detall la prèvia, el partit i el postpartit del Mallorca-Oviedo i en connexions en directe amb els partits Betis-Llevant, Getafe-Osasuna i Girona-Elx. Un dissabte d'emocions amb esports 3 en joc. A IB3 Ràdio, IB3 Televisió i el YouTube d'Esports IB3.
7: Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
8: Tentol.
9: Tentol. Tentol.
7: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
10: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. El dia, IB3 Ràdio.
11: Els darrers 10 minuts de programa els dediquem per fer aquesta valoració, aquesta reflexió. Realment podem eliminar o transformar el turisme d'accessos a la nostra comunitat? Primer, comentar que després de la remodelació del passeig marítim de Magaluf a Calvià, la imatge és ben diferent, està completament remodelat, ha estat una inversió important, parlant de més de 8,5 milions d'euros, un projecte que ha comptat amb finançament europeu i de l'import del turisme sostenible i que pretén donar una nova cara, no? Canviar, transformar aquesta zona caracteritzada per el turisme d'accessos. Si posam el paral·lelisme, o si fem el paral·lelisme de Magaluf, podem parlar també de l'Arenal, no? Dels punts calents de les nostres illes, on el turisme d'accessos és una realitat. Hi ha bones intencions per part d'hotelers, empresaris, restauradors, però la realitat ens diu el mateix. Estem, Alicia, en el punt d'inflexió, de transformació. Aquesta transformació és realment més llunyana del que podem pensar, perquè és un turisme que també deixa molt de dobbes. Què pensam?
12: Mira, ojalá me equivoque, pero no creo que vaya a suceder, y el ejemplo lo tenemos en Playa de Palma. Yo recuerdo hace muchos años los hoteleros de Playa de Palma y los restauradores hicieron una inversión bestial al pasar toda la planta hotelera a 4 y 5 estrellas, y aquello no funcionó. Me acuerdo que nos convocaron un día a los hoteleros y ellos nos contaban, es que ponemos la habitación al precio que la pongamos y la pagan, porque es gente que trabaja en Alemania, que es el mercado principal de Playa de Palma, para venir su semana aquí a desfasar. Y no os penséis que todos son jóvenes de 18, 20 años, que hay mucha gente de 40, 50 y hasta 60, que vienen aquí su fin de semana, tienen poder adquisitivo, pero cosas que jamás harían en Alemania, aquí las hacen. Y es la percepción que en Alemania se tiene de Mallorca.
11: Compáis, no sé si seguís el argumento de Alicia.
13: La pregunta es si se puede erradicar. Rotundamente sí. ¿Mm? Rotundamente sí. La segunda pregunta, ¿eso es fácil y rápido? No, ni fácil ni rápido, pero se puede hacer. ¿Por qué? Porque la cuestión no está en los hoteles, ni en la reforma de los hoteles, ni en que sean de 4 o 5 estrellas, ni en la inversión que se ha hecho en los hoteles. La madre del cordero está en la oferta complementaria. Si se cambia la oferta complementaria, se cambia el perfil del turista. Porque no es, lo has explicado muy bien, pero vamos, yo puedo contar un caso concreto de un hotel de 5 estrellas. O sea, sé hasta el cargo que tenía el chico. Un señor de 36 años, casado, con 3 hijos, que vino con 2 amigos, destrozó el hotel. Lo destrozó y lo pagó. Y lo pagó, ¿eh? O sea, con una visa platino, él se hizo cargo de todo. Él vino aquí 5 días a un desfase pues como el que va a un campo de fútbol, yo que sé, a gritar o lo que sea.
12: Como Ábalos al parador.
13: Pero el problema, exacto. Pero el problema no era el hotel, ni el precio del hotel, el problema es lo que había afuera. Si se toca la oferta complementaria, se cambia el perfil de turista. ¿Se puede hacer? Sí. La prueba es Magaluf. O sea, en Magaluf eso está cambiando. ¿Radicalmente? No. ¿Se ha erradicado completamente el tema de Punta Ballena? No. Pero ese turismo de excesos, hoy, en Magaluf, tiene mucho menos peso del que tenía hace 20 años. Eso es indudable. Entonces, es una cuestión de estímulos, es una cuestión de multar también. Es decir, hay unas ordenanzas.
11: De refuerzo policial.
13: Totalmente, uh-huh. Totalmente. Es decir, si al final eso te va saliendo cada vez más caro y tal, y bueno, te ponen la multa y se va. No, lo paramos en el aeropuerto. Y tiene que ir y tiene que pagar y se le mete en un calabozo. Es decir, todo eso, el tema de los medios de comunicación, todo eso va haciendo. Yo creo que ha avanzado mucho más la zona de Calviá-Palmanova que la zona de Playa de Palma.
11: I, Guillem, mira, perquè són dos opinions, no? Interessants. Més optimista la de José Manuel respecte a la transformació. No sé si segueixes més la línia d'Alicia, que és més complicat, o si realment se pot.
8: Bé, jo crec que entre el querer i el poder sempre hi ha un abisme, i això sol passar en qüestions com aquestes, perquè són qüestions molt complexes. És vera que crec que hi ha una intenció perquè això canviï, però també és vera que és un model que està enquistat des de fa molt de temps, i costarà. Ho dic perquè molta d'aquesta oferta complementària... Bueno, segueix oferint un servei que se segueix comprant. Ho dic perquè hi ha molt d'estrangers que venen aquí ja amb aquesta intenció, com ho deia en Alicia, que ja tenen aquesta percepció de venir a passar una setmana a Balears i fer el que no poden fer en els seus països. I això és una qüestió que tinc la sensació de que seguiran fent. Ara bé, crec que s'hauria de canviar aquest tipus d'enfocament respecte en el turisme, però no sé jo també fins a quin punt l'accés de turisme fa que hi hagi una demanda concreta d'aquest tipus. És a dir, si rebem de 9 o 20 milions de turistes, el més probable és que hi hagi una part d'aquest turisme que vengui aquí per aquesta qüestió.
13: Si tienes
8: però
13: ja no...
8: Bueno, si clar, sí, però és que molt d'aquests negocis, per exemple, fan s'oferta que claro, consideren.
13: Te pongo un ejemplo. Hay una demanda de gente que le gusta ir de camping. Pero en Baleares no.
12: Sí, pero
13: en Baleares se ha decidido, claro. Oye, aquí no queremos camping. Son malos, no, pero queremos otra cosa por una cuestión
12: pero
13: de gasto,
12: Manuel...
13: de lo que sea, o autocaravana, no queremos. Bueno, en Playa de Palma toda esta oferta se concentra principalmente en torno a tres negocios.
12: Sí,
13: no pensemos que luego
12: los
13: hay pequeños
12: cierras.
13: Tal, pero son tres beer gardens
12: pero
13: de estos.
12: ¿Qué haces con ellos? ¿Los cierras? Si cumplen la normativa,
13: pero terminarán. Bueno, primero, tú tienes. A ver, las ordenanzas municipales son tremendas. Se pueden regular horarios, se puede regular el consumo de alcohol, como ya se ha hecho, por ejemplo, el consumo de alcohol en el paseo marítimo, en la vía pública, que eso es una cosa completamente normalizada.
12: Bueno.
13: Que la gente se pusiera hasta arriba.
12: Sigue,
13: en la calle.
12: Sigue
13: pues,
12: pasando.
13: Pues no.
12: Eso sigue pasando, ¿eh?
13: No,
12: pero digo yo que
13: si
12: voy
13: eso,
12: a correr
13: sí,
12: por la
13: sí.
12: mañana por allí y,
13: Alicia,
12: y la gente está bebiendo.
13: Pero
12: en la
13: si,
12: calle.
13: En vez de haber 5 policías para toda la Playa de Palma, hay 50.
12: Claro,
13: empieza a ser más complicado.
12: El problema es que tampoco tenemos 50 policías para destinar allí, porque si los destinas todos a Playa de Palma, dejas el resto de la ciudad sin policía.
13: Lo que hay que hacer es tener más policías.
12: Claro, y que entramos en lo de siempre, luego no quieren venir a Baleares porque la vivienda es muy cara. Es que no es fácil.
11: I bien caro no parlar d'habitatge, ¿eh? És veritat. Una bona notícia en els darrers 4 minuts per cloure aquesta tertúlia sobre unes xifres, les de sinistralitat laboral, que per cert davallen i de més situa el nostre arxipèlag com a la primera comunitat on més baixa els accidents de feina. Entre els mesos de gener a març d'enguany, la davallada és del 9% en relació amb el mateix període de l'any anterior. Crec que és una valoració positiva i optimista per dir que sí, que en aquesta qüestió sí que s'ha avançat cap a una seguretat.
12: Sí, és verdad que aquí el govern ha trabajado muchísimo y ha insistido mucho también en la formación de los profesionales, porque mientras más formación tenga, menos riesgo hay de que luego pues suceda un accidente laboral.
11: Companys, valoració d'aquesta xifra de la nostra comunitat, la primera on més davalla la sinistralitat laboral.
8: Sí, bueno, hi ha una cosa curiosa, i és que tenim més afiliació i ha baixat. És vera que respecte a l'any passat, si no vaig equivocat, hi va haver 2 morts en aquest mateix període, ara no n'hi ha hagut d'alt. Jo crec que hi ha una major conscienciació, crec que també la inspecció ha anat a més, això ja va passar en les darreres legislatures, és una cosa que se va fer bé i que aquesta legislatura s'està continuant, crec que és una qüestió, però jo crec que més enllà d'això sobretot, per exemple, se xerrava de l'aeroport de Palma, no? De que les condicions en l'aeroport de Palma i les obres no són les que tocarien, i per això moltes han augmentat les visites que faran en aquestes obres. Així que crec que per part del govern sí que hi ha una major implicació perquè aquest sinistralitat laboral pues, sigui menor.
13: Bueno, aunque nosotros no tenemos una economía básicamente industrial, sino de servicios, con lo cual el impacto de la sinistralidad no es lo mismo, no es el mismo que en un sitio pues, que tiene otro tipo de industria, solo habría que ver cómo se trabajaba en el sector de la construcción hace 20 años y cómo se trabaja ahora. Es decir, las cosas, gracias a Dios, han cambiado por legislación, por mayor inspección, por mayor concienciación también, ¿eh? Yo creo que un empresario hoy no se la juega. Es decir, yo conozco empresas que hacen inversiones millonarias en temas de seguridad laboral, de prevención de riesgos, etcétera, pues porque es lo que toca y por lo que está en la ley. Y me parece que es una noticia fantástica. Ya quedamos tantas malas, ¿no?
11: No, el banco acabamos una noticia positiva y optimista.
12: Yo a veces cuando he entrevistado a la consellera, me consta que es un tema que le obsesiona a ella, el de la seguridad laboral, y supongo que debe estar súper contenta con estos datos.
11: Y de fet, quan fèieu referència, que sí, som una comunitat on predomina el sector serveis, no tant la construcció, no, que deia en José Manuel, si ho comparàvem amb unes altres, a la construcció s'ha reduït un 15%, que és una quantitat,
13: pues mucho,
11: és una quantitat important, no? A més, aquí s'estan fent obres, o sigui, és una comunitat que també s'està apostant molt per aquesta qüestió, que s'hagi reduït en aquest punt un 15% a la construcció. Crec que és una notícia molt positiva. Se'ns esgota el temps. Que tingueu un bon cap de setmana, ja se pot començar a dir, en els dijous. Alicia, Guillem, José Manuel, moltíssimes gràcies. Cap de setmana de calor, per cert, eh? Pugen les altes, les temperatures pugen moltíssims, o sigui, que podríem dir que sí, que ja queda inaugurat l'estiu. Fem una petita aturada, informatius a la part de ràdio del nostre programa, uns consells a la part televisada i tot d'un encetar amb aquesta segona hora de programa aquí, al dia.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10. Bon dia al president del Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears, Carles Requesens. Defensa que és del tot, diu, inacceptable que l'atenció primària als facultatius hagin d'atendre cada dia més d'una quarantena de pacients.
1: Declaracions avui en una entrevista a l'Informatiu Matí, l'endemà que Requesens ha pres possessió al capdavant de l'òrgan col·legiat fins l'any 2030. Lamenta que la situació que travessa el col·lectiu, sobretot l'especialitat de metges de família.
2: Són les principals persones que pateixen agressions, són les principals víctimes, i no només agressions de pacients que són violents, sinó també moltes vegades agressions del sistema, que els ha tractat d'una forma injusta. I quan parlo del sistema no només parlo de gestors, sinó inclús dins el propi col·lectiu metge.
1: Per això avança Requesens que els metges de família seran prioritaris en aquests 4 anys, perquè admet són el col·lectiu que més pateix la pressió assistencial.
0: En defensa del col·lectiu de Carles Requesens, just en el mateix dia en què ja es compleixen 12 jornades de la vaga de metges.
1: Avui el sindicat mèdic Cimeval convoca 2 manifestacions, a les 11 davant l'Hospital de Camises, a Eivissa, i a les 6:30 de l'hora baixa a la plaça de la Reina de Palma.
0: I de la plana educativa, els equips d'atenció primerenca de les Balears han alertat del risc de pèrdua d'especialització en la detecció i atenció a menors amb necessitats educatives. Això davant els canvis organitzatius que ara planteja la Conselleria d'Educació.
1: Representants d'aquests equips han informat avui que la reunió que han mantingut amb el conseller Antoni Vera li han traslladat la preocupació per les modificacions impulsades per la Direcció General de Primera Infància, que podrien afectar directament la inclusió educativa dels infants a l'etapa 0-3 anys. Durant la trobada, les professionals han defensat la necessitat de preservar el model pedagògic actual consensuat. Els canvis que es proposen, asseguren, podrien suposar una desestructuració d'aquest model. Critiquen que s'estiguin prenent decisions sense estudis previs ni proves que valin l'impacte en l'atenció educativa.
0: I Palma suma 23 nous autobusos per l'MT. Són concretament vehicles elèctrics que s'incorporaran ara de manera progressiva a la seva flota.
1: El regidor de Mobilitat, Antoni Deudero, assegura que és una primera remesa, però està previst que al llarg del que queda de 2026 n'arribin d'altres.
3: El total de lo que se preveu de dur ja en el curt termini són 68 autobusos en 3 lots. Aquest primer, que són aquests 23 que ja estan entregats, un segon lot que s'entregarà a partir del mes de juny, que és segon lot és de Daimler Mercedes, i un tercer lot que serà d'Irizar, marca Irizar, i amb aquests 3 lots tindrem un total de 68 autobusos durant aquest segon semestre d'enguany.
0: I el món alleu reaccions a la decisió dels Estats Units d'imputar ara l'expresident cubà Raúl Castro per un assassinat que va córrer fa més de 30 anys. I és que cada vegada són més les veus que consideren que així Donald Trump està preparant de nou el terreny per dur a terme a l'illa caribenya una acció similar a la que va dur a terme a Veneçuela, que va acabar amb el president deposat i empresonat.
1: La darrera crítica ha arribat de la Xina. El seu portaveu d'exteriors ha reclamat als Estats Units que deixi de fer servir el garrot judicial contra Cuba i s'oposa a que forces externes facin servir qualsevol pretext per pressionar Cuba. La Xina ha afegit que dona suport de manera ferma a la sobirania i dignitat de Cuba i ha reiterat la seva oposició a les ingerències externes.
0: I domenguet a punt, arribem a les 10 i 4 minuts. Més notícies a les 11.
4: Més informació a ib3noticies.com.

21 anys amb tu. El dia, amb Marta Grau.

0: 22 graus de temperatura per les 10 i 5 del matí. Aquesta setmana sí que podem dir allò de que l'estiu ha vengut de cop. Ho explicava Miquel Salamanca, home del temps d'IB3, perquè la transició, diu, la transició entre estacions a vegades és molt abrupta, sobretot en els darrers anys. De nou esperam temperatures que podrien fregar els 30 graus en alguns indrets del nostre arxipèlag. O sigui que setmana de moltíssima calor.
1: De moltíssima calor, i ja podem dir aquella frase de l'estiu ha arribat, com dèiem, i es nota de ple, de més. A diferència dels dies previs, avui la mà estarà en calma. És un dia ideal per prendre els primers banys per aquelles persones que siguen més atrevides i, a més, fer-ho sense cap tipus d'aglomeració. Per cert, això només és el principi, perquè l'AEMET s'ha pronunciat al respecte i ja ha dit que Espanya s'enfrontarà a un estiu extrem amb característiques de calor tropical.
2: Idò, quin estiu? Poden dir que aquests dies són la prèvia abans d'encendre aquest termòmetre. I un apunt, l'única comunitat autònoma que se salvarà de les altes temperatures aquesta setmana serà Galícia. I quan sempre, quan són les 10 i 5, 10 i 6, obrim una finestra a l'exterior, obrim una finestra avui al port de Pollença per mostrar-vos quin és el paisatge que mos trobam, ben sol, ben lluent, com dèiem, la mà en calma i fan ganes, ara mateix, Marta, d'anar al port i nedar una estona. Vos animaríeu?
1: Jo sí.
2: Encara que sigueu mallorquina, ja sabeu
0: no,
2: que...
0: Els mallorquins que no se banyen en el mes de març.
2: Un mallorquí de soc arrel és que fins que arribes agost no fiques un pebet dins aigua.
0: Home, juliol, això... ja pot comptar juliol, agost és massa.
2: Idò,
1: jo ja no és la primera vegada que me pronunci. Aquesta frase està molt obsoleta, aquesta frase que deis dels mallorquins de metge banyen en estiu, sereu vosaltres dos, perquè la gent se banya per maig, per abril, i si m'apures per març. Jo encara no ho he fet.
2: I per gener.
0: Sí, l'1 de gener amb el primer bany de l'any.
1: Les platges. Ja veuràs aquest cap de setmana. Aquest cap de setmana hi haurà molta de gent que anirà a
0: platges. Però seran de les Illes Balears.
1: Sí, totalment.
2: No, escolta'm, una cosa, és anar a la platja,
1: és
2: anar a passejar per serena.
0: O banyar-te els peus.
1: I s'altre
2: és fer un cafico i arribar fins als Malgrats.
0: Envia una fotografia.
1: Fins a Cabrera. Jo me comprometo el primer dia que faci el meu cafico, que no estaré molt,
2: sí,
1: perquè jo cada any el faig bastant prest, a borduré una foto. Mira, dins aigua, no me veureu en biquini ni en banyador. Dins aigua, jo saludaré.
0: No farà un posado, però sí mos donarà el manco el testimoni de que sí.
1: No crec que sigui aquesta setmana, perquè ten truix, però et dic que hi vaig.
2: Ara que has dit això dels posats, Marta Carau, recorda que ja tenen disponible el capítol número 8 del podcast Divas i Divins, dedicat a Norma Duval, en so que tancant temporada, ella que va ser una de les creadores dels posats estiuant.
0: Exactament. Darrer capítol, número 8.
1: Però sí que vols donar la foto per demostrar que siguin mallorquina, menorquina i vicenca i de Formentera neda no només per agost.
0: No mos ho acabam de creure, però bé, si així ho diu Joana Maroto, que mos duia...
1: Feu pot de platja.
2: Maroto Duval, que no sabem si en breu...
1: No, però
2: amb aquesta foto que compartirà amb Balears.
1: Això vol dir que sou pot de platja, perquè si no, aquesta frase no la...
0: En tot cas, hem dit, tornen les altes temperatures. L'estiu arriba, d'alguna manera. Però avui, deixant de banda la meteorologia, després hi tornarem per abordar altres qüestions que, la veritat, els darrers anys, podríem dir que han estat molt, molt presents. Parlam d'habitatge, parlam de preus de lloguer, és veritat que llogar, per exemple, un local comercial a les Balears cada vegada és més difícil. De fet, s'ha convertit per a molts emprenedors, per petits comerciants també, en una autèntica cursa d'obstacles. Preus cada vegada més elevats, manca d'oferta sobretot i pressió immobiliària que està transformant barris sencers.
2: Així és, Marta, i en aquesta realitat s'hi ha de sumar la gentrificació i la turistificació d'algunes zones urbanes on molts de negocis tradicionals denuncien que cada vegada és més difícil mantenir-se o trobar un espai viable per començar o continuar la seva activitat. El comerç de proximitat alerta que l'augment del cost dels locals s'afegeix a altres reptes com, per exemple, les despeses fixes, la competència digital o la manca de relleu generacional.
1: I, curiosament, mentre l'economia turística continua mostrant bones xifres, bones perspectives, molt de comerços asseguren que aquest creixement no sempre se tradueix en més activitat ni tampoc en més estabilitat per al petit negoci. Per parlar-ne, per fer una mica d'anàlisi, de radiografia de la situació, saludam d'entrada a Pedro Miró, que és vicepresident d'AFEDECO. Bon dia, Pedro, com estàs?
3: Hola, bon dia, què tal? Molt bé, gràcies.
1: Gràcies per atendre la telefonada d'aquest programa del dia. I bé, d'entrada, vull demanar si des del comerç de proximitat vosaltres notau, no?, que cada vegada és més complicat. Quin diagnòstic feis avui de la situació dels locals comercials a les Balears perquè hagi de llogar pròximament?
3: Bueno, la situació dels locals avui en dia dins Palma és bastant problemàtica en el sentit dels preus que arriben a coir. Els preus que arriben a coi venen donats per la demanda de grans operadors i franquícies que el que volen és estar, diguéssim, a dins els carrers més importants a dins Palma, i això és com la llei de l'oferta i la demanda. Quan hi ha més demanda que oferta, automàticament el producte puja. En aquest cas, el producte, parlant dels alquilers de locals. Els alquilers de locals, avui per avui, estan a un preu, la veritat, molt alt. Hi ha molts factors que els influeixen amb aquests preus. Un dels factors molt importants és el tema fiscal. No ens oblidem que avui en dia un propietari que sigui una persona física d'un local comercial i tingui aquest local i el vulgui llogar, no vulgui exercir una activitat comercial, significa que l'has de llogar i és pràcticament en sa renta, amb aquestes quantitats que s'arriben a cobrar, el 45 o 50% del que se cobra se'n va a Hacienda. No ens oblidem, o sigui, tenim un local que potser que el senyor li posaria un preu de 5 o 6.000 euros, evidentment, que en fan? Demana 12.000. 12.000 perquè d'entrada a Hacienda s'endú un 19% de retenció quan el cobres i després has de fer la teva declaració de renta i se'n va un 45-50 amb aquestes quantitats. Això encareix el preu del local en el moment. De fet, tenim un exemple que dins Palma ara no fa massa. Se va buidar un local a un carrer molt comercial, recentment, no direm perquè no direm no, ni el post exacte perquè ho sàpien, i me'n vaig entrar ahir, em demanen 20.000 euros, un local de 45 metres.
0: 20.000 euros, perdona, torna a repetir. O sigui, parles, un local de 45 metres quadrats, imaginem que el centre de Palma en concret, no? 20.000 euros.
3: Sí.
1: Mensuals.
3: Sí. I se fan que jo tinc a bona. Llavors, però què passa? Aquest senyor en cobrarà 10.000. 10.000 se'n van per l'estat. Aquí està la qüestió, no? Llavors, mentre hi hagi aquesta imposició fiscal a Espanya, la veritat que les coses seguiran pujant. És inevitable. I això va en detriment del comerç de proximitat, dels comerços petits... Per mort d'això, avui en dia s'estan, diguéssim, obrint zones comercials, que és la veritat.
1: Home, perdona, Pedro.
3: Molt bé, zones...
1: Home, perdona que te dis que interrompeixi, però clar, evidentment, com més cobram, més imposició fiscal, més impostos han de pagar. Clar, si un local el llogues per 20.000 i poses qualsevol preu, hi ha d'haver, evidentment, aquests impostos en relació a allò que tu demanes. Això fa també que la bulla se faci més grossa. Com més demanen, més pugen els preus, menys demanda hi ha, més demanda hi ha, menys oferta hi ha. Vull dir que això és el peix que mossega la coa, donar-li la culpa en els impostos de que la gent pugui el preu del lloguer. No sé si és exactament allò que està passant, també.
3: Bueno, són diversos additius que podrien dir que se fiquen a que el preu dels alquilers pugin. Clar, a Mallorca està de moda, a Mallorca tots els operadors de firmes, de franquícies, tots hi volen venir, tots volen un local ben situat, tots volen un local que estigui ben a centre de Palma, i paguen autèntiques borrades.
0: Sí, parlant, Pedro, que això només ho poden pagar les franquícies. O sigui, la gentrificació ha fet que cada vegada, no?, els petits comerciants, els comerciants de tota la vida, això ho estem veient, perquè no és la primera vegada que fem referència, no?, a comerços que tanquen la barrera per manca de relleu generacional o perquè són de lloguer i ja no poden pagar. O sigui, el que està fent és transformant, podríem dir, una transformació de ciutat.
3: Exacte, o sigui, avui en dia, com ja que diu, tu te'n vas a una ciutat, veuràs un comerç, te n'aniràs a un altre i veuràs els mateixos.
0: Exacte.
3: Veuràs els mateixos. Jo me'n recordo una franquícia de bisuteria dins Madrid, dins la Gran Via, vaig veure 5 tendes iguales. 5. No fa massa, fa un mes. Llavors, però aquestes mateixes tendes estan aquí. Què passa? Aquest senyor té 250 tendes en tota Espanya. Ole, ja està. Doncs què passa? Són les mateixes tendes. Fan uns estudis de mercat, de situació, dels locals, on estan, i al final diuen, vull anar aquí. Què val? Saben que ho poden pagar i pugen els preus. Afegit en això, afegit... I també no ens oblidem que hi ha un punt important, i és que avui en dia tenim una gran superfície. Aquestes grans superfícies a dins Palma també cobren aquests absurdos de lloguers a dins de grans superfícies, eh? No ens oblidem. Jo sé el cas de grans superfícies a dins Palma de 30 metres pagant 5 i 6.000 euros, eh? A una gran superfície, a dins Palma. Eh? Ja no en parlem de local de 150 o 200 metres qui lloguers arriben a pagar. I un altre factor que també en els comerciants ens està complicant molt la vida, deixar molt fresc, és una pujada que ha hagut en els autònoms. Els autònoms en aquest moment ens han pujat 140 euros cada mes, per cada un. Llavors, en aquest moment, un autònom mínim, se posa a pagar 450 euros en el mes. És que ens estan apaixugant per tots els costats. I jo, el que jo havia dit abans, que zones de dins Palma que no són primera línia, se faran comercialment bones perquè aniran els comerciants d'aquí, formaran, jo què sé, Pedro Garau, Blanquerna, Tant de Desembre, són a places columnes,
2: per tant, Pedro, aniran
3: molt de comerciants.
2: Pedro, sí? segons dius, tu el que intueixes és que el que ha estat històricament l'eix comercial de ciutat, per exemple, se traslladarà en els barris i que corre més risc de que ara el centre històric sigui una cadena de franquícies que serà molt complicat diferenciar Jaume III a Palma d'un eix comercial de París, de Roma. Exacte. O de qualsevol ciutat del món, perquè sempre hi haurà les mateixes botigues. Sí. Com a comerciant, sí. Creus que aquest trasllat, sí, del petit comerç, del comerç de proximitat a altres barriades, pot ser bo? Perquè el preu dels lloguers serà una mica més moderat i aleshores se començarà una nova vida útil d'aquest barris com a solució. Ho veus malament o t'agrada?
3: No, això a mi m'agrada, perquè els qui vulgui estar en el comerç, jo tinc 70 anys i he estat en el comerç des dels 15 anys, o sigui, jo he viscut, no he fet altra cosa. Llavors, avui per avui, hi ha eixos comercials a dins Palma que segurament, amb espai, no diré avui per demà, però dona-li un temps que, evidentment, el comerciant d'aquí, la persona d'aquí, que vulgui fer l'aventura de muntar un comerç, evidentment, no se n'anirà al centre de Palma. Ja. Se n'anirà, i a lo millor l'atenció que tindràs en aquests comerços serà millor,
0: clar,
3: que no l'atenció que tens a un comerç. No mos oblidem, perquè molts de comerços d'aquests són els titulars, són els dueños. Jo mateix estic amb les meves filles. Què passa? Que l'atenció que dona un comerciant, diguéssim, personalment, quan ell és dueño del local, dista molt de l'atenció que dona es
0: no tenim...
3: Un empleat. I no és per dejectats empleat, per favor, no se me mal entengui. Fan una funció boníssima, molt interessant, no, molt necessari.
0: Però parlant del comerç de proximitat.
3: Ojo.
0: Exactament.
3: Aquí és el bon treball, no?
0: Pedro, moltíssimes, sí, gràcies per aquesta intervenció. Analitzem aquests arguments i no deixem de banda el tema, perquè m'ho sembla molt interessant, sobretot vetlar per als nostres comerciants. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
3: Moltes gràcies, bon dia a tots. Bon dia.
0: Incorporam la veu de Maria Grau, vicepresidenta dels agents de la propietat immobiliària. Maria, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Just Pedro parlava d'un exemple en concret que mos ha deixat bocabadats, però m'imagino que tu no te sorprèn. Parlava d'un local comercial petit, 45 metres quadrats i un preu astronòmic, 20.000 euros. Això està passant?
4: Bueno, jo no tinc coneixement d'aquest, concretament d'aquests preus, però des de luego sí que els preus en el centre històric, en el cas Contit de Palma, han pujat d'una manera exagerada. El motiu principal, com coincideix que amb en Pedro, és el tema de l'entrada de franquícies i de tendes que tenen cobertura a nivell nacional, amb la qual poden permetre-se pagar aquestes barbaritats. No? També, de tota manera, a part d'aquest tipus de franquícies i locals, el problema que tenim en el centre de Palma és que s'ha orientat completament els comerços i els serveis en el turisme, no només en el turisme d'autostanding, sinó en els turistes en general. És a dir, el que tu veus és que desapareix una merceria i posen una gelateria. Quasi tot són temes de restauració, comida per a llevar, coses ràpides per atendre el turista que se passeja per Palma. No? Entonces, cada vegada que se tanca un local, se duplica o se triplica el preu. Això està claríssim. El que passa, jo, lo de traslladar el comerç a la perifèria me pareix estupendo. Ojalà d'aquesta manera puguem puguem conservar més la tipologia de comerç de barri. El que passa és que també crec que hi ha altres factors, com són, per exemple, les compres online, les plataformes de compra per internet, que cada vegada més la gent tendeix a això, desgraciadament, en detriment del comerç de barri, de l'atenció personalitzada, i això és un fet que no ajuda.
1: Clar,
4: ja no és un tema ni de turisme ni de preus, és un tema de costums i d'hàbits de la gent, no?
1: Clar, gentrificació d'una banda, que comentaves, també aquest canvi d'hàbits d'una altra, que també és una altra qüestió a tenir en compte. Sigui com sigui, la crisi habitacional també afecta en el mercat de locals comercials. No sé, tu deies que en aquest cas concret no en tens coneixement, però quins són els preus que ronden, no? que teniu constància que ara mateix en el mercat, no? Un local comercial per obrir un petit comerç, més o manco.
4: Locals en els carrers principals, jo crec que per menys de 3 o 1.000 euros no en pots trobar cap, sincerament. Estem xerrant de carrers importants. A travessies podries baixar una miqueta més, però, vamos, 3.000 euros seguríssim. I afegit en el preu de l'alquiler, el que comentava en Pedro, ja no només se tracta d'un lloguer, és que obrir les barreres d'un local comercial avui per avui s'ha convertit en una odissea. És a dir, has d'afegir moltíssim de cots de personal, de proveïdors, de lloguers, autònomo. És difícil subsistir en el petit comerç, la veritat. És molt complicat.
2: Maria, hem viscut la bimbolla de l'habitatge, la bimbolla del lloguer, la bimbolla del pàrquing, ara també la bimbolla del local comercial. Tu, com a professional dels APIs, mos queden més bimbolles o ja ho hem inflat tot allò que ho podíem inflar?
4: Jo crec que ja no queda res, ja lo darrere en els pàrquings i els locals comercials i estem veient que ja hem arribat en el tope, no? Crec que ja no podem tocar cap palo més.
1: Mira, aprofitant també per demanar-te per una altra qüestió, perquè és vera que hem centrat aquesta notícia o aquest tema en parlar de Palma, que supos que és allà on se concentra el gran gruix de locals, de comerços, de petits i mitjans comerços, però si traslladam aquesta realitat a altres municipis i... Evidentment, hi ha molt de municipis petits, però, per exemple, Inca, Manacor, Sineu, que ja són pobles, que Binissalem també, no? Que ja comencen a tenir més població i també, òbviament, més locals. Això també els passa, també hi ha aquests preus elevats i que també fa mal fer obrir la barrera per a aquests petits emprenedors?
4: Bueno, jo crec que proporcionalment no deu ser tan radical com el que passa a Palma i que subsisteixen una mica més en els pobles per tema de que estan més allunyats de centres comercials de grans superfícies. Però, bueno, en certa manera, segurament els afecta de qualque manera. No sé el percentatge, jo crec que en menor medida, però algo sí que els hi ha d'afectar segurament. Sí.
0: I Maria, passa igual que amb els pisos que duren els locals 24 hores, que hi ha una llista d'espera, demanda, que les immobiliàries els han de retirar tot d'una, perquè ja tenen tanta gent, no? Sobretot quan surt un que està a un preu assequible, entre cometes, perquè ja fa molt de temps que no tenim preus sí. assequibles. Passa igual?
4: Sí, sí. Si els preus estan correctes i són preus reals de mercat, se venen tot d'un. És a dir, en menys d'una setmana pots tenir una reserva firmada i tal. El que passa és que la gent, el que també xerrava en Pedro, que en demanes 10 i després en demanes 20, perquè per això de que en demanen més perquè he de pagar molt de gastos, bueno, això... Entonces, clar, hi ha molta gent que fomenta les pujades de preu i al final... aquests no se venen ràpid, però sí que ajuden a que el pis de devora el posi un preu més elevat i així és una cosa progressiva que no té fi.
1: És un cercle viciós en qualsevol cas.
4: És un cercle viciós.
1: Totalment.
4: És un cercle viciós.
1: Clar, Maria, és vera que alguns experts apunten que també la possibilitat de transformar locals en habitatges fa que el mercat quedi més tensionat. No sé si pot acabar aquesta tendència reduint encara més el parc local de comerços, no? Perquè veiem com molt de comerços o molt de locals comercials s'estan transformant, no sé si molts, però alguns, en habitatges. Com ho veus, en això?
4: Bueno, sí, ha pujat la demanda d'aquest tipus de locals precisament pels preus que tenen les viviendes. La gent està intentant invertir en locals comercials perquè els preus són inferiors i poden treure més rentabilitat. Però jo tampoc he vist un augment d'aquest tipus de compres exagerada, perquè a vegades no compensa. Després també hi ha casos que se poden fer transformacions en viviendes, però són una tipologia de comerços que han d'estar sotmesos a uns preus limitats, per la qual ja no hi ha una rentabilitat com la que espera un inversor. Jo he vist locals com reconvertits, però tampoc he vist que n'hi hagi una barbaritat.
0: Maria Grau, des de les agents de la propietat immobiliària, moltíssimes gràcies per aquesta informació que seguirem actualitzant perquè malauradament canvia. I és veritat que ha viscut, no?, molt de canvis, malauradament sempre a l'alça en els darrers anys. Gràcies per la teva intervenció.
4: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Són les 10:25, fem una petita pausa per publicitat i vos deixem una altra reflexió, i és si vivim en una societat que realment s'automedica, i s'automedica moltíssim. De fet, els darrers anys ha hagut un increment molt notable en els països més desenvolupats. Ho abordem tot d'una.

0: casats.
1: Brumels i bessons.
2: Mon pare.
3: Envieu-vos les notes d'àudio en el telèfon d'IV3.
4: 646-93-45-01.
5: La vull dedicar a mon mare.
6: En el Coni.
7: En el meu pare.
8: La meva padrina. Dadi cul desbonin.
9: No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
3: Ràdio Tradicional, sí, senyor.
4: De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IV3 Ràdio.
3: A qui dediques aquesta cançó?
9: A tu, Xavi, a tu. Ai.
5: Això, que t'estim molt.
10: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres, això és en revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
4: Emblemàtics, el programa d'IV3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
11: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
12: I jo baixava en cases nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n veia les campanetes.
4: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. El dia, amb Marta Grau i IV3 Ràdio.

0: 10 i 28, una reflexió interessant. Vos demanen, creus que vivim en una societat més sana o simplement una societat més medicada? És una pregunta incòmoda, però cada vegada més present. Analgèsics, ansiolítics, antidepressius, protectors gàstrics o medicació per al colesterol, per exemple, formen part del dia a dia, però de milions de persones.
1: Sí, Marta, és ben cert. L'automedicació continua sent un fenomen preocupant, però alguns experts alerten que el debat va molt més enllà d'això. No parlen només de prendre un medicament sense recepta, sinó d'una societat que converteix el malestar, un mal de cap, per exemple, el dolor o determinades situacions de la vida en problemes que semblen requerir una resposta immediata farmacològica, tot d'una que tenim una miqueta de mal de cap, tot d'una prenen qualque cosa. De fet, el consum de fàrmacs als països rics s'ha disparat en les darreres dècades sense que això impliqui necessàriament una millora proporcional de la salut.
2: Aquí parla directament d'una societat intoxicada, no només per l'ús inadequat o excessiu que feien dels medicaments, sinó també per la medicalització creixent de la vida quotidiana i la pressió d'un sistema on conviuen interessos sanitaris, comercials i també culturals. Una de les veus més reconegudes i també més crítiques sobre aquesta qüestió és Joan Ramon Laporte. Ell és catedràtic emèrit de farmacologia de la Universitat de Barcelona, va ser el fundador de l'Institut Català de Farmacologia i també va ser pioner del sistema de farmacovigilància de l'Estat espanyol. Ja és autor del llibre Crònica d'una societat intoxicada, que fa dècades que estudia els efectes adversos dels medicaments i qüestiona la sobremedicació i la medicalització contemporània. I ja el podem saludar. Joan Ramon, molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Bon dia. Li volia demanar si som una societat massa medicada, que sé que me dirà que sí, però en quin grau?
3: En un grau que és el doble que fa 20 anys.
2: El doble.
3: Quan vostè em demana números, doncs sí, el doble, és a dir, el doble de receptes per habitant, receptes de medicaments cada any. Abans, a l'any 2010, no, fa menys de 20 anys, a l'any 2010 em sembla que hi havia 12 receptes de mitjana per habitant i any, i ara estem a 26, tocant a 27.
1: Uau. És una xifra bastant elevada. Automedicació d'una banda, però és que vostè, ho dèiem abans, va una mica més enllà de tot això i utilitza fins i tot el concepte de societat intoxicada. Què vol dir exactament això?
3: Sí, és que tots, qualsevol medicament, qualsevol vacuna pot produir efectes adversos, pot produir, no, en comptes de guarir la malaltia per la que el donem o ens el prenem, doncs en pot produir una de nova. Pot produir, per exemple, un medicament pel colesterol, pot produir rampes a les cames, o pot produir una lesió del fetge, o pot produir diabetis amb molta freqüència, i això és una nova malaltia causada per un medicament. Llavors, com que consumim molts més medicaments dels que necessitem i aquest consum va creixent, doncs cada vegada més de totes les

0: malalties que s'atenen en el sistema sanitari cada vegada més són causades per medicaments. La societat està intoxicada perquè patim moltes malalties que en realitat són causades pels mateixos medicaments.
1: Clara, comentàveu que prenem més medicaments que fa 15 anys, més o manco. Parlàveu d'aquest 12 receptes de mitjana el 2010 en aquestes 26 receptes l'any 2026. Però quin tipus de medicament han començat a consumir fora control? No sé si és que vivim obsessionats en somoplazol i es paracetamol, per exemple, o si la cosa va més enllà, senyor Laporta.
0: El paracetamol ja es consumia molt des de fa anys. Potser ha augmentat, però no és aquest... Una mica tots, no? Però sobretot han augmentat el consum d'analgèsics. I ara, a veure, l'any 2000, per exemple, ara consumim, miri, analgèsics derivats de l'opi, en consumim per habitant 1.000 vegades més, 1.000 vegades, és una barbaritat, que l'any 2002. Per què? Doncs perquè l'any 2002... per receptar morfina un pacient amb càncer terminal, el metge havia d'anar al col·legi de metges, agafar un talonari especial de recepta d'estupefaents, guardar-lo i vigilar que no li robessin ni que no el perdés, numerar les receptes, etc. Ara, només amb un clic a l'ordinador ja es pot prescriure. Doncs miri, 1.000 vegades més. I esclar, una es pregunta, què passa? Que tenim 1.000 vegades més dolor que fa 20 anys? No, això és evident que no. Més aviat en tindrem menys, no?, perquè la vida es va fent més còmoda. Llavors, què passa? Doncs que es donen molts medicaments de manera innecessària. Per exemple, els analgèsics, aquests derivats de l'opi. Medicaments pel colesterol, que tenen un efecte sobre la salut i la supervivència que jo qualificaria de negligible com a màxim. Com a màxim. Doncs, també ha augmentat moltíssim. I sobretot una cosa que està augmentant molt, perquè no parem de parlar de la salut mental. Miri, la salut mental, com diu un psiquiatre, un conegut psiquiatre, el doctor José Luis Marín, no existeix. És la salut, que és mental i del cos, les dues coses a la vegada. I ara, de qualsevol tristesa, de qualsevol frustració, en diem depressió. Quan un noi o una noia jove trenca amb la seva primera o una de les primeres parelles, està trist i es pensen que això es cura amb antidepressius. No! Els antidepressius, primer, que serveixen per molt poca cosa, que tenen molts efectes adversos, però això no és una malaltia. És un malestar. I estem tendint a medicalitzar el malestar, és a dir, convertir el malestar propi de la vida en malalties.
2: Per això, senyor Laporte, té una lectura, clar, aquí antropològica o sociològica, o no sé, la societat ha canviat. De sobte vivim en una societat que no vol patir, que té manco resistència al dolor, que anys enrere, o sigui, hi ha una lectura interessant també aquí al respecte, lluny de la part més científica, no?, de la medicina, però si ens demanem el per què, la societat s'ha transformat.
0: Però, a veure, és que la societat adopta valors segons qui mana, i qui mana és el mercat. I la indústria farmacèutica és una indústria molt potent. És una indústria que té un volum de negoci just per darrere de la indústria de les armes i del narcotràfic. El tercer sector és la indústria farmacèutica, més que l'energia, més que la computació o les comunicacions, més que qualsevol altre sector, a part del narcotràfic i les armes, i tenen una influència tremenda sobre els estats. A veure, ja es va veure durant la pandèmia de Covid. La vacuna va ser comprada per la Comissió Europea amb un conveni que encara a hores d'ara és secret, que el va firmar la presidenta de la Comissió Europea, la senyora von der Leyen, i no l'ha fet públic. Només l'han fet públic, però totalment tachat i no s'hi veu, no s'hi pot llegir res. Ple de clàusules de confidencialitat. I aquesta senyora va negociar amb la casa Pfizer la compra de les vacunes sent el seu marit un treballador d'una empresa col·laboradora de Pfizer. Miri, els estats no defensen la seva ciutadania. L'estat capitalista defensa les seves empreses i els interessos de les seves empreses. I les companyies farmacèutiques són alemanes, són franceses, són britàniques, són nord-americanes, són xineses, i per tant els estats defensen els interessos d'aquestes companyies.
2: D'on ves? Al darrere, negocis. Al darrere és una comparativa important, no? la que fa el senyor Laporte respecte a la indústria farmacèutica com a tal i el seu poder. El resultat, vivim en una societat automedicada, el doble que fa 20 no, anys. No, crec que avui ens poden fer moltes preguntes.
0: Automedicada no ho he dit.
2: Que augmenta...
0: Intoxicada per medicaments que prescriuen els metges.
2: Exactament, exactament. Me perdoni el matís. Però després és veritat que fem aquest mal ús, no?, de també nosaltres prendre decisions i tenir unes farmacioles molt més grans que les que realment necessitem, no?, o molt més plenes de les que realment necessitem.
0: Sí, esclar, tenim farmacioles molt més grans a les que necessitem perquè la legislació ho permet.
2: Exactament.
0: I perquè el sistema sanitari és molt fàcil prescriure medicaments i molt difícil no retirar-los. El sistema sanitari dispara amb molta facilitat i moltes vegades innecessàriament.
2: Des d'aquí li agraïm aquesta reflexió que més d'un, de fet, avui farà, revisant aquestes farmacioles. Moltíssimes gràcies per intervenir en aquest programa, senyor Laporte.
0: Gràcies a vostès. Tinguin bon dia.
2: Vos faig la pregunta molt ràpidament a vosaltres. Com és la vostra farmaciola a casa? És grossa, petita, catalogada? Hi ha medicaments caducats? L'heu de revisar més sovint? Sou més partidaris vitamines que no de fàrmacs?
1: Sempre que la revís hi ha medicaments caducats, però no és el mateix. La meva farmaciola, que és la de ma mare, que té 83 anys, és diferent.
2: Evidentment, clar.
1: No, però ella té una sèrie de medicaments crònics que els hi posen i que estan pautats i ella té la seva caixeta, però la meva... Jo som al·lèrgic a l'ibuprofè, per tant, jo, el grup AINE, no el puc tenir que nostre, perquè aleshores m'haurien de recollir amb una pala i qui sap si sobreviuria. Jo només tenc paracetamol, tenc iode, per si i tal, un parell de gases, i llavors un pot de corticoide per al meu problema de pell. Però no hi ha respost perquè, si una cosa no m'agrada, és haver de prendre pastilles.
3: Una persona sana, sana no.
1: Que
3: sí, prendre... si no, tindries sí, coses.
2: Però a vegades et queda no, més remei.
1: Però que
2: no?
1: Per prendre pastilles sí. M'he de trobar, o per prendre medicament, m'he de trobar malament. Molt malament per prendre... Ah, ja ha cilcisteïna, pas moc. Això també és una cosa que sol ser a la informació, però no hi ha respost.
3: Jo no te sabria dir si hi ha moltes coses. Jo tinc problemes de pell i sí que he hagut de prendre molt de medicament de manera crònica i, de fet, tinc un medicament pautat de manera quinzenal precisament per el meu sistema immunològic. Però bé, evidentment, cadascú sempre té aquells paracetamols, aquells, no? Tenim una mica...
1: Però tu no ets la típica amiga a qui venen a demanar-te un ansiolític.
3: No, això no,
1: Maro,
3: però...
1: Sé que tu...
2: I no se pot fer? No, no pots donar com a pipes...
1: Espera, he dit jo a la Ràdio Televisió Pública de les Illes Balears no. Que se pugui fer?
3: No,
1: he dit que m'han contat que hi ha gent que ho fa, que és diferent. Però sempre hi ha aquella típica amiga que dius, ai, ara tinc com a taquicàrdia, no te preocupis, ja és un diazepam. Que a mi això me posa supernerviós, perquè dius, per què dus diazepam en el bolso? O sa, jo, veus, allò... Ara, parlant d'aquest tema, he dit un barbarisme. No és bolso, és bossa.
3: Allò
1: però bé,
3: sí.
1: per què dus diazepam o ansiolítics allà dins la motxilla?
3: A mi, si me demanes un paracetamol o me demanes un antihistamínic, el te podré donar. Només te puc donar això.
1: Molt
3: perquè
1: bé.
3: Sempre enduc a dins el bolso.
1: És que per mi, crec que...
3: No,
1: més que una reflac, però et certa allò que ha dit el senyor Laporte, que vivim transformant el malestar en malaltia.
3: Malestar quotidià, no?
1: I que hi ha coses, i ara sense fer aquí tasques que no ens corresponen, però et certa que el millor anar a passejar, respirar, etc, abans de prendre segons quin tipus de medicament, mos aniria molt millor que pensar que tota sintomatologia té una pastilla associada. Que això no existeix. Mos ho han cregut, però tots els metges se diuen que és impossible, perquè hi ha coses que, no, malauradament, no hi ha medicament que ets aguareixi.
3: Descansar.
1: Dormir.
3: Descansar, a vegades.
2: I que interessant la reflexió de com ha canviat la gestió del dolor és en els darrers anys.
1: Bé,
2: és
1: jo estic regirat en les dades que mos ha donat.
2: Aquesta part m'ha creat molt
1: l'atenció. 2010, 12 receptes anuals per habitant de l'estat espanyol de mitjana. El 2026, 26 receptes de mitjana. És que són 14 més en només 16 anys, no ho sé. Pot ser...
2: De mitjana per persona. Això vol dir que hi ha molta gent que supera aquesta quantitat. I opiacis
1: que se'n recepten 1.000 vegades més el 2026 que l'any 2002. En 24 anys han multiplicat per 1.000 la taxa de medicaments derivats dels opiacis. Per mi, les dades que ha donat aquest home són el que realment m'ha deixat esmaperdut en aquesta entrevista.
2: Ha revisat tothom les farmacioles, molts han de desfer de medicaments caducats que no són necessaris i prendre medicaments només quan se necessiten. Volies afegir algun punt?
3: No,
2: final,
3: Joan? Sí, com a punt final, una cosa és automedicació i una altra cosa és medicació...
2: Per necessitat o...?
3: No. Ell també fa una mica de crítica d'això, no? Que a vegades també...
2: La crítica també a la indústria,
3: exactament. A la indústria, perquè cada vegada és més fàcil, per exemple... prescriure i que tothom tenga, no, multiplicar el ventall de receptes.
1: I que d'altra banda, Joana, també hi ha una cosa que és que no podem anar a urgències cada vegada que ens faci mal al cap. Que urgència d'estar per una altra cosa. On ets equilibri? Entre prendre un paracetamol quan tens mal de cap i se t'espassa i haver d'anar a urgències per esquetir si el que realment tens és problemàtic o no. Doncs això és, m'imagino, el gran repte de la sanitat del segle XXI.
2: La reflexió, perquè sens dubte és interessant. Són les 10:42, escoltem uns consells i tot d'una passant consulta a la nostra psicòloga i sexòloga Susana Iborra. Ja ha arribat als nostres estudis.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bon dia. Nova arribada d'embarcacions amb persones migrants a les illes. Aquest matí n'han estat interceptades dues més a la platja d'Escopinar, Formentera, en prop d'una trentena de persones, entre d'elles una dona ferida lleu. Se sumen a les quatre que ja van ser rescatades ahir entre Cabrera i Formentera, amb un total de 84 persones. Anem a ampliar aquesta informació. Carmen Cires, bon dia, conta'ns.
2: Bon dia. Aquesta dona que deies ha arribat ferida i amb molèsties a les cames, motiu pel qual ha estat atesa pel servei d'emergència del 061. A les embarcacions viatjaven almenys 9 dones i 2 nens petits. Es tracta d'un gran grup amb prop d'una trentena de persones d'origen subsaharià, en concret del Senegal i de Costa de Marfil, segons ha pogut saber IB3. En la intervenció ha participat la Guàrdia Civil de Formentera, qui també investiga l'aparició de 2 cadàvers a les costes de l'illa i si haurien caigut d'alguna de les embarcacions irregulars que aquest dia s'estan arribant a l'illa.
1: Gràcies, Carmen Cires, en directe amb aquesta informació que vos avancem a IB3 Ràdio. Anem amb més qüestions, en aquest cas de la plana judicial, perquè el reconegut corruptor Víctor de Aldama ja és dins l'Audiència Nacional, on ha de declarar com a investigat pels contractes de mascaretes i d'altres materials a les Balears i també a les Canàries durant la Covid. Compareix a petició de la Fiscalia Anticorrupció i ho fa arran de l'informe de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil de l'UCO.
3: El document apunta que aquests contractes haurien estat facilitats per Coldo García, exassessor de qui aleshores era el ministre de Transports, José Luis Ábalos, a canvi d'una contraprestació de 10.000 euros al mes. Les defenses de García, també d'Ábalos, han demanat l'arxivament de la causa perquè, recorden, ja s'ha jutjat el Suprem en un judici celebrat fa setmanes i que ara està pendent de sentència.
1: I pel que fa a la imputació de l'expresident Zapatero, continuen també les reaccions. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, reconeix que ha estat un cop dur, sobretot per la militància socialista, però confia a que pugui defensar-se i donar les explicacions pertinents per demostrar la seva innocència.
3: Així mateix assegura que aquesta situació no està passant factura, diu, a la imatge d'Espanya a l'exterior, ho ha dit avui en una entrevista a Televisió Espanyola.
4: A mí nadie me ha preguntado por este asunto. La imagen de España en estos momentos internacionalmente es muy sólida, una de las mayores de su historia, por muchos motivos, por nuestro posicionamiento político internacional, la percepción de España como país, de su posicionamiento internacional, de la política exterior, es muy aplaudida.
1: Per ser en aquesta entrevista, Álvarez també ha confirmat que les autoritats d'Israel, també és notícia, han alliberat avui tots els activistes de la flotilla abordada per la seva armada en aigües internacionals a la Mediterrània.
3: Entre els alliberats hi ha els balears Toni Riera, Lluís de Monet, també Alfonso Santos. Tots ja han estat sent deportats. Concretament, tenen previst sortir avui d'Israel per via aèria. El grup d'advocats Sadalà, que els assessora, així mateix ha criticat l'acció d'Israel perquè entenen constitueix un flagrant, diuen, violació del dret internacional.
1: I la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, confia en assolir un acord unànim amb les comunitats autònomes pel que fa al repartiment dels 7.000 milions d'euros del pla estatal per construir més HPOs a l'Estat. Ho ha manifestat fa uns minuts abans de la reunió de la conferència sectorial que ha de tractar aquesta qüestió.
5: Hoy mi confianza está en alcanzar ese acuerdo unánime, es lo que he podido también escuchar en boca de las comunidades autónomas en relación a este proyecto, que alcancemos ese proyecto, ese acuerdo unánime en el reparto económico para lo antes posible estos 7.000 millones de euros que se ponen ahora para alcanzar el derecho a la vivienda, para construir el parque público de vivienda, sean una realidad.
1: I amb aquesta informació toquen les 11 i 4 minuts, actualitzem i tornem amb més a les 12.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: tota la informació poliesportiva a Esports 3.
1: Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
2: Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
0: A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. El dia, amb Marta Grau.

0: Són les 11 i 5 minuts, tercera hora de programa, com sempre, a través de la ràdio, a través de la televisió també, i s'incorpora Facundo Tenaglia als comandaments tècnics. És el moment, en aquesta hora de magazine, en què volen connectar amb un, podríem dir, autors del moment. Joana?
1: Sí, és un dels autors del moment, és periodista, és escriptor, és llibreter i narrador d'emocions quotidianes. Máximo Huerta arriba avui a Palma per a presentar la seva darrera novel·la, Mamà està dormida, una història sobre la memòria, les cures, la fragilitat i, Xisco, també l'amor.
2: El llibre parteix d'una pregunta tan desconcertant com dolorosa. I el teu germà on és? Tot i que ell és fill únic. A partir d'aquí, Huerta construeix una ficció sobre una mare en deteriorament cognitiu i el seu fill, però també un homenatge a tota una generació de dones invisibilitzades. I ja el podem saludar perquè el tenim en connexió, a punt d'agafar un avió per venir cap a Mallorca. Máximo Huerta, molt bon dia, com estàs?
3: Què tal? Molt bé, esperant a la porta, a veure quina és la meua.
2: Ai, doncs, esperen que aviat te diguin cap on has d'anar, perquè
0: Mallorca... Home, que se trobi una mica i així podem parlar amb ell.
2: Clar, però Mallorca l'està esperant.
1: Tot i que no volem que hagi retras, volem que tingui temps de parlar amb nosaltres.
0: Exacte.
3: No? Sí, tan a gust. Encara no hem posat la porta, o sigui, que estic tan a gust i amb moltíssimes ganes d'estar esta vesprada a Mallorca, a Palma.
2: Clar, i parlaven d'aquest punt de partida, Máximo, de la teva novel·la, és una frase real que va dir ta mare. Quan vas entendre que aquell moment concret acabaria convertint-se en literatura?
3: No al moment, no al moment. Al principi, quan ma mare ho diu, que ho torna a repetir molt sovint, i encara ho diu, encara està esperant el seu... no, el meu germà encara està esperant, i passa en moltes famílies. Jo vaig ser conscient que era una novel·la quan no podia fugir o no podia arreglar la situació. Havia de continuar mentint o dient-li a ma mare que sí, que arribaria, que un dia arribaria, que tal vegada a dinar o que estava treballant. I quan ja em vaig esgotar de dir mentides, vaig començar una novel·la, que és l'única manera de fugir.
1: No sé si una mica per fer teràpia, perquè evidentment tots ho són, no personals, sé. Però sí, no sé si teràpia no sé si ara mos estaves contestant, però bé, que tots els teus llibres són molt personals, no sé si podrien dir que aquest és el teu llibre personal, i ja te faig la pregunta de si també t'ha servit de teràpia per poder dur aquesta situació.
3: M'agradaria, perquè continuaria escrivint esta novel·la si haguera sigut o si haguera convertit en una teràpia, jo continuaria escrivint esta novel·la Mamà està dormida. Però no ho ha sigut, però sí que és per als lectors, perquè és una novel·la molt, molt honesta, que fa una fotografia de la vida, d'una situació, en humor també, i no és una novel·la dolorosa, però sí que és una porta oberta, una finestra oberta, que el relaxa com a lector. Com a escriptor, jo he agafat una realitat per a fer una ficció. I m'hauria agradat, això és una confessió, m'hauria agradat que fora terapèutica.
0: Home, qui sap si amb el temps, no?, podria arribar a ser terapèutica, perquè, clar, ara, Máximo, tu ho estàs vivint de ple en aquest moment, és veritat, has deixat Madrid per la vida pública, t'has dedicat de ple, i m'imagino que això també deu ser molt dur, i deu tenir aquest...
3: És esgotador.
0: És el conjunt de sentiments al que feien al·lusió els meus companys, no?, des de dolor, amor, cansament, alegria, no?
3: El penedisses moltíssim quan dius alguna cosa que... perquè no eres el millor fill de València, ni d'Espanya, ni d'Europa, no. A vegades esclates i li dius, mira, mamà, ja està bé, per favor, que ja t'ho he dit. I te'n vas al llit en una sensació terrible, sí. O sigui, que... I baixes, no baixes de la planta de dalt, a dir-li, ah, mamà, un petonet, bueno, va. Com intentant arreglar la situació. Ixa és la vida normal de qualsevol cuidador. Ixa és. En la ficció jo he pogut canviar la vida i fer-la com m'haguera agradat. A mi m'haguera agradat fer este viatge que fan el fill i la mare,
2: Clar, en aquesta novel·la, tu deies, és un tema dur, però també hi ha molt d'amor i molt d'humor, però també hi ha cansament i culpa. No sé si tu, com a persona que t'has hagut de posar al capdavant de les cures de ta mare, també volies mostrar aquesta cara menys idealitzada d'aquest món, perquè de vegades tenim tendència, ara que tot ho mostrem a xarxes, de mostrar com si tenir cura d'una persona major fossin tot flors i violes, quan en realitat, com tu dius, hi ha moments molt complicats de que no tothom té un bon dia. I clar, tinguis un bon dia o tinguis un mal dia, has d'estar allà de vora, perquè depenen de tu. I això també ho mostres tu en aquest llibre.
3: Sí, i tu no tens la solució, ni tens les respostes, ni tens les instruccions per com anar en el dia a dia. Cada dia és una costera, cada dia és una costera. No vols... Jo no sóc exemple de res, però sóc escriptor i he agafat una circumstància per fer una novel·la. Jo no puc fugir de la meva vida, ni de la meva casa, ni de la meva mare. A vegades sí que vols, i voldries. Però, clar, jo puc escriure d'aquelles coses que tinc, bueno, més a prop, clar. Perquè m'agrada retratar molt allò que m'envolta. I, d'alguna manera, utilitzar la vida real per fer una ficció. Però no tinc la solució, ni tinc les instruccions per a ma mare ni per a mi, ni tampoc sé donar consells, perquè cada família, cada casa, cada malalt és d'una manera.
0: Però a vegades, Màximo, no són consells, sinó acompanyament, no? I ara parlo un poc pensant en els teus lectors, perquè malauradament el deteriorament cognitiu, l'Alzheimer, cada vegada són més presents a la nostra societat. Estic segura que més d'un lector t'ha dit, m'he sentit acompanyat, m'he sentit reflectit en aquesta situació que jo també estic vivint en aquest moment. Segur que t'han arribat, probablement, no?, molts de comentaris com aquest.
3: Sí, i fins i tot una cosa que és molt agradable com a escriptor, que és quan te diuen, mira, ja va acabar, ja va faltar, ja no està, però ara, llegint la novel·la, ai, he sentit pau, com una abraçada, com m'he sentit tranquil, no he fet malament. La novel·la no és una novel·la trista, de fet és una abraçada, com diuen molts lectors, perquè no va de morir-se ningú, va d'acompanyar i d'escoltar i de contar-se anècdotes i històries i de fer-se preguntes. N'hi ha una pregunta molt important a la novel·la que, bueno, que està dins de l'argument i no tampoc puc revelar si n'hi ha un fill més o no i què va passar a la mare en el passat. I és una invitació des de la novel·la a parlar en els pares o en els iaios i saber una miqueta més de la seva vida, saps? En esta novel·la.
1: Moltes vegades, per ventura, desconeixem, no?, algunes de les qüestions passades. Clar, dius que no és una novel·la trista, però sí que has dit textualment que és una novel·la homenatge a les mares, molt feminista, sí, i molt reivindicativa.
3: Molt.
1: Te volia demanar si per tu també era important que el curador, el fill, fos un home.
3: Sí, per com contrast, perquè qui està cuidant és una dona. Tota la vida, generacions i generacions, este país s'ha estalviat una barbaritat de diners perquè les dones s'han fet càrrec de pares, del sogre, dels familiars, de la tia fadrina, que va quedar en 85 anys, i això és història d'este país. I les dones s'han fet càrrec, i no ho han dit, no han cantat, no han fet èpica de la circumstància. L'han feta i punt, perquè podien, volien o els tocava tot junt. I jo volia que fora un home el que està cuidant. Una, perquè jo sóc el que està fent a casa, però no sóc un heroi. Han sigut elles. I és una reivindicació de les dones que han fet, que han estat al costat i que han estat fent-ho, sempre.
2: Clar, i ara que ha parlat d'això, Màximo, has dit també a qualque entrevista que cuidar, en certa manera, és començar a dir adéu. No sé si escriure aquesta novel·la també ha estat una manera d'entendre aquest comiat i, sobretot, de compartir-lo en sos teus lectors.
3: No sé si compartir és la funció final, no ho sé, perquè quan estàs escrivint estàs fent la novel·la, estàs fent un viatge, estàs pensant en el recorregut, en com acabarà la novel·la, però sí que sóc conscient en el dia a dia, més enllà del llibre que teniu, de que cada dia has d'aprofitar, has de mirar com està en el cafè amb llet, de com està asseguda en el silló que té ahí enfront de la finestra. Has de fixar-te en les coses més menudetes que després no estaran. I això sí que la depressió, a mirar més. I a fixar-me no en les grans històries que hem tingut, sinó en els gestos, en la mirada, en quan està becant...
1: Sí, nosaltres ja també ho dèiem.
3: Ah, una beca. A migdia. Vull dir-te que sí que he començat a fixar-me. Que és una manera de dir adéu o de embotellar tot això, però després, tal vegada.
0: I si te deman ja no com a escritor, no com a fill, com ho dus?
3: No. Ah, estic cansat. La realitat és que estic cansat. Perquè n'hi ha dies que no pots més, n'hi ha dies que t'agradaria canviar-ho tot i que tornar a la memòria i tindre converses com tenies abans, però veus que s'ha arribat a un punt en el que ja està, que ja està. És com quan t'arriba la presbícia i ja no i veus que ja no canvien la vista. És que ja no ja és un punt nou a la vida. I sí que és esgotador, la veritat. Sí, però no has de lluitar. És que si lluites, t'esgotes més. Has de continuar, el protagonista o la protagonista és ell o ella, en este cas ma mare, i no has de lluitar, perquè lluites per amor, sobretot perquè no vols veure-la així. És una lluita d'enfadar-se, de rebolicar la casa, tot, però perquè l'estimes i perquè l'has estimada i perquè tens una imatge que és l'anterior, de quan tot anava bé.
1: Máximo, supos que li has explicat, no? O bé, te deman si li has dit, si li has dit que aquest llibre és un homenatge a ella, a totes les dones, i també una mica un llibre que parla d'ella.
3: Sí, sí que l'he explicat, però no és la teua història, eh? Li he dit no, sobretot, i per li he dit no, és un fill, com nosaltres. Dic, sí, mamà, però no som nosaltres. I jo sobretot li explico una cosa que no puc explicar en les presentacions, és el perquè de la novel·la. Jo sempre li explico la part del misteri de la secció femenina, que és una reivindicació política d'una època duríssima d'Espanya, duríssima, de turbia, va... tremenda, i li explique la part del final de la història. I passa això? Li dic sí. I el fill fa tal qual. I
1: li fas spoilers.
3: Però l'espoiler més gran de la novel·la, que és quan la novel·la canvia i pega la volta, això és allò, i me diu, i com ella s'oblida, li torna a contar. És com li torna a contar la història, sempre per la part del final, perquè li encanta. Es queda tan tranquil·la.
2: Clar, tu deies, jo som escurador de Momada, i algunes entrevistes que ja has fet per presentar aquesta novel·la, has criticat que les cures encara continuïn requerint, sobretot en les famílies. No sé si creus sí. que, en aquest sentit, la llei de dependència hauria de canviar, s'hauria de reformar, o s'hauria de donar com a més suport en els curadors, o que s'ha donat més facilitats. Ho dic perquè tu encara tens la sort de que has pogut canviar de vida, ja has pogut tornar a València per estar amb ta mare, però hi ha moltes famílies que no se poden permetre aquest canvi.
3: Clar, és que mira, jo perquè tinc un treball que puc escriure a Bunyol, a Madrid, a Mallorca, on siga, no? A Vigo. Però la resta no, la resta té un treball i té fills, jo no tinc fills, i tenim preocupacions de la universitat del fill, de la guarderia, jo què sé, però jo he pogut fer-ho, i en una casa en la que afortunadament he pogut canviar, posar la porta més gran perquè per la cadira de rodes, jo he pogut fer això, però això no és habitual. Cadascú gestiona la vida com pot, en una residència o a casa, cadascú el fa com pot, i jo l'he fet perquè volia. Perquè volia. No sé si és l'ADN i ja està.
0: I un, no sé. Màxim, què aprèn en unes circumstàncies d'aquestes característiques? Aprèn a tenir més paciència, aprèn a gestionar millor el temps que passam amb les persones que estimam. Què és el que aprèn?
3: Pues mira, jo... la parella... Mira, estava parlant... Recordo una conversa amb la filla de Maragall. Diu que és que de les primeres coses que passen és que la parella se'n va a la merda. Totalment. Perquè la parella... no entén o no vol aguantar o està més... té la pell més fina. I això és una primera cosa que aprens, que la parella pot anar-se'n, pot cansar-se o... I ahí es veu, com el taranà, no?, de la teva parella. Aprens a canviar el teu temps lliure, a estar més temps al costat, a perdre amistats, a tindre... A estar pendent de l'horatge... Ui, de l'horatge, del rellotge, de la càmera que jo tinc vigilant-la... n'hi ha més gasto. La paciència és una cosa que m'haguera tingut tindre-la des del principi. Dic, mira, dona'm un quilo de paciència i un quilo i mig. Però arribes a la paciència a poc a poc. Per esgotament, per batalla perduda, i no la tens al principi, eh? No la tens, però la paciència sí que és una cosa que ha sigut poc a poc i a no estar contestant a tot, perquè no servís per a res.
1: Ai, si poguessin comprar un quilo i mig de paciència. Crec que
3: jo en compraré dos sacs.
1: Crec que sí, jo en compraria i tothom en compraria per aquesta i per altres qüestions de sa vida que a vegades han de saber on d'aprendre a relativitzar. Máximo, sa memòria, no?, és un dels grans temes d'aquest llibre, d'aquesta novel·la. Mamà està adormida. A tu què te fa més por? Oblidar o ser oblidat?
3: No, oblidar. Sí, oblidar. A mi ser oblidat em té igual. És una cosa que no em preocupa. Serem oblidats tots, excepte quatre que han passat a la història. Però no oblidar la memòria, oblidar records, és l'únic patrimoni que tenim, la memòria. és el record, millor o pitjor, és agafar una foto i reconèixer qui és el de la foto i què va passar en aquell moment d'aquella foto. Però perdre la memòria, a mi la memòria m'intriga molt. Hi ha coses que vols oblidar i no les oblides. Escolta, ahí estan, eh?
0: Però és veritat. Hi ha altres que... si poguessin triar.
3: I que dius, per favor, si pogués oblidar-me d'algun ex, m'oblidaria ja, però ahí està.
0: Gravat de foc, eh?
3: Ai, que clavat. I altres coses que m'agradaria, com recordar la veu de la meva... de la Irene, l'abuela, l'àvia, però no, ja no la recorde. Ja no puc fer força. La veu ja no. No sé com era.
2: Clar, després de televisió... política, literatura, ara també t'has fet llibreter.
3: Bueno, política poc, eh?
2: No, bé, un parèntesi estimat, però s'havia d'incloure perquè va ser important, però dic, televisió, política, literatura, ara també llibreter. No sé si encara queden molt de màxims per descobrir.
3: Bueno, o màxim, cap problema. Però un amic, el Marc, que és de Menorca, que sempre me diu, a veure, la nova temporada que va, sempre em diu això, la nova temporada que tenim. Dic, jo què sé, hem de viure i ja està. A mi llibreter és la cosa més especial que he fet a la meva vida.
1: Tornar a la vida lenta, també, no?
3: És que la vida lenta al poble és molt agradable. Jo he viscut 25 anys a Madrid, no tornaria, tot i que ara millor dir, ai, mira, ha tornat. Jo què sé, les circumstàncies i el cor el maneja d'una altra manera, però jo no tornaria a esa vida. M'agrada molt estar al poble, ir baixar en la cadira de ma mare, quedar-me en la plaça... fer-me una horchata, anar a la llibreria, estar després quedant els amics a fer-me un vi, i la tranquil·litat de pujar a l'ambulatori. És que el dia és tan llarg al poble, dura tant, és molt més amable.
0: O sigui, que necessitem tots unes vides més tranquil·les. Això és una bona...
1: No frissa.
0: Exactament, no?
2: Sobretot, perquè... hi ha una cosa que ha defensat ara Màxima Huerta, que és el dret a la contradicció. Que diu, a lo millor dic que, no vull tornar a Madrid.
0: Perquè no després sí,
2: dic clar. Que no vull tornar a Madrid, però si torn, tampoc ha de ser un drama.
0: Exactament.
2: Això en Jordi González va dir un pic, crec que era un titular, m'agafaré un any sabàtic per anar a fer un viatge a Austràlia. No arribava mai i cada any li demanaven per espunyetero viatge a Austràlia, fins que al final hi va anar. Perquè dius, és que som una mica en aquesta societat contemporània, Màxima, no sé si estàs d'acord, molt esclau de les nostres paraules.
3: Molt.
2: I si un ha fet tele com tu, que t'entrevisten sovint i te fan titulars entre cometes que quan preparam entrevistes sempre recuperant, perquè és allò que mos arriba quan fem una cerca.
3: O les xarxes que dius, ai, mira, odia l'esport, jo, i sin del gimnàs una vegada a Madrid, et dic, odia fer esport. I odia l'esport. I mira allò en què va acabar, no?
2: Ja.
3: Després, vull dir-te, tenim el dret de canviar d'opinió, de dir una cosa i penedir-te després de que no t'agrade. Canviar, tornar en el nòvio que tenies abans perquè ara vols... Jo què sé, és que quedar-te en les ganes a vegades pues és terrible. I en les xarxes socials, això de la maldita hemeroteca, la emocional, vull dir-te, no hem de fer-la. Això de la maldita hemeroteca per altres assumptes. Però per a la vida personal de cadascú...
1: M'agrada,
3: si m'agrada. És una motxilla tremenda. No, jo no vull.
2: Per donar una mica de context, Màxim Huerta fer referència en aquestes declaracions que sortia tot suat de gimnàs, dient-ho a esport, i després l'atzar va fer que Màxim Huerta fos ministre de Cultura i Esports. I clar...
3: Sí, quan tu... recorde. Jo me pisava amb aquella...
2: Quan tu aquest epígraf de ministre d'Esports que titular sigui Odi l'esport, clar, és complicat de gestionar i s'ha de fer un esforç extra per explicar les coses. Jo crec que és molt fàcil d'entendre. Jo sortia de fer pres banca... En aquell moment me van agafar una mica cansat i vaig dir aquesta frase i tampoc hem de hiperventilar.
3: Sí, jo vaig hiperventilar dos vegades. En aquell dia al gimnàs, en el Desi, que era l'entrenador, i dos, quan vaig fer el tuit, i se de, collon, que jo no vull, que no és això. Però bueno, jo no ho puc explicar. Explicar la vida és perdre el temps, també.
2: Ara que deim això d'explicar frases, n'hi ha una que ha repetit un parell de vegades ja durant les entrevistes, que és que la mentida és necessària en determinades circumstàncies. No sé si això és un tema que s'aprèn en l'edat. Ho dic perquè l'altre dia parlava amb una de les meves 50 millors amigues de relacions personals i ella deia, jo ja coses que en els 20 no tolerava, en els 30 ja no semblaven tan terribles i en els 40 ja ets acceptades. La mentida no sé si és una d'aquestes coses en les quals aprenem a conviure en l'edat, perquè veiem que el sincericidi tampoc és necessari, com a la millor no valoràvem en els 20.
3: No, esa dignitat que és tremenda, de jo no vull mentir, la mentira. Bueno, perdona, hi ha un moment a la teva vida que has de mentir i no passa res. I no passa res. Jo, en les meues circumstàncies de ma casa, a ma mare li he de mentir cada dia. Este matí, abans de vindre a l'aeroport, era Nadal. Era Nadal. I li dic, sí, després preparem el sopar, mamà. I ja està. Has de mentir. I també n'hi ha una mentira que és que... entre amics, que no passa res si algú te diu, ai, me para bé, te para, estàs estupenda. Estàs contenta, estàs estupenda. Ja està. A tu...
0: Per què trencar el cor? Quina necessitat,
3: eh? I quina necessitat de ser sincer?
2: Sí. Ara que Massimo Huerta explicava això de que avui dematí que a saber Nadal m'ha vengut en escap la pel·lícula de Goodbye Lenin.
0: Exacte.
2: Aquella dona alemanya...
0: Fent esforços.
2: Que va quedar en coma i es fi va despertar just després de la caiguda del mur de Berlín i ella que era molt comunista. Es fi... Saps sent aquella d'ell cercant els cogombrets comunistes per totes les botigues d'Alemanya... A mi he de dir que me va encantar. I de vegades, mentir també és un acte de generositat i és un acte d'amor. No ho hem de... La mentida no sempre té per què ser negativa o sempre hi ha d'haver una mala intenció darrere.
3: No, què va? És de millorar la vida. La mentira no té les... Com diuen? La mentira té les pates cortes. Què va? Les té llarguíssimes. És una vedet.
2: Totalment.
3: La mentira és una vedet meravellosa que té unes cames precioses. Per què? Perquè corre... La mentira va més ràpida, sempre.
0: La mentira és una vedet, perdona, és una frase meravellosa. Necessitem un cognom per mentida.
1: Perquè la merda... Perdoneu, he de fer un parèntesi perquè crec que és el moment, després de la paraula vedet, i tenint en

0: Muro, i no, va començar molt abans perquè Norma Duval, quan era petita, va viure aquí una temporada. Màxim, te'l recomanam, quan recomanam, a tots els oients i a tots els telespectadors
1: d'aquest llibre. Mira que han fet, Màximo, publicitat subliminal del nostre podcast, però el que no esperava
2: no,
1: ja mai...
2: Subliminal.
1: Era ja directament un convidat dir-li que m'ho escolti.
0: Li han recomanat el nostre podcast, quan no els recomanam, el llibre de Màxim Huerta, que és meravellós.
1: Màximo... Que just està a la sala d'espera. Exactament. Sí. Que és un llibre, més, que està tenint moltíssim d'èxit i jo m'alegro moltíssim per
0: crec
1: la sensibilitat.
0: Crec que és sisena edició, si no vaig
1: errat. Per això et dic, no sé si t'has trobat qualcú a la sala d'espera, així com un voyager llegint el teu llibre, o qui sap si a l'aeroport o un altre lloc, això per un escriptor també deu ser tot un goig.
3: Però sempre vaig a veure com està ahí en la botiga dels diaris, sempre mire a veure com està. Aquesta cosa. Si n'hi ha molts, el fot. I si n'hi ha pocs, també. O sea que és una... Però bueno, sempre el mire. I sí, a la platja m'he trobat moltíssimes vegades llegint-me, que és una...
1: Que
3: és com una vergonya, és un pudor com anar sense roba, sí.
1: Que curiós, no? Aquest vincle, no?, emocional que se pot generar des de un poc el misteri, no?, de la connexió entre autor i lector. Volies afegir algun punt més abans?
2: Que tenim moltes ganes de llegir-lo i de veure-lo.
1: Sí, encantat, de fet, tenir Màxim Huerta aquí al nostre estudi, perquè hem gaudit molt d'aquesta conversa plena de sensibilitat, d'aquesta muntanya russa, que és al final, no?, el conviure amb una malaltia quan tens una persona que estimes a casa. Li desitjam molt d'èxit en aquests llibres. Recordes,
0: cita, Marta Grau, avui cap vespre a Cine Ciutat, a Palma, un acte organitzat per la llibreria Agapea, dins la seva secció de cultura, i presentat aquest llibre per Mati Cárdenas. Serà avui que a vespre. Si voleu seguir escoltant a Màximo Huerta parlant d'aquest llibre i de moltes altres coses, ja ho sabeu, teniu una cita en el Cine Ciutat.
1: Màximo, una abraçada molt forta de part de tot
3: l'equip. Una abraçada ben forta. Gràcies. Me'n vaig al podcast.
0: Gràcies.
2: Veus?
0: Ciao. Tota promo és bona.
2: Clar que sí.
0: La Joana Maroto mos ha induït a fer sa falta.
2: A més, dic una cosa. Aquest sí que serà un oient. Un oient de veres que l'escoltarà de principi a fi sempre. I que vos farà una bona crítica, segur.
0: N'estic convençut.
1: 11 i quasi mitja el temps mos ha passat volant, parlant amb l'autor del llibre Mamà està dormida. Hem de fer una petita pausa per publicitat, però tornem tot d'una per parlar, en aquest cas, de coses ben diferents. Parlarem de salut.
4: El dia. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és entreteniment.

0: No et perdis la gala dels Premis dels Teatres i Auditoris Públics de les Illes Balears amb el màxim glamour al Teatre Principal d'Inca. Presentada per Inés Mateu i Xisco Nadal i amb concert gratuït de Maria Haim per tancar la nit. 22 de maig a les 20 hores. Entrada gratuïta amb reserva prèvia. I en acabar, brindant per la millor cultura.
1: A l'informatiu migdia, feim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
2: Falta una jornada per acabar la Lliga de Primera Divisió.
3: Que hi ha opcions, és evident, la lluitarem fins a lo darrer.
2: El Mallorca necessita un miracle per salvar-se del descens.
4: Terminar ganando en la Lliga con un triunfo y después dirá si nos alcanzarán los puntos o no.
2: Dissabte, a partir de les 7, vos contarem en tot detall la prèvia, el partit i el postpartit del Mallorca-Oviedo i en connexions en directe amb els partits Betis-Llevant, Getafe-Osasuna i Girona-Elx. Un dissabte d'emocions amb Esports 3 en joc a IB3 Ràdio, IB3 Televisió i el YouTube d'Esports IB3.
0: Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
5: Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor, que t'ho perds.
6: Bon dia, és que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
0: A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i IB3 Ràdio.
7: Onze i mitja passen de dos minuts just avui, que parlàvem, no?, que mos venen

0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i Vetres Ràdio. Here we go.
1: Què és el que més ens agrada dels dijous? I que és el moment de posar el radar en marxa i conèixer les estrenes de sèries d'aquesta setmana.
0: Crispetes i sofà.

0: Jo crec que segur que ens agraden les sèries aquesta setmana, eh? Tenen bona pinta.
1: Seguríssim. A més de dur-vos tres cosetes per riure, per passar pena i per pensar una miqueta bordú, que aquesta m'agrada, I Like It, Jador, de Fades, Fades, Fades, que mos encanta. Bé, començam amb una de les primeres recomanacions, és Satisfacción Garantizada. La teniu ja disponible a Apple TV i d'entrada vos he de dir que si penseu, amem, que el divorci, la custòdia i el futbol base poden ser estressants, tu que també has d'anar molt per el futbol, no? Que tens un nen que juga a futbol.
0: Exacte.
1: I saps que pot prendre una miqueta d'estrès. Idò, aquesta sèrie, Satisfacción Garantizada, te diu, aguantem el cafè, per no dir una altra cosa, perquè venim a les totes. La sèrie segueix na Paula, interpretada per una magnètica, Tatiana Maslany, una mare acabada de divorciar que creu haver presenciat un crim i es llança a investigar-lo pel seu compte. Va? D'entrada ja és una mica peculiar, però bé, mentre intenta mantenir la seva vida i la seva família mínimament sencera, li passa una mica de tot, per fer un resum. Però si voleu, fem una mica, fem 5 cèntims i miram una mica com pinta i després tot d'una la comentam.
2: Teniu 30 dies abans que el desnonament es faci efectiu.
1: Torna'm enrere, perquè aquesta no és la sèrie que havíem dit. Aquesta és la tercera recomanació, que és Rabalear. Ara recuperam el tràiler, perquè, com dèiem, la primera que volíem veure és Satisfacción Garantizada, que segueix la vida d'Ana Paula, una magnètica dona. Ara sí que ja la tenim en pantalla. I, si volem, la podem escoltar una esconeta.
3: ¿Vosotros veis porno? Compromiso.
4: Mamá.
3: ¿Tú crees que eres la víctima?
5: ¡Ah! Me mantengo a flote de milagro.
6: Dices lo de seguir a flote como si fuera algo malo. Vas muy bien.
3: Gracias por escuchar.
6: No hay de qué. Me sabe mal, pero solo nos quedan 6 minutos.
3: ¿Podemos hacerlo en 6 minutos?
6: Paula.
7: Me están entrando gases, lo noto.
8: No tienes ni puta idea.
1: Bé, jo d'entrada vos he de dir que, tot i que encara no l'he pogut veure, ja sóc fan d'Ana Paula, d'aquesta Paula tan magnètica, amb aquesta història tan peculiar, una mare, Fredina, bé, divorciada, amb un fill, que vol investigar aquest crim, no sé si ho acabarà esclarint o no, però bé, el punt fort d'aquesta sèrie és Stock, és un thriller paranoic amb humor negre i aquella sensació deliciosa que tot està a punt d'anar-se en orris, no?, perquè tot acabarà una mica malament. Penseu que dur conspiracions d'entrada, xantatges i una protagonista que pren decisions discutibles, però que és irresistiblement televisiva, o televisiva, les seves decisions. Però bé, les primeres impressions de la crítica han agradat, han estat sorprendentment entusiastes. Diversos crítics destaquen l'equilibri entre suspens, entre comèdia fosca, i especialment també destaquen aquesta interpretació d'aquesta protagonista capaç de fer que na Paula sembli fràgil, caòtica i absolutament addictiva de seguir. Són 10 episodis, vols dir que la teniu ja disponible a Apple TV, i no és d'aquelles sèries que pots veure d'una tirada. Has d'esperar cada setmaneta amb una mica de paciència, com us deia ara en Máximo Huerta, que cada setmana te duguin el capítol corresponent, perquè és vera que mos hem basat una mica
0: a maratons.
1: A maratons de...
9: En el binge watching.
1: Sí. I crec que també hauríem de tornar, no?, en aquella espera lenta de veure què passa la setmana que ve, i veure que mos depara, perquè crec que frissam també massa de saber el final. I ho diu una que sempre diu spoilers, però bé, dic que està bé per això, perquè mos hem avasat i és una mica qüestionable el format, no?, de veure sèries aquí a les totes. Jo vos diria que és ideal per a qui vulgui un thriller amb mala llet, així vos ho diré, i personatges que fan olor de desastre imminent. Be, be, be.

0: Primera proposta i estrena apuntada, aquest suggeriment de na Joana Maria Maroto Monàs, la nostra prescriptora oficial aquí al dia. Anam amb més, toca anar amb més estrenes. Ara una espanyola que ja teniu disponible des d'avui mateix a Movistar Plus, que es diu Se tiene que morir mucha gente.
1: ¿Tú estarías con alguien que no te gusta solo por no estar sola? Claro.
2: ¡Hola!
3: ¡Hola!
2: ¡Qué ilusión!
1: ¿De qué os conocéis?
4: Del cole, de toda la vida.
1: ¿Tú por qué coño le dices que se puede quedar en casa? Maca es rica, o sea, no te puede dar pena que se vaya a un hotel.
5: Esta hija de puta no viene para dos días.
1: La matamos.
5: No me recuerdes que estoy embarazada, de verdad.
6: Es que ahora ya, si quieres abortar, como no te tires por una escalera.
5: Y tú sola.
4: ¿Por qué no intentas sonreír? Y así engañas a tu cuerpo y se piensa que es feliz.
7: Bé, d'entrada, ja les han vistes en pantalla. Ana Castillo, Macarena García, aquest duo, aquesta aposta que varen fer en el seu dia, Los Javis, amb aquella La Llamada, tornen a ser protagonistes, amb una tercera protagonista, però, òbviament, elles dues destaquen per damunt de tot. Ja n'hi ha que diuen que és la millor sèrie de la temporada, d'aquest 2026. Són 6 episodis de 30 minutets, per tant, també és una coseta fresqueta. El nom és molt provocador, és un drama existencial, però sobretot és una comèdia negra sobre amistats femenines que apareix escrita després d'una mala setmana, i amb bastant de talent, a més. Però bé, la història reuneix tres amigues, ja vos deia que dues d'elles són Nana Castillo i Macarena García, interpreten a Bàrbara, Maca i Elena, que és la tercera en discòrdia, 20 anys després de l'escola continuen unides, o això diuen els seus grups de WhatsApp. Na Bàrbara està enfonsada entre benzodiazepines i frustració laboral. Val? Na Maca intenta sobreviure com a actriu mentre serveix cafès. I Elena sembla haver trobat l'estabilitat, però, atenció, casant-se amb un hoteler de més de 60 anys. Quan na Bàrbara explota, explota tot. Per tant, aquí entra en joc aquesta història. El repartiment no pot ser més de luxe, amb molta de química, de més penjó. Ana Castillo, Macarena García, Laura Weisman, la creadora na Victoria Martín, adapta la seva pròpia novel·la i dirigeix juntament amb na Sandra Romero i amb en Nacho Pardo. Abans, fins i tot, de l'estrena comercial, la sèrie ja arriba amb pedigrí, per dir-ho d'alguna manera, festivaler, perquè ha passat per Cannes Sèries i s'ha elogiat especialment el seu humor àcid i la química del trio protagonista. I m'atreviria a dir una cosa més. A més del trio protagonista, parlarem molt de Sanina, que no sé si veureu fitxat en Sanina, que apareix apuntadora, que a cada escena té una frase meravellosa i que té molta de gràcia. Per tant, parlarem molt d'ella. La crítica internacional també parla molt bé d'aquesta adaptació, que manté molt bé el fil amb la novel·la i amplifica el cinisme del llibre, diuen. Les entrevistes a Victoria Martín apunten que la sèrie no cerca moralitzar, en cap cas, sinó retratar aquella mescla d'autoexigència, amistat i caos emocional molt de ses dones, val? O sigui que és un còctel també molotov. El títol no és només provocació, la mateixa Victoria Martín ha explicat que neix d'un moment personal fosc i molt irònic, i, com us davant, són 6 episodis de més de mitja hora, perfectes per una marató emocional amb pauses per comentar frases assassines.
8: I encara tenim temps per una proposta més que també és espanyola i podreu veure a partir de demà a HBO, Rabalear.
9: Teniu 30 dies abans que el desnonament es faci efectiu.
10: Ja, què collons fotem?
11: Aquest és el nou pla de reurbanització del Raval.
12: Estem a punt de perdre el puto restaurant i jo no veig que fotés res.
7: Aquesta també és una minissèrie de 6 episodis. És una proposta diferent a les demés que vos he duit, aquesta Res de Riure. És una proposta social que parla de gentrificació. Avui n'hem parlat, no?
8: Exactament.
7: Amb aquesta conversa que han tingut sobre el preu dels locals comercials. I també parla de gent vulnerable. Rabalear posa el focus en Can Mosques, que és un restaurant històric del Raval de Barcelona, amenaçat per un fons d'inversió que vol buidar l'edifici i accelerar la transformació d'aquest aquest barri tan popular. El que comença com una lluita per salvar el negoci familiar acaba convertint-se en una història de resistència, de límits morals i de supervivència. És una mica també allò que s'està visquent al centre de Palma. El creador és Pol Rodríguez, parteix de la seva pròpia història familiar, i això se nota, no? Perquè al final una experiència personal que tu la facis realitat en una sèrie, en un documental o en una pel·lícula, s'impregna, no?, de tu mateix. La sèrie sembla tenir pols documental, com vos deia, i ràbia emocional a la vegada. El repartiment coral també és de primera línia. Hi ha en Enric Auqué, na Maria Rodríguez Soto, en Sergi López, gran Sergi López, entre molt d'altres. La direcció és compartida amb Nisaki La Cuesta i el guió hi troben noms com Isa Campo i Edu Sola. Les primeres reaccions la situen entre les ficcions espanyoles més potents del moment per la manera d'abordar la gentrificació i la crisi d'habitatge sense perdre tensió narrativa. S'ha destacat també molt el seu realisme i el component emocional derivat de l'experiència personal, com vos deia, del seu creador. Està rodada, atenció, en català, en castellà, en àrab, en urdu i en anglès, per retratar bé la realitat del Raval contemporani. El documentalista Justin Westbler participa en l'argumentari, per tant, per això té aquest to, aquest prisma tan documental, i Pol Rodríguez, vos he dit, ha explicat que la sèrie neix del desnonament real que va patir la seva família, per tant, d'aquí el cas real que vos explicava que ha fet que s'impregni de tant de realisme aquesta sèrie, que també teniu disponible, que no ho he dit abans, la teniu disponible des de demà a HBO Max.
8: Conclusió d'avui per enganxar-te i perdre hores dient un episodi més, satisfacció garantizada.
7: Això seria la primera sèrie que hem destacat.
0: Per riure amb un punt de mala bava i reconèixer-te pot ser un gran massa en els personatges, se tiene que morir. Perfecte. Mucha gente.
7: I la tercera, per emocionar-te i per sortir-ne amb tema de conversa i no sé si parlar també de la situació habitacional que vivim, aquesta que teniu, que també se diu Rabalear, o sigui, tres propostes, tres maneres diferents de veure les plataformes.
8: Amb quina sèrie esteu en aquest moment? No me diguis Les Chicas d'Oro, que aquesta és de Cancel, i sempre la tens en marxa. Sí. Quina temporada té, per cert?
0: Sis.
8: Ah, només? Fixa't.
7: És que abans eren altres històries.
0: Les Chicas d'Oro té sis temporades, més després hi va haver com un spin-off que se deia The Golden Hotel, l'Hotel D'O, que és quan,
8: Dorothy
0: se'n va anar. No, l'estic cercant per tot i no és a, cap plataforma.
8: Oients, espectadors, si la teniu, per favor,
0: Plus, voleu vostres piles, volem veure The Golden Hotel.
7: I jo ahir vaig acabar de veure Off Campus. Aquesta sèrie que he vist aquest
0: dia. Jo hi vaig acabar de veure Berlín, La dama de l'Armiño.
7: No
0: gaire, l'he trobada... No, m'agrada... A mi, jo som molt d'aquest univers, La Casa de Papel, però troc que han perdut una mica el nom.
7: Han fluixetjat.
0: Sí. Jo molt poc robatori i molt de rotllos i molta trama innecessària.
8: Te recomano una de bona, que m'està enganxadíssima, Task HBO, de Mark Ruffalo, un típic thriller, però de veritat que m'té molt, molt enganxada.
0: És que home, hagin Mark Ruffalo.
7: Sí, molt important tots.
8: I tot i que està caracteritzat de policia, un poc castigat per la vida, eh?
0: Ja.
8: Però,
7: home, que també va tornar gran, vull dir...
8: Sí, evidentment.
0: Mark Ruffalo és con nosaltres. Un bon vi.
7: Cada
0: any que passa, més bon.
8: Quina sèrie està veient? Xisco Ribas, bon dia.
2: Bon dia, idò, mira, jo estic veient Los Anillos de Poder, del Senyor dels Anells.
8: Molt bona proposta, idò. I els esports, crec que no compten coses tan interessants com les sèries aquesta setmana, o al manco fan patir, igual, no?
2: Això t'anava a dir, interessantes, però fa patir i molt. El Mallorca està preparant ja últims detalls per al partit de dissabte a les 9 del vespre a Somos contra l'Oviedo, i per no descendir de categoria a la segona divisió, recordant que necessita, més de guanyar l'Oviedo, necessita també que el Getafe guanyi l'Osasuna, el Girona guanyi l'Elx i que també el Betis no guanyi el Llevant, és a dir, que el Llevant també puntué. Pel que fa a la plantilla mallorquinista, Martin Valiant torna amb l'equip, va entrenar ahir matí i, per tant, podrà estar disponible per al partit de dissabte, com també ho estarà Omar Mascarell, que ja ha complit el partit de sanció, i, d'altra banda, De Michelis no podrà comptar amb Mojica perquè va ser expulsat el darrer enfrontament, i Rayo continua sent dubte. I pel que fa al play-off d'ascens a la primera federació, recordem que aquest diumenge el Poblense visitarà el camp de l'Àguiles, el conjunt murcià, a les 12 del matí, en el primer partit d'aquesta final d'ascens, i també l'Atlètic Balears visitarà el camp del Real Jaén a les 7 del capvespre.
8: totes les nostres forces i energies aquest cap de setmana.
13: Tant de bo, moltes gràcies.
8: Llegit, per cert, que les possibilitats eren d'un 5%. No sé què en penses tu.
13: No ho sé si són un poc manco.
8: No creus?
13: Ho veig molt difícil, sí, sí. Tant de bo vagi bé, però veurem.
8: Tant de bo, tant de bo. Moltíssimes gràcies,
13: moltes
8: company.
13: Gràcies.
8: Repassa l'actualitat del programa Al Dia, en aquest cas a les nostres illes, començant per Menorca, Clara i Mamí. Què tenim per avui dijous?
14: Bon dia, avui conversarem amb l'alcaldessa de Ciutadella, Anna Maria Jesús Begú, per conèixer sa reacció i ses accions del consistori ciutadellenc davant sa sentència d'anul·lació de sa penalització d'Esborn, dictada pel Tribunal Superior de Justícia i que obliga a restablir l'entrada de cotxes a sa cèntrica plaça. Després conversarem amb el cap de policia local de Ciutadella, en Diego Pastrana, per conèixer ses novetats en el pla director de les festes de Sant Joan 2026. Ens farem ressò de sa festa solidària a Sant Climent per en Quim, un fiet menorquí amb una malaltia ultra rara. Vindran als estudis na Laia Obrador, ella és mestra i tutora d'en Quim a l'escoleta de Sant Climent, i també en Carlos Pons, vicepresident de l'associació de veïns que s'ha volcat en aquesta cap de setmana d'activitats per tots els públics. La salutació musical serà càrrec del grup menorquí de Monkeys.
8: I a Eivissa i Formentera, Laura Tur, com se presenta el dijous?
15: I dos, presenta molt a fora de l'estudi, però bueno, només metafòricament, perquè avui, coincidint amb el Dia Europeu de la Xarxa 2000, dedicarem pràcticament la totalitat del programa a parlar de diferents aspectes de la gestió i de la conservació d'aquests espais vulnerables que estan protegits aquí a les Pitiuses. Per exemple, parlarem amb el cap de l'àrea marina del Gengop a les Pitiuses, en Xisco Sobrado, també amb el cap del Servei de Planificació al Medi Natural del govern, per parlar d'una manera com més precisa de la gestió d'aquests espais i de quines són les tasques de conservació que es fan al llarg de l'any. I completarem el programa parlant de la feina que han documentat dos fotògrafs eivissencs que precisament fotografien aus a un d'aquests espais que estan inclosos a la xarxa Natura 2000, com és el Parc Natural de Ses Salines, la nostra joia que tenim aquí a Eivissa, Marta.
8: Ja ho podem dir. Vos escoltem tot d'una, companya. Gràcies. També a Jaume Noguera amb els continguts del Dia Mallorca. Bon dia de nou, Jaume.
16: Bon dia. Mira, començarem amb una cata de vins per parelles. És a dir, hauran de ser dos entesos amb vins els que facin aquest concurs que organitza l'organització, la denominació d'Origen Pla i Llevant. Per això volem parlar amb ells per saber com funciona això, perquè han de saber quin rem és, si és criança o si és reserva.
8: O sigui, és cata de vins nivell pro.
16: M'imagino que sí, però bé, d'aquí un instant parlarem amb ells, perquè si no, no sé si hauran de venir professionals de tot el món, sommeliers de tot el món. Després parlarem que des de demà fins diumenge a l'Aro és la capital mundial del jazz, perquè el festival de jazz torna a l'Aro. Sabrem les novetats sobre el projecte de parc urbà que hi ha en el velòdrom de Tirador, que està tancat des de l'any 73, i acabarem felicitant a Deixalles pel seu 40 aniversari i fent una micona de promoció del que estan fent i de que tot el que hi podem trobar.
8: Vos escoltam, idò, tot d'una amb aquests continguts i molt més. Nosaltres posant punt i final en aquest programa, tornant demà a partir de les 9 notícies a la ràdio. Ara anem a la part televisada.
17: De dilluns a divendres a les 9, Al Dia, amb Marta Garau i Vetres Ràdio.
18: I Vetres Ràdio. Les notícies de les 12.
19: Bon dia. El BOE publica avui una nova línia d'ajuts extraordinària per a pimes i per a autònoms de la construcció, del transport, també del sector primari i de la indústria. És una de les línies activades de finançament empresarial per fer front als efectes econòmics derivats de la guerra a l'Orient Mitjà. La mesura mobilitza fins a 75 milions d'euros en liquiditat per a aquests sectors més afectats.
20: El govern destinarà 4 milions d'euros ampliables a la nova línia gestionada a través de l'ISBA per reduir els costos financers de les empreses. Les operacions podran arribar fins als 300.000 euros per beneficiari i es podran formalitzar fins al 31 de desembre d'aquest any. El president d'ISBA, Eduardo Soriano, ha assegurat que les sol·licituds es resoldran com a molt en dues setmanes, en 15 dies.
21: Tant tècnica com financerament estan en una situació òptima per afrontar aquesta iniciativa, i estic segur de que, bueno, serà un èxit com altres que hem estat apoyant.
20: Amb aquesta ampliació, la convocatòria CAI-PISBA 2026-2027 augmenta el pressupost global fins als 27,2 milions d'euros. Des de la posada en marxa ja s'han concedit prop de 500 ajudes que han mobilitzat gairebé 50 milions d'euros en finançament empresarial.
19: Són aquestes ajudes per fer front als efectes econòmics derivats de la guerra a l'Orient Mitjà, on no afecta, almenys no ho sembla, aquesta guerra en els efectes, és el PIB de l'Estat, i és que Brussel·les ha millorat les previsions econòmiques per Espanya, que es manté, de fet, com una de les economies que més creix a la zona euro. Concretament, preveu un increment d'un 2,4% per aquest 2026, que és una dècima més del que havia previst la tardor passada.
20: Una revisió que contrasta amb la situació de dir que assegura per la zona euro i la mateixa Unió Europea, on el creixement econòmic baixa 3 dècimes, fins a l'1,1%, arrossegat per les conseqüències de la guerra a l'Orient Mitjà.
19: I de la plana sanitària, l'ampliació del cribratge de càncer de mama beneficiarà prop de 80.000 dones a les Balears. Són 52.000 que estarien en aquesta franja de 45 a 49 i altres 27.000 que tindrien entre 70 i 74 anys. Són les dues franges de àrees que s'inclouen ara en aquest cribratge. En tot cas, la mesura, han de dir, no serà immediata, s'implementarà de manera progressiva durant un període de 3 anys.
20: Ho ha explicat avui la consellera Manuela García just abans de l'inici del Consell de Salut, que té lloc a Palma avui de matí. García ha apuntat que la mesura ha de passar per la Comissió Nacional de Salut i ha de ser aprovada pel ple de la interterritorial abans de ser aplicada. Després hi haurà un període d'implementació de 3 anys i hauran de passar altres 6 anys més perquè els dos grups d'edat tinguin el 100% de la cobertura.
1: El año pasado, en el cribado, diagnosticamos 120 casos de cáncer de mama, que suponen aproximadamente el 18% de todos los casos que se diagnosticaron en Baleares, con lo cual el porcentaje no es pequeño y el resultado también es muy positivo en esa línea.
19: I Consum obre expedient a una immobiliària de l'Estat amb milers d'habitatges de lloguer per 4 potencials infraccions, com imposar als inquilins una assegurança de pagament o altres penalitzacions pels retards en les mensualitats.
20: El ministre Pablo Bustinduy ha recordat que a l'abril ja es va imposar una sanció econòmica de més de 3,5 milions d'euros a una altra immobiliària, Lloguer Segur, per pràctiques abusives. Assegura el ministre que la impunitat contra els drets dels consumidors s'ha acabat.
3: Lo hemos hecho en el ámbito del juego online, lo hemos hecho en el ámbito del comercio electrónico con las falsas rebajas, lo hemos hecho en el ámbito de las plataformas de pisos turísticos, lo hemos hecho con las aerolíneas low cost y también lo hemos hecho en el caso de inmobiliarias que se aprovechan de una supuesta posición de vulnerabilidad o de indefensión de los inquilinos para multiplicar todavía más los beneficios de su cuenta de resultados.
19: Las 12:04, más noticias a la 1.
18: Més informació a ib3notícies.com.

0: 21 anys amb tu.
1: El dia a Mallorca. Amb Jaume Noguera.

0: Hola, bon dia, són les 12 i 5 minuts. Benvinguts. Durant la propera hora vos contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, vos parlarem del concurs de cata de vi per parelles que organitzarà d'aquí molt pocs dies la denominació d'origen Pla i Llevant. Com és això de fer una cata per parelles? Haurà de ser gent molt entesa? Hauran de saber fins i tot quina varietat de rem estan tastant? Haurà de respondre només un o poden respondre tots dos? Ens ha interessat molt. Se farà palma a la misericòrdia. Ara parlarem en la denominació d'origen Pla Llevant perquè ens ha semblat una cosa molt xuda, molt divertida i molt interessant. Després, des de demà fins a diumenge, a l'Aro, a la capital mundial del jazz, en el seu festival de jazz, xerrarem amb Enric Fuster, que és organitzador del festival, que també durant tota aquesta setmana durà figures nacionals i internacionals en aquest festival de jazz ja tan consolidat. L'Ajuntament de Palma mos contarà com serà el futur parc del velòdrom de Tirador. El velòdrom de Tirador va tancar l'any 73. Ara, imagineu, fa 53 anys. I ara, finalment, formarà part d'aquest bosc verd, d'aquest pulmó verd, aquesta falca verda que donarà continuïtat en el parc de Sarriera i que també estarà unit en escanòdrom, és a dir, el velòdrom de Tirador s'unirà en escanòdrom en dues passarel·les i, per cert, l'edifici de la Veloz Sport Club que gestionava el velòdrom de Tirador i que va fer doncs Pava Nassa l'any 1908 serà rehabilitat perquè és una vertadera joia de l'arquitecte, com deia doncs Pava Nassa. I per acabar felicitarem els 40 anys de Deixalles. Parlarem amb en Xesca Martí perquè duen 40 anys donant una mà a tots aquells que ho han de menester, donant una mà a tots els que han de menester coses barates i de segona mà, i també donant una mà a la integració social, molt important. Per això volem felicitar Deixalles. Així que en Yolanda realitza la producció i Facundo Tenaglia és control tècnic. Començam el Dia Mallorca.
1: El Dia Mallorca, amb Jaume Noguera.

0: Escoltant la nostra cançó de parlar de vi, Bottle of Red Wine, de Neryl Clapton, aquest rhythm and blues mític que sempre emprem quan hem de parlar de vi mallorquí, perquè la denominació d'origen Pla Llevant organitza dijous i 4 de juny la segona edició del concurs de tast de vins per parelles. És una cita oberta en el públic adult, això sí, s'ha de tenir més de 18 anys, que se farà a l'Espatri de la Misericòrdia de Palma. Xerrem amb Cristina Sales, directora tècnica de la denominació d'origen Pla Llevant. Cristina, bon dia, com estàs?
1: Hola, bon dia, molt bé, i vosaltres?
0: Beníssim, ens encanta aquest concurs, si saps la segona edició, compta'm com va anar l'any passat, perquè jo m'imagino que ha de ser una cosa sobretot molt divertida. No, Cristina?
1: Pues sí, l'any passat va ser el primer any que se va fer a Felanits i va tenir tant d'èxit que aquest any l'hem volgut repetir aquí a Palma, a la Misericòrdia.
0: És a dir, les parelles hauran de fer tastar a cegues 8 vins diferents. És a dir, les parelles poden ser dos amics, un matrimoni o dos germans, sí. No? Han de ser dues persones. Sí, però... És igual, no importa estar casat, sí. No? Per
1: no, participar. No, me soltaria. En el sentit ampli de la paraula.
0: Sí, sí, poden una, ser dos germans, dos amics dues o una parella, qualsevol, dues persones. Però clar, sí, amem, sí, sí. 8, expliquen com funciona, perquè 8 vins diferents, què fa? Primer, tasten una parella tots els vins, o primer totes les parelles tasten un vi en concret? Com funciona?
1: No, això haurà diferents taules, una taula per cada parella, i la gent tindrà primer tastaran els vins blancs, després els rosats i després els negres. Cada parella tindrà un qüestionari on s'explicaran una mica les característiques que tenen els vins de Sadeo Pla Llevant, perquè aquest concurs hem de recordar que és una manera lúdica per donar a conèixer els vins d'aquesta denominació. I segons aquest pla que tindran, hauran de contestar en aquest qüestionari. Aquest qüestionari li demanaran quin tipus de vi és, les varietats de què està compost, el procés d'elaboració, i després hauran de definir una mica les característiques organolèptiques o sensorials que tenen aquests vins.
0: Mare de Déu, però això no fa pinta que es passi gent molt entesa, perquè jo no te sabria diferenciar un gorgollassa d'un escurçac. Jo no, això és per gent entesa, no, Cristina?
1: Bueno, hi ha gent que del món del vi que sabe moltes coses. De totes maneres, aquí se trata d'obtenir la major puntuació. No vol dir que ho has de saber tot, però sí un poc, cada pregunta puntuarà i després hi haurà un jurat que determinarà, segons les contestacions, la puntuació que tindrà, i és que tingui més punts, pues seràs guanyador.
0: És a dir, tu hauràs de dir, això és un vi jove, això és mitja criança, això està fet...
1: Sí,
0: és un cupatge, és un vi varietal... Hi ha diferents, sí, preguntes, no?
1: Sí, hauràs de definir una mica el color, hauràs de detectar una mica quin aromes trobes, els sabors, després has de dir si és jove, si és de criança... Uh-huh. O sigui, són preguntes més fàcils i cada vegada una mica més concretes, fins que, o sigui, el guanyador ha de ser que sàpiga més, però no vol dir que has de saber totes les preguntes.
0: Vos hem volgut... Després... Sí, continua, sí, perdona. Després?
1: Sí, no, i després, els que tingui més puntuació, pues seràs guanyador, perquè si mateix el premi és un premi bastant important i s'ho ha de guanyar. De totes maneres, tothom sortirà amb un premi. Aquí està pensat perquè tothom estigui content i ningú sortirà en ser mans buides.
0: Escolta, de tota manera, també hi ha el jurat, sou membres del Consell Regulador de la denominació d'origen, hi haurà anòlegs professionals del sector, és a dir, jurat. És un jurat de pinyol, sí, vermell, no són quatre que han posat allà.
1: Perquè
0: gent molt entesa, no?
1: Sí, sí, el jurat estarà format per quatre persones... membres del Pla del Consell Regulador, hi haurà un enòleg, hi haurà un entès en Besví i serà una cosa pues, bastant objectiva perquè no hi hagi cap problema a l'hora de prendre el veredicte. De totes maneres, ja haurà, o sigui, tot se farà per escrit, o sigui, cada parella estarà asseguda a una taula, tindrà un qüestionari, de cada mostra pues, haurà de definir aquestes coses que he comentat, el color, l'aroma i fins i tot arribar a la varietat de rem, però no vol dir que hagis de saber tot. I després, cada pregunta obtindrà una puntuació i serà jurat el que després pues, decideix qui el que ha tingut més puntuació i que guanyarà el premi.
0: El primer premi són dues caixes de 6 botelles de vi, o sigui, 12 botelles de vi, i se visita a un celler, després...
1: No. Són dos lotes, perquè
0: com són... Exacte, 24, tens raó, claro. 24 botelles de vi, sí, sí.
1: Sí, sí, perquè com són parelles, pues, s'ha pensat que un lote per cada
0: bon regal, sí, sí. 24 sí, botelles sí, sí. De vi, el primer premi, el segon són dos paquets de 6, és a dir, 12 botelles de vi i visita també un celler, i el tercer, dos paquets de 3 botelles de vi i visita un celler. Jo he volgut entrevistar-te, ara que queda temps, perquè... Se tanca la inscripció dia 2 de juny, però les inscripcions són a través de Ticket IB, la gent que se vulgui inscriure. I és qui vulgui saber les bases ha d'entrar a la vostra pàgina web, doplaylevant.com, doplaylevant.com, i hi ha les bases del concurs, que al cap i a la fi, Cristina, és donar a conèixer els nostres vins i la denominació d'origen. És un acte més des que feis per fer un poc de feina per promocionar el nostre, no, Cristina?
1: Sí, sí, sí. Per donar el bon... tothom que sàpiga el bon nom que té la de Pla Llevant, que així mateix hi ha una feina darrere molt important i que té les seves característiques pròpies i que la gent aprengui a conèixer-les.
0: Clar, i jo crec que darrerament, de tota manera... A part de que les dones heu agafat les regnes del món de vi, que això és una verdadera meravella, perquè pràcticament tots sou dones amb un bon parell d'excepcions.
1: No te pensis.
0: Sí, sí, hi ha en Esperança, en Bàrbara, hi ha un caramull de Joana Armero, sí, hi ha un caramull de gent. Escolta, jo crec que de cada vegada el vi mallorquí ja ha entrat directament, com a mínim a Mallorca. A de fora sé que de cada vegada em parlàveu més que la gent se sorprèn i li agrada molt vi mallorquí, però aquí ja mos han llevat aquell penjeroi de vi de potada, aquell manto negre de fa 30 anys, no. I ara sí, ja sí. Se fan vi molt bons aquí, independentment de la denominació d'origen. Aquí a Mallorca se van fer vins molt bons, Cristina, no ho trobes?
1: Sí, sí, el vi ha millorat moltíssim, hi ha gent molt professional i gent que a més ha segut tractar aquestes varietats autòctones que són tan pròpies d'aquesta illa i de cada zona de Mallorca, i ha tret el millor d'elles, i realment cada vegada pues, són més coneguts i té millor acceptació a tot el món. Aquí, com tenim molt de turisme, realment el vi se ven majoritàriament a la illa de Mallorca, perquè tots els turistes volen provar i tastar els vins d'aquí, i després a la part d'Europa, tipus Alemanya i Suïssa, també se ven algo. A la península ja costa més, i també és que hem de ser conscients que a la península pues també hi ha molt de vin i no és el mateix. Però realment aquí a Mallorca amb el turisme se ve moltíssim, i després hi ha gent d'aquí que també li agrada el nostre, evidentment.
0: Amb la península el problema és que competim contra noms, contra marques, pràcticament, perquè Rioja pràcticament és una marca, i de vegades Ribera de Duero
1: són
0: encara...
1: extensions molt més grosses.
0: Exacte, allà un celler en fa 4, és que allà un celler petit en fa 4 d'un dels nostres, i clar, també venen el nom, i de vegades compres un Rioja en tots els respectes del món i te penses que és una cosa i de vegades venen el nom, pagues el nom i no realment. Ribera de Duero no tant, però sí que Rioja moltes vegades, i després hi ha moltes altres denominacions d'origen molt conegudes, com Jumilla, Vall de Penyes, que duen tant d'anys en son nom que, clar, fa mal de fer entrar-hi dins la península. Però jo crec que Alemanya, per exemple, sí que més d'una vegada a una taula, a un restaurant, veure una parella de turistes bevent un vi mallorquí, mirant lo interessant que és aquí, la nostra lliga, fora d'Espanya, perquè, clar, en Rioja i Ribera d'Ebre no poden competir, per una simple qüestió de producció, no, Cristina? Nosaltres no podem produir. Tenim un territori molt limitat.
1: Molt limitat, i després el fet de viure a una illa pues, encareix molt tot el que és el procés, el vidre i tot el que arriba fins aquí, con lo qual, no, des de luego, en preu no és difícil competir. El que passa és que en qualitat i després en les característiques pròpies de lo que és el vidre aquí, que cada vegada pues, tenim una més acceptades edats autòctones, pues, fan que podem oferir unes particularitats que altres vins no tenen. I és entesos, pues, valora molt aquest ofertiment que nosaltres fem.
0: I pel que fan en el número de cellers, de vegades, en els darrers anys hem vist que molta gent aliena en el món del vi sí que ha obert cellers, ha comprat vinyes a fora i ha plantat a rompre segons quines bandes. Això no pot ser un poc perjudicial de cara a les nostres marques i les famílies que duis tota la vida ficats, i que ara imagina que a mi em toca la primitiva i demà me'n vaig i me compro una de 10 cortenades i faig dur no sé quantes, ja saps el que te vull dir. Això no fa una mica una de dius, ja saps de qui t'estic parlant, de gent d'aquesta que no ve del món de vi que de cop s'hi posa. Això no és una mica, no te vull dir intrusisme perquè cadascú va fer el que vulgui, però, amor, no sé, és com si jo ara me fica a fer de forner, que no ho he fet mai, no ho trobes.
1: Bé, Cedeo Pla Llevant està format per 12 bodegues que fa, bé, que quasi estan des del començament de la creació, són bodegues de tota la vida, que fan feina d'una manera molt, molt estricta i molt de sempre. I això que tu comentes no se presenta a la nostra denominació. Nosaltres el que intentem és donar un bon nom als nostres vins, als vins que nosaltres fem, i que la gent reconegui pues aquest vi. I l'altre, pues, mira, no sé, tothom és lliure de fer el que trobi, i tu el que has de fer és una bona feina perquè la gent reconegui i sàpiga diferenciar pues, el que li agrada i el que està ben fet.
0: I també s'ha notat molt també que és que ho ha agafat gent jove. I se nota aquí a Mallorca, i se nota també a la península, perquè aquella, tu te'n recordes aquelles etiquetes que sortia un castell i coses d'aquestes, i ara veus les etiquetes de les botelles de vi, són verdaderes obres d'art, són meravelloses. De vegades.
1: Sí, hi ha un art en tot, entre el disseny de la botella, de l'etiqueta. Sí. Després, les bodegues cada vegada són més xules, fan unes visites que són super, o sigui, a més de estar un bon vi, és una super experiència on disfrutes, on passes un bon temps, que això és el que s'ha de transmetre, una bona experiència, no només és el que acompanya els tastar els vins. I de fet, precisament en aquest concurs, aquest any, com a novetat, a diferència de l'any passat, el que hem proposat és que tothom s'adugui una invitació gratuïta a visitar qualsevol bodega de la denominació perquè pugui comprovar aquesta experiència, que sàpiga el que és tastar diferents vins, passar un bon rato, aprendre, i això és una cosa que se durà tots els que participen en aquest concurs.
0: I ja ho sabeu, teniu fins dia 2 de juny per, a través de la plataforma Ticket IB, apuntar-vos per parelles en aquest concurs que se farà dia 4 de juny a la missa Misericordi, i també vos recomanem visitar qualque celler de la denominació d'origen Pla i Llevant o qualsevol altre de vi mallorquí, perquè la veritat és que és una experiència que quan ets de dins és un món màgic, perquè t'imagines el rem a dins aquelles botes madurant, passant el temps, i és com un... és pràcticament és ciència, però sembla màgia, és carinyo,
1: un art.
0: I com, a més, ja ho dius, s'ha dit, és qui té vi no pot dormir, has d'estar tot el dia damunt, tot el dia damunt, i és, una, és un verdader art. Cristina Sales, des de la denominació d'origen Pla i Llevant, queda feta aquesta convidada. Fins dia 2 ja tens per apuntar-se en aquesta cata a cegues per parelles a la Misericordi, perquè hi ha un bon premi, hi ha un cremull de botelles de vi i visites a cellers. Cristina Sales, moltíssimes gràcies i enhorabona per tirar endavant tot el nostre, com és el nostre vi, és de Pla i Llevant. Gràcies,
1: moltes
0: Cristina.
1: Gràcies, gràcies a vosaltres.
0: Nosaltres ara d'aquí un instant després de la publicitat apeguarem un vol fins a l'esvelòdrom de Tirador de Palma, perquè ja està més a prop la seva transformació amb un bosc urbà.

0: El dia a Mallorca. IB3 Ràdio és participació. Sois los que nunca miráis el reloj. Sois los que no tenéis descanso y nos inspiráis con vuestra fuerza. Sois más de 100.000 motivos para sentirnos orgullosos. Y es el momento de poneros las cosas un poco más fáciles. Más información de las iniciativas de ayuda en autonoms.caib.es. La fuerza de los autónomos nos impulsa a todos. Govern de les Illes Balears.
1: Divendres 29 de maig. Mallorca cantarà la balanguera.
2: Informa't on has de cantar, al teu poble o ciutat.
1: Divendres 29 de maig, a les 8 del vespre, cantada popular de la balanguera.
2: Un poble, una veu.
1: Obra cultural balear.
0: Visita els millors oftalmòlegs per tractar els teus problemes de visió amb l'última tecnologia i cirurgia refractiva premium amb lents intraoculars, làser i de cataracta. Demana cita a Miranza Ivo o Miranza Passeig Mallorca telefonant al 871-160-180 o a miranza.es. Miranza, l'excel·lència en oftalmologia més a prop teu.
3: L'Ajuntament de Palma t'ofereix aquest espai.
4: Sempre a prop del ciutadà. L'Ajuntament de Palma informa de tot el que s'ofereix a la ciutat.
5: Bones notícies pel veïnat d'Esfortí i pel Palma en general, perquè s'ha aprovat el projecte de parc urbà de sentit velòdrom de Tirador, que se convertirà en un gran bosc urbà i un corredor verd. Per a Palma, per xerrar-ne, tenim a Belén Soto, regidora d'Infraestructures de Cort. Senyora Soto, bon dia, benvinguda.
6: Molt bon dia, moltes gràcies.
5: Bueno, molt bona notícia, perquè des de l'any 73 estava tancat el velòdrom. Mira que em faré 58 enguany, però mai l'he vist en marxa. Se rehabilitarà el templete, el que se deia xalet d'en Gaspar Benàs, se farà com un bosc urbà obert a la ciutadania. Me conti, perquè això és molt important, sobretot pels veïnats. He dit pels veïnats de Fortí, però jo crec que és molt bo per tota la capital, senyora Soto.
6: Així és, jo crec que és una gran notícia per tots els ciutadans que viuen a Palma i per totes aquelles persones que vulguin gaudir d'aquell entorn. Però bé, per nosaltres ha estat com una important fita des del punt de vista mediambiental, urbà i social, que es permet la recuperació d'un espai tancat i en desús des de 1973, com bé has dit tu, per a transformar-lo ara mateix.

0: accessibles per a la ciutadania. També es preveu la posada en valor, com bé has dit tu, en el principi, del valor patrimoni històric del recinte, que és mitjançant la preservació i rehabilitació dels elements emblemàtics, com l'edifici del Templete, que es deia anteriorment Xalet,
1: sí,
0: i es diu, i la pista del velòdrom, que aquest patrimoni, bueno, el projectista, l'arquitecte va ser en Gaspar Bernassa,
1: ni me, ni
0: que se va
1: manco.
0: construir...
1: Ni me, ni
0: Exacte.
1: Manco. Sí.
0: I se va construir en 1908, o sigui que així anem.
1: 1908, quina meravella. Bueno, contempla una xarxa de camins, dues passarel·les que connectaran a Socanòdrom, no?
0: Sí, pues, el projecte millora l'accessibilitat, els usos, els nous accessos, els recorreguts per als vianants, les zones d'estades orientades a passeig, a l'oci i amb el contacte amb la naturalesa. En concret, que és el que me demanes tu, contempla una àmplia xarxa de camins que facilitaran la circulació per als vianants, així com a la construcció de dues passarel·les, que també era bastant important connectar el que era el parc del Canòdrom amb el velòdrom, reportant la continuïtat entre els dos espais. També aquest corredor verd es connectarà, com hem dit abans, amb el parc de Sarriera, contemplant el gran eix verd de la Falca Verda i consolidant una nova infraestructura verda de la ciutat. Els equipaments previstos comptarà amb una plaça d'accés vinculada a l'edifici principal, un espai d'activitats en l'antiga pista del velòdrom que integrarà zones de jocs i zones jocs infantils, elements esportius, àrees de descans, espais polivalents i sobretot una gran zona de bosc naturalitzat amb espais lúdics integrat en l'entorn. I en definitiva, per nosaltres, pues, és un projecte que reflecteix aquest compromís que té l'Ajuntament de Palma en la creació de nous espais verds urbans i en la transformació sostenible de la ciutat, que és una estratègia que té la seva màxima expressió en el que ja hem estat dient en moltes rodes de premsa, que és el futur bosc metropolità de Palma.
1: A més, l'espai és immillorable, és preciós, només falta posar-hi un poquet de carinyo. I ara, sense engrunar molts els dits, per quan li agradaria a l'Ajuntament tenir això a Tessa, a la cinta, sense engrunar molts els dits, perquè ja sé que me dirà demà mateix, i a mi també m'agradaria demà mateix, però aproximadament,
0: no, nosaltres...
1: per quan podrem gaudir d'aquest nou espai verd?
0: No, nosaltres el pla que estem contemplant, perquè ara ve tot un procés administratiu i se saben que bueno, pues, té els seus temps, i per tant nosaltres volíem, bueno, la primera pedra, el que vendria a ser, seria més o mancos maig de 2027 i té una durada de 14 mesos.
1: D'acord.
0: És a dir, que més o manco pues, són un any, quasi un any i mig. Per tant, pues, d'aquí 2 anys i algo, pues, podrien gaudir tots els ciutadans de Palma d'aquest nou espai.
1: Pagarà la pena, perquè així tindrem ja la continuació del parc de la Riera, la Falca Verda, el Canòdrom, el Velòdrom, tot aquest bosc urbà, aquest pulmó verd enmig de Palma, que la veritat és que quan es sigui enllestitjarà una verdadera meravella per a aquesta zona de ciutat. Belén Soto, regidora d'Infraestructura, d'acord. Moltíssimes gràcies per atendre'm-nos i també per fer memòria en nosaltres d'aquesta meravella que és el velòdrom de Tirador en desús des del 73 i que d'aquí poc temps podran tornar a gaudir tots els mallorquins en general, perquè és de Palma, però hi pot venir tothom. Senyora Soto, moltíssimes gràcies i bon dia.
0: Moltíssimes gràcies a vostè. Adéu, bon dia.
1: Bon dia. Nosaltres continuem amb més coses el dia a Mallorca.
2: I fins aquí tota l'actualitat de l'Ajuntament de Palma.
3: L'Ajuntament de Palma t'ha ofert aquest espai.
4: El dia a Mallorca, amb Jaume Noguera.

Mal de ment no us sembli aquesta cançó de l'any 1959. 1959. El seu nom és Take 5. Té aquest nom perquè el ritme que segueix és un 5x4. Un ritme dificilíssim d'interpretar, 5x4. És un dels estàndards de jazz més coneguts. Aquesta gravació és d'en Dave Brubeck, però en el saxo hi ha en Paul Desmond, que és el verdader autor d'aquesta melodia.

0: Curiosament, Paul Desmond, quan va morir, va cedir el dret d'autor d'aquesta cançó a Creu Roja. I cada any Creu Roja recapta aproximadament 100.000 dòlars en dret d'autor per aquesta cançó. Perquè Paul Desmond, aquest saxofonista que estan sentint, que va fer aquest Take 5, aquest 5x4 tan difícil d'interpretar, ho va cedir a Creu Roja. Podríem seguir el seu exemple, perquè mira que bé va. El dret de cançó d'autor d'una sola cançó, 100.000 euros en site. Take 5 d'en Paul Desmond, interpretat per Dave Brubeck. Bueno, tot això vos ho deim perquè l'Aro Jazz Festival torna aquest 2026 amb una nova edició que tornarà a convertir el municipi adaloner en un dels grans punts de trobada pels amants del jazz aquí a Mallorca. Des de demà i fins a un menjar, el festival celebrarà aquests 6 anys, aquestes 6 edicions, amb una programació que reuneix músics nacionals i internacionals, però a diferents espais de l'Aro. Parlem amb Enric Fuster, organitzador d'aquest festival. Com estàs, Enric? M'imagino que liat fins a dalt, perquè això comença ja demà, no?
1: Sí, ara és aquest dia d'acabar de muntar tot, però bueno, molt content i molt animat perquè comença ja tot això.
0: Bueno, demà tenim en Gorka Benítez, és un, ara que parlàvem d'en Paul Desmond, és un dels grans saxos tenors del panorama de jazz a Espanya, i presentarà coses dels seus darrers discos que ha fet amb en Dani Pérez, en David Xirgo, Gorka Benítez. També, per començar, no està gens malament, perquè és un dels saxos de moda, podríem dir, ara.
1: Sí, en Gorka és una figura importantíssima dins el panorama nacional. Ja no només per la part interpretativa i tot el que això suposa, sinó també per aquesta com essència del moment i sempre com molt personal a l'hora de tocar i propera sempre en el públic. I és com un narrador d'històries constant amb el seu instrument. I sí, tenim una sortada que demà pugui venir al Teatre de l'Aro i acompanyat d'en David i en Dani, que són els seus companys de trajectòria des de fa molt d'anys, i mos faran això un recull de les cançons que més de gust li venguin tocant en aquell moment, supos.
0: Demà, concretament, perquè serà diferents espais, demà el concert de Gorka Benítez, a on serà demà?
1: Demà ho feim al Teatre de l'Aro, on ja venim a totes les edicions passades, sempre hi fem els concerts allà, i tant divendres, concert de demà d'en Gorka, com el de dissabte d'en Jaume Riera, seran en el Teatre de l'Aro a les 8 de l'hora baixa vespre.
0: Ara ho acaba d'anomenar, Jaume Riera, el dissabte, en Jaume el mallorquí, presenta Virada, que és com una espècie de recorregut de diferents etapes de la seva vida artística, però crec que, clar, Jaume Riera Quintet, qui l'acompanya? Perquè de vegades no només l'artista, sinó el luxe que és tenir segon qui damunt l'escenari. Saps qualque cosa o et secret?
1: Sé qualque cosa. En el final, si en Jaume ve a presentar el que és el seu primer projecte, que també recolzam la música de Can Nostre i les propostes noves, i en Jaume ha estat escrivint música durant els últims anys i ho han registrat i ho ve a presentar a l'Aro, ara amb aquest projecte a Quintet, que se diu Virada. I en el final, com que és un recull de totes aquestes composicions que ha anat fent durant aquests anys, s'aferren els músics que l'han acompanyat durant tots aquests anys, també. I estarà acompanyat per en Teo Salvà a la bateria, en Joan García en el contrabaix, en Tomeu García en el trombó i en Miquel Àngel Rigo en el saxo.
0: Mare de Déu, quasi res. És que aquí tenim molt bons músics, alerta.
1: Sí,
0: a Mallorca tenim molt bons músics. I, curiosament, l'explicació que fa poc els vaig dir a uns andalusos que varen venir aquí, que han introduït la corneta de Setmana Santa, l'han inclosa dins del món sinfònic, els varen explicar que aquí tenim tan bons músics gràcies a l'esturisme, perquè en els anys 60 hi havia, cada hotel tenia un conjunt que havia de tocar per als turistes. I clar, això a l'Espanya interior no existia. I tant a tot el litoral valencià, com en el litoral català, com aquí a les illes, el turisme ens va obligar a tenir grans músics a les illes i a l'altre, que a Madrid, quan diuen ben mallorquí, se posen firmes. Això és ben vera i és la nostra, sí. Nostra història. Bueno, i diumenge, Lola Santiago i ara sí, Fumero, veu contrabaix, un so una mica llatí, però des d'un punt de vista contemporani. On serà aquest concert?
1: Idò, mira, això ho farem diumenge, i ho fem diumenge a les 12:30 del migdia. Serà un concert de migdia, i aquest concert el que fem és sortir del teatre i molt anem des de fa un parell d'anys a diferents espais emblemàtics del poble, i enguany aquest concert el fem a les bodegues Olorón, que tenen una clastra preciosa allà en tota la vinya, que ja està verda i serà un lloc preciós en les muntanyes de fons i tot això.
0: Que maco.
1: I això és anant cap de l'Oro cap al camí vell de Santa Maria. Però si ho cerquen bodegues a l'Oro, ho trobaran molt fàcil. Hi ha un pàrquing, vull dir, tot és fàcil accés. I tenim la sort que venen a l'Ola Santiago i Noracio Fumero. Una mica diferent de lo que veurem en el teatre, ja que és un format a duet, íntim, i mos fan un recull de cançons que els agraden. Noracio és un contrabaixista d'una trajectòria llarguíssima i extensíssima, per no dir és músic amb una trajectòria més gran del nostre panorama. Ja està quasi a punt de fer 80 anys, sí. Era el contrabaixista d'en Tete Montoliu.
0: Imagina't.
1: I s'ajunta amb Nerola Santiago, una cantant d'Extremadura increïble, jove, amb molt de potencial i moltes ganes de cantar. I fan un recull de cançons que s'han trobat, que tenien en comú, d'un repertori llatinoamericà i cançons també de casa.
0: De tota manera, jo que no som estricte seguidor de jazz, però com que m'agrada la música en general, he vist l'evolució, com s'ha deixat, el jazz ha anat evolucionant d'una manera molt, molt evident. Perquè antigament, per exemple, fa 40 anys, quan va venir Miles Davis a Palma, s'entenia com a jazz només un estil de música molt tancat, fins i tot de vegades el swing no era considerat jazz, i en canvi ara s'ha obert molt, per exemple, la fusió amb música llatinoamericana, o la fusió amb altres instruments. Abans era com a més exquisit, i ara li ha passat un poc com en el flamenc, que s'ha obert bastant a la fusió, i això no ha fet més que enriquir-lo. No ho trobes, Enric? Mm.
1: Sí, jo trobo que sí. En el final és un moment d'aquells que mos trobem, de que, bueno, al final el jazz també a casa nostra no és un... no és la música que de la nostra arrel i la nostra tradició.
0: No.
1: I en el final, bueno, les músiques van evolucionant, van mirant aquests diferents àmbits musicals i abraces i t'aferres a músiques que t'agraden i te duen a sentir-te com viu, i en el final, bueno, bevem de moltes músiques diferents i el jazz és una d'elles, la música llatinoamericana d'una altra i això.
0: Tu, i quina feinada, no? Jo m'imagino que ara tu la setmana que ve ja te deus posar l'any que ve, perquè es quedo segon qui, no és senzill. Cada any, que ja són 6 edicions, m'imagino que és una feina callada, silenciosa, perquè en el final dones seu fruit, i tu ja m'imagino que tu dilluns, quan t'ha acabat tot, ets l'home més feliç del món, però... Vaya feina, no? Aquí hi ha molta, molta telefonada, molt d'e-mail, molt de quadrar agendes... Es fa xuc, no, Enric?
1: Sí, en el final, bueno, es fa xuc. Per mi és agraït i, òbviament, hi ha molts de moments de fer molta feina, però com que el resultat és tan positiu i en el final... Jo sempre dic que la feina feta a casa sempre té com molt més sentit... Vull dir, per mi que no té sentit fer això a l'Aro. A lo millor si ho fes un altre lloc no viuria de la mateixa manera. Però jo he crescut en el poble, sóc músic, he tingut la necessitat de fer un cap de setmana d'on la música en si és protagonista i per mi això és més que un regal, més que feina.
0: I de tanta sort, perquè si no hi ha passió amb una cosa com aquesta, per què? Si no hi ha passió, per què fer-ho? No, enhorabona, i de Enric Fuster, vinga, no me'n recordo, Gorka Benítez Trio, demà en el Teatre de l'Aro. Gorka Benítez, un dels grans saxos tenors del panorama. Jaume Riera Quintet, dissabte, també en el Teatre de l'Aro. En Jaume, que va acompanyat amb quatre músics de primera. I diumenge, a les bodegues de la carretera de Santa Maria, en Lola Santiago i el mític Horaci Fumero, un que ja forma part de la història del jazz a Espanya, a les 12:30 de la migdia. Ja ho sabeu, aquest cap de setmana no hi ha excusa, heu d'anar a l'Aro, si menja bé, i de passada veureu i escoltareu bon jazz. Enric Fuster, moltes gràcies, i gràcies,
1: gràcies
0: i sobretot gràcies per organitzar cada any el Festival de Jazz. Una ferrada, Enric. Gràcies.
1: Una abraçada.
0: Nosaltres ara d'aquí un instant celebrarem un aniversari. Donarem el molt d'anys a deixalles, que són molt amics nostres.

0: El dia a Mallorca. IB3 Ràdio és cultura.
1: Falta una jornada per acabar la Lliga de Primera Divisió.
2: Que hi ha opcions, és evident. És evident, la lluita era fins a la darrer.
1: El Mallorca necessita un miracle per salvar-se del descens.
3: Terminar ganando en la Lliga con un triunfo y después dirá si nos alcanzarán los puntos o no.
1: Dissabte, a partir de les 7, vos contarem en tot detall la prèvia, el partit i el postpartit del Mallorca-Oviedo i en connexions en directe amb els partits Betis-Llevant, Getafe-Osasuna i Girona-Elx. Un dissabte d'emocions amb esports 3 en joc a IB3 Ràdio, IB3 Televisió i el YouTube d'Esports IB3.
0: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
4: Bé, anem a escoltar les castanyoles. Se les tocaran d'escoll.
5: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
6: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
4: Sí, sí, sí.
0: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
4: Ets ambidestre o...? Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
0: Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
7: Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
8: Bon dia, és que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
0: A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. El dia a Mallorca, amb Jaume Noguera.

0: Era l'any 1971 quan una joveníssima Carole King va escriure aquesta meravella, Tens un amic, You've got a friend. La va gravar en el mateix temps que qui era la seva parella en aquell moment, en James Taylor. La van enregistrar de manera separada, cada una un disc diferent. I de llavors s'ha convertit en un himne a l'amistat. L'ha interpretat tothom, fins i tot en Michael Jackson en va fer una versió. Carole King ha fet un caramull de cançons. Do the Locomotion, per exemple, et seu, és una gran compositora i sempre ha estat allà darrere fent cançons. I per què dèiem Tens un amic? I de perquè nosaltres tenim uns amics que avui fan anys, aquesta setmana fan anys, i te volem felicitar. Deixalles, compleix 40 anys, i per això, com que són els nostres, et volem felicitar. Xesca Martí, molt d'anys, com estàs?
1: Hola, moltes gràcies. Amén, dèiem amén, molt d'anys d'amén.
0: Amén, t'ho diràs. Escolta, Xesca, tu quant de temps fa que estàs a Deixalles? Perquè durs allà un caramull de temps. Quant d'anys fa que estàs a Deixalles?
1: Sí, jo és veritat que fa molt de temps que estic a Deixalles. Jo vaig començar a Deixalles com a educadora ambiental en el 1997 i com a tècnica ambiental, i des del 2010 faig funció de directora.
0: I el digital tot pla, que nosaltres cada dia el miram per veure mem, que mos agrada molt, són un dels nostres referents, fora Vila.net, el digital tot pla. Te varen definir com a biòloga de formació, ambientalista de convicció i militant de l'economia circular. És meravellós. Està molt bé,
1: Sí, sí. Sí, és bé, sí. Va fer una entrevista acertada, la veritat. Sí, m'ho varen passar bé, l'entrevista.
0: La veritat és que sí. Deixalles...
1: Jo me sent militant de l'economia circular i de l'economia social i solidària. Quan vaig començar a Deixalles, jo se me va obrir una possibilitat de transformar la societat, d'anar cap allò on jo m'agradava que fossin les coses, i clar, vaig començar i ja he quedat. Ja no sé si sabria fer una altra cosa, dic jo.
0: La veritat és que Deixalles s'ha convertit en un referent en inserció sociolaboral, en reutilització, i sobretot ara, que hi ha la crisi climàtica que està deixant a moltes persones en pobresa energètica, desigualtat, i sobretot la cultura d'usar i tirar. Jo que tenc una edat, que jo vaig créixer en sovidre i no me va passar res, vaig créixer en sovidre i som aquí viu, i ara tot el dia tirant plàstic, i això és com per tornar boetes. Francament, no sé, hem perdut el nord, i parlant de reciclar, i parlant de sostenibilitat, i parlant de fer compost, i això no, només és el que feien els nostres predins, no inventem res, o no?
1: No, la veritat. Clar, jo, de vegades, hi ha èpoques que dic que també hem perdut un poc el sentit comú, perquè aquesta voràgine d'usar i tirar, quin sentit té de tudar tots aquests recursos materials que se podien aprofitar per a altres coses? Jo crec que també hem de recuperar un poc aquest sentit comú de hem de pensar si efectivament necessitem totes les coses que compram, si els podem comprar de segona mà, van de comprar una primera mà, a recuperar un poc aquest sentit comú, i estem en un món finit, i nosaltres com a illes encara més finites som, per tant, és a dir, tots els recursos que utilitzem a les nostres illes, llavors tots els residus o les hem de recuperar o els hem de transformar o se n'han d'anar a una altra banda. I és com a recuperar un poc aquest sentit comú que jo penso que sí que s'ha perdut un poc. Però també és vera que... Sí. Que jo ho deia a l'entrevista, també jo crec que hem de dir que des del 94, que jo vaig començar en el món de reciclatge i en els moviments anti-incineradora, que llavors varen reconvertir en moviment de reciclatge i de reutilitzar, jo sí que he vist un canvi a la societat i apostes distint també a Deixalles, perquè de cada vegada hi ha més gent i més empreses sensibilitzades que mos donen els seus materials, i també de cada vegada hi ha gent més sensibilitzada ambientalment que la seva primera opció és comprar segona mà, i si té un sentit social encara millor. I jo crec que aquest canvi jo l'he vist des de que vaig començar a deixar-les. Ara hi ha hagut un canvi. Tenim molt per fer, però anant donant passes cap en aquest canvi.
0: Et saps que precisament en Stop Plan en Josep Maria Sastre li deies que ha canviat molt la percepció de la segona mà.
1: Sí.
0: Antigament anar a comprar qualque cosa, ja no t'he dit que deixar-les perquè deixar-les no existia, perquè quan ja era menú comprar qualque cosa en el baratillo, un mercadet era com, ai, i això vés a saber qui ho ha duit. Te deien,
1: sí,
0: ho rentes,
1: exacte, sí,
0: ho rentes,
1: sí.
0: I punt. Tampoc, sí. Tampoc t'ho has de menjar. És que també... Però aquesta percepció de la segona mà ha canviat des de fa...
1: Ha canviat molt,
0: i voltes,
1: sí.
0: I voltes,
1: sí,
0: també, sí. A banda que feis una feina impagable, sedient en risc d'exclusió social. Com contactau a les persones que estan en risc d'exclusió social per fer-los... per agafar-los per fer feina, per exemple, a cintres de separació de residus, o a màquins solar, en els tallers de reparació, en els tallers de reparació. Com contactau amb ells?
1: Mira, nosaltres, jo sempre dic que nosaltres no feim atenció primària. L'atenció primària cap a aquestes persones la fan els serveis socials o alguna entitat grossa que també fa atenció primària, i nosaltres com que entram a la segona part. I les persones, per poder entrar en el nostre diferent projecte, en els nostres diferents projectes, han de venir derivats de serveis socials. Hi ha com una col·laboració en serveis socials per pensar amb ells quin projecte és més útil en la fase en què està la persona, fins i tot per tenir contractes d'inserció. Nosaltres necessitem uns certificats de serveis socials que efectivament aquella persona està en situació de risc i necessita millorar unes competències personals i laborals. Nosaltres el que fem és, de vegades tenim projectes que te prepara per anar a la feina, també cercant feines com a Màquina Solar o TIRME o els ajuntaments en sos parvers que feien contractes d'inserció, i també llavors de vegades tenint serveis d'orientació laboral que contactant les persones quan ja estan preparades, que han fet aquest itinerari, amb empreses que necessiten persones treballadores.
0: No me feia un anunci encobert, ara que no m'ho sent ningú, de deixar-les com una cunya, perquè ara va davant de veres. Jo fa 30 anys vaig amoblar dues cases entre 1.000 pessetes d'aquell temps. T'ho promet. Me vaig comprar un sofà, dues cadires, una taula... Això, l'any 96, a una casa, i després me'n vaig anar a una altra i vaig dir, deixaré els mobles aquells aquí perquè per el que me va costar, me'n vaig a l'altra casa, així no he de fer la mudança dels mobles, i per 3 o 4.000 pessetes més vaig moblar una altra casa a on me'n vaig anar a viure. Això és ben cert, ho promet. Ho promet. Clar, tot ha pujat de preu, ja no anem amb pessetes, però què poden trobar deixalles? Perquè és que hi ha de tot. Teniu tallers de reparació d'electrodomèstics, és que pràcticament, sí. O més ben dit, què és el que no hi ha a deixalles? Així que veurem abans.
1: No, és veritat que nosaltres... bé, primera, jo sempre dic deixalles funcionam gràcies a les persones i les empreses que ens donen coses. Per tant, ara ho parlàvem amb en Pau, el nostre de comunicació, que havia arribat una cosa que ens pensàvem que ningú voldria, i ara hi ha una persona interessada. És a dir, ens arriben coses variopintes que tu dius, això no se pot vendre mai, i s'acaba venent. Per tant, qualsevol cosa que penseu que és útil i que se pot aprofitar, ens ho podeu donar a deixar-les. I nosaltres tenim llibres, juguetes, roba, complements de casa, mobles, vaixelles, petits objectes de decoració, i també tenim alguns, en els nostres tallers també feim transformació, i per exemple tenim un taller de costura, per tant tenim coses que potser venem a un preu un poc més car perquè dels materials que ens arriben doncs feim o un bolso nou o una cosa nova. Tenim un taller de reparació d'electrodomèstics a Inca, i tots aquests materials que s'aporten d'aparells elèctrics i electrònics, tots aquests materials els reparam i els posam a la venda, i fins i tot donam una garantia de 2 anys, que és el que marca la llei. És a dir, que qualsevol cosa, és veritat que deixalles ens arriben tanta varietat de coses, i sempre hi ha qualcú o que la necessita o que li interessa.
0: Clar que sí. No, no.
1: I jo crec que... I sí que m'agradaria destacar, perquè de vegades diuen, ah, és que vosaltres vos ho donen i ho torneu a vendre. Sí, efectivament, perquè els projectes socials que nosaltres fem, un 40% o un 38% se sustenten o se financien amb aquestes coses que nosaltres venem. Per home, tant, teni, és dir, nosaltres...
0: Teniu un que era molt de gent, teniu un que era molt de gent fent feina? No, sí. Home, també hem de tenir en compte això. El llum no és gratis, el lloguer no és gratis, home, per el mot de Déu, només faltaria. A més, a veure, jo des d'aquí recomanaria que es pot sentir que vos pegui comprera. En lloc d'anar en aquests centres comercials que tot coneixem, aneu a qualsevol de les seus de deixar i segur que no sortireu amb les mans movides perquè hi ha un caramull de coses. Tot el que te puguis imaginar a deixalles a molt bon preu, amb molt bon estat, fins i tot si ho demanés té un petit electrodomèstic, n'hi ha, estan reparats, tenen garantia. I un servidor vos ho diu, ara jo no sé quan seria amb euros avui en dia, però vaig moblar per 3.000 pessetes l'any 96 una casa i l'any 98 em vaig moblar una altra per 3.500 pessetes, vos ho promet. Ara avui en dia seria un poc més, però ho dic perquè és cert. Així que, bueno, aquí teniu uns amics, com deia la cançó d'Anna Carol King, Xesca Martí, molt d'anys per aquests 40 anys, enhorabona per la feina que feis, perquè feis economia circular, feis donar una mà a persones en risc d'exclusió social, feis sostenibilitat, reutilització, bé en el medi ambient. Com diria Xis Contic, si no existissis, no, si no existíssiu, vos haurien d'inventar, Xesca. Moltíssimes gràcies, una ferrada gràcies. Molt gran i molt d'anys.
1: Moltes gràcies.
0: Salut, Xesca.
1: Gràcies, adéu.
0: Bueno, salut, amb aquest molt d'anys en els nostres amics de Deixalles, on anem fins demà. Salut a tots.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bon dia. Víctor de Aldama declara que no té constància que les Balears pagassin comissions per les mascaretes que es varen adquirir durant la pandèmia de Covid. Ho ha assegurat avui a l'Audiència Nacional, que l'ha citat com a imputat després de l'informe de l'UCO sobre els contractes de material sanitari adjudicats per les Balears i les Canàries a la presumpta trama.
2: De Aldama, el presumpte corruptor d'aquesta trama, precisament en canvi, ha declarat que les Canàries sí que li haurien exigit pagaments a canvi d'atorgar aquest contracte. Ha indicat que l'expresident canari, Ángel Víctor Torres, li hauria reclamat 50.000 euros a canvi de les adquisicions. Així mateix ha explicat que els 10.000 euros que abonava mensualment a Coldo García, exassessor del ministre Ábalos, no eren per facilitar les gestions d'aquestes compres de mascaretes als dos arxipèlags, sinó que eren en general, sense especificar més. També ha dit que no tenien relació amb Francina Armengol, aleshores presidenta de les Balears, ja que d'aquest contacte s'encarregava García com a càrrec del ministeri que era.
1: I més qüestions. Les comunitats del Partit Popular finalment sí votaran a favor del repartiment dels 7.000 milions inclosos al pla d'habitatge, però adverteixen de futurs recursos davant el Suprem, ja que no estan d'acord en com s'ha fet ni com s'ha configurat aquesta distribució. Entre les Balears, entre les comunitats que hi votaran a favor, hi ha les Balears.
2: S'ha de dir que, a banda, la comunitat ha multiplicat per 7 la seva aportació a polítiques d'habitatge en fons propis. És un augment superior al que fa el Ministeri, que en triplica l'aportació a través d'aquest nou pla. En total, les Illes, les Balears, gestionaran 168 milions d'euros per construir pisos protegits. Se ho explica José Luis Mateo, conseller d'Habitatge.
3: Vamos a aceptar el reparto que precisamente se vota hoy en esta sectorial y lo vamos a hacer por responsabilidad. Vamos a hacer por responsabilidad porque los ciudadanos de Balear no pueden esperar más. De hecho, la mayor parte de políticas que ya se han puesto en marcha desde el primer día, recordemos que son competencia exclusiva de las comunidades autónomas en materia de vivienda, pues también dependen de las aportaciones que se reciben por parte del Gobierno de España.
1: I on també s'intenta assolir un acord entre les Balears i l'Estat és per intentar resoldre el conflicte sobre la derogació de la Llei de Memòria Democràtica de les Illes, que, recordem, el Parlament va tombar el mes de març fruit de l'acord entre PP i Vox.
2: Ara totes dues administracions han creat un grup de feina per cercar una solució abans que el cas arribi al Constitucional. El govern d'Espanya considera que eliminar aquesta norma pot afectar els drets de les víctimes de la Guerra Civil i del franquisme i per això estudia demanar que la derogació quedi suspesa de manera cautelar.
1: I també és notícia destacada l'ampliació del cribratge del càncer de mama aquí a les Balears perquè beneficiarà 80.000 dones en total, segons un primer càlcul que ha fet la conselleria. Són 52.000 de 45 a 49 anys i altres 27.000 que tindrien entre 70 i 74 anys. Aquests dos grups etaris que s'han inclòs i s'ampliaran en aquest cribatge. En qualsevol cas, hem de dir que la mesura no serà immediata, se farà de manera progressiva durant un període de 3 anys, segons ha explicat la consellera Manuela García.
4: El año pasado, en el cribado, diagnosticamos 120 casos de cáncer de mama, que suponen aproximadamente el 18% de todos los casos que se diagnosticaron en Baleares, con lo cual el porcentaje no es pequeño y el resultado también es muy positivo en esa línea.
1: I les autoritats de les Balears han guardat aquest migdia a les portes del consulat de Mau un minut de silenci per l'assassinat masclista d'una dona eivissenca a Alacant. La víctima, 51 anys, va morir a trets del seu home, que també va executar el fill i es va suïcidar. És uns fets que varen ocórrer concretament al quarter de Dolores, ja que l'agressor era guàrdia civil. El Ministeri d'Igualtat ha confirmat el cas, que es va produir dissabte, com un assassinat masclista. Bé, aquesta informació i d'altres assemblarem, com sempre, a partir de les dues. Serà en temps ja d'informatiu migdia en Sara Casas. Ara, però, a IB3 Ràdio, la 1 i 4, quedeu amb l'actualitat dels esports.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: 21 anys amb tu. A IB3 Ràdio, és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Miqui Tous.
1: Una i cinc minuts, dijous 21 de maig. Bon dia. Han parlat dos dels principals responsables de la situació del Mallorca, Alfonso Díaz i Pablo Ortells. Tot d'una, els escoltam. En Romina Huesta, el control tècnic. Començam les portes d'avui. Setmana complicada, molt complicada dins el Mallorca, tant a Son Bibiloni en els entrenaments i també a la planta noble de l'estadi de Son Moix. Com vos deia, han parlat Alfonso Díaz i també Pablo Ortells. Ahir es va celebrar la festa, no està la cosa per moltes festes, però ahir es va celebrar una festa d'una penya, la desvici de Campos, i varen assistir el cap de negocis, Alfonso Díaz, i també el director de futbol, Pablo Ortells, i tots dos varen parlar de la situació del Mallorca i també del que esperen per dissabte en el partit contra l'Oviedo i la possible carambola que doni la permanència al conjunt vermell. Pablo Ortells reconeix que aquesta setmana ha estat una setmana complicada, difícil i dolorosa.
2: Pues la setmana la pots imaginar, no? Un poc com, pues, com tota la gent, pues, tocuts per el resultat de diumenge. Passant els dies, a poc a poc, pues, agarrant energia, entrenant, perquè dissabte tenim un altre partit i hem d'anar a guanyar aquest partit davant de l'Espanyol.
1: Espera treure una victòria dissabte al cap de futbol del Mallorca, Pablo Ortells, i també que acompanyin la resta de marcadors, que tot d'una repassarem. I també Alfonso Díaz va parlar, destaca el compromís dels futbolistes.
3: El compromiso ha estado ahí, los jugadores lo han luchado, es verdad que los dos últimos partidos no se dan las cosas, y bueno, estamos en esta situación, vamos a ver si se alinean los astros y podemos sacar adelante.
1: La carambola del Mallorca passa per guanyar el seu partit de dissabte a les 9 a Moix contra l'Oviedo, un Oviedo que ja està descendit a segona. Ha parlat el seu entrenador, ha parlat Guillermo Almada.
4: Bueno, tenemos un partido que demanda mucha responsabilidad por todas las cosas que hay en juego de otros equipos, por el prestigio de la institución, de los futbolistas, así que con la mayor responsabilidad pensando en el partido y bueno, tratar de hacerlo lo mejor posible e intentar ganar. Así que estamos en esa tarea.
1: Dissabte serà un dia de nervis, de tensió. Les 9 es disputa aquesta darrera jornada al Mallorca-Oviedo, i també, ja ho sabeu, IB3 serà als altres camps on el Mallorca haurà d'estar pendent del resultat per continuar a primera divisió. Serem a Girona, en el Girona-Elx, també a Getafe, en el Getafe-Osasuna, i a la Cartuja, en el partit que disputaran el Betis i el Llevant. A partir de les 7, per la ràdio i el YouTube d'Esports d'IB3 podreu seguir Esports 3 en joc, i atenció, perquè quan falti un quart per les 9 del vespre també podreu seguir el programa per IB3 Televisió. Això pel que fa a la primera divisió, però que aquest cap de setmana també tenim primera federació. Acaba ja la Lliga, l'1 d'Eivissa ja ha salvat el conjunt pitius, visitarà dissabte el camp de l'Europa. Acaba de parlar el seu entrenador, Miguel Álvarez, li han demanat pel seu futur, si continuarà o no, i de moment no ho sap.
5: Lo más importante es que las partes estén contentos en todo, ¿no? Pero hay también una parte de fútbol que hay que tomar decisiones. Y para mí van a ser lo mismo. Si me quedo o si me quedo, para mí va a ser lo mismo. El cariño, el trato con el presidente, con Javi Lara, porque una cosa es lo profesional y otra lo personal.
1: Pràcticament no se juga res l'1 d'Eivissa en aquest partit, i qui sí que se jugarà molt aquest diumenge és el Poblense, el conjunt de Sa Pobla, que jugarà el partit d'anada de la fase d'ascens a primera federació. Ho farà a Terres Murcianes contra l'Àguiles. El tècnic del conjunt pobler, Òscar Troya, ha dit això de l'enfrontament.
6: es un rival muy potente individualmente. Hay jugadores que conocemos que han estado en el fútbol balear en otros momentos. Y bueno, un conjunto, pues yo creo que muy compacto, un conjunto con mucha energía, con transiciones muy buenas. De medio campo para adelante, yo creo que es un equipo con muchísimo talento, muchísima pegada. Y que, bueno, sacar la mejor versión, intentar superarnos a nosotros cada día y preparar la semana para batir a un gran equipo en este primer partido.
1: Diumenge a les 12 del migdia, aquest partit d'anada Àguiles-Poblense, com sempre en directe per IB3 en ràdio i també en directe per aquesta casa, diumenge, Oro Baixa, a les 7 jugarà l'Atlètic Balears, que visitarà el camp del Jaén en aquest partit d'anada de l'eliminatòria final. Miguelito, jugador de l'Atlètic Balears, diu que passaran aquesta eliminatòria, que pujaran.
7: Tenemos que salir a ganar, del primer minuto concentrados, ir a por el partido, y si podemos dejar la eliminatòria con un resultado para la vuelta, tenerlo un poco encaminado, pues mucho mejor, porque esto de que te vale el empate es lo que luego te puede llevar a no conseguir el ascenso. Sabemos que va a ser una eliminatoria difícil, pero confiamos mucho en que lo vamos a lograr.
1: I en el món del bàsquet, demà als quarts de final del play-off d'ascens a l'ACB, aterren a Vintalfa, a Mahó, al pavelló Menorca, el conjunt menorquí, l'Èstia, que s'enfronta a l'Eima Corunya en l'obligació de guanyar el Menorca, que ha perdut els dos primers partits. A Terres Gallegues està obligat a guanyar demà a casa per forçar el quart partit que jugaria diumenge. Javi Zamora diu que demà el pavelló Vintalfa ha de ser una festa del bàsquet.
8: Con mucha ilusión de poder vivir estos partidos de la serie en casa. Primer playoff de ascenso ACB en la historia de nuestro joven club. Un montón de años, casi 15 en la isla sin vivir algo así. Y con mucha ilusión, con muchas ganas de ver el ambiente de mañana, de poder vivirlo. Estoy convencido que va a ser una fiesta del básquet.
1: I Rafael Nadal està d'estrena. El mallorquí protagonitza el documental Rafa, una sèrie de 4 episodis que se centra en el darrer any de competició del tenista manacorí durant el 2024 i que també compta amb moltes imatges cedides per IB3.
9: És un documental real, de no pintar les coses de color de rosa. Jo crec que combina el que ha sido mi carrera deportiva con les dificultats a les que m'he enfrentat. Y yo creo que he sido bastante transparente con mi vida, con todas las cosas que me han ido sucediendo.
1: I parlant de tenis, estan pendents del torneig de Ginebra perquè Jaume Munà juga en aquests moments als quarts de final. Acaba de començar aquest partit, es disputa el primer joc, el de Santanyí, que s'enfronta a l'argentí Mario Navone. I en ciclisme, Enric Mas va fregar la victòria a l'11a etapa del Giro d'Itàlia en una gran jornada de l'Artenanc. A 15 quilòmetres de meta es va escapar juntament amb l'equatorià Jonathan Narváez i tots dos es van jugar el triomf a l'esprint que finalment va guanyar el ciclista equatorià. Enric Mas puja 2 posicions i ara és 27è a la general del Giro. Això deia el ciclista mallorquí a l'arribada a meta.
10: Bueno, nunca es bonito hacer segundo, pero bueno, podemos decir que el equipo, después de una semana difícil conmigo fuera de la general y un virus que estamos pasando casi todos, pues poco a poco vamos sacando la cabeza otra vez.
1: El mallot rosa continua sent pel portuguès Afonso Eulalio i avui es disputa la 12a etapa d'aquest Giro d'Itàlia de 175 quilòmetres. Una i 13 minuts.

0: Avui comencem aquesta edició de dijous d'Esport 3 migdia a IB3 Ràdio, poc més de dos dies, de 48 hores, per saber el desenllaç de la primera divisió pel que fa a les posicions de descens. 15 equips acompanyaran a l'Oviedo a segona la pròxima temporada. El Mallorca jugarà contra el conjunt asturià dissabte a les 9, jornada unificada, i com ja sabeu, el conjunt de Demichelis, que espera una carambola per poder continuar un any més a la màxima categoria del futbol espanyol. Com dèiem a l'inici, han parlat dos dels responsables, no?, d'aquesta situació tan complicada que viu ara mateix el Mallorca, que es troba en peu i mitja a la segona divisió. Ahir, a la festa de la penya Esbici de Campos, varen fer acte de presència el director de futbol, Pablo Ortells, i també el cap de negocis, Alfonso Díaz. Varen repassar un poquet l'actualitat, com han passat la setmana, el que ha succeït en els darrers partits i també el que esperen de dissabte, d'aquest mínim percentatge de possibilitats que té el Mallorca de continuar a primera divisió. Això va dir el cap de negocis, Alfonso Díaz, d'aquesta situació complicadíssima que viu ara mateix el Mallorca.
1: Bueno, yo creo lo que hemos hablado, ¿no?, todos internamente, ¿no?, en el club, tanto en la parte deportiva, oficinas, en fin, que tenemos que seguir, ¿no?, que queda todavía un partido, está complicado, pero tenemos que hacer pues nuestro trabajo de ir y ganar el último partido de Liga, ¿no?, y conseguir esos 42 puntos y a ver qué ocurre. Y darle las gracias, ¿no?, a la afición, darle las gracias porque hemos estado juntos, han estado apoyando toda la temporada de una forma increíble y, bueno, pues espero, ¿no?, que estemos hasta el último minuto también apoyando al equipo y tratando de conseguir la victoria y a ver si se da la suerte de que el resto de resultados nos acompañen.
2: ¿Cuáles son tus sensaciones, Alfonso, a la fuera de un partido como el del fin de semana, y si esperabas llegar a una situación como esta?
1: Bueno, sabemos que ha sido una temporada larga, ¿no?, y complicada, donde, bueno, hemos llegado a este final de temporada, bueno, pues con opciones, ¿no? Es verdad que los dos últimos partidos no hemos estado bien, es la realidad, y eso pues nos ha hecho que estemos en esta situación, ¿no? Pero hay que pensar en esta victoria, en conseguir la victoria el sábado, porque es lo justo para la gente, en darles esta última victoria de la temporada, conseguir esos puntos, lucharlo, dejarnos la piel en el campo y a partir de ahí, pues a ver qué ocurre. Vamos a ver qué pasa y, bueno, pues ya hablaremos la semana que viene.
2: ¿Te sorprendió que o dieras la sensación de que algunos jugadores bajaran los brazos después del partido, después de lo que había pasado, o que el propio Demichelis se ofreciera incluso, bueno, para entrar en el segundo de la temporada,
1: bueno,
2: que viene?
1: Son las circunstancias. Yo creo que ahora no es momento de hacer una valoración. Hay que esperar a que acabe la temporada. Nos queda el partido del sábado y a partir de ahí pues veremos, pero yo creo que el compromiso ha estado ahí. Los jugadores lo han luchado. Es verdad que los dos últimos partidos no se dan las cosas. Y bueno, estamos en esta situación. Vamos a ver si se alinean los astros y podemos sacarlo adelante.
3: ¿Queréis, como Demichelis, que siga él pase lo que pase?
1: No estamos ahora. Estamos pensando y centrados en el partido del sábado. Y eso, yo creo que tenemos tiempo por delante para hablar de todo, pero ahora estamos centrados en poder ganar el partido y llegar a los 42 puntos.
3: ¿Qué ambientes esperáis el sábado?
1: Bueno, pues espero que estemos juntos, ¿no? Que todo el mundo apoya al equipo y que ayuden, ¿no?, a que consigamos esa victoria, que es lo que queremos todos.
3: ¿Tienes que charla con Colbert? ¿Habéis notado que os haya señalado como responsables en tanto que tú, usted y Ortiz sois los que tomáis las máximas decisiones?
1: Estamos todos centrados en el partido del sábado, lo digo porque es así, es la realidad. Andy lleva aquí un mes y medio en la isla, estamos trabajando todos juntos y tratando de ser positivos y sacar esto adelante.
0: Alfonso Díaz, el cap de negocis del Mallorca, valorant aquesta situació complicadíssima que viu el Mallorca aquesta temporada i també el que es pot viure dissabte a l'estadi de Sant Moi. I també ha parlat d'això el director de futbol, Pablo Ortells, que més ha deixat clar que, com va dir Demichelis, el club i el Mallorca també està disposat que el tècnic argentí continuï a la banqueta vermella, passi el que passi, sigui a primera o sigui també a la segona divisió.
4: Bé, pues la setmana te pots imaginar, no?, un poc com tota la gent, pues, dolguts per el resultat de diumenge. Passant els dies, a poc a poc, pues, agarrant energia, entrenant, perquè dissabte tenim un altre partit i hem d'anar a guanyar aquest partit davant la nostra gent.
3: I com vosaltres imaginant, en aquest cas, vos ha marcat com a responsables, en tant que vosaltres sou els que marcau les directrius de l'equip?
4: Bé, en l'àmbit porta ara un temps així en d'altres, treballant en el dia a dia i treballant en normalitat en les coses del dia a dia i ajudant i col·laborant en tot.
2: Pablo, ¿qué ambiente ha notado en la plantilla durante la semana? Porque después del partido contra el Levante la sensación era de que, bueno, se había dejado un poco bajar los brazos, ¿no? Tanto el entrenador como los jugadores, ¿no?
4: Bueno, yo creo que es normal después del golpe, fue un golpe duro, evidentemente, estamos en una situación difícil. Y lo que comentaba antes, que a medida que pasan los días, pues te vas juntando, te vas uniendo, vas intentando dar ánimos, muy responsabilizados y con las ganas de que llegue el sábado para poder ganar ese partido de Oviedo, por lo menos delante de nuestra gente, y después pues llegar a los 42 puntos y esperar resultados.
2: Las matemáticas dicen que hay un 5% de posibilidades. ¿Tú cómo lo ves? ¿Crees realmente que se puede producir el milagro o no?
4: Pues si hay un 5% tenemos que agarrarnos a él, exprimirlo y todo pasa primero por ganar nosotros, evidentemente, y después pues esperar resultados. El resto de partidos no lo podemos controlar, lo que tenemos que controlar es nosotros el día a día, llegar preparados a ese partido y hacerlo lo mejor posible.
2: Te insisto un poco en lo que dijo el míster después del partido, que dijo que se ofrecía incluso a entrenar la temporada que viene en segunda si se producirá el descenso. No sé si habéis valorado ya esa acción, si vais a esperar a...
4: Bueno, yo creo que es verdad que hablamos con el míster, él no lo transmitió, nosotros le transmitimos que también estábamos contentos con él, creo que ha tenido un impacto dentro del grupo, independientemente ahora de a falta de un partido, y yo creo que es de valorar que él esté a gusto, que esté contento en el grupo, en el Mallorca, en la ciudad y con toda la gente.
5: ¿Vale?
6: ¿Te preocupa, Pablo, el ambiente que puede haber el sábado con, no sé si quejas o pitos que puedan afectar al equipo?
4: Bueno, yo creo que el ambiente esperamos que sea positivo, que la gente, yo creo que hay que agradecerle todo el año que ha estado con nosotros ayudándonos, queda un partido. Se pueden expresar, evidentemente, como cada uno considere, y el equipo lo que tiene que hacer es hacerlo bien en el césped, contagiar a la gente y que nosotros mismos seamos los que animemos a la gente con un buen partido a estar juntos y a estar unidos.
0: I de demà en unió, en Pablo Ortell, la gent no està per moltes festes, ni unió, ni res de tot això, perquè el mallorquinisme està molt cremat, no només amb la situació, sinó en tota la temporada, en decisions que s'han pres des de la direcció esportiva, per tant, a la gent no se li pot demanar molt qui vagi, i després ja, que passi el que passi, la gent faci el que hagi de fer. Vinga, anem a cercar més opinions. Parlàvem ahir amb en Jovan Stankovic d'aquesta situació complicada del Mallorca. Hi ha molt de nervis, perquè la gent hi ha vegades qui creu, dilluns no hi creien, dimarts un poquet més, dimecres encara un poquet més. Va canviant un poc la percepció del que pot passar dissabte, d'aquesta carambola complicada que faria que el Mallorca continués a la primera divisió. Volen saber més opinions dels jugadors del Mallorca, que també són molt mallorquinistes, com és el cas d'en Chichi Soler. Chichi, què tal, com estàs? Bon dia.
7: Què tal, Miqui, com va?
0: Molt bé, aquí estan fent números, comptes, caramboles, intentant confiar, però anant per dia, no sé si tu te passa el mateix.
7: Hombre, sí, com més s'acosti, pues... sobretot és el que acabi aquesta angoixa.
0: Sí.
7: També. Quan comenci el partit ja canviarà la situació, perquè ja començarà el resultat, l'empat ja serà real de tothom, ja començarem a mirar marcadors i a partir d'aquí pues, 90 minuts que pot ser que vagin canviant les coses, que estan per cent d'un 5 passi a un 40 o que s'elimini aquest 5%. El que no hem de fer és fallar nosaltres, això és el que no hem de fer.
0: Aquí està, s'ha de guanyar el partit sí o sí, després esperar i també, Chichi, per demanar que no sigui un descens cruel, perquè ara, diumenge, el mallorquinisme se va fer una miqueta s'idea, només falta que la carambola sigui possible fins al minut 90, que se canviïn les tornes, això sí que seria un cop encara més dur,
7: Sí, bueno, la forma de ser que sigui dur, o també que se produeixin resultats i tu empatis.
0: Sí, aquesta
7: seria també. Ja et dic, quan estàs en aquesta situació, l'únic que pots fer és complir tu, i ja està. Lo de més ja no està a les teves mans. Han tingut altres partits per resoldre aquesta situació, altres match balls, Elche, Alavés, bé, bastant de gir, Villarreal aquí, bastant de partits, i mira, no ha pogut ser, i ara el que hem de fer és aferrar-nos en aquesta possibilitat i que no sigui per nosaltres, que no sigui cosa que se produeixin resultats i quedem de fora.
0: Pel que dius, també has repetit moltes vegades que l'important és el partit de Son Moix. Hi ha molts aficionats del Mallorca que ho pensa. Estàs més preocupat pel partit del Mallorca que per la resta?
7: Pues oyentes de Respartir, sí.
0: Sí,
7: ¿no? El rendiment no ha estat bo ni defensiu ni ofensiu. Ja
0: què
7: no
0: ha passat?
7: Dic...
0: Perdona, Chichi, t'ho anava a demanar després. Què ha passat aquests dos partits? Perquè és cert que l'arribada de Michelis va canviar Esterenà, és un equip amb més ganes, amb més il·lusió, que pressionava més a dalt, amb més fam, no ho sé, què ha passat?
7: Sempre que hi ha un canvi, d'entrenador sempre tothom s'enxufa. Jo, bueno, hi ha hagut lesions, hi ha hagut baixes, també, pues, lo millor... s'han deixat cadàvers per el camí que el meu me'n feia falta i mira i al final tot aquesta situació el que no és amb lògic o no sé com dir-li és que el dia del Girona fèiem aquest partit tan bo sí. I després l'equip s'apagui
0: s'apagui en tant que hi havia en joc, perquè és que amb un punt entre Getafe i Llevant ara mateix dissabte t'haguessis plantat a Son Moix que depenies de tu mateix. El que ha cridat més l'atenció ha estat, no sé, l'actitud, el tarannà dels futbolistes durant el partit. Dos partits pràcticament sense ajudar a porta, quan te juguis tant, no sé.
7: I en verdor del Villarreal també, que va venir aquí, bueno, és quart o quinto, però va venir aquí, vamos, a Hawaii, Bombay, i no vàrem tenir aquest punx o aquesta força per donar una empenta forta de caràcter i posar-me per davant en el marcador que s'hagués acabat el partit.
0: Tant temps per valorar el que ha estat la temporada, veurem si és la primera o segona, però ha estat Chichi, tu hi vas ser, te vaig veure la festa del bici de Campos, en Nortell també amb l'Alfonso Díaz, ho deien, Alfonso, que ha estat una temporada molt llarga, jo més que llarga diria complicada, convulsa i difícil de pair,
7: Sí, perquè hi ha hagut molt d'alt i baixos. Hi ha hagut moments molt dolents, hi ha hagut moments en què pareixia que traiem el cap i diu, joder, si guanyem diumenge encara podem aspirar a Europa. I sentia gent que podria dir. I dic, bueno, ha estat aquest vaivent d'emocions que fins que no m'ho han donat compte, que era el que jo de la darrera jornada, que ja no et ven de tu i no tens marge, doncs pues, no m'ho han emporat. Bé, com si tens la sensació que podrem, guanyarem. I quan s'ha acabat el marge, dius, ah, doncs pues mira on estem. Sí, sí. Si haguéssim fet les feines antes, doncs pues, a lo millor no haguéssim estat en aquesta situació i crec jo que han tingut oportunitat de sobre per no arribar en aquesta situació.
0: Sí, tant a nivell futbolístic damunt la gespa també com a nivell de despatxos, perquè també crida l'atenció, i ho parlaven dilluns amb en Tomàs Llibert, també amb en David Gui, amb Antoni Fuster, que justament a dos partits que t'ajugués sa vida d'aquesta manera, amb tots els respectes i sense assenyalar a ningú, acabi jugant una finalíssima com aquestes entre jugadors del filial de tercera, o també donant més responsabilitat de que se li pot tocar en David López, no?
7: Bueno, era selecció, però també hi havia jugadors del primer planter que no s'ha comptat amb ells, no sé per què.
0: Clar, perquè van passar per davant el Lato, per exemple, el Mateu Ferrer, no?
7: Sí, i en Mateu Jaume també, i també tens, bueno, tenies per posar de central en Mafeo i de lateral en... No sé, crec que hi havia coses o arguments un poc més sòlids per donar més seguretat a l'equip, no? Lo de López ha estat una desgràcia. Sí. Bueno, això també és... Espero que li sabés qui de lliçó també que no se pot anar rossegant en terra, s'ha de ser intens. Sí. Això és el que t'ajugues, també. Bueno, per desgràcia per ell ha estat d'una forma molt, molt cruel, però bueno, a lo millor serà una lliçó que pel futur farà que encara cresqui més com a gran jugador que és.
0: Ja les dues darreres parlàvem amb tu quan varen destituir Narrasate. Què t'ha semblat l'arribada de Michelis? Tu comentaves que quan arriba un entrenador nou tothom s'activa, però clar, ha durat 10 partits aquesta activació, perquè Getafe i Llevant, activació poca.
7: Sí, jo crec que després de Girona no sé què ha passat, però l'equip ha mort. Ha mort i és plan...

0: ja sense pensar no només en la victòria del Mallorca. Com veus aquesta possible victòria del Girona, del Getafe, i que el Llevant puntuï en el camp del Betis? A més, són resultats que se poden donar, però els temes que també en aquesta recta final de temporada, el resultat que diguis molt fiable, no s'han donat, perquè hi ha hagut sorpreses cada jornada.
1: Sí, ha estat una lliga que el darrer de mes hi ha hagut l'emoció del descens, la qual, per desgràcia, no han sortit perjudicats.
0: Ah, tornava a dir, no és moment de plorar, però sí que aquesta zona alta de desclassificació estigués arreglada amb tanta antelació, també ha afectat a la zona baixa, perquè ha hagut aquí que han tret resultats que no s'ho esperaven mai.
1: Sí, bueno, nosaltres també el Madrid aquí va venir ja aquesta arrossegant, sí. Però bueno, això no ho pots controlar mai, no ho pot dir. Que és factible els resultats? Sí, que ho veig impossible, impossible, molt difícil, sí, tant com que plogui d'avui a diumenge. Tant per cent és un 100%, si vist el mòbil, l'altre...
0: Hauríem de passar un nigut perdut per aquí, doncs, perquè fa un soler.
1: Podria ser, perquè el que dic, quan comencis els partits, pues, en funció de lo que passi un camp o un altre, pues, la gent s'activa més o s'activa menys, saps? Però bueno, ojalà en el darrer minut surti aquesta carambola, que no estigui molt de temps la carambola feta i jo a lo darrer s'acabi, que això és molt més cruel. Sí. I bueno, i cas de confirmar-se el descens, pues l'any que ve a fer feina fort un altre pic i veurem si aconseguim pujar.
0: Sí, en parlarem amb Xixi, si t'assembla, després veiem què ha passat, però un descens seria molt dramàtic, tant a nivell esportiu com també a nivell econòmic pel club. Veurem què passa aquest dissabte, en aquesta carambola, veurem si s'adona, que s'adoni la carambola, però que no plogui, eh? D'aquí diumenge, eh? Que hem d'anar a la platja, una estoneta. Vinga, Xixi, gràcies, una ferrada forta. Adéu, cuida't. Xixi, Soler, analitzant aquesta recta final de temporada, aquest partit de dissabte del Mallorca i també aquesta possible carambola. Un i mig, saludam el nostre company també, Xisco Riba. Xisco, com estàs? Bon dia.
2: Bon dia, Miqui, com anem?
0: Molt bé, i tu com estàs? Com ho dus?
2: Bé, però alerta, perquè ho veiem molt, molt difícil, aquesta carambola que s'han de donar, quatre resultats diferents, no sé si passarà.
0: Veurem què passa, tothom confia, hi ha un tant per cent de confiança, i doncs ens aferrarem en això fins dissabte a les 11, veurem quin és el desenllaç final. Hem escoltat a protagonistes del Mallorca, en Alfonso Díaz també, en Pablo Ortells, però també volem saber què diuen en els altres equips on el Mallorca ha de mirar de reull què passa, perquè si no la permanència serà impossible. Han parlat a diferents protagonistes, com per exemple en el partit Getafe o Osasuna, han parlat jugadors tant del conjunt madrileny com també del conjunt de Navarrés.
2: Així és, del conjunt madrileny, que per al Mallorca necessita que el Getafe guanyi. Han xerrat el porter David Soria i també el migcampista Luis Milla, i tots dos diuen que el Getafe vol aconseguir un objectiu històric.
0: Perdona, però ja m'he avançat. Ara tot no escoltam el jugador dels Getafe, però també ha parlat, que mos toqui més de prop, l'entrenador de l'Oviedo, no? En Guillermo.
2: En Guillermo Almada, sí, que per cert ha anunciat que no seguirà el conjunt asturià la pròxima temporada i diu que vol acomiadar-se amb una victòria contra el Mallorca.
3: Sí, estamos analizando todo y tratar de poner el mejor equipo para tratar de darle la seriedad que corresponde y, bueno, lograr el resultado que debe lograr cualquier equipo, que es intentar ganar y tratar de traer un triunfo para regalárselo a la afición. Bueno, tenemos un partido que demanda mucha responsabilidad por todas las cosas que hay en juego de otros equipos, por el prestigio de la institución, de los futbolistas, así que con la mayor responsabilidad pensando en el partido y bueno, tratar de hacerlo lo mejor posible e intentar ganar. Así que estamos en esa tarea. Bueno, no es fácil, ¿no? Sobre todo es golpeado a los futbolistas, competir desde que llegamos prácticamente sumergido en esta posición, por más que ha habido una evolución en el juego, en la competitividad. Bueno, son situaciones que sobre todo para los futbolistas no son fáciles de sobrellevar y nos hubiera gustado tener otro panorama distinto desde el inicio, pero bueno, la realidad es esa y indudablemente es una situación difícil de gestionar estar permanentemente en esa posición.
0: Guillermo Almada, el tècnic de l'Oviedo, que també ha parlat d'aquest partit contra el Mallorca, i ara sí, anem a escoltar què han dit també jugadors de rivals directes o partits on el Mallorca...

0: Mallorca ha d'estar molt pendent, com deia en Xisco, han parlat jugadors del Getafe i també un futbolista d'Osasuna d'aquest partit que jugarà dissabte en el Coliseum.
1: Així és, David Soria, el porter, i Luis Milla han xerrat de que volen aconseguir un objectiu històric perquè, recordem, el Mallorca necessita que el Getafe guanyi, i és que el Getafe juga contra l'Osasuna i es juga l'Europa, la competició europea. El Getafe podria anar a l'Europa League o també podria anar a la Conference League. Escoltam el porter i el migcampista del conjunt madrileny.
2: Que el sábado todo el mundo venga de azul, va a hacer un ambiente muy bonito, porque tenemos un objetivo bonito por el que luchar. Y bueno, sería espectacular que todo el aficionado nuestro que venga del mismo color, con la equipación del Getafe, y así hacer y conseguir juntos el objetivo.
3: Tenemos que estar muy orgullosos de encontrarnos en esta situación. Yo estoy muy orgulloso de lo que el club, el vestuario, el cuerpo técnico, la afición hemos conseguido este año por todas las dificultades que hemos tenido. Encontrarnos en disposición de conseguir algo histórico creo que tiene mucho mérito y como ha demostrado este equipo, cualquier día es importante para ser mejor y vamos a pelear con la misma ambición que todos los días que hemos tenido esta temporada para conseguir algo muy bonito para todos.
0: El Getafe que rep Osasuna, també ha parlat en Quique Barja, Xisco, jugador d'Osasuna, com ho duen per allà, perquè no s'esperaven tampoc estar en aquesta posició a començament d'inici de temporada.
1: Així és, l'Osasuna amb 42 punts necessita puntuar per salvar-se i en el cas que Osasuna baixés seria bones notícies perquè significaria que el Mallorca estaria salvat. El capità Quique Barja ha dit que, òbviament, volen anar a guanyar.
4: Yo solo pienso que el equipo tiene que salir a jugar ese partido con la sensación y la mentalidad de que nos tienen que matar para robarnos el tesoro que es estar en primera división. Tenemos el sábado, por suerte, la oportunidad de mostrarlo en el campo y yo creo que el verde no miente y ahí es donde tenemos que hablar. Somos conscientes de la situación en la que nos hemos metido, pero también somos conscientes del equipo que tenemos, del nivel que tenemos, de lo que hemos demostrado a lo largo de la temporada. Entonces, yo confío mucho en lo que estamos haciendo, en el equipo, en cómo entrenaba hoy, en cómo estamos preparándonos, tanto física como mentalmente, y en ese sentido, pues yo solo puedo transmitir tranquilidad, porque además es lo que nosotros mismos tenemos que generar, porque todos sabemos, ¿no?, la importancia de estos partidos y bueno, pues todo lo que mueven que se está viendo aquí ahora mismo. Entonces nosotros tenemos que abstenernos de todo eso y con naturalidad a por un partido importante en el que vamos a ir a ganar.
0: I a Nirvis per tot, també a Pamplona el Sàdar amb aquesta situació. I també ha parlat el porter de l'Elx, finalíssima a Girona, perquè un dels dos equips pot ser carn de segona si perd.
1: Així és, un partit importantíssim en vista la permanència a Montilivi, perquè l'Elx necessita puntuar per salvar-se i pels interessos del Mallorca necessita el conjunt mallorquinista que el Girona sí o sí guanyi l'Elx. Precisament sap Matías Dituro, el porter de l'Elx, que depenen d'ells mateixos.
5: Nosotros estamos muy ilusionados de poder jugar este partido, de poder llegar a la última jornada dependiendo de nosotros para poder conseguir el objetivo. Y es algo que nos ilusiona mucho y que lo hablamos en el vestuario y que nos contagiamos. Creo que el ambiente del grupo es muy bueno dentro del vestuario. Tenemos muchísima confianza en lo que hacemos y nos vamos a ir a jugar una final con lo que eso conlleva, con todo el peso de lo que va a arrastrar este partido de cara al futuro de todos nosotros.
0: I de les paraules del porter de l'Elx, ja per acabar, ha parlat també un futbolista del Llevant, alerta perquè en aquest partit el Mallorca també hi juga, i de quina manera, i també tothom ha d'anar-se camiseta del Llevant, perquè si el Betis guanya, el Mallorca ja pot fer el que vulgui, que serà equip de segona. Necessita sí o sí que el Llevant puntuï.
1: Així és, i de fet, el defensa del Llevant, Matías Moreno, dona bones notícies per el Mallorca perquè diu que no vol mirar altres resultats i el que ha de fer és centrar-se en el seu partit contra el Betis per puntuar i així salvar-se.
6: Creo que no hay que ver otro resultado, tenemos que seguir afrontando los partidos como lo hacemos, como una final. Creo que haciéndolo de esa manera va a ser lo mejor para nosotros y para nuestra gente. No, la verdad que se agradece porque en esos momentos necesitamos de su aguante, de su ayuda, que nos atacan, que sufrimos, que lo sentimos a ellos, nos ayudan mucho. Son el jugador que siempre está con nosotros, que creo que lo tenemos muy, muy presente y nada, agradecerles y decirles que vamos a dejar la vida en la última fecha.
0: I de veure, amb aquests són els sons dels protagonistes de partits, de jugadors de partits que interessen i molt en el Mallorca aquest dissabte. Recordeu, a partir de les 7, Esport 3 en joc i Betres Ràdio des de tots aquests estadis, Girona, Getafe, La Cartuja i, com no, des de l'estadi de Sant Moix, a partir de les 7 per la ràdio i el YouTube d'Esports i Betres, i a partir, quan falti un quart, per les 9 del vespre, també podreu veure el programa per i Betres Televisió. Ratxisco, gràcies.
1: Moltes gràcies, Miqui, ben pendents.
0: A descansar, pendents, dissabte d'aquests partits. 1:38, fem la primera aturada i tornant tot d'un aquí a Esport 3, migdia, i Betres Ràdio.
7: Tota la informació poliesportiva a Esports 3, i Betres Ràdio. I Betres Ràdio és actualitat. Wine Days Deo Binissalem, del 22 al 31 de maig. El divendres 22 de maig, a partir de les 6:30, t'esperam a la festa Wine Days al claustre de Sant Francesc de Palma. Vi, gastronomia i música en directe amb bons assallers i tapes eco, amb venda anticipada. Consulta el programa a binissalemdeo.com. Wine Days Deo Binissalem, cofinançat per la Unió Europea.
8: Voleu postres?
9: Somnis a colorets.
10: Clar.
9: És que és el millor postre que hi ha.
11: I de colonet per tothom.
9: Temps d'estiu. Temps de colonet. Colonet, el despingüino.
12: Vols anar a Sant Moix a gaudir dels partits sense embossos ni haver de cercar aparcament? Bici Palma i l'MT t'ofereixen les millors opcions de transport per estalviar temps i dobbers. Amb bici i bus, guanya el medi ambient i guanyes tu. Ajuntament de Palma.
13: Vols formar part de la policia portuària? L'autoritat portuària de Balears convoca places fixes per als ports d'Alcúdia, Mahó, Eivissa i la Savina i una borsa temporal al port de Palma. Oferir informació contínua i beneficis socials. Inscriu-te abans del 1 de juny a la seu electrònica de Ports de Balears.
7: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la que retén. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
14: A IB3 Ràdio, Esports 3.

0: Bé, 9 minuts per arribar a les 2 del migdia. Continuem Esport 3 i B3 Ràdio. Continuem parlant de futbol perquè aquesta cap de setmana tenim dues cites marcades en vermell també diumenge. Diumenge a migdia juga el Poblense al camp de l'Àguiles, partit d'anada de l'eliminatòria final de la fase d'ascens. I a les 7 l'Atlètic Balears visitarà el camp del Jaén. Quin ambientat es viurà en el camp del conjunt andalús perquè molt de balearico ja han comprat el seu bitllet i seran allà per animar a l'equip de Luis Blanco. Tenim comunicació amb el director general de l'Atlètic Balears, amb en Patrick Meso. Patrick, com estàs? Buenos días. Hola, Patrick, què tal? Buenos días. I doncs per tota aquesta comunicació amb en Patrick Meso, el director general de l'Atlètic Balears. Tot d'una, intentam tornar a parlar amb ell, recuperar aquesta connexió, però també parlant de Primera Federació, acaba de xerrar el tècnic de la UDI Eivissa, en Miguel Álvarez. Ha parlat en aquesta darrera setmana de competició el conjunt pitius que visitarà dissabte el camp de l'Europa, pràcticament en res en joc el conjunt eivissant després d'aconseguir la permanència el passat cap de setmana. Escoltam el que ha dit Miguel Álvarez, li han demanat que faci un balanç, no?, de la seva estada a l'illa, a la UDI Eivissa, i com valora aquesta temporada on no s'ha aconseguit l'objectiu primer, que era classificar-se para el playoff de ascens.
1: Yo he disfrutado mucho aquí con todo. Creo que es un club donde se me ha tratado muy bien, donde se ha confiado en mí a nivel profesional y a nivel personal. Y le estoy muy agradecido al club, a los jugadores. Y hemos puesto todo lo que había que poner en el día a día para que esto funcionara lo mejor posible. Yo estamos muy contentos del trabajo que hemos hecho, pero ya lo dije algún día que no estamos satisfechos del resultado a nivel de puntos. Pero por lo demás estamos contentísimos en todos los sentidos. Mis compañeros y yo lo hemos hablado mil veces, del trato de todo el mundo en el día a día, por la calle, la afición. Estamos, la verdad, que muy contentos del tiempo que hemos pasado aquí.
0: I don Miguel Álvarez, el tècnic de la UDI Eivissa, que parlava, que feia aquest balanç de la seva estada a l'illa, i també li han demanat pel seu futur, a partir d'ara, si continuarà o no a la banqueta del conjunt pitius. Diu que ha parlat amb Amadeo Salvo d'aquesta situació, però que encara no hi ha res tancat, ha deixat una porta oberta, tant a quedar com també com a partir, a final de temporada.
1: Lo que tenga que ser será y lo que tenga que pasar, pasará. Por una parte o otra, pues ya te lo dije, pues igual... yo quiero quedarme, ellos no quieren que me quede, pero igual es al revés también, ¿no? Que ellos quieren que me quede y yo no quiero quedarme. Se puedan mil cosas. Lo que sí que es verdad que independientemente de lo que pase, igual que cuando me contrataron, les voy a estar súper agradecido. ¿Por qué? Porque apostaron por mí, han estado por mí el tiempo que he estado aquí y por lo tanto estoy muy, muy agradecido en ello. Pero creo que lo más importante es que las partes estén contentos en todo, ¿no? Pero hay también una parte de fútbol que tomar decisiones. Y para mí van a ser lo mismo. Si me quedo o no me quedo, para mí va a ser lo mismo. El cariño, el trato con el presidente, con Javi Lara, porque una cosa es lo profesional y otra lo personal. Y esto va de resultados y esto va de trabajar de verdad. Y yo creo que nosotros hemos trabajado muchísimo aquí, pero creo que los resultados, bueno, pues son los que son. Hemos podido maquillarlos un poco. Creo que hay unos cimientos hechos, es cierto. Y cimientos que no se ven, que son muy importantes en fútbol. Muchos cimientos que no se ven. Creo que incluso me he gastado mucho en cosas que no son de entrenador, pero que lo he hecho súper orgulloso de haberlo hecho, en una palabra.
0: I de les paraules de Miguel Álvarez, el tècnic de la UDI Eivissa, ràpidament m'ho escolta el nostre company Víctor Sancho. Víctor, com estàs? Bon dia.
2: Hola, Miqui.
0: Què tal?
2: Hola, bon dia.
0: Víctor,
2: bon
0: com
2: dia.
0: Estàs?
2: Ara me sents, no?
0: Molt bé, molt bé. Sí, te sent. També m'ho escolta ara en Miguel Álvarez, el tècnic de la UDI Eivissa. Ràpidament, amb quina sensació has sortit de la sala de premsa? Continuarà o no?
2: La sensació és que no continuarà. I ha donat una mica de llàstima, no?, tot en aquest sentit, perquè jo crec que molt del que ha dit, jo crec que té raó, el que ha dit. Jo crec que ja a poc ha anat aconseguint coses en l'equip. Jo crec que les dues millors versions de l'Eivissa, jo personalment, i l'he dit a ell, l'he servit l'altre dia contra el Cartagena, un partit que era molt complicat, contra un rival que era molt complicat, i la primera part contra l'Hèrcules, que jo crec que va ser molt bona, i va tenir molt mala sort l'Eivissa aquell dia, i just ara que arriba una mica el més sòlid, la versió més sòlida de l'equip en aquest sentit, és quan tot apunta que no continuarà. Però bé, ja veurem què passa finalment.
0: I de veure què passa a final de temporada i en aquest partit contra Europa. No hi ha molt en joc, però sí que hi ha un petit fil d'esperança de poder classificar-te per la Copa del Rei, no?
2: Sí, sí. A veure, és molt complicat d'explicar, perquè són, crec que es tenen que donar 5 resultats que no es donin i que l'Eivissa guanyi, així que és molt complicat. Vull dir, ara mateix és molt complicat. Però si es dona això, ja ho explicarem ben bé.
0: I de veure què passa. Va ser tot per guanyar dissabte a l'Europa en aquest partit, una Europa que se juga el play-off. Víctor, gràcies.
2: Molt bé, adeu.
0: Víctor Sánchez, amb aquesta darrera hora de l'Eivissa, i com dèiem abans, tenim comunicació també amb el director general de l'Atlètic Balears, Patrick Meso, perquè diumenge el conjunt balearico visita el camp del Jaén i no ho farà tot sol amb 200 aficionats que donaran suport al conjunt mallorquí. Ara sí, Patrick, què tal, com estàs? Buenos días.
3: Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: Muy bien, bueno, qué semana más ilusionante, ¿no, Patrick? Ya tocaba, porque han sido años complicados en el Atlético Baleares y ya tocaba que tanto el club como la afición viviera un momento como este.
3: Sí, vamos a vivir esos tipos de partidos especiales, un playoff, podemos ascender y siempre es algo especial, siempre se vive diferente, ¿no? Y con mucha ilusión y bueno, ya queda poco para disputar otro final.
0: Sí, una finalísima por el ascenso. No sé cómo ves esta eliminatoria, Patrick, contra el Jaén, un histórico del fútbol español, de la segunda división B, también de segunda división, el partido de ida fuera. No sé cómo ves esta eliminatoria, ¿qué habéis visto del conjunto andaluz?
3: Bueno, la verdad que al final son finales, ¿no? Ya sabemos todo lo que ha pasado durante la temporada, pues se elimina un poco, ¿no? Son dos partidos que se juega todo, que va a ser muy importante ser estable, sobre todo también emocionalmente, y manejar bien los tiempos y las emociones. Y bueno, si nosotros seguimos demostrando que hemos hecho durante la temporada como equipo, creo que tenemos muchas opciones, pero está claro que hay otro equipo que también ha hecho una gran temporada y sobre todo con su gente va a ser un partido muy duro en su campo.
0: Partido durísimo, claro que sí, pero no estaréis solos. Qué bonito también, tú lo comentabas, ver la ilusión, ¿no?, del balearico, 200 personas que viajarán hacia Jaén.
3: Sí, la verdad que sí. La temporada pasada lo hemos intentado hacer también un viaje a Teruel y era un poco más complicado, y este año sí vemos que la afición está muy ilusionada con este partido, se han apuntado mucha gente, vamos a ser más de 200 baleáricos ahí en Jaén, así que el equipo no está solo y creo que eso también demuestra mucho, porque no es fácil organizar pocos días un viaje así, que se apuntan tanta gente, y bueno, nosotros como club, como la afición también, los dos han hecho un esfuerzo para apoyar al equipo y cuento con bastante ayuda en este partido.
0: Llegáis muy bien a esta recta final, habéis llegado muy bien a la recta final de temporada. Es verdad que el Sant Andreu jugaba, podríamos decir, otra cosa, porque no fallaba nunca, pero habéis llegado muy bien, tanto al final de Liga Regular como también a este playoff, ¿eh? La planificación ha sido muy buena.
3: Sí, la verdad es que llegamos a buen momento a este playoff, con muchas victorias seguidas, con mucho tiempo sin perder, pero como he dicho un poco antes, ¿no? Ahora es playoff, ahora son finales, ahora los otros equipos también se juegan mucho. Y hay que seguir demostrando eso en el campo, pensar en fútbol, ser estable y bueno, ya queda un pasito.
0: Ya la última, ¿cómo está Ingo? Que le escuchamos hablar, que sí, que está contento, que está muy a gusto en Atlético Baleares, pero que son muchos años de poner dinero, de afrontar proyectos, y que también si viene una ayuda no estará mal. Supongo que está ilusionado y con ganas de subir a Primera Federación, y bueno, luego ya veremos qué pasa con el proyecto, ¿no?
3: Sí, bueno, él realmente, como siempre, ha dicho todo muy muy directo, ¿no? Y muy abierto como es, y bueno, así es. Verdad que está contento, está feliz, está bien, está muy contento con el equipo este año. El sábado pasado estuvo en el entreno y ha hablado también con el equipo. Está a tope, está muy ilusionado también para este playoff, quiere subir. Y a partir de ahí, pues también es otra realidad de lo que ha dicho, ¿no? Que lleva 8 años asumiendo todo lo que conlleva, pues, asumir para mantener este club. Y bueno, estamos en búsqueda de ayudarle, de encontrar ayuda, de encontrar personas o empresas que pueden ayudar. Y en eso estamos. Pero también ha dicho claro que no va a dejar nunca al club mal. Así que En este sentido también no podemos quedar tranquilos.
0: Claro que sí, también si se consigue el ascenso todo será un poquito más fácil, ¿no? A la hora de buscar empresas o gente que quiera colaborar en el proyecto, ¿no? También esto, también en esta eliminatoria también se juega este partido, ¿no? Que será más fácil poder afrontar un proyecto con más ambición.
3: Seguro que sería más fácil en Primera Ref todo, así que nos jugamos mucho, pero bueno, ya lo sabemos desde el primer día de arranque de esta temporada y ahora ya quedan dos partidos para conseguirlo.
0: Claro que sí, lo contaremos en directo aquí, B3 Radio, como siempre. Patri Meso, director general de Atlético Baleares, muchísimas gracias, buen viaje a Jaén y muchísima suerte, ¿eh?
3: Muchas gracias, Upa Atlético.
0: Venga, Patri, muchas gracias, que vaya muy bien. 1:52 de Returada y Parlanda Basket.
4: A IB3 Ràdio, Esports 3.
5: IB3 Ràdio, Joc Nat.
6: Imagina despertar-te i veure-ho tot nítid des del primer moment. Sense ulleres, sense lents de contacte. A l'Institut Oftàlmic de Mallorca t'ajudam a recuperar la teva llibertat visual. Més de 40 anys cuidant de la teva visió. Institut Oftàlmic de Mallorca. Confia en qui hi veu per tu. IOM Puntes.
7: Chico, al lío, pide un crédito.
8: ¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
7: Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
9: ¿Quieres ir a Somos a disfrutar de los partidos sin atascos ni tener que buscar aparcamiento? Bicipalma y la MT te ofrecen las mejores opciones de transporte para ahorrar tiempo y dinero. En bici i autobús. Gana el medi ambiente i ganes tu. Ajuntament de Palma.
10: Vols formar part de la policia portuària? L'autoritat portuària de Balears convoca places fixes per als ports d'Alcúdia, Mahó, Eivissa i La Savina i una borsa temporal al port de Palma. Oferir informació contínua i beneficis socials. Inscriu-te abans del 1 de juny a la seu electrònica de Ports de Balears.
0: Avui del bàsquet, perquè si l'Atlètic Balears cerca l'ascens a Primera Federació, en el món del bàsquet el Sant Antoni cerca l'ascens a la Primera FEB. Comença l'eliminatòria final al conjunt pitius que s'enfrontarà al Caja 87 de Sevilla. El nostre company Víctor Sancho ha parlat amb el director esportiu del conjunt pitius, Jordi Grimau.
11: Sí, no sé si queda molt bé que ho digui jo, però és el que deia. Crec que és més difícil, o sigui, és més difícil fer tres finals que arribar a una i guanyar-la. Qualsevol pot arribar a una i guanyar-la, tot i que té molt de mèrit, eh? Però pots tenir un bon any, un bon dia, fer una primera eliminatòria molt bona i guanyar de 30, i això condiciona totalment el resultat. El que és molt difícil, crec, és construir, caure, no? Aixecar-te, construir un projecte de nou a la mateixa categoria, tornar a arribar a la final i tornar-ho a fer, mantenir la massa social, millorar la instal·lació, millorar l'equip. Crec que tot això és el que realment és més difícil de fer. Ja et dic que no amb cap caràcter ególatra del projecte, però analitzant, crec que és una situació molt meritòria per totes les parts que formen el projecte, de la part esportiva, els jugadors i l'estaf tècnic, com la part social, econòmica i a més. L'altre dia va haver una entrada preciosa al pavelló i estic absolutament convençut de que el dissabte dia 30 hi haurà un rècord històric, crec que amb una instal·lació tancada a Eivissa, almenys, crec que poques vegades s'haurà viscut, estic convençut que cap, el que viurem aquí.
12: Ara fa dos anys, a Morón, l'equip va perdre en l'anada d'aquell partit. No era una diferència massa gran, però ja es veia que era un equip complicat, Morón. A Melilla s'hi van tenir una segona part fa un any que es va complicar, perquè realment la primera part va ser molt bona. Però l'equip va demostrar les dues vegades que aquí podia superar, remuntar. Vull dir, el repte aquest any és fer un partit d'anada en aquesta final molt millor, que arribem aquí en una situació molt més igualada, perquè aquí sabem que a la nostra pista el Clar Sant Antoni marca la diferència.
11: Bueno, és fàcil de dir, no? Igual en aquest tipus d'eliminatòries, en aquest sistema competitiu, la clau és tornar vius, no? La sensació de tornar vius, doncs de no tornar amb una sensació de dir, hòstia, tornem de Melilla amb menys 22, o el que li va passar a Morón, no? Que ve aquí amb menys 31, saps que ho pots intentar, però també saps que és molt difícil, no? I l'any passat ja va fer un miracle prou gran. La idea és arribar aquí amb la sensació de que el partit està viu. Això no vol dir que no anem a Sevilla a intentar deixar morta l'eliminatòria. Si podem, anirem a rematar-la. Si veiem una opció i hi ha sang, anirem a morir. Sabem de què va la competició i ningú coneix millor el camí que nosaltres. Ara mateix a la Lliga no hi ha cap equip que hagi viscut el que hem viscut nosaltres, així que no renunciem a anar a Sevilla a guanyar de tot el que puguem. També som conscients de que ens pot passar algú com el que ens va passar a Melilla, llavors hem d'intentar morir del menys possible. És un sistema competitiu injust, crec que molt injust, no fa justícia amb projectes com nosaltres que fa 3 anys que som regulars i que apostem per fer un bon projecte, però és el sistema competitiu que hi ha i és el mateix per tots, així que res a dir, a lluitar amb ell.
13: Em dona la sensació, vull dir, potser volem ser molt, molt optimistes i molt positius, que l'equip arriba en estat físic i mental molt millor. Jo, sense anar més lluny, l'any passat a Melilla vam anar amb lesionats, amb baixes. Això ara mateix, a no ser que aquesta setmana hi passa alguna cosa estranya, jo crec que l'equip, a més, els veig molt centrat, molt ficats en el tema, tots junts físicament bé, quan a bàsquet molt bé, vull dir, en aquest sentit jo crec que arribem a un partit bé, no?
11: Arribem bé, arribem molt millor que l'any de Morón, que vam arribar... Tampoc no som de ficar moltes excuses, però l'any de Morón, si recordes, vam arribar amb 2 jugadors titulars trencats sense jugar, amb el Dani de la Rua lesionat, i bueno, jo amb 40 anys després de 3 eliminatòries bastant tocat. Llavors l'any passat teníem el Dani que va forçar per poder estar, llavors bueno, segurament sí que arribem millor físicament. És un equip molt treballat, treballem moltíssim. Estic convençut que no hi ha cap equip a la Lliga que hagi treballat més que nosaltres, i crec que estem convençuts sobretot del que fem, del que hem treballat i del nostre mètode.
13: Què em podries dir de Caja 87? Vull dir, hi ha gent que parla, igual que no coneixen molt els seus planters, però fa un símil una mica amb Melilla, no? És un equip que té talent individual, no? Que té molts jugadors que poden anotar, que potser potser en quant a lo tàctic, al treball, a aquesta mentalitat, potser no han donat una nota alta al llarg de la temporada de manera regular, però que quant a talent és un equip que et pot sorprendre, no? En aquest sentit.
11: Segurament és el millor equip, els millors noms de la competició, sens dubte el millor pressupost, i han fet una inversió molt gran, han tirat endavant un projecte molt xulo, amb moltíssims seguidors, que tenen 2.500 socis, l'altre dia eren quasi 5.000 al pavelló, i bueno, un projecte xulo dels que val la pena que surtin i que sorgeixin, i que a la llarga estic totalment convençut que en molt poc temps estarà a dalt. És una capital, Sevilla, que sempre ha tingut bàsquet, és un equip, no és el mateix equip, però és un equip amb molta història, i bueno, no hem tingut massa sort amb els creuaments, sempre ens han tocat creuaments complicats tots els anys, i Sevilla segurament era l'equip a batre al començar la competició. Tinc la sensació que també pensen el mateix de nosaltres, la majoria d'equips, i ja està, hem de guanyar a qualsevol que es posi davant per aconseguir l'objectiu, i bueno, i anem convençuts que ho podem fer.
0: Esperen que sí, que sumi aquesta victòria. En bàsquet acabam tornant demà a partir de la 1:05. Escoltarem la roda de premsa del tècnic del Mallorca, Martín de Michelis. Acabeu de passar un bon dijous, que vagi molt bé. Adeu.

0: Són les dues.
1: TV3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
2: Bon dia. L'empresari Víctor de Aldama, un dels processats del cas Coldo, assegura en seu judicial que no té constància que les Balears es cobrassin comissions pels contractes de mascaretes adjudicades durant la pandèmia de Covid, al contrari del que, segons ha dit, va passar a les Canàries. Unes declaracions que exculparien l'aleshores cap de l'executiu, Francina Armengol, epicentre d'un informe de la UCO sobre la vinculació de la comunitat amb la presumpta trama corrupta i que va dur a la Fiscalia Anticorrupció a demanar que l'empresari declarés sobre aquesta qüestió més concreta. Avui ha estat el dia i el demà també ha esmentat de manera breu davant del jutge Ismael Moreno, l'expresident Zapatero, en el punt de mira judicial també, per un altre moviment empresarial durant la pandèmia amb les ajudes públiques a Plus Ultra. Un cas que ha continuat avui remenant la crònica política, mentre l'aerolínia, a més un comunicat en què destaca la seva disposició a col·laborar amb la justícia. En parlarem amb més detall en els pròxims minuts d'aquests dos casos. Protagonistes de l'actualitat avui dijous 21 de maig. Facundo Tenaglias, al control tècnic, comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem amb titulars amb Marta Puyalto. Bon dia.
3: Bon dia.
2: Una dona ferida lleu entre la trentena d'immigrants arribats en barca precària a Formentera durant les darreres hores.
3: La dona ha estat traslladada amb el seu fill a l'Hospital de l'Illa. Viatjaven en les dues embarcacions que han tocat terra avui matí a Escopinar amb 30 persones d'origen subsaharià. 9 d'elles són dones i 2 són infants petits. Ahir aparegueren a la costa de Formentera els cadàvers de 2 joves migrants.
2: Ajudes per minvar la factura de la guerra.
3: A partir de demà, a pimes i autònoms de la construcció, del transport, del sector primari, de l'indústria, podran demanar una ajuda de fins a 300.000 euros màxim per reduir els costos financers. I a partir del 4 de juny es posa en marxa una nova campanya de descomptes per potenciar el producte local. Per cada 20 euros gastats, el govern en pagarà 10.
2: Els clubs esportius i entitats de lleure de Mallorca rebran formació per lluitar contra la violència masclista. Juan Luis Marcos, bon dia.
4: Bon dia. El Consell de Mallorca i la UIB impulsen aquesta acció en matèria d'igualtat amb la firma d'un conveni de col·laboració per prevenir la violència de gènere.

0: informatiu migdia també vos contarem que han quedat alliberats tots els activistes de la flotilla abordada per l'armada israeliana en aigües internacionals a la mar Mediterrània. Entre els alliberats, recordem, hi ha els balears Toni Riera, Lluís de Moner i també Alonso Santos. I pel que fa als esports, al Mallorca i al mallorquinisme, s'encomana el miracle per quedar a primera divisió. Marta Sampas, bon dia.
1: Bon dia. El Mallorca continua preparant el darrer partit de la temporada, el de dissabte contra l'Oviedo a Son Moix. El Mallorca ha de guanyar sí o sí i, a més, esperar que la resta de resultats fins a 3 l'afavoreixin per poder seguir a la màxima categoria del futbol espanyol. L'equip ha fet avui matí la tercera sessió de la setmana a Son Bibiloni i Martín de Michelis roman pendent dels seus defenses per al darrer duel de la temporada. I en tenis, Jaume Munar juga en aquesta hora el partit de quarts de final de l'ATP 250 de Ginebra contra l'argentí Mariano Navone. El tenista mallorquí, de moment, ha perdut el primer set 2-6 i perd 0-1 el segon set.
0: Gràcies, Marta. I completem la portada amb la previsió del temps. Pedro Roger, bon dia.
2: Bon dia. Avui continua la calma i la calor. Els termòmetres, tot i no haver canviat gaire respecte d'ahir, tornen a ser força elevats, amb una màxima d'entre 24 i 30 graus aproximadament. I acompanyant aquesta temperatura tenim molt de sol, vent fluix i la mà com una bassa d'oli. I en vista de demà, no esperant grans canvis, tornarà a ser una jornada tranquil·la. Farà molt de sol amb la possibilitat d'algunes boires marítimes al matí. El vent bufarà fluix i a la mà placidesa absoluta amb permís de qualsevol redal de maror al sud de Formentera. I quant a la temperatura, pocs canvis respecte d'avui.
3: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
0: Ho dèiem en portada, l'empresari Víctor d'Aldama ha desvinculat l'expresidenta del govern Francina Armengol i la resta de l'executiu del cobrament de comissions pels contractes d'adquisició de mascaretes adjudicats durant la pandèmia, com s'hi va passar, ha dit, a les Canàries. Així ho ha declarat Aldama davant del jutge de l'Audiència Nacional, Ismael Moreno, després de ser citat a declarar com a imputat arran de l'informe de l'UCO sobre la compra de material sanitari per part de les Illes.
4: Aldama, presumpte corruptor de la trama, ha dit que els suposats pagaments de 10.000 euros que li hauria realitzat a Coldo García, exassessor de l'exministre Ábalos, no només eren per comprar mascaretes, eren també per pagaments en general, sobretot de presumptes fraus d'obra pública. En la seva declaració, Aldama ha exclòs l'expresidenta de les Illes, Francina Armengol, actual presidenta del Congrés, i a la resta de l'executiu autonòmic de cobrar comissions per la compra de mascaretes durant la Covid. Sí que en té constància, ha dit, per part del govern canari. Concretament, l'empresari ha indicat que l'expresident Ángel Víctor Torres, ara ministre de Política Territorial, li hauria reclamat 50.000 euros a canvi de les adquisicions. El comissionista també ha assegurat que no era ell qui parlava amb Armengol, sinó Coldo García, que presumia, ha afirmat, de la relació que tenia amb l'expresidenta.
0: Un altre cas que també ens fa retrocedir a l'època de la pandèmia és el plus ultra amb l'expresident socialista José Luis Rodríguez Zapatero com a imputat, ja que el jutge el situa a la cúpula d'una trama que hauria cobrat comissions per aconseguir el rescat de l'aerolínia. 48 hores després de la notícia que ha sacsejat de nou el taulell polític, els principals actors no se mouen de les seves posicions. Els socialistes tanquen files amb qui consideren un referent, mentre que els seus socis d'investidura es mostren més prudents i volen esperar a sentir les explicacions de Zapatero. El PP, però, no donarà tant de marge i ja anuncia una nova ofensiva al Senat per estrenyar la comissió d'investigació de la CEPI.
4: Nova jornada de valoracions, però ja les novetats són poques. Des de la Moncloa, els ministres socialistes demanen respectar la presumpció d'innocència de Zapatero, com ha fet el titular de Funció Pública, Òscar López.
5: Confío en Zapatero y creo en Zapatero y defiendo a Zapatero, la persona, de un comportamiento ético intachable. Los que creemos en la inocencia de Zapatero no tenemos que demostrar nada. Lo tienen que demostrar quienes acusan a Zapatero.
4: Els ministres de Sumar es mostren prudents i demanen explicacions, tal i com ho ha fet el de Consum, Pablo Agustinduy.
6: Que se esclarezca todo, que se investigue todo, con diligencia, con transparencia, que se conozca la verdad de todo, que se sepa, que se conozca el fondo del asunto y que quede todo claro.
4: Zapatero, mentrestant, no fa comptes donar explicacions públiques fins que no declari davant del jutge Calama, que l'ha citat per al pròxim 2 de juny. En canvi, qui no pensa esperar ni un minut és el PP, que ja ha anunciat una ofensiva al Senat, gran cambra on

0: sí que tenen majoria absoluta, segons ha explicat la portaveu Alicia García.
1: Zapatero, el mentor, el padrino de Sánchez, liderando una trama criminal. Esto es demoledor para cualquier democracia. Y esto va mucho más allá del mero rescate de plusultra.
0: I ho faran a través de la Comissió d'Investigació de la CEPI, on ja va declarar Zapatero fa unes setmanes. Han anunciat tot un seguit de noves citacions, entre les quals la de José Luis Escrivá, qui era ministre de Seguretat Social.
2: I mentrestant, en paral·lel, l'aerolínia en el punt de mira, Plusultra, ha emès un comunicat en el qual destaca la seva disposició a col·laborar amb la justícia.
0: També traslladen un missatge de respecte pel procés judicial en curs i demanen rigor i que s'evitin interpretacions parcials o descontextualitzades del cas. Plusultra va rebre al març de 2021 un préstec de 53 milions a càrrec del Fons de Suport de Solvència d'Empreses Estratègiques, com també ho van rebre 30 grans corporacions més, com són Air Europa, Avoris o Air Nostrum. L'objectiu era evitar que fessin fallida a causa de la pandèmia i la baixada d'activitat que va suposar.
2: Són les 2:10.
3: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
2: Avui han arribat a Formentera dues embarcacions irregulars, amb més, amb prop d'una trentena de persones migrants a bord, entre les quals una dona que estava ferida lleu i ha estat traslladada a l'Hospital de Formentera. Tot això després que ahir varen aparèixer a la costa de l'illa els cadàvers de dos joves migrants. Just avui hem sabut que des que ha començat l'any han aparegut fins a 9 cossos surant en aigües de Formentera. Carmen.
4: La dona ha estat atesa pels serveis d'emergència del 061 i ha estat traslladada amb el seu fill a l'Hospital de Formentera. Les dues embarcacions que han tocat terra avui matí a Escopina viatjaven un total de 30 persones d'origen subsaharià, 9 d'elles eren dones i 2 eren nens petits. Tot això després que ahir aparegueren a la costa de Formentera els cadàvers de dos joves migrants en una jornada que ha estat qualificada com a negra pel propi president del Consell de Formentera, que ha enviat una invitació formal als ministres de la Infància i d'Exterior del Govern d'Espanya perquè venguin a conèixer de primera mà la delicada situació que viu Formentera. Òscar Portas és el president del Consell a l'illa.
5: Sent ministre d'Infància i Joventut i en els ministres exteriors, demanant-los que venguin a Formentera per poder veure de primera mà la realitat que estem travessant aquí. Jo crec que es venguin aquí poguent escoltar-nos realment, mirar les nostres costes, es portaria a veure el centre d'urgència que tenim de cuida d'aquests menors.
4: En el que portem d'any ja han aparegut 9 cadàvers a les costes de Formentera.
2: I a motiu de la Jornada Mundial de les Comunicacions Socials, el bisbe de Mallorca, Sebastià Taltavull, s'ha tornat a mostrar a favor de l'acollida dels migrants.
0: El bisbe ha assenyalat també que no ha rebut cap resposta per part de l'Ajuntament de Palma pel que fa a l'acollida de persones de l'antiga presó. Hi ha una comissió tècnica de feina entre dues institucions, però de moment Cort no ha respost a la proposta del bisbat d'acollir persones en situació vulnerable.
6: L'altre dia en parlàvem amb els de casa de família, que venen, solen venir a... i mos agradaria que donessin resposta perquè en podem acollir, no podem acollir un cent, però en petits grups, i això, la idea ho era.
2: Mentrestant, la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, confia assolir un acord unànime amb les comunitats pel que fa al repartiment dels 7.000 milions d'euros del Pla Estatal per construir més habitatges de protecció oficial a Espanya. Així ho ha manifestat just abans d'entrar a la reunió de la conferència sectorial en què es tracta precisament aquesta qüestió. En espera que acabi aquesta trobada, les comunitats del PP, entre les quals les Balears, ja han avançat que hi votaran a favor per responsabilitat, però continuen criticant durament la mesura, diuen que envaeix competències, que és ideològica, i no descarten dur-la als tribunals. Aina Morales.
7: Rodríguez s'ha mostrat optimista i ha explicat que en un any s'han fet més de 30 reunions amb els governs autonòmics per consensuar aquest repartiment i que han rebut entitats socials i civils més de 400 propostes de millora. La ministra ha insistit en la necessitat urgent de posar a l'abast dels ciutadans el màxim nombre possible d'habitatges públics. Per aconseguir-ho, el 40% dels 7.000 milions d'euros que es destinaran a les comunitats seran precisament per aixecar més pisos protegits a preu limitat.
8: Hoy mi confianza está en alcanzar ese acuerdo unánime, es lo que he podido también escuchar en boca de las comunidades autónomas en relación a este proyecto, que alcancemos ese proyecto, ese acuerdo unánime en el reparto económico económico para lo antes posible estos 7.000 millones de euros que se ponen ahora para alcanzar el derecho a la vivienda, para construir el parque público de vivienda, sean una realidad.
7: El govern balear ja ha confirmat que votarà a favor del repartiment, com la resta de regions del PP, per responsabilitat. S'ha de dir que l'executiu autonòmic ha multiplicat per 7 la seva aportació per augmentar el parc públic de pisos protegits, un augment superior al que fa el Ministeri, que triplica l'aportació. En total, les illes gestionaran en aquesta matèria 168 milions d'euros. José Luis Mateo, conseller d'Habitatge.
9: Vamos a aceptar el reparto que se vota hoy en esta sectorial y lo vamos a hacer por responsabilidad. Vamos a hacer por responsabilidad porque los ciudadanos de Baleares no pueden esperar más. De hecho, la mayor parte de políticas que ya se han puesto en marcha desde el primer día, recordemos que son competencia exclusiva de las comunidades autónomas en materia de vivienda, pues también dependen de las aportaciones que se reciben por parte del Gobierno de España.
2: I Consum ha obert expedient a una immobiliària amb milers d'habitatges de lloguer per quatre potencials infraccions, com imposar als inquilins una assegurança de pagament o altes penalitzacions per retards en les mensualitats.
0: El ministre Pablo Bustinduy recorda que a l'abril ja es va imposar una sanció de més de 3 milions i mig a un altre immobiliari, Alquiler Seguro, per pràctiques abusives. Assegura el ministre que la impunitat contra els drets dels consumidors s'ha acabat.
10: Lo hemos hecho en el ámbito del juego online, lo hemos hecho en el ámbito del comercio electrónico con las falsas rebajas, lo hemos hecho en el ámbito de las plataformas de pisos turísticos, lo hemos hecho con las aerolíneas low cost y también lo hemos hecho en el caso de inmobiliarias que se aprovechan de una supuesta posición de vulnerabilidad o de indefensión de los inquilinos para multiplicar todavía más los beneficios de su cuenta de resultados.
2: I a Menorca, el Servei d'Atenció a la Dependència passarà a ser insular i coordinat pel Consell i el Govern. D'aquesta manera, els ajuntaments podran oferir una atenció domiciliària més eficient per a les persones grans i dependents. Ramiro López.
11: Quan a Menorca es va inaugurar el Servei d'Atenció a Domicili per a Persones amb Dependència el 2019, es van establir 27.000 hores anuals d'atenció. El 2026 aquesta xifra ha augmentat fins a les 76.000 hores. Els ajuntaments, però, no poden donar cobertura a un 30% d'aquest servei per falta de personal i no tenir garantia continuada de finançament. Per aquest motiu, el Consell i el Govern han presentat una proposta per gestionar el servei a través del Consistori Sociosanitari de Menorca. Escoltem a Carmen Reinés, consellera de Benestar Social de Menorca, i a Maria Castro, directora general d'Atenció a la Dependència i Discapacitat del Govern.
12: Ens permetrà optimitzar recursos, ser més eficients i donar una major atenció a les persones. També ens permetrà donar unes millors condicions laborals perquè seran personal del consorci.
13: Qualsevol resident en función del municipio donde resida, tiene que percibir la misma calidad del servicio de atención domiciliaria. Y con este protocolo a nivel insular lo vamos a conseguir.
11: De les més de 3.000 persones en situació de dependència a Menorca, només un 7,65% reben atenció a domicili. L'objectiu és augmentar aquest percentatge fins al 14%. Alguns usuaris viuen aquesta situació de molt a prop.
14: Que teníem una mare també molt malament i m'ho faltava mans.
15: Nosaltres, desgraciadament, vam tenir que agafar una persona per ajudar, però ara ja no podíem i estàvem geriàtric.
16: I està molta estona quan una persona ho sol·licita poder tenir assistència.
11: Amb el nou protocol es volen abordar reptes com l'envelliment de la població, l'increment del grau de dependència i reduir la llista d'espera de les residències geriàtriques.
2: L'actualitat avui passa pel quart dia de vaga de metges aquesta setmana. El seguiment de l'aturada es manté en un 80% als hospitals i en un 50% aproximadament a atenció primària. A Eivissa, una cinquantena de professionals s'han concentrat avui matí a les portes de l'Hospital Can Mises. Gemma Huasc.
17: Nova jornada en què els pacients s'han trobat amb cites molt esperades que s'han cancel·lat.
18: Que no és per naltros només, que és per ells, que la sanitat pública està en perill.
19: No mos atenen, ja mos cridaran i, clar, hem perdut un dia de col·legi per desnin i jo sa feina.
17: Els metges demanen un estatut propi. Entre les seves principals reivindicacions està que desapareguin les guàrdies maratonianes i que la jornada laboral sigui de 35 hores. Són Alberto Torres i Diego Martín, traumatòleg i anestesista de l'Hospital Can Mises.
18: Que no és per naltros només, que és per ells, que la sanitat pública està en perill.
20: Formamos a la gente bien aquí, el sistema privado lo detecta, ve que ellos pueden mejorar, ofrecer mejores condiciones laborales ya no tanto económicas, pero sí laborales, que al final es lo que queremos nosotros, poder vivir. Si yo lo que quiero es poder vivir y vivir y ver a mis hijos.
17: Reconeixen que el seguiment de la vaga fluctua, però afirmen que continuaran amb les aturades davant el silenci del govern central. A Eivissa el seguiment de les aturades és del 70% a l'hospital i del 35% a atenció primària.
2: La d'Eivissa és la concentració principal del matí. Ja al capvespre, la més destacada es preveu la plaça de la Reina a Palma, quart dia de vaga, com dèiem, aquesta setmana, que ha sumat la suspensió ahir de més de 60 operacions, prop de 1.600 consultes i proves diagnòstiques i 1.500 cites a l'atenció primària. No deixem les qüestions de salut perquè l'ampliació del cribratge de càncer de mama beneficiarà prop de 80.000 dones a les Balears, unes 52.000 de 45 a 49 anys i gairebé 27.000 de 70 a 74, una mesura que s'implementarà de manera progressiva durant 3 anys.
7: És el càlcul que ha fet la consellera Manuela García just abans de l'inici del Consell de Salut que ha tingut lloc a Palma avui de matí. García ha apuntat que la mesura ha de passar per la Comissió Nacional de Salut i aprovar-se el pla de la interterritorial abans de ser aplicada. Després hi haurà un període implementació de 3 anys i hauran de passar uns 6 més perquè els dos nous grups d'edat incorporats al cribratge tinguin el 100% de cobertura.
1: El año pasado en el cribado diagnosticamos 120 casos de cáncer de mama que suponen aproximadamente el 18% de todos los casos que se diagnosticaron en Baleares, con lo cual el porcentaje no es pequeño y el resultado también es muy positivo en esa línea.
7: L'ampliació del cribratge del càncer de mama costarà uns 500 milions d'euros a la sanitat pública espanyola. García ha destacat que en el Consell de Salut d'avui es presenten dos projectes importants per les Balears, el Pla de Salut Digital i els protocols de cronicitat del nou Hospital de Sant Dureta.
2: Podem també en titulars per minimitzar els efectes econòmics del conflicte a l'Orient Mitjà. El govern ha posat en marxa una nova campanya de bons de producte local. L'objectiu és donar suport directe al sector primari i reforçar el consum dels residents a les illes. Aquesta edició, dotada amb 1 milió d'euros, permet a cada beneficiari un descompte màxim de 100 euros, 40 més que l'anterior.
0: A partir d'avui fins d'aquí a una setmana es podran adherir a la convocatòria els productors, les cooperatives i les empreses d'indústria agroalimentària. Els que vulguin també poden habilitar la venda online. Els beneficiaris són els residents majors d'edat que podran obtenir un màxim de 10 bons de 10 euros que es podran aplicar per cada 20 euros de compra. Com a novetat, enguany s'hauran d'activar el web bonsproductelocal.com. El conseller d'Agricultura, Joan Simonet, ha explicat que la campanya té un doble objectiu.
21: Per una part, és reforçar la comercialització d'aquestes empreses agràries, d'aquests pagesos que s'apuntin, però també donar una ajuda als residents, als d'aquí, que davant la pujada de preu generalitzada que hi pugui haver, tinguin ja un descompte, però que sigui per productes agroalimentaris, de producte local, amb aquesta bonificació que tindran.
0: Els consumidors podran activar els bons el 4 de juny i el període de canvi anirà del 8 de juny fins al 7 d'agost o fins a exaurir els 90.000 bons. El director general d'Agricultura és Joan Llebrés.
22: Sí, per exaurir els 10 bons de 10 euros hauríem de fer una compra de 200 euros com a mínim. Els bons se poden gastar individualment o tots junts amb una mateixa compra. I és el consumidor qui tria quant de bons vol gastar.
0: Per compensar la doble i triple insularitat, els productors de Menorca i d'Eivissa rebran un 20% de bons i els de Formentera un 30% més que els de Mallorca. El llistat dels productors i associacions adherides es publicarà al web oficial dia 8 de juny.
2: Això són ajudes per al sector primari i també per als residents, però el BOI publica avui una nova línia d'ajuts extraordinària per a pimes i autònoms de la construcció, del transport, del sector primari i de la indústria. És una de les línies activades de finançament empresarial per fer front, com dèiem, a la factura de la guerra. La mesura vol mobilitzar fins a 75 milions en liquiditat per als sectors més afectats.
0: El govern destinarà 4 milions ampliables a la nova línia gestionada a través d'ISBA, per tal de reduir els costs financers de les empreses. L'executiu assegura que aquesta actuació permetrà cobrir fins al 94% de les despeses associades a operacions de liquiditat. La iniciativa s'emmarca en el decret llei aprovat a l'abril per fer front a les conseqüències de la guerra i, segons ha explicat el vicepresident Antoni Costa, la línia extraordinària permetrà subvencionar fins al 100% del cost dels avals i de les comissions d'obertura i d'estudi, així com el 90% dels interessos abonats per les empreses.
3: De cada 100 euros de cost per un autònom, per una pime, 94 euros estan amb ajuda de l'administració. Per tant, és un esforç important que fem des del govern de les Illes Balears perquè puguem transitar, perquè puguem superar aquesta situació de crisi.
0: Les operacions podran arribar fins als 300.000 euros per beneficiari i es formalitzaran fins al 31 de desembre d'enguany.
4: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Visita els millors oftalmòlegs per tractar els teus problemes de visió amb l'última tecnologia i cirurgia refractiva premium amb lents intraoculars, làser i de cataracta. Demana cita a Miranza Ivo o Miranza Passeig Mallorca telefonant al 871-160-180 o a miranza.es. Miranza, l'excel·lència en oftalmologia més a prop teu. Estamos de celebración porque hemos abierto nuestra óptica y centro de audiología Alena Flelo en Marrachí. Ven a vernos al Centro Comercial Alcampo Mallorca. Aprovecha nuestras ofertas de apertura y nuestras ofertas de siempre como Chin Chin, con la que podrás llevarte tu segundo par de gafas por un euro más. No esperes más y ven a vernos al Centro Comercial Alcampo Mallorca. Alena Flelo, óptico y audiólogo.
5: La música resona.
23: Capella presenta el seu nou disc, Morgan. Dissabte 23 de maig, concert exclusiu a l'Auditorium de Palma. Novetats musicals amb els clàssics de sempre. Entrades disponibles a la web de l'Auditorium.
24: Imagina despertar-te i veure-ho tot nítid des del primer moment. Sense ulleres, sense lents de contacte. A l'Institut Oftàlmic de Mallorca t'ajudam a recuperar la teva llibertat visual. Més de 40 anys cuidant de la teva visió. Institut Oftàlmic de Mallorca. Confia en qui hi veu per tu. IOM Puntes.
4: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
2: Les autoritats de les Balears han guardat avui un minut de silenci per l'assassinat masclista a Alacant d'una dona que tenia molta vinculació amb Eivissa. La víctima, de 51 anys, va morir a trets a mans del seu home, que també va executar el fill i es va suïcidar. Uns fets que varen ocórrer al quarter de Dolores, ja que l'agressor era guàrdia civil.
7: El Ministeri d'Igualtat ha confirmat que considera el cas que es va produir dissabte com a assassinat masclista. Segons apunta la investigació, l'home els hauria disparat mentre tots dos dormien perquè varen aparèixer sense vida al llit i no hi ha indicis que es defensassin. Catalina Salom és la directora de l'IB Dona.
25: Des del govern hem posat a disposició de la família el nostre servei 24 hores, aquest servei que no només fa aquest acompanyament telefònic, sinó també aquest acompanyament presencial.
7: Amb aquesta ja són 20 les víctimes mortals de la violència de gènere enguany. Des del 2003, quan es varen començar a recopilar aquestes dades, s'eleven a 1.361. Recordem que el 016 és el telèfon d'assistència de franc a les víctimes de violència masclista, com dèiem, és gratuït i no deixa rastre a la factura del telèfon si que s'ha d'esborrar d'alguns dispositius.
2: I el govern i l'executiu espanyol han començat a negociar per intentar resoldre el conflicte sobre la derogació de la llei de memòria democràtica de les Illes, que, recordem, el Parlament va tombar al març fruit de l'acord entre el Partit Popular i Vox.
0: Ara les dues administracions han creat un grup de feina per cercar una solució abans que el cas arribi al Tribunal Constitucional. El govern espanyol considera que eliminar aquesta norma pot afectar el dret de les víctimes de la Guerra Civil i del franquisme i per això estudia demanar que la derogació quedi suspensa de manera cautelar.
2: Coneguem ara algunes de les notícies en format més breu.

0: Pedro Sánchez fa una crida a totes les administracions a augmentar recursos i coordinar-se davant l'amenaça d'incendis.
1: El president espanyol ha presentat avui la campanya contra el foc que començarà el 1 de juny. L'Estat té previst actuar en tres àmbits, més mitjans materials,

0: esta situación de emergencia y que no vuelva a suceder.
1: I ho dèiem a l'inici de l'informatiu, han quedat alliberats tots els activistes de la flotilla abordada per l'armada israeliana en aigües internacionals a la mar Mediterrània.
2: Entre els alliberats hi ha els balears Toni Riera, Lluís de Moner i Alonso Santos. Tots estan ja sent deportats i tenen previst sortir avui d'Israel per via aèria. El grup d'advocats d'Alà, que els assessora, ha criticat l'acció d'Israel perquè entenen constitueix una flagrant violació del dret internacional.
1: I a França han estat detinguts 16 monitors d'activitats extraescolars per abusos a menors. Tots feien feina a una escola de París, però també havien passat per altres centres que ara s'investiguen. El cas va esclatar a final de gener quan una televisió va emetre un reportatge amb imatges amb càmera oculta que mostrava els monitors escridassant i maltractant els menors. 2:30, moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.

Serveis informatius d'IV3 Ràdio. Edició Mallorca. Amb Juan Luis Marcos.

0: Són les 2:30, bon dia. Temps ara per a la informació de Mallorca. Els clubs esportius i entitats de lleure de l'illa rebran formació per lluitar contra la violència masclista. Laura Marcos, bon dia.
1: Bon dia. El Consell de Mallorca i l'OIB impulsen aquesta acció en matèria d'igualtat amb la firma d'un conveni de col·laboració per prevenir la violència de gènere. El projecte començarà després de l'estiu i es preveu impartir fins a 35 cursos de formació de 6 hores de duració, adreçat a clubs, associacions i entitats esportives i de lleure de tota Mallorca.
0: L'MT de Palma fa una passa més per ser més verda i lliure d'emissions.
1: L'empresa pública ha incorporat a la seva flota 23 nous autobusos 100% elèctrics que ja estan integrant de manera progressiva les línies de major demanda de la ciutat. Amb aquesta renovació, l'MT farà un estalvi significatiu de combustible i, el més important, reduirà a zero les emissions de gasos contaminants en les línies on operin.
0: De seguida en parlem, però en aquesta hora connectam amb la DGT per saber com se circula per les principals carreteres de Mallorca. Dani Fornés, bon dia.
2: Què tal? Molt bon dia. Pot ser en aquestes hores on trobem més dificultats des de l'autopista de Inca en sentit cap a Palma, a l'altura de Bendinato, gran circulació lenta fins pràcticament s'arribava a la via de Cintura. El restaurant de Gènova a la via de Cintura també en sentit cap a l'aeroport, algo de retencions. La carretera de Vall de Mosa també, centrada a Palma, és bastant lenta, igual que la via de Cintura des de Son de Meto fins a la sortida cap a l'autopista de Inca. L'autopista de Llucmajor, també petites retencions en ambos sentits a l'altura de l'aeroport. És tot per el moment. Molt bon dia.
0: Gràcies, Dani Fornés. Fem una pausa. Facundo Tenaglia és el control tècnic.
3: Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
4: Martina tiene 13 años. Le gusta vapear con los amigos. Lo que no sabe es que así respira sustancias que provocan afecciones pulmonares muy graves. Juan tiene 17 años. Toma a menudo bebidas energéticas. Lo que no sabe es que afectan a la salud mental y que mezcladas con alcohol potencian su peligrosidad. Ellos no lo saben. Y tú, infórmate. Podría ser demasiado tarde muy pronto. Govern de les Illes Balears.
3: L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
0: Ho dèiem a l'inici, el Consell de Mallorca i la Universitat de les Illes Balears posaran en marxa un pla de formació en igualtat a clubs i entitats esportives i d'oci a Mallorca.
1: El projecte preveu cursos de formació bàsica en igualtat i prevenció d'actituds masclistes. S'hi podran adherir clubs, associacions i entitats esportives i de lleure de tot Mallorca amb un contingut adaptat a les necessitats reals de les entitats participants. El president del Consell, Llorenç Galmés, i el rector de la UIB, Jaume Carot, confien que aquesta iniciativa contribueixi a una societat més igualitària i menys masclista.
5: Actuant en els clubs esportius i en les entitats de lleure, arribam a tota la societat, perquè hi ha des de nens, de 8, 9, 10 anys, fins a les famílies que les acompanyen a poder dur a terme aquestes activitats.
6: I és que la prevenció comença per la formació.

0: Jo crec que aquí és on ens complementem extremadament bé. Nosaltres podem aportar aquesta formació que és bàsica per ajudar a prevenir doncs, conductes que són de violència contra les dones.
1: El programa inclourà des del disseny i l'organització de les formacions fins a l'avaluació final de l'impacte i dels resultats del projecte. El pressupost màxim previst és de 63.000 euros per enguany i l'any que ve.
2: Canviant de qüestió, l'empresa municipal de transports de Palma suma avui 23 nous autobusos elèctrics a la seva flota, que ja començaran a circular per ciutat. Els vehicles són de 12 metres de llarg i amb una capacitat d'aproximadament 100 passatgers. L'objectiu del consistori, però, és arribar a tenir 113 unitats d'aquests vehicles urbans amb zero emissions.
1: Es tracta del primer dels tres lots que la Regidoria de Mobilitat incorporarà a la xarxa de busos de l'EMT i que sumarà així 68 nous vehicles. 9 d'aquests, 23 autobusos elèctrics i de 12 metres i que han arribat avui a Palma, ja oferiran servei avui a hora baixa. Jaime Martínez és el bal.
3: 34 d'aquests 68, 34 autobusos més adjudicats a Daimler-Mercedes comencin a arribar a Palma durant aquest pròxim mes de juny. Circularan inicialment per línies com ara 1, 6, 10, 14, 16, 20, 24, 27, 28, 29, 30, 39 i 40. I jo entenc que en unes setmanes estaran tots aquests 23 ja en marxa.
1: Per donar abast a tota la nova xarxa es desenvoluparan a Sant Rossinyol dos centres d'operacions que donin servei a 113 busos. Mentre aquest projecte es desenvolupa, a l'actual cotxera de l'EMT, a Satàpia, ja s'hi han instal·lat punts de recàrrega.
3: El futur centre EcoMT albergarà a tota la flota elèctrica i comptarà amb un total

0: llarg d'aquesta legislatura.
1: Per donar més informació, ha especificat quines són les accions que s'estan duent a terme.
0: Això du dues coses. La primera, la instal·lació física de les màquines, i després hi ha tot un desenvolupament d'instal·lació de senyalítica tant vertical com horitzontal, i en paral·lel una feina que no sabeu i que s'està fent és tot el tema informàtic.
2: I també a Palma, l'associació Pere Grau Saludable denuncia una nova tala d'arbres al barri i n'exigeix a Cort la reposició immediata. L'entitat ha criticat avui l'eliminació d'exemplars al carrer de Torquato Luca de Tena.
1: Una actuació que, segons els veïnats, se suma a la desaparició d'altres arbres els darrers mesos en altres carrers, com el de Faus Morell i el dels Reis Catòlics. Des de l'associació vinculen directament aquesta darrera tala al disseny del carril bici, que ja hauria comportat la pèrdua d'almenys una desena d'arbres. Per això demanen desplaçar aquesta infraestructura i recorden que l'auditoria de la xarxa ciclista de l'any passat, del 2025, ja va detectar conflictes en aquesta via.
3: L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
2: 2:38. Pollença disposa a partir d'ara d'un pla municipal d'emergències que li permetrà respondre millor davant de fenòmens naturals com són inundacions i incendis forestals. El pla ja ha estat aprovat inicialment i avui se n'ha fet la presentació.
1: Alguns torrents, com el de Sant Jordi, travessen el terme municipal de Pollença. En nombroses ocasions, aquests torrents s'han desbordat i han provocat inundacions. El Pla Local d'Emergències té per objectiu donar-lo una resposta més ràpida i coordinada entre tots els serveis d'emergències que hi intervenen. Ho explica el geògraf Antonio Prieto.
4: Quasi tota la gent ho sap, no? On són els problemes de determinats carrers o en determinats creuaments de torrents, no? Però, bueno, és una forma de sistematitzar aquests punts, que ara la policia local ho fa de forma natural perquè té l'experiència, però és una forma de tindre-ho ja sistematitzat, és un sistema de fitxes, i saber com ha d'actuar en cada moment.
1: La possibilitat que es produeixin incendis forestals és un altre dels riscos als quals s'enfronta el municipi, ja que bona part del terme municipal es troba dins l'àmbit geogràfic de la Serra de Tramuntana. Maria José Jiménez és regidora de Seguretat Ciutadana de Pollença.
5: Per què? Perquè és que se mou molta de gent amb unes necessitats, cadascú amb unes necessitats molt concretes, i al cap i a la fi es pot donar una resposta ràpida o rapidíssima a una cridada d'un cas d'emergència.
1: El pla també preveu com s'ha de respondre davant fenòmens meteorològics extrems, com ara ventades o un terratrèmol. Policia local, Guàrdia Civil, bombers i Protecció Civil seran els principals beneficiaris de l'existència d'aquest pla d'emergències, un pla que el consistori espera poder aprovar pròximament de manera definitiva perquè sigui totalment operatiu.
2: I parlant d'emergències, la Catedral de Mallorca ha estat avui l'escenari d'un simulacre d'un rescat en altura. Hi han participat 16 bombers en pràctiques i 2 voluntaris. Un entrenament per millorar la capacitat de resposta i reacció a edificis singulars.
1: Una cama rompuda i un infart a les terrasses de la Seu han estat avui les urgències fictícies que els equips d'emergències han hagut d'atendre. Ho explica Marga, biòloga infermera del SAMU 061.
6: Perquè sigui el més real possible, es tracta de que no sapiguem res, ni quin tipus d'accidentat serà, ni qui anarà, com ho farà, i així, per tant, el dia que realment t'hi trobassis, sigui el més similar.
1: Un entrenament necessari per poder intervenir al barri antic de Ciutat. Éder García és el cap de bombers de Palma.
7: La nostra autoescala tampoc arriba molt justeta, i per això l'única sortida que tenim per evacuar la gent és a través de cordes, que és el que nosaltres denominem rescatant alçada. Són maniobres molt tècniques que s'han de practicar molt bé.
1: En total, 44 metres de descens en la peculiaritat d'una façana que és patrimoni. Joan Pastor és el director tècnic de la Catedral de Mallorca.
8: Sempre s'està preparat, sobretot per part de bombers o sanitaris, tots aquests serveis d'emergència, poder tenir casos pràctics previs, que realment després, tal com comenten, ens trobem en casos reals que desgraciadament han d'actuar i en la millor velocitat possible.
1: El 2024, una visitant de les terrasses es va ferir una cama i va haver de ser rescatada. Entrenaments com aquest milloren les tasques professionals.
2: I 56 policies de Mallorca, entre ells policies tutors, viatjaran a Ciutadella per Sant Joan per ajudar a la seguretat de la festa. Des de Mallorca s'hi desplacen unes 30.000 persones, entre elles molts joves i menors d'edat. El programa de policia tutor ja ha començat a fer xerrades als instituts de l'illa per conscienciar als joves dels perills.
1: Fa 10 anys es posa en marxa un programa que consisteix a explicar les tradicions i donar consells als joves per a

0: i d'incidents en l'alcohol i amb els cavalls. I les xerrades funcionen. Rafael Coves és el coordinador del programa Policia Tutó.
1: I ja duim 2 anys consecutius que hem aconseguit que els joves mallorquins, menors d'edat, no recollien ni una sola incidència de cometílits en mallorquins.
0: De fet, el problema han detectat ara que passa entre joves que venen d'altres comunitats, com per exemple Catalunya. El programa ja s'ha ofert per ajudar des de l'experiència.
1: Hem tingut les primeres...

0: El va escriure el pobler Alexandre Ballester fa 60 anys, però continua tan vigent com el primer dia. Ara, una producció pròpia del Teatre Principal de Palma la torna a dur a escena. Parlam d'un baúl groc per a Nofre Taylor. S'estrena dijous 28 de maig.
1: La protagonitza Miquel Àngel Torrents, acompanyat, entre d'altres, per Luca Bonadell i Alba Flor. Torrents és Nofre Taylor, un antiheroi que utilitza tothom en benefici propi, un empresari sense escrúpols, milionari, carismàtic i més actual que mai. Per a Torrents, fer denúncia i fer-la a través de la rialla és tot un encert.
2: Que a través de la rialla puguem fer una crítica i després puguem reflexionar, veurem cap a quin món anem, quin món duim, que mos està passant a tots, en els humans, que per aquí cada dia estan més en fora de lo que era humanitat, de lo que era empatia.
1: Un baúl groc per a Nofre Taylor s'estrena dijous a les 8 del vespre i es podrà veure també divendres i dissabte a la Sala Gran del Principal.
0: Així arribarem a les 2:45. Temps ara per a la informació esportiva aquí a IB3 Ràdio.

0: Informatiu migdia. Esports.
1: Bon dia de nou, Marta Sampas.
2: Bon dia.
1: Ho dèiem al principi, el Mallorca i el mallorquinisme s'encomanen al miracle per quedar a primera divisió.
2: I per aconseguir la permanència a la màxima categoria del futbol espanyol, els vermells continuen preparant el darrer partit de la temporada, el de dissabte contra l'Oviedo a Son Moix. El Mallorca ha de guanyar tant sí com no i esperar la resta de resultats que l'afavoreixin. L'equip ha fet avui la tercera sessió de la setmana a Son Bibiloni i Martín de Michelis roman pendent dels seus defenses per al darrer duel de la temporada. La notícia més positiva en aquests darrers dies és que el central Valiant estarà disponible per al partit contra l'Oviedo i qui també recuperarà el tècnic argentí és Omar Mascarell, que va complir ja el partit de sanció a l'anterior jornada. D'altra banda, de Michelis no podrà comptar amb el lateral esquerrà Johan Mojica, que va ser expulsat contra el Llevant, tampoc amb Marés Cumbula, que encara està lesionat, i Antonio Reillo continua sent dubte. Sigui com sigui, els vermells cercaran dissabte sumar els 3 punts contra l'Oviedo i que els altres resultats siguin favorables. I d'aquesta complicada situació en va parlar ahir el director de futbol del club, Pablo Ortiz, a la celebració del sopar anual de la penya mallorquinista de Campos.
3: Si hay un 5% tenemos que agarrarnos a él, exprimirlo y todo pasa primero por ganar nosotros, evidentemente, y después pues esperar resultados. El resto de partidos no lo podemos controlar, lo que tenemos que controlar es nosotros el día a día, llegar preparados a ese partido y hacerlo lo mejor posible.
2: Ortiz també va confirmar que s'ha parlat amb de Michelis per valorar la seva continuïtat a la banqueta mallorquinista fins i tot en cas de descens. D'altra banda, Alfonso Díaz, cap de negocis del club, espera que Son Moix animi fins al final per aconseguir la victòria i també ha valorat el compromís de la plantilla.
4: El compromiso ha estado ahí, los jugadores lo han luchado, es verdad que los dos últimos partidos no han sido las cosas. Y bueno, estamos en esta situación, vamos a ver si se alinean los astros y podemos sacar adelante.
2: I ahir Betres es prepara una edició especial del programa Esports en Joc amb cobertura a l'estadi mallorquinista com també els tres camps dels quals el Mallorca depèn per la permanència. A partir de les 7 dissabte podreu seguir, a més del Mallorca-Oviedo, el Girona-Elx, on tan sols valdria una victòria del conjunt català, el Getafe-Osasuna, en què els madrilenys s'han de sumar de 3, i el Betis-Llevant, on l'equip valencià d'empatar o guanyar. Sentim en aquest ordre Luis Milla, jugador del Getafe, Dituro, porter de l'Elx, i Matías Moreno, jugador del Llevant.
5: Y como ha demostrado este equipo, cualquier día es importante para ser mejor y vamos a pelear con la misma ambición que todos los días que hemos tenido esta temporada para conseguir algo muy bonito para todos.
6: Nosotros estamos muy ilusionados de poder jugar este partido, de poder llegar a la última jornada dependiendo de nosotros para poder conseguir el objetivo.
7: Creo que no hay que ver otro resultado, tenemos que seguir afrontando los partidos como lo hacemos, como una final. Creo que haciéndolo de esa manera va a ser lo mejor para nosotros.
2: Tot dissabte des de les 7 IB3 Ràdio, al YouTube d'Esports 3 i també a IB3 Televisió.
1: Més futbol, el futur a la banqueta de l'UD Eivissa no està decidit.
2: No, però la darrera roda de premsa de Miguel Álvarez aquesta temporada de Can Mises pot haver sonat a comiat.

0: i preparar la setmana per abatir a un gran equip en este primer partit.
1: I també diumenge, més tard, a les 7 de l'hora baixa, l'Atlètic Balears visitarà el Real Jaén. Sentim el director esportiu del club blanc i blau, és Patrick Mesou.
2: Sí, vamos a vivir esos tipos de partidos especiales, un playoff, podemos ascender y siempre es algo especial, siempre se vive diferente, ¿no? Y con mucha ilusión y bueno, ja queda poco para disputar otro final.
1: Tots dos partits els podreu seguir en directe i V3 diumenge a Aguilar Poblense a les 12 i Jaén Atlètic Balears a les 7.
3: En bàsquet, l'Estia Menorca confia en la remuntada contra el Leima Coruña als quarts de final del play-off d'ascens a la Lliga CB.
1: El conjunt menorquí cercarà demà a Vintalfa continuar viu en l'eliminatòria i per això ha de guanyar tant sí com no el tercer partit de la sèrie per tal de forçar el quart partit. Difícil, però no impossible. Sentim l'entrenador, Javi Zamora.
4: Con mucha ilusión de poder vivir estos partidos de la serie en casa. Primer playoff de ascenso ACB en la historia de nuestro joven club. Un montón de años, casi 15 en la isla sin vivir algo así. Y con mucha ilusión, con muchas ganas de ver el ambiente de mañana, de poder vivirlo. Estoy convencido que va a ser una fiesta del básquet.
1: I els altres dos representants balears de primera FEB, Palmer Bàsquet i Fibui Mallorca, també volen somiar algun dia a jugar a la CB i per això han negociat una possible fusió per competir junts la pròxima temporada amb l'Ajuntament de Palma com a part activa. Amb tot, però, el Fibui Mallorca insisteix que les negociacions estan trencades. I el Sant Antoni d'Eivissa és a dos partits d'ascendir a primera FEB. La primera passa l'ha de fer dissabte a la pista del Caja 87. Sentim el director esportiu del club eivissenc, Jordi Grimau.
5: La idea és arribar aquí amb la sensació de que el partit està viu. Això no vol dir que no anem a Sevilla a intentar deixar morta l'eliminatòria. Si podem, anirem a rematar-la. Si veiem una opció i hi ha sang, anirem a morir. Sabem de què va la competició.
3: En tenis, Marta, Jaume Munà ha estat eliminat de l'ATP 250 de Ginebra.
1: Sí, el tenista de Santanyí acaba de perdre just ara fa uns minuts contra Mariano Navone. Ha perdut per 2-16-0 amb un doble 2-6, per tant, s'acomiada de l'ATP 250 de Ginebra. I també en tenis, Rafael Nadal ha presentat el seu documental Rafa, una sèrie de 4 episodis que se centra en el darrer any de competició del tenista manacorí durant el 2024 i que disposa de moltes imatges cedides per IB3. A més de la part esportiva, aquest documental mostra la part més humana del millor tenista espanyol i guanyador de 22 Grand Slams. Sentim Nadal.
6: És un documental real, de no pintar les coses de color de rosa. Yo creo que es combina lo que ha sido mi carrera deportiva con las dificultades a las que me he enfrentado y yo creo que he sido bastante transparente con mi vida, con todas las cosas que me han ido sucediendo.
3: I acabàvem amb dos apunts.
1: En ciclisme, Enric Mas va fregar ahir la victòria a l'11a etapa del Giro d'Itàlia en una gran jornada. Quan restaven 15 quilòmetres per arribar a meta, es va escapar juntament amb l'equatorià Jonathan Narváez i tots dos es van jugar el triomf a l'esprint. Finalment, es va imposar Narváez. Enric Mas és 27 a la general i en aquesta hora es disputa la 12a etapa de 175 quilòmetres. I en futbol sala, el Palma Futsal afrontarà la pròxima setmana el play-off pel títol de Lliga i ho farà amb una baixa important, Lua Müller, que es perdrà el tram final de temporada perquè haurà de passar pel quiròfan per una lesió al genoll dret que aquesta temporada, recordam, ja l'ha obligat a estar aturat 5 mesos.
3: Gràcies, Marta. Fins aquí tota la informació esportiva. Fem una petita aturada i tornem amb la cultura.
7: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
8: Martina tiene 13 años. Le gusta vapear con los amigos. Lo que no sabe es que así respira sustancias que provocan afecciones pulmonares muy graves. Juan tiene 17 años. Toma a menudo bebidas energéticas. Lo que no sabe es que afectan a la salud mental y que mezcladas con alcohol potencian su peligrosidad. Ellos no lo saben. ¿Y tú? Infórmate. Podría ser demasiado tarde muy pronto. Govern de les Illes Balears.
9: El sol que no surti avui.
10: No et perdis la gala dels premis dels teatres i auditoris públics de les Illes Balears amb el màxim glamour al Teatre Principal d'Inca. Presentada per Inés Mateu i Xisco Nadal i amb concert gratuït de Maria Haim per tancar la nit. 23.

0: 2 de maig a les 20 hores. Entrada gratuïta amb reserva prèvia. I en acabar, brindant per la millor cultura.
1: Wine Days Déu Binissalem, del 22 al 31 de maig. El divendres 22 de maig, a partir de les 6 i mitja, t'esperam a la festa Wine Days al claustre de Sant Francesc de Palma. Vi, gastronomia i música en directe amb bons cellers i tapes eco, amb venda anticipada. Consulta el programa a binissalemdeu.com. Wine Days Déu Binissalem, cofinançat per la Unió Europea.

0: La veu inconfusible de Luz Casal recala demà a l'Auditorium de Palma i arriba amb la gira del seu nou treball Me voy a permitir, 10 temes tan diferents, tan lliures com aquesta artista enamorada d'una feina que qualifica de vocacional, Sandra Martínez.
1: El concert de l'Auditorium forma part d'una llarga gira de presentació amb tot el que suposa de viatges, d'esperes, de promocions. Hem volgut saber si aquesta part més feixuga es compensa després amb el plaer damunt de l'escenari i en la resposta no hi ha hagut cap dubte.
2: En mi profesión, en mi trabajo, en mi dedicación a la música hay aspectos que son verdaderamente duros, pero si tienes vocación, tienes ilusión y tienes motivos para seguir y para crecer y para ampliar tu conocimiento, están bien empleados.

0: Va passar a les Canàries, ja que Aldama ha acusat a qui era president d'aquest arxipèlag, Ángel Víctor Torres, d'exigir 50.000 euros per atorgar així els polèmics contractes de mascaretes. El comissionista n'ha exculpat Francina Armengol, tot i que el seu nom surt al darrer informe de l'UCO sobre la vinculació de la comunitat amb la presumpta trama corrupta i que va dur la Fiscalia Anticorrupció a demanar que l'empresari declarés sobre aquesta qüestió més concreta.
1: Zapatero guardarà silenci sobre la seva imputació fins que no passi per l'Audiència Nacional.
0: Així ho han assegurat fonts properes a l'expresident socialista a diversos mitjans. Mentrestant, els socialistes continuen tancant files amb qui consideren un referent i demanen paciència. El PP, però, no donarà tant de marge i ja anuncia una nova ofensiva al Senat amb més compareixences a la comissió de la CEPI, com la de l'exministre Escrivà. Escoltant la portaveu del PP al Senat, Alicia García, i després el ministre socialista, Óscar López.
2: Esto es demoledor para cualquier democracia. Y esto va mucho más allá del mero rescate de plusultra.
1: Una dona ferida lleu entre la trentena de migrants arribats en barca irregular a Formentera les darreres hores.
0: La dona ha estat traslladada amb el seu fill a l'Hospital de l'Illa. Viatjaven a les dues embarcacions que han tocat terra avui matí a Escopinà amb 30 persones d'origen subsaharià a bord, 9 de les quals eren dones i 2 infants petits. Ahir aparegueren a la costa de Formentera els cadàvers de 2 joves migrants.
1: Ajudes per minvar la factura de la guerra.
0: A partir de demà, a pimes i autònoms de la construcció, del transport, del sector primari, de la indústria, podran demanar una ajuda de fins a 300.000 euros per reduir els costs financers. A partir del 4 de juny es posa en marxa una nova campanya de descomptes per potenciar el producte local. Per cada 20 euros gastats, el govern en pagarà 10.
1: Ciutadella recorrerà la decisió del Tribunal Superior que l'obliga a revertir la pacificació de la plaça d'Esborn de manera immediata.
0: Presentarà un recurs de cassació per deixar sense efecte la mesura cautelar que ordena el retorn dels aparcaments i la circulació de vehicles. L'argument principal del consistori és que la conversió de la plaça per a vianants ha estat positiva per la ciutat i ha millorat la mobilitat, però això defensarà que ha de prevaler l'interès general.
1: Han estat alliberats tots els activistes de la flotilla abordada per l'armada israeliana en aigües internacionals a la mar Mediterrània.
0: Entre ells hi ha els balears Toni Riera, Lluís de Moner i Alonso Santos, que, segons està previst, sortiran avui per via aèria d'Israel. Mentrestant, els països d'origen dels activistes han lamentat el maltractament i les humiliacions que han rebut per part del ministre israelià d'ultradreta, Ben Gavir, que han estat difoses en diferents vídeos. Fins i tot Netanyahu ha rebutjat els fets i assegura que no s'ajusta als valors d'Israel.
1: I avui vos hem explicat el minut de silenci que han guardat les autoritats de les Balears per l'assassinat masclista a Alacant d'una dona que tenia molta vinculació amb Eivissa.
0: La víctima de 51 anys va morir a trets en mans del seu home, que també va executar el seu fill i es va suïcidar. Uns fets que varen ocórrer al quarter de Dolores, ja que l'agressor era guàrdia civil. Segons l'autòpsia, no es varen defensar, el que fa pensar que l'agressor va disparar les víctimes quan dormien.
1: Arribarem així a les 3 i 4 minuts. És tot de moment. Les notícies tornen puntuals al butlletí de les 4. Ara IB3 Ràdio, vos deixam amb Tèntol.
3: Més informació a ib3notícies.com.

Tenta el número 1151. Heu de saber que avui comencen les festes de Sant Domingo de Manacor. Bon dia, sí, aquest cap de setmana se celebren les festes de Sant Domingo de Manacor amb la sortida de moretons, alicorn i gegants. El pregó de festes és avui a les 8 a l'església Sant Vicent Ferrer i el pregoner és el compositor, director i professor de música Xavier Gelabert.

I de si com vas dèiem Sant Domingo, les festes de Sant Domingo de Manacor, no de Lloret, com canta Maria Jaume. Vos van dir que començaran a sortir aquest cap de setmana moretons, alicons i gegants. Els moretons, perquè mos entenguem, són una dansa ritual de l'any 1855, però que té els seus orígens en una dansa morisca. Són sis moretons que van vestir com els pirates serraïns del segle XVI que surten sempre la setmana abans de les fires i festes de primavera. Els moretons surten acompanyats de gegants de Sant Domingo. I un any més, els moretons estaran acompanyats d'aquests gegants i de Salicorn. Salicorn, que és un personatge vestit amb una sotana negra i una estranya banya en el front. És una figura alta com una persona que té el cap com un cap de ca o pot ser un cap d'asa i el cos de persona. I té una banya, com dèiem, en el front, d'una ploma a la mà, com si volgués escriure. Un personatge satíric que acompanya els moretons i els gegants en l'única funció de recórrer els carrers de Manacor i rebre les impertinències, befes i burles dels al·lots. I vos demanareu d'on ve aquest alicorn. Idò, alicorn és com dèiem, vendria d'unicorn, que com sabeu vol dir que només té una banya. La sortida d'aquest alicorn suposadament vendria de Palma, perquè fa segles ja, a l'edat mitjana, el convent de Sant Domingo de Palma empraven un faristol de bronze en forma d'alicorn. Amb el temps, però, el substituïen per un faristol més modern i l'alicorn de bronze va quedar arraconat. En veure'l allà un racó, els estudiants l'agafaren un pic a l'any per divertir-se i el passejaven pels carrers de ciutat. I els ciutadans se'n ren d'ell i li cantaven cançons còmiques. Imaginant que després, amb els anys, els frares dominits de Manacor, imitant els confrares de Palma, varen crear el seu propi alicorn i li aplicaren les mateixes befes que havien arribat als seus dies. Avui, idò, amb l'inici de les festes de Sant Domingo de Manacor, començam.

Com esteu? Ben trobats un dia més atent a aquest programa que de dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanya aquí a IB3 Ràdio. Com sempre, un programa que és ple de diversitat, que juga amb les paraules i també ho fa amb l'actualitat del dia. Aquest programa, com sempre, té totes les lletres i qui les saben totes són en Xisco Nadal, en Celestí Oliver i en Miquel Junc. Yeah!

0: com estàu? Ben trobats un dia més a Tèntol. Saludem en Xisco Nadal.
1: Molt bon dia.
0: En Celestí Olivem.
2: Bon dia.
0: I en Miquel Junc.
3: Bon dia.
0: Com anam?
2: Bé.
0: Doncs ja tornem a ser aquí. Manacor són a punt d'inaugurar aquestes festes de Sant Domingo, moretons, alicorns i gegants. Heu estat mai? Els heu vist mai?
3: Són ara mateix no ho sent.
0: Sí, molt curioses.
2: Sí, sí, sí. Mm-hmm. Ja els he vist. I de fet aniré a veure escociers a diumenge.
0: Ah, també. Mm-hmm. Exacte, t'anava a dir que m'ho faltava.
2: Cada any estic convidat.
0: Escociers en aquest...
2: Sí.
0: en aquesta celebració.
2: Diumenge hi seré.
0: Molt bé, clar, com a bon cossier, en aquest cas el Gaidí.
2: Sí.
0: També va veure els altres cossiers, en
2: i
0: aquest
2: tant.
0: Cas de Manacor. Dóna'm el Susan en aquestes festes avui i ho farà el pregoner, que és el compositor Xavier Gelabert de Manacor, i serà a les 8 a l'església de Sant Vicenç Ferrer. Però avui també vos hem preparat molts altres temes i començam amb música, Celestí.
2: Sí, bé, abans juguérem a Tèntol, sí. Repassarem l'actualitat del dia, però avui parlarem amb un dels grans músics de jazz que tenim aquí, el de l'Aró. No me sortia ara, Enric Fuster, director del Festival de Jazz de l'Aró, que se celebra aquest cap de setmana precisament al municipi a l'Aroner.

0: Mal de día, alerone y aleronero.
1: Lo he fet difícil.
0: Tenen un
1: no sé por qué.
0: Sí, t'has complicat la vida.
1: Me ha costat.
0: Para buena música,
1: sí.
0: De fet, que aquí escoltau, el podreu sentir Gorka Benítez, un
1: sí.
0: dels que actuaran en aquest festival de jazz de l'Aro.
1: En Gorka Benítez, que és saxofonista, és de Bilbao, però ha actuat i, de fet, toca sovint amb Enric Fuster, amb qui parlarem, un festival que comença precisament demà i fins diumenge se fa a l'Aro, a diferents indrets, la primera actuació. És divendres, demà, a les 8 del vespre, al Teatre de l'Aro, amb l'actuació de Gorka Benítez, de qui sentim, amb el seu trio. La programació continuarà dissabte 23 de maig, a partir de les 8, també en el mateix Teatre de l'Aro, amb el concert de Jaume Riera i el seu quintet. El pianista mallorquí presentarà Virada, és el seu nou projecte discogràfic, el seu nou disc, i el festival tancarà diumenge 24 de maig a partir de les 12 del migdia, en aquest cas, amb una actuació especial en el celler Olorón amb el duo format per Lola Santiago i Horacio Fumero.
0: I d'ací, Olorón i Olorón i jazz del bo en aquest festival que és magnífic, aquest festival de jazz de l'Aro, que llavors xerrarem amb Enric Fuster, que és el seu director. Però avui també hem de parlar de cinema, perquè ja ho sabeu que cada dijous ve Eugenia San Pedro i avui va parlar d'una pel·lícula del director Saturnino García, que té més de 90 anys.
2: Avui, a Plaça Objectiu, us vull xerrar d'una pel·lícula que arriba aquest divendres i que crec que ens tocarà escò a moltes persones. És una òpera prima d'un director que fins ara havia fet publicitat i curtmetratges, però que finalment ha decidit debutar amb un llargmetratge molt petit, realment honest i amb molta tendresa. Avui xerrant de Dos dies, de Gonzaga Manso. Fins després!
3: Esta tarda convenia ir a pescar.
4: ¿Tú solo? ¿Con la barca?
3: Naturalmente.
4: No, ni hablar.
5: Papá, ¿dónde vas?
3: ¿Cómo estás?
6: Entera.
3: Pues venga, ¿te vienes a pescar o qué?
6: Yo contigo no voy a ningún sitio, entérate.
3: Si esto está seco,
6: pues nos quedaremos aquí tranquilos.
0: I d'ací una pel·lícula dirigida per Gonzaga Manso, protagonitzada per Saturnino García, que com vos dèiem té més de 90 anys i és esplèndid. Després en parlarem d'aquesta pel·lícula d'estrena amb Eugenia San Pedro, però Miquel, també tenim taula de redacció avui.
7: Sí, i avui començarem parlant de cinema i de la pel·lícula Mallorca Confidencial, dirigida per David Ilundain i protagonitzada per Lolita Flores. Avui he sentit el tràiler i xerra en català una estona.
0: Sí.
7: A la pel·lícula.
0: De fet, tenen arrels mallorquines, elles.
7: Sí, sí, sí.
0: I, de part de pare.
7: I s'estrenarà dimarts que ve, dia 26, a Peguera, i després vos explicarem com ho podeu fer per aconseguir entrades i invitacions en aquesta estrena de Mallorca Confidencial.
8: Jo només diré que preparada per part d'IV3 una gran, gran, gran estora vermella. Jo hi aniria.
7: Tu hi aniràs a l'estora?
1: Ha dit aniria.
8: Jo hi aniria i jo hi vaig.
7: Ja tens les mudes preparades, Xisco.
1: Els oients de... Aniria.
8: Tinc aquest vestit ja preparat. Una estora vermella sempre és una estora vermella.
7: No pots dir com aniràs o serà sorpresa.
8: Depèn, perquè ara tinc dos vestits, un negre i un gris, depenent de com desperti aquell dematí.
7: Un gris pot quedar molt bé,
8: per això.
7: Pot destacar bastant.
8: Veurem, home, què tal.
7: Ja veurem. Jo estic expectant...
8: Me fa molta gana aquesta pel·lícula.
7: Sí, sí. És veritat, jo aquesta història, la veritat que me fa ganes veure-la.
0: I els oients de Tental tenen la sort que l'Ajuntament de Calvià els regalarà entrades per aquesta premier, per aquesta estrena. Així que pendents avui del programa.
7: També parlarem d'una notícia que relaciona a Bad Bunny i el Papa Lleó XIV, que tenen en comú. No ho sabem. No
0: és
7: sé
0: molt
7: si...
0: bona aquesta notícia.
7: Jo no sé si en el Papa li agrada la música d'en Bad Bunny, no sé si li deuen agradar les lletres. No ho sé, però...
8: Potser el Papa vol tirar més fotos.
7: Pot ser.
1: Escolta-lo, sí, sí. Segur que l'ha escoltat.
7: Escoltar, pot ser, segur. Però bé, dia 6 de juny tots seran a Madrid i potser se coneixeran, se podrien conèixer. Acabarem amb esports, però aquesta taula de redacció, i parlant dels Enhanced Games, els jocs millorats, que se celebren aquest cap de setmana a Las Vegas. I què vos poden contar d'això? Se podrien definir com jocs olímpics del dopatge, perquè no és que prohibeixin el dopatge, sinó que l'incentiven amb premis milionaris que en els esportistes que aconseguessin batre rècords importants.

0: Doncs sí, hem quedat un poc ens els cabelldrets amb aquest tema.
1: Sí, participen esportistes que han estat medallistes olímpics i no vos creureu qui hi ha darrere de tot això.
0: M'ho puc fer una idea.
1: Després vos ho explico.
0: Més coses, Xisco.
2: A la tercera hora del programa, avui a partir de les 5, parlarem de l'any Joan Alcover perquè ens visitarà l'editor, filòleg i estudiós del poeta mallorquí Ignasi Moreta.

0: Ignasi Moret avui és a Palma per presentar Poesies, l'edició crítica i comentada del llibre de Joan Alcover de 1921, que inclou els seus dos llibres de poemes en català. Una manera de posar a l'abast dels lectors d'avui tota la producció en català en vers del gran poeta mallorquí que presentarem avui, que presentaran ells avui dijous 21 de maig a Can Alcover de Ciutat.
1: Exacte, doncs avui també amb aquest any Joan Alcover el celebrarem aquí a Tenta Libertat Ràdio amb Ignasi Moret, que és un estudiós molt important de la figura del poeta, i avui se presenta a casa seva, a Can Alcover de Palma. Però a partir de les 5 i mitja torna la gastronomia arsiana Tenta, com sempre, en la nostra senyoreta Brioix, i avui baixeu pulsacions.

0: Doncs sí, hem baixat pulsacions perquè avui mindfulness amb la senyoreta Brioix, música, gastronomia, per relaxar-nos i per poder gaudir de la primavera com toca i no haver d'estressar-nos a la cuina. Què trobau? Bon tema, no?
1: Ja veurem què és, no sabem què és.
2: Tot allò que proposa la senyoreta Brioix sempre és una sorpresa meravellosa.
3: Sí, perquè una cuina és un trull.
0: Sí, i com més calor fa, més trull.
3: Sí, el manco.
2: No hi ha res com poder fer una pizza en tranquil·litat.
3: Xirmes per tot, pedaços...
1: Segur que això
3: és un trull.
0: No, de pizzas no, ja vos ho dic. 3 hores de programa que ara comencen, les quals tenim les línies obertes per qui participeu en directe.
1: Com sempre, ho podeu fer a través del següent número de WhatsApp.
4: 646-93-45-01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
2: O si no, com vos recordem, cada dia teniu al vostre abast un número de directe al qual podeu adreçar les vostres cabòries, il·lusions, preguntes i tot allò que se vos ocorri. El número més famós d'aquest arxipèlag, que és el 971-139-00.
1: O també podeu escriure a l'Instagram del programa, @tentolib3, al Facebook de Tentol.
3: O ja ho sabeu, també al correu electrònic.
5: Sorpresa!
3: Que nosaltres, que tentol@ib3radio.com.
0: I de ser en aquest correu magnífic, ja han rebut, anem rebent cada dia molt de missatges dels nostres oients. Gràcies també per contactar amb nosaltres a través d'aquest correu electrònic. Miquel Xisco, fins d'aquí una estoneta. Moltes gràcies, perquè ara hem de saludar la tècnica que ens acompanya avui. Canviant de música, perquè avui tenim a les vies de so en Marga Cifra. Marga, moltes gràcies. Són les 3 i 22 minuts i ha arribat el moment de conèixer quin és el tema del programa d'avui.
4: La rabiosa actualitat.

0: ara sí és l'hora de conèixer quina és la paraula del dia, el tema amb el qual jugarem amb el nostre convidat d'avui, Celestí.
1: I d'així, la rabiosa actualitat avui ens du a parlar d'un aniversari, precisament dels 30 anys dels Enlots de Llevant.

0: Així és, la colla castellera Lot de Llevant ha fet 30 anys. Tot va començar el dia de Sant Sebastià de l'any 1996 al poliesportiu Joan Gomis de Porto Cristo. Aquell primer entrenament de la colla castellera de Manacor, el nom original, que poc mesos després es canviaria per el Lot de Llevant, va reunir 25 persones entre organitzadors i joves reclutats en gran part al mític carreró, te recordes del carreró?
1: Sí, tant.
0: De Porto Cristo.
1: Sí.
0: Allà se repartien
1: vespres.
0: Fulls, perquè en aquell moment encara anàvem amb fals.
1: Sí.
0: Se repartien fals i molta gent se va voler apuntar en aquesta colla. Aquell grup d'amics no tenia una trajectòria en castells i havia d'aprendre pràcticament des de zero. Era una època sense YouTube ni tampoc tutorials. Varen fer qualque viatge, visitar llibreries i la compra de les primeres faixes.

0: I per tal de captar gent de la comarca, el nom triat per aquell grup d'amics va ser els Al·lots de Llevant. I el color triat, quin diries que va ser? Tu ho saps, no? Una banda color verd.
1: Sí.
0: I per què? Idò, per una cosa molt senzilla, com també va passar en el Muc de Sineu, que hora de triar color, varen anar a veure l'amo de les camisetes, li va dir, quin color teniu? I en el del Muc li van dir, idò, rosa. Idò, en el dels Al·lots de Llevant els van dir, idò, verd. I així va sorgir aquest color dels Al·lots de Llevant, que van vestit en la camiseta verda. També varen comprar faixes. Les faixes tenen dues funcions. Una és fixar bé l'esquena dels castellers i castelleres, i de la segona és que permeten enganxar els peus quan pugen descalços un damunt l'altre. En els primers assajos, per aprendre a fer castells, varen haver de consultar l'enciclopèdia. Allò no era suficient, així que un dia el cap de colla d'aquell moment va anar a Barcelona, va comprar un llibre, Castells i Castellers, que acabava de publicar Xavier Brotons. Llavors també varen fer viatges a Vilanova i també a altres llocs, com Reus, perquè els ajudassin a ensenyar la tècnica.

0: I durant aquests 30 anys per l'agrupació castellera de Manacor han passat prop de 800 persones. Ara són unes 120 persones i de totes les edats, la meitat són homes, la meitat són dones. Diuen que tothom és benvingut per muntar una bona base. I no fa falta estar molt fort, qui s'hi ha d'estar un poc fort, això sí, és la gent que s'enfila, que això representa el 20% de la colla, el 80% restant fan força. Assagen cada dissabte hora baixa en el gimnàs de l'Institut Mossèn Alcover de Manacor i és una activitat que fa poble i que ajuda a socialitzar. Hi ha hagut fins i tot usuaris de Projecte Homo que com a teràpia van a fer castells per prescripció mèdica. Els Olot de Llevant varen ser una de les primeres colles de les Illes Balears, varen néixer també el mateix any, el 1995, que ho feren els castellers de Mallorca, que són de Palma. La seva màxima construcció ha estat un 4 de 8, és a dir, 8 pisos de 4 persones a cada pis. L'han pogut aixecar 3 vegades la seva història i gairebé sempre han fet 7 pisos. El lema és força, equilibri, valor i seny.
1: Idò, i per aquesta força, per aquest equilibri, per aquest valor i per aquest seny, per tots aquests motius, avui hem decidit que dedicarem el joc de Tèntol en els 30 anys dels Olots de Llevant.
0: Així ho farem, són les 3 i 27 minuts. Tèntol.

Moment ara per la pregunta del dia. I atenció, que la pregunta d'avui diu així. La paraula pinya té moltes excepcions. En el món casteller, la pinya és el primer pis dels castells, aquell que manté el contacte en terra. A Menorca, una pinya és un bon constipat, que et du una bona pinya. Una pinya també pot ser un cop fort, mos han pegat una pinya. De fet, una pinya pot ser qualsevol cosa que per la seva forma s'assembli les pinyes que fan els pins, que és d'on ve aquesta etimologia. Però la pregunta d'avui és, a quina verdura a moltes bandes de les Balears també anomenant pinya?

0: ha sigut una pinya que ja ho veus que té molt de significats, però a quina verdura fa referència, Celestín?
1: I de fa referència a la colflori, a les carxofes, a les mongetes.
0: Què trobau? Una pinya és una colflori, és una carxofa, és una mongeta.

0: Lletres Ràdio és diversió.
1: Ei, què vols pas?
2: Jo, un granissat colonet. L'estiu té un nom, colonet.
3: I de colonet per tothom.
2: Temps d'estiu, temps de colonet. Colonet, el despingüino.
4: Imagina despertar-te i veure-ho tot nítid des del primer moment. Sense ulleres, sense lents de contacte. A l'Institut Oftàlmic de Mallorca t'ajudam a recuperar la teva llibertat visual. Més de 40 anys cuidant de la teva visió. Institut Oftàlmic de Mallorca. Confia en qui hi veu per tu. IOM Puntes.
5: Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
6: El dia, per saber què passa i per què.
5: Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
6: Per comptar amb l'anàlisi més completa.
5: Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat amb la bona companyia dels nostres companys que
6: per
5: ja...
6: Per escoltar els protagonistes de la notícia.
5: Un de cada cinc metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2025.
6: El dia, amb Marta Grau.
5: El 22% de la plantilla actual,
6: de dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio. Tèntol, de 3 a 6, a IB3 Ràdio.

0: les 3:32 minuts i, Celestí, hem de resoldre la pregunta del dia. Mem, sí? Que és una pinya. Tu què li dius a una pinya, Mem?
1: Ho he de dir?
0: Bé. A banda de ser...
1: Sí, li podrien dir a ses mongetes.
2: Podríem. Mm-hmm. No sé si li deim. A ses creixofes. O a sa colflori.
0: O a sa colflori. Mm. I, efectivament, avui... Sí, trobes que és evident? I molta gent ha dit ses creixofes.
1: Mm. Mm. Bé.
0: No és tan evident, perquè la carxofa, també, si ho penses, té forma de pinya. Mm-hmm,
1: i tant. Les fulles fan pinya.
0: Mm, és com aquesta flor. Mm. Però no, és la colflori. De fet, un pom...
1: Bé, jo he dit les fulles, sí, les fulles de la carxofa, és la flor.
0: Sí. El pom, nosaltres també li deim pom, de colflori, ve a la pinya, i a les pitiuses, generalment, li diuen pinya de col. La pinya de col és una colflori, però tot agafa aquesta paraula, que és la pinya, que la pinya en realitat és la part del mig, la part mangívola de la colflori, que també, com dèiem a les pitiuses, se'n diu pinya de col. És a dir, que si vos diuen menjar pinya, no penseu tot d'una també en la fruita exòtica, que sí, que també, sinó que podem fer-ho amb aquesta verdura com és la colflori, que també s'anomena pinya. Ara pensava que també en anglès se diu pineapple.
1: Sí.
0: Però també se diu ananas. Ho has sentit a dir, ananas?
1: Sí, sí, sí.
0: La pinya tropical, no la pinya colflori. També té un poc tot a veure amb l'etimologia de pinya, que ve de pi, per tant, ja sabeu a què m'ho referim. Dit això, i resolta la pregunta, ara sí, de pinya en farem, perquè els castellers també han de fer pinya.
1: I tant, han de fer pinya.
0: Crec que és important.
1: I ara en farem.
0: Ara ho sabrem.
3: Tenta'l, amb Margalida Mateu.
0: I d'ací moment per conèixer els nostres dos convidats d'avui. Un convidat a qui farem jugar amb les paraules i amb els 30 anys d'atzelots de Llevant. Però abans de parlar amb ells, s'hauran de sotmetre el nostre qüestionari electrònic.
4: El qüestionari electrònic.
5: He vist

0: que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
1: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
2: Sigueu benvinguts. Comencem.
3: Qui sou? No m'heu dit el nom.
4: Noms i adreces.
5: Joan Llaudà, Renault 35, Manacor.
6: Va, sisplau, explica'm alguna cosa. Vius a prop d'aquí?
7: A veure, tenim en Joan, però també tenim una altra convidada.
8: Sí, a Manacor, en el carrer d'Escanyà, número 7. Són veïnats.
7: No parto. Doneu tant de detalls.
9: Amb pols i senyals, eh? Bé.
7: I el teu nom?
9: O demà es màquina.
8: Lara Gelabert.
7: Lara Gelabert. Per tant, viviu a prop d'on som ara?
8: No.
7: No?
5: Molta'n fora. Des d'una cosmovisió mallorquina, molta'n fora.
0: Treballa pel govern o pel seu compte?
5: Per la colla gestallera.
7: I na Lara?
8: Per les futures generacions d'aquest país.
6: Ostres, quina passada. La teva vida és genial.
0: Digui'm què necessita per fer la seva feina.
5: Molta gent, força, equilibri, valor i seny.
10: Sóc el tinent Colombo, de la policia. Em pot parlar dels seus costums? Quins esports practica?
7: Quins esports, tots dos? Sí, Joan, tu?
5: Com a bon mallorquí, mirar bicicletes i mirar cavalls.
7: I na Lara?
8: Jo intento anar al gimnàs i anar a córrer per estar forts i donar-ho tot.
7: Perquè
8: i més.
7: Perquè el castell és un esport, també, o no?
8: Joan.
5: Té elements esportius, té elements culturals, té elements socials, sobretot. Té molts elements, se pot veure de qualsevol àmbit.
11: I ara escolteu-me bé, escolteu-me amb atenció. Quin és el seu equip preferit?
8: El Barça.
7: Sí? Pensava, diria el Manacor. També, no.
5: També, el Manacor és més bo. Som veïnats tots dos del Manacor, vivim molt a prop deixant de futbol, però a l'hora de fer propaganda val més que...
0: T'agrada la lasanya?
8: Sí, molt.
5: Venja.
12: Quan em compro un llibre sempre llegeixo l'última pàgina primer, així si em moro abans d'acabar-lo ja sé el final. Penses mai en la mort?
5: Sempre hem de pensar una mica.
8: Sí, totalment. Per desgràcia, sí.
13: Que simpàtic. És meravellós veure't en tan bona forma, saps? Molt de gust de conèixer-te. Continuem? On s'alimenta la fantasia? El cor o el cap?
5: El cor?
8: El cap.
14: Què penseu fer aquesta nit?
5: Avui dormir.
8: Intentar dormir com més pres millor, que tothom estigui dormit com més pres millor.
0: Ara és la seva última oportunitat de cooperar. Has dormit aquesta nit?
5: Molt.
8: Poc.
0: Una actuació extraordinària.
15: Deixem-ho per avui.
0: Moltes gràcies.
7: I les heu sentit respondre aquest qüestionari electrònic i ja poden saludar en Joan Llodrà i na Lara Gelabert. Com esteu? Benvinguts.
5: Bon dia, gràcies.
7: Tots dos de Atzalot de Llevant, aquesta colla castellera que fa enguany 30 anys. Molt bé, enhorabona.
8: Gràcies.
7: Ja són 30 anys, eh? Uh-huh.
5: Sí, 30 anys no són res, sí. Eh?
7: Tot i que no vos heu posat molt d'acord. Un més de cos, l'altre més de cap, un dorm
9: però
7: més...
9: Però tots són culers, eh? No, sí. No són com aquí, no són d'Atzalot de Llevant.
7: Sí, duen
9: són culers.
7: El color verd també supos que el duis, de dins, com a Atzalot.
5: Tots els colors, tots els colors. Sí.
7: Perquè ara ho dèiem, el color verd, és cert, que va ser com una coincidència, a vegades.
5: Va ser molt muquial, això. Sí. Tela a bell preu, i havien de fer camies, havien d'estar fetes en 2 mesos, l'única solució era que fossin de aquest color, i massa bé, eh? Ja problema ni on.
7: Els castells varen començar a Manacor ara fa 30 anys. Joan, em pesa un poc per les ganes de... Perquè tu hi veig des del primer dia, no?
5: Sí, som el grupet que ja feia per sortir-me en el xerreró de Porto Cristo. I...
7: Hem vist el fulletó, que encara en el diari, hi ha un diari que encara és, que m'ha fet molta gràcia, d'allò que repartiu.
5: Esteu molt ben documentats. Sí, jo crec que va ser fruit d'una moda, perquè en aquell temps només se feien castells en un àmbit molt, molt concret, que era el Camp de Tarragona i el Penedès. I els anys, mitjans, anys 90, l'expansió va ser brutal. Va a Lleida, a Vic, a Girona, a Catalunya del Nord i també a Mallorca. Fixeu-vos, si és curiós el tema, que amb un mes de diferència i sense coneixement previ se crea una colla Palma i una
7: Manacor. Sense estar en contacte.
5: De res, no mos coneixíem de res.
7: Perquè hi ha un pot de rivalitat en la colla
9: de Palma. Per tant, bullia.
5: Devia bullir la cosa. Sí.
7: Un
5: poc de rivalitat. Sí, però és molt sana. No sé si és sana, però és molt necessària. Sí.
9: Però fa 30 anys era sana? Continua sent sana?
5: No
9: igual
5: sé si
9: de sana?
5: És igual si ets sana o no ets sana. Perquè és necessària. Sense la rivalitat no col·labores i no te motives per superar-te. I evidentment ets sana, m'ho dic molt bé, hem hagut de fer feina plegats i només faltaria. Ha de ser sana i ha de ser bona la relació.
9: Hi ha d'haver aquesta competitivitat.
5: Òbviament, també. Ni Nelara és en Florentino, ni res de tot això.
7: Clar, perquè Nelara ets la presidenta.
8: Sí, actual, sí.
7: Com arribes tu en els castells? Perquè tu vares néixer a Barcelona.
8: Sí.
7: Però de
8: petita... Me'ls mirava d'en fora. No havia fet
9: allà no em feies.
8: No, allà no em feia. I va ser perquè la mestra del meu fill en aquell moment el va tenir a cercar i va dir, digue-li ta mare on vas avui a la baixa. Dic, home, avui a la baixa, a Castells. Dic, és vera. I vàrem anar un dia a un assaig i el vaig acompanyar i vaig quedar i de llavors em va atrapar moltíssim.
7: Sí?
8: Sí. I encara hi som.
7: Perquè tothom ho diu, que tenen els castells, és això, no? Aquest tema de socialització, de gent de totes les edats, de que si una peça falla...
8: Sí.
7: Cau tot.
8: Clar, jo crec que, bé, nosaltres feia un any que vivíem a Manacor i ens varen sentir com una família més. De fet, jo ho sento així, la gent de la colla és com la gent de la família. I crec que és la cosa de que si una peça falla, és veritat que tot et falla, però també a la vegada ningú és imprescindible, no, Joan? Perquè per això treballem de forma tan col·lectiva, us dic.
5: Tothom és important, però ningú és imprescindible.
8: Exacte. Sí, crec que aquesta és la clau.
9: Bé, sou un bon equip.
5: Totalment.
7: Sí. I com funciona per la gent que no en sabem molt? Què necessita per fer un castell?
5: El que he dit abans, necessita gent que el vulgui fer, una certa prudència, no estirar mai més el braç que la màniga, perquè les caigudes són fotudes, per tant, has de minimitzar això. I pots tenir una caiguda cada any, però no pot tenir més. Per tant, has de ser molt prudent i has de fer les coses molt ben fetes. Si fas les coses ben fetes i te poses el lloc que te toca, aleshores no hi ha problema.
7: No hi ha perill. Heu pujat mai? Sí, perdona. Tenc curiositat sobre si heu pujat mai.
5: A castells?
7: Sí.
5: Bueno...
7: De l'ara sí.
8: Bé, encara m'hi deixen pujar.
7: Sí? Fins on
9: perquè has de demanar permís.
8: Bé, no, vull dir perquè, home, hi ha molta gent jove, molta gent molt bona, i jo sempre estic contenta de que, home, que
9: hagi relleu.
8: I que confiï, no?
9: I que pensin en tu.
8: Sí, que em pensin en tothom. I sempre faig la broma de que gràcies, perquè qualque dia sóc la més gran del pis.
5: A una colla castellera, no només la gent que puja ni de molt, només puja un 20% de la gent.
8: Exacte.
5: La resta de gent ha de ser baix fent pinya, i és una cosa igual, o més important que... i la resta, aquests que són més grans i més alts i més vells, el lloc que mos toca és a baix.
9: I en aquests 30 anys hi ha hagut relleu? Com s'ha anat donant aquest relleu? I si sou molts, Joan, conto que fa 30 anys que hi sou.
5: Sí, l'altre dia fèrem una foto de tots els castellers amb pessetes.
9: No? Amb pessetes.
5: Entrarem a la colla amb pessetes i eren més de 30 la foto. Han passat més de 800 persones al llarg d'aquests anys a la colla, perquè ja som l'any passat que ja mos vestirem a una actuació o a una altra unes 120 persones. Si vols fer una idea més o manco, la gent va i ve, i la gent torna qualque vegada, no? Però d'aquells són molts, i quan té relleu, una cosa significativa és que la cap de colla d'avui, que és la Neus, va entrar a la colla en 7 o 8 anys. El relleu o no relleu? No relleu, és un continu generacional, però clar, va entrar en 7 anys i avui és la cap de colla.
7: Quan sortiu? Ara, per exemple, aquestes festes Manacor sortireu?
8: Dia 30 de maig a les 6 a Sabassa.
7: I la gent ja vos espera? És a dir, sou com una
8: cosa que ara ja més. Sí, és una feina que s'ha fet durant molt, molt d'anys i crec que avui en dia tothom té molt clar que els castellers són un element cultural més de Manacor.
9: Quina actuació hi fareu?
8: Bé, ara per fires i festes, enguany farem una actuació compartida també amb els castellers de Mallorca i vaja, nosaltres anirem a donar-ho tot amb l'impuls que tenim i tenim clar que enguany fem 30 anys i que al llarg de l'any doncs esperem tenir grans fites per poder anar celebrant el nostre aniversari,
5: que,
8: no?
5: Que ja si veniu, veure un castell de 7 pisos, sí. És una cosa no extraordinària, però ja n'hi ha.
7: Sí. No, vos fa por, a qualque moment que heu tingut por.
5: Jo crec que s'ha de tenir por, perquè si no ets un inconscient, si no tens por. La cosa bona és vèncer aquestes pors, fruir de la feina, fruir de la confiança i fruir de la pràctica, sobretot.
7: Clar. Realment, sí, dic que són espectaculars. Jo aquest estiu vaig anar de viatge a Suècia i just me vaig trobar una colla castellera que feia castells a Estocolm, no me demaneu per què eren allà, però només veure la reacció de la gent que no ho havia vist mai...
8: Clar.
7: És molt sorprenent veure com qualcú que no ha vist mai pujar un castell, veure aquesta torre humana, aquesta força, aquesta energia, és com no sembla bé. Tothom d'altres països supos que ho pensa, no?
5: Sí, i ara ha hagut un pot d'expansió. Si els anys 90 va ser l'expansió propera, als anys 2000 i cosa, hi ha hagut l'expansió més enllà de tot el món. I hi ha petites colles, com has dit tu, a Suècia, i n'hi ha arreu del món. Sembla estrany, però és un fet. I també hi ha construccions humanes a l'Índia, no són castells, però els govindes de l'Índia, pel Marroc també hi ha coses, i tot el món és una cultura global.
9: Mm-hmm. Per exemple, dia 30, fareu 7 pisos. A Manacor, a Sabassa, tenim una referència, que és l'edifici, no sé si més alt, de Manacor, sí, però dels més alts.
5: Sí. El més alt de Manacor.
9: En quin pis arribau?
5: Després de Xampanar.
9: Sí, evidentment. No el toquem, en el Xampanar.
7: De l'Iglesia dels Dolors.
9: Fins en quin pis arribau?
5: No vull frustrar expectatives. No. Un castell de 7 pisos arriba a 7 o 8 metres. No arriba molt més amunt.
7: Bé, ja n'hi ha.
9: Sí.
7: També s'han popularitzat molt els castells per una sèrie que s'hi diu Pubertat, no sé si l'heu vista. Realment és una sèrie que t'ajuda a entendre molt bé com és una colla castellera, les inèrcies, per bé i per mal, perquè clar, passen coses com a totes les colles del món i totes les
8: vides. Sí, és vera que jo crec que el de Lotja, el que em fa molta gràcia és que tot és com una família, perquè és vera que en el mateix castell pot haver-hi la padrina, el pare, la mare i les filles en un mateix castell. I crec que això és un valor afegit molt important. Vull dir, que en el final, el que deia un poc en Joan, la gent que entra de petita, molta d'aquesta gent queda, però a més, no sé, aquestes sinergies que es poden crear... Bé, jo trobo una cosa guapíssima.
7: Tu hi vas sempre amb els teus fills, no?
8: Jo vaig sempre amb els meus fills, exacte. Mm-hmm. Sí. I poder fer castells amb amics, poder fer castells amb, no sé, amb gent que t'estimes, jo trobo que és molt guapo.
7: I els teus fills pugen...
8: Sí, sí, els grans sí. I, i fer un castell, per això és de les coses més gratificants
7: i
8: del món.
7: I el teu fill és que ha arribat a fer d'enxaneta, això
8: sí,
7: que se diu.
8: Sí, ara ja no, perquè ara ja és més gran, però sí, i per això sempre ha estat una sensació molt, molt gratificant, no?, de notar-lo com et puja per darrere i estar allà junts i dir, ostres, no ho sé, jo ho trobo increïble.
7: Ara ja en casc.
9: És increïble.
7: Sí, això sí.
8: Sí,
7: ell
8: ja
7: ara
8: sí.
7: En els menuts els vols fan dur casc.
8: Sí.
5: Sí, és una evolució natural de la cosa. Abans amb moto i bicicleta tampoc no en duien. No. I és el mateix.
7: Exacte. 30 anys d'aquests a l'Hot de Llevant. Ara sou de bé 120 persones, he llegit. És a dir, que se necessita molta gent.
5: Sí, se necessita molta gent, perquè com més gent tens, més segur es fa les coses i més pots practicar. Sí, com més gent millor. A més, tothom pot tenir el seu lloc a una colla castellera. No tothom pot tenir el lloc que ell vol, però tothom té un lloc.
9: I on assetgeu?
5: Assetgem una casa que tenim llogada de fa més de 20 i pico d'anys, que el vàrem adequar com a l'hotel casteller. Paguem un lloguer, però és que nostre i mos hi sentim molt, molt còmodes. Quan vos he dit que jo vivia en el Serrenal 35, no estic de la tasa, el meu domicili particular, cosa que ha fet ara, de la tava el domicili de la colla castellera.
9: Heu quedat a dormir, però, la colla castellera.
5: La colla castellera té 20 o 30 metres glaços allà dalt, i si qualcú us ha de menester, pot quedar a dormir allà. Però tots no hi jugam.
7: Però deu ser molt alt. Vull dir, ha de ser un espai diàfan i gros.
9: Ha de tenir corral.
5: Jo crec que tenim corral i ho puc dir perquè crec que ha prescrit. Però vàrem fer una miqueta d'obra sense permís i vàrem obrir... Ha prescrit fa més de 30 anys, fa 20 i pico d'anys. I vàrem obrir un espai alt i mos permet assajar de dins quan no fa bon temps. Quan fa bon temps, sortim
7: a fora.
9: És una nau. Mm-hmm. Que dins. Bé,
5: és una casa mallorquina clàssica, adequada a les circumstàncies.
9: Però amb altura, sí.
5: Sí, una miqueta d'altura.
7: Clar, ha de tenir, perquè si heu d'ensear aquests espais, com dèiem, 120 persones aproximadament que formen la colla, perquè, per exemple, Joan, tu, la teva funció a la colla, quina és...
5: Bueno, jo he jugat tots els papers de Sauca. He estat ja de colla 8 anys, ara som el tresorer, he fet pinya, he tocat la gralla, allà on toqui, allà on toqui cada any.
7: I aquesta persona que està baix, que aguanta, hi ha com un puntal, no sé què se diu.
5: No, perquè jo crec que te vol referir al baix, que és que aguanta tot, suposadament aguanta tot el pes, que aguanta molt de pes i se sacrifica molt, però aquest baix està reforçat per dues persones, són les crosses, una altra davant que és segura, una altra darrere que és contrafort, té quatre mans que donen revolta i ja fan les cames d'estirar damunt, i aquesta ja fan les cames a darrere, tenen cadascuna persona que els ja fa els braços. Per tant, és una construcció arquitectònica, en el fons.
8: Sí. Ja, reparteix molt el pes, realment, no? Sembla que no, i que estàs allà i... Quan et pesa, no, a vegades... Sí, és molt física, també, en realitat, perquè tot aquest pes queda repartit. I a vegades, quan estàs a baix, o una vegada que he fet de grossa, com que li aguantes aquí en el baix, va ser més psicològic, perquè hi ha situacions que estàs molt estreta, que et posa que potser respirar, que fa calor, que potser no hi veus gaire, no? I a vegades com... Respirar, no pots fer res més i...
9: Però, clar, qui fa d'arquitecte?
5: El cap de colla.
8: El cap de colla.
5: I té una tècnica.
9: El cap de colla és l'arquitecte.
5: És l'entrenador, és l'arquitecte.
9: Sí. De l'edifici.
5: Té un equip tècnic que l'ajuda, un responsable del nit, un responsable de la pinya, però, vaja, la darrera responsabilitat és el cap de colla, decidir tirar amunt, no tirar amunt. Avui fem un castell més baix o un castell més alt. Això depèn de les circumstàncies i el cap de colla ha de saber llegir les circumstàncies a cada moment.
7: Molt bé. I d'avui els al·lots de Llevant fan 30 anys i nosaltres ho celebram.
16: Pensar i contestar, tot és començar.
7: I l'ara, Joan, ja que heu vengut aquí, vos farem un joc sobre els castells i en aquesta primera prova tindreu 30 segons per enumerar paraules relacionades.
9: Sí, vinga, comencem per tu. Joan, tens 30 segons per dir tipus de castells.
5: Tipus de castells. Castells de 3, de 2, de 4, de 5, de 3 amb agulla, de 5 amb agulla, de 6... Fins i tot excentricitats com castell de 7 o de 9, castells amb forra, castells amb manilles, fins i tot castells amb puntals, castells nets, castells aixecats per sota, pilars rodats, pilars xaminats, pilars en el balcó... M'ha quedat temps, però... Que ja n'he dit molts.
9: Demanarem explicacions, ara.
7: T'has dit de més de 7.
9: Pilars rodats.
5: Sí... A la ràdio fa mal explicar-ho, la tele seria més fàcil, però la construcció se gira. Quan que Pilar és una persona que ha de pis, és senzill que, com un bolígraf que la Margelida gira, girar l'estructura.
7: Gira't-se,
5: per saludar, sol fer per saludar al principi d'actuació o al final d'actuació.
7: I el forra i les manilles que són?
5: Es forra, és una pinya damunt d'una pinya, per fer un castell més alt, i les manilles ja és una cosa brutal, que és posar una pinya damunt el forra. Per tant, hi ha la pinya, un pis més amunt hi ha la forra i un pis més amunt hi ha les manilles.
7: I això ho heu fet qualque pis d'altres?
5: No, nosaltres no.
9: És més difícil de fer.
5: Sí, okay. Fins i tot n'hi ha uns que han afegit puntals per fer espilar de nou amb forra, manilles i puntals. I això és una cosa nova. Mm.
9: I el balcó es va de fer?
5: El balcó es va de fer, si és baixet. Si l'Ajuntament té un balcó que no és molt alt, a més, va de fer-ho a Manacor, espilar
9: el balcó, però...
5: El balcó, sí. Xamines, es pila xamines, arriben al balcó i l'autoritat ja fa la xanota. I això a Palma és complicat. Palma fa un pot de por. Perquè
9: depèn del balcó de l'Ajuntament.
5: Depèn de quin balcó
9: és l'Ajuntament.
5: És molt més amunt. El balcó de Sant Cervera és un clàssic nostre, molt fàcil i agraït. I el balcó de Manacor també és fàcil i agraït.
7: Mira, quines coses, i de molt bé, ben interessant.
9: I Guia?
5: Que és Guia. Quan es fa el castell, quan es fa el desmunt, queda un pilar enmig. I són castells que diuen de turista, perquè provoquen moltes manballetes. Castells on queda un pilar descobert o aixecats per baix, són castells, això, que se sol dir de turista.
9: De turista.
7: De manballetes.
9: Perquè són els que fan manballetes.
7: Clar, són ben guapos. Lara, és el teu torn, man, que te tocarà tu.
9: Vinga, hauràs de dir, Lara, noms de les figures dels castells.
7: Temps.
8: No entenc la pregunta.
7: És a dir, el nom que tenen les persones.
9: Les figures, sí, les persones.
8: Sí, d'acord, perfecte. Sí, baix, contrafort, crosses, agulla, diagonals, vent, primer vent, segon vent, laterals, segons, terços, quarts, quins, no? Sisens, si n'hi ha, dosos, aixecador, enxaneta... Estic deixant segurament gent.
9: Molt bé. Molt bé.
7: Vents, bon que equip. Són, per exemple?
8: Els vents... Ostres, ara és la pregunta pitjor del món. No, mem. Els vents són els que agafen el segon, Joan.
5: Mira, el vent és una figura que pots, la pot fer servir una tenda de campanya, també.
8: Exacte.
5: Vent, eh? Agafa les cuixes de les dues persones que hi ha, o de dues de les persones que hi ha al segon pis.
8: Mm-hmm. Cadascú agafa diferent, el diagonal agafa diferent, no? Mm-hmm. Diagonal l'agulla també agafa diferent, no? És que...
5: Es venta ja...
9: Clar, el segon pis de baix, de terra, de baix, terra,
5: i aguanta, i agafa el segon pis. Pis. Aguanta les cuixes, mm-hmm. una i una, mm-hmm. d'això estan en el segon pis.
9: El segon pis.
7: Mm-hmm. Ho feis molt bé, així que tenim una altra prova, i és aquesta.
16: Guanya qui la sap més llarga.
7: Mos queda poc temps de programa, però abans, Joan i Lara, vos farem unes preguntes. Joan, començant per tu. Ja han dit que la pinya té moltes excepcions i la pinya també és això que cada persona, la base humana, per dir-ho de qualque manera, dels castells, que cada persona té una posició i una funció per donar estabilitat en aquest castell humà. Però la pregunta és, saps com s'anomena aquesta posició de la persona tan important que fa la pinya, que està a baix i que el agafen dels braços per avall? Se diu contrafort o lateral?
5: Contrafort.
7: Sí. Efectivament, i l'han d'agafar de davall els braços.
5: Sí, sí, sí, ja fan ajuden al baix.
7: Molt bé, molt bé. Efectivament. Contrafort, molt bé. De colles de castellers a Balears n'han trobades de ves 8 durant aquests anys, supos que van i venen. Allà ets al Lot de Llevant, els boixos i boixes d'Eivissa, els castellers de Mallorca, que són de Palma, els castellers de Tramuntana, els gambirots de la Universitat de les Illes Balears, els joves de Reiguer i la colla castellera de les Talaies de Formentera. Fixant-nos en els gambirots de la UIP, que són la colla castellera universitària, que van vestits de camisa blau fluixet. I la pregunta és, a Mallorca i Menorca trobant l'expressió anar de gambirot, però què significa anar de gambirot, que dona nom en aquesta colla de la UIP? Opció A vol dir caminar a la torta on passes desiguals com qui va caure, o opció B vol dir caminar alegrement, pegant botets.
5: Ara... Ni la Lara ni jo no en tenia ni idea.
8: Ni idea.
5: Saber, però...
8: Sí, no?
7: Sí? Un gambirot?
9: Ja, segur?
5: Sí. No.
8: No.
5: No me n'adonem el premi, avui.
8: No.
7: Idò, no, no. Anar de gambirots és caminar un pot tard, un que va amb passes així desiguals... Com,
9: de gambirot.
7: Com no, si cau.
5: No li gambirot. Posis el nom a una colla gestallera.
7: No. Això xerrava en la universitat.
5: Està en contra de l'equilibri.
7: No xerrava en l'altre, xerrava en la universitat. Ahí són encara totes aquestes colles?
5: Hi ha de tot. La colla de Formentera és un mite. Eren gestallers del món gestaller, que anaven a veure la Formentera per les festes de Santa Maria, i allà alçava gestells, però cadascú... tots junts, però sense representar una, mm-hmm. una colla. La de Reier fa 15 anys, com a mínim, que no existeix. Fa falta molta gent per fer una colla. Clar. I és mal de fer mal un de poble fer. Com Alaró fer una colla, tot i els esforços.
8: Però bé, en Gambirots i Castells de Mallorca sí que ens sí, trobem, compartim places.
7: Els de la universitat també.
8: Sí, també, també.
5: I els Castells de Mallorca, per descomptat, els Castells de Mallorca també han fet castells de 8 pisos, mm-hmm. són una colla... totalment homologable, només faltaria.
7: De fet, la darrera pregunta va sobre això. Al llarg d'aquests 30 anys, la colla de Manacor s'ha dit fites importants. L'any 2009, una fita històrica per vosaltres, perquè vareu descarregar el primer castell de 8 pisos, però exactament quin castell era?
5: No, no el van descarregar.
7: El
5: van descarregar i va caure. Així tot ho van celebrar, com si no hi hagués un demà, perquè era una fita espectacular, el 4 de 8, primer castell de 8 pisos, i el van fer Vilafranca i la Penedès, a més, que és la plaça més castellera de tot el món casteller.
7: El 4 de 8 és el vostre...
5: És el nostre sostre, i mos costarà Déu i ajuda tornar-hi, però són coses que passen...
7: Pentura serà en guany per celebrar els 30 anys.
5: Jo no vull crear hype excessiu, perquè no serà en guany.
8: Però farem grans coses en guany.
5: Òbviament.
7: Un pis de 8 és moltíssim.
8: Moltíssim.
5: És molt més. Si no has afegit una mica de dificultat a un pis de 7, és molt, molt més.
8: Com més gent, com més tant l'aire, també fa falta més gent a la base. Clar. I, clar, la pandèmia encara ens està passant factura.
7: També, clar.
8: Vull dir que estem millor, però vulguis no vulguis, va ser... Sí,
7: Fort.
8: Va ser fort.
7: I de l'Ara Gelabert, Joan Lladrà, moltíssimes gràcies. Molt d'anys per aquest 30 anys del Lot de Llevant.
8: Moltes gràcies.
7: Fins una altra.
5: En vida vostra. Gràcies.
7: Ara arribaran els serveis informatius i nosaltres tornem tot d'una.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bon dia. Acord unànime entre el govern central i les comunitats autònomes pel que fa al repartiment dels 7.000 milions d'euros del Pla Estatal d'Habitatge. Tot i votar a favor, les Balears reclamen un major marge de decisió en la gestió dels 168 milions d'euros que li corresponen.
2: Just després de la conferència sectorial, el Ministeri d'Habitatge ha valorat que és un acord important pel seu contingut, però també pel missatge que consideren que llança a la ciutadania. Les comunitats del PP, com ara les Balears, hi han votat a favor, diuen, per responsabilitat, però continuen criticant durament la mesura. Consideren que envaeix competències, que és ideològica, i no descarten dur-la als tribunals.
1: I encara pel que fa a l'habitatge, el Suprem anul·la el registre únic de lloguer turístic impulsat pel Ministeri per falta de competències, al·lega, i deixa en mans de la comunitat autònoma aquesta inscripció.
2: L'alt tribunal assenyala que se superposa les regulacions autonòmiques existents i dona la raó de manera parcial al recurs presentat per la Generalitat Valenciana, però manté l'obligació de les plataformes de compartir les dades.
1: I no deixam els jutjats, segon dia de protestes a Eivissa. Un centenar de funcionaris, fiscals, jutges i també advocats de l'illa s'han concentrat a les portes de la seu judicial perquè reclamen que torni l'únic tècnic informàtic que feia feina fins ahir als jutjats.
2: El Ministeri de Justícia ha rescindit el contracte que tenia la seva empresa i els funcionaris adverteixen que sense ell, en qualsevol moment, es pot paralitzar el funcionament a les dues seus dels jutjats, que ara han quedat en només un auxiliar informàtic. Aleguen que té un nivell de formació inferior i ara depenen d'un centre d'atenció remota que no el fa cas. Ho explica Juan Nieto, delegat del CESIF als jutjats.
3: Se van a tener que cancelar numerosas actuaciones, llámense declaraciones, llámense juicios, llámense lo que sea, profesionales de otros ámbitos, como digo, abogados, procuradores, el propio administrado, el propio ciudadano se va a ver perjudicado. Quedamos en manos, podríamos decir abandonados a nuestra suerte, en manos del CAU, que es el Centro de Atención al Usuario, donde con un poquito de suerte, después de múltiples llamadas, te puede atender alguien o no.
1: I avui també és notícia Víctor d'Aldama, o més concretament la seva declaració com a imputat davant de l'Audiència Nacional pel cas Mascaretes. El comissionista confés processat pel cas Coldo assegura ara en seu judicial que no té constància que les Balears es cobrassin comissions pels contractes de mascaretes adjudicades durant la pandèmia de Covid.
2: Al contrari del que, segons ha dit, va passar a les Canàries, ja que d'Aldama ha acusat a qui era president d'aquest arxipèlag, el ministre Ángel Víctor Torres, d'exigir 50.000 euros per atorgar així els polèmics contractes de mascaretes. El comissionista n'ha esculpat Francina Armengol, tot i que el seu nom surt al darrer informe de l'UCO sobre la vinculació de la comunitat en la presumpta trama corrupta i que va dur la Fiscalia Anticorrupció opció a demanar que l'empresari declarat sobre aquesta qüestió més concreta.
1: I José Luis Rodríguez Zapatero guardarà silenci sobre la seva imputació fins que no passi per l'Audiència Nacional. Els socialistes continuen tancant files i el PP, però, no donarà tant de marge i ja anuncia una nova ofensiva al Senat. Escoltam la portavoz del PP, Alicia García, i després el ministre socialista, Óscar López, al Senat.
4: Esto es demoledor para cualquier democracia. Y esto va mucho más allá del mero rescate de Plus Ultra.
5: Confío en Zapatero y creo en Zapatero y defiendo a Zapatero, una persona de un comportamiento ético intachable. Los que creemos en la inocencia de Zapatero no tenemos que demostrar nada. Lo tienen que demostrar quienes acusan a Zapatero.
1: Arribam així a les 4 i 4 minuts. Tornem en tota l'actualitat quan siguin les 5.
0: Més informació a ib3noticies.com.

0: 21 anys amb tu.
1: Heu de saber que la setmana que ve s'estrena la pel·lícula Mallorca Confidencial.
2: Tentol, amb Margalida Mateu.

0: començar amb aquesta segona hora de Tento, segona hora de programa. Ja sabeu que aquí tenim totes les lletres i ara també tenim en Miguel Soler, que ens acompanya al control tècnic. Si fins ara hem jugat amb les paraules, ara mos toca saber què passa a les Balears i també pel món. És per això que convocam la nostra taula de redacció.
1: La taula de redacció.

0: Arriba el moment de passar l'actualitat pels sedars de l'equip de Tenta, el Sudó Menanxisco Nadal.
1: Aquí tornem a estar.
0: Celestí Oliver.
1: Som aquí.
0: I Miquel Jun.
2: Bon dia.
0: Com estàu?
1: Bé.
0: Molt bé, encetam aquesta segona hora i ho fem parlant de cinema, perquè és a punt d'estrenar-se una pel·lícula que segur que farà parlar a la gent. Oh, no, supos que sí, eh? Es tracta de Mallorca Confidencial.
3: Meter en una isla la hostia de farlopa cada semana no es fácil. Todos sabían que si querías provisiones había que hablar con una mujer.
4: ¿Es verdad que a vostè li ha tocat la loteria 5 vegades?
5: Espera.
3: Cuando yo cumplí 18 años, ella ya mandaba en Son Canas.
5: ¡Por Son Canas!
4: Centro comercial, torres de viviendas, hotel.
6: Los gitanos no dejarán más, Son Canal.
5: ¿Qué te han ofrecido? ¿Dinero por tu casa?
3: ¿Qué hacemos, tía?
5: Pagarle. Yo cuido de mi familia, nena.
3: En verdad, simple.
5: Somos mucho más fuertes de lo que se piensa.
3: Aquí
5: no nos van a ganar.
3: Manda ella.
4: ¿Y usted juega gaire a la lotería? Ho dic perquè cada vegada han estat primers premis, eh?
5: És una petita debilitat que hi farem si som fortunada.
1: Així sona el tràiler de Mallorca Confidencial, el tercer llargmetratge del director navarrès David Ilundain, i que explica la història de Xusa, la poderosa matriarca del poblat de Son Canal, l'epicentre del narcotràfic de l'illa de Mallorca. Una pel·lícula amb un repartiment de luxe està protagonitzada per Lolita Flores, Asia Ortega i Jordi Sánchez, i també compta la participació d'actors i actrius com Elena Furiase, Pep Tosar, Lorca Prada o Amin Amada. El film està produït per Incia Films, Umedia i la productora mallorquina Cinètica Produccions, i han col·laborat IB3, Ràdio Televisió Espanyola, 3CAT i Movistar Plus. L'estrena serà dimarts que ve, dia 26 de maig, a les 7:30, al Casal de Peguera. I si voleu assistir, atenció, perquè tenim dues bones oportunitats. Primer de tot, des del compte d'IB3 a Instagram s'ha posat en marxa un concurs a través del qual et sortejaran 5 entrades dobles entre totes les persones que deixin un comentari a la publicació etiquetant a la persona en qui voldrien assistir en aquesta estrena. Podeu participar fins demà a les 10 del matí, però si no voleu esperar, l'Ajuntament de Calvià regala 10 entrades dobles per l'estrena de Mallorca Confidencial, i l'únic que heu de fer és telefonar-nos ara mateix, el 971 13 99 00. Les 10 primeres persones que telefonin tindran entrada. Això no és un sorteig, és per ordre d'arribada. Les persones ràpides, les centelles, les genetes de Balears que vulguin aconseguir aquesta entrada,
7: bueno,
1: doble.
7: Clar. Bé, sí.
0: Sí.
1: De ràpides.
7: De ràpides.
0: Fan via, fan via.
1: Ara no anem a segones lectures.
7: Ja m'ha entrat una telefonada ara, però és el meu mòbil particular.
1: No sabia si era qualcú que te demanava aquestes entrades dobles, que hi haurà una festassa de pinyol vermell aquest dimarts a Estora Vermella. No només serà una estrena, no és anar allà a veure una pel·lícula i un passa tu. No, no. Estrena de pinyol vermell per part d'aquesta casa, divendres.
0: Exacte, el Casal de Peguera, a partir de les 7:30, Estora Vermella, fotocall. Si voleu assistir, si voleu anar a la premier d'aquesta pel·lícula, Mallorca Confidencial, l'Ajuntament de Calvià regala aquestes 10 entrades dobles, eh? Així que podeu telefonar, ja ho sabeu.
1: Quines és teu número? Quines, Margalida? Ves, esteu no, és número per telefonar. T'imagines? Quedarem en directe, esteu. No, perdó. Que s'aturi el món. Quin és el número?
0: 971-13-99-00, si voleu assistir. Avui tenim aquest regal i un altre regal a Kit, que també li encanta el cinema, que és la nostra col·laboradora experta en aquest art, que és Eugenia San Pedro. Com estàs?
8: Com estàs?
0: Benvinguda.
8: Gràcies.
0: Tenies coneixença d'aquesta pel·lícula, Mallorca Confidencial?
8: Sí. Sí.
0: Idò, ja la tenim aquí, perquè la setmana que ve primer aquesta premiere, que és dimarts, a Peguera, per aquestes persones exclusives que hi podran assistir, que ja veig que anau telefonar. Moltes gràcies a tots.
8: A mi m'hauria agradat molt estrenar-la, aquesta pel·li, a Cine Ciutat.
0: Ah, idò, mira.
8: No hi ha hagut sort.
0: No. S'estrena primer a Peguera, però després també se fan altres projeccions a altres sales de cinema, crec que és dijous, que se projecta a Palma.
8: Sí.
0: I després també se'n va a Madrid. I bé, i fa tota una tournée important. M'ha dit que s'estrena a 120 sales de cinema de tot l'estat espanyol.
8: Sí. És una molt bona pel·lícula. No l'he vista, però té molt bona pinta, la veritat. I conec molta gent que ja ha fet feina.
0: Sí, això també és així, ha d'anar feina moltes persones sí. de Balears, aquí en Mallorca Confidencial. Sentíem a la Lita Flore xerrant en mallorquí, que fa molta gràcia. Que bé. Sí. Clar, és que explica-ho tu, Xisco, que ho saps, perquè... les Flores, de part de pare, tenen relació amb Mallorca.
1: No, i de part de mare.
0: De part fet, de mare
1: de
0: també.
1: De fet, Lola Flores, sí, tenia, crec que eren unes cosines, que, ara no diré esquerrer, però un carrer molt conegut del centre de ciutat. De fet, això ho explica en Julián Aguirre i en Pedro Prieto. Moltes vegades varen trobar-se Lola Flores, li varen fer unes fotos, i va ser quan se va descobrir que ella tenia família mallorquina, i el Pescà Illa també tenien família per aquí. Per tant, suposo que en Lolita, en qualque moment, son pare el Pescà Illa era català. El català no és un idioma que li sigui molt alier, tot, no. Tot i que no el parla, i li ha estat fàcil adaptar la fonètica, encara que sigui un parell de frases, en aquesta pel·lícula, en aquest son canal fictici, on ella és la gran matriarca del narcotràfic a casa nostra. Vora mamem com han estat les recreacions. Va passar per el Festival de Màlaga. Les crítiques han estat molt bones. Tothom destaca la qualitat de repartiment, i vorem, i sobretot podeu veure a Lolita fent feina amb la seva filla, ah, sí? Elena Furiase.
0: És la primera vegada
1: a una mateixa
0: pel·lícula.
1: A mi no me sona haver-les vistes mai al lloc pus. No t'he dit jo que no hagin fet una participació
0: sí.
1: minsa, però que hagin participat plegades a un mateix projecte no me sona.
0: És un bon moment per veure-les i per també veure la interpretació de Lolita Flores i també d'Asia Ortega, que fa de filla, no?, de Lolita en aquesta pel·lícula. I en Jordi Sánchez, que és un clàssic.
1: Que... Tot suma. Ja hem escoltat també la veu inconfusible d'en Pep Tosà, que també participa. Recordeu, 10 entrades dobles per les 10 persones més ràpides que telefonin ara mateix en el nostre
0: club.
1: 13-9900 i tenim en Junc,
0: sí,
1: que està
0: pobre.
1: Prenent notes totes.
0: No pot. No dona a l'abast tot el temps de telefonar a apuntar. Gràcies per telefonar a totes les persones. Tenim en Miquel aquí que recull les vostres telefonades, així que una estrena sonada, aquesta de Mallorca Confidencial, que òbviament primer s'estrena a Mallorca, l'Ajuntament de Calvià organitza també, juntament amb Ivetres, en el Casal de Peguera, aquesta premiere, que les premiers sempre mos agraden, no?
1: Una estora vermella sempre suma.
8: Avui n'hi ha una. Bueno, no és estrena, però avui hi ha...
0: També, perquè avui l'Atlanti de Mallorca Film Festival dirà quins són els talents balears que participen en guany del seu festival, d'aquesta edició.
8: Sí, hi ha un esdeveniment molt xulo que a mi m'ha agradat molt l'any passat i en guany és avui.
0: Exacte. És a la terrassa, ja mos hi vàrem veure l'any passat, a la terrassa d'un hotel que dona...
8: El passeig marítim. Sí. I també està obert a tothom, només has de reservar per correu.
0: Exacte. És una festa també del cine, del talent balear que participarà en aquesta Atlanti de Mallorca Film Fest, que res, queda res. A final de juliol ja tenim aquí també aquest festival de cine. Per tant, ara arriben dies intensos en aquesta...
8: Sí, la cartellera baixa, les estrenes... Bueno, no és que baixin, però és veritat que ja no hi ha aquestes pel·lícules dels Oscars i tal. Per tant, són pel·lícules un poc més petites durant l'estiu, i tenim festivals aquí a Mallorca, menys mal de l'Atlàntida.
0: Sí. Que bé, doncs moltes ganes de cine i sobretot aquí a Mallorca.

0: no era una cosa tan oficial, quan després, quan separen Quesena, per la Echevarría encara no havia fet ni el comissario. I era allà passejant un chihuahua. Mm. I me'n recordo que jo vaig parlar amb en Busta i vaig parlar amb ella.
1: Amb en Busta.
2: Sí, sí,
1: Busta. Sí, sí, Busta.
0: Bé, que en Bustamante té una connexió illenca, que és que la seva parella, Jana Olina, era professora de ball a Felanitx.
2: D'en Celestí.
0: I na Jana Olina, na Jana Olina va canviar...
3: No, de ball no.
0: Sí, de ball.
1: Sí, però no d'en Celestí.
3: Per a meva no.
0: No, teva no, però no. Ella i n'Adrià Olmo, que era el seu company, eren professors de ball i varen concursar a un programa d'aquesta casa que se deia Ho pots fer, on jo era jurat en Michelle McCain. I me'n record que els varen fer guanyadors a ells dos, perquè ballaven molt bé i ara na Jana Olina és pel món.
1: Mira, quines curiositats.
0: Tot això gràcies a en Bad Bunny.
1: Tot acaba tenint una relació amb Mallorca, amb Balears, que és allò que també mos agrada. Acabam parlant d'esports, perquè als Estats Units s'han creat un nou Jocs Olímpics anomenats els Jocs Millorats.

als Estats Units han creat els Enhanced Games, jocs millorats, seria la traducció en català, una competició que podríem definir-la com els Jocs Olímpics del dopatge, bàsicament. Se celebraran aquest diumenge, dia 24, a Las Vegas, i l'objectiu principal és batre rècords, com el d'Usain Bolt en els 100 metres llisos, gràcies a substàncies prohibides. Aquesta primera edició dels Jocs Millorats comptarà amb diverses modalitats de proves com natació, atletisme i halterofília, i participaran un total de 50 esportistes, qualcun d'ells ja han estat medallistes olímpics, d'altres cerquen el ressorgiment mediàtic després d'haver estat suspesos per violar les normes antidopatge, i uns pocs que ja han dit que hi participaran sense consumir substàncies il·legals després de l'advertència de sancions per part de l'Agència Mundial Antidopatge. Aquest espectacle se podrà veure en streaming i fins i tot tindrà una cerimònia de cloenda en concerts de bandes com The Killers.

0: Els esportistes solen viure en situacions molt precàries i els que participen en aquests jocs millorats han estat seduïts per premis milionaris, perquè, bueno, faceu una idea, el nedador Ben Prout, dues vegades campió del món i plata als Jocs Olímpics de París del 2024, participarà en aquesta competició i ha assegurat que necessitaria guanyar 13 vegades la medalla del Mundial per rebre la mateixa quantitat de dobbers que rebrà guanyant una prova d'aquests Jocs Olímpics millorats. I qui hi ha darrere tot això? No vos, no, ves que no vos ho creureu, eh? L'empresa Enanset, que ja ha començat a cotitzar a la borsa de Nova York, i ha rebut l'ajuda de mannats propers al moviment MAGA, Make America Great Again, i ha aliats d'en Donald Trump, com en Peter Thiel, fundador de PayPal, o fins i tot el mateix fill del president dels Estats Units, en Donald Trump Jr., que és un dels principals inversors d'aquest projecte. Un dels objectius d'aquests inversors és començar a comercialitzar fàrmacs que, segons diuen ells, aconsegueixen la millora humana i la longevitat. De fet, a la seva pàgina web ja venen productes per augmentar la testosterona o medicaments que suposadament, deim, perquè no deu ser cert això, allarguen la vida.
1: Ja,
0: medicament que només se poden vendre i comprar als Estats Units perquè és l'únic país que ho permet.
1: Que els comercialitza.
2: Mare meva.
1: I també s'hauria de veure la comunitat científica que en diu de tot això, perquè clar, aquesta és la visió.
0: No, la comunitat científica diu que és una barbaritat i que és un atemptat contra la salut de tota la gent. Clar.
1: És a dir, que ara els esportistes prenen substàncies apostes, és a dir, dopatges...
0: No, crec que participaran. Sí.
1: No, òbviament sí, sí. No estan parlant de tots els esportistes. Aquests esportistes que participen d'aquests jocs prenen substàncies a posta per millorar el seu rendiment. Per tant, el dopatge és una cosa positiva en aquests.
0: En aquests Jocs Olímpics, sí. En aquests, sí.
3: De fet, això és
0: de fet ho cerquen per vendre més medicaments ells mateixos.
2: Però no, és una pel·lícula.
0: La podríem fer perfectament.
3: De fet, han intentat que estan començant ja a fer una campanya perquè en els Jocs Olímpics no hi hagi unes regles tan dures per lo que fan el tema

0: desdopatge i poder aconseguir fites cada vegada més, com a més humanament impossibles.
1: Bé, volen crear superhumans d'on ells mateixos, aquesta empresa, que ja em diràs. Bé, volen saber fins a on és el límit, quasi, quasi. Ja veurem com acaba això.
2: Que fort, sí. Fa un pot de por, sí.
0: No, i sobretot un pot de peresa, perquè un pic que comences a dopar-te,
1: no,
0: ja quan fas pop no hi ha stop, en aquest sentit.
3: Res, que
0: perquè cada
3: a...
0: vegada te reclamen més espectacularitat. No crec que faci ombra en els Jocs Olímpics, però ja és una primera passa de la família Trump
1: passa...
0: intentant canviar una vegada més les regles de joc.
1: I fer un espectacle d'aquest tipus pot tenir molt de seguiment i cada vegada se pot fer més gran. I
2: sí,
1: passa un problema gros.
0: I una vegada més tornem a jugar amb allò mateix, que és la desesperació de la gent. Perquè si tu ets una persona que tens un modus vivendi que no necessites haver de passar per aquests concursos, m'imagino que no t'hi apuntes, però jugant la teva salut perquè es dopatge allò que té... És que el teu cos és que és. Si tu comences a introduir-te com a molta merdussa, arribarà un moment que algun dels teus òrgans poden fallar i aleshores un pit mort hauràs fet un rècord, però de què te servirà? Perquè no estaràs viu.
1: Per res.
2: Bé, doncs, amb aquesta notícia que m'ho ha deixat un poc entre els cabells...
0: En resum, som una ràdio pública, no vos dopeu.
2: No.
0: Això seria el missatge de Vetres Ràdio. No vos dopeu.
2: No. Ho hem de deixar aquí, hem de fer un tento i ara tornem.
4: Quin és el teu moment de tento?
5: Bon dia, me'n dic Pau Sadort i som de Do, Menorca. El meu moment tèntol és a mitjan matí, quan m'aturo a la feina i vaig fins al Boinder de la Biblioteca de Mo, que dona de Montesport de Mo, i puc, mentre faig un cafè em puc mirar el port, que és una de les coses més polides que hi ha a Mo.
4: IB3 Ràdio és servei públic.
6: La música ressona.
7: Capella presenta el seu nou disc, Morgan. Dissabte 23 de maig, concert exclusiu a l'Auditorium de Palma. Novetats musicals amb els clàssics de sempre. Entrades disponibles a la web de l'Auditorium.
8: El sol que no surti avui.
9: No et perdis la gala dels premis dels teatres i auditoris públics de les Illes Balears amb el màxim glamour al Teatre Principal d'Inca. Presentada per Inés Mateu i Xisco Nadal i amb concert gratuït de Maria Heim per tancar la nit. 22 de maig a les 20 hores. Entrada gratuïta amb reserva prèvia. I en acabar, brindant per la millor cultura.
10: Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
11: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
12: El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia.

0: Família i salut mental. Un entorn familiar segur i afectuós promou la resiliència i la salut mental, o higiene mental. Dos conceptes que avui en dia són molt presents, no solament en l'àmbit familiar, sinó també en el laboral i, en general, en tots els àmbits de la vida. La resiliència és la capacitat d'una persona o d'un grup per adaptar-se a situacions difícils i superar-les. La salut mental, en canvi, és l'estat en què una persona se sent bé amb ella mateixa i és capaç d'afrontar els reptes i les demandes de la vida quotidiana. Per això s'ha de fomentar l'autoconeixement, que ajuda a reconèixer i expressar les emocions de manera saludable. Tot plegat contribueix a prevenir l'ansietat i a desenvolupar habilitats d'afrontament de situacions difícils i a garantir un entorn familiar estable. Recapitulant: resiliència, salut mental, autoconeixement, ansietat i habilitats d'afrontament. I terme explicat, terme acabat.
1: Pla subjectiu amb Eugènia Sampedro.

0: Molt bé, doncs moment pel cinema. Eugènia, com estàs?
1: Molt
0: ja
1: bé.
0: Te tornem a saludar. Avui hem de parlar d'una pel·lícula d'estrena.
1: Sí.
0: Perquè demà, divendres, s'estrena una pel·lícula que és una novetat per nosaltres. Què se diu?
1: Se diu Dos dies. Sí, en general és una novetat per tothom. I ara pensava, jolín, ara que s'acosta l'estiu, que abans ho xerraven, les pel·lícules deixen de ser aquestes pel·lícules tan esperades, no?, que s'esperen durant tot l'any. I és perquè costa moltíssim dur a la gent en el cine perquè la gent s'estima més estar a la playa. Per tant, és difícil defensar...
0: Tot i que diuen que de cada vegada la gent en l'estiu anirà més en el cinema perquè serà com un refugi climàtic.
1: Totalment. A mi sempre m'ha agradat anar en el cine en l'estiu.
0: Sí. És vera, però que a mi m'agrada anar-hi quan fa fosc en el cine, perquè és aquella cosa de, no sé, que quan surts m'agrada que faci fosc. Quan t'entres m'és igual, però quan surts com aquella cosa que dius, bé, ja fa fosc.
1: Total.
0: I en l'estiu, com que hi ha tantes hores de sol, se complica una mica la cosa.
1: És vera que a Cine Ciutat, quan comença a fer calor, els horaris comencen una mica més tard.
0: Sí, en
1: joc de les 7 i mitja...
0: Sí, també la gent tot va més tard. Em vas dormir més tard, sopar més tard, en l'estiu anem un poc més desbaratats. Però bé, en tot cas, de què parla aquests dos dies? Vols que posem el tràiler?
1: Vinga.
0: Au-hi-do.
2: Esta tarda com venia a ir a pescar.
3: ¿Tú solo? ¿Con la barca?
2: Naturalmente.
3: No, ni hablar.
4: Papá, ¿dónde vas?
2: ¿Cómo estás?
5: Entera.
2: Pues venga, ¿te vienes a pescar o qué?
5: Yo contigo no voy a ningún sitio entero.
6: ¿Cómo voy a arrancar si esto está seco?
2: Pues nos quedaremos aquí tranquilos hasta que pase alguno.
6: Cago en Dios, bloqueo ese momóvil. ¿Dijiste algo?
2: No. ¿Pero a quién se le ocurre olvidarse la clave, hombre, por favor?
7: ¿Tiene un olvidache la gasolina, doctor?
2: A mí no se me ha olvidado nada. La gasolina es porque me la han robado.
8: Bueno, ¿cuándo van a empezar a buscarle? Porque es una persona muy mayor y está solo.
9: Descripción física.
3: Guapísima. Ahora menos, claro. Lleva el cogote muy arregladito.
6: ¿Y cuándo fue la última vez que viviste una aventura como esta?
2: Ni me acuerdo.
6: ¿Para qué quieres recordarlo? Está lo viviendo.
3: Ese hombre es lo que más he querido. Así que buscarlo y traérmelo.
6: ¡Abuelo! ¡Abuelo!
0: ¿De qué parla que dos días, Eugenia?
1: Pues mira, aquesta pel·lícula neix d'un lloc realment íntim on el director, en Gonzaga Manso, parteix de la seva pròpia relació amb el seu padrí. De petit, com a tots, era el padrí que el cuidava i ara és ell qui l'ha de cuidar. Aquest canvi de rols que tard d'hora mos arriba a molts és el motor real de la pel·lícula. Realment el que fa especial aquesta obra, aquesta trama, no és tant el tema que ja s'ha tractat moltes vegades, sinó està com... Si no estoy, de la manera en què ho filma, perquè aquest director resulta que abans, bueno, la seva trajectòria està especialment situada a la publicitat i els curtmetratges.
0: Com a director no el coneixíem. Gonzaga Manso,
1: sí, no el coneixíem. I clar, és vera que hi ha molta gent que dirigeix publicitat que té... Jo m'hi fixo molt amb això perquè m'agrada molt la fotografia, diries d'una manera com molt visual. I aquí, si veus el tràiler en els cines o alguna plataforma, ho podreu veure. Que realment té aquest ull com molt ben entrenat i com molt publicitari. Molt, molt visual, tria uns tipus de planos, un tipus d'il·luminació, un tipus de color que s'allunya molt del cine. Estil, no dic per res del món que s'assembli, però, per exemple, Eufòria té aquest tipus d'il·luminació i feina feta de fotografia, que jo crec que és un poc més publicitària de la normal.
0: Ja. Això també li va passar a Antonín Obrador, la nostra cineasta fogonitxera, que ella va fer molta publicitat, moltíssima. De fet, va començar fent publicitat per marques molt importants del món. I és veritat que això, clar, és una marca que te queda quan després fas altres coses, que és aquesta direcció de fotografia que té com aquest estil, tot i que la Tonina també ha transitat per diversos estils.
1: Sí, l'admira, ella és perfecta, la Tonina. Pues sí, aquesta pel·lícula va una mica d'això. I és vera que el director s'ha allunyat conscientment del drama més feixuc, de la mirada trista sobre fer-se gran. Tot lo contrari, ha volgut contar aquesta història des de la tendresa, des de l'humor i fins i tot des de la part més absurda. I, bueno, també és interessant que l'actor d'aquesta pel·lícula, segur que el coneixeu, va guanyar un Goya fa uns 30 anys per la pel·lícula, la tinc aquí apuntada...
0: En Saturnino.
9: Justino, un asesino de la tercera edat.
1: Aquesta, aquesta, sí. Fa 30 anys va guanyar en Goya i ara mos el trobam un altre cop perquè crec que fins ara no ha tornat a fer res. Ha estat aturat, si no m'equivoc, i ara torna a la pantalla gran amb aquesta nova pel·lícula.
0: Saturnino García Rodríguez.
1: Sí.
0: Aquest senyor té 90...
1: 90, sí.
0: I busques? 91, sí. Crec que té, 91 anys.
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: I és el protagonista, clar, realment tenir un actor d'aquest tipus, és que ja fa ganes de veure aquesta pel·lícula, no sé què t'he de dir.
1: Sí, no, ha de ser divertit. A més, he vist també que durant el rodatge el propi director, que això me fa molta gràcia en realitat, va decidir dur-se'n en els actors enmig de la mà durant un parell de dies perquè ells mateixos experimentessin el que viuen realment els seus personatges. I clar, això realment és una anada d'olla, jo penso, sobretot per gent tan gran, que durant aquesta experiència varen haver de viure i patir realment canvis de temps molt bruscos on els actors ho varen passar realment malament.
0: Clar.
1: I clar, és això que dius, home... Controla't un poc.
0: Sí, però molt bé. Sabeu que li ha sortit bé, no, la jugada?
1: Jo crec que sí, a més el que xerràvem ara. Hi ha moltíssimes pel·lícules que són així un poc més petites que se situen sempre durant els mesos de temporada baixa, que és el que dèiem. També vos dic, temporada baixa, jo com a programadora ja no sé ben bé el que és, perquè no sé si recordeu que l'any passat, dia 6 de juny, se va estrenar Cirat i va aguantar durant tot l'estiu amb un munt de gent venguent-te en el cine.
0: Ah, que sí, ja no me'n recordava, se va estrenar sí, en l'estiu, sí, ja gairebé.
1: Sí,
0: lluny,
1: sí. Wow. I clar, per això t'he dit que realment, bueno, també s'estrena enguany aquest estiu dia 12, si no m'equivoc, encara no serà estiu, el dia de la revelació, que és la nova pel·lícula d'en Spielberg, en sí. Christopher Nolan també
0: dia
1: estrena.
0: Dia 12 de juny, va dir, no? Christopher Nolan també?
1: També estrena, sí, de fet, això és un... Encara no ho hem anunciat, però farem una retrospectiva dedicada a Christopher Nolan abans de la seva estrena, també de l'Odissea.
0: Sí, sí, sí.
1: I clar, tots aquests directors ara s'estan situant també en l'estiu. I moltíssimes pel·lícules infantils també se situen en l'estiu. Per tant, temporada baixa, no sé, però nosaltres com a cine una mica més independent, més alternatiu i sempre en versió original, sí que jo me'n dono compte que per jo és molt més fàcil programar durant l'estiu. Hi ha molt més de buits, perquè clar, no hi ha tanta oferta.
0: Clar, no t'angoixes de, uau, hi ha massa coses, no sé què programar. Com que hi ha més poquetes i com a...
1: Sí.
0: Més bo de fer triar, no?
1: Sí.
0: I destriar. Que també
1: és... Sí, sí, sí, 100%. I però això, per sort, tenim la gran sort de la seu oficial de l'Atlàntida Mallorca Film Festival, que mos ocupa gairebé una setmana. I sempre, sempre és molt divertit acollir un festival com aquest.
0: Clar. Si vols, ara en parlam de l'Atlàntida, pots quedar una estona, Eugènia,
1: sí,
0: perquè farem una pausa.
1: Perfecte.
0: Que hem de xerrar d'un festival de cine, de música, que se farà aquest cap de setmana. Vale. Molt interessant a l'Aro, festivals de jazz de l'Aro, i després repassar la novetat de l'Atlàntida.

0: TV3 Ràdio és coneixement. Wine Days Deo Binissalem, del 22 al 31 de maig. El divendres 22 de maig, a partir de les 6:30, t'esperam a la festa Wine Days al claustre de Sant Francesc de Palma. Vi, gastronomia i música en directe amb 11 cellers i tapes eco, amb venda anticipada. Consulta el programa a binissalemdeo.com. Wine Days Deo Binissalem, cofinançat per la Unió Europea.
1: Algun costum abans d'anar a dormir que mos ajudi a dormir millor?
2: A llegir un conte amb els meus fills.
3: Mirar les meves plantes i cada vespre dormir un poc.
4: Me van dir que posés o la ràdio fluixet.
5: Rentar dents, rentar cara.
6: I me passes fil dental.
7: El darrer que sol fer és donar-li una bona besada.
8: Vaig tan agotada que caig com una pedra.
0: A IB3 Ràdio, a les 10 del vespre, entre avui i demà. De dilluns a divendres, amb Araceli Bosch.
9: I me despert 7 hores després.
10: Falta una jornada per acabar la Lliga de Primera Divisió.
11: Que hi ha opcions, és evident, la lluita era fins a la darrer.
10: El Mallorca necessita un miracle per salvar-se del descens.
12: Terminar ganando en la Lliga con un triunfo y después dirá si nos alcanzarán los puntos o no.
10: Dissabte, a partir de les 7, vos contarem en tot detall la prèvia, el partit i el postpartit del Mallorca-Oviedo i en connexions en directe amb els partits Betis-Llevant, Getafe-Osasuna i Girona-Elx. Un dissabte d'emocions amb esports 3 en joc a IB3 Ràdio, IB3 Televisió i el YouTube d'Esports IB3.
0: Tendol, la pausa que necessites a IB3 Ràdio.
13: I doncs, si continuem, ja hem de parlar del festival Alaró Jazz.

0: Idò sí, perquè el jazz tornarà a omplir l'Aró amb la sisena edició d'aquest l'Aró Jazz Festival, amb tres concerts destacats que reuniran figures reconegudes del panorama del jazz en espais emblemàtics del municipi. Demà divendres, a partir de les 8, en el Teatre de l'Aró, Gorka Benítez Trio. Aquí sentim el saxo tenor Gorka Benítez de Bilbao, i que toca amb qui saludarem a continuació habitualment. Estarà acompanyat de Dani Pérez i David Xirgo. Dissabte, a la mateixa hora i lloc, també, concert de Jaume Riera Quintet, presentant el seu primer àlbum d'aquest pianista mallorquí titulat Virada. I diumenge, com a tercer concert d'aquest l'Aró Jazz Festival, a partir de les 12:30 del migdia, però, al celler Olorón, concert de Lola Santiago i Horacio Fumero.
1: I nosaltres en volem parlar en Enric Fuster, que sé que és a punt d'agafar un avió i és el director d'aquest festival, perquè ja ve cap a Mallorca. Enric, com estàs?
2: Bé, molt bé, molt bé. Sí. Moltes ganes de que arribis cap de setmana.
1: Home, ja ho crec, és que quin cap de setmana. La veritat, que bé, quines ganes. Ets a punt de... ja ets a l'aeroport, no? A punt d'entrar a l'avió.
2: Soc a l'aeroport a punt d'agafar l'avió per venir a organitzar una mica de prof aquest 3 dies i sí.
1: Que bé, espero que t'esperi. No? Ara parlarem d'aquests 5 minutets que en Celestí ja mos feia un resum. Som 3 concerts, però que tenen d'especial aquestes actuacions, Enric?
2: Bueno, d'especial, jo crec que en el final, per mi és tot el cap de setmana, de que pugui passar en el poble on he crescut, a l'Aró, i poder tenir en això que m'he dedicat des de petit a la música i poder que venguin el referent màxim d'aquesta música en el poble i que el concert sigui proper per tothom i que tothom estigui benvingut.
1: Ja, és que això és molt guapo, això de tornar sí. En el teu poble, també compartir la teva música en els teus veïnats. Que
3: la teva passió, de dir que sí.
1: Això m'apareix una cosa preciosa, no?
2: Poder-ho compartir. Sí, és preciós i en el final, no sé, és on té sentit, també tota l'energia aquesta d'organitzar i tot això, segurament crec que se li lleva importància en el moment que és a casa. I és on tot agafa una mica de color i sentit.
1: Clar, combines una miqueta, perquè ara escoltam en Gorka Benítez, que és aquest saxofonista, que és un poc també l'estrella convidada, però també actuarà en Jaume Riera, que és aquest pianista mallorquí que presenta el seu disco.
2: Sí, sempre cada any intentem com dur músics referents en el programa nacional a l'Aró i després donar cabuda a músics de Mallorca que acaben de gravar o enregistrar discs i donar aquest punt d'empenta i perquè els músics de Mallorca tinguem un reconeixement també més on poder mostrar tota la feinada aquesta que se fa darrere la música.
3: Clar. I tu, Enric, has tocat amb molt d'ells, fins i tot amb en Gorka Benítez fas formació.
2: Sí, fa molts anys que tens la sort de poder fer música i en el final la música té això de comunitat i és molt natural en el final que mos coneguem entre tots, que hem pogut compartir escenari entre tots. Jo em vaig moure de molt jovenet a Barcelona i allà vaig conèixer molt dels músics amb els que he tingut la sort i tinc la sort de compartir moments, i en Gorka és un d'ells també.
1: Clar. Sí, Enric, perquè a veure que tu també com a músic, en aquest cas bateria, tens moltes formacions, toques amb molta gent i també coneixes el panorama, veure els teus companys tocar-ho, però és que també és una alegria poder compartir festivals amb ells.
2: Sí, és una alegria. En el final jo crec que una cosa o l'altra de jo soc músic, m'hagués agradat que de petit hi hagués hagut un espai on això passés a l'Aró, noies, ho creies, dus aquests companys que has pogut trobar durant el camí en el poble que puguin tocar, i tot és com més senzill a l'hora d'organitzar-ho.
1: I d'Enric, molta gràcies, que deixàvem agafar l'avió.
2: Gràcies a l'altre.
3: Que no t'han de deixar,
1: no?
2: No.
1: Com va la cova, bé?
2: Bé, ja estan marcant tots.
1: Ah, ja estan marcant.
3: No senten molt de truit, però tampoc, eh?
2: Sí,
1: la part de la bateria és que no m'he dat de dues les baquetes, perquè...
2: Sí, no, i aquesta vegada que ni toc, ben van buides.
1: Ai, no, no t'ha fet falta ni això. En Gorka ja és aquí, no? Ve demà.
2: En Gorka arriba demà de matí, en Jaume ja és per aquí, i na Lola i en Horacio arriben el mateix diumenge de matí prest.
1: Ai, ben prestat, sí, perquè en aquest celler, que serà un concert preciós, diumenge, na Lola Santiago i en Horacio Fumero faran aquesta actuació també. Recorda'm, Festival de Jazz de l'Aró, un festival que ja té ADN propi, el preu de l'entrada general és de 12 euros, i l'abonament complet, 30 euros. És a dir, tres concerts, 30 euros. Beníssim.
2: Així és.
1: Convidam a tothom a anar-hi. Gràcies, Enric. Bon viatge.
2: Moltes gràcies.
3: Una ferrada.
1: T'esperam.
2: Una ferrada. Adéu,
1: gràcies.
2: Adéu.
1: Enric Fuster és el director d'aquest festival, sisena edició de l'Aló Jazz Festival, però, dit aquest punt, se l'estim de tornar al cinema, perquè tenim Eugènia per aquí encara, i hem de comentar més coses. Sí. Però vol que comencem, Eugènia? Començant per Cans...
4: Ostres, pues sí, podem començar per Cannes.
1: Com per ara... has viscut de moment aquesta edició que ja és a punt d'acabar? Perquè avui s'estrena la pel·lícula de los Javis.
4: Ostres, és
1: demà,
4: avui.
1: Demà en parlarem amb na Belén.
4: Ui, que guai.
1: Anna Belén, Martí, sí, que ets guai. Coreògrafa de la pel·lícula.
4: Sí, que és allà.
1: Sí, és allà, per això demà parlarem amb ella. Que I mos contarà com ha anat aquesta estrena, però quines vibres que s'hi diuen els joves. Sí. Has rebut de cant.
4: Pues, així ara que recordi ràpidament, record, bueno, lo més impressionant i que me fa moltíssima il·lusió és el fet de que Naina Clotet hagi guanyat el Premi a Millor Actriu a la setmana de la crítica.
1: Exacte, recorden que Naina Clotet presentava una pel·lícula com a directora i també com a intèrpret.
4: La seva òpera prima com a directora, sí. Perquè ella ha fet sèries.
1: Moltes sèries, i ho fa molt bé.
4: Sí, a mi hi ha una sèrie que m'agrada moltíssim, la de...
1: Això no és Suècia. Ai, és divertidíssima.
4: És boníssima.
1: És tan divertida. Sí. És una ridiculització dels pares moderns, d'aquestes noves maternitats i noves paternitats, però molt ben filat, amb un humor molt intel·ligent. Sí. És molt divertida, aquesta sèrie.
4: Me va agradar molt.
1: Divertida i dramàtica alhora, perquè és aquesta cosa que és molt fina. Per tant, Naina Clotet ja ve amb sèries importants, i ara aquesta pel·lícula que se diu Viva.
4: Sí, que jo vaig veure el tràiler i me va impressionar molt, perquè en el final hi ha un corrent de la indústria del cinema català que el que hem vist fins ara, o el que jo almenys record d'aquests darrers anys que he estat més ficada dins l'indústria del cinema, és que el cinema català és molt naturalista, molt contemplatiu, molt intimista, i amb aquest tràiler jo vaig me va sorprendre per a bé, perquè veig un estil que no he vist fins ara de cinema català, que segur que és, i existeix, però jo, com a espectadora, no l'he vist encara, no he tingut la sort, i és d'una fotografia, el que xerràvem abans, com a molt treballada, gens naturalista, un muntatge superpicat, i una Naina Clotet, vamos, impressionant, i amb moltíssimes ganes de veure aquesta obra.
1: I a més, una pel·lícula molt valenta, perquè Viva, aquesta pel·lícula Naina Clotet, explica la història d'una dona que ha patit un càncer, però no des del dramatisme, sinó de una vegada l'ha superat, què li passa a aquesta dona, com torna a refer la seva vida també en les seves relacions amoroses i sexuals. Sí.
4: I una cosa que també crec que han de dir d'alguna manera, i és que aquesta pel·lícula té tres idiomes, crec, per a un d'ells, i és més important, i és que condueix tota la pel·lícula sencera és el català, per tant, que una pel·lícula com aquesta, que no és que sigui petita, però bueno, ja m'entens, està fet aquí, no és res de Hollywood, hagi arribat a un festival com aquest i hagin premiat una interpretació de Naina Clotet en tot el idioma nostre per banda, crec que s'ha de dir, i és molt important per la nostra indústria també.
1: I tant.
4: I crec que hi ha molt de missatge, i crec que és molt important, i en el final ella ho ha dit a les seves entrevistes, i és que això és important recalcar-ho també, i és que és gràcies a moltes institucions que recolzen que el cinema se faci en català, és a dir, te donen més punts si fa cinema en català. És molt important.
1: I a més ha guanyat aquest premi millor interpretació per ella, per aquesta pel·lícula Viva, que se diu així, que
4: Que s'estrena, sí, dia de 9 de juny a Cine Ciutat.
1: De 9 de juny,
4: sí.
1: Molt bé. No, no queda massa, tampoc també no. Serà una pel·lícula d'estiu.
4: Sí,
1: aquesta.
4: És vera, sí. I he de dir que jo la vaig programar abans del premi.
1: Ah, sí? Abans de que li donessin aquest guardó. Bé, també va anar avalada per Cannes, que m'ha fet molta gràcia de Cannes, no sé si vos hi heu fixat, que te posen la càmera tan a prop, és a dir, que tothom s'aixeca dret, quan s'ha acabat la pel·lícula fan moltes mamballetes i això, però te posen la càmera
4: ja.
1: A 12 centímetres ja. De la cara. Sí. I tu estàs allà, que no s'ha acabat
4: sí, amb els ulls inflats, sí. Ja, totalment.
1: Això li va passar fins i tot en Almodó.
4: En Almodó, va, ja vaig veure.
1: Què faig? Sí.
4: Ja va ser molt
1: Ana
4: bo.
1: Ana Victoria Luengo, que ja. Dius que ho va de fer d'hospi perquè participa de dues pel·lícules, justament.
4: Sí.
1: En
4: sí, aquest, sí.
1: Perquè, clar, participa en Almodóvar i també
4: en
1: Sorogoyen.
4: Sí. Moltíssimes ganes de veure aquesta pel·li, també.
1: També, ja tenim dia d'estrena d'aquesta? Serà més cap a la tardor?
4: Crec que sí, crec que sí. No me sona ara haver-la vist. Pintura és agost, però crec que més setembre o octubre. Ara no estic segura.
1: Bé, estarem pendents. Sí. I ja per acabar, que mos queda poc temps, avui, cap vespre, l'Atlàntida Mallorca Film Festival organitza un acte en el qual donarà a conèixer les pel·lícules de talent balear que participen en guany del festival.
4: Sí. Sí, és un acte realment guapo i jo recordo també l'any passat amb un molt bon record, perquè al final és vera que mos agradem més o menys en el final és un festival que s'està cada cop internacionalitzant més i també nacionalment té un pas molt important i a nivell d'indústria cada cop també més però el festival decideix otorgar-mos als mallorquins, a la gent que feien coses des d'aquí, aquesta cita, aquesta vetllada, i a mi em fa especial il·lusió perquè crec que és un bon moment pues, per reencontrar-te amb amigues, amb amics, xerrar dels projectes que tens i això i sobretot, i el que tu deies, com us mostrin aquesta programació a balear, que jo no sé encara, abans sé alguna cosa però
1: no
4: ho
1: direm, fins demà no ho direm res
4: no, però moltíssimes ganes d'aquesta nova edició, la veritat, ojalà jo tingués alguna cosa per presentar o fos jurat, que l'any passat vaig ser jurat i m'ho va encantar.
1: És que t'agradaria participar cada any de qualque manera, no? A presentar pel·lícula, o ser jurat o formant part d'allò que sigui.
4: De fet, a Cine Ciutat hi participam, tenim un taller per adolescents de 3 dies, de fer un curtmetratge en sa telèfona i
1: que això l'any passat va funcionar superbé.
4: Sí, vos convido a mirar la pàgina web de l'Atlàntida perquè hi ha tota la informació i la nostra pàgina web de Cine Ciutat també perquè agrada moltíssim i encara hi ha possibilitat per inscriure-se i és gratuït.
1: Molt bé. I demà vos ho contarem perquè hi anirem avui cap vespre, Eugènia. Sí. Tu i jo, i més gent, òbviament, però tu i jo, perquè fem feina a la ràdio, demà ho podrem contar, tot allò que passi, i totes les pel·lícules de talent balear que se projectaran en guanyar l'Atlàntida.
4: Sí.
1: Moltes gràcies.
4: Gràcies a vosaltres.
1: Que la setmana que ve se l'estiu deixam aquí.
3: I
1: arribaran els serveis informatius i venir tot d'una.
5: IB3 Ràdio. Les notícies de l'exili.
6: Bon dia. Presó per a tres joves detinguts per dur 3 quilos d'haixix i 15.000 euros en un doble fons del cotxe. Els detinguts s'allotjaven a diversos hotels de Magaluf, a Calvià, des d'on distribuïen la droga a terceres persones.
7: La policia local va decidir inspeccionar el vehicle i va trobar restes de substàncies estupefaents i un doble fons amb un complex sistema d'obertura on en el seu interior hi havia haixix, els diners i 50 grams de tussi. Estan acusats com a presumptes autors d'un delicte de tràfic de drogues i pertinença a grup criminal, la investigació no es dona per finalitzada, ja que no es descarta la implicació de més persones.
6: Més qüestions de la jornada. Quart dia de vaga avui de metges d'aquest mes per reclamar un estatut marc propi. Avui, com cada mes, es concentraran a les 6:30 de l'hora baixa a la plaça de la Reina de Palma.
7: Unes aturades que aquest dijous han obligat a suspendre 41 operacions programades i 3.100 consultes i proves diagnòstiques. El seguiment de l'aturada es manté respecte de les anteriors jornades en un 80% als hospitals i en un 50% a atenció primària. Demà repetirà la darrera jornada de la setmana i també del mes, un fet que afecta sobretot els pacients com aquests de l'Hospital de Can Misses a Eivissa.
8: No mos atenen, ja mos cridaran i, clar, hem perdut un dia de col·legi per desnin i jo sa feina.
9: Un any i més per a visitar traumatòlogo. I quan visito a traumatòlogo, una huelga. I otra vez esperando, otra vez no puedo ni andar, ni trabajar, ni dormir bien.
6: I aterren a Turquia en aquests moments els activistes de la flotilla que varen ser abordats per l'armada israeliana en aigües internacionals al mar Mediterrani.
7: El ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Álvarez, ha dit que els 44 activistes espanyols de la flotilla seran deportats via Turquia. Entre els alliberats hi ha quatre illencs, una eivissenca, els menorquins Lluís de Monell i Alonso Santos i el mallorquí Toni Riera. El grup d'advocats de la HAC, que els assessora, ha criticat l'acció d'Israel perquè entenen que constitueix una flagrant violació del dret internacional. And violence wherever they go. They have a war machine. Una de les activistes ha denunciat just a l'aterrar de l'aeroport a Turquia que l'objectiu d'Israel és la violència, però assegura que les seves accions faran un món més segur.
6: I a la plana nacional avui també és notícia que l'empresari Víctor de Aldama nega que l'expresidenta del govern balear, Francina Armengol, cobrés comissions per la compra de mascaretes, com s'hi va passar, ha dit a les Canàries. Ho ha assegurat avui davant el jutge de l'Audiència Nacional.
7: Així ho ha declarat Aldama davant el jutge de l'Audiència Nacional, Ismael Moreno, després de ser citat a declarar com a imputat arran de l'informe de l'UCO sobre la compra de material sanitari per part de les Illes. Aldama, presumpte corruptor de la trama, ha dit que els suposats pagaments de 10.000 euros que li hauria realitzat a Coldo García, exassessor de l'exministre Avalós, no només eren per comprar mascaretes, eren pagaments en general, sobretot de presumptes fraus d'obra pública.
6: I a l'àmbit cultural, el Festival Atlàntida Mallorca Film Fest torna aquest estiu en la seva 16a edició. Això després de tancar l'any passat una de les convocatòries més multitudinàries de la seva història, amb 45.000 espectadors presencials a Mallorca i més d'un 1,5 milió de visualitzacions i a Filmin.
7: El certamen, que se celebrarà de dia 24 de juliol al 2 d'agost a Mallorca, ja ha presentat la imatge oficial, però avui, a partir de les 7:30, es presentarà en roda de premsa els participants de la secció Talent, un laboratori on diversos projectes podran ser mentoritzats per professionals destacats de la indústria audiovisual.
6: Hem arribat així a les 5:04. Tornem en tota l'actualitat quan sigui les 6.
5: Més informació a ib3notícies.com.

0: 21 anys amb tu.
1: Tèntol. Heu de saber que s'han publicat la poesia completa de Joan Alcover per a commemorar aquest any Alcover en memòria de 100 anys de la mort del poeta.
2: Tèntol, amb Margalida Mateu i Xisco Nadal.

0: Moment d'encetar aquesta tercera i darrera hora del programa d'avui. Ho fem amb en Miguel Salé, que ens acompanya aquí al control tècnic. Tot d'una parlarem de l'any Alcover, d'aquest 100 anys de la seva mort i de la publicació de la seva poesia completa comentada amb el professor Ignasi Moreta. Però abans ha arribat ja la nostra senyoreta Brioix. Hem de parlar de cuina i avui també cuina i relats.
1: Gastronomia Arxiana amb la senyoreta Brioix.

0: ja és aquí la nostra senyora Tabrioix. Com estàs? Benvinguda.
1: Relaxada, no?
0: T'hem fet córrer avui, eh?
1: Bé, està bé.
0: Avançat.
1: Això és el que té, no? El bon temps que fa noves idees, de cop sorgeixen plans.
0: Ets amb bosses de trànsit, de Palma, a vegades
1: és típic,
0: també
1: és
0: passa.
1: És típic. Però sí.
0: No passa res, perquè per això tenim gastronomia arsiana.
1: Ja ho sabíem.
0: Que s'adapta a qualsevol horari del programa. És que tot rima. Com estàs? Ben tornada. T'he de dir que avui no hem pogut escoltar el teu resum perquè hem tingut un petit problema tècnic i m'ha agradat tant que vull que el nostre oient l'escolti.
1: Vinga, dali.
2: Molt bon dia, oients de Tèntol. Aquí la senyora Tabrioix. Avui a Gastronomia Arsiana estrenarem el nou Mindfulness Gastronòmic, el que a partir d'ara s'anomenarà Maig Cooked Less, el concepte que vol cuinar manco per assaborir millor el bon temps. Vos espera a tots a Gastronomia Arsiana a les 5:30. Fins més tard.
0: S'ha avançat un pot, són les 5:05, però la senyora Tabrioix és aquí.
1: Que bé.
0: Ai, quin relats,
1: eh? He de dir que m'ho vaig passar bomba fent-se... Perquè jo me tocava, vaig anar a Nicaragua, els dimecres on vaig, Margalida, a Nicaragua. A Nicaragua, llavors, una mica la té un teclat i allà me vaig inspirar i vaig dir, vinga, va, trepitja aquestes notes i fes, no? I també he de dir que fa calor i venia en sa dessuadora, perquè volia semblar en Bad Bunny. Tenia una sorpresa preparada i no... Tot això és per al cinc dia, d'acord?
3: Molt bé. Natiu Bani.
1: Natiu Bani.
3: La setmana que ve.
1: Bé està. Idò, mem, vaig a començar fent preguntes, d'acord? Practicau el mindfulness? Són paraules difícils d'avui, eh? Sí, m'heu d'ajudar, d'acord?
0: Mos expliques què és?
1: Ho saps, o no?
0: Més
1: mind és una paraula composta, de mind, de capet, i fullness, plenitud.
0: Saps que farem posant en música? Per...
1: Ai, això és fantàstic.
0: Sí, ho necessitam.
1: Avui hem de fer el programa amb aquests
0: grills. Gràcies, Miguel.
1: Ai, quina bona idea. Benvinguts tots en aquests Maig Cooked Less. El nou terme a descobrir a Gastronomia Arsiana que representa el mes de maig, cooked less, per cuinar manco. El mes de maig ens obliga a fer un canvi d'armari. Hi ha roba que és impossible de dur. Les textures que durant l'hivern s'han abraçat asfixien. Toca envasar el buit, la llana, i treure tirants, samarretes, calçons curts, o dit d'una altra manera, shorts, tops, suèters, jerseys o t-shirts. Cal ordenar i organitzar els nostres outfits, tenir un bon look i semblar un poc cool. Esteu d'acord o no?
0: Sempre.
3: Totalment.
1: Anglicismes, que ja en parlàveu d'anglicismes, sí. D'acord? Anglicismes per estar a la moda. Per fora, però no hem d'oblidar l'interior. I hem de pensar també en canviar el rebost. Maig és un mes que ens convida a menjar crus, a fer coccions curtes i preparacions lleugeres. Vet aquí el concepte Maig Cooked Less. Oh. Eh? Si fullness és un sufix que indica plenitud i abundància, es maig ha de ser un mes ple de cuina poc. O manco. Que t'agrada?
0: Però no per això no sigui saludable.
1: No, tot el contrari. Com us ha agradat en el meu concepte?
3: Una fantasia.
1: És una fantasia, bé, a mi m'encanta. Per tant, per qui no li quedi clar, Maig Cooked Less és el concepte arsià que abarca les receptes preestiuenques, menús i preparacions tradicionals, nostrades, estilitzades, fresques i lleugeres, plenes de sabor, nutrients de fàcil digestió i amb una aportació estable d'energia, perquè Margalida, benzina, en entretenir.
0: No en
1: és època d'exàmens, època de fer moltes coses perquè necessitàvem els dies llarguíssim i és etern, no?
0: Total.
1: Sempre hi ha temps de... Ai, ara encara... No, abans era... Ara se farà fosc, ja m'ho puc retirar. Ara no se fa fosc. No. Són les 10 i mitja. No, les 10?
0: No.
1: Les 10.
0: Arriba un moment que sí, no és el moment encara.
1: Por ahí, ja t'ho he dit jo, que estic a fora vila. És un concepte gastronòmic de temporada on la tria d'ingredients i les tècniques del que mengem ens col·locaran a l'aquí i a l'ara, que és el que seria el fullness, el mindfulness.
0: Exacte.
1: Està en l'aquí i l'ara, però amb aquest nou terme, arsià, és a l'aquí i l'ara de la temporada gastronòmica.
0: M'encanta.
1: Per tant, en resum, a partir de maig s'ha de cuinar manco. Estàs d'acord?
0: Sí, sí. El forn de cada dia l'encendre en manco.
1: La gent s'ho pensa. No, això s'ha de fer en el forn. No ho farem. Han de cendre el forn. I hablar. Sí o no? Jo tinc un forn solar que de vegades el posa a de fora. Un dia, si vols, el durem aquí en el parc.
0: Ah, sí?
1: Posarem un pollastre de matí.
0: I funciona?
1: Funciona, funciona.
3: Un forn que va amb energia solar,
1: sí,
3: o que només encalenteix els graus que te dona el sol?
1: És una espècie de capsa amb una parabòlica, per dir-ho de qualque manera, que sí, això rebota damunt un vidre i a davall d'aquell vidre hi ha solla negra perquè te recomanen que tot absorbeixi molta calentor, d'acord? I no, he fet moltes de coses, però ser més divertida és fer un pollastre a l'as. I és molt, molt divertit. Un dia la duré de veres, vos ho dic de veres, eh? Tanmateix ho podem deixar allà i només hem de calcular bé que quan giri el sol sempre hi pegui. I anant fent torns, eh? Entre els tècnics, els periodistes, els recepcionistes, vigilar entre tots i després el menjarem.
0: Tendrem per dinar.
1: Bé, anem a dir avui una llista de plats amb aquest concepte match cookless i explicarem un. D'acord? Mira, si voleu jugar i també ficar qualque plat que de la vostra...
0: Ai, pensarem.
1: Vinga, del vostre rebost de maig.
0: De maig.
1: Vinga. Empedrat de llenties. Bo.
0: Empedrat, què vol dir?
1: Empedrat és quan després hi fas com un tramponet.
0: Sí.
1: Com un mosaic, per dir-ho de qualque manera. Això sempre molt a Catalunya.
0: Una
1: quan fa...
0: Llenties amb trampó.
1: Llenties
0: trempades.
1: Amb trampó, sí. Però ha de tenir guarnició. Ha de tenir la ceba, la tomàtiga, es preva...
0: Un pot de tonyina, opcional.
1: Opcional. Au, sí, se pot posar el que vulguis, però en realitat el que s'entén com empedrat és això, que agafes un llegum i una vegada que l'has passat pel colador i de més, li poses aquesta guarnició de verdures teades, una macedònia de verdures.
0: D'acord.
1: Ous bullits en tonyina, gran plat, de sa gelera a sa boca. I a més, no cal ni plat en sos discs. Clar, que això és un triomfó, no?
0: Sí.
1: T'agraden? Li ha agradat en Xisco?
3: És que no hi ha res que m'agradi més que tots farcits.
1: Ho han descobert!
3: No ho dic de vegades.
0: M'agraden
3: molt els aniversaris.
1: Sense tàperes, però, en espai cas.
3: Evidentment, és que...
1: Perquè hi ha gent que els engalana un poc amb unes...
3: Per què han d'embrutar?
1: De què t'agraden? Un pot de ceba, el mateix vermell d'ou...
3: És que no se fan només en so vermell d'ou...
1: A casa meva hi posen
3: tonyina,
1: ceba... Sí.
3: I jo li poso una miqueta de salsa rosa, que és el mix que fa jo.
1: Sí.
3: I hi ha una variant que és fer-ho amb melicot amb almíbar.
1: Ah, sí?
3: És a dir, es farcit de sou, fer-lo i posar-ho de dins un melicot amb almíbar.
1: Qui?
3: I és una meravella.
1: És una fantasia.
3: Va ser un dia que... Mira, és d'una companya periodista, d'en Elisabet Moll, que vaig anar un dia a casa seva, m'ho va fer un sopar, i de primer va treure melicotons farcits. Vaig flipar. Vaig estar 3 mesos, que mo mare va dir, ja està bé, de melicotons. Perquè cada dia li demanava, per favor, m'has de fer melicotons en farcits. I és el mateix que sou, però melicotó. I
1: meravella. Mayones, a més,
3: és a dir, seria salsa rosa...
1: Sí, ho entenc,
3: compacte que fas per sou, ho poses allà damunt. Tastautiu.
1: Ho provaré,
3: hi ha un altre món, a partir d'aquí.
1: I s'ha de dir que, segons quines superfícies, trobareu ja la ceba potxada, la tonyina feta, la maionesa feta, la salsa rosa feta, només és A, B, C, mesclar, i ja està. Següent, amanida de pollastre bullit.
3: Sempre.
1: Aquesta també agrada moltíssim.
3: És un basic.
1: És un basic, outfit basic.
0: Sí, però bullit, jo el faig rostit.
1: T'entenc, perquè és més gustós, però si poses a bullir ses piteres amb un clau, un mitja ceba, una pastanagueta, una cabeça d'ais, una fulla de llorer, unes fulletes
0: això
1: de...
0: Això no ho he fet.
1: Clar, has de fer com un brou, en realitat, i en aquell... Però brou d'herbes i de cosetes que tinguis, queda molt bé de safrà, tot el que li puguis ficar. Una pell de llimona, allò agafa un gust.
3: Ja, jo havia entès amanida de pollastre, jo el faig a la planxa. Jo mai l'he bollit per fer-lo en sa amanida.
1: Prova-ho.
3: És bollir-ho tot amb espicis i posar-li una mica de color.
1: Un pot de color boníssim. És que està boníssim. I queda fresquet, queda molt fresquet. I és més, d'alguna manera, millor és més sec, però vull altres parts, no cal que siguis a pitera, hi ha peces que són molt més greixoses i que són més amables, però agafa un gust molt bo, sí. Agrada, i la textura és més suau.
0: Ja, és més suau. I quin temps ha de bullir?
1: Depèn de la peça, de com la gran que sigui. Sí, però ho veus, no? Que ja no molla aquella sang, que ja agafa aquell color més blanquinós. Eh?
0: Mm-hmm. Molt bé. Amanida de pollastre.
1: Un gol, sempre, un gol. Un bon sí. oli d'oliva. I
3: sempre.
1: Cruix la lletuga, a qui li agrada la carn la disfruta, té proteïna. Següent. Aquest sí que ja no és un bàsic, això ja és part... Ja és part de la paraula estiu, uh-huh. Tot i que no comparteixen cap... Bueno, sí, se té. Trampó. Uh-huh. Es trampó, per l'amor de Déu. Que te n'ha sortit molt, el tritures i té gaspatxo.
0: Ah, sí, això no ho he fet mai, vols?
1: Pues surt beníssim.
0: Sí?
1: Home, un gaspatxo que és?
0: Sí.
1: Pues les verdures Tomàtic. Triturades. Fantàstic. No li ha agradat aquesta idea en el
3: No, sí, el que passa és que a mi el gaspatxo no m'agrada. No m'agrada la textura del gaspatxo. M'agrada menjar-m'ho en cuera.
1: A tu t'agrada el salmorejo?
3: No, m'agrada el gaspatxo, per exemple, de cindri.
1: Ah,
3: o
1: sí?
3: de meló.
1: Sí.
3: Aquí...
1: Sandipatxo...
3: Sí, perquè és diferent.
1: Sirepatxo.
3: En canvi, exacte, tot.
1: Hi ha gent que posa cireres, hi ha gent que posa cindri...
3: Ubercopatxo, tot. És a dir, qualsevol cosa d'aquestes, melassa. Però m'agrada, la textura del trampó, m'agrada que sigui trampó.
1: Ho entenc, ho entenc.
0: Ja en poden fer, de trampó?
1: Sí, sí, sí.
0: Ja
1: sí, sí. Si vas en el lloc adequat a comprar les sí. verdures, sí, ja n'hi ha. Ja comencen a goitar algunes tomàtiques bones. Estàs d'acord, Xisco, no?
3: Sí.
1: Les cebes en guai m'han dit que van un poc magres per de dins.
0: Mira, ja... en els xindies parlen de trampó.
1: Home, és que és el moment. I a més, aquest trampó després el poses a damunt una base de coca i tens una coca de trampó. I a qui no li agrada una coca de trampó?
0: Boníssima.
1: O verdures, no?
0: Ahir m'han explicat que Can Salem la fan llarga, allò de fer la quadrada la fan llarga i prima, la qual cosa vol dir que sempre te toques...
1: Ara va de bo. Eh?
0: Sempre te toques cantó.
1: Així les feia na Toneta allà quan va muntar lo de ses coques en el mercat,
0: exacte,
1: no?
0: Això m'han
1: sí,
0: dit.
1: Que les feia com una llengua.
0: Exacte.
1: És com una llengua. Sí.
0: I sempre te toques cantó, perquè hi ha molta gent que li agrada el cantó.
1: A tu?
0: Per exemple.
1: Per exemple, per això sí, no?
0: Sí.
1: Sí, sí, sí. Sí.
0: Sí.
1: Una altra que aquesta me la varen xivar ahir a Nicaragua. Piquillos de llauna amb tonyina, de llauna i audú. Així me varen dir, així ho dic. Són boníssims els piquillos de llauna, que no has tastat mai, tiueta, i d'amb una llauna de tonyina i un pot d'ou dur. Són mel.
0: Mm? Molt bé.
1: Un altre de ses nebodes, llom torrat en lletuga. És com una cosa base, clas-clas, una lletuga cruixent, i ja han dinat.
0: Sí,
1: ja no?
0: també.
1: Truita, una truita en tomàtiga trempada. És que sa tomàtiga ja pot acompanyar a qualsevol
0: sí.
1: Plat.
0: I ous en tomàtiga, uf.
1: Mira el que havia després, ous remenats en tomàtiga. Uf. A tu t'agraden, eh?
0: Els ous en tomàtiga m'encanten.
1: Mira, aquí no soparien juntes.
0: No tothom els està fent els ous en tomàtiga.
1: Jo no som...
0: No t'agraden.
1: Mals amants, però tal vegada hauré de venir a casa teva, menys si els teus
0: m'agraden. Els haurà de fer ma mare, perquè jo...
1: Vendrem.
0: No me surten tan bons.
1: Ganes tenc de conèixer-la, idò, perquè m'ha fet alguns presents de confitures.
0: Sí.
1: Que ja s'han acabat,
0: però,
1: ja ho he dit.
0: Però és una recepta que cada vegada se fa manco els ous en tomàtiga.
1: I...
0: Perquè té com una elaboració... És a dir, és molt senzill, perquè du ous i tomàtiga.
1: Sí, però ta mare segur que fa en tomàtigues seves,
0: sí,
1: que les té
0: empotades,
1: sí, sí, i
0: sí.
1: després les té i les passa per la pella.
0: Sí. Sí.
1: Això no és tan senzill, no?
0: Clar,
1: vull dir, és senzill, però té unes elaboracions prèvies.
0: Sí.
1: I de...
0: I com remena el ou? Saps? Aquí hi ha la màgia.
1: Aquí podrien cantar la trinca. Ah, no. Junts.
3: Sempre.
1: Remana.
3: Remana, nena.
0: Sí. Pa, no crec que fos de la trinca.
1: Què era la trinca? Ara ho miram.
3: No sé què, en l'original era de Guillermina Mota.
1: Mota, sí. I varen fer una versió, no?, amb la trinca.
3: Sí.
1: Això
3: mateix. I en Haldor Mar... va fer la versió en anglès, que també és una meravella.
0: Ah, en anglès
1: no l'he sentida. Jo no l'he sentida tampoc. No. I de Prat Cindy, l'hem de pinxar, per favor.
3: Shake it, baby.
1: Uau!
3: Let's shake it. Let's shake it, baby. És que és meravellós en anglès.
1: Fantàstica. Vinga, ja hem dit, seguim. Tenim espamboli, que espamboli també és un match cookedless, perquè en realitat sembla que no has de cuinar res, però pots cuinar moltes de coses. Hi ha gent que fa una botifarra i la posa damunt. Hi ha gent que, és que aquí, una sardina, qualsevol cosa, és companatge, que diríem. Mm. Gaspatxo, que
0: això
1: ja...
0: Això és el sopar de molt de dies.
1: De molt, de quasi tothom.
3: Ma mare, avui que ha fet peix frit, que no he tingut temps de menjar-ne, d'ara fris, de que siguis vespre per fer un pa amb oli, en so peixet.
1: Arbarà.
3: Sí, que serà bé. El meu so perillo d'avui. Sí.
1: Quin gust.
0: I jo vaig comprar sardines, perquè com que aquesta setmana sí. Hem xerrat de sardines...
1: Te va pegar.
0: I troc que hem de menjar sardines d'aquí, perquè mos han dit que la sardina d'aquí és fantàstica, meravellosa, que té tots els nutrients del món i que...
1: Ja les has fetes?
0: No encara, només els de
1: planxa. Que bones, molt bé. Després, sa fantastiquíssima, polivalent i sempre meravellosa amanida de pasta.
0: També.
1: No us agrada? Ai, jo la trot divina. M'encanta.
0: Sí.
1: Plaja, amanida de pasta. Barca, amanida de pasta. Muntanya, amanida de pasta. Lo que sigui.
3: Aguanta molt bé. Sí. Que aguanta molt bé. Que això és important.
1: Sí, sí. Amanida d'arròs.
0: També.
1: Baba Ganoush, que ja va venir aquí un grup, us en recordeu? Els he fet un homenatge, eh? En Atzeguiló, en Gori Mates i demés.
0: Els vas escoltar?
1: Sí, era just... molt guapo, sí. Que és aquest paté fet d'auberginis en el forn, amb tahina, que és aquesta pasta de sésam triturat, i un pot de llimona i això, i tot triturat fa com una espècie de paté vegetal, no? I està superbo. Si no teniu encara auberginis, se pot fer de... carxofes. Ja no se dirà baba ganoush, però funciona igual. Pots bullir o fent el forn la carxofa i quan està ben cuita la poses dins un tassó per posar la batedora i li poses o tahina o llimona o herbes o el que vulguis per trempar aquell gustet. Sí? I arribam a la recepta que vull desenvolupar, i a més t'aduc la versió per celíacs o per gent no simpatitzant amb el gluten o que de vegades simplement volen tastar una cosa nova. Estar volent no és més que una amanida de trempó, que com si féssim una amanida, perdoneu, de pasta, però en lloc de la pasta és un trempó amb cuscús, sí? Que et sèmola de blat. El cuscús hi ha moltes gruixes que canvien el nom, per exemple, el bulgur és més gruixat que el cuscús. El cuscús és més finet. Ah. Eh? S'entén, no? Uh-huh. Bé. Podeu agafar la gruixa que vulgueu, heu de llegir el paquet per
0: mirar les funcions.
1: Sí, però en principi és el mateix volum de líquid, si agafem el cuscús, és el mateix volum de líquid que de cuscús, i això ho deixes dins un bol, eh? Allà, que se begui l'aigua. Aquesta aigua jo recomano, com han dit en el principi, que facis un brou. No tiris aigua i ja està.
0: Ah, no?
1: No! Fes en quatre coses que trobes per allà, en aquesta aigua, com si fessis una infusió, però en lloc de posar roibós o altres, o jo què sé, o tarongí, poses el mateix que dèiem abans, un tros de canyella, un parell de comins, te'n vas un poc, eh? Te'n vas petsut en les espècies que acompanyen... un pan més exòtic. Llavors, fiques totes aquestes espècies que li donaran un saboringo en aquella sèmola, s'entén? Uh-huh. Sí. No menges blat, ho fas amb blat serraí, que tot i que coincideix el nom blat, blat serraí no és blat, eh? És el que seria...
0: sarraceno en castellà.
1: Trigo sarraceno, però no és blat, no ho és, és a dir, no té gluten i se pot utilitzar. I bullit queda com si fos és a dir, l'aplicació culinària és la mateixa que l'arròs.
0: Sí, però no és tan bo.
1: Escolta, si fas aquest pla que t'he dit, si agafes aigua
0: i poses...
1: El secret és agafar un pot de comí, un pot de canyella, una pell de llimona, un pot de sal, un all, un trosset de ceba, una fulla de llorer, un pot de prevabord, i això fa...
0: Clar, que és bo.
1: I a partir d'aquí bulls el serraí. I fred, tot això se menja fred. És a dir, has fet la sèmola i li afegeixes aquest trempó, que aquest trempó pot tenir també, com dèiem en el principi, ho pot fer només ceba, tomàtiga i preva, però també hi pots posar ou bullit, tàperes, olives...
0: La gent que hi posa iogurt...
1: Com a salsa d'acompanyament, se fa aquesta salsa tzatziki, que és un poc més grega de la part de la conca, però que és com una salsa de iogurt salada, perquè sempre relacionam que el iogurt va en sucre i en aquest cas no, i evidentment amb un poc de sal, no com si fossis sucre, no fiqueu quatre

0: croquetes de, per exemple, aquestes que se diuen falafels...
1: O tot sol.
0: O tot sol, o tot sol, total. Sí, de fet, el cuscús aguanta superbé a la gelera. És un plat, el cuscús en aquest sentit, tabuler, aquesta amanida de cuscús, perdona, m'he donat un ingredient molt, molt important, menys mal que en tinc aquí escrit... S'ha de posar, si voleu, tot el que han dit, però herbassana, perquè si no posant herbassana no acaben de pegar el bot.
1: No és un tabú. A
0: l'Àfrica, m'entén? És a dir, tornem a fer repàs, perquè potser ho he dit un poc desordenat, seria tenir la sèmola cuita quan està freda, perquè si no bulliràs totes les verdures que hi posis, quan estigui una mica fresquet, i afegeixes el trempó guarnit així com tu t'agradi i, a més, herbassana picada. Queda boníssim.
1: Opcional.
0: Panses queden bé, a mi m'agrada. A mi també.
1: Formatge.
0: Formatge
1: sempre va bé en tot.
0: Jo darrerament no n'estic menjant gens.
1: Uf, ja
0: o poc. Jo no. De cop és com que... No sé, ja no va bé en escap igual.
1: Uf, quina sort.
0: Sí.
1: Ou bullit,
0: queda molt
1: pastanagó,
0: bé, proteïna, boníssima, cruixent. Sí, la qüestió és que hi hagi com a diferents formes, colors, gustos, i tot així en petit, llavors a cada cuarada tens diferents explosions dins la boca.
1: I pot posar un formatge aquest tipus grec, que
0: sí,
1: també
0: és
1: molt bo.
0: Sí, tipus feta, no? Que és molt salat, és com a formatge encurtit, i està... Sí,
1: hi queda bé.
0: Hi queda molt bé, mira, s'ha canviat la cara ara, no?
1: Quan xerrant de formatge, tot va bé.
0: Jo vull dir que, no sé si els oients estaran d'acord, però que no oblideu disfrutar de cuinar i connectar amb el producte d'aquí i d'ara, perquè tota aquesta història ve d'aquest nou concepte de Much Cooked Less, i que visca la meditació activa que és cuinar. Jo, per jo, cuinar és una meditació activa total, que tot i que m'adoni feina i fregoteo, m'agrada, a més, després puc rebre. I recordant també que la gastronomia arsiana fent tot allò que ens agrada. Per tant, a meditar i a cuinar.
1: Sí, moltes gràcies. T'ha quedat redó.
0: Ai, que guapo.
1: Sí, te volia dir, abans que te'n vais, que avui teníem una pregunta del dia que hem demanat als oients, a menys si sabien que era una pinya, però una pinya com a vegetal. Tu la sabies, en aquesta?
0: La pinya de pinyons?
1: No.
0: La pinya de menjar fruita? La pinya, sí, que no és una couflori i no és una... És a dir, fa com un cono verd, molt guapo.
1: No, però la pinya se refereix a en allò... És a dir, seria la couflori, però la tendra. Allò és la pinya d'una couflori, per exemple.
0: Seria el nom d'una de les parts de la couflori.
1: Sí, i a les pitius, la pinya de col, és quan s'anomena la couflori. I havíem demanat això, i no tots els nostres oients ho han sabut. Molta gent s'ha embolat en les carxofes. Vull dir que no és una cosa molt coneguda. Que
0: ara ho miraré, en això.
1: Pinya, que... sí, si vols investigar en la pinya.
0: On se diu així, pinya?
1: Les pitius és pinya de col. A la colflari.
0: Ah, que guapo, no?
1: Sí.
0: Sí?
1: Sí, sí, sí. És molt curiós.
0: Que bé.
1: Bé, t'ho deixo aquí per si ho vols investigar.
0: Estupendo, Margalida.
1: Moltes gràcies. Heu sentit els senyals horaris de les 5:30 fins la setmana que ve, senyora Tabrioix. Fem una pausa i tornem tot una.
2: IB3 Ràdio, informació.

0: Cappella presenta el seu nou disc, Morgan. Dissabte 23 de maig, concert exclusiu a l'Auditorium de Palma. Novetats musicals amb els clàssics de sempre. Entrades disponibles a la web de l'Auditorium.
1: El sol que no surti avui.
2: No et perdis la gala dels premis dels teatres i auditoris públics de les Illes Balears amb el màxim glamour al Teatre Principal d'Inca. Presentada per Inés Mateu i Xisco Nadal i amb concert gratuït de Maria Hein per tancar la nit. 22 de maig a les 20 hores. Entrada gratuïta amb reserva prèvia. I en acabar, brindant per la millor cultura.
3: Wine Days Déu Binissalem, del 22 al 31 de maig. El divendres 22 de maig, a partir de les 6 i mitja, t'esperam a la festa Wine Days al claustre de Sant Francesc de Palma. Vi, gastronomia i música en directe amb bons assallers i tapes eco, amb venda anticipada. Consulta el programa a binissalemdeu.com. Wine

0: Des Deo Binissalem, cofinançat per la Unió Europea.
1: Demanau mos les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
2: En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
3: Brumels i bessons
4: a mon pare.
5: Envieu-mos les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
6: 646-93-45-01.
7: La vull dedicar a mon mare.
8: En el Coni.
9: En el meu pare.
10: A la meva padrina. Daddy Cool, desbonim.
1: No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
5: Ràdio Tradicional, sí senyor.
6: De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
5: A qui dediques aquesta cançó?
1: A tu, Xavi, a tu.
5: Ai.
7: Això, que t'estim molt.
11: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
12: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
11: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
6: Font de misteris.
13: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
14: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
6: Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio.

0: Escoltant de Salvació de Joan Alcover, música per Juanjo Montserrat, perquè és l'hora de parlar amb el professor Ignasi Moret de Xisco.
1: Sí, perquè tot coincidint amb l'any Alcover i el centenari de la seva mort, edició 62, ha publicat una nova edició crítica de la poesia completa de Joan Alcover, a cura del filòleg Ignasi Moret. És la primera vegada que l'obra poètica catalana de l'autor es presenta amb un aparell crític complet i amb una revisió filològica exhaustiva. El volum recupera els llibres Cap al tard i poemes bíblics, així com altres composicions incorporades a l'edició de 1921, i permet rellegir Alcover no només com un poeta elegíac, sinó també com un autor modern, profundament conscient de la llengua, de la tradició i del drama humà. I en volem parlar una estona en profunditat amb el curador d'aquesta edició, Ignasi Moret.
2: En profunditat.
0: Ignasi Moret, benvingut.
3: Moltes gràcies.
0: Com estàs?
3: Molt bé.
0: Gràcies per ser aquí. Aviat te'n vas cap a la presentació d'aquest llibre.
3: Sí, anem al Can Alcover, que a més em fa molta il·lusió presentar el llibre a la casa on va viure Alcover, on va morir, i per tant un lloc, bueno, és el lloc on toca, on toca presentar aquest llibre.
0: Però tu com a estudiós de Joan Alcover ja hi deus haver estat a casa seva.
3: Hi he estat una vegada, i també he estat a l'Arxiu de la Reina Mallorca, on hi ha tot el fons Joan Alcover, els seus manuscrits, cartes, etc. I, per tant, bueno, un goig que es preservi aquest llegat i que estigui a disposició de tothom.
0: Com un autor com tu, com un professor estudiós com tu, s'interessa per l'obra de Joan Alcover, Ignasi?
3: Va venir una mica per atzar. Em va tocar un any explicar Alcover als meus estudiants, quan jo feia classes al Pompeu Fabra, ara estic a l'Autònoma, i em va tocar explicar Alcover. Jo tenia un coneixement molt superficial d'Alcover en aquell moment, que no passava, doncs, de Desolació, que és un poema extraordinari, que em sabia a memòria des de l'adolescència, perquè és un poema que parla a fons, no?, La Serra, La Manguera i poc més, no? Llavors, clar, em trobo, doncs, aquest any l'hauré d'explicar, doncs tu em començo a entrar a fons en Alcover, i és quan vaig veure que trobava a faltar una edició crítica, una edició que m'informés, doncs, de la datació precisa de cada poema, si hi ha canvis d'una edició a l'altra, variants, etc. I per això, doncs, dic, això no hi és, doncs mira, ja m'hi poso i em vaig autoencarregar fer aquesta edició.
1: Clar, parles d'aquesta edició crítica, Ignasi, però tot i així és una edició molt assequible. Té diferents nivells de lectura. La gent que vulgui tenir les poesies d'Alcover recollides amb un llibre pot comprar o pot adquirir aquest edició en 62. Es veu que darrere hi ha tot un aparat que, si t'interessa la filologia o aprofundir-hi, hi pots anar, i aporta molta informació, però també per un lector que vulgui atracar-se per primera vegada Joan Alcover, és una molt bona porta d'entrada.
3: Sí, el Carles Riba deia allò de hem de fer edicions pel públic general, que no excloguin els filòlegs. És a dir, no hem d'adreçar-nos només a filòlegs, perquè això és fer una cultura, doncs, publicar és divulgar. Hem d'arribar a la gent, hem d'arribar al lector, no? Però hem de fer edicions ben fetes, que el filòleg, doncs, també les gaudeixi, no? Llavors, en aquest cas, l'opció de donar primer l'edició en si, els poemes, no? Sense entrebancs, eh? Els poemes venen un rere l'altre i tens la poesia del Cuber. I al final, amb un apèndix, l'aparat crític, amb les variants, els manuscrits, els comentaris, etc., doncs, bueno, doncs és aquesta manera d'arribar als dos tipus de lector.
1: Clar, sovint es recorda Joan Alcover com el poeta del dolor, arran de la mort dels seus fills, perquè és cert que va viure una vida prou dura, pobre home. I creus que aquesta etiqueta ha acabat simplificant massa la seva obra?
3: Una mica, sobretot perquè hem tendit a fer lectures molt biografistes, a dir, Alcover fa aquest poema perquè li ha passat tal cosa, no? I busca sempre relació cosa-efecte entre la biografia i el poema. I no és que aquesta relació cosa-efecte no existeixi, evidentment, doncs, quan esmenta la mort dels dos adolescents, doncs, evidentment, fa referència als seus fills, i, per tant, la relació cosa-efecte hi és, però la gràcia és que Alcover poetitza el dolor de tal manera que podem no haver tingut, afortunadament, una experiència com la d'Alcover, el llegim i ens parla, i ens diu alguna cosa, i podem abocar la nostra experiència, no? Per tant, no és un poeta que simplement poetitzi una situació biogràfica pròpia, viscuda, única, sinó que la manera com ho poetitza fa que ens hi podem abocar, i això és el que fa un gran poeta.
0: Mm-hmm. Enguany et senyor Alcover ha bandit, i és meravellós veure la quantitat d'activitats que se fan per reivindicar, per donar a conèixer la poesia, també altres escrits que han sortit sobre Joan Alcover. Supos que estàs al cas de,
3: Tot. Sí, l'edició de les obres completes d'Alcover és una grandíssima notícia, curada de Maria Tònia Perelló. Sí, s'estan fent moltes coses. Som un país que vivim molt abatzegades, no? La fórmula del centenari funciona. És a dir, quan un autor assoleix una xifra rodona, cinquantenari, centenari, del naixement, de la mort, és un pretext perquè aquell autor que forma part del cànon, que és en els llibres, en les manuals de literatura, etc., acompanyat de molts altres autors, doncs de cop el centenari ens permet treure'l dels manuals i portar-los al carrer, no? I parlar-ne. I això està molt bé, és una fórmula que funciona, culturalment té sentit, estimula la lectura, estimula el coneixement dels clàssics, estimula la divulgació de literatura, doncs aprofitem-ho. Vull dir, crec que les institucions fan bé d'aprofitar una fórmula que dona resultats.
0: Clar. I el petit Ignasi Moreta, com arriba a Desolació a memoritzar-lo?
3: Perquè,
0: és un tema familiar?
3: Sí, jo havia heretat... clar, és un poema que apareix a totes les antologies de poesia catalana, per tant, un poema que t'arriba. D'altra banda, el meu avi em va regalar una edició de la poesia completa del Cuber, una edició de la Selecta de l'any 48. Per tant, jo la poesia del Cuber la tenia una mica a prop. El que passa és que una cosa és tenir-la a prop i saber-te el gran poema del Cuber, i una altra cosa és entrar-hi a fons, llegir els textos menys coneguts, veure, descobrir doncs, que entre els menys coneguts hi ha també petites meravelles, no? I això doncs, ho fas amb una certa maduresa, diguem. Però sí, Desolació és un poema que m'acompanya de fa molts anys.
0: Mm-hmm. És curiós, sí.
1: Som en conversa amb Ignasi Moreta. Ell és el curador d'aquesta edició crítica publicada per Edicions 62, d'aquestes poesies de Joan Alcover. Avui cap vespre la presentarà a Can Alcover, precisament, a partir de les 7, serà Maria Antònia Perelló i també amb en Damià Pons, un altre dels grans estudiosos de la literatura catalana aquí a Can Nostra. I ara fa un moment, Ignasi, parlaves una mica del cànon, d'aquests autors que formen part del cànon, però de vegades no els coneixen prou, i tu has defensat que Alcover és una baula essencial de la tradició contemporània catalana. Jo te demano, què aporta exactament a la modernitat poètica l'obra de Joan Alcover?
3: Alcover és un autor, d'entrada, a vegades s'ha parlat de l'elegància d'Alcover, no? És a dir, és un autor, això mateix, no? Poetitza el dolor, el dolor es pot poetitzar de moltes maneres, no? Es pot fer sentimentalisme, es pot fer pornografia emocional, es pot fer la poesia com a teràpia, com a forma d'abocar els teus fantasmes, no? Alcover és molt elegant. Alcover poetitza el dolor amb una serenitat, amb un control de la forma. Té molt de clàssic. L'etiqueta de clàssic se l'ha quedat en exclusiva a Casa Llobera perquè és explícitament classicitzant, no? Però Alcover també té aquesta cosa de fer uns versos molt acurats, molt ben fets, com fa d'acasíl·labs són d'acasíl·labs, com fa que alexandrins són alexandrins. Per tant, és un poeta conscient, responsable, que vol treballar bé, que vol treballar bé la forma, i que passa una cosa que és el que possiblement quan coneixes poc Alcover, almenys és la meva experiència, no? T'acostes a un poema d'Alcover com La Serra o com La Relíquia, i potser amb una primera lectura, una segona lectura o una tercera lectura, no l'entens. La Serra és un poema que requereix un cert esforç per entrar-hi, per entendre què m'està parlant, una pageseta, un pubill, el jo poètic, què passa aquí, no? Pots no entendre-ho, però verbalment hi ha una musicalitat en el vers, una plasticitat amb l'ús de les paraules que dius, aquest autor és un mag de les paraules. O sigui, és algú que amb les paraules sap fer fa el que vol. O sigui, un poema com La Ríquia fa un amutilat, brollador, eixut, jardí desolat de ma joventut, beneïda l'hora que m'ha duit aquí, la font qui no vessa, la font qui no plora me fa plorar a mi. Saps, un geni per escriure això. És a dir, s'ha de tenir una capacitat d'agafar les paraules i combinar-les d'una manera que són un regal per l'oïda i que després fas aquest esforç de comprensió, d'entrar en el sentit, llavors encara engaudeixes més, no? Perquè llavors no és només un significant buit que sona bé, sinó que, a més, resulta que estàs parlant d'una experiència, en el cas de La Relíquia, d'una experiència d'enyorança, d'una experiència de recuperació del perill perdut de la infantesa, etcètera. És un dels grans. És a dir, això ho sap fer un autor d'autèntica categoria. Per tant, Alcover pertany al cànon per mèrits propis, indiscutiblement. I a mi m'irrita molt quan algun manual d'història i literatura li regateja el lloc en el cànon. No? L'última història i literatura catalana, no hi ha cap capítol dedicat al Cuvé. Em sembla que no pot ser. És a dir, em sembla que és un...
1: Perquè, de fet, Ignasi, hi ha lectors o autors que associen l'escola mallorquina amb una poesia distant, excessivament formal, ara ho comentàvem. No sé què diries, perquè encara té aquesta percepció, i no sé si a Catalunya i al País Valencià, als altres territoris de parla catalana, se li dona tanta importància a l'escola mallorquina com li donem aquí a casa nostra, perquè, evidentment, aquesta pel·letiu de mallorquina fa que sí o sí mos l'explicassin a tots quan anàvem a l'institut. En canvi, clar, és una escola que queda allà al mig, ve el modernisme, el noucentisme, després hi ha l'escola mallorquina, queda tot allà al mig com una mica barrejat. No sé si a Catalunya i a València, al País Valencià, entenen...
3: Sí.
1: Tant de coneixement com en poden tenir, per exemple, aquí a Balears.
3: Sí, o sigui, segur que a l'hora de prioritzar els autors, de decidir a quin li dones visibilitat i quin no, hi ha un centralisme barceloní que segur que ens ha fet menys tenir figures doncs, com Alcover, com Costa, etc. No?
1: Molt malament.
3: Sí, molt malament. Aquí els principatins hem de fer examen de consciència perquè segur que aquest factor hi és. No? O sigui, no és el mateix la central, qui es mou per la centralitat del sistema o qui estava més lluny d'aquesta centralitat, no? I en aquest cas, doncs, la insularitat, jo crec que un poeta com Alcover l'ha pagat cara, no? Ara, això que deies al començament, no? Aquest to formal, classicitzant, en el cas d'Alcover, no va en detriment d'una profunda humanitat, no? D'una profunda emoció, d'una profunda implicació emotiva. O sigui, Alcover no és un autor que fredament confecciona uns versos de marbre preciosos, preciosistes, allunyats de la vida. No, és un autor que evoca el seu dolor, evoca el que ha viscut, evoca el que veu, el que viu, no? I, per tant, té aquesta... sap que està molt bé, d'una banda, la calidesa del que és viscut i absolutament encarnat, i al mateix temps el rigor, el control... I, per tant, aquestes dues ànimes, clàssic romàntic, modernisme, noucentisme, Alcover les encarna bastant.
0: I que veu i que viu, perquè ens has dit que has vengut avui a Mallorca, passaràs uns dies que tens moltes ganes de visitar Solla, D.A., precisament per Alcover.
3: Sí, exacte. Al final, els poetes poetitzen el paisatge, poetitzen el que veuen, I aleshores també et conviden a anar-hi, no? I a dir, doncs, aquesta rica vall de Sóller que Alcover descriu en el poema Record de Sóller, que és un poema extraordinari, no? O el poema Miramar, que diu he descobert el mar de debò quan l'he vist des de Miramar. Llavors has d'anar als llocs i veure el cas de Miramar. Hi vaig anar fa 5 o 6 anys i vaig entendre el poema Alcover. Vaig entendre que digui, he vist el mar molts cops, però com aquí, aquí hi ha una relació entre el mar i les ones i la costa i bueno, passa alguna cosa extraordinària aquí, no? I això...
0: Però, curiosament, el seu problema de la serra el va escriure des de casa seva, des d'aquí, des carrer Sant Alonso de Palma.
3: Sí, ell diu, doncs, quan de ma finestra, encesa de llums, estenc la mirada per damunt ciutat, no? Per tant, ell és un poeta de ciutat, però llavors... L'ànima mia s'enfonsa allunyana dins la serra immensa que l'illa travessa, que l'illa defensa de tramuntana, no? És a dir, és un poeta ciutadà, però sap, amb la seva ànima, penetrar un món ancestral, rural, idealitzat, una edat d'or, un món mític premodern que situa en la serra de tramuntana, que segurament en temps del Cuvé ja no existia aquest ideal arcàdic on tot és bonic, etc. Però... Bé, el poeta doncs, es pot permetre acollir-se a aquest mite de l'edat d'or, no? i de jo com a poeta ciutadà evoco, imagino, un món ancestral, rústic, que me'l dona la serra tramuntana. No? I jo crec que això també forma part dels valors que ens aporta el Cuvé.
1: Clar, escoltant-te recitar a Joan Alcover, vull fer un parèntesi frívol, per a més si la joventut s'anima a recuperar Joan Alcover, se lliga molt en la poesia d'en Alcover, ho dic perquè recitant-te cau d'hora, ha de ser una meravella, Ignasi Moret, ho dic perquè ho vius amb aquesta intensitat, que no hi ha ningú que te pugui dir que no recitant Alcover amb aquesta alegria i sobretot amb aquesta declamació.
3: Clar, és que al final estem parlant de literatura. La literatura té alguna cosa de sensual. És a dir, la literatura és el buscar l'eros a través de les paraules, és buscar la sensualitat, el goig, el gaudi a través de la prova poètica, no? I, per tant, ja el, era el gran drama dels professors de literatura, que a vegades hem matat aquest Eros, hem matat aquest gaudi, hem convertit els textos en taxonomies, recursos retòrics, ho hem volgut fer tot molt tècnic, no? I a vegades quanta gent et diu, ah, aquest llibre és que me'l van fer llegir a l'escola i, per tant, no el suporto, no? Vol dir que te'l van fer llegir malament, no? Vol dir que el professor no va saber encomanar la sensualitat, que és l'acte poètic, la lectura de poesia, no? que apel·la al més íntim de la persona, no? I, per tant, jo defenso que el professor de literatura ha d'intentar, evidentment, a distància crítica, el món acadèmic té les seves normes, eh? Però, al mateix temps, hem de vibrar una mica amb els textos, eh? Hem de deixar-nos corprendre pels textos.
0: I tant. I això, per sort, passa molt en la Belenguera. Tu saps que divendres que ve serà un acte multitudinari. Sí, sí.
3: A tota l'illa, no?
0: Exacte, que s'ha proposat cantar a la Belenguera a la mateixa hora tothom, i moltes escoles s'hi han apuntat. De fet, ahir jo xerrant amb el meu nebot, que tenen 5 i 7 anys, i tots dos cantant la Belenguera quan els cridava, perquè realment aquest esperit s'ha aconseguit transmetre i ja des de ben petits se senten molt.
3: Cosa que vol dir que el Cuber no és un poeta per erudits, és un poeta per el poble, és un poeta per la gent, és un poeta que sap connectar amb la gent. Clar que en la Casa de la Belenguera doncs, hi ajuda la música de Medu Vives, la feina que va fer Manuel Marbonet amb la seva interpretació extraordinària de la Belenguera, vull dir no és només el Cuber, però la paraula del Cuber ha arribat. És un poeta que sap connectar amb qualsevol ànima eminentment sensible per la poesia. I per tant, reivindiquem aquest tresor. És que el que és molt bo, és que ho hem de dir.
1: Ara, Ignasi, parlaves de la tasca dels professors de poder encomanar aquesta passió per la literatura. Clar, la crítica textual sovint sol ser una feina invisible, ningú hi sol parar molta atenció en els aparats crítics, més enllà dels estudiosos, però què canvia realment per al lector quan un poema està fixat críticament? Perquè, evidentment, no és el mateix que un vers acabi d'una manera que acabi d'una altra. Jo això de vegades no li donem prou importància. Clar. I això és gràcies a que qualcú s'ha assegut, ha agafat totes les còpies o manuscrits que hi hagi d'un mateix poema i ha fixat una versió canònica que és la que més s'atraca en allò que va voler l'autor.
3: Clar, és a dir, els textos doncs, els anem transmetent. Portem 100 anys sense el Cuber. El Cuber va morir fa 100 anys. I durant aquests 100 anys sense el Cuber hem anat publicant els poemes. Cada edició, doncs, normalment copia l'edició anterior, etc. Hi ha un error, es perpetua l'error, es transmet. De tant en tant, algú ha de dir, mirem-nos les edicions en vida de l'autor, mirem-nos els manuscrits, fixem un text tal com el vol l'autor, ortografiem-lo d'acord amb uns criteris i comprovem si hi ha canvis d'una edició a l'altra, no? I si hi ha canvis, el registrem en un apartat crític. Això és una feina de formiguetes, una feina filològica, acadèmica, que té un sentit. Per exemple, en el cas del Cuber, on més sentit té aquesta feina és un poema com La Sirena. La Sirena és un poema on es parla de aparentment de la incompatibilitat anatòmica entre un home i una sirena. No, anatòmicament no és possible la còpula sexual perquè la sirena no té un cos hospitalari per l'home, en una concepció falocèntrica de la sexualitat, etc, etc. Però resulta...
1: Mora't amb aquest, de fet, enfant teu. És a dir, no té un cos hospitalari, una sirena. Com se pot explicar a les 17:52 un terme que jo ara no sabia quan sortiries d'aquest jardinet en aquesta hora ja ha estat una fantasia. M'ho faré una camiseta. Cos poc hospitalari es concepte.
3: La meva dona em va criticar utilitzar aquests conceptes dient és que sempre voleu que el cos de la dona sigui hospitalari. Però el poema parla d'això, és a dir, ell intenta una còpula, no és possible, acaba esgarrapat per ella perquè en lloc de la part inferior és el cos d'una sirena és com el d'un peix i, per tant, no és possible la còpula. Però resulta que, tal com es dibuixa l'escena, no hi ha consentiment per part d'ella. I llavors dius, aquí hi ha una violació, és a dir, aquí hi ha una iniciativa sexual d'ell sobre ella, ella no consenteix, l'agredeix a través de les escates de la seva cua, és una violació molt amagada, i dius, però llavors et fas la pregunta, no estaria jo projectant els debats avui sobre la llei del sí, el consentiment, Vanessa Springora, el que avui entenem per consentiment sexual sobre un text de fa 100 anys o de fa 120 anys, no? I llavors aquí és on ve la filologia a ajudar-me. Perquè llavors hi ha un... En els versos clau, quan diu... Quan el pescador diu ell l'encalça la braona i besa son llavi humit, per tant, quan hi ha la iniciativa sexual d'ell unilateral, ella un instant s'abandona amb el cos mig dormit, més la cua que es garrapa s'arrivincla i tinc de sang el pescador, diu el text que llegim, no? La cua de la sirena es garrapa el pescador. Doncs bé, un any abans de publicar el poema Cap al tard, el Cuvé el publica en una revista i aquí hi ha una variant. Més la cua que es garrapa s'arrivincla i tinc de sang el violador. I s'escapa la sirena Casblanc. És a dir, no és cap projecció del segle XXI sobre el text del segle XX per la violació, sinó que el Cuvé mateix va escriure que el pescador en aquesta escena era un violador. No? Per tant, la filologia, el treball crític amb els textos, el confrontar variants, etc., ens ajuda a fer hermenèutica els textos, a entendre'ls, i fins i tot ens tranquil·litza si en algun moment pensem l'estic comentant amb uns termes que no són els propis de l'època del Cuvé, doncs sí.
1: I dialogue, Joan el Cuvé, ja perquè va, que mos queden dos minuts, dialogue, Joan el Cuvé, en solo lector contemporani, ho dic perquè si una cosa tenen els autors d'escànon, els grans autors, és que són universals per qualque cosa, i és que poden transcendir el temps. Uh-huh. Què diu Joan el Cuvé, el lector contemporani?
3: Home, doncs precisament que el Cuvé ens parli d'una iniciativa sexual que, en la mesura que no és consensuada, hem de qualificar de violació, doncs evidentment el Cuvé està parlant de temes que estem discutint cada dia avui en el present. Per tant, podem llegir el Cuvé com un coetani. Resisteix perfectament la lectura, és a dir, jo no llegeixo el Cuvé com, mira, un autor del XIX, per saber com s'escrivia en aquella època, per interès historicista, per interès com erudit. No, és que amb les preocupacions de l'any 2026 llegim el Cuvé i ens aporta coses. No? Per tant, és una lectura absolutament actual.
0: I de si em voleu saber més de tot això que sap el professor i molt més, que també s'ha publicat en aquest llibre fantàstic, Joan el Cuvé, Poesies, edició completa, edició crita, que d'Ignasi Moret, avui a les 7, a Can el Cuvé a Palma, juntament amb la Maria Antònia Perelló, qui també l'ha estudiat molt.
3: I tant, moltíssim. I Maria Perelló és el gran referent en l'estudi del Cuvé, indubtablement. I Damià Pons també.
0: Exacte, i en Damià Pons.
3: Sí, també és algú que coneix molt bé aquella època, que té tot perfectament documentat.
0: Gràcies, Ignasi.
3: Gràcies a vosaltres, un plaer venir aquí a parlar del Cuvé, que és un goig.
0: I tant que sí, gràcies. Fem res, no, una pausa, no, anem directament al Guateque. No sé si hem de fer pausa, Miguel. No, doncs anem-hi.
2: El Guateque musical.

0: Avui la música la posa la cantant Cher Siscom.
1: Així és, perquè hi feia anys i no hem volgut deixar passar aquesta celebració amb una playlist dedicada precisament a aquesta reina dels escenaris. Però, abans de ser Cher en majúscules, hi havia Sony en Cher i I Got You Babe és pràcticament el punt de partida de tot. Va arribar al número 1 dels Estats Units el 1965 i s'acaba convertint en un dels grans himnes pop dels anys 60.

The Chup Chup Song, que és una cançó original dels anys 60, però la versió de Cher per la pel·lícula Mermaids va acabar convertint-se en un èxit internacional enorme. És impossible escoltar-la sense acabar de bon humor, i això també és un talent.

I en Belief arriba el gran terratrèmol. No només va ser un èxit mundial, va canviar el so del pop modern. L'ús extrem de l'autotune a la veu de Cher va acabar revolucionant la producció musical i la cançó va convertir Cher, amb 52 anys, en l'artista femenina de més edat a arribar al número 1 del Billboard Hot 100, i molt abans que les nostres estimades fades.

I després de Believe, Cher podia haver repetit fórmules sense riscos, però Strong Enough va anar una mica més enllà. Dance pop, sí, però també missatge d'independència i resistència emocional. Amb els anys ha esdevingut un himne queer i de la pista de ball absolutament indestructible.

0: Idò, amb aquesta cançó posant punta en aquest programa, moltes gràcies, Xisco Nadal, Celestia Oliver i Miquel Junt.
1: Fins demà.
0: Demà tornant també Miguel Soler, que ha estat amb nosaltres al control tècnic. Demà ja és divendres i una nova edició de Tempo. Gràcies.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de les 6.
1: Bon dia. Acord unànime entre el govern central i les comunitats autònomes pel que fa al repartiment dels 7.000 milions d'euros del Pla Estatal d'Habitatge. Tot i votar a favor, les Balears reclamen un major marge de decisió en la gestió dels 168 milions d'euros que li corresponen.
2: Isabel Rodríguez, ministra d'Habitatge, ha assenyalat la importància d'haver aconseguit el suport de les comunitats autònomes. Les comunitats del PP, entre d'elles les Balears, i han votat a favor, apunten per responsabilitat. José Luis Mateo, conseller d'Habitatge, Territori i Mobilitat, ha criticat la mesura perquè assegura amb les competències i no descarta endur-les als tribunals.
3: Distintas administraciones de distinto color político nos estamos poniendo de acuerdo. Y como he compartido tantas veces con ustedes y con la opinión pública, este es el camino. Este problema solo se le da respuesta desde el acuerdo.
4: Y hemos puesto de manifiesto en esta reunión sectorial, por una parte, nuestro descontento con el plan estatal de vivienda en su conjunto, entendiendo que es un plan estatal de vivienda que no se ha negociado con aquellos que tienen la competencia exclusiva en materia de vivienda, que no son otros que las comunidades autónomas. Además, entendemos que muchos de los aspectos que se han visto incluidos en este plan estatal de vivienda han venido impuestos desde el Ministerio, insistimos, sin el necesario consenso con las comunidades autónomas.
1: I encara pel que fa als habitatges, el Tribunal Suprem anul·la el registre únic d'arrendaments de curta durada del govern central, com és el lloguer turístic. Ho fa, diu, la sentència per manca de competències.
2: Apunta, a més, que aquest registre nacional se superposa als autonòmics ja existents, com el que tenim aquí a les Illes. El registre únic ha estat obligatori per anunciar qualsevol lloguer vacacional des de juliol de l'any passat, un tràmit, recordem, que ha deixat més de 3.000 habitatges turístics fora, algun d'ells fins i tot amb llicència turística en ordre a les Balears.
1: Per cert, que l'Ajuntament de Santa Eulària ha sancionat en 446.000 euros els responsables del lloguer turístic il·legal d'un habitatge situat al nucli de Jesús.
2: L'habitatge es troba a la zona de Can Lluís de Sarrota. Ara fa un any el consistori va aprovar una sanció inicial de 580.000 euros que ha rebaixat en 140.000 euros després de les al·legacions de l'infractor. S'ha estimat parcialment aquest recurs, però l'infractor ha reconegut d'aquesta manera l'actuació irregular. Finalment, la multa ha quedat en 446.000 euros.
1: I més qüestions, perquè d'aquí a mitja hora els metges es concentraran a la plaça de la Reina de Palma per reclamar un estatut marc propi.
2: Avui, quart dia de vaga de metges d'aquest mes, les aturades han obligat a suspendre 41 operacions programades i 3.100 consultes i proves diagnòstiques. El seguiment de l'aturada es manté respecte de les anteriors jornades en un 80% als hospitals i en un 50% a l'atenció primària. Demà es repetirà la darrera jornada de la setmana i del mes, un fet que afecta sobretot els pacients com aquests de l'Hospital de Can Misses a Eivissa.
5: No mos atenen, ja mos cridaran i, clar, hem perdut un dia de col·legi per desnin i jo sa feina.
6: Un any i més per visitar traumatòlogo. I quan visito traumatòlogo, una huelga. I otra vez esperando, otra vez no puedo ni andar, ni trabajar, ni dormir bien.
1: I anem amb una darrera hora de l'àmbit estatal, perquè l'Audiència Nacional ordena bloquejar els comptes de l'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero, i de les seves filles.
2: El que investiga el cas Plus Ultra ordena bloquejar els comptes bancaris de Zapatero, imputat com a presumpte líder d'una suposada xarxa de tràfic d'influències.
1: I a la plana internacional, la República Democràtica del Congo, Uganda i Sudan del Sud organitzen una cimera d'alt nivell per intentar frenar el brot d'Ebola. Hem arribat a les 6 i 4 minuts. Tornem en tota l'actualitat a les 7.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
1: Avui a l'Aviador parlarem de llar, d'identitat i després recomanarem les sèries de cada setmana a Cata Rosella, les pel·lícules a Marta Pérez. A més, connectarem amb el Festival de Canes. Comença la cultura IB3. Benvingut tothom.

La convidada d'avui de les nostres postdramàtiques fa cinema, podcast i tracta temes d'extremada urgències des del punt de vista cultural. Anna Maeva, començarem el programa d'avui. Després arribaran a Cata Rosell en les sèries de la setmana, Anna Marta Pérez en l'escapada cinèfila i també, com deien, connectarem amb Imma Pilar, que fa dies que és al Festival de Cannes a França i ja ha vist gairebé totes les pel·lícules que s'han presentat. Tot plegat des d'ara mateix i fins les 7 amb en Lluís Fortesa i Joan Jiménez al control tècnic.

0: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador i Betres Ràdio.
1: I de nou capítol, efectivament, de postveritat i altres drames. Avui, i feia temps que no venia, en Yuki Portas, com estàs, estimada?
2: Estic molt bé. Hola, Rafa, com estàs tu? Jo? Bé. A veure, feia molt de temps
1: que no podria dir que t'he enyorat, però com que t'he vist en altres àmbits, al final no t'he enyorat tant.
2: Sí, sí, tu i jo mos trobam per artes escèniques.
1: Home, i tant. Sí. I que duri.
2: I de la veritat, Rafa, és que m'agradaria venir molt més, però estic immersa a una hiperactivitat d'activitats extraescolars que me té molt ocupada i molt contenta. Mm-hmm. I a més, el mes d'abril i maig passa tot. És a dir, hem tingut Palma, dansa, circaire, hem tingut la Radigal, hi ha hagut la Quijà de Paloma Muñoz, al Teatre Principal de Palma. A tu, quant de temps fa que vas a Sant Jordi per tu?
1: Sant Jordi fa una eternitat.
2: Fa com a 3 anys,
1: però
2: no?
1: Però en realitat és que fa, clar, no arriba un mes.
2: És que no arriba un mes. Ahir, preparant el capítol, ho pensava i dic, quant d'esdeveniments que hi ha per la primavera.
1: Però ja l'enyor, però és un Sant Jordi especialment guapo. Va tocar firmar, el contacte amb el públic, amb el lector, és molt xulo.
2: Vareu fer el programa
1: des d'allà. Des de la Rambla, després la festa de Laia Malo en totes les poetes, és allà, i poetes recitant a les fletxes. Va ser molt complet aquest Sant Jordi.
2: Que bé. I tu que ets així un pululador cultural com jo, quins altres esdeveniments has viscut aquesta primavera?
1: La Coma, que me va tocar
2: presentar. Sí, jo també hi vaig anar.
1: Amb en Libanel i vaig estar un parell d'activitats molt, molt interessants, sobretot d'escriptores, és així.
2: Bueno, van coincidir a la d'Anna Ana Starobines.
1: Sí.
2: Jo vaig anar també a la d'Anna Remedios Zafra.
1: Efectivament. Després també a Binissalem, dissabte, també va haver un parell de converses. El monòleg d'Anna Carlota Gurt, la conversa que varen fer en Empar Moliner, a Montse Virgili, molt interessant, la Coma, molt, també un
2: molt
1: festival molt complet.
2: Sí. Molt recomanable. Jo vaig anar també a la xerrada de la masterclass d'Ana Mariana Enríquez.
1: Ah, sí, que era per videoconferència, que va quedar totes així molt, molt contentes.
2: Brutal, divertidíssima.
1: Que bé.
2: Sí. Idò, jo he de dir que me vaig trobar la nostra convidada a un esdeveniment cultural que he anomenat, que és la Quijà, un espectacle de dansa on hi participes mallorquí Àlex Fuster, juntament amb 9 ballarines, crec que eren.
1: Sí, eren 10 en l'escenari. Jo ho conto tot i eren 10.
2: Jo també
1: sempre contes coses.
2: El problema és quan ja me poso a contar focos, que vol dir que m'estic avorrint.
1: També les contes? No, fins i tot quan no m'avorreix, contes focos.
2: Pues mira.
1: Juc a endevinar quants n'hi ha i després els acont. Tot i que m'interessi la funció. Me sap greu, però clar, no sé.
2: Engajes de l'ofició, com diuen. I de me fa molta il·lusió tornar, perquè avui venc amb una persona que això ho juro i se podria corroborar, que des de l'abril de 2024, quan van començar la secció a l'Aviador amb les dislèxiques, també són persianes, que ja veureu la meva dislèxia durant aquest capítol, que la teníem apuntada a una llista com persona interessant. I saps quan tu deies, bé, que vaig a fer un capítol, i estaves apuntada, així que dic, al fin ha arribat el dia de que estiguis aquí. Ella, primer de tot, han de dir que és una tipa que te la pots trobar a tot tipus d'esdeveniments. A una manifestació, a un espectacle de dansa, a una festa electrònica, tocant amb un grup de música, o, per exemple, fent un podcast o un documental. Ella és Maeva Mercati.
1: Com estàs, Maeva?
3: Hola, bona tarda.
1: Salutacions, moltes gràcies per venir
3: i
1: molt benvinguda.
2: I avui pues, parlarem de múltiples coses amb aquesta persona tan interessant. Però abans anem a posar una cançó que mos ha recomanat.
1: Idò, vinga, que entri la música, que a més és molt bona.

0: Que bon, que bueno, que a més va actuar al Mallorca Live fa un parell d'anys. Fa dues edicions va venir i va ser un dels plats forts d'aquella edició del Mallorca Live.
1: Com és que has dret aquesta cançó?
2: Pues, la veritat no ho sé, és com cançons que me mouen molt i pues, aquesta la primera i l'altra que ara escoltiu després, que són cançons que no me canso d'escoltar i que sempre me mouen alguna cosa de dins, no?
1: Jo pensava en tu, Ma Eva, i dic, no, Ma Eva, com és? I dic, és que és com un neceser, que tens de tot a dins. I per això avui tenia moltes ganes de saber quines coses fas, però també començar, si te va bé, amb un tema que mos atravessa totes, que avui l'hem titulat La llar no només són quatre parets. Ma Eva, Rafa, primera pregunta, quina és la vostra llar?
0: Contesta tu, no?
2: No, tu primer, Rafa.
0: O sigui, on me sent còmode? O com és la meva llar? Quina és la meva llar en el món, diguem?
1: Sí.
0: Un teatre pot ser la meva llar, perfectament. M'he passat tantes hores al cinema ben igual. Una sala d'exposicions, un museu, la sala que ha al Prado, on està el Jardín de las Delicias del Bosco. És com una llar, no?, perquè me sent tan còmode d'anar tantes vegades només a veure més aquest quadre, per exemple. Sí, la llar pot ser que uns amics som reunint sempre a la tribu per dinar o per sopar. Sí, té moltes llars, en realitat.
1: I tu, Ma Eva?
2: M'agrada sentir que parles d'allà de coses que són relacionades amb l'art, no? Mm. I, bueno, pues a lo millor tampoc el que estic fent ara té a veure amb trobar on està aquesta llar, ja sigui a un lloc físic, però també amb els efectes de les persones, no? I el territori, l'identitat, una mescla de totes aquestes coses, de què te fan a tu sentir-te a un lloc on estiguis a gust.
1: Que fort, jo me'n record que a Buenos Aires, vaig arribar a Buenos Aires, pensava en això de ser llarg, de sentir-te a gust, i me vaig banyar tota, plovia, no sé què, arribes d'això que necessites seure, però no, eren d'haver les 8 de matí, quasi res estava obert, i sabeu quina va ser la meva llar? Una iglesia. Jo que sóc tan anticatòlica cristiana...
0: Te vas refugiar allà.
1: Vaig entrar i va ser com a... Fuà, lo siento, pero estoy cómoda aquí. Vaig llevar les sabates, les vaig aixugar, vaig quedar un rato, vaig llegir, i dic... Que curiós que precisament una cosa que jo normalment estic rebutjant en el meu dia a dia o un altre país s'hagi convertit en la meva
0: sí, totalment.
1: Llar, no?
0: És... Qualque bar, no? També jo crec que sí. En algun moment de la nostra vida ha estat una llar.
2: I per mi també està de vora la mà. Els llocs que tinguin mar, com...
1: També sí. te generen aquesta sensació. Que curiós. Ma Eva... Vols estar fent un documental que travessa aquesta temàtica de ser llar. Conta-mos una miqueta i posa-mos la cuereta de mel a la boca.
2: Bueno, pues això va començar amb una mentoria de majordocs, que és un festival molt interessant que fan octubre-novembre aquí a Palma,
0: de
2: documental, Slow Cinema, que es diu. I en aquesta mentoria pues, vaig tenir la sort de conèixer en Miguel Ek, que ara mateix està d'estrena de documental, d'Amílcar.
0: Amílcar, a més, molt interessant, una figura clau de Cabo Verde, no?
2: Sí. I pues, amb ell li vaig contar una mica que tenia un projecte que estava allà des de fa temps, amb Nadèlia parlant, no?, de la possibilitat de fer un documental que tingui a veure amb la vivenda, per tot el que ens està travessant aquí, a les illes. I pues, quan li vaig explicar tot això, la veritat és que es va convertir a poc a poc en un procés de recerca molt més personal que jo no m'esperava. I pues, ara mateix ja duim com 3 rodatges, hem anat a Granada a rodar, perquè jo m'he traslladat allà per veure el meu pare, que feia moltíssim de temps que no ho veia. I parlam d'això, no?, també, com de totes aquestes persones que són migrants, que arriben a les illes, cercant un lloc... unes oportunitats, expansió, perquè hi va venir d'Extremadura quan tenia 12 anys, aquí, el boom turístic dels 70-60, i es va quedar com altra tanta gent, però és veritat que ell, com a artista, que ho va deixar tot, no?, i volia viure de l'art i necessitava viure de l'art, no va trobar massa coses aquí i diguem que, entre cometes, l'illa el va rebutjar. Llavors se'n va anar d'aquí i amb aquest anar-se'n, bueno, no ha parat, no ha aturat, s'ha mogut molt... ha estat atravessant situacions de sensellarisme i finalment ha acabat una cova vivint a Granada. Llavors, aquest procés de recerca de la llar comença com preguntant-me amb els meus pares, que han migrat tant, tu on sents la llar? S'ha mogut? T'has anat? La meva mare també, no? Va néixer a París, després se'n va anar molt prest, amb 16 anys, a Itàlia, i després va acabar caient a Espanya, no? I encara que ella parla molt en castellà, i crec que a dia d'avui somni en castellà, encara compta en francès. Llavors, són aquestes coses que t'atreveixen que dius, vale, demasiado francesa para ser española, demasiado italiana para ser francesa, i com que arribes un moment que d'on ets? És com d'aquesta pregunta, quan te demanen d'on ets? Doncs jo he fet un acrònim que es diu guiriyorquina, que som aquestes persones que som fills de guiris nascuts a les illes, no?
1: Sí, sí, sí.
2: I la veritat que tenim moltíssimes coses en comú, les persones que hem nascut de persones estrangeres aquí. És un sentiment de recerca, d'identitat, que no és talment d'aquí, és com sempre m'he sentit una mica forastera, no? Lo millor és mallorquí, no és la meva llengua vehicular, i també com on te trobes, que estàs molt allà, molt aquí, però no termines de trobar aquesta allà. Llavors, aquest procés de recerca, d'anar a la família, viatjar, i després també trobar amb les amistats, les relacions i els vincles, qui pot ser casa per tu.
1: Mm-hmm. És curiós perquè jo quan te vaig conèixer a Eva, ara que ho dius me quadra tot, perquè sempre, des del meu punt de vista, era com que sempre anaves a persones que no eren d'aquí, també, no? Com que ser ja de pares estrangers fa que de sobte te relacionis amb més persones, no? Com que obris aquest espectre, i també és interessant com hi ha com una herència, encara que tu ets d'aquí, en realitat, no?
2: Però quan de mallorquins, si li demanes d'on són, t'hi diran d'altres llocs, perquè jo treballava a Son Gotleu, uh-huh. i tots els joves amb els que jo treballava són d'aquí. Però uh-huh. no, mai te diran que són mallorquins.
1: Clar, clar, clar.
0: Sí, és molt curiós això de la identitat. Me sent molt identificat en aquest sentit.
1: Sí, tu també.
0: Família extremenya, nascut a Madrid. També és veritat que he viscut aquí la major part de la meva vida, però m'acosta dir que som de qualque banda en, uh-huh. general, en concret, en general. Sempre m'ha costat.
1: Sí, és que mentre pronunciaves això de ets d'aquí, jo mateixa me feia com a cosa clar. De dir, i què significa ets d'aquí o ets d'allà? Ja podríem com obrir tot un ventall de contradiccions amb aquesta...
2: Només de preguntar d'això, jo fa 2 anys amb la meva parella que vaig fer penades per primera vegada a la meva vida.
0: Jo no he fet mai.
2: I és com tradicions, no?, que dius, i ja. No les he viscudes. I nosaltres aquí a França no teníem Reis Mags. Llavors nosaltres només fèiem Papa Noel i fa poc també com totes aquestes tradicions que ara les estic visquent com mallorquina que s'ho va renda les tradicions, però les estic tratant de viure des d'un altre lloc i fent ses paus també, perquè estava molt enfadada, crec.
1: Mm-hmm. Que sí. Curiós. Jo tinc la meva predinera a la mana i nosaltres fèiem... Bueno, fèiem Papa Noel, també. I com que ho tenia molt clar, era com, som mallorquina, però un moment, jo faig Papa Noel perquè jo... La meva predinera era la mana. Maeva, tornant un poquet en el documental, a quina fase vos trobau ara mateix del projecte?
2: Pues ara mateix estem en fase de recerca de finançament. Uh-huh. Fa poc que hem presentat el projecte en el Consell de Mallorca. Vam presentar també en l'Atlantida Talent i esperant presentar-ho també en el CICIP. I recerca de finançament, en rodatge, i bueno, com és un llarg documental, pues, amb això també anem fent, perquè els documentals són molt difícils, són molt diferents que la ficció, és a dir, la ficció has de preparar-ho tot i quan ho tinguis ho fas, i el documental vas fent, i ja després, quan tinguis la finançació, pues, ja passes a la part més de postproducció i tot això.
1: Podem dir-ho ara. Si qualcú vol finançar aquest projecte tan xulo...
0: Què títol? No has dit?
2: Cos, casa, territori.
0: No ho veus.
1: Que xulo.
2: Sí.
0: Cos, casa, territori, molt bé.
2: Que, de fet, sí que faig una crida, per si algú vol, perquè part de l'idea del documental és una recerca, no? Però en aquesta recerca estic cercant també formes i alternatives de vivir d'una manera diferent.
1: Uh-huh.
2: Llavors, estic fent una mica d'investigació de comunes i de llocs que estan a Catalunya i altres parts d'Espanya o d'Europa I la idea és anar a visitar-los, fer entrevistes i entendre com han arribat a aquesta situació, com es pot viure d'una manera diferent i com allà també transforma i surt de segons quins esquemes més capitalistes i tradicionals, no?
1: Mm-hmm. Nosaltres tenim una companya que sempre ha viscut en comunitats i ara han tingut una criatura amb un amic seu, que no se sabe per ell, i han fet un format de llar, que és que han creat una casa a un costat, una casa com una casa a la dreta, una a l'esquerra, i enmig hi ha l'habitació de la criatura. I cadascú pot entrar per una porteta.
0: Ostres! No?
1: I clar, ho penses i dius, per què no? No? Com és un altre format on mare, pare, no són parella per res, simplement tenen una criatura conjunta i una llar que la criatura pot anar a les dues bandes. És interessant. Això era una de les preguntes que jo tenia per tu, que era, s'estan creant altres tipus de llars que s'allunyen de les típiques estructures familiars?
2: Clar, és que si revisem l'arquitectura, la majoria dels edificis que estan aquí a Palma, tu te fixes i van començar a construir-se pel boom turístic, que eren edificis amb una baixa qualitat, més fet per la gent que venia a fer temporada, per construir, per treballar i xau. I s'està veient moltíssim com quan canvia l'estructura de l'arquitectura, canvia també la forma social, però hauria de ser també al revés. És a dir, nosaltres ara vivim quasi tots que tenim companys de pis.
1: Sí.
2: Però les cases estan fetes per les típiques famílies. Un quarto grande con un baño en suite i los baños pequeños para los niños. Però és que a dia d'avui tot això hauria de canviar, perquè la nostra realitat ara mateix és probablement haurem de compartir pis, casa, el que sigui, per què no reformular amb aquesta manera de viure des de l'arquitectura i des d'altres estrates socials? I fora d'això, sí, mira, ara mateix a Catalunya fa poc, a Barcelona, han terminat un projecte molt llarg que es diu Casa Violeta, o com era, que fa 7 anys que estan construint això i són vivendes comunitàries, i aquí a Palma aquest l'Ibavi,
0: sí,
2: varen fer un projecte, si no vaig malament, en el Molinar, que feien vivendes comunitaris que tu pagaves un percentatge del teu sou i havies de destinar hores de compartir amb les veïnes per ajudar-les a fer la compra, i era intergeneracional. Llavors, sí que hi ha propostes diferents.
0: A Menorca també hi ha una cooperativa d'habitatge
1: d'aquest
0: tipus, sí.
1: Que interessant.
0: Intergeneracional, això. On hi ha gent més jove i gent més gran, i hi ha cures, hi ha espais comuns, hi ha... Clar.
1: Si nosaltres... una vegada en Willis varen fer com un encontre on parlaven també de cooperatives d'habitatge i va venir en Miquel Àngel Cloquell, que és bastant especialista i també és amic, i explicava, ell està molt ficat amb aquest tema, però explicava que el cost del sòl és tan que a Mallorca, que és el que dificulta no poder arribar a executar aquests projectes. De fet, a Catalunya jo tinc dues amigues que feies una inversió de 25.000 euros allà a Granollers i ja començaven com a conjuntament a fer una cooperativa d'habitatge. Però aquí, clar, el preu del sòl fa que sigui pràcticament impossible. Això és una pena. Perquè al final te fixes i coses com per què tothom ha de tenir... Quan estàs a una finca, tothom ha de tenir un internet. Quan el internet mos arriba, per què han de tenir 20 rentadores si amb 3 rentadores... per una finca el millor bastaria, no? Aquestes coses d'optimitzar coses consumibles.
2: Sí, les cooperatives d'habitatge tenen totes aquestes coses en compte i també tenen una figura que el que fa és el mediador, perquè moltes vegades també hi ha conflictes, llavors aquesta figura entra allà per mediar i per favorir que la convivència sigui molt millor, no? Hi ha aquests espais comuns, com rentadora, cinema, el que sigui, no? I facilita també que, bueno, doncs, a barates costos i també te trobes el teu veí i tens una xerrada també mentre fas altres coses.
1: Jo he de dir que sí, pues veritat, hi ha altres drames. Tinguéssim una cooperativa, una d'habitatge, la mediadora ja sé qui seria. La Núria Esbert.
0: Hombre, per favor.
1: És persona perfecta.
0: A favor.
1: Per fer això. Ma Eva, sempre que mos trobam a esdeveniments culturals i tu sempre vas acompanyada d'amigues. I jo dic, com se fa? Què te donen?
0: I tu també, no?
1: Sí, sí, jo també. Però ella sempre també va amb amigues. I com... per què vas a tant d'esdeveniments culturals i per què creus que crees comunitat? És a dir, per què sempre vas amb amigues, no vas tota sola, no? O per què anem acompanyades, en aquest cas?
2: Bueno, jo suposo que vosaltres us passa el mateix, però a mi m'agrada molt com compartir el post-obra. És a dir, l'altre dia estàvem en un projecte que es diu Dance Lab, que és on faig dansa contemporània, i una de les coses que fèiem és que de tant en quant tenim una sortida amb el grup.
1: Ah, això era una sortida del grup?
2: Sí, sí, sí.
1: Boníssim. I clar, llavors vaig trobar totes.
2: Claro.
1: I dic, ah, mira.
2: Llavors, també mos alimentam, no? Mos nodrim d'aquesta cultura de la dansa, de gent tan potent com la Paloma Muñozera.
1: Sí. Sí.
2: I després pues, quedam i parlam de l'obra i de què mos ha aparegut i bueno, fem un intercanvi, no? Llavors, podríem dir que sí, d'alguna manera s'està creant comunitat amb això, per exemple, no? O lo de la ràdio, el que has comentat abans, que és un esdeveniment també que ja hace tiempo que se hace. I el mateix, pues, gent que actua allà, nosaltres també vam ballar,

0: cosa per fer la secció del programa, per fer assajos, per tal, imagina't anar a comprar també, que clar, cada un...
1: Sí, però és vera que anar a comprar ho has de fer, segur.
0: Sí, tothom... però tu tens, per exemple, una rutina, un hora i fitxa, jo vaig
1: jo
0: quan
1: sí,
0: puc.
1: Jo sí, claro,
0: ah,
1: sí? Les 8:30...
0: No. Senyora,
1: no. Tens tota la raó.
2: Claro, però per això també estan guai els mercats, que és algo comunitari,
0: sí,
2: perquè el mercat de Pere Garau té algunes seccions, no sé com es diu, sí, però com paradetes, que només pots anar els dimarts o els dijous, perquè si no, no hi són, llavors... Ahí te organizas con tu compi y dius, venga, vamos a hacer la compra. Uh-huh. Y ya es un acto también...
1: Sí, un comunitari.
2: Sí.
1: ¿Creéis que la cultura, òbviament, nos ajuda a crear comunitat?
0: Òbviament, tu sí, has
1: no?
0: dit.
1: Ja, que t'he
0: de contar. Totalment, no? I a més, bueno, crec que nosaltres dos fem projectes ja vinculats a comunitat ben a post, perquè és allò que ens interessa, en realitat, no? O sigui, que forçam una mica també a generar comunitat.
2: Bueno, però és que la cultura sense comunitat no... Clar. És a dir, tu fas per algú, no?
1: Mm-hmm. Bé, si no seria com aquesta cultura elitista que també existeix... No?
2: Però encara hi ha així, hi ha comunitat elitista, però hi ha comunitat.
1: Sí.
2: Vull dir, tu quan interpretes una obra... ho fas perquè hi ha un públic.
1: Uh-huh.
2: Quan fas un programa de ràdio és perquè hi ha algú que està escoltant. Quan crees una canció, també, no? Llavors, què sentit té? Que cadascú és que és a casa seva mirant Netflix. Bueno, pues això sí que no crea comunitat, a lo millor. Però...
1: Clar. Però sí que pensava que sí que fèiem coses d'expressió artística per una mateixa. És a dir, sí que és vera que després, a lo millor, un procés d'escriptura pot sortir a la llum. Però jo moltes vegades començo el procés d'escriptura que dic això, que no ho vegi ningú, clar. Per favor,
0: sí,
1: mai.
0: Passa.
1: No? I que és com un procés de que tu necessites. Però tens raó, estic d'acord amb tu, mà Eva, que normalment pensant que ho vegi qualcú, o que en un futur sigui diferent i ho pugui veure o llegir qualcú.
0: Però no només el poder mostrar i rebre un feedback, sinó generar des de la comunitat. O sigui...
2: Sí, estic d'acord.
0: Clar,
2: és molt diferent quan amb una persona que escriu un guió tota sola o hi ha un grup i unes persones que estan pensant, revisant, canvia moltíssim l'experiència. Es veu com a espectador això.
0: Clar.
2: Té un matís molt lineal o de repente ves que tiene un montón de aristas y un montón de profundidad y hay muchos personajes superdiversos y te sientes identificada. ¿Por qué? Perquè hi ha més gent allà.
1: Hi ha més cervells, no?, darrere, que això, sí, és vera que se nota.
2: Més corets.
1: Sí. Ja pensava en això de les comunitats, que és vera que la cultura genera comunitats, i jo perseguiré això, i per això feim Festival Urbic, i per això feim projectes. Però després existeixen comunitats de tot tipus, no? Pensava que, per exemple, mon pare és del món dels friquis, del món ferroviari, i són una comunitat fortíssima,
0: sí.
1: No? I que tenen la seva associació, i fan sortides, i se passen maquetes de tren que fan, no? O, per exemple, mon mare, que és fanàtica de les plantes, també queda amb el seu grup en qui van a mirar plantes, que al final crec que és aquesta cosa que tu has dit, ma Eva, de el més divertit si ho compartim, no? Que si tu has descobert que aquesta planta fa això, que sí, amb el teu grup fas alguna cosa.
2: I perquè també, com es diu, no? Com la suma del todo és més que cada part per separado.
1: Sí.
2: De vegades, el pensament, per un sol, és una direcció, però quan ja es combina amb un altre servei, se creen coses que no es podrien crear totes soles.
1: Uh-huh.
2: Perquè la interacció crea algo nou.
1: Sí, sí.
0: I després que amb aquesta vocació en tota la humilitat del món, o no, perquè de vegades és un poc flipada d'intentar transformar el teu entorn, evidentment no pots transformar tu tot sol, has de transformar a través del grup, a través de la tribu, a través de la comunitat. I clar, no, està molt bé, no?, que la gent tingui hobbies, els trens, les plantes, els cromos, els segells, i això està genial. Però clar, en el nostre cas, a més, és utilitzar la cultura com per ficar el missatge, que nosaltres trobem que és no sé si el bo, però el més just d'allò que tenim ara, no?
1: Sí, però mira, en relació a això, ahir estava parlant amb un amic meu que es diré tot de la calòrica,
0: sí,
1: d'Israel, i ell contava, varen fer una sèrie que se diu Sala Polivalent, i resulta que ja li havien dit que no podien veure un personatge perquè se sentien com identificades amb aquest personatge. Clar, però ell no s'ho esperava mai, i crec que almenys en bars escèniques a mi m'ha passat també, no?, de que de sobte qualcú te digui...
0: Que no dones en la tecla, dius.
1: No, el

0: contrari,
1: que no
0: que
1: dones.
0: Que dones una tecla que ni tu t'esperaves a nivell emocional, que li atravessa de qualque manera, perquè hi ha com un reflex d'allò, o per exemple, a mi m'ha passat també amb una amiga que vaig anar a veure... com se diu, de l'animal a l'esquena, Mal pelo, de dansa.
2: Increïble.
0: Una peça que jo vaig entrar i no m'ha fet res. I després, aquella amiga va sortir plorant, atrevessada, que era la peça que té de Bach, i de sobte dius, no sé, ha connectat amb qualque cosa que li ha pegat com a una transformació que no t'esperaves. És molt guapo, això. Ara, abans d'acabar, perquè crec que ja
1: mos queden un parell de minuts,
0: volia parlar també, Maeva, que mos expliquis del teu podcast, no? Que a mi, la Maeva sempre és una, com se diu això, una capsa de sorpreses, de sobte va dir, no, si jo tinc un podcast, i jo, què? Pues ara sí que has de venir. Conta-mos un poquet sobre aquest projecte.
2: Pues, vàrem començar amb un amic que quedava molt, perquè som molt aficionats al cinema, sèries, bueno, audiovisual i això, i teníem converses molt interessants, bueno, des del meu punt de vista, claro. I jo li vaig dir, oye, ¿y si hacemos un podcast? I traiem tot això i li donem una mica de forma i tal. I vàrem començar nosaltres perquè ens venia de gust i com és un espai lliure per dir el que volem, però també ho treballem una mica, no? I ja duim 5 programes i crec que és molt interessant perquè el que tu podries tenir una conversa amb un amic després es transforma també com cap a de fora i parles de coses des d'un altre lloc. I crec que és superenriquidor, la veritat.
1: I com es diu el podcast? On se troba?
2: Les pel·lis que me monto.
0: Que bo.
2: I ara mateix estem a YouTube i a Spotify, però estem oberts a...
1: Les pel·lis que me monto.
2: Expandir horizontes. Sí. I d'aquí a poc començarem a fer entrevistes. Llavors estàs convidada, Yuki.
0: Gràcies. Cada quan treus capítol?
2: Pues més o menys, una vegada n'és més, perquè, claro...
0: No.
2: Treball, edició... És un videopodcast. Lo interessant és que no només es veu, sinó que hi ha un treball d'edició d'imatge i de vídeos i tal, perquè fem referències a pel·lícules, ara es darrer parla de vincles, no? I llavors fem com una alegoria i una dissertació de tot el procés, també amb referents de cultura i com tot això afecta la manera de vincular-se. Llavors tu pots veure cachitos de pel·lis, no?, mentre ves el videopodcast.
0: Uau, llavors... una currada.
2: Sí.
0: Que xulo. Hi havia... No sé si van ser les de Estirando el Xiclet o qualcú que... no sé qui li va fer una crítica, tipo... igual era més cap a les dones, no? Va dir, que ara hi ha un montón de podcast de mujeres, no? Hi havia aquesta crítica. I m'agrada molt la resposta que deia... Que bé que a la fi cadascú, de manera personal, hagi agafat la seva manera, les seves reflexions i les pugui treure a llum i siguin importants. I per això nosaltres també vam posar el nom de postveritat i altres drames, de dir, pues això que pareixia un tema menor, pues ara el posem damunt la taula i ja deixem de xerrar dels temes que aparentment eren importants, sinó és que en parlem de temes que no els semblen importants i agafant com a la paella pel mànec, també. Així que, enhorabona per aquest podcast. Jo soc fanàtica del podcast, o sigui que...
2: Sí,
0: que
2: jo també.
0: Que ho escoltaré, sí. I res, ja anem acabant.
1: Molt bé.
0: Moltes gràcies, Maeva.
2: A vosaltres.
0: Rafa, un plaer, un dia més.
1: Quan tornes? Si no, és igual.
0: No ho sé, no ho sé, molt bé per
1: a mig. A la porta del teatre, allà, a qualsevol banda.
0: I en quina cançó acabam?
2: Amb una cançó de The Blaze, que es diu Queens, perquè són unes reines. I que se sepa.
0: Clar que sí.
1: Molt bé, moltes gràcies, Maeva. Torna quan vulguis.
2: Gràcies a vosaltres. Gràcies.

0: IB3 Radio es cultura.
1: Voleu postres?
2: Jo un brunis al colonet.
3: Clar,
2: és que és el millor postre que hi ha.
4: I de colonet per tothom.
2: Temps d'estiu. Temps de colonet. Colonet, el despingüino.
5: Vols formar part de la policia portuària? L'autoritat portuària de Balears convoca places fixes per als ports d'Alcúdia, Maó, Eivissa i la Savina i una borsa temporal al port de Palma. Oferir informació contínua i beneficis socials. Inscriu-te abans del 1 de juny a la seu electrònica de Ports de Balears.
6: Sou els que no mirau mai el rellotge. Sou els que no teniu descans i ens inspirau amb la vostra força. Sou més de 100.000 motius per sentir-nos orgullosos. I és hora de posar-vos les coses un poc més fàcils. Informeu-vos de les iniciatives d'ajut a autònoms.caip.es. La força dels autònoms ens impulsa a tots. Govern de les Illes Balears. Visita els millors oftalmòlegs per tractar els teus problemes de visió amb l'última tecnologia i cirurgia refractiva premium amb lents intraoculars, làser i de cataracta. Demana cita a Miranza Ivo o Miranza Passeig Mallorca telefonant al 871-160-180 o a miranza.es. Miranza, l'excel·lència en oftalmologia més a prop teu.
7: Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7 amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
6: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu. Sèries amb Princesa Consuelo.
8: Benvinguts per les 7, benvinguts que dedicam a les sèries al cinema com cada dijous en Cata Rossell. Com estàs, Cata?
9: Molt bé.
8: I també a Marta Pérez. Marta, hola.
9: Què tal?
8: Molt bé. Endús una sèrie que te veig com entusiasmada, no?
9: Sí, m'agrada molt. He vist una sèrie que se diu Margot tiene problemas de dinero, que és de la productora que li agrada tant a Marta, A24.
10: Sí.
9: I Apple TV. És una sèrie produïda a part de Nell Fanning i la seva germana, Dakota Fanning, que duen anys desenvolupant projectes juntes creatius, ja no només interpretatius, del director d'Ali McBeal, d'Andoing, de mil coses que són David E. Kelly. I mira, i està basada en una novel·la, ¿vale? Una novel·la que va tenir molt d'èxit l'any 2024, de Ruffy Thorpe. I la història segueix en Margot, que és una jove aspirant escriptora que abandona la universitat després de quedar-se embarassada del seu professor i, clar, ofegada pels deutes i criant tota sola a un fill, troba una sortida econòmica inesperada creant contingut per OnlyFans, no? I mentre intenta tirar sa vida endavant, construir una vida per ella i el seu nadó, pues, no sé, haurà d'aprendre a sostenir-se i també amb un caos d'una família disfuncional. Si voleu, sentim el tràiler.
8: Vinga.
11: No escuches las tonterías que vomita la gente. Y aquí estoy, a las puertas de la grandeza. ¿Cómo ha podido pasarme?
12: Margot, ¿por qué estás aquí? Deberías ir a la universidad.
11: ¿A Harvard?
12: Sí, a Harvard.
11: Oh. ¿Qué tal la uni? ¡Ay, por Dios! ¡Ibas a ser alguien!
13: ¿Quién iba a ser?
11: ¡La que quisieras! Decidiste quedarte conmigo. Yo arruiné tu vida. La arruinaste para bien, cariño.
8: I d'així sona, no? A més, un repartiment meravellós.
9: Sí, un repartiment en Michelle Pfeiffer, en Nicole Kidman. A veure, és una sèrie, la veritat, que bastant original, no? Com tracta la hipocresia de la societat en temes com el sexe digital, no? Però sense jutjar-lo, sense una vista així moralitzant i... A vegades incòmode, però també amb molt de drama i molt d'humor, no? També una mirada poc idealitzada sobre la maternitat. I està molt bé, perquè Nell Fanning està brillant. Jo crec que és un dels papers més complexos de la seva carrera. I també la sèrie t'explica un poc què passa quan una persona jove entra de cop a la vida adulta, no? Però, i sense tenir eines i sense tenir estabilitat. Nemesis Frefer també està molt bé, interpreta un personatge que combina superficialitat, frustració i és un poc amarga. I visualment té personalitat, mos du tot en fora de lo que és les sèries californianes amb aquests bars, amb flow, amb aquests cases superxules, no? És un molt, molt real, molt modesta, aquests pisos petits, cafeteries normals, tot molt... Que, o sigui, és una estètica reconeixible, com una estètica de classe...
8: Que anem nosaltres cada dia.
1: Sous baixos, com
9: sí,
1: el nostre.
9: Sí, classe mitja. O sigui, res de mons perfectes. No una posada en escena que té una aparència real, com a propera, viscuda, no? I la sèrie, el que més m'agrada, o sigui, la que la seva identitat és la barreja que té de drama i humor, no? Perquè aborda temes supersèrios, però no se converteix en un drama solemne, i inclús com tracta una família disfuncional sense dramatitzar, sinó com a ets meva i és així, com fan les coses, no? I també l'humor és com la manera de resistir de la sèrie, però tampoc converteix els problemes en una broma. ¿Vale? Mescla moltíssimes coses i està, t'ho dic, de lo millor de Nel
8: Fanning.
9: Apple TV, 8 capítols.
8: Efectivament. Després esmentam una sèrie de Vitòria Martín. Per què? Perquè la setmana que ve anem a fer el programa des de Connecta Magaluf, ja sabeu, un esdeveniment que parla de l'audiovisual, del present, del futur, de les plataformes, de l'IA, de les sèries que venen i han de venir també en presència a Balear, i Vitòria Martín també presenta ja una de les...
9: Que s'ha estrenat avui, encara no l'he vista, però s'ha estrenat avui, Movistar. Se diu Se tiene que venir mucha gente, avui me la començo i dijous que ve, dimecres que ve, vos ho conto.
1: Jo ja he fet els deures.
8: Ah, sí? Ja l'he vist.
1: Marta, ja l'he vist un parell de capítols avui a la baixa abans de venir. A mi m'ha encantat.
8: Però havies vist res d'ell abans?
1: No, el que passa és que jo he escoltat molt el seu podcast, Estirando el Chicle.
9: Clar, és que ella...
1: I jo la veig a ses tres amigues, veig algo d'ella.
9: Sí, totalment. I ella partes... Ella diu que ha escrit 12 sèries i aquesta és la primera que ha venut. I la vaig escoltar dient això a l'escrip i diu, bé, jo me vaig autoproduir una que està a YouTube i li he pegat un cop d'ull en aquesta. I és vera que és una sèrie... grossera.
8: Es diu Vàlides.
9: Vàlides, són 5 capítols de 10 minuts, i a veure si t'agrada el seu univers, te pot, si no, no te la recomano, saps? Però és una sèrie grossera, políticament incorrecta, amb aparicions de moltíssims còmics, com en Joaquín Reyes, en Patricia Conde, en Berta Collado, i segueix a dues còmiques que, cansades de veure com la indústria de l'entreteniment les ignora totalment, s'inventen que ara són parella per fer-se virals, i bé, amb aquesta premissa absurda, en el final tracta sobre la precarietat, la recerca de l'èxit, la recerca de validació, tot aquest tema de xarxes socials, de necessitar validació constant, i bé.
8: És una molt bé, i de Vitòria Martín, que intentarem tenir-la també en el set de l'Aviador la setmana que ve, dimecres, fem des d'allà. Crec que és tota la setmana, no, Marta, que se fa Connecta? Bueno, manco, sí, de dimarts a dissabte, crec.
1: Idò, ja, dijous, segur.
8: 6:46, anem al cinema, avui, a més, amb un peu... a Canes,
1: sí,
8: i un altre allà on tu diguis.
10: L'escapada amb Marta Pérez.
8: I de l'escapada cinèfila d'Anna Marta. Vinga, abans d'anar-nos cap a...
1: Com sé que tenim un peu a Cannes, l'altre peu és a França també, perquè dic, perquè si ja fem una maleta, que sigui més o manco. I és que s'estrena Love Me Tender, que està dirigida per Nan Cazanabe Cambet, jo no he vist res d'ella, i està basada en una novel·la autobiogràfica i ens presenta un personatge que és na Clemens, que és una advocada d'èxit, que decideix deixar el seu matrimoni per viure obertament la seva homosexualitat. El seu exmarit... incapaç d'acceptar aquesta decisió i aquesta distància que ella pren d'ell, inicia una batalla legal per la custòdia d'un fill que tenen en comú. Escolta'm el trailer.
8: Venga.
13: Él es mi ex. Por nuestro hijo de 8 años nos toca una semana cada uno.
14: Hola, mamá.
13: Nunca hay problemas. Tengo historias con mujeres. Historias de amor.
15: A mí lo que me hace feliz es que tú seas feliz.
13: Buenas noches.
15: ¿No?
13: No, para nada. Bueno.
1: La protagonista d'aquesta pel·lícula és Vicky Krieps, no sé si heu vist El Hilo Invisible, aquesta partener de Daniel Day-Lewis, a mi és una actriu que m'agrada molt, i carrega amb el tot el pes d'aquesta pel·lícula, que és un retracte d'una maternitat, clar, atravessada per aquest conflicte de la seva pròpia identitat d'aquesta mare, no? I el que podria haver estat un drama judicial, que jo crec que els francesos ho fan molt bé, és una cosa molt més íntima, és una pel·lícula devastadora, és una pel·lícula que se construeix a través de la burocràcia que hi ha darrere de la justícia i intenta lluitar per aquesta custòdia. Hi ha situacions molt reiteratives a la pel·lícula, però que no és una errada, estàs plenament conscient, per transmetre aquesta sensació d'esgotament real que tenen aquestes dones, no? És una història, sobretot, no tant sobre la maternitat, sinó sobre la llibertat i el preu de ser una mateixa, i ella està en un estat de gràcia espectacular. Així que, també vos dic, duis mocadors, perquè serà una pel·li dura, però demà s'estrena Love Me Tender a Cine Ciutat en versió original francès.
8: Com sempre. I de vinga, anem cap a Canes, perquè anem a Pilar, no s'ha perdut un festival, al Mancó dels Grossos. Li van demanar, vinga, un resum d'allò que has vist, i ha vist tanta cosa que han hagut de xapar el seu àudio en dos. Anem a escoltar allò que ha vist primer i després allò que encara li falta per veure.
14: Hola a todos. Pues llevamos 9 días en Cannes y la pregunta ya tiene respuesta. Esta ha sido una buena edición, no extraordinaria, no perfecta, no sin algunas decepciones, que esto siempre la hay. Y hasta los últimos días no nos han llegado las que para mí han sido las películas que pueden definir, digamos, esta edición. Empecemos. ¿Qué es lo que ha faltado? Pues ha faltado Hollywood en esta edición, está claro. No han traído ninguna película a competición, y lo que ha habido ha sido pues directores como James Gray, que son más ajenos a este mundo de grandes estudios. En competición, bueno, pues España llegó con 3 películas, todavía no hemos visto la de los Javis, la estaremos viendo cuando escuchéis este audio. Y Almodóvar ha entrado muy bien, Sorogoyen creo que ha entrado mejor, aunque en España tienen unas críticas un poco quizás demasiado duras. Creo que Javier Bardem tiene el premio, o es uno de los, podía estar en la discusión hasta el último momento para llevarse el premio a la interpretación masculina. Y bueno, el drama vendrá en septiembre cuando haya que elegir la película para representar a España en los Oscars, porque esto deja bastante fuertes a las 3 películas, salen bastante bien respaldadas de aquí, y ahora ya sería a ver quién gana la palma o si alguien se lleva premio, como el año pasado Sirat, que se llevó un premio del jurado. Entonces, a partir de ahí habrá que decidir. Por lo demás, pues hay nombres muy interesantes. Pawlikowski, como siempre, en blanco y negro, y con Sandra Hüller, da una peli clasicista, o sea, muy, muy cerrada, muy lograda. Quizás lo peor que se puede decir de ella es que no sorprende, porque es muy Pawlikowski, però funciona molt bé.
8: Idò, Pawlikowski, que funciona molt bé, com quasi sempre, Sorogoyen. M'ha estranyat això que diu Nima, que ha rebut ja males crítiques a Espanya, o crítiques reguleres, però no passes
1: no
8: prèvies, no? Supos que prèvies.
1: A què? De què?
8: De Sorogoyen.
16: No. Sí, perquè no s'ha vist aquí. Sorau.
1: Aquí no, allà.
8: No, no, però ella diu que ja l'ha rebut bé, que Bardem, claro...
1: Sí.
16: Sí, sí, jo ho he vist, una ovació.
8: Que opta el premi de millor actor, però que aquí ha rebut crítiques reguleres, ha dit Nima, sobre...
16: No, això són uns envejosos que no l'han vist, perquè...
8: No. Bueno, no, en tot cas, Sorogoyen, que jo no m'ha fallat mai, i es pelen candidates a aquesta...
16: És que com era la primera que va fer...
1: Estocolm.
16: Estocolm, amb en Pereira, sí.
1: Vaig estar realment obsessionada amb aquella pel·lícula. Era lo típic que
16: jo la tinc en DVD.
1: A més, la vaig veure una projecció especial que se va fer per la Setmana de Cinema Europeu a Cine Ciutat, que varen venir Javier Pereira i ell, i res, era òpera prima, i vaig dir, Dios...
16: A part, és molt interessant perquè ha fet coses molt diferents, a més.
8: Sí, molt diferents. Jo no he vist Antidisturbis, però tota la resta ho he vist i més.
1: I estic molt contenta de veure a Victoria Luengo brillar d'aquesta manera a Cannes, perquè ha estat amb Amarga Navidad i amb aquesta d'en Sorogoyen, i ara, quan estàvem sentint a Imma Pilar, m'ha arribat una notificació d'una altra ràdio, no aquesta, dient que los Javis se emocionen con la bola negra, la projecció de la bola negra, així que aquesta també me fa moltíssima.
8: L'haurà emocionat, diguem, la reacció del públic, no?
16: Jo també tinc aquesta notificació, Marta.
8: Ells ja saben que han fet.
1: Emocionen.
16: Sí, també t'he entès que ells s'havien emocionat en la seva pel·li.
1: Bueno, tampoc no vos estranyava, no?
8: No, tampoc.
1: I després, he vist una cosa cosa, sí. Però no és de Can, però he vist una cosa a Filmin que crec que heu de veure, que se diu La hija pequeña. És una pel·lícula que se va dur millor actriu novell a Can de l'any passat. És una jove que és francesa, però d'ascendència. No queda molt clar, però jo crec que és egípcia, que viu a una família molt tradicional, amb tres germanes, son pare i sa mare, i ella és lesbiana, i com ella intenta pair aquesta sexualitat que no té assimilada.
17: La hija pequeña.
1: La hija pequeña.
17: Molt bé.
1: Meravellosa. Vos la recomano 100%.
17: Jo començar, perdó, dos minuts, no vaig poder, havia de fer altres coses en la cronologia de l'aigua, però me fa ganes. Kristen Stewart,
1: sí,
17: que és la seva òpera prima, com he dit.
1: La de Imogen Potts, que fa de prota.
17: Sí. Sí. I, bueno, ja vos diré. La setmana que ve. Vinga, anem a escoltar Anima, perquè diu que encara hi ha coses a veure, i això és allò que ens comenta des de Canes.
14: Amaguchi, com más de 3 hores. Pues puede ser La palma de oro perfectamente. A mí es de las últimas de Yamaguchi, La grave no redonda, me parece. Pero yo, también es una peli muy diferente, se toma su tiempo y creo que esto siempre hay que valorarlo. Y a mí la que más me ha gustado hasta ahora ha sido la de Andrei Zviadzev, que, bueno, el director hasta hace unos años se ha afincado en Rusia, y con la salida del país tras la pandemia y se ha quedado a vivir fuera por Europa, porque no quiere volver a una Rusia que está metida en una guerra con Ucrania. Y ha dejado, pues eso, una peli que es crítica con la sociedad rusa, como siempre lo es él, muy fría, pero muy compacta. A mí visualmente es de las que más me ha gustado y creo que es la más redonda lo que hemos visto. Y también la de James Gray, que sigue sin ganar en Cannes y sigue mereciéndolo. La de Nemes está bien, creo que la salida a personajes franceses no le funciona tan bien como las anteriores películas. Podría estar en La pomada, no lo acabo de ver. Y Faradi ha dividido mucho. Yo soy de las que lo defiende, pero tampoco voy a salir a la calle a manifestarme a favor. Y me quedaría, pues eso, ver la de los Javis y alguna más, que seguro que saldrá todavía alguna buena. Y nada, a ver cómo termina.
17: La de los Javis, que ja tenim aquesta reacció del públic que ens ha comentat na Marta, que ha emocionat allà en Canes. Jo per Farhadi crec que sí sortiré el carrer a manifestar-me.
1: M'ha encantat, no sortiré.
17: Jo crec que sí. Bueno, sí. No he vist aquesta darrera encara, però és de directors que dels imprescindibles. Actuals,
1: sí.
17: No?
1: Sí, a mi també m'agrada molt. I James Gray és un director que diu, no ha guanyat, a mi hi ha una pel·lícula seva que també me vaig pseudo-obsessionar, que se diu Two Lovers, amb en Joaquin Phoenix i en Gwyneth Paltrow, que me va també agradar moltíssim. Sí. I és un director que sempre fa coses interessants. També m'agrada, sí.
17: De Maguchi, que jo crec que fins Drive My Car no se'l coneixia molt a Europa i té, no sé, desenes de pel·lícules. Ha dirigit com 20 pel·lícules.
1: Sí, abans ho xerràvem amb mi, La ruleta de la fortuna, crec que a mi és una pel·li que m'ha agradat molt.
17: Sí.
1: I Drive My Car, que sí que va ser com un boom, jo també sortiria en el carrer per aquella pel·lícula, m'ha encantat.
17: Jo he vist també de Saco 1 i 2, no sé quina plataforma, no sé si Filmin la va tenir una temporada i tal, m'ha de reconèixer que em va semblar un poc lenteta, i perquè una pel·li bona m'assembli lenta, ha de ser molt lenta.
1: Ha de ser una pel·li que...
17: Sí, s'aprèn el seu temps a Mucci per rodar. També hi veurem aquests premis de Cannes, en la presència, triple presència d'en Almodóvar, Sorogoyen i també Los Javis, en la Victoria Luengo, que deien a Marta, que s'ho mereix tot, i en Javier Bardem, que té molt de números també a guanyar el premi al millor actor. Què heu vist aquesta setmana, Cata?
16: No? Jo no he anat al cine aquesta setmana. Crec que un director m'ha tingut a Santanyí allà.
17: Sí.
1: Ara faré jo d'entrevistadora, perquè vosaltres sou molt modests. Què tal? Com va anar a Santanyí? Aquella lectura, que no volíeu xerrar.
16: Va ser una presentació de projecte, no va ser tard, però en Rafa ho va explicar molt bé, vàrem fer una lectura.
17: I tu
16: vas
17: molt bé.
16: Va ser una experiència xula.
17: Estaves allà tan guapa de negre.
16: Sí.
17: Estaven tots de negre. Marta, tu què has vist?
1: Jo he vist de La hija pequeña, no he anat al cine, però he vist aquesta i he començat aquesta sèrie, aquesta de Victoria Martín, i fins aquí puc llegir. No he fet escapada cinèfila, o sigui, escriptora dolentíssima.
17: Una travessa només de les tres espanyoles que van a Canes, quines trobes... Bueno, clar, has vist només una.
1: de les tres espanyoles, només he vist una.
17: He vist una, però...
1: Que en Sorogoyen, jo sempre el defens, m'agrada tot el que fa, però vaig amb un pot de prejudici, perquè li ha passat, pobret, li ha passat... Bueno, en recordeu?
17: Sí, aquella isla sentimental.
1: Aquella isla mínima i True Detective, que quan s'anava a estrenar a Isla Mínima ja teníem True Detective per davant, per darrere, doncs li ha passat valor sentimental.
17: Ja, però...
16: La sinopsi és la mateixa, però per lo vist les pel·lis són bastant diferents.
17: Però clar, quan dediques mitja roda de premsa a explicar que no has fet valor sentimental...
1: Potser t'estàs justificant massa.
17: Potser és que s'assembla.
16: A veure, jo estic a Escola Dividit perquè m'encanta en Sorogoyen, bueno, en Javi també, però sobretot és que en Javi infància de Lorca, ja. I això ja guanya molt.
17: Negra.
1: Sí, no, i estic segura, a mi, jo som superfan d'en Bardem, d'en Sorogoyen, serà una pel·lícula fantàstica, però com a mi valor sentimental sí que me va encantar i ja tenc aquella... És com que ja he fet xec aquella temàtica de Daddy Issues, val, perfecte. Però bé, aniré i sé que m'encantarà.
16: Ja, sí.
17: I doncs ja, bueno, amb el palmarès de Cannes, el festival més important, i Nima Pilar, que mos ho contarà, acabam amb els Beatles, Marta?
1: Està molt bé,
17: sempre,
1: no?
17: Sempre, no? Sí. Saps per què? Perquè tal dia com avui, de 1966, ja saben el seu disc Revolver. Un dels temes d'aquest disc, Cata, era Gelo Submarín, mítica, i un altre, aquest Forno One, amb el qual acabam el programa d'avui. Mos veiem la setmana que ve?
1: Mos veiem.
17: A tu per partida doble. M'aguantaràs dos dies seguits?
16: Dimecres i dijous,
17: que
16: hem de fer.
17: Vinga, paciència. Hi ha coses pitjors. Ja sabeu que a les 7 arriben les notícies. Nosaltres tornant demà a les 6. Vagi bé.

0: El DAM exculpa Armengol del cobrament de comissió per la compra de mascaretes i PCR durant la pandèmia. Bon vespre, són les 7.
1: IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
0: L'empresari Víctor de Aldama ha assegurat davant el jutge de l'Audiència Nacional que no té constància que les Balears es cobrassin comissions, com sí que va passar, ha dit, a les Illes Canàries. El comissionista confés ha explicat que l'expresidenta tenia contacte, amb Koldo García i que els 10.000 euros mensuals que abonava l'exassessor del ministre Ábalos no eren per la compra de mascaretes als dos arxipèlags, sinó per termes generals, sense donar-ne més detalls. El PSIP exigeix disculpes, el PP Rubén Castro es portavoz de la Executiva Socialista.
2: Se confirma algo que ya veníamos diciendo desde el Partido Socialista de Baleares. Ni Francina Armengol ni nadie de su gobierno ha estado jamás en una trama de corrupción.
0: El PP insisteix que Armengol va obrir la porta a la trama aquí a les Illes Balears. És dijous, dia 21 de maig, hi ha novetats també pel que fa al cas Plus Ultra. Victòria Morell, bon vespre.
3: Bon vespre. L'Audiència Nacional ha bloquejat els comptes bancaris de Zapatero i de les seves filles, propietàries d'una empresa de comunicació que hauria rebut pagaments per part dels socialistes investigats en el rescat públic de l'aerolínia. El PP anuncia una ofensiva al Senat amb més compareixences a la comissió de la CEPI com la de l'exministre José Luis Escrivá.
0: El Suprem anul·la el registre únic de lloguer de curta durada de l'Estat com a lloguer turístic.
3: Ho fa, diu la sentència, per manca de competències i considera que se superposa les regulacions autonòmiques existents. El registre únic ha estat obligatori per anunciar qualsevol lloguer vacacional des de juliol de l'any passat.
0: Sanció de 446.000 euros pel lloguer turístic il·legal d'un habitatge al nucli de Jesús a Santa Eulària.
3: El consistori va aprovar fa un any una sanció inicial de 580.000 euros que ha rebaixat en 140.000 euros després de les al·legacions de l'infractor.
0: L'Ajuntament de Ciutadella recorrerà a la decisió del Tribunal Suprem que l'obliga a revertir la pacificació de la plaça d'Esborn de manera immediata.
3: Presentarà un recurs de cassació per deixar sense efecte la mesura cautelar que ordena el retorn dels aparcaments i la circulació de vehicles. L'argument principal de la batllessa de Ciutadella, Maria Jesús Begú, és que la conversió de la plaça per a vianants ha estat positiva per a la ciutat i ha millorat la mobilitat. Per això defensarà que ha de prevaler l'interès general.
4: No deixa de ser que són uns interessos d'uns molt pocs, 22, respecte a tota la ciutadania de Ciutadella. I el que ha de fer un ajuntament és defensar els interessos generals. I, per tant, farem tot el possible perquè així sigui.
0: I un centenar de metges s'han concentrat a la plaça de la Reina de Palma en la 18a jornada de vaga per reclamar un estatut marc propi.
5: Lluitant per un estatut propi, la responsabilitat que tenim, les condicions que tenim, les guàrdies no cotitzen, és que això, o sigui, no, és inhumà.
0: I serem en directe d'aquí uns minuts. Unes aturades que avui han obligat a suspendre 41 operacions i més de 3.000 consultes i proves diagnòstiques.
3: El seguiment de l'aturada, que finalitzarà demà, es manté respecte de les anteriors jornades.
0: I en els esports, la directiva del Mallorca demana unió per afrontar dissabte la darrera jornada de Lliga contra l'Oviedo. Miqui Tous, bon vespre.
6: Bon vespre. El cap de negocis, Alfonso Díaz, i el director de futbol, Pablo Ortells, no perden la fe i confien a la victòria mallorquinista i que acompanyin la resta de resultats per continuar un any més a la primera divisió. A més, demanen a l'afició que doni suport a l'equip durant els 90 minuts. De Michelis perd Mójica per sanció i recupera Omar Mascarell per rebre dissabte al conjunt asturià. I en tennis, Jaume Munà ha perdut els quarts de final del torneig de Ginebra. El tenista de Santanyí ha caigut davant l'argentí Mariano Navone per un doble 6-2 en poc més d'una hora i mitja de partit.
0: Més esports quan passin uns minuts de les 7:30. I pel que fa al temps, continuen les temperatures elevades. Dani Capó, bon vespre.
7: Bon vespre. Sí, un dia més hem arribat a superar els 30 graus. De fet, hem superat els 31 a punts d'interior de Mallorca. Per tant, ja ens manejàvem temperatures pràcticament d'estiu i demà això ha de continuar sent així. Mentre aquest anticicló potent es mantengui ferm a les illes, com pareix que ha de passar encara aquests pròxims dies, el tipus de temps que esperam serà el mateix. Demà poden tornar a tenir, això sí, algunes boiretes a punts, sobretot de costa, a primeres hores del dia, però després el sol es tornarà a imposar i amb temperatures que seran molt crescudes a les d'avui. El vent continuarà bufant molt fluix de gregal, per tant, trobarem encara una situació marítima molt plàcida a totes les illes, per tant, es manté aquesta estabilitat màxima també a les platges i a les costes.
0: Gràcies, Dani. I en temps de cultura connectarem amb Sandra Martínez, que ens donarà tots els detalls de la presentació de l'Atlàntida Mallorca Film Fest, que començarà d'aquí a mitja hora. Es donaran a conèixer els participants de la secció Talent i algunes de les principals novetats de la 16a edició del festival que se celebrarà del 24 de juliol al 2 d'agost a Mallorca. Vos ho explicarem minuts abans d'arribar a les 8 en un informatiu en què escoltaran també la cantant Luz Casal, que demà actuarà a l'Auditorium de Palma, un informatiu que és possible gràcies a la feina de Margalit de Cifra al control tècnic.
1: IB3 Ràdio, serveis informatius.
0: A punt d'arribar a les 7 i 6 minuts. Dia clau a l'Audiència Nacional de la peça Balear separada pel cas Mascaretes. L'empresari Víctor de Aldama ha desvinculat l'expresidenta del govern Francina Armengol i la resta de l'executiu autonòmic del cobrament de comissions pel contractes d'adquisició de mascaretes adjudicat durant la pandèmia, com si va passar, ha dit, a les Illes Canàries. Maria Eugènia Quegles.
8: Aldama ha declarat com imputat arran de l'informe de la UCO sobre la compra del material sanitari per part de les Illes. Ell, presumptament, és el corruptor de la trama. Li ha explicat al jutge Ismael Moreno que els suposats pagaments de 10.000 euros que li hauria realitzat a Coldo García, exassessor de l'exministre Ábalos i que surt a l'informe de l'UCO, no només eren per comprar mascaretes, eren pagaments en general, sobretot de presumptes fraus d'obra pública. En tot moment, però, ha desvinculat de la trama l'expresidenta de les Illes, Francina Armengol, actual presidenta del Congrés, i la resta del seu govern. Ha assegurat que cap d'ells va cobrar comissions per la compra de mascaretes durant la Covid. En canvi, sí que en té constància, ha dit, del govern canari de llavors. Concretament, l'empresari ha relatat que l'expresident, Ángel Víctor Torres, ara ministre de Política Territorial, li hauria reclamat 50.000 euros a canvi de les adquisicions. En sortir, no ha volgut explicar res a la premsa.
9: No voy a hacer ninguna declaración, simplemente para agradeceros que estéis aquí, daros los buenos días y no voy a hacer ninguna declaración.
8: Davant el jutge també ha assegurat que no era ell qui parlava amb Armengol, sinó Coldo García, que presumia de la relació que tenia amb l'expresident.
0: I aquí a les Illes el PP i el PSIP en fan una interpretació oposada d'aquestes declaracions d'avui d'Aldama.
8: Els socialistes proclamen que es confirma el que sempre han dit, que Armengol i el seu govern mai no han estat a cap trama corrupta i que tot el que es va fer en pandèmia va ser en criteris tècnics. Per tot plegat, el portaveu de l'executiva, Rubén Castro, exigeix al PP que demani disculpes per difamar durant 2 anys.
2: Exigimos al Partido Popular que, al igual que ha dado credibilidad a todos y cada uno de los bulos del señor Aldama, hoy que ha declarado que en Baleares nadie percibió ningún tipo de pago, se disculpen públicamente después de años de difamación hacia nuestra secretaria general y hacia el Partido Socialista.
8: Tot i així, els populars de moment no en fan comptes, tot el contrari. Consideren que Aldama ha confirmat que els 10.000 euros que pagava a Coldo incloïen les gestions de l'exassessor d'Ábalos amb el govern Armengol.
0: I una de les sorpreses de la declaració de l'empresari Víctor de Aldama és que ha aparegut l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero.
8: Sí, quan ha confessat que sabia que l'expresident del govern José Luis Rodríguez Zapatero emprava telèfons d'un sol ús. Hasta quan li demanaven si aquests aparells els facilitava la trama el que era el Guàrdia Civil implicat en el cas Coldo, Rubén Villalba. A les gravacions parlen sempre de cafeteres segures per referir-se a aquest telèfon. En tot cas, no ha implicat Zapatero en la trama, només ha deixat caure que també emprava aquests mòbils.
0: Si Zapatero va emprar aquests telèfons d'un sol ús, és mal de comprovar el que sí està analitzant en cura l'Audiència Nacional. Són tots els documents i material que s'endugueren dimarts del despatx de Zapatero i de les seves filles. I ja hi ha les primeres conseqüències. L'Audiència Nacional ha bloquejat els comptes bancaris de l'expresident.
8: El que se sap ara mateix és que el jutge, José Luis Calama, ha ordenat el bloqueig de més de 490.000 euros. No seria un bloqueig tot, sinó proporcional al fons que havia rebut de la consultora Anàlisi Relevante, l'empresa del seu soci i amic Julio Martínez, que s'investiga.
0: Mentre el taulell polític se segueix sacsejant, mentre no atura l'especulació sobre una hipotètica moció de censura, el PP ha anunciat ara una nova ofensiva al Senat.
8: El PP no pensa esperar ni un minut. La portaveu al Senat, Alicia García, ha explicat que empraran tota l'artilleria a la cambra alta on tenen majoria de sobre per forçar compareixences.
10: Zapatero, el mentor, el padrino de Sánchez, liderando una trama criminal. Esto es demoledor para cualquier democracia. Y esto va mucho más allá del mero rescate de plusultra.
8: I ho faran a través de la comissió d'investigació de la CEPI, on ja va declarar Zapatero fa unes setmanes. Han anunciat tot un seguit de noves citacions, entre d'elles José Luis Escrivá, qui era ministre de la Seguretat Social i Inclusions quan varen passar totes aquestes suposades coses. També cridaran a declarar la secretària de l'expresident, la madreta de l'empresari Julio Martínez i Manuel Aaron Fajardo, a qui el PP considera l'home de Zapatero a Veneçuela.
0: Des de la Moncloa, els ministres socialistes demanen respecte a la presumpció d'innocència de Zapatero, com ha fet avui el titular de Funció Pública, Òscar López.
11: Confío en Zapatero y creo en Zapatero y defiendo a Zapatero, una persona de un comportamiento ético intachable. Los que creemos en la inocencia de Zapatero no tenemos que demostrar nada. Lo tienen que demostrar quienes acusan a Zapatero.
0: A tot això, l'aerolínia en el punt de mira plus ultra ha avui un comunicat on destaquen la seva disposició a col·laborar amb la justícia.
8: També trasllada un missatge de respecte pel procés judicial en curs i demana rigor i que s'eviti interpretacions parcials o descontextualitzades del cas. Plus ultra va rebre el març del 2021 un préstec de 53 milions a càrrec del Fons de Suport a la Solvència d'Empreses Estratègiques, com també varen rebre 30 grans corporacions més, com són Air Europa, Aboris o Air Nostrum. L'objectiu era evitar que fessin fallida a causa de la pandèmia i la baixada d'activitats que el va suposar. En tot cas, però, en aquests moments, l'Audiència Nacional no investiga just aquesta cosa, el fet de que en el seu moment ajudessin a Plus Ultra a sortir del forat.
0: Set i 12 minuts, el Suprem anul·la el registre únic de lloguer de temporada impulsat pel Ministeri d'Habitatge per falta de competència i deixa en mans de la comunitat autònoma aquesta inscripció.
8: L'alt tribunal assenyala que se superposa les regulacions autonòmiques existents i dona la raó de manera parcial al recurs presentat per la Generalitat Valenciana, però manté l'obligació de les plataformes de compartir les dades. Espanya va ser el primer país de la Unió Europea a complir l'exigència de Brussel·les de aplicant mesures per controlar l'augment descontrolat, diuen, dels pisos turístics i els arrendaments de temporada en la creació d'aquest registre únic de lloguers. Ara, com que les competències d'habitatge estan cedides a les comunitats, el Suprem diu a l'Estat que no li pertoca aquesta tasca, tot i que s'hi troba que s'han de controlar. A més, el Suprem avala la ventaneta única digital.
0: I l'Ajuntament de Santa Eulària ha sancionat amb més de 446.000 euros els responsables del lloguer turístic il·legal d'un habitatge situat al nucli de Jesús.
8: L'habitatge es troba al carrer de Pío Baroja, a la zona de Can Lluís de Sarrota. Ara fa un any, el consistori va aprovar una sanció inicial de 580.000 euros, que ha rebaixat en 140.000 euros després de les al·legacions que ha presentat l'infractor. S'ha estimat parcialment aquest recurs, però l'infractor ha reconegut d'aquesta manera l'actuació irregular. Finalment, la multa ha quedat en 446.000 euros.
0: I acord unànime entre el govern central i les comunitats autònomes pel que fa al repartiment dels 100.000 milions d'euros del Pla Estatal d'Habitatge. Tot i votar a favor, les Balears reclamen un major marge de decisió en la gestió dels 168 milions d'euros que li corresponen.
8: Just després de la conferència sectorial, el Ministeri d'Habitatge ha valorat que és un acord important pel seu contingut, però també pel poderós missatge que diuen llança a la ciutadania. Isabel Rodríguez, la ministra, ha assenyalat la importància d'haver aconseguit el suport de les comunitats autònomes.
12: Distintas administraciones de distinto color político nos estamos poniendo de acuerdo. Y como he compartido tantas veces con ustedes y con la opinión pública, este es el camino. Este problema solo se le da respuesta desde el acuerdo.
8: Les comunitats del PP, entre aquestes les Balears, ja han votat a favor, però diuen que és exclusivament per responsabilitat. José Luis Mateo, conseller d'Habitatge, ha criticat la mesura perquè assegura que envaeix competències i no descarten dur-lo als tribunals.
13: Y hemos puesto de manifiesto en esta reunión sectorial, por una parte, nuestro descontento con el plan estatal de vivienda en su conjunto, entendiendo que es un plan estatal de vivienda que no se ha negociado con aquellos que tienen la competencia exclusiva en materia de vivienda, que no son otros que las comunidades autónomas. Además, entendemos que muchos de los aspectos que se han visto incluidos en este plan estatal de vivienda han venido impuestos desde el Ministerio, insistimos, sin el necesario consenso con las comunidades autónomas.
8: El govern balear ha multiplicat per 7, diu, la seva aportació per augmentar el parc públic de pisos protegits, un augment superior al que fa el Ministeri, que triplica l'aportació. Mateo també s'ha mostrat obert a treballar conjuntament de forma bilateral amb el Ministeri, encara que lamenta el retard d'aquest nou pla d'habitatge perquè s'hauria d'haver aprovat a finals de l'any passat.
13: Que las ayudas y nuevas convocatorias que puedan surgir a partir de este plan estatal de vivienda, insistimos, pues sufre un retraso, creemos que injustificado, y que desde luego pues debemos lamentar a todas luces que se haya producido de esta manera, incumpliendo todos los plazos y sobre todo sin la posibilidad de negociación. Volvemos a insistir por quienes tienen la competencia exclusiva en esta materia.
8: Entre les novetats del nou pla es troba el blindatge de l'habitatge públic i protegit perquè mai no s'hi pugui especular. També una clàusula antifrau en les adjudicacions, a les quals el govern de l'Estat aplicarà un doble control per evitar maniobres il·lícites. Tot això, segons el Ministeri, amb l'aval i consens d'organitzacions sindicals, socials i empresarials.
0: L'Ajuntament de Ciutadella no vol fer marxa enrere en la pacificació de la plaça d'Esborn. Una resolució judicial obliga a retornar aquest indret al seu estat original, però des del consistori creuen que ha de prevaler l'interès general. Ramiro López.
14: La plaça d'Esborn avui segueix sense cotxes i la intenció de l'Ajuntament és que continuï així. La resolució del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears obliga, com a mesura cautelar, a tornar a permetre-hi l'entrada de vehicles i restituir-ne els aparcaments. L'Ajuntament, però, ja ha anunciat que recorrerà aquesta sentència i que no té intenció de fer marxa enrere amb la pacificació. Escoltem a Maria Jesús Begur, batlessa de Ciutadella.
15: I durant aquest mes no es pot executar res. Per tant, passat aquest 18 de juny, clar, els processos seguiran el seu camí i les dues bandes faran el que considerin. Però sí que es ve que ha de quedar clar el missatge que demà els cotxos no tornaran a la plaça d'Esborn. I ho dic fort, confiem que no hi hagin de tornar mai.
14: El consistori té fins al 18 de juny per presentar un recurs de cassació. Asseguren que la conversió en zona per a vianants de la plaça hi ha millorat la mobilitat i evitat embossos al centre. També expliquen que defensaran l'interès general per sobre de l'interès dels 22 empresaris que ho van denunciar. Escoltem de nou a la batlessa de Ciutadella i a Juana Mari Pons, del PP de Ciutadella.
15: Són uns interessos d'uns molt pocs, 22, respecte a tota la ciutadania de Ciutadella.
16: L'Ajuntament ha d'acatar sentències. No ho diu el Partit Popular, ho diu un tribunal.
14: L'Ajuntament no tanca la porta a negociar amb els demandants i esgotaran totes les vies possibles perquè els cotxes no tornin mai a la plaça d'Esborn.
0: I la Conselleria de la Mà i el Cicle de l'Aigua ha denegat la concessió d'un quiosque de platja a la zona protegida de Punta Pedrera, Eivissa, una possibilitat que va causar alarma entre els col·lectius ecologistes.
3: El Gengop havia alertat dels riscos per aquest entorn de penya-segats i l'antiga pedrera que li dona nom. Els verds també advertien de la perillositat per a les persones per possibles caigudes a diferents nivells. L'Ajuntament de Sant Josep ha informat desfavorablement la sol·licitud d'aquesta concessió. Recorda que aquesta serà la tercera vegada que es denega aquest negoci, que preveia un quiosque tancat de 19 metres i una tarima de 40 metres quadrats addicionals. A més, expliquen que dins el municipi hi ha altres concessions també denegades, com és el cas de Sacaleta, però que en altres punts de la costa n'hi ha que han quedat desertes i no comporten els mateixos riscos. Felícia Bocua és regidora de Medi Ambient de l'Ajuntament de Sant Josep.
17: Las dos veces hemos informado negativamente, totalmente, rotundamente negativamente, porque no consideramos adecuado que se haga un kiosco ni que se pueda llevar a cabo unas actividades en ese entorno.
0: Arriben gairebé les 7:20.
18: Visita els millors oftalmòlegs per tractar els teus problemes de visió amb l'última tecnologia i cirurgia refractiva premium amb lents intraoculars, làser i de cataracta. Demana cita a Miranza Ivo o Miranza Passeig Mallorca telefonant al 871-160-180 o a miranza.es. Miranza, l'excel·lència en oftalmologia més a prop teu.
19: Chico, al lío, pide un crédito.
20: ¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
19: Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
1: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
0: Avui és el quart dia de vaga dels metges d'aquest mes, un quart mes des que van començar les mobilitzacions dels facultatius per reclamar un estatut marc propi. Unes aturades que avui han obligat a suspendre 41 operacions i més de 3.100 consultes i proves diagnòstiques. El seguiment de l'aturada es manté respecte de les anteriors jornades en un 80% als hospitals i en un 50% a atenció primària. De fet, com cada mes, els metges han fet avui hora baixa una concentració a la plaça de la Reina de Palma, ja hi ha el nostre company Lluís Hernández. Lluís, bon vespre. Hi ha una gran afluència a hores d'ara d'aquest gremi de sanitaris?
21: Doncs ara mateix prop d'un centenar de metges segueixen protestant just al començament del passeig del Born al costat de plaça de la Reina davant la falta d'avanços amb el Ministeri de Sanitat per negociar un estatut marc propi. Diversos sanitaris ens han contat la necessitat de millorar les seves condicions laborals.
5: Lluitant per un estatut propi, la responsabilitat que tenim, les condicions que tenim, les guàrdies no cotitzen, és que això, o sea, no, és inhumà.
22: Y estoy aquí reivindicando sobre todo condiciones laborales como el resto de españoles, que a los médicos se nos han quitado hace muchísimos años y ya hemos dicho basta.
21: Miguel Lázaro, president de Cimeval, ha confirmat que seguiran pressionant els diversos grups polítics per tal d'arribar a un acord i desbloquejar unes mobilitzacions que, diu, afecta considerablement a molts de pacients.
23: Y luego lo que yo pienso es que esto no se puede continuar, porque esto, vuelvo a decirlo, ya es un conflicto sanitario de unas graves dimensiones por el impacto que tiene. Yo creo que los políticos, bueno, que el gobierno tiene que asumir esta responsabilidad.
21: El mes que ve, en la setmana del 15 al 21 de juny, el col·lectiu de metges tornaran a convocar vaga a tot l'Estat i tant el juliol com l'agost s'estudiarà si seguir o no amb les mobilitzacions.
0: Gràcies, Lluís. Una vaga que demà es repetirà en la darrera jornada d'aquesta setmana i d'aquest mes. I l'ampliació del cribratge de càncer de mama beneficiarà prop de 80.000 dones a les Illes Balears, unes 52.000 d'entre 45 i 49 anys i gairebé 27.000 de 70 a 74 anys, una mesura que s'implementarà de manera progressiva durant 3 anys.
3: Ho ha dit la consellera Manuela García just abans de l'inici del Consell de Salut que ha tingut lloc a Palma avui matí. García ha apuntat que la mesura ha de passar per la Comissió Nacional de Salut i aprovar-se el pla de la interterritorial abans de ser aplicada després. Hi haurà un període d'implementació de 3 anys i hauran de passar uns 6 anys més perquè els dos nous grups d'edat incorporats al cribatge tinguin el 100% de la cobertura.
24: El año pasado, en el cribado, diagnosticamos 120 casos de cáncer de mama, que suponen aproximadamente el 18% de todos los casos que se diagnosticaron en Baleares, con lo cual el porcentaje no es pequeño y el resultado también es muy positivo en esa línea.
3: L'ampliació del cribatge de càncer de mama costarà uns 500 milions d'euros a la sanitat pública espanyola.
0: El govern ha posat en marxa una nova campanya de bons de producte local per minimitzar els efectes econòmics del conflicte a l'Orient Mitjà. L'objectiu és donar suport directe al sector primari i reforçar el consum dels residents a les Illes Balears. Aquesta edició, dotada amb 1 milió d'euros, permet a cada beneficiari un descompte màxim de 100 euros, 40 més que l'anterior. Laura Marcos.
25: A partir d'avui i fins d'aquí una setmana, els productors de les Illes es poden adherir a la convocatòria també habilitant la venda digital. Per cada 20 euros de compra, el consumidor en pagarà 10. Hi ha 10 vals per persona. Com a novetat d'aquesta edició, Els bons s'hauran d'activar al web bonsproductelocal.com. El conseller d'Agricultura, Joan Simonet, ha explicat el doble objectiu de la campanya.
2: Per una part, és reforçar la comercialització d'aquestes empreses agràries, d'aquests pagesos que s'apuntin, però també donar una ajuda en els residents, en els d'aquí, que davant la pujada de preu generalitzada que hi pugui haver, tinguin ja un descompte, però que sigui per productes agroalimentaris de producte local amb aquesta bonificació que tindrem.
25: Els beneficiaris podran activar els bons el 4 de juny i els podran utilitzar a partir del 8 de juny fins al 7 d'agost o fins a esgotar els 90.900 vals que hi ha en total. El director general de producte local és Joan Llebrés.
4: Sí, per exaurir els 10 bons de 10 euros, hauríem de fer una compra de 200 euros, com a mínim. Els bons se poden gastar individualment o tots junts amb una mateixa compra. I és el consumidor qui tria quant de bons vol gastar.
25: Per compensar la doble i triple insularitat, els productors de Menorca i Eivissa rebran un 20% més de bons i els de Formentera un 30% més que els de Mallorca.
0: I el Butlletí Oficial de les Illes ha publicat avui una nova línia d'ajuts extraordinaris per a pimes i autònoms de la construcció, del transport, del sector primari i també de la indústria. És una de les línies activades de finançament empresarial per fer front als efectes econòmics derivats, com dèiem, de la guerra a l'Orient Mitjà. La mesura vol mobilitzar fins a 75 milions en liquiditat per als sectors més afectats.
3: El govern destinarà 4 milions ampliables a la nova línia gestionada a través de l'ISBA per reduir els costos financers de les empreses. L'executiu assegura que aquesta actuació permetrà cobrir fins al 94% de les despeses associades a operacions de liquiditat. La iniciativa s'emmarca en el decret llei aprovat aquest abril per pal·liar els efectes econòmics de la guerra a l'Orient Mitjà. Segons ha explicat el vicepresident Antoni Costa, la línia extraordinària permetrà subvencionar fins al 100% del cost dels avals de l'ISBA i de les comissions d'obertura i estudi així com el 90% dels interessos abonats per les empreses.
6: De cada 100 euros de cost per un autònom, per una pime, 94 euros estan amb ajuda de l'administració. Per tant, és un esforç important que fem des del govern de les Illes Balears perquè puguem

0: previsions econòmiques que maneja la Comissió Europea. De fet, avui ha anunciat que les perspectives dels 27 empitjoren amb un menor creixement del PIB i una major inflació i el enguany i també l'any que ve, el 2027.
1: Malgrat aquesta crisi, en el cas de l'Estat espanyol, Brussel·les estima que creixerà un 2,4% d'enguany, una dècima més del previst. Això permetrà a Espanya ser l'economia amb més ritme d'expansió de l'eurozona. Pel que fa a la inflació, la Comissió preveu que pugi al 3% abans de moderar-se al 2,5% l'any que ve.
0: Les autoritats de les Illes Balears han guardat avui migdia un minut de silenci per l'assassinat masclista a Alacant d'una dona que tenia molta vinculació amb Eivissa. La víctima, de 51 anys, va morir a trets en mans del seu home, que també va executar el seu fill i es va suïcidar. Uns fets que varen ocórrer al quarter de Dolores, ja que l'agressor era guàrdia civil.
1: El Ministeri d'Igualtat ha confirmat que considera el cas que va passar dissabte com assassinat masclista. Segons apunta la investigació, l'home els hauria disparant mentre tots dos dormien perquè varen aparèixer sense vida al llit i no hi ha indicis que es defensassin. Catalina Salom és la directora d'Ivedona.
2: Des del govern hem posat a disposició de la família el nostre servei 24 hores, aquest servei que no només fa aquest acompanyament telefònic sinó també aquest acompanyament presencial.
0: I el Consell de Mallorca i la Universitat de les Illes Balears promouen un pla per a clubs, entitats esportives i d'oci a l'illa per prevenir la violència de gènere.
1: El projecte preveu cursos de formació bàsica en igualtat i prevenció d'actituds masclistes. S'hi podran adherir clubs, associacions i entitats esportives i de lleure de tot Mallorca amb un contingut adaptat a les necessitats reals de les entitats participants. El president del Consell, Llorenç Galmés, i el rector de la UIB, Jaume Carot, confien que aquesta iniciativa contribueix així una societat més igualitària i menys masclista.
3: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
0: Són les 7:30. L'empresari Víctor de Aldama exculpa Francina Armengol del cobrament de comissions per la compra de mascaretes i PCR durant la pandèmia.
1: El comissionista Confes ha declarat davant el jutge de l'Audiència Nacional que no té constància que les Balears es cobrassin comissions, com sí que va passar, ha dit, a les Canàries. Ha explicat, a més, que l'expresidenta tenia contacte amb Coldo García i que els 10.000 euros mensuals que abonava l'exassessor del ministre Ábalos no eren per la compra de mascaretes els dos arxipèlags, sinó per temes generals, sense donar-ne més detalls.
0: El PP insisteix que Armengol va obrir la porta a la trama de les Illes Balears, mentre el PSIP exigeix disculpes al Partit Popular. Rubén Castro es portaveu de l'executiva socialista.
4: Se confirma algo que ya veníamos diciendo desde el Partido Socialista de Baleares. Ni Francina Armengol ni nadie de su gobierno ha estado jamás en una trama de corrupción.
0: L'Audiència Nacional bloqueja els comptes bancaris de Zapatero i de les seves filles.
1: Propietàries d'una empresa de comunicació que hauria rebut pagaments per part de societats investigades en el rescat públic de l'aerolínia. El PP anuncia una ofensiva al Senat amb més compareixences a la comissió de la CEPI com la de l'exministre José Luis Escrivá.
0: Tot això en relació a l'aerolínia Plus Ultra, i el Suprem anul·la el registre únic de lloguer de curta durada de l'Estat com a lloguer turístic.
1: Ho fa, diu, la sentència per manca de competència i considera que se superposa les regulacions autonòmiques existents. Al Regne Unit ha estat obligatori per anunciar qualsevol lloguer vacacional des de juliol de l'any passat.
0: Sanció de 446.000 euros pel lloguer turístic il·legal d'un habitatge al nucli de Jesús a Santa Eulària.
1: El consistori va aprovar fa un any una sanció inicial de 580.000 euros que ha rebaixat en 140.000 euros després de les al·legacions de l'infractor.
0: Acord unànim entre el govern central i les comunitats autònomes pel repartiment dels 100.000 milions d'euros del Pla Estatal d'Habitatge.
1: Les comunitats del PP, com les Balears, hi han votat a favor, segons el conseller José Luis Mateo, per responsabilitat. Tot i això, l'arxipèlag reclama un major marge de decisió en la gestió dels 168 milions d'euros que li corresponen.
5: No estoy descontento con el plan estatal de vivienda en su conjunto, entendiendo que es un plan estatal de vivienda que no se ha negociado con aquellos que tienen la competencia exclusiva en materia de vivienda, que no son otros que las comunidades autónomas.
0: L'Ajuntament de Ciutadella recorrerà la decisió del Tribunal Suprem que l'obliga a revertir la pacificació de la plaça d'Esborn de manera immediata.
1: Presentarà un recurs de cassació per deixar sense efecte

0: La mesura cautelar que ordena el retorn dels aparcaments i la circulació de vehicles. El consistori considera que la mesura ha millorat la mobilitat i defensa, que ha de prevaler l'interès general.
1: I un centenar de metges es mobilitza en aquesta hora a la plaça de la Reina de Palma davant la falta d'avanços amb el Ministeri de Sanitat per negociar un estatut marc propi i millorar així les seves condicions laborals.
0: El col·lectiu de metges seguirà pressionant, asseguren els diversos grups polítics per tal d'arribar a un acord i desbloquejar les negociacions.
2: Lluitant per un estatut propi, la responsabilitat que tenim, les condicions que tenim, les guàrdies no cotitzen, és que això, o sea, no, és inhumà.
3: Y estoy aquí reivindicando sobre todo condiciones laborales como el resto de españoles, que a los médicos se nos han quitado hace muchísimos años.
1: Passen 3 minuts.
3: Y ya hemos dicho basta.
1: Passen 3 minuts de les 7 i mitja, moment pels esports.
4: Informatiu Vespre. Esports. Miqui Tous.
1: La directiva del Mallorca demana unió per afrontar dissabte, Miqui, la darrera jornada de Lliga contra l'Oviedo.
5: Alfonso Díaz i el director de futbol Pablo Ortells no perden la fe i confien en la victòria mallorquinista i que acompanyin la resta de resultats per continuar un any més a la primera divisió. A més, demanen a l'afició que doni suport a l'equip durant els 90 minuts.
6: Espero, ¿no?, que estemos hasta último minuto también apoyando al equipo y tratando de conseguir la victoria y a ver si se da la suerte de que el resto de resultados nos acompañen. Yo creo que el compromiso ha estado ahí, los jugadores lo han luchado, es verdad que los dos últimos partidos no se dan las cosas. Y bueno, estamos en esta situación, vamos a ver si se alinean los astros y podemos sacar adelante.
7: Hay un 5%, tenemos que agarrarnos a él, exprimirlo y todo pasa primero por ganar nosotros, evidentemente, y después pues esperar resultados.
8: Pueden expresar, evidentemente, como cada uno considere, y el equipo lo que tiene que hacer es hacerlo bien en el césped, contagiar a la gente y que nosotros mismos seamos los que animemos a la gente con un buen partido a estar juntos y a estar unidos.
5: El tècnic Martín de Michelis perd Mójica per sanció i recupera Omar Mascarell per rebre el conjunt asturià. I avui, el programa Esport 3, l'excapità del Mallorca, Chichi Soler, ha parlat de la difícil situació que viu l'equip.
9: Fins que no m'ho han donat compte, que era el que jo, la darrera jornada, que ja no et ven de tu i no tens marge, doncs pues, no m'ho han emporat. Quasi tens la sensació que podrem, guanyarem. I quan s'ha acabat el marge, dius, ah, doncs mira on estem. Sí, sí. Si haguéssim fet les feines antes, pues, a lo millor no haguéssim estat en aquesta situació i crec jo que hem tingut oportunitat de sobre per no arribar en aquesta situació.
5: Chichi Soler espera que el Mallorca no falli contra l'Oviedo.
9: Ferrem-nos en aquesta possibilitat i que no sigui per nosaltres, que no sigui cosa que se produeixin resultats i quedem de fora. Ojalà en el darrer minut surti aquesta carambola, que no estiguem molt de temps sense carambola feta i jo a lo darrer s'acabi, que això és molt més cruel. Sí. I bueno, i cas de confirmar-se el descens, pues l'any que ve a fer feina fort, un altre pic, i veurem si aconseguim pujar.
5: I el Mallorca rep dissabte un rival que no se juga absolutament res. L'Oviedo ja està descendit matemàticament a segona divisió. El seu tècnic, Guillermo Almada, diu que el seu equip mostrarà professionalitat i sortirà son moix a guanyar.
10: Bueno, tenemos un partido que demanda mucha responsabilidad por todas las cosas que hay en juego de otros equipos, por el prestigio de la institución, de los futbolistas, así que con la mayor responsabilidad pensando en el partido y bueno, tratar de hacerlo lo mejor posible e intentar ganar. Así que estamos en esa tarea.
5: Tot el que passi dissabte ho podreu seguir en directe a partir de les 7 aquí a Ivetres Ràdio i també al YouTube d'Esports d'Ivetres, i quan faltin 10 minuts per les 9 podreu veure el programa Esports 3 en joc per Ivetres Televisió. Serem a Son Moix i atenció també als altres tres camps on el conjunt vermell juga qualque cosa. Serem a l'estadi de Montilivi, a El Coliseum i també a la Cartuja. I avui ha estat la que podria ser la darrera roda de premsa de Miguel Álvarez a Can Mises. L'Eivissa acaba la temporada dissabte al Camp de l'Europa. L'equip només ha aconseguit la salvació i té molt difícil classificar-se per a la Copa del Rei. Álvarez insisteix que no han obtingut resultats, però que han fet molta feina.
11: Y creo que hay muy buenos cimientos, creo que hay jugadores que han crecido muchísimo, creo que es una parte importante de darle continuidad también, dependiendo de lo que quieran y el objetivo, lo que tenga que ser, será. Si no tiene que ser, peor para ellos, ¿qué vamos a hacer? Estamos muy contentos del trabajo que hemos hecho, pero ya lo dije algún día, que no estamos satisfechos del resultado a nivel de puntos.
5: I en bàsquet, l'Estia Menorca juga demà a continuar viu en l'eliminatòria de la fase d'ascens a l'ACB, en un partit que podreu seguir per IB3 Televisió a partir de les 9 del vespre. Avui ha parlat el tècnic Javi Zamora. L'entrenador madrileny confia en un Vintalfa ple per aconseguir la remuntada.
12: Con muchísimas ganas de vivir una fiesta más en Vintalfa. Estoy convencido que el ambiente va a ser como en las grandes ocasiones. Aquí ya pudimos vivir el ascenso a Primera FEB, el final de Copa, y estoy convencido que será una de las grandes jornadas, ¿no? Tiene que ser una fiesta y nosotros dar toda la guerra del mundo dentro de la pista para que se sientan orgullosos.
5: I mentrestant, el gran interrogant al món del bàsquet balear és si la temporada que ve hi haurà un equip mallorquí o dos a Primera FEB. Ahir, IB3 vos avançava la negociació entre el FIBO i Mallorca i el Palmer per fusionar-se. Avui, per primera vegada, s'hi ha pronunciat l'Ajuntament de Palma. I tot i que el veia Sant Agustín, insisteix que les negociacions estan trencades, el consistori confia que s'arribi a un acord. Javi Bonet és regidor d'Esports de l'Ajuntament de Palma.
13: És il·lusió de tots els aficionats al bàsquet que per fi tinguem un equip fort, somni de tots els aficionats de jugar qualque dia a l'ACB. Estan en una situació d'estand-by, per dir-ho de qualque manera. Nosaltres confiem que això se pugui reconduir. No ens havíem pronunciat públicament fins avui, però crec que ara ja és hora de demanar que hi hagi un acord entre els dos clubs per intentar que aquesta ciutat tingui un club a vol i toca, i repetesc, que és a l'ACB, que és el que volen tots.
5: En tennis, Jaume Munar ha perdut els quarts de final del torneig de Ginebra. El tenista de Santanyí ha caigut davant l'argentí Mariano Navone per un doble 6-2 en poc més d'una hora i mitja de partit. I en ciclisme, el Giro d'Itàlia, a l'etapa d'avui, Enric Mas ha quedat el número 70 a 2 minuts i 29 segons del guanyador. L'artenant, que això sí, continua escalant posicions a la general, puja dues posicions i és 25è a 14 minuts del líder, que continua sent el portuguès Afonso Eulàlio.
1: Gràcies, Miqui. 20 minuts per arribar a les 8.
4: Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
14: Ei, què vols fos?
15: Jo un granissat colonet. L'estiu té un nom, Colonet.
16: I de Colonet per tothom.
15: Temps d'estiu. Temps de Colonet. Colonet, el despingüino.
17: Wine Days Deo Binissalem, del 22 al 31 de maig. El divendres 22 de maig, a partir de les 6 i mitja, t'esperam a la festa Wine Days al claustre de Sant Francesc de Palma. Vi, gastronomia i música en directe amb bons assallers i tapes eco, amb venda anticipada. Consulta el programa a binissalemdeo.com. Wine Days Deo Binissalem, cofinançat per la Unió Europea.
4: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
1: Avui han arribat a Formentera dues embarcacions irregulars més amb una trentena de persones migrants. El president de l'illa ha demanat al Ministeri d'Exteriors i de la Infància que faci una visita institucional per conèixer la realitat de Formentera. Això després que ahir aparegués a la costa de l'illa els cossos de dos joves migrants, el que va d'any, en el que duim d'any, ja han arribat més de 30 cadàvers a les costes a les Balears. Són la meitat dels 67 que varen aparèixer durant tot l'any passat, Helena Trinidad.
14: En les dues embarcacions que han tocat terra avui matí a Escopinà viatjaven un total de 30 persones d'origen subsaharià. 9 d'elles eren dones i 2 eren infants petits. Tot això després que ahir aparegueren a la costa de Formentera els cadàvers de 2 joves migrants en una jornada que ha estat qualificada de negra pel mateix president del Consell de Formentera, Òscar Portas, que ha enviat una invitació formal als ministres de la Infància i d'Exterior del Govern d'Espanya perquè venguin a conèixer de primera mà la delicada situació que viu Formentera.
18: Ser ministre d'Infància i Joventut i en els ministres exteriors demanant-los que venguen a Formentera per poder veure de primera mà la realitat que estem travessant aquí. Jo crec que es venguent aquí, poguent escoltar-nos realment, mirar les nostres costes, es portaria a veure el centre d'urgència que tenim de cuida d'aquests menors.
14: Enguany han aparegut 9 cadàvers a les costes de Formentera i a totes les Balears més de 30. Són la meitat dels 67 cadàvers de possibles migrants que va comptabilitzar la Guàrdia Civil en tot el 2025. Des de l'ONG Caminando Fronteras alerten que hi ha moltes embarcacions irregulars desaparegudes i que les famílies han denunciat la desaparició de molts joves. Avui mateix, a Guinea Equatorial s'ha fet una cerimònia de comiat a una dona i el seu nadó que van sortir a finals de març des d'Algèria. La seva família ja no ha tingut més notícies d'ells. Al cementeri de Sant Francesc ja hi ha 26 nínxols de cadàvers trobats a la mar sense identificar.
1: Educació amplia el transport escolar per als alumnes de formació professional d'Eivissa i posarà en marxa 2 noves línies el curs que ve.
0: És una de les novetats que ha anunciat la conselleria en la reunió per fer balanç del curs amb els directors d'escoles i instituts de les Pitiuses i preparar el curs que ve. Una línia enllaçarà Vila amb la finca de Camp Marines i l'altra tindrà 2 itineraris que cobriran l'illa. Antoni Vera és el conseller d'Educació.
19: Seran la primera comunitat autònoma o de les primeres que cobrirà formació professional, és a dir, ampliem els drets dels nostres alumnes i de les nostres famílies i d'aquesta manera facilitaran que no hi hagi les problemàtiques que hi havia.
0: Es dona resposta així als problemes que ha causat la implantació de la nova contrata del transport públic a Eivissa.
1: I l'empresa municipal de transports de Palma suma 23 nous autobusos elèctrics a la seva flota i alguns ja han començat a circular avui hora baixa. Els vehicles són de 12 metres de llarg i amb una capacitat d'aproximadament 100 passatgers. L'objectiu del consistori és arribar a tenir-ne 113 unitats d'aquests vehicles urbans amb 0 emissions.
0: Es tracta del primer dels 3 lots que la Regidoria de Mobilitat incorporarà a la xarxa de busos de l'MT i que sumarà així 68 nous vehicles. Jaime Martínez és al Batla de Palma.
20: 34 d'aquests 68, 34 autobusos més adjudicats a Daimler-Mercedes comencin a arribar a Palma durant aquest pròxim mes de juny. Circularan inicialment per línies com ara 1, 6, 10, 14, 16, 20, 24, 27, 28, 29, 30, 39 i 40. I jo entenc que en unes setmanes estaran tots aquests 23 ja en marxa.
0: La renovació està finançada amb fons europeus Next Generation i amb l'import de turisme sostenible.
1: I l'expansió de l'hora als barris de la Tercera Corona de Palma faran augmentar la demanda i els preus dels pocs aparcaments que hi ha. La falta d'oferta fa pensar a immobiliàries i també residents que el problema es traslladarà als barris més perifèrics.
21: Aparcar un poc més enfora.
22: Al final tothom deixarà els cotxes en el Carrefour.
23: Nosaltres serem els culpables de que tinguin més pressió les altres barriades, o sigui que m'ho anem passant la pilota.
24: Hi haurà més espai per aparcar els que vivim per la zona.
25: Se pot tirar aquí, si és que no tenim parc, en una hora.
26: Pel que fa als comerços, crec que això fa més mobilitat.
1: Les immobiliàries esperen una allau de persones que demanin aparcaments en els 9 barris de l'Eixample que s'estan preparant per tenir l'hora.
0: Però asseguren que se'ls farà difícil respondre amb la poca oferta disponible que hi ha. La solució que trobaven els veïnats és aparcar més enfora perquè no podran assumir cap cost.
1: El regidor de mobilitat, Antoni Deudero, assegura que el procés afectarà aproximadament 140.000 veïnats. Encara, diu, però es troba en fase molt inicial.
27: Això és un projecte que estava inclòs dins el pla de mobilitat urbana sostenible de la ciutat. Encara no podem donar una data concreta, però estem fent feina perquè sigui una realitat al llarg d'aquesta legislatura.
1: Més notícies de l'àmbit estatal i internacional. Aterrats a Turquia, els activistes de la flotilla que van abordar per l'armada israeliana en aigües internacionals al mar Mediterrani.
0: Entre els alliberats hi ha quatre illencs, una eivissenca, els menorquins Lluís de Moner i Alonso Santos i el mallorquí Toni Riera, el grup d'advocats Adalaha, que els assessora, ha criticat l'acció de maltractaments i abusos per part d'Israel perquè entenen constitueix una flagrant violació del dret internacional. Una de les activistes ha denunciat just a l'aterrar a l'aeroport d'Istanbul a Turquia que l'objectiu d'Israel és la violència, però assegura que les seves accions faran un món més segur.
1: Novena jornada de vaga a l'ensenyament públic valencià i els docents han complit l'amenaça. Més d'un centenar d'equips directius han dimitit avui en bloc.
0: És la resposta a la manca d'entesa, diuen, amb educació. Els professors reclamen augments de plantilla, reduccions de ràtio i pujades de sou, però la darrera proposta, presentada per la conselleria, no convenç, apunten el 78% dels docents concentrats avui a les portes de les Corts, on fins i tot els ates el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Lorca.
1: República Democràtica del Congo, Uganda i Sudan del Sud organitzen una cimera d'alt nivell per intentar frenar el brot d'Ebola.
0: El brot ja ha causat 139 morts i 600 casos sospitosos per un cep pel qual no hi ha vacuna, mentre que la taxa de letalitat oscil·la entre el 30 i el 50%.
1: Donald Trump ha dit que volen que l'estret d'Hormuz obert i lliure al trànsit sense haver de pagar peatges, però ha deixat clar que ningú entrarà o sortirà de l'Iran sense el permís dels Estats Units. Això mentre assegurar que el conflicte a l'Orient Mitjà finalitzarà, diu, aviat.
0: A més, ha anunciat que quan acabi tot el combustible estarà més barat que abans de la guerra, tot mentre la Xina ha advertit Washington que deixi d'amenaçar el seu aliat cubà després que un tribunal nord-americà imputés l'exlíder cubà Raúl Castro per assassinat.
1: I el secretari d'Estat dels Estats Units, Marco Rubio, ha assenyalat la decepció del president Trump en l'OTAN.
0: Rubio afirma que hi ha països com Espanya que es neguen a que puguem utilitzar les bases del seu territori, llavors, per a què està en l'OTAN, demana.
1: I a França han estat detinguts 16 monitors d'activitats extraescolars per abusos a menors.
0: Tots feien feina a una escola de París, però també havien passat per altres centres que ara s'investiguen. El cas va esclatar a finals de gener, quan una televisió va emetre un reportatge amb imatges amb càmera oculta que mostraven els monitors escridassant i maltractant els menors. Tot d'una es va produir una allau de denúncies per part de les famílies per actes de tot tipus. La Fiscalia ara investiga fins a 84 escoles infantils i altres 20 de primària per aquests fets.
1: 10 minuts per arribar a les 8.

0: Forastera, de Lucía Alenyà, serà la pel·lícula inaugural de la 16a edició de l'Atlàntida Mallorca Film Fest. Així s'acaba d'anunciar l'Hotel Victòria Gran Malià de Palma, seu del festival, i on també s'ha avançat que la d'enguany serà l'edició amb major presència de talent balear de la història d'aquest festival. Seguint aquesta presentació hi ha la nostra companya Sandra Martínez. Sandra, bon vespre.
1: Bon vespre. L'Atlàntida és com un d'aquells regals que s'obre a poc a poc. Primer es va presentar el cartell, un Errol Flynn platòric, banyant-se en aigües mallorquines. També es varen confirmar les dates del 24 de juliol al 2 d'agost, uns dies més a Filming, les propostes musicals. I avui toca la inauguració i la presència balear amb 8 llargmetratges, de 9 curtmetratges a competició i la celebració també dels 20 anys d'allò de Rafa Cortés amb una projecció especial. Moltes propostes, ens ha explicat Jaume Ripoll, el director del festival, perquè el producte s'ho val.
2: No és més balear que mai, sinó lo balear és més internacional que mai. Crec que una de les claus és aquesta, lo balear, lo que s'ensenya en guanyes a Atlàntida, són obres que moltes d'elles han estat presentades i premiades en els festivals més importants del món. Xerram, per exemple, de Forastera, ha guanyat el Festival de Toronto. D'Amílcar, ha guanyat un premi a ITFA, el festival documental més important d'Europa. La Carn acaba ara d'estar presentada a South by Southwest en el Festival de Londres, per tant, és més important.
1: Entre els llargmetratges escollits a la secció Talent Balear, noms històrics, podríem dir, del festival, com Miguel Ec o Marga Malia, que presenta un documental molt especial, Suportant el Paradís.
3: Mallorca i els mallorquins i la situació que ens afecta a tots a través de la visió d'una sèrie d'artistes tan rellevants com en Miquel Barcelona, Carme Riera, n'Agustí Villaronga, Antoni Catany, gent que ja no hi és però que rescatam amb el documental, i també veus noves d'artistes actuals i de les meves reflexions.
1: I també noms destacats com els de Joan Porcel, guanyador de 2 vitnagues de plata del Festival de Màlaga amb la Carn, o Òscar Benàcer, guanyador del Goya, que presentarà en l'Eixam. Noms que hi participen i noms que seran els encarregats d'escollir. El jurat, que estarà composat per Biel Mesquida, Clàudia O'Keefe i Llum Barrera. A 2 mesos vista, tot és pràcticament a punt a l'Atlàntida.

0: En principio, et diria que a dia d'avui tenim el 95% de la programació completa, però clar, val d'un dia per l'altre, de que un pugui venir o no pugui venir, o hi ha un impediment a darrera hora, que no hi hagi cap problema que condicionant que acabi, bueno, al final, de condicionar el propi desenvolupament del festival. I jo crec que, en aquest sentit, la feina feta no es fa sentir molt orgullosos. Crec que feia molt temps que no tenien el festival tan preparat, tan d'hora. Crec que és una cosa que ens permet a tots treballar amb més profunditat.
1: Una darrera novetat d'enguany, perquè per fer el certamen més accessible a persones grans o amb dificultats d'alfabetització digital, el festival els facilitarà també l'accés al sistema de reserves online. En fi, tot això ara aquí, en aquest marc preciós, al Passeig Marítim de Palma, en aquesta terrassa de l'Hotel Maria Victòria, una banda de nombrosos representants del món cultural, hi ha també representants del món polític, com ara el conseller de Cultura, Jaume Bauçà.
2: Gràcies, Sandra, i per la mare de la veu inconfusible de Luz Casal, que serà demà a l'Auditorium de Palma.

0: I arriba en la gira del seu nou treball Me voy a permitir, 10 temes tan diferents, tan lliures, com aquesta artista enamorada d'una feina que qualifica de vocacional. Les noves cançons sonaran en una nit especial en què no faltarà tampoc els clàssics de la seva carrera. Avui matí, abans d'anar a la presentació de l'Atlàntida, hi ha parlat amb ella Sandra Martínez.
1: El concert de l'Auditorium forma part d'una llarga gira de presentació amb tot el que suposa de viatges, d'esperes, de promocions. Hem volgut saber si aquesta part més feixuga es compensa després amb el plaer damunt de l'escenari, i en la resposta no hi ha hagut cap dubte.
2: En mi profesión, en mi trabajo, en mi dedicación a la música, hay aspectos que son verdaderamente duros. Pero si tienes vocación, tienes ilusión y tienes motivos para seguir y para crecer y para ampliar tu conocimiento, están bien empleados.

0: Temes com aquest o com Te dejé marchar sonaran a l'Auditorium com un dolç peatge per tants anys de carrera en una sala pràcticament plena. La cita a partir de les 9.
1: Com deia Anna Sandra, serà a partir de les 9 a l'Auditorium de Palma. El cost de les entrades és de 48 euros.

0: La plaça d'Espanya es prepara per tornar-se una festa i acollir del 29 de maig fins dia 7 de juny la 44a edició d'aquesta fira, enguany amb més talent local i més inclusiva que mai.
1: Sobretot gràcies al nou acord del Gremi de Llibreters amb Apropa Cultura, amb propostes dirigides a col·lectius en situació de vulnerabilitat, com ara clubs de lectura o tallers. Es tracta de fer realitat el lema de la fira d'enguany, il·lustrat per Flàvia Gargiulo, la fira del llibre Una fira per hom. Ho destaca Miquel Ferrer, president del Gremi de Llibreters.
2: El que volem explicar és que tothom té un llibre i que tothom que s'acosti a la fira trobarà un llibre per ell. No, no n'hi ha un que serveixi per tothom, ojalà que és aquesta fórmula, i ja els agradaria molt d'editors, però sí que tothom que s'acosti a la fira a la plaça Espanya aquest dia es trobarà un llibre per ells.
1: Es repeteix també la nit de fira amb les paradetes obertes fins a les 10 el dia de la inauguració i també a destacar el pregó de fades i les actuacions de Monkey Doo i els Cocorba complements per als que el bessó de tot plegat els llibres amb una presència destacada d'autors que presenten novetats.
2: Sobretot on destacam estar en local, tenim autors locals que presenten novetat com en Younes Chaib, Marcos Augusto, en Olivia Land, en Alex Fito, en Pere Estelric i una sèrie de Nalaya Malo, una sèrie d'autors que venen a presentar les seves novetats i també rebrem la visita d'alguns autors de fora com en Miguel Gane, Nalina Not, Nou d'Altes Plugo, Ana Luciana Péquer.
1: El tinent del LI i responsable de cultura, Javi Bonet, trae a pit de l'èxit de la instal·lació a la plaça d'Espanya.
3: Tots els ciutadans, en qualque moment del dia, passen per la plaça d'Espanya i és un goig tenir una plaça Espanya viva i una plaça Espanya amb una fira tan preciosa com aquesta.

0: Són les 8, moment de repassar els principals titulars d'aquest dijous 21 de maig, en què l'empresari Víctor de Aldama exculpa Francina Armengol del cobrament de comissions per la compra de mascaretes i PCR durant la pandèmia. Neus López.
1: El comissionista confés ha declarat davant el jutge de l'Audiència Nacional que no té constància que les Balears es cobra 5 comissions, com sí que va passar, ha dit a les Canàries. Ha explicat, a més, que l'expresidenta tenia contacte amb Coldo García i que els 10.000 euros mensuals que abonava a l'exassessor del ministre Ábalos no eren per la compra de mascaretes als dos arxipèlags, sinó per temes generals, sense donar-ne més detalls.
0: El PP insisteix que Armengol va obrir la porta a la trama a les Balears, mentre el PSIP exigeix disculpes al Partit Popular. Rubén Castro, portaveu de l'executiva socialista.
2: Se confirma algo que ya veníamos diciendo desde el Partido Socialista de Baleares. Ni Francina Armengol ni nadie de su gobierno ha estado jamás en una trama de corrupción.
0: I l'Audiència Nacional ha bloquejat els comptes bancaris de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, i de les seves filles, propietàries d'una empresa de comunicació que hauria rebut pagaments per part de societats investigades en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra.
1: Els socialistes li fan costat, mentre que el PP anuncia una ofensiva al Senat, amb més compareixences a la comissió de la CEPI, com la de l'exministre José Luis Escrivá.
0: I el president de Cimeval diu que estan estudiant noves mesures de pressió per evitar l'impacte de la vaga de metges sobre els pacients.
1: És el que ha assegurat Miguel Lázaro avui hora baixa durant la concentració que ha reunit a més de mig centenar de metges en el centre de Palma per a protestar contra el Ministeri de Sanitat per la manca de negociació per acordar un estatut.
3: Y luego lo que yo pienso es que esto no se puede continuar, porque esto, vuelvo a decirlo, ya es un conflicto sanitario de unas graves dimensiones por el impacto que tiene. Yo creo que los políticos, bueno, que el gobierno tiene que asumir esta responsabilidad.
0: Sanció de 446.000 euros pel lloguer turístic il·legal d'un habitatge al nucli de Jesús a Santa Eulària.
1: El consistori va aprovar fa un any una sanció inicial de 580.000 euros, que ha rebaixat en 140.000 després de les al·legacions de l'infractor.
0: Acord unànime entre el govern central i les comunitats autònomes pel repartiment dels 100.000 milions d'euros del Pla Estatal d'Habitatge.
1: Les comunitats del PP com les Balears ja han votat a favor, segons el conseller José Luis Mateo, per responsabilitat. Tot i això, l'arxipèlag reclama un major marge de decisió a la gestió dels 168 milions d'euros que li corresponen.
0: I l'Ajuntament...
4: No estoy contento con el plan estatal de vivienda en su conjunto, entendiendo que es un plan estatal de vivienda que no se ha negociado con aquellos que tienen la competencia exclusiva en materia de vivienda, que no son otros que las comunidades autónomas.
0: I l'Ajuntament de Ciutadella recorrerà la decisió del Tribunal Suprem que l'obliga a revertir la pacificació de la plaça d'Esborn de manera immediata.
1: Presentarà un recurs de cassació per deixar sense efecte la mesura cautelar que ordena el retorn dels aparcaments i la circulació de vehicles. El consistori considera que la mesura ha millorat la mobilitat i defensa que ha de prevaler l'interès general.
0: Així ho ha explicat la batllessa de Ciutadella, Maria Jesús Begur.
2: Se confirma algo que ya veníamos diciendo desde el Partido Socialista de Baleares. Ni Francina Armengol ni nadie de su gobierno ha estado jamás en una trama de corrupción.
0: I avui hora baixa han aterrat a Turquia els activistes de la flotilla que varen ser abordats per l'armada israeliana en aigües internacionals del Mediterrani.
1: Entre els alliberats hi ha quatre illencs, una eivissenca, els menorquins Lluís de Monet i Alonso Santos i el mallorquí Toni Riera.
0: Així arribam a les 8:04. La informació continua als butlletins informatius. Ara comença el programa. Xiu, xiu.

0: 21 anys amb tu.
1: I és un que va sortir i, com que hi havia tanta boira, em vaig girar a la dreta i anar-se cap al mig, va seguir recte. I se va empotrar damunt la punta d'Espinet.

0: va?
1: Com anem?
2: Hola, com va això?
0: Ai, estic preocupada. Estic preocupada perquè sembla que el correu postal ja no funciona i si envien cartes o invitacions s'extravien.
2: Però què vols dir ara? Hi ha hagut qualque incidència, qualque cosa?
0: Una i ben greu.
2: Ui.
0: Resulta que no mos ha arribat la invitació de l'Estora Vermella que hi va haver ahir a Madrid per presentar el documental d'en Rafael Nadal.
3: Ostres, pues tens raó, eh? No mos ha arribat invitació. Això, quina pena.
2: Jo no sé qui pensau que sou.
0: I doncs sí. No, Xavi, és una bona pena. Perquè només faltaven nosaltres. Hi havia la crem de la crem i nosaltres no.
2: Exactament, que sin Carlos Moya i na Carolina Cerezuela, que sin Samantha Vallejo Nájera, que sin Helen Lindes, i per descomptar, clar, gran part de la família Nadal, i evidentment en Rafa i na Meri.
0: I nosaltres aquí, fent un programa com si res.
2: Però jo no sé qui t'has pensat que ets.
0: Home, per favor.
3: Això mos havíem de convidar a fer el programa des d'allà.
2: I tu, Jordi?
0: Havíem de fer un exterior.
2: Això és l'únic que pensa que està bé aquí, que no mos correspon.
0: Crec que com a mitjà d'entreteniment de referència a les Balears hi havíem de ser.
2: I de pot ser mos infravalorada.
0: I de no, això no està bé,
2: no, totalment, perdoneu.
0: I d'això, faltaven nosaltres. Avui tenim en Liam Brennan a la producció i en Miguel Soler en el control tècnic.

0: Companys, tinc una pregunta íntima, com sempre, jo, en les meves preguntetes. Nosaltres tres, d'acord? Som amics? Què som?
1: Almenys jo pensava que sí que érem amics, però no me vas convidar a la teva festa d'aniversari i vaig entendre que... Almenys que no. Jo no sé, Jordi, si tu te va... convidar...
2: Tampoc.
1: No?
2: Tampoc.
1: Idò, què esperes? Que això és la resposta. No,
0: a veure, que te vares al fondre, eh?
1: No, no som amics.
0: Però jo avui volia encetar aquesta gran pregunta de què som, que a vegades... Ai, no rebem la resposta que esperam.
1: Nosaltres
0: que
1: som amics?
0: No ho sé, Xavi, no ho sé.
1: Jordi, jo som el teu amic o no?
0: A veure... És que nosaltres som companys de feina. No ho sé, jo, les meves amigues i els meus amics... Idò, no ho sé, els meus... les meves amigues de tota la vida, els meus amics que he anat fent pel camí i que ja conserv, els que he cuidat.
1: I... bé, no som amics.
0: No.
1: Ja me sap greu, això.
0: No.
1: Però ja m'és igual, ja per això som amics meus.
0: Som amics, idò.
1: Jo, vosaltres, jo no puc no ser vostre amic.
0: Tu saps intimitats meves?
1: Sí, moltes. Moltes.
0: Masses.
1: No,
2: mos acabem de convertir en amics oficialment.
1: Ah, sí?
2: Aquí,
1: això és com demanar per sortir.
0: Amigos, para siempre.
1: Molt bé.

0: A veure, sí que som amics, perquè, per exemple, jo sé en Jordi on viu, en qui viu.
1: Sí,
0: exacte. Si avui té un problema, me l'explica. Xavi, tu igual, quan estàs de mal humor, me dius
1: perquè... Jo no estic mai de mal humor, mai.
0: A veure, jo realment m'ha sorgit aquesta pregunta, perquè aquest dimarts Trescat va emetre el documental Sopa de Cabra, Tornar Enrere. I bé, sense anar més lluny, els integrants del grup admeten obertament que no mantenen una relació d'amistat de fora del projecte musical. Ui. De fet, el documental arranca amb una discussió molt forta després d'un contest, d'un concert. Per
1: això
0: tant,
1: fa com, sap com a greu, eh? Sap com a greu. És com si Antonio Fons de cop i volta no fossin amics.
0: És que no els hi han demanat si són amics o companys. Una cosa és ser amics,
1: ja,
0: i l'altra és companys de feina.
1: Ja, però vius tantes coses plegat, no ho sé.
0: Avui plantegem això. Sou amics dels companys de feina? Vos contau intimitats a la feina? Fins a quin punt s'han de posar límits entre la vida personal i la vida professional? 971-13-99-00... si voleu participar en aquest debat.
1: I una altra pregunta. Estem obligats a ser amics del company de feina, que sembla que conviden això, no això, altre. Hi hem d'anar? Per quin compromís?
2: Home, al cap i a la fi, passant moltes hores juntes cada dia.
1: Sí, però culturalment és que tenir els amics de la feina és habitual sentir això. No, avui vaig amb els amics de la feina.
2: I viatges que fan.
1: Sí, no ho sé, és
0: I
1: normal.
0: I de festa. Però jo ho trobo, sí. No ho sé. És que tal vegada jo sigui una mica nòrdic en aquest cas, perquè hi ha països que efectivament deu ser una qüestió cultural, hi ha països on no se sol mesclar la vida professional amb la personal. Països com, per exemple, Noruega, que és allà on tenim el nostre corresponsal, en Joan Mateu Orrac. Joan Mateu, bon vespre.
3: Hola, bon vespre, com anem?
0: Molt bé, i tu, què tal?
3: Aquí, bé, justament, sempre que m'adús, sóc a Mallorca, oi?
0: Escolta'm, però on vas arribar ahir, m'ho vas dir, o no?
3: Sí, ahir, bé, avui a les 12:05 del matí.
0: De Bergen, Noruega.
3: Sí, Bergen, correcte.
0: Joan Mateu, és vera que Noruega està mal vist mesclar feina i vida personal, o és un tòpic?
3: No, no és un tòpic, i jo crec que més que mal vist, no és preferible, és a dir, no és desagrada de la gent. Se separa molt la vida personal de la vida laboral. Uh-huh. Extrems que a vegades dius no fa falta.
0: Per exemple, veurem, tu com a persona mediterrània que fas feina ja des de fa més de 5 anys, els qui tens en el costat, a la taula, saps si té parella, has anat a sopar a casa seva qualque dia, vos heu trobat pel carrer i heu acabat fent una beguda junts en el bar?
3: No. Vull dir, jo ara justament he canviat d'empresa, però amb la gent que havia fet feina abans, se refereixen a la seva parella, que potser fa 25, 30 anys o 5 anys que estan casats, com a company en neutre. Tu mai saps, no saps el gènere d'aquesta persona, i és la mateixa paraula que per company de pis. M'entens?
0: Mare meva.
3: I és com... el meu, que es diu Sambo, no vendrà, o m'ho anem aquest cap de setmana. O, per exemple, en els fills, se refereixen com a els meus joves. No saps si té un fill o una filla.
0: Però i si li va, ara tinc aquest problema a l'escola i me n'he d'anar, jo què sé.
3: Ah, diuen fill malalt i se desconnecten. No diuen res més.
1: Déu-n'hi-do. Però clar, imagina que tens el teu company de vora i començau un dia una cosa, vos fa gràcia i reis una mica, què passa? Vos heu de tallar ses ales, no? No farem broma, no...
3: Hi ha molt de límits i jo crec que en certes formes et sap perquè evita tenir en torrente de vora. M'explic?
0: Sí. Mm-hmm.
3: Però també a vegades és com a extrem, no? No hi ha confiança més enllà d'això i el que des de trobar-te pel carrer és inimaginable.
0: Què dius?
3: Trobar-te pel carrer i xerrar. És a dir...
0: Com?
3: Te veus i potser aixeca't la mà i ja està. I potser fa 20... te'n vas en el bus i la gent puja en el bus i no xerra.
0: Què dius?
3: Sí.
0: Però si viatges a lo millor, podeu xafardejar sobre els companys altres, no ho sé.
3: Jo faig feina amb tu de 7 a 3. Llavors no tenc per què xerrar amb tu, no me paguen.
0: Ostres,
1: són moltes hores, eh?
0: I més...
3: Precisament, com que són moltes hores, vull estar amb la meva família i no vull estar amb tu.
1: Sí,
0: ja,
1: sí.
0: Però un viatge en autobús,
1: A una broma, des cafè, no ho sé.
3: Sí, vull dir, és vera que notes... Jo aquí on estic ara hi ha molta gent jove i sí que notes aquest canvi. El canvi gran ells el fan quan se casen i tenen nins. Mm. perquè ja els nins són el centre del seu univers i ja no hi ha res més. Però en la gent jove sí que veus que nosaltres, per exemple, tenim cada setmana pues, activitats que ja sigui o entrenem junts un dia per setmana o l'altre dia vam fer ceràmica d'això de pintar pots. Jo, bé, me'n vaig d'una tassa i llavors un pic cada tres setmanes tenim un after work.
0: Ai, d'això, que... Joan Mateu. Això clar,
3: però
0: vull dir
3: que no ha pressió... però que no ha pressió per assistir-hi, no, ningú espera que hi vagis, no és aquest, ah, oh, no hi eres l'altre dia. Perquè no te volen posar dins d'aquesta situació d'haver-te d'explicar perquè no hi vas anar.
0: I, per exemple, si feis team building, aquesta,
3: sí,
0: com treball en equip, fer jocs, per connectar amb els companys de feina, això també és molt nòrdic, no? Això ve, bé més dels Estats Units, jo crec. Se fan aquestes coses que estan tan
3: de moda ara? Sí, nosaltres fem tres viatges cada any. És a dir, te repeten, no, ningú està obligat a anar-hi i no hi ha aquesta pressió, m'entens?
0: Però dic se que fan dins l'horari no... laboral, després
3: sí,
0: que com...
3: I exacte. Jo, per exemple, ara per setembre m'ho anem dos dies i llavors, quan tu arribes allà, a la pantalla, allà, aquest viatge s'imputa com tantes hores de feina.
0: No és oci, en tot cas. Sí,
3: no, i te paguen. T'apaguen. I si cau un dissabte, t'apaguen com si te correspongués un dissabte.
0: Però és això. Per tant, i si faig... I has anat mai a una festa d'aniversari d'un company o companya de feina?
3: No. No, però, per exemple, amb els dos que m'adup bé perquè els agrada la muntanya i escalar, els he convidat a la meva festa.
0: Tu sí, Joan Mateu, molt bé.
3: Sí, però perquè no ha coincidit que ells hagin fet els anys. Però, m'entens? Vull dir, no s'espera que tinguis amics a la feina. De fet, jo tinc... Un dels meus millors amics va intentar organitzar una cosa a la seva feina per, rotllo, una petita gincana en tema de dades i no sé què, i ningú se va presentar. I era en hora laboral i ningú se va presentar.
0: No.
1: Ja.
0: Pobre.
3: Molt heavy.
1: Anem, un extrem és... Perdona, digues, endavant.
0: Pobre.
3: Hi havia, vull dir que normalment s'emplea Sam de la pizza, però si diu que menjar gratis la gent compareix. Entens? Però ni així, si gent no va compareixer i que Norbert renunciï a la pizza, és heavy.
1: Totalment. Clar, un extrem és la simpatia absoluta, que tampoc és bo, després en Norbert, clar, que estan enmig, però l'altra cara de la moneda és conflictes a la feina, que també són coses que passen, fent feina plegats tantes hores, coses que poden passar. Com s'arriben enteses? Hi ha molt de conflictes, n'hi ha manco, pel fet de de no ser amics?
3: No s'evita la part de com li dic això, perquè és que mos duim tan bé que no li... S'evita això i la gent és bastant transaccional, directa i educada. Vull dir, crec que tenen una habilitat especial per separar i dir, mira, el que acabes de fer no està bé, però anem a solucionar-ho, no? I surts de la sala i no hi ha problema. M'entens? No aquesta part de salseo, que sí que mos sol agradar més en el sud. Aquest xiu-xiu ja, aquest...
0: No, xiu-xius, la feina.
1: Bueno, ni s'avorriria
3: molt. Sí, sí,
0: ja m'avorriria com un ostre.
3: Jo sí que t'he dit que xiu-xiu. Qualc after work n'hi ha qualcun que pot escorral.
0: Per tant, a un grup com Sopa de Cabra, que aquí mos hem escandalitzat que un grup tan mític, tan històric, amb tanta trajectòria, fent feina plegats tant d'anys, no siguin amics, ells ho han confessat, nosaltres mos hem escandalitzat. Països com Noruega no s'entamarien, vull dir, seria una cosa normal.
3: Però és que jo més, jo que també formo part d'un grup de música, jo els entenc. Vull dir, és que, imagina't, aquesta gent se devia passar mesos i mesos a dins d'una furgoneta. A un temps que no hi havia Instagram. Segur que vol dir això, que has de xerrar. Has de fer algo. Per tant, crec
0: que
3: els
0: entenc...
3: Normal
0: que no siguin amics,
3: no, normal que la gent digui, mira, pues, per qüestió de la vida han trobat una mina d'oc a Sopa de Cabra, mort dona dos bes, però jo vull també tenir vida de fora. I és el que veiem també ara de cada vegada més en grups, no? És a dir, tothom s'escandalitza quan, jo què sé, la gossa sort va decidir aturar. Però és que té sentit, la gent necessita descansar, la raïd necessita descansar. Antonio Font, jo crec que són molt bons companys i són col·legues, a lo millor no tots entre tots.
0: Ja.
3: Però sí que tenen aquesta...
0: A vegades mos agrada idealitzar.
1: Ja, mos agrada pensar que són superamics sí.
3: Correcte. I de fet, a lo millor ho pots veure quan acaba un grup i surt un projecte de dos d'ells, no? Que a lo millor no tenen per què ser amics, però sí que tenen una afinitat laboral, artística, de dinàmica, de fer feina. M'entens?
0: Sí,
3: un grup de música el que jo defini és una feina.
0: Sí, no, curiós. No... Nosaltres estàvem idealitzant aquí els grups de músiques.
2: Bé, i també després, quan s'han acabat fent carreres en solitari, tenien un grup, i després han partit per la seva banda. Tampoc se devien dur molt bé amb els seus companys.
3: No, o que has de menester descansar de la gent. Jo, qualque vegada arribes divendres i si surt de festa i m'atropa qualcú de la feina... faig un pont de no veure'l-lo, li aixec un pot sa mà, que ja és com a molt per allà, m'entens? Aixecar sa mà i moure, fer bellumes i ja està. No,
1: una sèrie basta. Si s'ha d'així...
0: Idò, mira, jo sí que estic farta d'en Jordi i en Xavi.
1: Idò, jo no, jo estic molt content, tant de bo poguéssim veure'ns també cap de setmana.
0: Ai, Xavi, no me feis quedar malament.
3: Però és que Inés, jo fa anys que penso que tu has de venir a viure a Bergen, perquè tu t'apega molt aquesta ciutat, ningú... que ningú te... vesteixen bé. A més, tu ho vas dir quan vas venir, que t'agrada molt com vesteixen.
0: Sí, el veurem, m'ho
3: encantat. I que això de que ningú te molesti i no sabré tal, que també t'agradava.
0: Ai, me bordeix i me'n vaig cap a Noruega.
1: Bueno, Jordi, quedem tu i jo.
0: El meu paradís.
1: Bé, el meu paradís.
0: Jo, Mateu, una ferrada forta. Gràcies per atendre'ns.
3: Adéu.
0: Adéu. Bé, Jordi, Xavi, res, vos convidaré a la meva festa d'aniversari.
1: A Bergen?
0: No, a Bunyola.
1: Ah,
0: perquè no estigueu tristos.
1: Clar, és que t'ho imagina't.
2: És que si no ja era passar-se.
1: És a dir, aquí, hi-ha-ha, i després, què?
0: Bé, ja ho veurem.

0: La situació, un rosco amb molt de forats.
1: Això voldria saber jo, com he arribat en aquest programa.
2: El Tribunal Suprem ha ratificat la cancel·lació del famós rosco de passapalabra, de manera definitiva.
0: La sentència reconeix que la prova final és una obra protegida per una propietat intel·lectual. Això vol dir que els seus drets són d'una empresa, és una productora holandesa, que no té res a veure amb l'actual concurs.
2: L'Audiència de Barcelona ja havia condemnat l'any 2022 a A3 Media a cancel·lar el programa i a una indemnització per 50.000 euros.
0: Tot i així, el programa s'ha estat emetent amb normalitat mentrestant s'acabava de tancar el cas judicial.
2: Ara, el cas encara no ha acabat perquè judicialment la denúncia procedeix de vies diferents. En tot cas, allò que sabem és que el mític rosco, de moment, té un parell de lletres vermelles.
1: Això voldria saber jo, com he arribat en aquest programa.

0: Lletres Ràdio és participació.
1: Vols formar part de la policia portuària? L'autoritat portuària de Balears convoca places fixes per als ports d'Alcúdia, Maó, Eivissa i La Savina i una borsa temporal al port de Palma. Oferir informació contínua i beneficis socials. Inscriu-te abans del 1 de juny a la seu electrònica de Ports de Balears.
0: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís en la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
2: Falta una jornada per acabar la Lliga de Primera Divisió.
3: Que hi ha opcions, és evident. És evident, la lluita era fins a la darrer.
2: El Mallorca necessita un miracle per salvar-se del descens.
4: Terminar ganando en la Liga con un triunfo y después dirá si nos alcanzarán los puntos o no.
2: Dissabte, a partir de les 7, vos contarem en tot detall la prèvia, el partit i el postpartit del Mallorca-Oviedo i en connexions en directe amb els partits Betis-Llevant, Getafe-Osasuna i Girona Elx. Un dissabte d'emocions amb esports 3 en joc a IB3 Ràdio, IB3 Televisió i el YouTube d'Esports IB3.
5: Xiu Xiu, el programa on parar l'orella amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
6: A mi m'agradaria molt enviar la cançó de la meva vida a la meva estimada. Every Breath You Take, The Police, per favor. Moltes gràcies.

0: encanta quan vos poseu romàntics a través de les dedicatòries que vos envieu. En el 646-93-45-01, 646-93-45-01. Envieu-nos el vostre àudio i aquí el posarem. Efectivament, idò, continuem a xiu-xiu i ara hem de dir que gràcies a en Jordi Suárez començareu a entendre els joves d'avui en dia, Jordi.
1: Efectivament, ben que fes servei públic, com sempre. Introduir la gent a un nou món, que és el món dels joves, que a vegades és un món completament diferent del nostre.
0: Correcte.
1: Però abans jo he de saber què tal anau del tema d'avui. I vos he de demanar que és un MacBank.
0: Ara m'he mal pensat.
2: Per què?
0: MacBank.
1: MacBank.
0: No ho sé.
1: Jo no me'l pensis.
2: Ah, bé, anem.
1: Gent que menja enormes quantitats de menjar davant càmera. Bé, un restaurant molt famós. O ser una hamburguesa molt viral.
2: És a dir, gent que menja molt.
0: Una hamburguesa molt viral.
2: Un restaurant molt famós, una hamburguesa molt viral.
0: MacBank.
2: O gent que menja quantitat davant càmera. Jo també diré una hamburguesa.
0: Això m'ho sona hamburguesa, ara, en sèrio.
1: I doncs, incorrecte. Perquè et sa, gent que menja en directe davant càmera.
2: Entesos? Enormes quantitats, eh?
1: Enormes quantitats, sí.
0: Entesos. No m'agrada, però on va aquesta secció?
1: És igual. No anirem cap aquí.
2: No, evidentment que no. Ho teníem aquí, en sec.
0: És a dir...
1: Estem en sec.
2: Sí, sens dubte, sí.
1: I molt anàvem a menjar i creadors de contingut.
2: Molt bé.
1: En general.
2: Molt bé.
1: Vinga, anàvem...

0: Sí, sota el seu criteri, que no n'hi ha molt, ara ho veurem. Com us dic, són gent que va per tot, provant restaurants, i diu això, que li pareix. La gent que prova una hamburguesa i diu, buah, està molt bona, fa molt de gust a carn. Que dius, mem, és una hamburguesa.
1: Però ho fan de broma o fan de veres?
0: No, no, ho fan de veres. I diuen, sempre hi ha això, no? Els ingredients estan ben equilibrats. Sí. Això és una frase molt que els agrada molt dir.
2: Molt recurrent.
0: Bueno, clar, una hamburguesa, vull dir.
1: Què vol dir?
0: Pa, lletuga, no?
2: És quan altres, quan estan qualque cosa que mos han fet i deien, que de bo. I d'ahí fan el mateix amb un vídeo
1: amb altres paraules.
2: Exacte. Que se fa viral.
0: Exacte.
2: I se creuen una eminència.
0: I per què he dit lo de que proven una hamburguesa? Perquè ara pareix que és l'única cosa que aquesta gent prova i menja.

0: Per veure que està molt de mà de les hamburgueseries,
1: això,
0: eh?
1: Ara anava a demanar això. No heu notat un augment d'hamburgueseries per totes bandes?
2: Sí, sí, sí, sí.
0: I tant. Mm-hmm. I, de fet,
2: i no fa gaires anys.
0: I de fet, jo record Nakate Sales, la nostra anterior becària, va fer una secció aquí que deia que Inca, que és, ella és d'Inca, havia esdevingut, en vez de la ciutat de la ciutat del calçat, a la ciutat de les hamburgueseries, perquè ara creixien hamburgueseries com a bòlets.
1: N'hi ha per tot. N'hi ha per tot. I d'això és tot culpa d'aquesta gent.
2: Ah, sí?
1: D'aquests creadors de contingut. Mm-hmm. Ara tots són negocis d'hamburgueses que te donen un guants de color negre,
2: sí,
1: que te tiren el formatge fos per damunt de l'hamburguesa,
0: ah, sí,
1: perquè
2: tu un relat, relatis. Exacte, un relat. Tot això té un relat amagat.
1: Que sempre té com... El xef té com una barba molt... molt
2: sí,
0: hipster.
2: Que l'esclafen, sí, que fan com hamburgueses que vegen paper de fumar.
1: Perquè ara no te venen hamburgueses. Te venen smash burgers.
2: Exacte.
1: Que això és l'altre.
2: Smash, o sigui,
1: ara tot és smash burger, que és bàsicament una hamburguesa que l'aixafen. I no té punt.
0: Smashes, això,
1: smashes,
0: ben
1: sí,
0: plana.
1: Aixafar. I clar, no, és una carn que no té punt. O sigui, és com que... Com que fos cruixent, quasi.
2: Entesos.
1: Va d'això.
0: I se suposa que és millor.
1: No, però està, se suposa que està de moda. I se li agrada.
0: Sí.
1: I segur que vols, a molts vots sona el de Smash Burger, perquè ara hi ha també les Champions Smash Burger. Jo no sé si això ho heu sentit.
2: No m'han fet, de fet, un campionat d'hamburguesa aquí,
1: Això ho anava a comentar. I vau anar?
0: No mai tenia
1: aquest. De Champions Burger.
0: Aquest no.
1: No, però segur que coneixeu qualcú que hi va.
2: És en Fusteret?
1: No, era per Calvià.
2: Ah, però jo no
1: segur
2: sé.
1: Segur que també se n'ha fet un altre, sí, però ja és que n'hi ha per tot.
2: I era això mateix, aquesta delegació, Champions
1: Smash Burger.
2: Sí?
1: I aquest lloc és com el màxim exponent de la creació de contingut i menjar. O sigui, és gent que són creadors de contingut que van allà, són molt d'influencers que també dissenyen hamburgueses i van en aquests concursos a presentar-la, en fi.
0: Però com són aquestes hamburgueses? Per exemple, ingredients d'hamburgueses així que se presenten en aquest tipus de concurs.
1: A veure, sempre ha de ser el més excèntric que pugui.
2: Mm-hmm.
1: O sigui, el pa no pot ser
2: de
1: pa. Ha de ser color blau, color vermell...
2: El pa no pot ser pa.
1: El pa ha de tenir qualque color. També utilitzen moltes vegades dònuts.
2: Bé,
1: com en lloc de pa.
0: Jo l'altre dia vaig, no diré on, però una de les hamburgueseries que a mi m'encanten de Palma, un hamburguesa i el pa no era pa, era encimada.
2: Jo, bé, és igual.
1: Jo no ho sé.
2: No seré jo, evidentment, que no som crític gastronòmic que digui res.
1: Bé, Inés, està
0: no
1: molt
0: no
1: bé.
0: Vaig
2: però
0: demanar,
2: a priori,
0: no
2: així...
0: No la vaig demanar, vaig aconseguir que el meu acompanyant la demanés per jo tastar-la.
2: Molt bé.
0: Jo vaig
2: demanar
0: la clàssica. Jo vaig demanar la clàssica.
2: Te va agradar?
0: Per una mossegadeta, sí.
1: És que jo ho veig i ja me'n va fer només de mirar.
2: Sí.
1: Però per què fan tot això? Perquè el menjat ja no basta que sigui bo.
2: Ah.
1: Ara ha de ser vistós.
2: Molt bé.
1: Has de poder fer una foto.
2: Clar, molt ben vist.
1: Sí, ja no és que la gent mengi, sinó que fa fotos en el menjar i ho comparteix per xarxes.
2: Antigament se beneïa a taula.
1: Exacte.
2: Per la nostra bosca estava en el cel, etc. Ara fan la foto.
1: De fet,
0: va, profit,
1: és bastant habitual això de que arribis a menjar a taula i la gent esperi no el toqui perquè hi ha qualcú que fa la foto. Això és
0: correcte.
1: Superclàssic, ja.
0: Sí.
2: Exacte.
1: I doncs això, el menjar ja no ha de ser bo.
2: Vosaltres feis fotos en el menjar? Banda...
1: Jo no.
0: Home,
1: no.
0: Jo he de dir que en aquella hamburguesa era confessar, no li vaig fer foto, però sí que record que va venir a dins una... En vez d'un plat, era una catsa típica d'encimada.
2: Clar, tot forma part d'un relat.
1: No, ja és el relat.
2: El fet de menjar o sortir d'un restaurant no és només menjar, no va en un lloc que sigui bo, també has vistós, tu ho has dit, està de moda.
1: Quin és el màxim exponent de tot això? Les smash burger i també és pastissos de formatge.
3: És que és combo!
1: La nova gran tendència, pastissos de formatge. Ara tots

0: Menús són, de primer smashburger i de segon pastís de formatge, no poden sortir d'aquí.
1: Els pastís de formatge també està generant una febre.
0: Sí, ara en xerràvem que hi ha un local que en ven per un euro i en fan ensaïmada.
1: Hi havia una coada.
0: Sí. I si és pastís de formatge, dut xocolata a Dubai, ja és perfecte, xocolata a Dubai. I de segur que hi ha un xocolata que ve de Dubai que du festuc. I això és la nova gran tendència.
1: És que el festuc és l'anterior febre. A les hamburgueses.
2: Exacte, sí.
0: Sempre n'hi ha, sempre
1: hi
0: ha una moda.
1: I en els pastís de formatge.
0: Va haver una època que era molt de sushi.
1: Sí, exacte.
0: Sempre va per
1: etapes. El sushi ja està passadíssim.
2: Però vols dir també que el que fàcil ve, fàcil se'n va. Vol tot recordar que va haver una època en què va haver un boom d'un lloc on te feien gofres en formes...
0: Sí, és que...
2: Fàbriques.
1: Sí.
2: Idò. Clar, ja. Això va arribar i va partir.
1: Ja han tancat.
2: Ja han tancat, això, no ho sé.
0: Idò, ara estem a l'etapa de smashburger i pastís de formatge. Ja espero que se passi. Però bé. Seguint ara amb els creadors de contingut com a figures. Si tenen una cosa que és especialment criticable és el fet de cobrar restaurants per anar a fer la seva crítica. O sigui, ells diuen que opinen sincerament sempre i que mai enganyarien a l'audiència, però deixeu-me dubtar que si t'està pagant un restaurant per anar que opinis, no estigui condicionada aquesta opinió. No té molt de sentit. També fan això, el típic contingut de... Vaig en el restaurant pitjor valorat de la meva ciutat i la conclusió que treuen és que és dolent. Vull dir, feia falta anar fins allà i gastar-te euros per arribar a aquesta conclusió. No feia falta.
1: Demenci, això és demenci.
0: Bé, també és això. Hem de xerrar del fet d'anar a un restaurant i trobar-te qualcú gravant-se. Clar. I comentant les coses. O sigui, jo, per sort, no m'hi he trobat.
1: Jo tampoc, de moment.
0: Però no ha de ser una cosa... Vull dir, no descart. Jo volia anar al restaurant i tenien els de devora amb una càmera dient, bo, això està molt bo.
2: I tu surts menjant un tros de pa amb alioli.
0: Exacte, és això, és anar a menjar i que hi ha una càmera de vora i un lot dient, buah, bro, que bo, que està molt equilibrat, és gust. No sé. Vos ho heu trobat, això?
2: No, mai.
1: Per sort,
0: molta sort.
2: Sortadament, no.
0: Idò, ja, mira, una cosa que fan... Aquesta gent és provar receptes molt boges. És això de ningú ho havia pensat abans, que dius, per algo no ho havien pensat abans i ningú ho ha fet, perquè és absurd i no té cap sentit. I jo, vos venc a posar a prova, he fet un petit joc.
1: Vinga. Com
0: us pareix?
1: Molt bé. Sabes.
0: Jo m'he informat, com sempre, i vos diré plats bojos, estranys, que m'he anat trobant i m'heu de dir si són reals o m'ho acabat d'inventar.
2: Molt bé.
0: La primera és una pizza de rostes, que són torretnos. És una pizza amb rostes damunt.
1: Això ha de ser terrible,
2: no,
1: però segur que és vera.
2: Això deu ser ben greixós.
1: Veritat.
2: Sí, veritat.
0: Efectivament, és veritat. I, de fet, això ho va ser un creador de contingut que va obrir un restaurant i va ficar una pizza d'això.
1: Mal de panxa.
0: Desastre. Vinga, un Frankfurt banyat amb xocolata Dubai.
2: Quin noi.
1: Segur que és vera.
2: Quin noi. Va, fals.
0: Sí, aquesta és fals. Aquesta és fals.
2: Pot menjar, això.
0: Vinga, hamburguesa de pantera rosa, o sigui,
1: per favor. Què dius?
0: Sí.
1: O sigui, una pantera rosa i de dins una hamburguesa, un tros de carn.
2: M'estan entrant ganes de...
1: Espero que sigui fals.
2: Fals.
0: Idò, és completament vera. A més, me fa molta gràcia perquè és, literalment, una hamburguesa amb una pantera rosa damunt, clavada. O sigui, no li han cercat... No s'ha complicat.
1: Terrible.
2: Ai, Déu meu, ja.
0: Vinga, un entrepà d'hamburgueses d'una cadena de menjar ràpid. O sigui, agafa't l'entrepà hamburgueses d'una cadena de menjar ràpid i els fiques.
2: Fals.
0: O sigui, pan, pan, pa.
1: No ho he ni entès, però bé.
2: Un panet d'una hamburguesa.
0: O sigui, tu fiques l'hamburguesa, però l'hamburguesa en sopa. O sigui, en sopa d'hamburguesa i ho aixafes amb un altre pa damunt.
1: De barra.
0: Pa de barra.
1: Ai, per favor.
2: Per existir pot existir.
1: Fals.
2: Com a concepte existeix.
0: I d'això és cert.
2: Cert.
0: És que clar... Hi ha gent que menja això.
2: Però qui ho menja? Més... On ho mengen, això? Jo
0: ja he vist el vídeo.
2: No. Francament, m'estic començant a empipar perquè tinc ganes fins i tot ja de no ni menjaré res.
0: Ja he vist el vídeo i el tio, a més, deia, està bo, m'esperava pitjor. Estàs menjant pa amb pa. No.
2: Aquest vídeo l'has d'anunciar, aquest vídeo.
0: Vinga, patates fregides en salsa de lotus. L'altra salsa que està...
1: Lotus són aquelles galletes, no? Segur que és vera.
2: Fals.
1: Ja ho protestarien, això?
0: No, això...
2: Quina és que moltes...
1: Patates fregides...
2: En xocolata?
1: En salsa de... No, és una galleta que no és de xocolata.
2: Però és dolç.
1: Sí. És que jo és dolç i salat m'encanta.
0: Aquesta és falsa. Però podria ser vera ja, per aquest nivell.
1: Ho provaré.
0: Vinga, truita de patatilles amb gust de cuixot.
1: Ah,
2: això sí.
0: Això
2: pot ser.
0: Això és vera. Això sí que és vera. Efectivament. Un burrito farcit amb espaguetis amb tomàtica.
1: Espero que sigui mentida.
2: Bueno.
0: Bueno,
2: bé, molt hidrat, molt hidrat.
0: No, els fals, els fals, aquesta. Vinga, aquesta és pastís de formatge d'en Saïmada.
1: Seguríssim.
0: Sí. Aquesta ja n'han xerrat. Aquesta l'he posat a prova perquè n'han xerrat i volia veure si m'escolta.
1: Sí, sí, sí, sí. No, a veure, a menús que inclouen aquestes postres.
2: Aquest? El pastís de formatge d'en Saïmada?
1: En base d'en Saïmada, sí.
2: En ma vida ho havia vist.
0: Aquesta, efectivament.
1: Home, el pudding, cos flan. A vegades se fa amb en Saïmada passada.
2: Ah, sí?
1: Sí. Bueno. No és tampoc
0: venga,
1: tan estrany.
0: I ja és a darrere. Per acabar, un entrepà de patates braves.
1: Segur que
2: entrepà de patates braves.
1: I en Xavi menjaria, segur.
2: Sí.
1: Vols?
2: Sí, això, encara.
0: Efectivament,
2: sí, mascles,
0: això se fa.
1: Ai, Déu meu, esperem que no estéssiu sopant i no vos hageu embafat per culpa nostra.

0: Divendres 29 de maig. Mallorca cantarà la balanguera.
1: Informa't on has de cantar al teu poble o ciutat.
0: Divendres 29 de maig, a les 8 del vespre, cantada popular de la balanguera.
1: Un poble, una veu.
0: Obra cultural balear.
2: La música ressona.
3: Capella presenta el seu nou disc, Morgan. Dissabte 23 de maig, concert exclusiu a l'Auditorium de Palma. Novetats musicals amb els clàssics de sempre. Entrades disponibles a la web de l'Auditorium.
4: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
5: Bé, anem a escoltar les castanyoles. Les toquen en descoll.
6: Entra i surt la rima tradicional i llavors entra en la rima tradicional d'Eivissa que s'allarga.
7: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano a l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
5: Sí, sí, sí.
4: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
5: Ets ambidestre. Sa mà és dretana i sa cama és esquerrana.
4: Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
8: Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
9: Bon dia, és que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
4: A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. Des de la banqueta.
10: Versiones, echarle sentido, escuchar si propone. No aprendo de premios, aprendo de errores. Hay perros que muerden, cuidado se te comen. Igual de bonito es un Casio que un Rolex. Igual de bonita si estás sin tacones. Me gusta el lo-fi y el afro, tus shorts. Como

0: D'Orde de Son Goleu, Relsby i Marta Sampas, que ja és aquí.
1: Bon vespre, bon vespre, com esteu?
0: Perquè ara t'has mudat a Son Goleu. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
1: inicis i aquest tema, clar,
0: és que és un crac. Na Marta Sampas, que sempre, ja ho sabeu, mos vigila des de la banqueta, i avui en Jordi t'ha de dir una bona notícia.
1: Que ha estat, sí, que ha estat, sí, sí. Jordi?
2: No, no, poden dir el dia 21 de maig.
1: Que nerviosa.
2: Que he anat en el gimnàs. Oh!
3: Jordi Suárez!
1: Jordi. He de dir, oients de xiu-xiu, que he entrat i m'han dit, no, bé, tu has preparat això, bé, en Jordi té una cosa per tu. Dic, què serà, què serà? I a mi, són d'aquestes persones que no m'ho pot deixar intrigada. I no sabia, la veritat, no m'esperava que fos això.
2: Avui la secció va sobre
1: això. Però estic molt orgullosa. Oh, m'encanta.
4: Bueno, explica què has fet. Que
1: no, sí, t'has apuntat.
4: És molt graciós, això, escolta-ho.
2: M'he apuntat perquè m'han recomanat uns entrenaments que fan, entrenaments grupals, que són entrenaments funcionals.
1: Clar, de quin en xerrar moltes vegades, sí.
2: Idò, jo no hi era.
1: Bé, no hi era, anava a afegir abans que
0: però fossis. Però no són normals, no?
2: No, no, jo, clar, jo llegia la descripció i deia per estar bé, per trobar-te bé, per sí. El dia a dia. Clar, jo anava allà a pujar escales, que sí. Fas els bosses de la compra.
1: Bé, és que t'Albert t'ajudarà sí. Després en la compra, ja ho veuràs.
2: No, bé, jo per funcionar no necessito altra cosa. Marta.
1: Però aniràs sobrat, així aniràs sobrat.
2: No, jo he flipat.
4: Clar, si mirava que pujava a quatre escales...
0: Què t'ha passat allà?
2: Ah, bo, que no he contat.
1: No.
2: Ha sigut, impossible.
1: Bé, jo tenim
2: però
1: a Jordi.
2: Jo pensava això, que era una cosa així de dia a dia.
1: És que ho serà, has de tenir paciència,
2: Ara de puntetes per agafar un tassó, clar. De la cuina...
1: Sí, clar.
4: Per un montapassó... No,
2: jo, 50 flexions, per funcionar, no necessito.
1: Mira, bé, agafaràs els tassons, quan te facin fer la pilota aquesta de pes, llençar-la a la paret... Llençarà, vamos, lo que t'hi posi.
0: Bé,
1: una rentadora.
0: No.
1: Una
0: rentadora. D'aquí dues setmanes bona, te sí. Passarem revisió.
1: No, i ànims, perquè és vera que diu, no va aguantar bé. Al principi és el que més costa. Un pic ha fet savi, ja està. Diuen-lo els 21 dies, deixa
2: ja
1: de
2: no marge. Mirem fent crònic aquí.
1: Menys temps. En menys temps estaràs enganxat, perquè després es costa o demana. Però bé, molt bé, sempre comença passant revista. Jo crec que amb lo d'en Jordi és que...
4: Sí, avui, ja està.
1: Avui pot ser guau, inclús. Ja està, sé que ha d'anar molt bé, que l'esport sempre es presenta, la vida també d'en Xavi i Nines. No en tenc cap dubte. Bé. No, ara comences bon temps, que també, no sé, a mi me fa més ganes,
0: no
1: fer altre tipus d'esport, sí, o hores diferents.
0: Mira, en Jordi, espavilat.
1: Perquè vas dir a mi, ara m'agrada molt, això de que... Ara, per sí. Exemple, encara sí. Hi hagi llum i, sí. I anar per davant la mà on se posta de sol i no tenir encara ni calor ni fred, m'apareix ideal. Però bé, ben que xerrar de moltes coses...
0: De xiu-xius, avui, eh?
1: Sí, és vera que hi haurà un tema central que tot d'una i mos hi posarem i xerrarem, com no, del Mallorca, que... Idò, hi ha molta
0: tristor. N'han xerrat aquesta setmana.
1: Normal, no esperava menys, xiu-xiu, perquè és vera que més enllà des de la banqueta, esportivament, més enllà de l'esportiu, socialment, és una cosa que bé, hi ha moltíssima gent molt afectada, perquè el Mallorca dissabte pot baixar a segona, està a una passa de fer-ho, està molt complicat, s'aferra a un miracle, a molt poques possibilitats. Però bé, deixem un momentet de banda per no entrar ja en el modus drama, i xerrant d'actualitat perquè hi ha com a sa cara de sa moneda, no? El Mallorca en aquest cas et se creu, tot i que pot anar bé, i sa cara la posa en Atlètic Balears, o sigui, enhorabona Balearicos, i el Poblense. Per què? Perquè ells juguen per tot el contrari, per ascendir una categoria més, en aquest cas de segona federació a primera federació, que seria, en el cas de pujar, compartirien en l'UD Eivissa, i estan a dos partits, una final que és anada i tornada, l'Atlètic Balears visitarà el Real Jaén i el Poblense l'Àguilas de Múrcia aquest diumenge primer partit, i si les coses van bé, després la tornada la següent setmana, ja la darrera escat de setmana darrere de maig i demà.
0: I el Bunyola ha pujat a preferent.
1: Què vol dir, preferent? Enhorabona, bunyolins i bunyolines. Ah, molt bé, no la sabia aquesta, sé que sí, bé, clar, van tornant equips a preferent, a tercera federació, però bé, si pujam
0: una un alegria, parell de graons... Una alegria pel poble.
1: Molt bé, no, super. Però bé, si pujam una micona, que sempre no, feim un ordre de prioritat segons les categories,
0: ja, clar.
1: I de l'Atlètic Balears i el Poblense, que, ostres, seria seria una passada i que ho fessin tots dos, evidentment, anàvem sí, sí. en tots dos.
2: Home, el Poblense també sent un equip de sa poble.
1: Ostres, sí, sí, sí.
2: No és el Baleares.
1: Sí, sí, sí. A més que ha fet una temporada brutal, el Baleares també, però el Baleares tal volta mos té una mica més acostumats a ascendir, descendir i trobar-se un poc més amunt, però el Poblense molt, molt bé. També en bàsquet, també s'esperen dos ascensos, l'Estia Menorca, que l'Estia Menorca està jugant per ascendir a l'ACB, al màxim.
0: Mm-hmm. Ostres, això sí, és important, sí.
1: Està complicat perquè són molt difícils, ja vull dir aquesta redacció. De veres s'ha de fer tot això? Ara estan els quarts de final, estan els millor de 5, han perdut els dos primers, i ara a Menorca, Vintalfa, demà, si no guanyen i se posen 2-1, diguéssim, ja a la sèrie, ja està. Si guanyen, han de guanyar un altre, posar-se 2-2 a la sèrie i un 5 a partit. I no te pensis que ja està, després han de fer una semifinal, el mateix, a 5 partits contra un altre equip. Ja, però és complicadíssim.
0: Complicadíssim, però bé. Però són unes cracs.
1: Ànims, ànims Celestia Menorca i el Sant Antoni d'Eivissa, que és a dos partits d'ascendir, en aquest cas, a primera FEB, són a segona FEB, per tant, també el Sant Antoni, que a més el Sant Antoni és la tercera final consecutiva, tercer any que juguen la final, per, diuen això de la tercera, no?
4: La tercera, la bona.
1: I esperen que sí. I la Maria Espanya, que va ser la darrera protagonista de la banqueta, ha renovat!
0: Però, aquesta,
1: que la volia cridar per donar-li sonora bona i és per el Carib, sa tia, o sigui, clar,
0: ostres, que bé.
1: S'ha anat amb Marta en Sant Lot a celebrar.
0: Sí, clar. És que les vàrem tenir a totes
1: sí,
0: dues aquí,
1: xulo,
0: estan enamoradíssimes.
1: Sí. I de xerrant d'enamorades...
0: Què? Què vols ara de contar?
1: No, bé, jo també, però...
4: No, com que tu també? A veure, no pots mullar aquesta bomba i ara deixar-me així.
1: Ja està. L'actualitat passa també per el futbol, en aquest cas pel Barça femení, perquè dissabte juguen la final de Champions contra l'Olympique de Lyon, una final que se pot veure en oberta de la televisió espanyola dissabte a les 6 de cap vespre. Hi ha dues enamorades que s'enfronten.
0: Ah, sí?
1: És molt fort.
0: Això m'encanta quan passa.
1: És molt fort. Namapi León, jugadora del Barça, acompanya en aquest cas de Catacoy i Patrick Jarro, que hi seran les mallorquines nostres per aixecar la que seria la quarta Champions del Barça. Namapi León juga al Barça i Ingrid Engen, la seva parella, duen 5 anys de relació.
0: Ala,
1: la parella ja
0: bastant.
1: Sí, sí, sí. I Ingrid Engen fins l'any passat jugava al Barça també, se van conèixer al Barça, se van enamorar i són parella. I bé, una passada, perquè les dues, a més, són unes cracs com a futbolistes. Ingrid se'n va anar, va fitxar per l'Olympique de Lió, juga allà, i han arribat tots dos equips a la final. I, a més, encara per Ingrid, més especial, perquè la final se juga a Oslo i ella és d'allà.
0: Ah, clar, és Noruega, ella.
1: Per tant, se li junten les emocions de jugar a casa, jugar contra la seva parella. Sí. I elles, clar, tothom els hi demanava com et sentiu, com serà, perquè posa't en el lloc, saps? Tu sí, t'alegres sí. per les coses bones de la teva parella. No. He fet un resum de... Vàrem fer un vídeo explicant, un vídeo molt divertit, que si de xarxes ho podeu veure a Instagram de Namapi León o de Ingrid Engen, i jo que faig trosset del vídeo, escoltant com ho expliquen.
5: Este es un vídeo porque nos han ido preguntando acerca de cómo es la final.
6: How do you feel?
5: ¿Estáis preparadas? ¿Y ahora qué? ¿Cómo va a ser? Igual está bien hacer un vídeo para la gente. En la guerra todo vale. No, es broma. Que no vamos a hablar durante la última semana nada de fútbol.
6: Yeah, we're gonna talk together, but not about football. Yeah.
5: Exacto. En absoluto, ninguna de las dos va a tener ningún tipo de piedad. Pero es una final y las dos queremos ganarlo. Para ganar tenemos que buscar los puntos débiles. Se van a buscar. Y se van a ir a cuchillo. Conforme... Falta menos para la final, más ganas tenemos. Es como que cada vez realizas más que nos vamos a enfrentar y que vamos a ser totalmente enemigas.
0: Wow, enemigas, ¿no?
1: Clar, sí. Després és veritat que jo crec que sé que perdi, que hi haurà una segur que perdi, i no serà tan dramàtic, no?, perquè tindràs aquella part de que
0: t'alegres
1: també per
0: ser. Molt bons.
1: No? Molt bons. L'Olympique de Lyon té 8. No sé si va per ser 8 o no, és que ja en té 8. Han estat reines d'Europa molt de temps, són un equipàs, i les dues, justament, Namapi i Ingrid, segur que jugaran des de l'11 inicial, o tindran minuts segur, perquè són les dues molt bones. O sigui que
4: però també passa alguna altra cosa, és a dir, si perden no és tan agre, però si guanya, tampoc ho pots celebrar tant perquè te sap greu.
1: Ja,
4: tot s'equilibra una
1: mica.
4: No sé com.
1: M'agradaria, però bé, de ben segur també no és la primera vegada que passa. De fet, l'estiu passat amb Espanya, Nona Batlle, jugadora del Barça i d'Espanya, en la seva parella, Lucy Brons, que juga en la Terra, també va passar i Espanya va perdre. I na Lucy Brons pot celebrar tota una Eurocopa. I hi havia una fotografia, de fet, de Nona en Terra i na Lucy Brons animant-la. Bé, l'amor i el futbol sempre de la mà i l'esport, volia dir, no només el futbol.
0: Cercarem la imatge.
1: Sí, i l'amor és tan potent que hi ha amor per un escut, hi ha amor per un esportista en concret, se sent, es viu de moltes maneres i de vegades molt intenses, i en aquest cas aquesta setmana s'estava gent amb els aficionats del Mallorca, no? L'altre dia amb la derrota que ja, bé, contra el Llevant, que ja sentenciava pràcticament, perquè no, encara, com dic, hi ha una esperança, i Betres mos hi aferrant molt, jo vaig a Girona, companys, dissabte me'n vaig a Girona a fer el Girona a Elx, tots som gironistes perquè volen que guanyi el Girona, perquè és un dels resultats que s'ha de donar pel Mallorca. Clar, què passa? Pues que van veure imatges de gent enfonsada, o sigui, mallorquinista plorant, que jo dic, jo no sé si ploren per altres coses tantes, però bé, s'entén, se viu i molt, i clar, l'altre, abans d'aquest darrer partit sí que s'hi ha molta calculadora,
0: però que
1: s'havien de donar coses.
0: Però que jo estic embudíssima.
1: Jo les suspenia sempre, les matemàtiques, per això soc de lletres i soc periodista.
0: La cosa va de números, va de números, i d'estadístico.
1: Sí, i avui, Xavi, Jordi, Inés, tenim un professor de matemàtiques.
0: Ai, sí.
1: Per fer números.
0: Per favor,
1: per veure mem.
0: No mos podem equivocar amb aquest problema, mos l'ha de resoldre un matemàtic.
1: Sí, no sé si ho sabrem fer o no, però la gent vol saber quina és possibilitat, quin percentatge, a què s'ha de forrar més el Mallorca per quedar a primera divisió. Per això tenim un expert, tenim en Gaspar Alemany a l'altre costat del telèfon. Gaspar, com estàs? Bon vespre.
0: Bon vespre, Gaspar.
7: Va, com estàs?
1: A més, en Gaspar també ets un mallorquinista patidor.
0: Això anava a dir.
7: Mana, que t'he perdut un poc.
1: No, que dic, a banda de matemàtic, mallorquinista i patidor.
7: Sí. Mallorquinista i patidor, sí, soci amb bastant d'anys del Mallorca. Sí.
1: Mira, en Gaspar...
7: He viscut moltes coses.
1: Sí, no, aquesta xerrant l'altre dia el van tenir esports en joc i va ser una cosa més bé de calcular, perquè era abans de lo que després va passar a Gaspar, malauradament, però sí, avui sí. Aquesta gent, que a més no està tan posada, l'esport i el futbol, lo just necessita...
0: Som alumnes de primer de primària.
1: Vinga, va, Inés i en Xavi ja estan en paper i boli. Va, què han de fer?
7: Si teniu paper i boli, jo vos faré fer una classe pràctica de probabilitat. El que s'anomena la llei de Laplace.
0: Ah,
7: o llei de grans nombres. Si vols sentiu això...
0: Grans nombres me sona.
7: Casos favorables dividit casos possibles.
0: D'acord.
7: D'acord? Tenim quatre partits en joc, no?
1: Sí.
7: Sol dissabte hi haurà quatre partits en joc. Sí. Quants resultats té cada partit possibles?
0: Molts, no?
1: Petar, guanyar, perdre.
7: Petar,
1: guanyar, perdre. No, clar, no de gols.
2: Jo, de moment...
0: Jo no diré res.
1: Tres, apunta.
7: Sí, són tres per partit, no?
0: Sí.
7: D'acord. Ja farem quatre fraccions.
1: Uf, d'acord. Jo ja no me'n record ni què és això.
0: Sí. Has de posar la barra.
1: Ah, la barra, sí.
7: La part de dalt i denominador la part de baix.
0: Ah, sí.
7: Sí? Molt bé. Idò, els quatre partits han de posar els tres possibles resultats de baixes, i per tant un 3.
0: D'acord.
7: En els denominadors.
2: 3.
1: En Jordi està posant.
7: Primer partit. Mm-hmm. El partit del Mallorca. Quants resultats mos interessen?
1: Mallorca-Oviedo, només un ha de guanyar.
7: Només un. Idò, un 1 en el numerador.
0: Vale. Mm-hmm. 1 dividit 3.
7: O dividit 3.
0: Partit,
7: ara,
0: partit.
7: És del Girona.
1: És del Girona, també ha de guanyar el Girona. Jo vos contaré molts de gols del
7: per
1: Girona.
7: Per tant,
4: un 1.
7: Un altre 1.
0: Un altre.
7: Sí?
0: Sí.
7: El següent partit que mos interessa, qui és?
1: El Getafe... Bé, Getafe-Osasuna.
7: Getafe-Osasuna, mos interessa un sol resultat.
1: Sí, guanyar el Getafe.
7: Que guanyi Getafe.
1: I després hi ha el Betis-Llevant, que mos interessa que empati o que guanyi el Llevant.
4: Dos.
7: Per tant, quants resultats?
1: Dos.
7: Dos, no? Molt bé.
0: Dos partit tres.
7: Idò, això... Clar, això és l'única combinació que mos interessa en els mallorquinistes, no?
1: Sí, no hi ha
7: d'altre. Ara heu de multiplicar tots els numeradors i dividit tots els denominadors.
1: Nina, treu la calculadora.
0: Marta, 1 per 1, 1 per 1, 1 per 2, 1, 2.
1: Per favor, Galpà, ajuda. Help.
7: Si ho heu fet bé, vos ha de sortir 2 dividit 80.
4: Sí.
1: Quan? Ah. Clar, perquè has de multiplicar de baix.
7: Multiplicar.
0: Exacte. 3 per 3, 9.
1: 15 alumnes, no, Galpà?
0: 9 per 3.
4: Sí, sí. 2 dividit 80, què?
0: 27 per
1: 3. Són de lletres, profe.
4: Idò.
0: 81, Galpà, ja ho tenc.
4: 81.
7: Molt bé. Ara podeu agafar la calculadora i fer aquesta divisió. 2 entre 81.
0: 2 entre 81.
1: Això té pinta que sortirà baix.
0: 0,02. Què? Ho ha fet bé.
7: No, però anava més decimals, no?
8: Ah, espera, espera.
7: Perquè ara heu de multiplicar això per cent.
1: Vale. Ah, vale. Dos ai, per, doncs sí. Vale, dos entre... no? I per cent. Dalines?
0: Bueno. 2,46.
1: Uf! No. Això se pot... Això?
7: I de... Després del 6, quin número era?
8: 9.
1: Ai, de podem arredonir.
7: I de, se arredoneix a 47.
1: Ah,
7: 2,47.
1: Anava a arredonir a 2,5, que sona un poc millor.
8: 2,47.
1: Mira, això és el que vaig... Mira, 2,47 és el que vaig treure jo a l'activitat matemàtica. Un 2,5 vaig treure tot junts. Tot junts li he fet a posa. Mos aferrarem en aquest
0: 2,47.
1: Però pues, sí, és el percentatge de possibilitats.
7: Si ha multiplicat per cent, és un percentatge ja.
1: És un percentatge del percentatge de possibilitat que té el Mallorca de salvar-se. Molt
0: fort. Molt
1: sí, l'altre dia era un 11, no, Gaspar, si no record malament.
7: L'altre dia, depenent dels resultats, sí, en teníem depenent, més. Però clar, ara ja han collat tots els resultats.
4: No, l'altre dia varen fer estirar les cartes...
7: La pitjor combinació que se mos podia donar.
1: Clar, aquí a Siu-Sius l'altre dia varen fer amb una...
0: Amb un pitonís.
1: Amb un pitonís.
2: Oh, amb un pitonís.
0: Voleu sentir molt ràpid,
1: sí,
0: 10 segons.
1: Sí, amb que va dir.
4: I si vos dic que avui poden saber abans que ningú en tot el món què passarà amb el Mallorca?
2: Què tens, el pulpo pol? No.
1: Ara,
2: ha begut en Toni Terrades.
4: No, no, vol millor. Avui no enduit ni un analista, ni un exjugador, ni un periodista esportiu, ni un pop. Avui hem anat més enllà. Hem obert les portes del més enllà futbolístic i mos visita el pitonís Marc Escafé.
9: Estic jo ja canalitzant les energies. L'espai ja me dona unes vibracions molt connectades amb el que mos diran avui els arcans.
4: Hem molt de nirvis, m'ha estat molt de greu.
9: I de ja està, no ho fem esperar mai. No estarem preparats a nivell defensa per gestionar aquest partit. Se dona una volta d'estratègia...
0: Bé,
1: però que en el final resumes, que sí o que no?
0: El resum és que va dir que necessitarem molta estratègia i que en De Michelis ha de fer qualque cosa.
4: I molt de mallorquinisme, sí, sopar 100%.
2: Va dir que la clau era l'afició.
4: Sí, això és cert.
1: La clau
4: del partit.
1: Tu hi seràs dissabte, som moix.
7: Sí, els quatre que... de nostre serà.
1: Que bé, que bé. Vos, el mallorquinisme, els mallorquinistes sí que sou de primera. Gaspar, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies, Gaspar.
7: De res, de
1: adéu,
7: res.
1: Adéu, bé. Gràcies. Mos aferram en aquest 2,47. Sí. Ja vos contaré.
0: No és un 1, no és un 1.
1: Exacte, totes segons com se mirines. Però anirà bé, anirà bé.
4: Sí, anirà bé, això sempre.
0: 2,47% sí, de possibilitats.
1: Mallorca quedarà primera, en lots.
0: Clar que sí. Marta, que vagi molt bé Girona.
1: Sí, em fa ganes.
0: Que cantis molt de gols.
1: Espero que sí, sí, sí.
0: I que dissabte el
1: serà,
0: Mallorca...
1: Serà un programa espectacular, perquè en Miqui Tou se'n va a Sevilla, en Raül Medrano a Madrid, i en Toni Fuster a Son Moix, evidentment. Quatre partits en directe per saber ben què passa. Mos aferram a l'esperança de la permanència aquí a Vetres.
0: Aquí serem. Tot una tornam.
10: I Vetres Ràdio. Les notícies de les 9.
11: Bon vespre. L'empresari Víctor de Aldama ha exculpat Francina Armengol del cobrament de comissions per la compra de mascaretes i PCRs durant la pandèmia.
12: El comissionista confés ha declarat davant el jutge de l'Audiència Nacional que no té constància que les Balears es cobrassin comissions, com sí que va passar, ha dit a les Canàries. El PP insisteix que Armengol va obrir la porta a la trama a les Balears, mentre que el PSIP exigeix disculpes al Partit Popular. Rubén Castro és portaveu de l'executiva.
13: Se confirma algo que ya veníamos diciendo desde el Partido Socialista de Baleares. Ni Francina Armengol ni nadie de su gobierno ha estado jamás en una trama de corrupción.
11: I a motiu de la Jornada Mundial de les Comunicacions Socials, el bisbe de Mallorca, Sebastià Taltavull, s'ha tornat a mostrar a favor de l'acollida dels migrants.
12: El bisbe ha confessat també que no ha rebut cap resposta de part de l'Ajuntament de Palma pel que fa a l'acollida de persones de l'antiga presó. Hi ha una comissió tècnica de feina entre les dues institucions, però, de moment, Cort no ha respost a la proposta del bisbat d'acollir persones en situació vulnerable.
14: L'altre dia en parlàvem amb els de casa de família, que venen, solen venir a... I mos agradaria que donessin resposta, perquè en podem acollir, no podem acollir un cent, però en petits grups i això, la idea ho era.
11: I Miguel Lázaro, president de Cimeval, diu que estan estudiant noves mesures de pressió per evitar l'impacte de la vaga de metges sobre els pacients.
12: És el que ha assegurat avui Orobaixa durant la concentració que ha reunit un centenar de metges en el centre Palma per a protestar contra el Ministeri de Sanitat per la falta de negociació per acordar un estatut de mar propi.
15: Y luego lo que yo pienso es que esto no se puede continuar, porque esto, vuelvo a decirlo, es un conflicto sanitario de unas graves dimensiones por el impacto que tiene. Yo creo que los políticos, bueno, que el gobierno tiene que asumir esta responsabilidad.
11: I la Conselleria de la Mà i el Cicle de l'Aigua ha denegat la concessió d'un quiosquet de platja a la zona protegida de Punta Pedrera, Eivissa, una possibilitat que va causar alarma entre els col·lectius ecologistes.
12: L'Ajuntament de Sant Josep ha informat desfavorablement la sol·licitud d'aquesta concessió. Recorda que aquesta serà la tercera vegada que es denega aquest negoci, que preveia un quiosquet tancat de 9 metres i una tarima de 40 metres quadrats addicionals. Felicia Bocú és regidora de Medi Ambient.
16: Las dos veces hemos informado negativamente, totalmente, rotundamente negativamente, porque no consideramos adecuado que se haga un kiosco ni que se pueda llevar a cabo unas actividades en ese entorno.
11: I un jutge de Palma investiga l'expresident del Parlament, Baltasar Pi Cornell, per referir-se al diputat de Vox al Congrés, Jorge Campos, com a nazi.
12: El jutge el cita a declarar arran d'una querella presentada pel mateix Campos. Pi Cornell ha informat de la citació judicial a través de les xarxes socials. La compareixença està prevista per a l'11 de juny al Tribunal d'Instància de Palma.
11: I a la plana estatal, l'Audiència Nacional ha bloquejat els comptes bancaris de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, i de les seves filles, propietàries d'una empresa de comunicació que hauria rebut pagaments per part de societats investigades en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra.
12: Els socialistes li fan costat mentre que el PP anuncia una ofensiva al Senat, amb més compareixences a la comissió de la CPI, com a la de l'exministre José Luis Escrivá.
11: Hem arribat així a les 9:04, tornem en tota l'actualitat quan siguin les 10.
10: Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. ...21 anys amb tu.
17: Xiu-xiu, amb Inés Mateu.

Dansa, dansa, bona hora de Xiu Xiu. Avui amb en Lluís Fortes en el control tècnic i ja sabeu que cada setmana toca fer l'entrevista Xiu Xiu. I el nom d'aquesta setmana és el de Cris Joanico.

0: Cris Joanico, com anem? Com estàs?
1: Hola, pues mira, molt bé, estic una mica a distància amb altres, però molt bé.
0: Això t'anava a dir, avui entrevista a distància, però és el que té que tu siguis a on? A Ciutadella, t'aplegam?
1: Sí, m'aplegau a Ciutadella, a l'estudi, fent una mica de feina, i encantat de xerrar amb vosaltres i de xerrar de lo que xerrarem. Espero que xerrarem de música.
0: Clar que sí. Has tingut una bona setmana intensa de promoció, no? Com se diu avui en dia.
1: Sí, de propaganda, que dic jo. duc dues setmanes, de fet, es passat dia 8, divendres dia 8 d'aquest mes de maig. Va sortir a la fi el vinil de Rosa Desvents, que és un darrer treball que estic presentant, i ja l'endemà ja vaig estar per Mallorca. Vaig estar en el programa directe dissabte uh-huh. directe, no, com es diu,
0: sí.
1: Fent una mica ja de propaganda, l'altra setmana per Catalunya i per Palma, també. Bueno, i avui
0: per
1: des
0: tot.
1: De distància, clar, que sí, hem d'anar per tot.
0: Molt bé. Què fas quan vens a Mallorca? Què sols fer? Aprofites per fer coses a banda de feina?
1: No, perquè, bueno, abans hi tinc... Sí, a vegades me passa que... O, habitualment sol venir amb vaixell des de Ciutadella, per dir el cul, i els horaris són els que són, i per tant normalment tenim una miqueta més de temps per poder fer qualque cosa. Si hi ha prou temps, o si per lo que fos m'enganxa dos dies seguits aquí perquè tinc dos concerts, o i tinc un matí una mica lliure, potser m'ho anava a fer un cap ficó que deis vosaltres, una calada que deim vosaltres, i aprofitar una miqueta per nedar i per estar... Això sí, estiu, és hivern, no?
0: Bé, ja hi comença a fer temps. Bé, ja ho sentiu, parlam avui amb en Cris Joanico.
2: Nascut a Ciutadella l'any 1967 i és de sobres conegut per la seva trajectòria musical. Primer al capdavant del grup Ja t'ho diré, en qui van marcar tota una generació arreu de les illes, i després en solitari, amb qui ha continuat congregant èxits com el disc Memòria, amb qui va ser millor àlbum autor i directe de 2004, segons la revista The Rock, i treball rere treball ha anat demostrant una oïda multiestilística en la música, jazz, folk, i ara un disc que canta, mai millor dit, els quatre vents, Rosa dels Vents, inspirat en els vents de la terra menorquina.
0: Uh-huh. Per cert, Cris, ara senties en Jordi, el nostre company, sa mare es fan teva, a que sí, Jordi?
2: És superfan.
1: Molt bé, i molt, tu suposo que també, no?
0: També. Però clar, era a destacar, vull dir que avui sí. li ha dit en Jordi, parlarem amb en Cris, i tant, a mon mare li encanta.
2: A mon mare li encanta, és meravellós.
1: Molt bé, això m'agrada.
0: Cris, en aquest nou disc, Rosa Desvents, cada cançó d'un títol amb el nom d'un vent.
1: Sí. Sí. Uh-huh. Bueno, si idea de qualque manera es identifica-la amb els vents, que és per tenir una mica de regidoria de cap on... des d'on me'ls he mirat en els vents, no? Uh-huh. Però,
0: sí, per tant, hi ha qualque forma concreta d'escoltar aquest disc? Per exemple, qualque ordre?
1: Sí, hi ha un ordre, de fet, tant el vinil com el que hem fet, que està a la venda, com el CD, que només es veuen els concerts, està en un ordre, que és de... Jo considero que està bé escoltant-lo com si fossin un rellotge, amb manetes, i que va en la direcció de les agulles de rellotge, i jo sempre començaria pel nord, per Tramuntana.
0: Uh-huh.
1: Per tant, comença en Tramuntana, seguim amb Gregal, anem a Llevant, anem a Xaloc, anem a Migjorn, uh-huh. anem a Llevaig, anem a Ponent, i acabam amb Mestral, per tornar a anar a Tramuntana, i així, un no aturar.
0: Uh-huh. Idò, vinga, començarem amb la primera cançó, Només són paraules, Tramuntana.

0: Aquesta és la primera cançó, començant per Tramuntana. Cris, a banda d'allò que podrem descobrir escoltant el disc, si mos pots fer un petit spoiler de, a tu com a persona, que t'evoca cada vent?
1: Uf, clar, moltes coses. Jo, clar, sobretot m'he de situar a Menorca per poder tenir cada vent que tingui significat, que crec que me pica, no sé, per entendre-nos, un llebeig a Catalunya no és el mateix que a Menorca. Uh-huh. O sigui, la característica que des vent, doncs, exactament el mateix. Nosaltres ho xerrava amb un... Em vaig trobar amb un periodista a dins TV3, que tenia, no sé, un germà que vivia a Eivissa, i clar, a les illes, diguéssim, tenim una sèrie de referents amb els vents que no peguen exactament igual. El ponent, per exemple, nostre, és un ponent que és calent, que és càlid, que és sec. Uh-huh. En canvi, ets el ponent, és totalment continental. O sigui, no té res a veure. Nosaltres tenim una creca, i per tant, és el que jo m'aboca cada vent, eh? No tant el que és, sinó com el que m'aboca. I sí, uh-huh, és diferent cadascun.
2: Uh-huh. I què signifiquen, o què representen aquests vents pel poble menorquí?
1: Ai, això és molt profund que m'estàs demanant.
2: Sí, som
1: no,
2: aquí.
1: Jo crec que el vent és un element que és molt present a Menorca. A Menorca, certament, tots els vents hi peguen i hi arriben. I depenent d'allà on visquis, una ponentada, per exemple, en el port de Ciutadella és un problema pels pescadors, uh-huh, perquè no surten, no poden sortir. La tramuntana també és un vent que te remet a, si has de sortir de qualque port, si has de sortir, si és molt fort, ja no surts ni d'un ni de salt. Estem totalment aïllats, això. Cada dos per tres, de fet, aquest dia han tingut uns quants dies d'aïllament marítim. I te remata anar, en tot cas, cap al sud, que això als menorquins és una cosa que... És un truc que emprem bastant d'hora d'anar a fer un capficó o fer una calada.
0: Sí, clar.
1: El primer que vaig és mirar per amunt, mirar si hi ha cap panell, i mirar d'on ve el vent, per si hem d'anar a una cala del nord o una del sud.
0: Això ho teniu molt controlat, a veure.
1: Sí, i a més, diguéssim que la pràctica és possible, perquè tenim, diguéssim que les cales, com aquí diu, a 20-25 minuts, com a molt. En el cas de Ciutadella, tenim unes referències tipus Son Saura, Calan Turquet o Macarella, que estan a un quart d'hora, i en canvi la vall que està al nord també està a un quart d'hora.
0: Uh-huh. Ara, per exemple, hem escoltat la cançó Tramuntana, el vent de Tramuntana. A tu que t'evoca i de què parla aquesta cançó?
1: Mira, aquesta cançó xerra una mica de que moltes vegades en es, allà on vivim, en el cas meu aquí a Ciutadella, però també passa pot ser general a qualsevol poble, sempre hi ha comentaris de més. Sempre hi ha gent que xerra una mica més de la compte. Jo és primer, eh? És a dir, és algo que és habitual, és opinar sobre tot, i som entesos amb tot, i sobretot amb el dels altres. És molt bo de fer els nombres dels altres, no? Uh-huh. Els contes dels altres. Això és una cosa que ho sabem tots, però i a vegades això pot afectar la persona. Uh-huh. Jo penso que hem de centrar en el que hem de centrar, i això només són comentaris que els caps de dies desapareixen. I, de fet, com es ven de tramuntana? La tramuntana és un vent que nosaltres fins i tot l'aprofitem per obrir una mica les finestres i les portes, perquè airegi una miqueta, uh-huh, per fer net, saps? Uh-huh. Tenim aquesta sensació, perquè és un vent fred, sec, molt contundent, crec que té aquest significat de tramuntana a Menorca, que és per fer net. O sigui,
0: per airejar, per fer, no?
1: Sí, per airejar. Per tant, què passa quan hi ha xerrameca? Bueno, tot només són paraules. Això s'airatge tot d'una. Uh-huh.
0: T'ha passat que potser hagis sentit alguna opinió i t'hagi caigut malament?
1: Bueno, va, a ningú li agrada que la gent opini gratuïtament de les coses, uh-huh, m'assembla. I mos hem de posar la pell de salta sempre, Per això ho dic, vull dir que jo a vegades fins i tot també som el primer que a vegades et poses a bueno, no sé si a opinar, però sí que tens una... Més que... Jo crec que tots tenim una opinió, però fer-la pública és el que s'ha agafat, pot fer una mica de mal. Això passa molt amb els mitjans de comunicació, els digitals, avui en dia.
0: Sí.
1: Que, i, a més, s'emparen la majoria amb vaig anonimat, o vaig amb els noms, o vaig... noms que no saps qui és. Clar, això és una... Jo entenc, o s'entén, que els mitjans cerquen el clickbait, que diuen, no? Que és allò de... Que hi hagi salsa, una miqueta, no? Però, clar, això m'aixeca molt, això, hi ha molta pressió. I jo ho sé, i la veritat és que m'és bastant igual, és a dir, tot i que passa.
0: Però potser hi ha gent jove que no. Aquesta part obscura, no?, de xiu-xius, és cert.
1: Sí, però, però a vegades jo crec que hi ha gent més jove, gent que potser, pues, això, hi ha un moment en què no saben gestionar, i això és un problema. Després tenim problemes de salut mental i coses d'aquestes, eh?
0: Uh-huh.
1: I,
0: correcte.
1: Comencen per aquí, eh? Comencen per aquí.
0: Només són paraules, com diria Cris Joanico en aquesta cançó de Tramuntana, per airejar. I així mos situem ara a la segona cançó, que és Tot mirant aquest paisatge gregal.

0: cançó preciosa, aquesta, Cris. A qualque entrevista he llegit que aquest nou disc te fa tornar a l'esperit de banda dels inicis. Inevitablement aquestes declaracions mos fan pensar a tots en Ja t'ho diré. Clar, quan te recorden el grup, que te ve en el cap, Cris?
1: Bueno, moltes alegries i molts, sí, molt bons records. Sí, la de Ja t'ho diré va ser... segueix sent encara, vull dir, encara que no ho sembli, encara ho estic visquent, diguéssim. Ja t'ho diré, va ser una experiència espectacular. Amb tots els ets i tots els uts, vull dir, quan dic espectacular, vull dir que és una vivència, que és una lliçó de vida, i és perquè la decisió que vam prendre, com ho vam fer... Bueno, i sobretot com va sortir, al final, perquè a vegades quan surten malament les coses, senzillament plegues i tires, però allò que volíem conquerir, aquest somni que teníem una mica dins el cap, amb tot, totes les dificultats i tots els èxits i tots els triomfs, vam aconseguir una cosa que difícilment, avui en dia, no sé si es podria aconseguir, però o jo conec pocs casos similars o iguals, i per exemple, amb la música en català, estem habituats a conèixer grups que estan, diguéssim, tenen un cert èxit, o molt d'èxit, i funcionen, però sempre estan, neixen a un punt territorial determinat i es van desenvolupant des d'aquell punt, no? I no es mouen. Nosaltres tenim un cert reconeixement bastant important a Menorca en el seu moment, i decidim agafar una maleta i un instrument, una cada mà, i partir a una terra com és Catalunya, a prop de Figueres, on no mos coneix ningú, no tenim ni un seguidor, bueno, dos, tenim dos mànagers que van creure en nosaltres, i una prole de menorquins estudiants que estan per Catalunya, que venien als concerts, i feien començar a fer públic, i això és picapedra, això és picapedra.
0: Un públic que heu conservat fins ara, perquè va quedar demostrat l'any passat quan vos vareu fer aquells concerts homenatges.
1: I tant. Fa dos anys, bueno, fa un any i mig amb els homenatges, i l'any passat que van fer quatre concerts, van pensar que estaria bé allargar-ho una miqueta, tot i que l'aventura es va tornar a tancar, i ara mateix ho tenim aturat. Encara que bueno, jo he engegat un projecte amb 10 músics i estem revisant tot el repertori de Ja t'ho diré per fer uns concerts una mica més especials dins aquest estiu. Vindrem a Mallorca, un dia.
0: Que bé, que
2: molt
0: bé.
2: Molt bé.
1: Sí, presentarem a Menorca a finals de juny, dia 27 a l'O, amb un concert que serà la presentació d'aquest projecte, i passarem per Mallorca. Ja vos avisaré quan sigui el moment.
2: Estarem pendents. I xerraves dels grups locals, també. Com veus ara, com penses de l'escena actual balear, de la música, sobretot música en català?
1: Mira, jo crec que hi ha molt bones propostes. La música avui en dia ha canviat molt conceptualment i des del punt de partida. És a dir, nosaltres fa 30 o 40 anys la gran majoria érem mos agradava molt la música, mos vam enamorar d'un instrument i de tocar, la música la teníem dins el cap, i vam aprendre amb el que hi havia, saps? I eren moltes hores de local d'assaig i de fer renou i cercar qualque local que feien qualque concert de tant en tant. No hi havia una ensenyança que ara mateix fins i tot està arreglada, és a dir, hi ha uns estudis superiors de música moderna. Això, nosaltres, això era somiar truites, que diuen a Catalunya, no? No era un somni totalment impossible. I ara hi ha tota una sèrie de gent que està molt preparada, però també hi ha una altra cosa que... Hi ha dues coses que han canviat molt. Una és que avui en dia la música, en general, diguéssim que irromp més de manera individual. És a dir, tenim unes eines, com pot ser un ordenador, una targeta de so, un micro, un instrument, i amb això pots fer un disco, acateu-ho tot sol, val? I, en canvi, nosaltres tot això no ho teníem, ni gravacions ni res. I què fèiem? Ens ajuntàvem 3, 4, 5 persones, 6 persones, i el que deien, nosaltres anàvem a fer renou dos dies a setmana. I ho fèiem així com els altres anàvem a jugar a bàsquet, nosaltres anàvem a fer renou. És a dir, a la cultura aquesta de col·lectiva, una mica, saps? De compartir la música, de crear coses i de... I, clar, també hi havia una sèrie de circuits o, si més no, de locals que feien música sense tenir la pressió ara mateix de permisos, que hi és, que hi ha de ser, però que també la música s'està abocant molt a el que són els festivals. I necessitem tenir sales petites perquè si hi ha cap possibilitat de que qualque grup pugui créixer i funcionar, ha de tenir aquestes sales per poder fer renou, si no, és impossible.
2: Sí, i també comentaves que ara hi ha estudis superiors, però també tal vegada no hi ha molt de músics que no tenen tanta preparació i arriben, no?, perquè hi ha altres recursos. Vull dir que també pot ser un poc contradictori.
1: Sí. No, jo el que vull dir és que... però, clar, hi ha un talent que... La combinació de les dues coses és espectacular. I imagina qualcú que té talent, ganes, aquesta inquietud dins el cap de fer música i, a més, està preparada. És espectacular, és fabulós, perquè això vol dir que les idees que puguis tenir en el cap es pots plasmar amb música. I fins i tot tot sol. Però el que dic, jo crec que aquesta música darrerament és molt individualista i, en general, no només aquí a Balears, ho dic per tot. I després hi ha, crec que, una manca de recursos a nivell de poder presentar en directe aquestes cançons. Jo record els primers concerts que fèiem, doncs, anàvem a sales que hi havia 30-40 persones i allà... A més, m'ho sentíem fet, o sigui, no sentíem res, no escoltàvem res. Era rock and roll, o sigui, era molt underground, que es diu, doncs moltíssim. Però, clar, allò és escola. Allò,
0: i tant.
1: Allà se n'ha aprenent molt.
0: Parlem amb Cris Joanico, ja el sentiu. Ell presenta Rosa dels Vents, el seu nou disc inspirat en els vents de sa terra menorquina, i aquesta que escoltareu ara és darrere del disc que vos recomanam escoltar per ordre, per saber què evoquen els vents en Cris Joanico, i aquesta que sona ara és Perfil Salat, Mestral.

0: Parlant de vents, Cris, et recordes qualque vegada que hagis perdut el nord? Per amor, per exemple?
1: Bueno, el nord o per cada dia, jo. Cada dia, sí. Sí. Bueno, més que perdre el nord, jo crec que amb el cas meu, per exemple, que tinc un ofici que és, és de músic, com a ofici, l'ofici com a tal has de tenir les coses molt, molt clares i s'han de mesurar molt bé. El que sí que intentes hora de, quan estic en aquell moment creatiu de fer cançons o d'ordenar idees que tens allà, fins i tot la sortida de... Pensa que les cançons no surten així com es de sentiu, vull dir que les cançons a vegades són idees xorres que tens la sort de poder recordar d'una manera o d'una altra, sigui en sa memòria, si es cap t'aguanta, o sigui a través del mòbil avui en dia, en aquell moment, en el seu moment amb un Walkman que gravàvem, o escriure una paraula, una frase que hi ho puguis guardar. I allò es va construint, no? A cap moment de construcció jo me'n deixo anar i vaig, faig locures musicals,
0: I
1: sempre.
0: I perds una mica el nord. A vegades és necessari, no? Perdre el nord.
1: Bueno, jo crec que...
0: Per trobar-se.
1: Sí, és com allò de... T'agrada improvisar, sí, però n'has de sabre, saps? És a dir, allò que anem a una jam a fer... Oi, quin solo, coi? Bueno, allò ho està improvisant, però té una escola darrere de...
0: Una base.
1: Clar, té una base de trucs, de trucos, de coses que has de fer servir per fer aquesta improvisació, és a dir, hi ha d'haver un coneixement sempre, perquè improvisar no és tan fàcil si no tens coneixements. Uh-huh. Està clar. I a nivell creatiu crec que és important.
0: Uh-huh. Aquest disc, Rosa dels Vents, Cris, està ple de col·laboracions. Cada cançó és una col·laboració, de fet, perquè ho has triat així.
1: Bueno, pensava que... jo darrerament tir molt de col·laboracions. Bueno, tir molt. Em sembla... M'agrada convidar gent a participar. Jo saps... El fet de fer discos i fer discos diferents i que hi hagi, per exemple, en el cas aquest o l'anterior, que hi ha les col·laboracions o els que havia fet anteriorment amb les Simfòniques Illes Balears, que no deixa de ser una col·laboració entre una orquestra grandíssima, enorme i boníssima amb els músics. Què passa? Que és una manera d'aprendre, és un ensenyament. No hi ha res com fer feina amb gent que jo respecto moltíssim i que sempre m'enduré una impressió nova, perquè segurament hi ha coses sempre hi ha coses que fan diferents a les que faries tu o a les que fas tu. Uh-huh. Sempre he d'aprendre. I les col·laboracions és una cosa que els tenen molt, molt presents.

0: vents, saps? I de la rosa dels vents en fa una rosa de colors, i això és una imatge espectacular, me sembla molt il·lustrativa, és molt... Hòstia, que guapo, no? Vaig pensar que la rosa dels vents és una marca, és una cosa que és intangible, però que és molt present, i a Menorca precisament ho és molt. I segurament que si situar la rosa dels vents a Montsilla de Menorca i mirar cada vent d'on ve abans, que me pot inspirar, que me pot donar, que me pot dir, que me pot fer sonar, això és el concepte que vaig agafar per fer aquest disc. I clar, vent, instruments de vent, i hi ha doncs, unes col·laboracions fabuloses des de veus, per suposat, que també és un instrument de vent, saxo, gralla, sac de gemecs, l'acordió diatònic, o el moixenyo, que és un instrument sud-americà, que el toca, a més, en Xavi Lozano, en Xavi Bufa, és un músic luthier que, a lo millor, ara no vos sona, però si vos dic que és el luthier que ha fet la cadira que toca la Maia en aquest vídeo, doncs és aquest senyor, que és un amic de fa molts anys i és un puta crac, vamos.
1: I tant, sí. Hi ha moltes col·laboracions, Francesc Sant, Pep Poblet, en M. de Mar, jove mallorquina, en Xavi Lozano...
0: Que per cert vindrà la presentació a Mallorca.
1: I de dia 13 de juny, en el teatre principal d'Inca. Presentació.
0: Sí. I vindrà, està molt contenta de poder venir.
1: Que bé.
0: Me sembla que és una artistassa, me sembla que és una veu a tenir molt en compte. Sempre me la imaginava com una espècie de Tracy Chapman a la mallorquina. Sí, té molt poder, no sé, té una veu molt poderosa. I crec que és important reconèixer els artistes que tenim aquí a les illes i donar-los suport. Jo, mira, vaig pensar que estaria molt bé, la vaig conèixer fa un parell d'anys amb uns premis en The Rock, que ella cantava, i vaig anar, m'hi vaig atracar, vaig dir, tu, m'agrada molt com cantes, ostres, com ho diguis tu, no, i faran coses junts, no te preocupis. I sí, ho he aprofitat aquest disc perquè em pensava que sí que valia molt la pena.
1: I de Cris, Joan Ico compleix les promeses que he demostrat, i segur que serà un directe preciós, espectacular, dia 13 de juny en el Teatre Principal d'Inca. I ara, Cris, si estàs a gust, te convidam a fer una aturadeta de res, un minutet, i te convidam a jugar amb nosaltres, a participar a un joc que t'hem preparat.
0: Bueno, jo sóc molt dolent amb els jocs, però bueno, jugarem.
1: Ho intentareu.
0: Perdré segur, ja t'ho dic ara.
1: Vinga, ara tot d'una tornada amb tu, Cris.
0: Molt bé. Esteu

0: Letras Radio As, diversión.
1: Voleu postres?
2: Jo un brunis al colonet.
3: Clar,
2: és que és el millor postre que hi ha.
4: I de colonet per tothom.
2: Temps d'estiu. Temps de colonet. Colonet, el despingüino.
5: Sois los que nunca miráis el reloj. Sois los que no tenéis descanso y nos inspiráis con vuestra fuerza. Sois más de 100.000 motivos para sentirnos orgullosos. Y es el momento de poneros las cosas un poco más fáciles. Más información de las iniciativas de ayuda en autonoms.caib.es. La fuerza de los autónomos nos impulsa a todos. Govern de les Illes Balears.
6: Algun costum abans d'anar a dormir que mos ajudi a dormir millor?
7: A llegir un conte amb els meus fills.
8: Mirar les meves plantes i cada vespre dormir un poc.
9: Me van dir que posés o la ràdio fluixet.
10: Rentar dents, rentar cara.
11: I me passes fil dental.
12: El darrer que sol fer és donar-li una bona besada.
13: Vaig tan agotada que caig com una pedra.
0: A IB3 Ràdio, a les 10 del vespre, entre avui i demà. De dilluns a divendres, amb Araceli Bosch.
14: I me desperta 7 hores després.

0: Idò, continuem a xiu-xiu en la companyia del cantant menorquí Cris Joanico. Aquí sentiu amb aquest nou disc, la Rosa dels Vents, aquesta cançó, Exponent, Efecte Papallona. Cris, preparat per jugar a nosaltres?
1: Sí.
0: No passis pena, no t'ho posaré molt difícil.
1: No. Farem el que podrem.
0: A veure, Jordi, com us has preparat?
2: Idò, com hem explicat, ha presentat el seu nou disc, Rosa dels Vents, i per això el farem jugar amb la Rosa dels Vents. Te direm cada un dels vents i mos hauràs de completar el refrany. Te donarem tres opcions.
1: Vale.
0: Vinga. Ens a tramuntana, Jordi. Venga. Començarem per nord, com ha dit en Cris.
2: Tramuntana. Si vius, vés a la cabana. Vent de tramuntana. Si no mor en tres dies, dura una setmana. O tramuntana, animals, són pardals que m'enganen.
1: Sedós. O tres dies o una setmana.
0: Molt bé.
2: Sí, molt bé.
0: Ho notes tu, això? Ho sents?
1: I tant. No, és ben cert. I aquest hivern han tingut tramuntanades de més de 7 dies, fins i tot.
0: Mare meva, idò, sí. Els refranys sempre tenen raó. Vinga, idò, ara amb el gregal.
2: Vinga. Gregal mallorquí, tramuntana maó, gregal de Grècia i suc d'animal, groc gregal, ni peix ni pardal.
1: Ostres. Ni peix ni pardal, dius.
0: El primer era...
1: Primer, quin era el primer? Era,
0: primer, gregal mallorquí, tramuntana maó.
1: Vale, sí, aquest, m'interessa aquest.
0: Aquesta, idò, sí, molt bé. Això ho deuen saber més a maó, Cris?
1: Sí, perquè... bueno, saps què passa? Que els vents, tot i tenir una direcció i un nom, són inconstants i es mouen sempre una mica. I entenc perfectament que la tramuntana que arriba a Menorca, a Mallorca es tradueix aquí amb gregal, perquè té molt de sentit.
0: Vinga, idò, ara provarem amb llevant.
2: Vinga. Vent llevant, el sol veu néixer per davant. Vent llevant, fa fugir sombra del camp. O, ben llevant, no fa feina i molesta bastant.
1: Hòstia, jo és del camp, me sembla que podria ser, no sé.
0: Idò, torna a ser cert, serà a veure que en Cris ha estudiat. Bé, des de petit jo crec que això ja se du sa sang, a Menorca. Els vents. Vent llevant fa fugir sombra del camp, mira. I què passa en Xaloc, Jordi?
2: Vinga, ja sa darrera. Xaloc, si no t'ha fotut, és que encara no ha pogut. Xaloc, per la mà fa por i pel camp fa uf. O, Xaloc, per la mà no és bo i pel camp tampoc.
1: Jo sabia un altre que era Xaloc en canal, però bueno. No sé. El camp, altra vegada, jo crec que és més de la mà, aquesta, no? La darrera.
0: Molt bé, Cris! Molt bé. Que bona! Xaloc per la mà no és bo i pel camp tampoc. Definitivament.
1: Però, sí. I d'on és aquesta dita, que és de Mallorca?
0: L'hem cercada a Alcover Moll.
1: Ah, vale, Alcover Moll, molt
0: sí,
1: bé.
0: Sí. Perfecte. I de Rosa dels Vents, nou disc d'en Cris Joanico, dia 13 de juny al Teatre Principal d'Inca, però crec que tens agenda farcida, no, Cris? A Menorca.
1: Bueno, sí, van sortir cosetes. De fet, avui s'ha anunciat també la presentació a Menorca del disc dia 3 d'agost en el Jazzba, a Ciutadella, amb una sala de concerts, que dèiem abans, no? Sales de concerts superimportants. I després també, a part d'Inca, jo, de fet, el vaig presentar a Barcelona el 22 de març, que era la previsió que teníem de tenir es vinia amb les mans, però tot el tema d'Iran, la guerra que del senyor Trump ens ha putejat i ens ha endarrerit la fabricació del vinil. I per tant, allà no ho vaig tenir. Vam fer la presentació amb totes les col·laboracions dins els Barna Sants. Hem estat a Lleida, hem estat a Sant Feliu de Guíxols, hem estat a l'Hospitalet, a Puigreig, i anarem a Sabadell, anarem a la Pobla de Massaluca, a Sant Cugat, anarem a Rubí... Bueno, coses, moltes coses.
0: Fantàstic. Molt bé, Cris. I de sort... si no el necessites realment, perquè...
1: No, sempre.
0: Però t'ho desitjam el millor.
1: Moltes gràcies. Però sí, necessitem sort sempre. no n'hi ha prou en fer, sinó que també necessitem que la gent respongui, i això és una mica de bona feina, m'imagino també, però després una miqueta de soft.
0: Això t'anava a demanar, però notes aquesta diferència de públic quan ets a les Illes? A Menorca està clar que sí, supost. Però a Mallorca i la resta...
1: No vull quedar malament amb els menorquins, però... No especialment, eh? Jo crec que hi ha un públic... Jo el que tinc és un públic que ha anat creixent des de l'època de Jato Idea, és a dir, la xerrana fa 35 anys, ara, i per tant tinc un target de públiques molt diferent dels que pugui tenir, no sé, Fades o la Maria Jaume. M'explico o no?
0: Sí, sí, perfectament.
1: És normal, i és evidentment normal, faltaria més.
0: I tant.
1: Tot i que això de joves en puc tenir qualcun, però em costa una mica més. Per tant, tinc un públic que ha crescut musicalment també amb tota la meva carrera, tant de Jato Idea com de Menage com en solitari. I aquest públic és molt fidel, en segueix a Catalunya, en segueix a Mallorca i, per suposat, també a Menorca hi ha interès. El que passa que també és cert que és allò de... Com que a Menorca ara m'avui molt, quan fa 20 anys no me veien tant perquè no vivia a Menorca, i ara m'avui molt més, s'ha normalitzat aquest costum de veure'm.
0: Sí. El que està clar és que Cris Joanico, el públic t'estima, te continua seguint i te desitjam molta sort en aquesta nova etapa. Gràcies per atendre'ns avui.
1: Una abraçada ben forta i res, si es ben pega, fantàstic.
0: Exacte, que vagi molt bé. Adéu, Cris. Gràcies.
1: Merci.
0: Ja l'heu sentit, hem parlat amb el cantant ciutadella en Cris Joanico, i ara que ho pens, no li hem demanat sobre les festes de Sant Joan de Ciutadella.
2: Se mos ha passat.
0: Ai, quin fallo. Disculpau. És que, no, resulta, atenció, que la imatge cartell oficial de les festes de Sant Joan de Ciutadella 2026 ja és aquí, ja el tenim.

0: Ja el tenim aquí i ara tot d'una vos explicam com és aquest cartell, perquè és el cartell més radiofònic de la història, segons l'equip de Xiu-Xiu.
1: Exacte. Tampoc ho sabem. No, ho tenim clar, però no nosaltres l'hem etiquetat com a tal.
0: Nosaltres ho hem decidit així.
1: Perquè, atenció, el jurat ha donat la puntuació més gran a sobre un so directe al cor. I de 34 cartells presentats, el guanyador de Sant Joan 2026 és aquest cartell. Mirau, o millor dit, escoltau-ho.

0: passi aquest és el cartell guanyador.
1: El toc de Fabiol, literalment, el cartell posa pom-pom, tirurí. És així. Una idea original de Luis Moreno Gallego, pamplones, resident a Mallorca, un dissenyador gràfic de l'estudi La Circular.
0: Idò, enhorabona a en Luis Moreno. Com és, Jordi? Que m'ha agradat, aquest.
1: T'ha agradat. És pom, pom, tirurí.
0: Oh, se m'acaba de córrer una idea. Podem organitzar un... Saps aquesta... Quan la música sona i tu has d'endevinar quan és el tirurí.
1: Ah, mira.
0: Idò, mira. Pom.
1: Però fer-ho ara o dius per fer-ho...
0: Tirurí, quan s'aproximin les dates.
1: Quan s'aproximin les dates ho intentam.
0: Com a petit detall, a banda de el cartell guanyador, el guanyador, en Lluís, també ha guanyat 1.000 euros, que no
1: que
0: està malament.
1: Que també va bé, sí, sempre.
0: Sí, exacte.
1: Sempre va bé.
0: Un guanyador en totes les lletres. Pom, pom, tirurí. Jordi, tu hi aniràs a Sant Joan de Ciutadella?
1: Jo no, perquè són les festes de Son Cervera, les de Sant Joan.
0: També celebreu Sant Joan.
1: Clar.
0: Allà, jaleos.
1: No.
0: No,
1: a Verbena, no. Però aquí, fer un pot de poble.
0: No són tan sentides com les de Ciutadella.
1: No, però jo les sent.
0: Molt bé, Jordi.
1: I de Ciutadella sentiran la de Ciutadella.
0: Era la resposta que cercava. Ja. Molt bé, Jordi. I doncs sí, com és?
1: Tu aniràs a Sant Joan?
0: No, enguany no.
1: Enguany no, però ja has anat.
0: Bé, sí que he anat, tu no.
1: Jo no he anat mai.
0: Ja, mira.
1: Jo sempre he estat per...
0: Deu ser despats mallorquins que no he anat.
1: Pot ser.

0: Nosaltres, Ràdio Es, participació.
1: Vols formar part de la policia portuària? L'autoritat portuària de Balears convoca places fixes per als ports d'Alcúdia, Maó, Eivissa i La Savina i una borsa temporal al port de Palma. Oferir informació contínua i beneficis socials. Inscriu-te abans del 1 de juny a la seu electrònica de Ports de Balears.
2: Falta una jornada per acabar la Lliga de Primera Divisió.
3: Que hi ha opcions, és evident. És evident, la lluitarem fins a lo darrer.
2: El Mallorca necessita un miracle per salvar-se del descens.
4: Terminar ganando en la Lliga con un triunfo y después dirá si nos alcanzarán los puntos o no.
2: Dissabte, a partir de les 7, vos contarem en tot detall la prèvia, el partit i el postpartit del Mallorca-Oviedo i en connexions en directe amb els partits Betis-Llevant, Getafe-Osasuna i Girona-Elx. Un dissabte d'emocions amb esports 3 en joc a IB3 Ràdio, IB3 Televisió i el YouTube d'Esports IB3.
0: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.

0: Tu, Jordi, notes quan el vent pega massa i que et fa té mal de cap, tornes boiot?
1: No, és que jo...
0: No ho notes.
1: No sé ni... O sigui, m'acosta un poc, eh? No sé ni d'on ve el vent.
0: No sap d'on ve el vent.
1: No sé d'on ve ja.
0: Ai, una bufarada mai se sap. Joan Francesc Barceló, bon vespre. Fa vent ara mateix, a de fora.
2: Aquí, xiu-xiu, xerel·la.
0: Com anem?
2: Sí, s'està molt bé.
0: Tu ho notes quan pega el vent de tramuntana o de xaloc o de... Bé, no sé ni què dir.
2: Ara que no mos escolta en Cris, diuen que qui ho nota molt, sobretot, són els menorquins en això.
0: Home, però això ha fet un disc.
2: Que se nota molt el vent de tramuntana.
0: Però això ha fet un disc.
2: Ja, aquesta llegenda. Clar, efectivament, segurament per això, no?
0: Supòs. Ara no sé si vas en segones. Però bé, és igual.
2: No.
0: Ah.
2: No, hi ha segones.
0: D'acord.
2: Hi ha una completa admiració, a més, en Cris Junico, tota la seva obra. Faltaria. Serà que no l'escolta a vegades. Però sí que es ve que quan he anat a Menorca, i de fet m'han dit en Ciutat de Llens, per exemple, que ja se fa amb aquesta que els hi dona moltes vent de tramuntana i que això té les seves conseqüències. En qualsevol cas, ara jo, el vent que m'adona, malauradament, és dels vehicles que van a les totes,
0: que
2: no sé si aquest
0: sentia.
2: Sí que realment vos molesta.
0: Sentia trànsit? On ets? Al mig de la cintura?
2: Mirau, estic a un lloc que ara mateix hi ha una festassa.
0: Bé,
2: hi ha una festa, s'estan sopant. I, de fet, me penso que fa un poquet estàvem presentant un llibre. No és vera com va, com estan?
3: Molt bé.
2: És així o no? Que fa poquet estàveu presentant un llibre aquí.
3: Sí.
2: Com ha anat la presentació?
3: Molt bé.
2: Veig que la presentació anava bé, però ara t'has quedat un poc sense paraules.
3: Sí, totalment. M'he quedat sense fora paraules, sí.
2: A veure, en qualsevol cas, si no venc a demanar sobre el llibre, és a dir, el llibre se diu Paràlisi sobre l'agitació, por agitació, no és vera?
3: Sí, exacte. Sí.
2: I en qualsevol cas, aquí diuen...
0: T'has colat una presentació del llibre.
2: Què estàs dient?
4: Lluís, continua, per favor.
2: Que continuï sense por.
4: Hola, por, Lluís. Sé tu mateix.
2: Construeix un relat. Bé, en qualsevol cas...
3: No, bueno, mira, està insopant aquí i res, hem presentat aquest llibre i està insopant, ara.
1: Bé, què fan?
2: Aquest llibre entenc que és un poc anàlisi política,
3: exactament,
2: no?
3: Exactament.
2: Bé, en qualsevol cas, sobre la situació, no sap massa bé de què va el llibre, no? L'heu pogut escoltar,
1: per sopar.
2: No?
5: Sí, l'autor tenia molta idea, però crec que ell justament ha escoltat una mica i no sap molt de lo que parla.
2: En qualsevol cas, aquí m'estava marejant jo, ara me'n penso, que anava ben decidit. Perquè precisament estan xerrant amb l'autor. En qualsevol cas, la situació política. Què ha passat? Sé coses, no?
6: Lo important és que m'ho diguis tu, que saps.
2: Ah, jo fins en aquest punt sé. Bé, no, a veure... Anem a xerrar de la situació política, l'escenari actual, social, i fins en quin punt creus que mos pot afectar el vent? Perquè ara, per exemple, xerràvem que a Menorca, no sé si ho heu escoltat, que hi ha molta aquella llegenda que els toca molt el vent de tramuntana. No sé si això ho sabíeu. Veig que per aquí hi ha una afirmació.
6: Bé, probablement bastant alta una certa tassa i probablement sigui per vent.
2: Hi ha afectació del vent, no? I aquí a Mallorca, què? No hi ha afectació del vent o com va la cosa?
6: Perquè si tramuntana mos tapa.
2: Aquí mos tapa. I quin altre vent coneixem aquí a Mallorca?
0: Expert,
2: i quin, per quin creus que podem estar més afectats?
3: No, perdó, que anava a fer una broma, no.
2: No, aquí estàvem per fer broma.
3: Viento Simón, és que bufen el desert.
2: Com és això?
3: No la puc dir.
2: Digue-la.
0: Un pot de Viento Simón.
2: Exacte. Però no és aquest, no?
6: No, aquí no.
2: Aquí no. Aquí
6: quins... Espera't un poc.
2: Quins mos donen aquí? Que te veig expert, eh? Tens una certa pinta de mariner, podríem dir, fins i tot.
6: T'equivoques molt.
2: Estètica, però estètica.
6: Uf, no, home.
2: Ses anelles, ses cavallars...
6: Jo som met de muntanya i de pedra.
2: També te pega.
6: Ja tenc un altre ofici.
2: També te pega, però en qualsevol cas, quin ofici tens?
6: Jo som marger.
0: A veure si és el marger que vàrem entrevistar l'altre dia... No, no...
2: L'altre dia te varen entrevistar...
0: Vàrem entrevistar en Pep Roig.
6: No, d'un amic meu, però...
2: Un amic seu. Ets amic d'en Pep Roig, idò.
6: Coda.
2: No te privis, eh? Boig un gató.
6: Joder, una pesada, poler fong.
0: Bon profit. Aquí aplegam a sa gent de qualsevol manera.
2: està sopant.
7: No te
2: volen molestar. És mentida que no te volen molestar, perquè, de fet, si no, no estaria aquí molestant. Però és un decòrum, no?
7: Tu dali.
2: En qualsevol cas, quan estàs fent feina de margeca, dones vent o no dona?
7: Sí, depèn del dia, si bufa fort, està clar, i depèn de la zona, si no tenc bon tapi, allò pega una bona estopetjada, si estàs a prop de la mà, zona de banyes bufats, zona d'estallancs, tota zona costera, allà sempre bufes ben, ben fort.
2: I quin creus que has patit més, per això?
7: Uf, el vent de mirar endemà, jo crec. Esporles, el vent de mirar endemà, quan bufa aquest... No, ja pot fer el que sigui.
2: Però aquesta és de tramuntant, de quina no, direcció ve, de xaloc...
7: Aquesta entra de baix. Aquesta entra de portes que no ens apremunt. Aquesta és el pitjor de tots.
2: Aquesta és el pitjor de tots. No sé si per aquí també heu tingut aquesta mala experiència de patir es vent que entra per davall de tot.
5: Jo no estava escoltant, perdona.
2: Espero que la presentació del llibre sí que estiguessis
0: ai,
2: escoltant,
0: per això.
5: La presentació del llibre està finíssima.
0: Aquest públic.
2: Finíssima, eh? I qualsevol cas, que t'anava a dir això. És a dir, has patit vent o no?
5: Vent, sí.
2: O no saps quin vent t'adona ara mateix, perquè és allò que diuen.
5: No, sí, es vent sapateix, està claríssim. El que passa és que aquí la qüestió és vent de canvi que pugui bufar, no?
2: Ah,
0: que bona,
2: aquí
0: ho has
2: relacionat bastant, a més, un poc en la presentació que acabau de viure, m'imagino, que és un poc d'això d'escenari geopolític. Molt bé, i res més a dir, perquè ha estat una aportació bastant acurada. No sé si ets de més aviat de poques paraules i molt assenyades, i amb això ho deixes.
5: De fet, no diré més.
2: Seguim, si voleu, companys, perquè aquí, com veus, hi ha bastant de coneixement sobre vents.
0: A tu t'afecta, segons pega el vent?
2: Aquí he fet una pregunta, Arines, i m'han demanat això, si he demanat si afectaves vent, i la resposta, com has pogut veure, era el silenci. Aquest silenci podria ser també una aportació sonora clara, no? És a dir, són molt importants els silencis, en general, també, no?
8: No rompes el silenci, sinó és para mejorarlo, diuen.
2: I jo, que estic trencant el silenci i no l'estic millorant res aquí, no?
8: No, des de luego ha estat una estona ben divertida que em recordarem per molt anys.
2: Ah, mira.
8: Desde luego.
2: Ara què ha passat? Aquí hi ha una crítica lingüística, no?
9: Desde luego, és.
2: Bé, en qualsevol cas.
0: Ens han colat un sopar molt divertit.
1: Jo vull anar a presentació del llibre, si són així,
0: Sí,
1: francès.
2: Els companys de taula t'afecten molt, sí, però sí. No sé si és ben t'afecta o no t'afecta.
8: Segon de bon bufi.
2: I quin és, ja que apuntes tan clarament, quin és el que bufa més
8: ara
2: i
8: no
2: molesta?
8: Ara no bufa cap, jo crec.
2: Jo he dit que els descotxos de vegades molesta. Està bé, dius.
10: Està bé que no hi hagi vent. Perquè el vent te torna un poc loco, diuen.
2: No, pues...
10: Això diuen.
2: També per allà el company de taula ha dit que depèn d'on bufi el vent. Allò que és més important és saber per on bufarà. Mirau, si ara ja has menjat una miqueta.
11: Sí, gràcies.
2: Estàs seguint aquest sopar, no?, de Llonguet.
11: Un lloc fantàstic aquí, de la Fonera. Puesto
0: uf,
11: fantàstic.
0: Tenc una fam...
11: Amb un Llonguet fantàstic.
2: Veig que has acabat les paraules després de la presentació.
11: M'he quedat totalment fora... Volen baixes i xiulen. No tenia res més a dir.
2: Volen baixes i xiulen. Podria ser un port relacionat també amb efectes del vent, eh?
11: El vent, totalment, el vent.
2: El vent,
11: Sí. I misteri,
2: I tu recordes ara així una estona que te donàs el vent, estiguessis...
11: On? La cara.
2: Una cala, dius.
11: Vent de cara.
2: És vent de cara?
11: No ho sé.
2: Hi ha una cançó, de fet.
11: Vent de cara.
2: El vent, no?
11: El vent.
2: Com és això? Com és la cançó aquesta?
11: La cara al vent.
0: Que la canti, no veurem.
2: No sé si qualcú m'està demanant, Inés, la directora del programa, si hi ha qualcú que s'animi aquí a cantar el vent. Allà, a l'altra taula, mos envies.
9: Sí. Aquí són punquis.
2: Aquí
9: són
2: no punquis. Controlen el tema.
0: A veure si podem acabar així, Joan Francesc. De forma èpica.
2: I aquí directament la resposta, no va fer la pregunta, i com és això? Com és? És una rialla. Bé, està bé.
0: No s'animen. Bé, Joan Francesc, moltes gràcies. No. Escolta, espero que ara quan vais cap a casa teva, el vent no te bufi molt a la cara, que un cot de vent a vegades pot ser perillós, eh?
2: Sabeu que en Raimon cantava això perquè anava en moto, de fet. Jo tornaré en bicicleta, m'adonaràs vent.
0: Segur.
2: Però allò més important és saber, no? Però veure per on bufaràs vent.
0: I no perdre el nord. Gràcies, Joan Francesc. Que vagi molt bé. Adéu, adéu.
2: Sé fer el que he pogut, companys. Au, salut.
0: Beníssim. Hem arribat en el xiu-xiu número 391. Jordi, tornaràs tu demà?
1: Tornaré demà. I tu no?
0: Jo demà justament no seré aquí, però en els nostres oients els dic que sempre, sempre, gràcies per ser-hi. Adéu, adéu.
12: I és un que va sortir i, com que hi havia tanta boira, em vaig girar a la dreta i anar-se cap al mig, va ser que recta. I se va empotrar damunt la punta d'espinent.

0: Bon vespre. Demà, nova jornada d'aturada de metges, cinquè dia de vaga d'aquesta setmana, que avui ha obligat a suspendre 41 operacions programades i 3.100 consultes i proves diagnòstiques. Miguel Lázaro, president de Cimeval, diu que estan estudiant noves mesures de pressió. És el que ha assegurat avui hora baixa durant la concentració, que ha reunit un centenar de metges en el centre de Palma per a protestar contra el Ministeri de Sanitat per falta, diuen, de negociació per acordar un estatut.
1: Y estoy aquí reivindicando sobre todo condiciones laborales como el resto de españoles, que a los médicos se nos han quitado hace muchísimos años y ya hemos dicho basta.
2: Lluitant per un estatut propi, la responsabilitat que tenim, les condicions que tenim, les guàrdies no cotitzen, és que això, o sea, no, és inhumà.
0: L'empresari Víctor Deldama ha exculpat Francina Armengol del cobrament de comissions per la compra de mascaretes i PCRs durant la pandèmia. El comissionista confés ha declarat davant el jutge de l'Audiència Nacional que no té constància que les Balears es cobrassin comissions. El PP insisteix que Armengol va obrir la porta a la trama de les Balears, mentre que el PSIP exigeix disculpes al Partit Popular. Rubén Castro és portaveu de l'executiva.
3: Se confirma algo que ya veníamos diciendo desde el Partido Socialista de Baleares. Ni Francina Armengol ni nadie de su gobierno ha estado jamás en una trama de corrupción.
0: El bisbe de Mallorca, Sebastià Taltavull, s'ha tornat a mostrar a favor de l'acollida dels migrants amb motiu de la Jornada Mundial de les Comunicacions Socials. El bisbe ha confessat també que no ha rebut cap resposta de part de l'Ajuntament de Palma pel que fa a l'acollida de persones de l'antiga presó. Hi ha una comissió tècnica de feina entre les dues institucions, però, de moment, Cort no ha respost a la proposta del bisbat d'acollir persones en situació vulnerable.
4: L'altre dia en parlàvem amb els de Casa de Família, que venen, solen venir, i mos agradaria que donessin resposta, perquè en podem acollir, no podem acollir un cent, però en petits grups, i això, la idea ho era.
0: La Conselleria de la Mar i el Cicle de l'Aigua ha denegat la concessió d'un quiosquet de platja a la zona protegida de Punta Pedrera, Eivissa, una possibilitat que va causar alarma entre els col·lectius ecologistes. L'Ajuntament de Sant Josep ha informat desfavorablement la sol·licitud d'aquesta concessió. Felicia Bocú, regidora de Medi Ambient.
5: Las dos veces hemos informado negativamente, totalmente, rotundamente negativamente, porque no consideramos adecuado que se haga un kiosco ni que se pueda llevar a cabo unas actividades en ese entorno.
0: I a la Plana Cultural Forestera de Lucía Leñar serà la pel·lícula inaugural de la 16a edició de l'Atlàntida Mallorca Film Fest. També s'ha avançat que la d'enguany serà l'edició amb major presència de talent balear de la història del festival, amb 8 llargmetratges, de 9 curtmetratges a competició i la celebració dels 20 anys de Jo, del director Rafa Cortés, amb una projecció especial. Moltes propostes, explica Jaume Ripoll, director del festival.
6: Que aquesta notícia no és més balear que mai, sinó lo balear és més internacional que mai. Crec que una de les claus d'aquesta, lo balear, el que s'ensenya en guany a l'Atlàntida, són obres que moltes d'elles han estat presentades i premiades en els festivals més importants del món. Xerram, per exemple, de Forestera, ha guanyat el Festival de Toronto. D'Amílcar ha guanyat un premi a ITFA, el festival documental més important d'Europa. La Carn acaba ara d'estar presentada al seu país sud-oest en el Festival de Londres, per tant, és més important.
0: I a la 16a edició arribarem a les 10:04. Que passeu molt bona nit. La informació reprèn demà a les 6 del matí.
7: Més informació a ib3notícies.com.

0: 21 anys amb tu.
1: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
2: Benvingudes, benvinguts. Les notícies sobre corrupció o presumpte, mentre no hi hagi sentència ferma, tornen a no ser extraordinàries. Zapatero i la connexió veneçolana, la família Pujol Ferrusola vista per sentència, cas Mascaretes, Ábalos Koldos i la sospita de finançament il·legal del Partit Socialista, cas Kitchen, Bárcenas, Cospedals i la sospita de finançament il·legal del Partit Popular, Montoro i el suposat tràfic d'influències, Begoña Gómez i el jutge Peinado. El que hauria de ser extraordinari torna a ser massa habitual. Pot ser renou o pot ser un modus operandi que relaciona poder polític i econòmic a benefici d'interessos privats. Mentre uns es fan molt rics, sense fer massa feina, altres, la majoria, esperen amb ànsia la paga extra per poder dur el cotxe al mecànic o pagar una nova mensualitat del lloguer de casa seva.
3: Tiene una visión permanente. Tiene una visión enfrente.

0: Hi ha un extra arrelat en aquest país, que és el de la paga extra. Imaginam que en coneixeu l'origen, però anem a fer-ne 5 cèntims, si mai millor dit. Es remunta a la dècada dels anys 40. En aquell moment el govern franquista va instituir aquestes gratificacions per compensar els treballadors per la caiguda dels salaris. Feia res que havia acabat la Guerra Civil, la vida era molt cara i s'havia de fer front a aquells difícils anys de la postguerra. Així que se varen institucionalitzar dues pagues extres. La de Nadal, això se va fer l'any 44, era una gratificació que equivalia a una setmana de salari. I per què servia? Idò, per ajudar les famílies a pagar totes les despeses de les festes de Nadal fins allà on podien. I després havia la paga d'estiu. Aquesta es va instituir l'any 47. Se pagava quin dia? El 18 de juliol, per commemorar l'aniversari de l'alçament nacional i el que s'anomenava en aquell moment la festa de l'exaltació del treball. En arribar a la democràcia, aquestes retribucions se varen consolidar i ja varen passar a conèixer-se com a pagues extraordinàries d'estiu i de Nadal, incrementant la seva quantia fins a igualar salari mensual complet del treballador. I xerrant d'extraordinàries, avui ens hem fixat en les persones extraordinàries de la Fundació Nemo i també del seu congrés, que es titula així Siendo Extraordinarios. Zureli Boades és la responsable de comunicació de Fundació Nemo.
1: Bueno, jo li té molt d'amor aquesta paraula perquè nosaltres des de Fundació Nemo organitzem cada any un congrés que se diu Siendo Extraordinario i en aquest congrés donam 3 premis a diferents entitats o persones que se dediquen en el món educatiu que fan que la inclusió i la convivència de dins les aules sigui possible pels nostres nins o per nins com els nostres.

Fundació Nemo és una entitat sense ànim de lucre, és un projecte social que acompanya a més de 800 famílies de forma anual que tinguin infants o adolescents amb necessitats especials. Nosaltres sempre ens diuen, ah, bueno, pues, si el meu fill no és autista, no el puc dur a Nemo. Bueno, nosaltres ho tenim a nins, nosaltres ho tenim a persones, i els ajudar en qualsevol dificultat que tinguin en el seu dia a dia, tant en aquesta persona en concret com a la família, perquè fem feina en els entorns i intentant que siguin incapacitants, és a dir, que tu puguis dur la teva vida d'una forma plena i estiguin totes les teves necessitats cobertes. Totes les persones són diverses, tots són diferents i això no s'ha de veure com algo dolent, sinó com una riquesa, perquè si no, la vida seria un poc avorrida. Per nosaltres, les nostres Nemo famílies són extraordinàries, són famílies que mordeixen entrada dins la seva vida amb una generositat i una confiança que és el que ens dona empenta per fer la feina que feim, perquè és una feina molt guapa, però és una feina molt dura. I veiem molt de casos diferents i situacions injustes que nosaltres molt les sentim com a pròpies. Per això crec que nosaltres som extraordinaris, perquè tot ens ho prenem com a personal.

Bueno, jo crec que la societat ha de començar a pensar i a prendre valor de paraules tan importants com el respecte i empatia. Perquè realment, sí, ells tenen dinàmiques o tenen situacions que haurien de canviar, però realment és la societat que s'ha de posar, quan nosaltres veiem unes ueres, diferent i mirar la vida des d'un punt de vista inclusiu i de que en aquesta societat tots tenim el nostre puesto i les nostres famílies també, per suposat. Aquest congrés se fan perquè per nosaltres la nostra visió terapèutica funciona, està basada en l'evidència i sempre duim ponents molt potents com Ivan Franco, Chema Lázaro o Marc Coronas, que han estat en aquest enguany, que són professionals del món educatiu que t'expliquen d'una manera molt senzilla però molt transcendental com podem fer que el dia a dia d'aquestes famílies sigui millor. I també és molt interessant perquè se crea una xarxa ja no només de famílies, sinó de professionals, que entre ells poden connectar amb situacions que els ressonen i creen contactes, pues, en el final per poder dur a terme coordinacions, sobretot també que damunt aquí a les illes mos coneixen tots, però pits mos coneixen només per un correu electrònic, pues, també se posen cares i fan comunitat. I també aquest congrés per nosaltres és molt important perquè, com t'he comentat, donem uns premis que és com un símbol de posar en valor tot l'esforç i tota la feina que fan moltíssimes persones per la comunitat de les Illes Balears.

altres entrevistes, hem xerrat i molta gent per Instagram diu, ai, és que ara hi ha moltíssims més autistes. ¿Esto por qué es? Bueno, no és que hi hagi més. És que han posat el foc en això i tenim consciència i hi ha més diagnòstic i les escoles estan més conscienciades, els professionals, perquè tots recordam a qualque nit que potser quan tu anaves a escola deien, ai, bueno, és que en Pepito era tímid. Bueno, a lo millor el que li passava en aquest nit no era només que fos tímid, és que tenia qualque necessitat, però en aquell moment pues, no se tenia coneixement. Ara tenim consciència, tenim evidència científica i, evidentment, hi ha més... se dona més cura a la criança, a lo millor, que se feia antes per diferents circumstàncies. I, claro, que hi ha moltíssima necessitat, sí, sí. De fet, tots els centres, no només Fundació Nemo, jo me consta, tots els centres estem a tope.

Fundació Nemo se crea arran de que la família Codolà Fèlix tenen un fill, que és el seu cinquè fill, en Miqui, que neix i per una mala praxis en el parc té paràlisis cerebral infantil. Claro, aquesta família, això va ser en el 2012, claro, se va trobar en una idea de paperassa, de teràpies que avui en dia, que, i no ha passat tant de temps, estan antiquades, i bueno, i se van trobar molt perduts. És veritat que és una família que té possibles, i bueno, i se van posar a investigar i a intentar pues, que cap altra família se tornés a trobar a la seva situació de perduda, de que no sabien per on començar i duien una mica una teràpia i la duien a una altra i sempre papers per amunt, papers cap avall, i era tot una odissea. I a 2017 varen fundar Fundació Nemo, que és una fundació que tu tens un terapeuta de referència que t'ajuda en les diferents necessitats pues, de fisio, de logopèdia, de psicologia, que tingui el teu infant. És a dir, és un equip transdisciplinar que entre ells se recolzen perquè la família no va i loca en les cites, perquè ja és suficientment dura la conciliació familiar com per damunt posar traves damunt això. Qualsevol persona que passa per fundació i o és treballador o ha estat treballador, sempre ho diu, lo mejor de Nemo es el equipo. I és que d'això no hi ha cap dubte. De fet, la presidenta, na Leonor, sempre ho diu, que Nemo es equipo, perquè són professionals que fan feina per vocació. Nosaltres sempre enviem el missatge de que tothom pot ser una persona extraordinària, només has de voler formar part del canvi. I, no, i Fundació Nemo és el que fa, vol un canvi extraordinari perquè les nostres famílies tinguin el seu puesto a la nostra societat, que s'ho mereixen com qualsevol altre.

0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio amb Araceli Bosch.
1: IB3 Ràdio és investigació. Wine Days Deo Binissalem, del 22 al 31 de maig. El divendres 22 de maig, a partir de les 6:30, t'esperam a la festa Wine Days al claustre de Sant Francesc de Palma. Vi, gastronomia i música en directe amb bons assallers i tapes eco, amb venda anticipada. Consulta el programa a binissalemdeo.com. Wine Days Deo Binissalem, cofinançat per la Unió Europea.
0: Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
2: Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
3: Bon dia, és que es fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
0: A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
4: Extra, extra, en el cinema hi ha molts extres, no? Company Toni Camps.

0: Toni Camps, com estàs? Benvingut a Cateva.
1: Molt bé, aquí, d'extra.
0: Tu ets molt més que un extra, ets molt més configurant, però ara seguirem xerrant. I és vera, avui tampoc toca secció de cinema, però és que aquesta setmana tu has fet d'actor principal.
1: Bueno, t'has fet d'actor principal a la meva secció, a les altres he sortit d'extra.
0: Sí, exacte.
1: Exacte.
0: Has anat sumant coneixements a partir de les paraules que han estat molt cinematogràfiques aquesta setmana.
1: Sí, sí, la veritat és que sí.
0: A veure, situa-mos en la paraula extra.
1: Bé, extras en el cinema, vull dir, té un pes importantíssim. De fet, hi hauria moltes pel·lícules que no són el que són si no tinguessin la quantitat d'extras que tenen. Però, si ho miram en la seva definició cinematogràfica, extra és l'extensió de figurant. És a dir, el figurant és el que surt a una escena, és que figura a una escena. I l'extra és aquest figurant que té frase. Uh-huh. Vull dir, per ser extra has de tenir frase a una escena. Val? O has de desenvolupar qualque acció que suposi un canvi a dins l'acció natural de la pel·lícula. Val? Aleshores, però el que passa que popularment li deim extra a tots els que surten a sa escena. Quines són les pel·lícules que han tingut més extras a la història del cinema? Uh-huh. A partir dels 10.000. Val? De 10.000 per amunt. La primera de totes és Spartaco, de l'any 1960, dirigida per Stanley Kubrick, que va tenir 10.000 extras, val? Dels quals, ojo, perquè Spartaco, vull dir, perquè Kubrick era un psicòpata, dels quals 8.000 eren infanteria espanyola entrenada amb armament històric per poder lluitar com lluitaven els romans. En Kubrick, vull dir, era un psicòpata amb aquestes coses. No és millor que Ben-Hur, que en va tenir uns 15.000 a la seqüència mítica de la carrera de quadres. Hi va haver 15.000 persones i varen posar gent amb minusvalies perquè quan s'arrastraven per terra fossin més realistes. I hi havia moltíssima gent de l'alta societat que el que volia era ser extra, és a dir, tenir línia, i pagaven doblers per poder dir qualque cosa un moment donat de sa pel·lícula. I, a més, 2.500 cavalls d'extres. Waterloo, any 1970, 15.000 extras vestits com a soldats soviètics. És el número més gran d'extras disfressats mai empleat en una pel·lícula. Però, bueno, cada vegada anem a més.
0: Sí, anem increixent.
1: Anem increixent, i aquí l'últim emperador, any 1987, Bernardo Bertolucci, va rebre el doble de les ofertes que ell necessitava. Ell necessitava molta gent. En va aconseguir de 9.000 persones. Se diu molt aviat per l'escena de sa coronació, però hi havia molta gent que eren soldats de l'Exèrcit Popular de Lliberació, que eren reals, eren soldats reals de l'Exèrcit Popular de Lliberació de la Xina, que es volien sortir en aquella escena i que, a més, volien actuar, segons dictava aquella escena i el protocol per una coronació d'un emperador.
0: I venga, tu has dit que aquí anàvem en augment.
1: Anaven en augment. Venga, aquesta en duien de 9.000, l'últim emperador, l'any 1987, però la trilogia del Senyor dels Anells, 20.000 extras utilitzats per la trilogia de Peter Jackson. És curiós perquè, clar, quan tu veus l'escena, les escenes, per exemple, la batalla de l'abismo de Helm, el final de la gran batalla del rei, és curiós perquè tu dius, aquí hi ha més gent, no? Sobretot a les batalles dels Uruhais. I és perquè van utilitzar per primera vegada un programa que se deia Massive, que era un programa que acabava de sortir, que era un programa que el que feia era duplicar, clonar a gent de manera molt realista per crear multituds. Però en Peter Jackson va trobar que només ho podia utilitzar en el cas de les criatures i personatges no humans. Val. Perquè així, si fallava de qualque manera, no passava res. Perquè com que eren bitxos, pues no passava res. Vull dir, si els urukais eren feos, és igual, no passava res. Val. No, clar, si els humans se comportaven de manera estranya, pues se notava molt. Aleshores, ell va dir, no, pels humans, de veres. I em va aconseguir 20.000, que se diu aviat, també.
0: Mare meva. Vinga, i clar, a mi me venen a escap aquestes superproduccions de Hollywood.
1: Superproduccions històriques.
0: Històriques,
1: no? Exacte. Los 10 mandamientos, any 1956, 25.000 persones davant l'obertura de la mà de Moisés, allà, de l'obertura del Mar Rojo, que obria ses mans i tota aquella gent travessava. Allà hi havia 10.000 persones, hi havia 25.000 persones, tela marinera, i 15.000 animals.
0: 15.000 animals, de veres?
1: De veres, mare, sí, sí. És loquíssim. I quasi tots eren egipcis, eren gent, eren locals, eren habitants del lloc. Però a mi sé que una de les que més me crida l'atenció és aquesta. Estem a l'any 1927, el cinema encara és mut, i Fritz Lang aconsegueix a 30.000 persones per l'escena de la revolta dels treballadors de la seva metròpolis. Aquestes escenes són brutals. A nivell visual, clar, estem parlant de l'any 1927. Aquí no hi havia ni cinema sonor.
0: Ni trampa ni cartó.
1: Ni trampa ni cartó. Aquí hi havia persones i eren persones, 30.000 persones, se diu aviat.
0: Mare meva, sí, sí que se diu aviat. Tornem al cinema de romans.
1: Sí, eres peplo. Exacte, aquest sí que en sabien també, sabien moltíssim. Quo Vadis, any 1951, 30.000 persones, i aparentment, segons diuen en números, varen por a contractar tantíssima gent perquè s'havia acabat la guerra, estaven en postguerra, i la gent tenia molta gana, molta necessitat de fer feina, i el que feien era pagaven uns sous baixíssims, un bocadillo de xòpet, bàsicament, i la gent, per un bocadillo de xòpet, ja sortia a qualsevol pel·lícula. Un altre que va tenir moltíssima gent, i aquí ja pegam un vot quantitatiu important, passant dels 30.000 de Quo Vadis en els 68.000 de La Vuelta al Mundo en 80 Días. En total, en tota la pel·lícula, no sortien els 68.000 junts. Lo que passa és que, clar, és una pel·lícula que passa per molt de llocs del món, i en total varen aconseguir juntar a 68, varen filmar 68.000 persones com a ex

0: a una mateixa escena és el funeral de Gandhi amb 300.000 persones. És moltíssima gent.
1: Idò, ja veus, eh? Hem començat ja amb una xifra que és important, entre 10 i 15.000, però hem acabat amb 300.000 persones fent d'extres o de figurants, sobretot en aquest cas, segons la definició, com es deia en Toni, en el funeral de Gandhi. I escolta, hi ha actors, actrius coneguts que començassin com a extres i ara dius, mira'l aquest.
0: Mira'l, sí, mira'l. Mira John Hamm, aquell senyor que va protagonitzar Mad Men, la pel·lícula, la sèrie de televisió Mad Men, tenia un paper que en aquest cas sí que era extra, perquè tenia una frase com a hombre guapo del bar a l'episodi 2 d'Ally McBeal. Va començar així. René Zellweger, aquella Bridget Jones que se menjava gelats, que en parlàvem ahir, que menjava gelats a pots, l'último dia de classe passava pels passadissos diverses vegades. Xica, què passa? Diverses vegades. Bruce Willis va ser extra de públic a la pel·lícula Veredicto Final de Sidney Lumet. O sigui, extra de públic de Judici i de Veredicto Final. Sortia allà. La pel·lícula d'en Paul Newman.
1: Sí, cert, cert.
0: Sortia. Kristen Stewart, que després va ser Bella, tota la història dels vampiros de Crepúsculo, era xica en el juego de tirar aros en Los Picapiedras Viva Rock Vegas, que són pel·lícules terribles. És igual, però, o sigui, de xica en el, que tira en el juego de tirar aros a protagonitzar Crepúsculo, tota la saga de Crepúsculo. Ben Affleck, ojo, Ben Affleck va ser jugador de bàsquet número 10 a un capítol de la sèrie Buffy Cazavampiros.
1: M'encanta, perquè no tenen ni nom.
0: No, claro, claro.
1: Formen part de l'escena.
0: I Brad Pitt apareixia No hay salida en Tierra de Nadie y en El fondo del abismo. Totes elles de 1987, ja que dic que després de 1991 se va fer ultrafamós per un extra, que ja era més que un extra, que tenia un rotllo en Telma.
1: Un petit paper.
0: Un petit paper a Telma i Lluís. Matt Damon sortia com a cliente cabreado a Mystic Pizza, la primera pel·lícula d'Anna Julia Roberts. Aquí on sortia Anna Julia Roberts de coprotagonista, també, de secundària.
1: I d'hora, aquesta setmana t'hem exprimit tot el que hem pogut, Toni. Necessitàvem el teu adeu.
0: Salut i cinema.

0: Entre avui i demà, Araceli Bosch.
1: Ara que hem conegut aquestes xifres de figurants tan extraordinàries, hem pensat a veure, però tot això com se gestiona? I d'ara tot d'una ens ho conta Mercè Delgado, que és la responsable de l'empresa Modfy. Benvinguda a Entre avui i demà, Mercè.
2: Moltes gràcies, Araceli. Molt bé.
1: Tenim els actors i actrius extraordinàries, però és que necessitem més gent, no? I aquesta gent que entra, que surt, que passa, que té un paper més secundari, aquests serien figurants extres dins d'una producció audiovisual?
2: Totalment. A més, són part important, com bé dius, perquè sense ells tampoc hi ha una producció. No podem fer una pel·lícula o una sèrie només amb actors principals.
1: Tot això va evolucionant també en s'indústria. Vull dir, s'indústria valora aquests extres, aquests figurants. Veuen que una pel·lícula no seria el mateix sense ells?
2: Sí, per sort. Per Modfy i per sort, pels figurants també. Sí que és cert que venim d'anys anteriors que no els valoràvem, però sí que des de fa uns anys cap aquí tenen la mateixa importància, entre cometes, vale, que els actors principals, perquè sí que ens hem adonat o s'ha adonat la indústria de que sense els figurants o extras no hi ha un projecte.
1: Per tant, a l'hora de cercar extras o figurants, vosaltres funcioneu com qualsevol director o directora de càsting. Heu de trobar també els figurants necessaris, específics, concrets, que hi diguin amb aquella producció, no?
2: Totalment. I a més, hi ha vegades que ens demanen coses inèdites. O sigui, ens hem trobat de totes les peticions en aquests anys que portem gestionant els càstings.
1: A veure, ara ja mos has de posar un exemple. Necessitant de... ja. Necessitem 100 homos pels rotges, no sé. A veure, ara mos has de posar un exemple, no mos pots deixar així, Mercè.
2: Sí, mira, un exemple que ens ha passat ara mateix, fa molt poquet,

0: que ens demanen estàtues, o sigui, persones que facin d'estàtues,
1: Ah.
0: però pues, com veiem, pues, a qualsevol rambla d'aquí de Palma de
1: Sí,
0: Mallorca o
1: sí.
0: qualsevol altra ciutat ens demana això, o en demanen policies que siguin policies de veritat, o sigui, amb el que això comporta,
1: Sí.
0: o ens demanen africans o persones africanes a Múrcia, o
1: Sí.
0: sigui, que estem fent ara. O sigui, ens demanen de tot avui dia.
1: Vale.
0: O sigui, tot el que els directors necessiten ens ho demanen a
1: Molt
0: nosaltres.
1: bé. I vosaltres, des de l'empresa Modfi, feu servir intel·ligència artificial per, entenc que per gestionar millor totes les necessitats, oferta, demanda d'extres i de figurants. Conta'm com funciona, perquè amb això vol dir que ja no venc jo amb la meva carpeteta amb les fotografies i dic, mira, així som jo i te puc servir per això, no? Com ho feis?
0: Correcte. Nosaltres tenim un software que hem desenvolupat nosaltres internament on tenim una base de dades de figurants on la gent es registra. Actualment tenim més de 200.000 persones a nivell nacional, incloent Canàries i Balears, evidentment, i d'aquí utilitzem la intel·ligència artificial com a buscador. És a dir, si la productora ens demana 50 dones entre 20 i 30 anys amb un determinat físic, perquè al final hi ha una determinada física, necessitats, nosaltres amb el nostre buscador i intel·ligència artificial ho fem més ràpid. El que fem és automatitzar els processos manuals. O sigui, hi ha també tot el tema de fotografies, de vídeos, de gestió de transport, tot això ho fa la intel·ligència artificial. I ara mateix doncs, és un software que s'utilitza pràcticament a 100 projectes per any dintre del caire nacional, no? Que són moltes produccions anuals.
1: I tant, i tant. I quant de talent teniu registrat?
0: 200.000 persones ara
1: Buah,
0: mateix.
1: quasi res, no?
0: Quasi res, quasi res.
1: Podeu fer un parell de pobles i ciutats amb
0: Sí,
1: 200.000
0: res.
1: persones.
0: Sí, tal qual.
1: Molt bé, molt bé. I quin va ser el vostre punt d'inflexió de dir, ostres, amb aquesta sèrie, amb aquesta pel·lícula, varen dir, de aquí a l'estrellato.
0: Mira, pues vam fer Allí Abajo,
1: Sí, la
0: va
1: sèrie.
0: ser, ja, sí, és una sèrie, i a partir d'aquí van dir, pues, ja, o sigui, no donem a l'abast, necessitem automatitzar, i a partir d'aquí vam desenvolupar la nostra pròpia eina.
1: Veig que també teniu molt de reconeixements, premis, en Esgoya
0: Sí.
1: també vareu sortir allò reforçats. Conta-mos un poquet fins a quin punt la indústria valora la feina que fa una empresa de gestió de talent com la vostra, de càsting, d'extres, com ho valora la indústria actualment?
0: Pues mira, la indústria, i mira, allà la posem d'exemple els Goyas, on hem tingut les pel·lícules que nosaltres hem gestionat, sí, ho valora de la següent manera. O sigui, sí que fa menció als càstings de figurants, evidentment donen importància als actors principals, secundaris, directors, com ja veiem, però la indústria cada vegada està reconeixent més pues, tota la labor que fem a gestió de càsting. De fet, hi ha una possibilitats sobre la taula, i això és primícia, perquè he parlat jo personalment amb el president de l'acadèmia
1: Sí.
0: de poder tenir un reconeixement als directors de càstings de figurants,
1: Molt bé.
0: com a Goya, o sigui, com a premi de Goya. O sigui, fins a aquest punt
1: Molt bé.
0: realment pues, es valora.
1: Tot això és gestió. Vols donar algun consell a els oients que s'estiguin pensant, ostres, a mi m'encantaria fer d'extra. Això dona duros, da dinerillo, no? Me serveix per ficar-me dins indústria? Qui vol fer d'extra?
0: Home, doncs pues sí, evidentment no tothom pot ser actor principal, això és com un futbolista, és impossible, però per viure una experiència, per treure uns extres, perquè al final hi ha un salari diari, no està malament. Sobretot per viure una experiència de qui hi ha darrere les càmeres, de com es gestiona una producció, de lo que no es veu normalment a les pel·lícules o sèries, jo ara mateix faria un registre Modfi per optar i viure aquesta experiència. Evidentment, és remunerat.
1: Molt bé, molt bé, molt bé. I escolta, Balears, heu aterrat, heu fet algun procés de
0: Sí.
1: càsting? A veure,
0: Sí,
1: conta,
0: sí, sí.
1: conta, conta.
0: I bueno, sí, a Balears, a Palma. Esperem estar a l'últim trimestre d'aquest any fent pel·lícules i sèries.
1: Sí, molt bé, molt bé. I vols aprofitar la ràdio pública per fer una crida? O si algú
0: Sí, si us
1: vol
0: plau. Si tot
1: apuntar-se, que
0: Palma de Mallorca
1: necessiteu?
0: el que es registre aquí amb Modfi, si us plau, perquè necessitarem moltíssima figuració.
1: Val, no pots avançar si han de ser dones, homes,
0: Ah,
1: nins...
0: sempre és mixta,
1: Sempre és
0: tant
1: mixta.
0: homes com a dones, o sigui, al final és tot el públic, des de menors, perquè també gestionem menors, des d'un any, fins a 60, 70 anys, o sigui, no tenim límit d'edat.
1: I ja t'he d'anar dient adéu pràcticament, però Mercè, que t'agrada més d'aquesta feina vostra i bé, de tot el que esteu vivint des de Modfi?
0: Home, el tracte humà amb, amb tots els equips que gestionem, el tracte amb els figurants, tractes amb les productores, veure què hi ha darrere la pantalla, in situ, és meravellós.
1: I després, quan les veus allà a les teves pel·lis o a les sèries, dius, aquest era meu, eh?
0: Correcte, és que fem això, és defecte de professió. Diem, ui, aquest, que això és Modfi.
1: Molt bé, Mercè. I doncs, ens ha agradat molt avui conèixer-te, conèixer també com funciona aquest món, que la veritat no en teníem ni idea, el manco jo. Escolta, moltíssimes gràcies i una abraçada i molta sort.
0: Gràcies, Celi, abraçada.
2: A IB3 Ràdio, entre avui i demà.
1: Ara només necessitam una persona que hagi fet d'extra en el cinema. En Jaume Mirlo és ajudant de producció. Ara fa res que acaba de finalitzar un rodatge intens de diversos dies. És un home que li encanta la seva feina, però que també li ha encantat fer d'extra. I per això avui el cridam. Jaume, com estàs? Benvingut a IB3 Ràdio.
3: Pues mira, sí, estic ben content d'estar per aquí i contar-vos un poc la meva experiència en l'accepció d'extra. Aquesta paraula ha canviat molt la trajectòria de la meva vida.
1: Va, vinga, anem a entendre per què l'ha canviat. Jo crec que han tocat a bona porta avui. Si a tu te dic extra, a tu que te venes cap tot d'una, Jaume?
3: Pues mira, a mi em ve el moment que vaig trobar el món que em va enganxar per sempre. Sí, jo vaig estudiar fora i vaig estudiar una carrera que no té res a veure amb el món del cinema, i quan vaig venir a Espanya, quan vaig tornar a Espanya, quan no tenia cap tipus de feina ni referència ni coneixia ningú, sempre hi ha moltes productores a Mallorca que fan rodatges i necessiten extras, i qualcú m'ho va comentar, i vaig anar a un rodatge d'aquests, a veure, per provar. I d'un rodatge pues, vaig anar a un altre, a un altre, a un altre, i vaig fer-me ja amic de l'equip tècnic que estigui en aquests rodatges, perquè, clar, a Mallorca, al final, és un monet mitjanament petit. I en aquell moment vaig dir, ostres, i si en jazz d'extra, que era com un poc més inconsistent i tal, començàs a fer feina com a un dels departaments de l'equip tècnic. I vaig fer un curs de producció audiovisual, i a partir d'allà vaig començar a fer feina com a freelance, com a ajudant de producció a diferents productores. Uh-huh. I d'una a una altra, pues, al final, mira, sí, he fet moltíssimes amb el Rafa Nadal, sèries més grans com a Mobland...
1: Des primer rodatge, on vares participar com a extra, te'n recordes? Perquè, clar, això sí que ha de ser per algú de fora bastant curiós, sí. Si no impactant,
3: sí, sí,
1: no?
3: Sí, sí, sí. Me'n record, el primer rodatge va ser una Mallorca allà. Això va ser... És que el primer va ser 2019. I va ser una sèrie que gravaven, que era, es deia White Lines, per Netflix, i varen fer una cua molt gran per al càsting, però molt... Me'n recordo estar hores allà, i me'n recordo un moment d'estar a la cua que deia, tinc molta fam, em vull anar, m'aniré d'aquí, no vull fer aquesta cua de 3 hores per fer d'extra una sèrie que no conec de res. I ma mare em va dir, no et vagis, no et moguis, jo et porto bocates, tu i els teus col·legues. I ma mare va insistir molt i va dir, bueno, vale, em quedaré. I va venir ma mare a la cua, em va donar de menjar i em vaig quedar allà. I just aquesta decisió, que pareix una tonteria, en aquell moment va canviar, bueno, totalment la meva feina. Jo ara mateix estic visquent a Madrid. I tot gràcies, per dir-ho així, al bocata que em va portar ma mare.
1: I des d'aquí una abraçada a sa mare d'en Jaume, una abraçada ben gran, i a totes ses mares que duen bocates en els seus fills.
3: És una funció molt, molt, molt important. És que quan la fam t'ataca, no, estàs completament nublat. De fet, bueno, estic en aquesta entrevista perquè ma mare ha passat el meu contacte a qualcú que te l'ha passat a tu. O sigui que,
1: efectivament.
3: Al final, ma mare és... la que coordina la meva vida. Jo seré ajudant i coordinador de producció, però ella és la que em maneja a mi.
1: Fantàstic. Des d'aquí li enviem una abraçada ben gran. I escolta, en aquest càsting, en aquest primer càsting de l'any 2019, aquest Wine Lines per Netflix, què demanaven? Perquè estaves tu fent coa tu i 400 més. Quin tipus d'extres demanaven?
3: Estic cercant perfils de tot tipus. Jo al final, això és una història bastant graciosa, jo al final m'han cridat per anar-hi, i això era a l'estiu, i jo em poso molt moreno, sí, molt, molt, molt moreno. I quan varen fer el càsting, varen gravar com a mesos més tard, ja a l'hivern, i ja em varen posar com a un assistent, com a de... ètnia un poc com a Eastern Europe, o sigui, del medio asiàtic, o sigui, medio asiàtic. Mm-hmm. I quan vaig arribar, ja era hivern, i ja m'havia posat molt blanc. I ma mare em mira i m'ha dit, però si este chico es blanco, si este chico no nos vale, como, perquè anava a fer com de sirviente indio. I no li es valia. I allà, pues, de matí, cada dia tenia que, me tenien que pintar un poc sa cara i donar-li un poc de tonalitat. Jo vaig fer molta feina també a anuncis i tal, i tenc moltes fotos amb calves, sencera, totalment calvo, o amb barbes fins al pit, o sigui, o pintat, ja et dic, com un poc de Baltasar de poble, si dic malament. I un poc en disfresses de tot tipus, però també una persona que està molt, molt, molt contenta. És una persona que s'aixeca a les 5 del matí per anar a rodatge i somriu. I això no havia passat en la vida.
1: Que bo, que bo. O sigui, que d'aquells extras i d'aquells figurants, la feina que estàs fent ara també d'ajudant de producció, jo crec que has trobat el teu lloc, no?, un poc en el món, sí. Així com xerres,
3: sí,
1: no, Jaume?
3: Sí, sí. Quan estàvem fent encara d'extra, vaig conèixer un parell d'amics més i ens van cridar per Jo sé més que tu i vam anar allà. I el nostre nom va ser Figuret, de figurant, de Figuret, com havíem acabat. I ja pensava que ja m'apareixia curiós aquella situació. Si ara mateix ho penso on estic ara, que m'apareix encara més curiós, imagina't d'aquí 10 anys on acabaré tot perquè, bueno, pues perquè vàrem fer un càsting al carrer i ma mare em va portar un bocat.
1: I escolta, tu quan feies sobretot de figurant, te cercaves en els anuncis, a les sèries, te trobaves?
3: Pues mira, jo no me cercava molt, la veritat. Jo anava a la feina, també és que hi ha una cosa d'extra, un tip així, per la gent que vol dir ser extra, quan menys davant de càmera surtis, més te cridaran més dies del mateix rodatge. És a dir, més feina faràs al mateix rodatge. Perquè si surts molt clar, a un primer plano, el dia següent ja no et criden, però ja has sortit molt. És a dir, no volen repetir a una altra escena el mateix figurant. O sigui que la meva tècnica per estar més era sortir menys. Anava a fer així perquè les meves primeres feines després de... Sí, quan ja l'equip tècnic va ser coordinador, a direcció coordinador d'extras. I jo a tota aquesta gent d'extras, després d'haver estat un any i pico fent d'extra jo mateix, va ser com, ostres, ara estic a l'altre costat. I m'he adonat que quan creues el camí d'extra o d'actor a la part tècnica, és un altre món també. Si et xerren diferent, les necessitats són diferents, els ritmes són diferents. És com que esteu coexistint, però és una altra cosa, totalment diferent, és molt xulo.
1: Que bo. Idò, mireu, avui la paraula extra mos ha dit de parlar amb els extras, els figurants, conèixer com és aquest món, com se gestiona també tota la feina dels extras i com hi ha aquesta relació amb les productores, i crec que en Jaume ha estat un superexemple de com extra i fer de figurant li ha canviat la vida. Jaume, escolta, moltíssimes gràcies i molta sort.
3: Moltíssimes gràcies.
1: Una abraçada.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà. IB3 Ràdio és informació.
1: Ei, tu vos pos?
2: Jo un gran Isaac Colonet. L'estiu té un nom, Colonet.
3: I de Colonet per tothom.
2: Temps d'estiu, temps de Colonet. Colonet, el despingüino.
0: El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius. Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: Jo és que, clar, el meu TDAH, perquè tinc una miqueta de TDAH, no n'hi ha tenido, i la veritat que necessita un poquit, o sea, me necessita relaxar, però a mi m'agrada molt veure algun documental, no una sèrie, perquè sèrie de ficció implica el que t'has de quedar enganxat, no? Te quedes allà i no em va bé. Però un documental que explica qualsevol cosa, però a mi m'agrada sobretot d'espai, sobretot de ciència i de l'espai. Mira, vam parlant de la càpsula de astronautes, doncs, alguns d'aquests documentals m'agrada molt perquè ja, d'alguna manera, vaig col·locant l'ull a poc a poc i al final em queda ja, com dic jo, roque, ja em queda ja en el llit, fascinat i a dormir.
1: Pues mira, llego tan cansada a la cama que es que mi marido siempre me dice, venga, busca una serie, una película, y es que estoy 10 minutos para buscar algo para en un minuto quedarme dormida del cansancio que tengo encima. O sea, así que la clave es no parar en todo el día para tocar cama y quedarse cao.

combinació d'elements de diversos estils, idees o possibilitats. Eclàctic. Tots els estils a IB3 Ràdio. Amb Ferran Pereira.

Què tal? Com esteu? Benvingudes i benvinguts a una nova sessió de l'Eclèctic. Avui hem encetat el programa amb una guaratxa, aquest ritme cubà de temps ràpid i festiu, que a part de ser una música, és també un ball originat a Cuba entre el segle XVIII i XIX. I és que l'àlbum que vos presentem avui ens mostra distints estils i ritmes d'aquesta illa caribenya. És Ragtime and Soul, el darrer àlbum del trompetista i pianista cubà Arturo Sandoval.

Arturo Sandoval, avui a l'Eclèctic, amb el seu darrer àlbum, Ragtime and Soul. Podríem dir que es tracta d'un músic històric de la nova música cubana. Va ser un dels fundadors d'Irakere, aquella banda que revolucionà la música amb un important accent afrocubà, marcat per el Latin Jazz, al costat de Paquito de Rivera o de Chucho Valdés, entre altres, dins de la segona meitat dels anys 60. Guarancho era el primer tema que hem sentit. Aquest que acaba de sonar, atracant-nos el xa-xa-xa, es titulava Cumba. I ara, relaxant el ritme i entrant en el terreny del bolero, Solitud.

0: Tots els estils a IB3 Ràdio. Eclàctic, amb Ferran Pereira. IB3 Ràdio és memòria.
1: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol. El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
2: A partir de les 11 del vespre i de dilluns a dijous, a IB3 Ràdio tenim totes les músiques.
0: Eclàctic, amb Ferran Pereira.

relaxàvem el ritme del programa amb l'emotiva balada Until You Went Away. I per anar agafant embranzida, molt tira-tira, evidentment, aquest Gozami Tumbao que acabem de sentir. Estem a l'Eclèctic, on de dilluns a dijous, a partir de les 11 del vespre i fins a la mitjanit, podeu sentir aquelles músiques per les que val la pena trencar el silenci. Avui el trenquem en Ragtime and Soul, el més nou del trompetista cubà Arturo Sandoval. Canción para Mimi.

0: Tots els sons i ressons de la música a IB3 Ràdio. Eclèctic, amb Ferran Pereira. IB3 Ràdio és Dial. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
1: A partir de les 11 del vespre i de dilluns a dijous, a IB3 Ràdio tenim totes les músiques.
0: Eclèctic, amb Ferran Pereira.

Arturo Sandoval i el seu nou àlbum, Ragtime and Soul, a l'Eclèctic. Un àlbum que han registrat en format de septet, acompanyat per el saxofonista Mike Tucker, el pianista Max Heimer, el guitarrista Will Brand, el baixista John Beltzaigui, el bateria Johnny Friday i el percussionista Tiki Pasillas. Encetàvem la recta final de la sessió de l'Eclèctic, o el que és el mateix, el tercer bloc, en Timba de la Buena. Ara, completant aquesta pluralitat, aquest eclecticisme sonor, sentirem en Aftermoon at la Quinta.

Avui a l'Eclèctic, pràcticament la totalitat de Ragtime en sol d'Arturo Sandoval. I dic pràcticament perquè només ens quedaran dos temes per qüestió de temps fora de la sessió. I és que ens hem d'anar acomiadant de tots vosaltres. Ho farem amb Someone Like You. Estimadíssims i estimadíssimes, tornarem amb més música de la bona aquí a IB3 Ràdio i IB3 Ràdio 2. Ja ho sabeu sempre, de dilluns a dijous a partir de les 11 del vespre. Ja sabeu que també ens podeu seguir a través del podcast que trobareu al web ib3radio.org. Eclèctic, a la realització tècnica i postproducció, Rafa Andrés. Direcció, selecció musical i presentació, Ferran Pereira. Gràcies per ser-hi. Salut i bona música.

Tenta el número 1151. Heu de saber que avui comencen les festes de Sant Domingo de Manacor. Bon dia, sí. Aquest cap de setmana se celebren les festes de Sant Domingo de Manacor amb la sortida de moretons, alicorn i gegants. El pregó de festes és avui a les 8 a l'església Sant Vicent Ferrer i el pregoner és el compositor, director i professor de música Xavier Gelabert.

I de si com vas dem Sant Domingo, les festes de Sant Domingo de Manacor, no de Lloret, com canta Maria Jaume. A vos ho han dit, començaran a sortir aquest cap de setmana moratons, alicons i gegants. Els moratons, perquè mos entenguem, són una dansa ritual de l'any 1855, però que té els seus orígens en una dansa morisca. Són sis moratons que van vestir com els pirates sarraïns del segle XVI que surten sempre la setmana abans de les fires i festes de primavera. Els moratons surten acompanyats de gegants de Sant Domingo. I un any més, els moratons estaran acompanyats d'aquests gegants i de Salicorn. Salicorn, que és un personatge vestit amb una sotana negra i una estranya banya en el front. És una figura alta com una persona que té el cap com un cap de ca o pot ser un cap d'asa i el cos de persona. I té una banya, com dèiem, en el front, d'una ploma a la mà, com si volgués escriure. Un personatge satíric que acompanya els moratons i els gegants en l'única funció de recórrer els carrers de Manacor i rebre les impertinències, befes i burles dels al·lots. I vos demanareu d'on ve aquest alicorn. Idò, alicorn és com dèiem, vendria d'unicorn, que com sabeu vol dir que només té una banya. La sortida d'aquest alicorn suposadament vendria de Palma, perquè fa segles ja, a l'edat mitjana, el convent de Sant Domingo de Palma empraven un faristol de bronze en forma d'alicorn. Amb el temps, però, el substituïen per un faristol més modern i l'alicorn de bronze va quedar arraconat. En veure'l allà un racó, els estudiants l'agafaren un pic a l'any per divertir-se i el passejaven pels carrers de ciutat. I els ciutadans s'enren d'ell i li cantaven cançons còmiques. Imaginant que després, amb els anys, els frares dominits de Manacor, imitant els confrares de Palma, van crear el seu propi alicorn i li aplicaren les mateixes befes que havien arribat als seus dies. Avui, idò, amb l'inici de les festes de Sant Domingo de Manacor, començam.

Com esteu? Ben trobats un dia més atent a aquest programa que de dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanya aquí a IB3 Ràdio. Com sempre, un programa que és ple de diversitat, que juga amb les paraules i també ho fa amb l'actualitat del dia. Aquest programa, com sempre, té totes les lletres i qui les saben totes són en Xisco Nadal, en Celestí Oliver i en Miquel Junc.

0: com estàveu? Ben trobats un dia més a Tèntol. Saludem en en Xisco Nadal.
1: Molt bon dia.
0: En en Celestia Livem.
2: Bon dia.
0: I en en Miquel Junc.
3: Bon dia.
0: Com anam?
2: Bé.
0: Doncs ja tornem a ser aquí. Manacor són a punt d'inaugurar aquestes festes de Sant Domingo, moratons, alicorns i gegants. Heu estat mai? Els heu vist mai?
3: Són ara mateix no ho sé.
0: Sí, curioses.
2: Sí, sí, sí. Mm-hmm. Ja els he vist. I de fet aniré a veure escociers a diumenge.
0: Ah, també. Mm-hmm. Exacte, t'anava a dir.
2: Que
0: mort faltava.
2: Cada any estic convidat.
0: Escociers en aquest...
2: Sí.
0: en aquesta celebració.
2: Diumenge hi seré.
0: Molt bé, clar, com a bon cossier, en aquest cas el Gaidí.
2: Sí.
0: També va veure els altres escociers, en
2: i
0: aquest
2: tant.
0: Cas de Manacor. Donem el Susan en aquestes festes avui i ho farà el pregoner, que és el compositor Xavier Gelabert de Manacor, i serà a les 8 a l'església de Sant Vicenç Ferrer. Però avui també ens hem preparat molts altres temes i començam amb música celestim.
2: Sí, bé, abans juguem a Tèntol, sí. Repassarem l'actualitat del dia, però avui parlarem amb un dels grans músics de jazz que tenim aquí, el de l'Aró. No me sortia ara, Enric Fuster, director del Festival de Jazz de l'Aró, que se celebra aquest cap de setmana precisament al municipi a l'Aroner.

0: El mal de dia, l'aroner i l'aronera.
1: Ho he fet difícil.
0: Tenen un
1: no sé per què.
0: Sí, t'has complicat la vida.
1: M'ha costat.
0: Però bona música.
1: Sí.
0: De fet, que qui escoltau el podreu sentir, Gorka Benítez, un dels que actuaran en aquest Festival de Jazz de l'Aro.
1: En Gorka Benítez, que és saxofonista, és de Bilbao, però ha actuat i, de fet, toca sovint amb Enric Fuster, amb qui parlarem, un festival que comença precisament demà i fins diumenge se fa a l'Aro, a diferents indrets. La primera actuació és divendres, demà, a les 8 del vespre, al Teatre de l'Aro, amb l'actuació de Gorka Benítez, de qui sentim, amb el seu trio. La programació continuarà dissabte 23 de maig, a partir de les 8, també en el mateix Teatre de l'Aro, amb el concert de Jaume Riera i el seu quintet. El pianista mallorquí presentarà Virada, és el seu nou projecte discogràfic, el seu nou disc, i el festival tancarà diumenge 24 de maig a partir de les 12 del migdia, en aquest cas, amb una actuació especial en el celler Olorón amb el duo format per Lola Santiago i Horacio Fumero.
0: I d'ací, Olorón i Olorón i jazz del bo en aquest festival que és magnífic, aquest festival de jazz de l'Aro, que llavors xerrarem amb Enric Fuster, que és el seu director. Però avui també hem de parlar de cinema, perquè ja ho sabeu que cada dijous ve Eugenia San Pedro i avui va parlar d'una pel·lícula del director Saturnino García, que té més de 90 anys.
2: Avui, a Plaça Objectiu, us vull xerrar d'una pel·lícula que arriba aquest divendres i que crec que ens tocarà escò a moltes persones. És una òpera prima d'un director que fins ara havia fet publicitat i curtmetratges, però que finalment ha decidit debutar amb un llargmetratge molt petit, realment honest i amb molta tendresa. Avui xerrant de Dos dies, de Gonzaga Manso. Fins després!
3: Esta tarde convenia ir a pescar.
4: ¿Tú sola? ¿Con la barca?
3: Naturalmente.
4: No, ni hablar.
5: Papá, ¿dónde vas?
3: ¿Cómo estás?
6: Entera.
3: Pues venga, ¿te vienes a pescar o qué?
6: Yo contigo no voy a ningún sitio, entérate.
3: Si esto está seco,
6: pues nos quedaremos aquí tranquilos.
0: I va ser una pel·lícula dirigida per Gonzaga Manso, protagonitzada per Saturnino García, que, com us dèiem, té més de 90 anys i és esplèndid. Després en parlarem d'aquesta pel·lícula d'estrena amb Eugenia San Pedro, però, Miquel, també tenim taula de redacció avui.
7: Sí, i avui començarem parlant de cinema i de la pel·lícula Mallorca Confidencial, dirigida per David Ilundain i protagonitzada per Lolita Flores. Avui he sentit el tràiler i xerra en català una estona.
0: Sí.
7: A la pel·lícula.
0: De fet, tenen arrels mallorquines, elles.
7: Sí, sí, sí.
0: De part.
7: I s'estrenarà dimarts que ve, dia 26, a Peguera, i després vos explicarem com ho podeu fer per aconseguir entrades, invitacions en aquesta estrena de Mallorca Confidencial.
8: Jo només diré que preparada per part d'IB3 una gran estora vermella. Mm-hmm. Jo hi aniria.
7: Tu hi aniràs a l'estora?
1: Ha dit aniria.
8: Jo hi aniria i jo hi vaig.
7: Ja tens les mudes preparades, Xisco.
1: Els oients de... aniria.
8: Tinc que vestit ja preparat. Una estora vermella sempre
7: no
8: és una estora vermella.
7: No m'has pot sorpresa.
8: Depèn, perquè ara tenc dos vestits, un negre i un gris, depenent de com me desperti aquell dematí.
7: Un gris pot quedar molt bé, eh?
8: Per això.
7: Pot destacar bastant.
8: Vore, moment, què tal?
7: Ja veurem. Jo estic expectant...
8: Me fa molta gana aquesta pel·lícula.
7: Sí. Uh-huh. A veure, jo aquesta història, la veritat que me fa ganes veure-la.
0: I els oients de Tental tenen la sort que l'Ajuntament de Calvià els regalarà entrades per aquesta premier, per aquesta estrena. Així que pendents avui del programa.
7: També parlarem d'una notícia que relaciona a Bad Bunny i el Papa Lleó XIV, que tenen en comú. No ho sabem. No
0: és
7: sé
0: molt
7: si...
0: bona aquesta notícia.
7: Jo no sé si en el Papa li agrada la música d'en Bad Bunny, no sé si li deuen agradar les lletres. No ho sé, però...
8: Potser el Papa vol tirar més fotos.
7: Pot ser. Mm.
1: Escolta-lo, sí. Segur que l'ha escoltat.
7: Escoltar, pot ser, segur. Però bé, dia 6 de juny tots seran a Madrid i potser se coneixeran, se podrien conèixer. Acabarem amb esports, però aquesta taula de redacció, i parlant dels Enhanced Games, els jocs millorats, que se celebren aquest cap de setmana a Las Vegas. I què vos poden contar d'això? Se podrien definir com jocs olímpics del dopatge, perquè no és que prohibeixin el dopatge, sinó que l'incentiven amb premis milionaris que en els esportistes que aconseguessin batre rècords importants.

0: Doncs sí, hem quedat un poc ens els cabellets amb aquest tema.
1: Sí, participen esportistes que han estat medallistes olímpics i no vos creureu qui hi ha darrere de tot això.
0: M'ho puc fer una idea.
1: Després vos ho explico.
0: Més coses, Xisco.
2: A la tercera hora de programa, avui a partir de les 5, parlarem de l'any Joan Alcover perquè ens visitarà l'editor, filòleg i estudiós del poeta mallorquí Ignasi Moreta.

0: Ignasi Morat, avui és a Palma per presentar Poesies, l'edició crítica i comentada del llibre de Joan Alcover de 1921, que inclou els seus dos llibres de poemes en català. Una manera de posar a l'abast dels lectors d'avui tota la producció en català en vers del gran poeta mallorquí que presentaran ells avui dijous 21 de maig a Can Alcover de Ciutat.
1: Exacte, doncs avui també amb aquest any Joan Alcover el celebrarem aquí a Tenta Libertat Ràdio amb Ignasi Morat, que és un estudiós molt important de la figura del poeta, i avui se presenta a casa seva, a Can Alcover de Palma. Però a partir de les 5 i mitja torna la gastronomia arsiana Tèntol, com sempre, en la nostra senyoreta Brioix, i avui baixeu pulsacions, relaxeu.

0: Doncs sí, baixar pulsacions, perquè avui mindfulness amb la senyora Tabrioix, música, gastronomia, per relaxar-nos i per poder gaudir de la primavera com toca i no haver d'estressar-nos a la cuina. Què trobau? Bon tema, no?
1: Ja veurem què és, no sabem què és.
2: Tot allò que proposa la senyora Tabrioix sempre és una sorpresa meravellosa.
3: Mm-hmm. Sí, perquè una cuina és un trull.
0: Sí, i com més calor fa, més trull.
3: Sí, o el manco.
2: No hi ha res com poder fer una pizza en tranquil·litat.
3: Xirmes per tot, pedaços...
1: Segur que això
3: és un trull.
0: No, de pizzas no, ja vos ho dic. 3 hores de programa que ara comencen, les quals tenim les línies obertes per qui participeu en directe.
1: Com sempre, ho podeu fer a través del següent número de WhatsApp.
4: 646-93-45-01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
2: O si no, com vos recordem cada dia, teniu al vostre abast un número de directe al qual podeu adreçar les vostres cabòries, il·lusions, preguntes i tot allò que se vos ocorri. El número més famós d'aquest arxipèlag, que és el 971-13-99-00.
1: O també podeu escriure a l'Instagram del programa, @tentolib3, al Facebook de Tentol.
3: O ja ho sabeu, també al correu electrònic...
5: O sorpresa!
3: Que nosaltres, que tentol@ib3radio.com.
0: I de ser en aquest correu magnífic que ja han rebut... anem rebent cada dia molt de missatges dels nostres oients. Gràcies també per contactar amb nosaltres a través d'aquest correu electrònic. Miquel Xisco, fins d'aquí una estoneta. Moltes gràcies, perquè ara hem de saludar la tècnic que ens acompanya avui. Canviant de música, perquè avui tenim a les vies de so en Marga Cifra. Marga, moltes gràcies. Són les 3 i 22 minuts i ha arribat el moment de conèixer quin és el tema del programa d'avui.
4: La rabiosa actualitat.

0: Gràcies, Lara, de conèixer quina és la paraula del dia, el tema amb el qual jugarem amb el nostre convidat d'avui, Celestí.
1: I d'així, la rabiosa actualitat avui ens du a parlar d'un aniversari, precisament dels 30 anys dels Enlots de Llevant.

0: Així és, la colla castellera Lot de Llevant ha fet 30 anys. Tot va començar el dia de Sant Sebastià de l'any 1996 al poliesportiu Joan Gomis de Porto Cristo. Aquell primer entrenament de la colla castellera de Manacor, el nom original, que poc mesos després es canviaria per el Lot de Llevant, va reunir 25 persones entre organitzadors i joves reclutats en gran part el mític carreró, te recordes del carreró?
1: Sí, tant.
0: De Porto Cristo.
1: Sí.
0: Allà se repartien
1: fet vespres.
0: Fulls, perquè en aquell moment encara anàvem amb fals.
1: Sí.
0: Se repartien fals i molta gent se va voler apuntar en aquesta colla. Aquell grup d'amics no tenia una trajectòria en castells i havia d'aprendre pràcticament des de zero. Era una època sense YouTube ni tampoc tutorials. Varen fer qualque viatge, visitar llibreries i la compra de les primeres faixes.

0: I per tal de captar gent de la comarca, el nom triat per aquell grup d'amics va ser els Al·lots de Llevant. I el color triat, quin diries que va ser? Tu ho saps, no? Una banda color verd.
1: Sí.
0: I per què? Idò, per una cosa molt senzilla, com també va passar en el Muc de Sineu, que hora de triar color, varen anar a veure l'amo de les camisetes, li va dir, quin color teniu? I en els del Muc li van dir, idò, rosa. Idò, en els dels Al·lots de Llevant els van dir, idò, verd. I així va sorgir aquest color dels Al·lots de Llevant, que van vestit en la camiseta verda. També varen comprar faixes. Les faixes tenen dues funcions. Una és fixar bé l'esquena dels castellers i castelleres, i de la segona és que permeten enganxar els peus quan pugen descalços un damunt l'altre. En els primers assajos, per aprendre a fer castells, varen haver de consultar l'enciclopèdia. Allò no era suficient, així que un dia el cap de colla d'aquell moment va anar a Barcelona, va comprar un llibre, Castells i Castellers, que acabava de publicar Xavier Brotons. Llavors també varen fer viatges a Vilanova i també a altres llocs, com Reus, perquè els ajudassin a ensenyar la tècnica.

0: I durant aquests 30 anys per l'agrupació castellera de Manacor han passat prop de 800 persones. Ara són unes 120 persones i de totes les edats, la meitat són homes, la meitat són dones. Diuen que tothom és benvingut per muntar una bona base. I no fa falta estar molt fort, qui s'hi ha d'estar un poc fort, això sí, és la gent que s'enfila, que això representa el 20% de la colla, el 80% restant fan força. Assagen cada dissabte hora baixa en el gimnàs de l'Institut Mossèn Alcover de Manacor i és una activitat que fa poble i que ajuda a socialitzar. Hi ha hagut fins i tot usuaris de Projecte Homo que com a teràpia van a fer castells per prescripció mèdica. Els Olot de Llevant varen ser una de les primeres colles de les Illes Balears, varen néixer també el mateix any, el 1995, que ho feren els castellers de Mallorca, que són de Palma. La seva màxima construcció ha estat un 4 de 8, és a dir, 8 pisos de 4 persones a cada pis. L'han pogut aixecar 3 vegades la seva història i gairebé sempre han fet 7 pisos. El lema és força, equilibri, valor i seny.
1: Idò, i per aquesta força, per aquest equilibri, per aquest valor i per aquest seny, per tots aquests motius, avui hem decidit que dedicarem el joc de Tèntol en els 30 anys dels Olots de Llevant.
0: Així ho farem, són les 3 i 27 minuts. Tèntol!

moment ara per la pregunta del dia. I atenció, que la pregunta d'avui diu així. La paraula pinya té moltes excepcions. En el món casteller, la pinya és el primer pis dels castells, aquell que manté el contacte en terra. A Menorca, una pinya és un bon constipat, que et du una bona pinya. Una pinya també pot ser un cop fort, mos han pegat una pinya. De fet, una pinya pot ser qualsevol cosa que per la seva forma s'assembli les pinyes que fan els pins, que és d'on ve aquesta etimologia. Però la pregunta d'avui és: a quina verdura a moltes bandes de les Balears també anomenant pinya?

0: queda així una pinya que ja ho veus que té molt de significats, però a quina verdura fa referència, Celestín?
1: I de fa referència a la colflori, a les carxofes, a les mongetes.
0: Què trobau? Una pinya és una colflori, és una carxofa, és una mongeta. Hi ha un lloc de les Balears on especialment ho fan servir d'aquesta manera. Per jugar amb altres, com sempre, teniu dues opcions.
1: Ja ho sabeu. Ens podeu enviar la resposta a través de l'story de l'Instagram, @tentoliva3, o ens podeu telefonar al 971-13-99-00. 971-13-99-00.
0: A quina verdura moltes bandes de la Balears també anomenam pinya? Ara t'arram.

0: Atento.
1: IB3 Radio es historia.
2: Falta una jornada per acabar la Lliga de Primera Divisió.
3: Que hi ha opcions, és evident, la lluita era fins a lo darrer.
2: El Mallorca necessita un miracle per salvar-se del descens.
4: Terminar ganando en la Lliga con un triunfo y después dirá si nos alcanzarán los puntos o no.
2: Dissabte, a partir de les 7, vos contarem en tot detall la prèvia, el partit i el postpartit del Mallorca-Oviedo i en connexions en directe amb els partits Betis-Llevant, Getafe-Osasuna i Girona Elx. Un dissabte d'emocions amb esports 3 en joc a IB3 Ràdio, IB3 Televisió i el YouTube d'Esports IB3.
1: El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
5: Tentol, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.

0: Són les 3:32 i Celesti, hem de resoldre la pregunta del dia. Mem, sí? Que és una pinya. Tu què li dius una pinya, Mem?
1: Ho he de dir?
0: Bé. A banda de ser...
1: Sí, li podríem dir a ses mongetes. Podríem. No sé si li deim. A ses creixofes. A sa colflori.
0: A sa colflori. I efectivament, avui...
1: És evident.
0: Sí, trobes que és evident? I de molta gent ha dit ses creixofes.
1: Bé.
0: No és tan evident, perquè la carxofa, també, si ho penses, té forma de pinya.
1: I tant. Les fulles fan pinya.
0: És com aquesta flor. Però no, és la colflori. De fet, un pom...
1: Bé, jo he dit les fulles, sí, les fulles de la carxofa, és la flor.
0: Sí. El pom, nosaltres també li deim pom, de colflori, ve a la pinya, i a les pitiuses, generalment, li diuen pinya de col. La pinya de col és una colflori, però tot agafa aquesta paraula, que és la pinya, que la pinya en realitat és la part del mig, la part mangívola de la colflori, que també, com dèiem a les pitiuses, se'n diu pinya de col. És a dir, que si vos diuen menjar pinya, no penseu tot d'una també en la fruita exòtica, que sí, que també, sinó que podem fer-ho amb aquesta verdura com és la colflori, que també s'anomena pinya. Ara pensava que també en anglès se diu pineapple. Però també se diu ananes. Ho has sentit a dir,
1: sí,
0: ananes?
1: Sí.
0: La pinya tropical, no la pinya colflori. També té un poquet tot a veure amb l'etimologia de pinya, que ve de pi, per tant, ja sabeu a què mos referim. Dit això, i resolta la pregunta, ara sí, de pinya en farem, perquè els castellers també han de fer pinya.
1: I tant, han de fer pinya.
0: Crec que és important.
1: I ara en farem.
0: Ara ho sabrem.
2: Tenta'l, amb Margalida Mateu.
0: I d'ací moment per conèixer els nostres dos convidats d'avui. Un convidat a qui farem jugar amb les paraules i amb els 30 anys d'atzalots de Llevant. Però abans de parlar amb ells, s'hauran de sotmetre el nostre qüestionari electrònic.
3: El qüestionari electrònic.
4: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
5: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
6: Sigueu benvinguts. Comencem.
7: Qui sou? No m'heu dit el nom.
8: Noms i adreces.
9: Joan Llaudat, Renault 35, Manacor.
10: Sisplau, explica'm alguna cosa. Vius a prop d'aquí?
0: A veure, tenim en Joan, però també tenim una altra convidada.
11: Sí, a Manacor, en el carrer d'Escanyà, número 7. Són veïnats.
0: No porto. Doneu tant de detalls.
1: Amb pels i senyals,
0: Bé. I el teu nom?
1: O demà és màquina.
11: Lara Gelabert.
0: Lara Gelabert. Per tant, viviu a prop d'on som ara?
11: No.
0: No?
9: Molt-te'n fora, des d'una cosmovisió mallorquina, molt-te'n fora.
12: Treballa pel govern o pel seu compte?
9: Per la colla gestallera.
0: I na Lara?
11: Per les futures generacions d'aquest país.
10: Ostres, quina passada. La teva vida és genial.
13: Digui'm què necessita per fer la seva feina.
9: Molta gent, força, equilibri, valor i seny.
14: Soc el tinent Colombo, de la policia. Em pot parlar dels seus costums? Quins esports practica?
0: Quins esports tots dos? Sí, Joan, tu?
9: Com a bon mallorquí, mirar bicicletes i mirar cavalls.
0: I na Lara?
11: Jo intento anar al gimnàs i anar a córrer per estar forts i donar-ho tot.
0: Perquè
11: i més.
0: Perquè el castell és un esport, també, o no?
11: Joan?
9: Té elements esportius, té elements culturals, té elements socials, sobretot. Té molts elements, se pot veure de qualsevol àmbit.
15: I ara escolteu-me bé, escolteu-me amb atenció. Quin és el seu equip preferit?
11: El Barça.
0: Sí? Pensàvem a dir-hi el Manacor. També, no.
9: També, el Manacor és més bo. Som veïnats tots dos del Manacor i molt a prop deixant de futbol, però a l'hora de fer propaganda val més que...
16: T'agrada la lasanya?
11: Sí, molt.
9: Venja.
17: Quan em compro un llibre sempre llegeixo l'última pàgina primer. Així, si em moro abans d'acabar-lo, ja sé el final. Penses mai en la mort?
9: Sempre hem de pensar una mica.
11: Sí, sí, sí, totalment. Per desgràcia, sí.
18: Que simpàtic. És meravellós veure't en tan bona forma, saps? Molt de gust de conèixer-te. Continuem? On s'alimenta la fantasia? El cor o el cap?
9: El cor?
11: El cap.
19: Què penseu fer aquesta nit?
9: Avui dormir.
11: Intentar dormir com més pres millor, que tothom estigui dormit com més pres millor.
16: Ara és la seva última oportunitat de cooperar. Has dormit aquesta nit?
9: Molt.
11: Poc.
20: Una actuació extraordinària.
21: Deixem-ho per avui.
16: Moltes gràcies.
0: I les heu sentit respondre aquest qüestió.

0: Tota la vella preu, i havien de fer xemies, havien d'estar fetes en 2 mesos, l'única solució era que fossin de aquest color, i massa bé, eh? Ja problema ni on.
1: Els castells varen començar a Manacor ara fa 30 anys. Joan, em pesa un poc per les ganes de... perquè tu hi veig des del primer dia, no?
0: Sí, som el grupet que ja feia per sortir-me en el xerreró de Porto Cristo, i...
1: Hem vist el fulletó, que encara en el diari, hi ha un diari que encara és, que m'ha fet molta gràcia, d'allò que repartiu.
0: Esteu molt ben documentats. Sí, jo crec que ja va ser fruit d'una moda, perquè en aquell temps només se feien castells en un àmbit molt, molt concret, que era el Xam de Tarragona i el Penedès. I els anys, mitjans, anys 90, l'expansió va ser brutal. Va a Lleida, a Vic, a Girona, a Catalunya del Nord i també a Mallorca. Fixeu-vos, si és curiós el tema, que amb un mes de diferència i sense coneixement previ, se crea una colla Palma i una Manacor.
1: Sense estar en contacte.
0: De res, no mos coneixíem de res.
1: Perquè hi ha un pot de rivalitat en la colla
2: de Palma. Per tant, bullia.
0: Devia bullir la cosa.
1: Sí. Hi ha un pot de rivalitat.
0: Sí, però és molt sana. No sé si és sana, però és molt necessària. Sí.
2: Però fa 30 anys era sana? Continua sent sana?
0: No
2: igual
0: sé
2: de sana?
0: És igual si ets sana o no ets sana. Perquè és necessària. Sense la rivalitat no col·labores i no te motives per superar-te. I evidentment ets sana, m'ho dic molt bé, hem hagut de fer feina plegats i només faltaria. Ha de ser sana i ha de ser bona la relació.
2: Hi ha d'haver aquesta competitivitat.
0: Òbviament,
2: també.
0: Sí, òbviament. També, però també. Ni Nelares amb Florentino, ni res de tot això.
1: Home, clar, perquè Nelares ets la presidenta.
3: Sí, actual, sí. Sí
1: com
3: sí.
1: Arribes tu en els castells? Perquè tu vares néixer a Barcelona.
3: Sí.
1: Però de
3: petita... Me'ls mirava d'en fora.
1: Exacte,
3: no havia fet
2: allà no em feies.
3: No, allà no em feia. No. I va ser perquè, bé, la mestra del meu fill en aquell moment el va tenir a cercar i va dir, digue-li ta mare on vas avui a la baixa. Dic, home, avui a la baixa, a Castells. Dic, és vera. I vàrem anar un dia a un assaig i el vaig acompanyar i vaig quedar i de llavors em va atrapar moltíssim.
1: Sí?
3: Sí, sí, sí. I encara hi som.
1: Perquè tothom ho diu, que tenen els castells, és això, no? Aquest tema de socialització, sí, de gent de totes les edats, de que si una peça falla...
3: Sí.
1: Cau tot.
3: Clar, jo crec que, bé, nosaltres feia un any que vivíem a Manacor i ens varen sentir com una família més. De fet, jo ho sento així, la gent de la colla és com la gent de la família. I crec que és la cosa de que si una peça falla, és veritat que tot et falla, però també a la vegada ningú és imprescindible, no, Joan? Perquè per això treballem de forma tan col·lectiva, vull dir.
0: Tothom és important, però ningú és imprescindible.
3: Exacte. Sí, sí, crec que aquesta és la clau.
2: Bé, sou un bon equip.
0: Totalment.
1: Sí. I com funciona per la gent que no en sap molt? Què necessita per fer un castell?
0: El que he dit abans, necessita gent que el vulgui fer, una certa prudència, no estirar mai més el braç que la màniga, perquè les caigudes són fotudes, per tant, has de minimitzar això. I pots tenir una caiguda cada any, però no pots tenir més. Per tant, has de ser molt prudent i has de fer les coses molt ben fetes. Si fas les coses ben fetes i te poses el lloc que te toca, aleshores no hi ha problema.
1: No hi ha perill. Heu pujat mai? Sí, perdona. Tenc curiositat sobre si heu pujat mai.
0: A Castell?
1: Sí.
0: Bueno...
1: De l'ara sí.
3: Bé, encara m'hi deixen pujar.
1: Sí? Fins on has... Fins
2: perquè has de demanar permís.
3: Bé, no, vull dir perquè, home, hi ha molta gent jove, molta gent molt bona, i jo sempre estic contenta de que, home, que
2: pensin... Relleu.
3: I que confiïn, no?
2: I que pensin en tu.
3: Pujar. Sí, i que em pensin en tothom. I sempre faig la broma de que gràcies, perquè qualque dia sóc la més gran del pis.
0: A una colla castellera, no només la gent que puja, ni de molt, només puja un 20% de la gent.
3: Exacte.
0: La resta de gent ha de ser baix fent pinya, i és una cosa igual, o més important, que...
3: Sí,
0: que la resta, aquests que són més grans i més alts i més vells, el lloc que mos toca és a baix.
2: I en aquests 30 anys hi ha hagut relleu? Com s'ha anat donant aquest relleu? I si sou molts, Joan, conto que fa 30 anys que hi sou.
0: Sí, l'altre dia fèiem una foto de tots els castellers amb pessetes.
2: Amb pessetes.
0: Entrarem a la colla amb pessetes i eren més de 30 la foto. Han passat més de 800 persones al llarg d'aquests anys a la colla, perquè i ara som l'any passat, crec que molt vestirem a una actuació o una altra unes 120 persones. Jo faig una idea més al manco, la gent va i ve, i la gent torna qualque ballada, no? Però d'aquells són molts, i quan te relleu, una cosa significativa és que la cap de colla d'avui, que és la Neus, va entrar a la colla en 7 o 8 anys. El relleu o no el relleu? No el relleu, és un continu generacional, però clar, va entrar en 7 anys i avui és la cap de colla.
1: Quan sortiu? Ara, per exemple, aquestes festes Manacor sortireu?
3: Dia 30 de maig a les 6 a Sabassa.

0: I la gent ja vos espera? És a dir, sou com una,
1: jo crec que ara ja sí, és una feina que s'ha fet durant molt, molt d'anys, i crec que avui en dia tothom té molt clar que els castellers són un element cultural més de, de Manacor.
2: Quina actuació hi fareu?
1: Bé, ara per fires i festes, enguany farem una actuació compartida també amb els castellers de Mallorca, i vaja, nosaltres anirem a donar-ho tot amb l'impuls que tenim, i tenim clar que enguany fem 30 anys i que al llarg de l'any doncs esperem tenir grans fites per poder anar celebrant el nostre aniversari,
3: que,
1: no?
3: Que ja si veniu, voleu un castell de 7 pisos, sí, que és una cosa no extraordinària, però ja n'hi ha.
0: No, vos fa por, a qualque moment que heu tingut por?
3: Jo crec que s'ha de tenir por, sí, perquè si no ets un inconscient, si no tens por. La cosa bona és vèncer aquestes pors, fruit de la feina, fruit de la confiança i fruit de la pràctica, sobretot.
0: Clar. Realment, sí, dic que són espectaculars. Jo aquest estiu vaig anar de viatge a Suècia i just me vaig trobar una colla castellera que feia castells a Estocolm, no me'n demaneu perquè eren allà, però només veure la reacció de la gent que no ho havia vist mai, és molt sorprenent veure com qualcú que no ha vist mai pujar un castell, veure aquesta torre romana, aquesta força, aquesta energia, és com no sembla bé. Tothom d'altres països supos que ho pensa, no?
3: Sí, hi ha hagut un pot d'expansió. Als anys 90 va ser l'expansió propera. Als anys 2000 i cosa hi ha hagut l'expansió més enllà de tot el món. I hi ha petites colles, com has dit tu, a Suècia, n'hi ha arreu del món. Sembla estrany, però és un fet. I també hi ha construccions humanes a l'Índia, no són castells, però els govindes a l'Índia, pel Marroc també hi ha coses, i tot el món és una cultura global.
2: Per exemple, dia 30, fareu 7 pisos. A Manacor, a la base, tenim una referència, que és l'edifici, no sé si més alt, de Manacor, però dels més alts.
3: El més alt de Manacor.
2: En quin pis arribau?
3: Després del campanar.
2: Sí, evidentment. No el toquem, en el campanar.
0: De l'Iglesia dels Dolors.
2: Fins en quin pis arribau?
3: No, no vull frustrar expectatives, perquè un castell de 7 pisos arriba a 7 o 8 metres, no arriba molt més amunt.
0: Bé, ja n'hi ha.
2: Sí.
0: També s'han popularitzat molt els castells per una sèrie que s'hi diu Pubertat, no sé si l'heu vista. Realment és una sèrie que t'ajuda a entendre molt bé com és una colla castellera, les inèrcies, per bé i per mal, perquè, clar, passen coses com a totes les colles del món i totes les
1: vides. Sí, és veritat que jo crec que el de Lotja, el que em fa molta gràcia és que tot és com una família, perquè és veritat que en el mateix castell pot haver-hi la padrina, el pare, la mare i les filles en un mateix castell. I crec que això és un valor afegit molt important. Vull dir, que en el final, el que deia un poc en Joan, sí, la gent que ha de petita, molta d'aquesta gent queda, però a més, no sé, aquestes sinergies que es poden crear, bé, jo trobo una cosa guapíssima.
0: Clar. Tu hi vas sempre amb els teus fills, no?
1: Jo vaig sempre amb els meus fills, exacte. Sí, i poder fer castells amb amics, poder fer castells amb, no sé, amb gent que t'estimes, jo trobo que és molt guapo.
0: I els teus fills pugen?
1: Sí, sí, els grans sí. I fer un castell, jo, per això, dels coses més gratificants
0: del
1: món. I el teu
0: fill és que ha arribat a fer d'enxanet, això
1: sí,
0: que se diu.
1: Sí, ara ja no, perquè ara ja és més gran, però sí, i per això sempre ha estat una sensació molt, molt gratificant, no?, de notar-lo com et puja per darrere i estar allà junts i dir, ostres, no ho sé, jo ho trobo increïble.
0: Ara ja en casc.
2: És increïble.
0: Sí, això sí.
1: Sí, ell
0: ara
1: ja sí.
0: En els menuts es vol fer endur casc.
1: Sí,
3: és una evolució natural de la cosa. Abans amb moto i bicicleta tampoc no enduien de casc. I és el mateix.
0: Exacte. 30 anys d'aquests a Lot de Llevant. Ara sou de vet 120 persones, he llegit. És a dir, que se necessita molta gent.
3: Sí, se necessita molta gent, perquè com més gent tens, més segur es fas les coses i més pots practicar. Sí, com més gent millor. A més, tothom pot tenir el seu lloc a una colla castellera. No tothom pot tenir el lloc que ell vol, però tothom té un lloc.
2: I on assetgeu?
3: Assetgem una casa que tenim llogada de fa més de 20 i pico d'anys, que el vàrem adequar com a l'hotel casteller. Paguem un lloguer, però és que nostre, i mos hi sentim molt, molt còmodes. Quan vos he dit que jo vivia en el xerrer al 35, no és que deletàs el meu domicili particular, cosa que ha fet ara, deletava el domicili de la colla castellera.
2: Heu quedat a dormir, però, a la colla castellera?
3: La colla castellera té 20 o 30 metaglassos allà dalt, i si qualcú us ha de menester, pot quedar a dormir allà. Però tots no hi jugam.
0: Però deu ser molt alt. Vull dir, ha de ser un espai... diàfan i gros.
2: Ja, ara tenim
3: jo
2: corral.
3: Jo crec que tenim corral i ho puc dir perquè crec que ja ha prescrit. Però vàrem fer una miqueta d'obra sense permís i vàrem obrir, ha prescrit fa més de 30 anys, fa 20 i pico d'anys. I vàrem obrir un espai alt i mos permet assajar de dins quan no fa bon temps. Quan fa bon temps sortim a fora.
2: És una nau. Ben que dins. Bé,
3: és una casa mallorquina clàssica, adequada a les circumstàncies.
2: Però amb altura, sí.
3: Sí, una miqueta d'altura.
0: Clar, ha de tenir, perquè si heu d'ensear aquests espais, com dèiem, 120 persones aproximadament que formen sa colla, perquè, per exemple, Joan, tu la teva funció sa colla, quines...
3: Bueno, jo he jugat tots els papers de Sauja, he estat ja de colla 8 anys, ara som el tresorer, he fet pinya, he tocat la gralla, allà on toqui, allà on toqui cada any.
0: I aquesta persona que està baix, que aguanta, hi ha com un puntal, no sé què se diu.
3: No, perquè jo crec que te vol referir al baix, que és el que aguanta tot, suposadament aguanta tot el pes, que aguanta molt de pes i se sacrifica molt, però aquest baix està reforçat per dues persones, són les crosses, una altra davant que et segura, una altra darrere que es contrafort, té quatre mans que l'en revolta i ja fan les cames d'estirar damunt, i aquesta ja fan les cames a darrere, tenen cadascú una persona que els ja fa els braços. Per tant, és una construcció arquitectònica, en el fons.
1: Sí. Ja, reparteix molt el pes, realment, no? Sembla que no, i que estàs allà, i quan et pesa, no, a vegades, sí, és molt física, també, en realitat, perquè tot aquest pes queda repartit, i a vegades quan estàs a baix, alguna vegada que he fet de grossa, com que li aguantes aquí en el baix, va ser més psicològic, perquè hi ha situacions que estàs molt estreta, que et posa que potser respirar, que fa calor, que potser no hi veus gaire, no? I a vegades és com respirar, no pots fer res més, i...
2: Però, clar, qui fa d'arquitecte?
3: El cap de colla
2: és l'arquitecte.
3: És l'entrenador, és l'arquitecte.
2: Sí.
3: Té un equip tècnic que l'ajuda, un responsable dels nins, un responsable de la pinya, però, vaja, la darrera responsabilitat és el cap de colla, decidir tirar amunt, no tirar amunt, avui fem un castell més baix o un castell més alt, això depèn de les circumstàncies, i que el cap de colla ha de saber llegir les circumstàncies a cada moment.
0: Molt bé. I avui els al·lots de Llevant fan 30 anys i nosaltres ho celebram.
4: Pensar i contestar, tot és començar.
0: I l'ara, Joan, ja que heu vengut aquí, vos farem un joc sobre els castells i en aquesta primera prova tindreu 30 segons per enumerar paraules relacionades.
2: Sí, vinga, comencem per tu, Joan. Tens 30 segons per dir tipus de castells.
3: Tipus de castells. Castells de 3, de 2, de 4, de 5, de 3 amb aguia, de 5 amb aguia, de 6... Fins i tot excentricitats com castell de 7 o de 9, castells amb forra, castells amb manilles, fins i tot castells amb puntals, castells nets, castells aixecats per sota, pilars rodats, pilars xaminats, pilars en el balcó... M'ha quedat temps, però... que ja n'he dit molts.
2: Demanarem explicacions, ara.
0: T'has dit més de 7.
2: Pilars rodats.
3: Sí... A la ràdio fa mal explicar-ho, la tele seria més fàcil, però la construcció se gira, quan que Pilar és una persona que ha de pis, és senzill, que com un bolígraf que la Margarida gira, girar l'estructura. És per saludar, sol fer per saludar al principi d'actuació o al final d'actuació.
0: I el forra i les manilles que són?
3: Es forra és una pinya, damunt una pinya, per fer un castell més alt, i les manilles ja és una cosa brutal, que és posar una pinya damunt el forra. Per tant, hi ha la pinya, un pis més amunt hi ha la forra i un pis més amunt hi ha les manilles.
0: I això ho heu fet qualque pivot?
3: No, nosaltres no.
2: És el més difícil de fer.
3: Sí, fins i tot n'hi ha uns que han afegit puntals per fer espilar de nou amb forra, manilles i puntals. Això és una cosa nova.
2: I el balcó el va de fer?
3: El balcó el va de fer, si el baixet. Si l'Ajuntament té un balcó que no és molt alt. A més, va de fer fer-ho a Manacor.
2: Què és el balcó, però?
3: El balcó, xamines, es pila xamines, arriben al balcó i l'autoritat ja fa sancionata. I això a Palma és complicat. Palma fa un pot de por. Perquè
2: depèn del balcó de l'Ajuntament.
3: Depèn de quin balcó té
2: l'Ajuntament.
3: És molt més amunt. El balcó de Sant Cervera és un clàssic nostre, molt fàcil i agraït. I el balcó de Manacor també és fàcil i agraït.
0: Mira, quines coses, i de molt bé, ben interessant.
2: I Guia?
3: Que és Guia. Quan es fa el castell, quan es cessa del món, queda un pilar enmig. I són castells que diuen de turista, perquè provoquen moltes mamballotes. Castells que on queda un pilar descobert o aixecats per baix, són castells, això, que se sol dir de turista.
2: De turista.
0: De mamballotes.
2: Perquè són els que fan mamballotes.
0: Clar, són ben guapos. Lara, és el teu torn, avant que te tocarà a tu.
2: Vinga, hauràs de dir, Lara, noms de les figures dels castells.
0: Temps.
1: No entenc la pregunta.
0: És a dir, el nom que tenen les persones.
2: Les figures, sí, les persones.
1: Sí. D'acord, perfecte. Sí. Baix, contrafort, crosses, agulla, diagonals, vent, primer vent, segon vent, laterals, segons, terços, quarts, quins, no? Sisens, si n'hi ha, dosos, aixecador, enxaneta... Estic deixant segurament gent.
2: Molt bé. Molt bé.
0: Vents,
2: bon
0: que
2: equip.
0: Són, per exemple?
1: Els vents... Ostres, ara és la pregunta pitjor del món. No, mem. Els vents són els que agafen el segon, Joan.
3: Mira, el vent és una figura que pots, la pot fer servir una tenda de campanya, també.
1: Exacte.
3: Un vent, eh? Agafa les cuixes de les dues persones que hi ha, o de dues de les persones que hi ha al segon pis.
2: Mm-hmm.
1: Cadascú agafa diferent, el diagonal agafa diferent, no? Mm-hmm. Diagonal, l'agulla també agafa diferent, no? És clar.
3: Es venta ja...
2: Clar, el segon pis de baix, de terra,
3: de baix,
2: terra,
3: i aguanta,
2: i agafa, segon pis, el segon pis.
3: Aguanta les cuixes, mm-hmm, una i una, mm-hmm, des que estan en el segon pis.
2: El segon pis. Mm-hmm.
0: Ho feis molt bé, així que tenim una altra prova, i és aquesta.
4: Guanya qui la sap més llarga.
0: Vos queda poc temps de programa, però abans, Joan i Lara, vos farem unes preguntes. Joan, començant per tu. Ja han dit que la pinya té moltes excepcions i la pinya també és això que cada persona, la base humana, per dir-ho de qualque manera, dels castells, que cada persona té una posició i una funció per donar estabilitat en aquest castell humà. Però la pregunta és, saps com s'anomena aquesta posició de la persona tan important que fa la pinya, que està a baix i que el agafen dels braços per avall? Se diu contrafort o lateral?
3: Contrafort.
0: Sí. Efectivament, i l'han d'agafar de davall els braços.
3: Sí, sí, ja fan ajuden al baix.
0: Molt bé, molt bé. Efectivament. Contrafort, molt bé. De colles de castellers a Balears n'han trobades de ves 8 durant aquests anys, supos que van i venen. Allats al Lot de Llevant, els boixos i boixes d'Eivissa, els castellers de Mallorca, que són de Palma, els castellers de Tramuntana, els gambirots de la Universitat de les Illes Balears, els joves de Reiguer i la colla castellera de les Talaies de Formentera. Fixem-nos en els gambirots de la UIP, que són la colla castellera universitària, que van vestits de camisa blau fluixet. I la pregunta és, a Mallorca i Menorca troben l'expressió anar de gambirot, però què significa anar de gambirot, que dona nom en aquesta colla de la UIP? Opció A, vol dir caminar a la torta on passes desiguals com qui va caure, o opció B, vol dir caminar alegrement, pegant botets.
3: Ara... Ni la Lara ni jo no tenia ni idea.
1: Ni idea.
3: Saber, però...
1: Sí, no?
0: Sí? Un gambirot?
2: Segur?
1: Sí.
3: No.
1: No.
3: No me n'adonem el premi, avui.
1: No.
0: Idò, no, no. Anar de gambirots és caminar un pot tard. Un que va amb passes així desiguals. Com,
2: de gambirot.
0: Com no, si cau.
3: No li posis el nom a una colla gestallera.
0: No. Això xerrava en la universitat.
3: Està en contra de l'equilibri.
0: No xerrava en altre, xerrava en la universitat. Ahí són encara totes aquestes colles.
3: Hi ha de tot. La colla de Formentera és un mite. Eren castellers del món casteller, que anaven a veure la Formentera per les festes de Santa Maria, i allà alçaven castells, però cadascú tots junts, però sense representar una, mm-hmm, una colla. La de Reier fa 15 anys, com a mínim, que no existeix. Fa falta molta gent per fer una colla.
0: Clar.
3: I és mal de fer, mal un poble fer, com Alaró, fer una colla, tot i els esforços.
1: Però bé, en gambirots i castells de Mallorca sí que ens
0: sí,
1: trobem, compartim places.
0: Els de la universitat també.
1: Sí, també, també. Mm-hmm.
3: I els castells de Mallorca, per descomptat, els castells, mm-hmm, de Mallorca també han fet castells de 8 pisos, mm-hmm, són una colla totalment homologable, només faltaria.
0: De fet, la darrera pregunta va sobre això. Al llarg d'aquests 30 anys, la colla de Manacor ha solit fites importants. L'any 2009, una fita històrica per vosaltres, perquè vareu descarregar el primer castell de 8 pisos, però exactament quin castell era?
3: No, no el van descarregar.
0: El
3: van descarregar i va caure. Així tot ho van celebrar, com si no hi hagués un demà, perquè era una fita espectacular, és 4 de 8, primer castell de 8 pisos, i el van fer Vilafranca i la Penedès, a més, que és la plaça més castellera, eh? de tot el món casteller.
0: El 4 de 8 és el vostre
3: és el nostre
0: top.
3: Sostre, i mos costarà Déu i ajuda, tornar-hi, però
0: sí,
3: són coses que passen...
0: Ventura serà enguany per celebrar els 30 anys.
3: Jo no vull crear hype excessiu, perquè no serà enguany.
1: Però farem grans coses enguany.
3: Òbviament.
0: Sí.
3: No passa res.
0: Un pis de 8 és moltíssim.
1: Moltíssim.
3: És molt més. Si no has afegit una mica de dificultat, un pis de 7 és molt, molt més.
1: Com més gent, com més t'enlaires, també fa falta més gent a la base. Clar. I, clar, la pandèmia encara ens està passant factura.
0: També, clar.
1: Que estem millor, sí. Però vulguis o no vulguis, va ser... Sí,
0: va ser fort.
1: Va ser fort.
0: I de l'Ara Gelabert, Joan Lladrà, moltíssimes gràcies. Molt d'anys per aquest 30 anys del Lot de Llevant.
1: Moltes gràcies.
0: Fins una altra.
3: En vida vostra.
0: Gràcies. Ara arribaran els serveis informatius i nosaltres tornem tot d'una.

0: començar amb aquesta segona hora de Tento, segona hora de programa. Ja sabeu que aquí tenim totes les lletres i ara també tenim en Miguel Soler, que ens acompanya al control tècnic. Si fins ara hem jugat amb les paraules, ara mos toca saber què passa a les Balears i també pel món. És per això que convocam la nostra taula de redacció.
1: La taula de redacció.

0: Arriba el moment de passar l'actualitat pels sedars de l'equip de Tenta, el seu domen en Xisco Nadal.
1: Aquí tornem a estar.
0: Celestí Oliver.
1: Som aquí.
0: I Miquel Jun. Com estàu?
1: Bé.
0: Molt bé, encetam aquesta segona hora i ho fem parlant de cinema, perquè és a punt d'estrenar-se una pel·lícula que segur que farà parlar a la gent. Oh, no, supos que sí, eh? Es tracta de Mallorca Confidencial.
2: Tener una isla a la hostia de farlopa cada semana no es fácil. Todos sabían que si querías provisiones había que hablar con una mujer.
3: ¿Es verdad que a usted le ha tocado la lotería 5 vegades?
4: Espera.
2: Cuando yo cumplí 18 años, ella ya mandaba en Son Canas.
4: ¿Por Son Canas?
3: Centro comercial, torres de viviendas, hotel.
5: Los gitanos no dejarán más Son Canal.
4: ¿Qué te han ofrecido? ¿Dinero por tu casa?
2: ¿Qué hacemos, tío?
4: Pagarle. Yo cuido de mi familia, nena.
2: En verdad, simple.
4: Somos mucho más fuertes de lo que se piensa.
2: Aquí
4: no nos van a ganar.
2: Manda ella.
3: ¿Y usted juega gaire a esa lotería? Ho dic perquè cada vegada han estat primer premis, eh?
4: És una petita debilitat. Què hi farem si som fortunada?
1: Així sona el tràiler de Mallorca Confidencial, el tercer llargmetratge del director navarrès David Ilundain, i que explica la història de Xusa, la poderosa matriarca del poblat de Son Canal, l'epicentre del narcotràfic de l'illa de Mallorca. Una pel·lícula amb un repartiment de luxe està protagonitzada per Lolita Flores, Àsia Ortega i Jordi Sánchez, i també compta la participació d'actors i actrius com Elena Furiase, Pep Tosar, Lorca Prada o Amin Amada. El film està produït per Incia Films, Umedia i la productora mallorquina Cinètica Produccions, i han col·laborat IB3, Ràdio Televisió Espanyola, 3CAT i Movistar Plus. L'estrena serà dimarts que ve, dia 26 de maig, a les 7:30, al Casal de Peguera. I si voleu assistir, atenció, perquè tenim dues bones oportunitats. Primer de tot, des del compte d'IB3 a Instagram s'ha posat en marxa un concurs a través del qual et sortejaran 5 entrades dobles entre totes les persones que deixin un comentari a la publicació etiquetant a la persona en qui voldrien assistir en aquesta estrena. Podeu participar fins demà a les 10 del matí, però si no voleu esperar, l'Ajuntament de Calvià regala 10 entrades dobles per l'estrena de Mallorca Confidencial, i l'únic que heu de fer és telefonar-nos ara mateix, el 971 13 99 00. Les 10 primeres persones que telefonin tindran entrada. Això no és un sorteig, és per ordre d'arribada. Ses persones ràpides, ses centelles, ses genetes de Balears que vulguin aconseguir aquesta entrada,

0: entrades. Tu entens, Eugènia?
1: No m'agrada.
0: Ah, no t'agrada en Bad Bunny?
2: No. Jo sí,
3: no sabíem si,
2: petita,
3: no sabíem si era que t'havies
0: quedat
3: fora.
0: Que no t'agradi, no passa res.
1: Clar,
0: no pots
1: tothom m'ajutja quan dic no m'agrada en Bad Bunny. Tothom m'ajutja, me diuen. No en saps tu de música.
2: No te sents jutjada. Per cert,
4: no
2: estimats oients...
4: O sigui, no telefoni més, que ja he deixat d'apuntar entrades perquè no en tenim més.
2: Ets aquí. Per tant, podeu telefonar al 97139900.
4: La penúltima, si he de dir que se l'han duit a la mare de Neugènia. Ai, que
1: per, no te crec. No te puc creure.
3: Però l'has coneguda,
4: no,
3: t'ho ha dit.
4: No, m'ho ha dit i li he dit, no me donis el teu correu, però no m'ho de Neugènia.
1: És que ella viu en drac, saps? Li peguen prop. Ai, mama, t'he
3: clar, anava a dir, però serà per sa mare, serà per sa filla.
1: No, sa mare ens és amigues, ja t'ho dic. Sí, ben fet, mama.
2: És a dir, mama San Pietro, sí, dimarts, és tora vermella. Sa preestrena divetres.
1: Ostres, tu.
0: Ai, que bé, quina gràcia. En Bad Bunny, no ho sé, però a la família vos agrada...
1: Sí, sí, sí, vos agrada un sarau.
0: Cineo, sí. I un sarau, sí, això sí, segur. Sí. Bé, tornem a Bad Bunny. Eugènia, no passa res si no t'agrada. Hi ha moltes persones que no li agraden, no? Només faltaria, i se pot dir i obertament, que no agrada Bad Bunny i no passa res, perquè ara pareix que si no t'agrada l'home...
4: Jo t'ho donaré suport.
1: A mi m'agrada molt... la seva figura dins del món ara mateix, crec que és una figura completament política i que està molt ben posicionat. Però la seva música... m'és un poc igual.
2: És que tampoc tenim perquè es perds, no? Que t'adratis amb Bad Bunny, no,
4: i
2: que
4: no tothom ha d'escoltar la mateixa ni
2: tothom. A mi David Tirado en les fotos m'agrada, Nueva York, el qual l'escolt m'agrada, sa de Titi me preguntó, l'he trobat sempre un doi, però tot i així pots conèixer 4 o 5 cançons, però ja m'agradaria a mi conèixer 4 o 5 pel·lícules o 4 o 5 llibres de tots els autors i de tots els cineastes que fan producció cultural. Està molt bé, encara que en coneguis 3 o 4.
0: Totalment.
3: I d'això, que Bad Bunny comença demà a Barcelona la seva gira, i de dia 6 de juny a dia 12, qui també serà de gira o de viatge apostòlic per aquí, és el Papa Lleó XIV, que visitarà Madrid, Barcelona, Gran Canària i Tenerife. Això vol dir que durant uns dies el cantant i el pontífex coincidiran a la capital de l'estat. No sabem si el Papa li agraden molt o poc les lletres de les cançons de Bad Bunny. No creiem que vagi a un dels concerts que té programats a Madrid. Mai
4: se sap. Pot
3: ser sí. Pentura té una llotja. Mm-hmm. Bé, per això ens ha sorprès les declaracions que ha fet José Cobo, el cardenal arquebisbe de Madrid i vicepresident de la Conferència Episcopal, que no ha descartat que es pugui produir una trobada de qualque tipus, no sabem si en el concert, fora, a una cafeteria... No sabem molt bon.
4: S'hotel.
3: S'hotel. Entre el pontífex i el músic.

0: No sabem si faran un cafè, si faran un ron, no sabem, tot això no ho sabem. No, el cardenal arquebisbe de la capital estatal ha explicat que Madrid dona per molt i hi pot haver ponts. Quan Bad Bunny se n'assabenti que hi ha el papa a Madrid, si vol parlar amb ell, el papa segur que el rebrà com fa amb tothom. Això ha dit. Així que ja veurem si arriba a fer-se aquesta trobada, que ja ha quedat clar que no és impossible, i per tant, des d'aquí, des de Tentol, si passa, no hi serem, no mos avisaran, entens? O sí, no ho sé.
1: No ho sé, mos n'assabentarem com tothom.
0: Per tant, ja vos mantindrem informats.
1: Vos mantindrem informats.
2: Sobre què xerraran, Bad Bunny i el papa, si se troben.
1: Home, el papa té molt de discurs. Realment hi ha moltes coses per parlar amb una persona tan coneguda internacionalment com és Bad Bunny, que avui l'he vist, era a Barcelona, i sortia d'un hotel. No vos podeu imaginar lo tapat que ha d'anar aquest senyor.
2: Deu tenir calor, ja he vist el vídeo, també. Sí.
1: Anava tot tapat, amb una sudadera.
0: Tapat per què? Perquè no el coneguin.
2: Perquè ara mateix, si camina per Barcelona, jo crec que no se'n va als 100 metres.
1: Sí, sí, perquè no el coneguin. Una gorra, una altra gorra i una altra cosa pel cap, una cosa que també dius, men, si vas així pel carrer, dius, això és qualcú perquè la gent no va així pel carrer.
0: Jo crec que el coneixeríem més a ell que no al papa. Pascarre.
1: Bona pregunta.
2: Sí. Ara mateix
1: bona Pascarre. Pregunta. Sí. Home, si el papa no anar vestit de papa.
0: Exacte.
2: Exacte.
1: Ara, si el papa va vestit de papa.
2: És fàcil de reconèixer.
1: Però sí, curioses aquestes declaracions, no?, que ha fet l'arquebisbe.
2: Si les ha fet és perquè qualque cosa ja se'n sumen, o qualque cosa ja ha pactada.
1: Sí, perquè si no, és estrany que diguin, és veritat que Bad Bunny farà aquest concert a Madrid, que ja fa molta estona que ho sabem, que en farà molts i aquí anirà molta gent,

0: que justament ha coincidit amb la visita del Papa a l'estat espanyol. No sé, què trobeu, vosaltres?
1: Potser el Papa vol anar en el concert i no saben com demanar entrades, no ho sé.
0: Ah, veus, això? Haurem de posar un palco VIP.
2: El Papa podrà anar en aquella caseta que munta Batman en aquest concert.
1: Seria espectacular, només per veure.
0: No s'ha fet la caseta.
3: I què fan a la caseta?
1: Que enmig de l'escenari tenen muntada una caseta. I hi ha
2: sí, però
1: de dins
2: crec que en els concerts de l'estat espanyol aquesta casita tindrà poc sentit perquè la casita estarà situada, és a dir, en Bad Bunny cantarà a l'escenari i a l'altra part del camp de futbol on ho farà és on situaran aquesta casita que no tindrà molta oportunitat de confraternitzar amb en Bad Bunny. Aquest serà una mica la diferència que hi haurà.
1: Seria molt graciós,
2: en el concert que vàrem veure de la Super Bowl, que sí que hi havia en Jessica Alba, hi havia després de Narcos en Pedro Pascal, Pedro és que ara me sortia amb més cal, no, Pedro Pascal, que eren allà i que se varen poder trobar amb en Bad Bunny, en canvis famosos dels concerts de Madrid i Barcelona, potser no.
1: Seria molt graciós veure el Papa a la casita.
0: Sí.
1: Ben si passa.
0: No sé, tots els concerts de la casita amb Bad Bunny, això no ho sé.
1: Com que ha fet aquest de Puerto Rico i crec que se gira ara, torna a arrencar aquí a Barcelona.
0: I com
1: no
0: que
1: sé.
0: Madrid farà tant.
2: S'altre dia veure un reportatge que parlaven de la casita
0: sí,
2: i si no vaig errat,
1: però és que tot aquest,
2: Espanya
1: tot aquest,
2: també hi serà.
0: Sí,
1: tot aquest tour
0: ho
1: farà la durar, sí.
0: I a Madrid, com que fa tant de concerts, supos que instal·larà la casita perquè valdrà la pena. Això sí, només...
1: Pot instal·lar una casa per ell,
0: només
1: també.
0: Només VIP a la casita. Man, qui convida, que això ja tornarà a ser...
4: Ah, la casita és estil, el que està fent la Rosalia dels confessionaris.
0: Sí, però amb més gent i...
1: Dins... És una casa, sí.
4: I són
1: casa...
4: famosos.
0: Sí, sí, normalment sí. Tots són famosos. És que
3: clar, si mos hi convidàs, què faríem?
0: Primer de tot, ballar.
3: Ahí passes els concerts.
1: Jo a festa, sí.
0: Has de ballar, perquè si estàs dret allà a far moure-te... És com estrany.
4: Quina vergonya, tio.
3: El Papa ballarà?
0: Es que
3: sí, està convidat.
0: A la casita.
3: Que farà una cançó. Una coreo.
1: Estaria bé, eh? Una cançó, una col·labo.
3: Quina?
0: No crec que el Papa vagi a la casita.
2: També, sí, no es ven bé el mateix artista, però ara David Bustamante ja ha anunciat que faràs musical del Zorro.
1: No, has pegat una
2: en el teatre. No, ho dic per si vos fa ganes conèixer famosos, que faràs musical el Zorro, crec que és a partir del novembre, en el teatre de la Latina.
3: Perquè anava a dir.
2: I hi ha diferents tipus d'entrades, i hi ha l'entrada bona, que crec que són 70-80 euros, i afegeixen un plus de 50 i pots fer un meet and greet amb en Bustamante abans de que comenci la funció. Per tant, si eres molt fan de Jo soy un Superman... Un meet and greet. És un meet and greet.
1: Coneixer
2: i saludar.
4: Una estoneta.
1: Li dius hola i adeu.
2: Sí, però el maco te podràs fer la foto amb en Bustamante. Jo què sé, podreu cantar Dos hombres i un destino.
1: I que val
2: un destino.
4: 50
2: euros extras, que ho trob barat.
4: Sí.
1: No ho sé. No els apagaré. No.
0: Bé, això depèn de cadascú. Tots són opcions.
2: No, a veure, Junkers, t'agrada tant subratllar que ets un sibarita, estima?
1: Sí, sibarita, sí, sí.
2: Jo sí, mem, jo és que no pagaria 50 euros per conèixer una persona a qui ja he conegut, però...
0: En sentivitat?
2: No, però en Bustamante, jo me'n recordo l'època d'Operació en Triunfo, just després va venir a fer un concert a Palma i va estar firmant a Portopic, que m'hi varen enviar a fer un reportatge, i hi havia a Paula Echevarría, que encara no sortien plegats, no estava tan clar que sortissin plegats, i que estava passejant un chihuahua per darrere a Portopic. Jo me'n vaig anar en Kelsan a Paula Echevarría. Va ser dels primers reportatges d'aquests de famosos que vaig fer. No anaven junts, però encara no era una cosa tan oficial... Quan s'aparen casena, per la Echevarría encara no havia fet ni el comissari. I era allà passejant un chihuahua. I me'n recordo que jo vaig parlar amb en Busta i vaig parlar amb ella.
4: Amb en
1: Busta.
2: Que en Bustamante té una connexió illenca, que és que la seva parella, Nayana Olina, era professora de ball a Felanitx. I Nayana Olina... Nayana Olina va canviar...
3: No, de ball no.
2: Sí, de ball.
0: Sí, però no d'en Celestí.
3: Per a meva no.
2: No, teva no, però no. Ella i n'Adrià Olmo, que era el seu company, eren professors de ball i varen concursar a un programa d'aquesta casa que se deia Ho pots fer, on jo era jurat en Michelle McCain. I me'n record que els varen fer guanyadors a ells dos, perquè ballaven molt bé i ara Nayana Olina és pel món.
0: Mira, quines curiositats.
2: Tot això gràcies a en Bad Bunny.
0: Tot acaba tenint una relació amb Mallorca, amb Balears, que és allò que també mos agrada. Acabam parlant d'esports, perquè als Estats Units s'han creat un nou Jocs Olímpics anomenats els Jocs Millorats.

Els Estats Units han creat els Enhanced Games, jocs millorats, seria la traducció en català, una competició que podríem definir-la com els Jocs Olímpics del dopatge, bàsicament. Se celebraran aquest diumenge, dia 24, a Las Vegas, i l'objectiu principal és batre rècords, com el d'Usain Bolt en els 100 metres llisos, gràcies a substàncies prohibides. Aquesta primera edició dels Jocs Millorats comptarà amb diverses modalitats de proves com natació, atletisme i halterofília, i participaran un total de 50 esportistes, qualcun d'ells ja han estat medallistes olímpics, d'altres cerquen el ressorgiment mediàtic després d'haver estat suspesos per violar les normes antidopatge, i uns pocs que ja han dit que hi participaran sense consumir substàncies il·legals després de l'advertència de sancions per part de l'Agència Mundial Antidopatge. Aquest espectacle se podrà veure en streaming i fins i tot tindrà una cerimònia de cloenda en concerts de bandes com The Killers.

0: Els esportistes solen viure en situacions molt precàries i els que participen en aquests jocs millorats han estat seduïts per premis milionaris, perquè, bueno, em faceu una idea, el nedador Ben Prout, dues vegades campió del món i plata als Jocs Olímpics de París del 2024, participarà en aquesta competició i ha assegurat que necessitaria guanyar 13 vegades la medalla d'or mundial per rebre la mateixa quantitat de dobbers que rebrà guanyant una prova d'aquests Jocs Olímpics millorats. I qui hi ha darrere tot això? No vos ho creureu. L'empresa Enanced, que ja ha començat a cotitzar a la borsa de Nova York, i ha rebut l'ajuda de magnats propers al moviment MAGA, Make America Great Again, i ha aliats d'en Donald Trump, com en Peter Thiel, fundador de PayPal, o fins i tot el mateix fill del president dels Estats Units, en Donald Trump Jr., que és un dels principals inversors d'aquest projecte. Un dels objectius d'aquests inversors és començar a comercialitzar fàrmacs que, segons diuen ells, aconsegueixen la millora humana i la longevitat. De fet, a la seva pàgina web ja venen productes per augmentar la testosterona o medicaments que suposadament, perquè no deu ser cert això, allarguen la vida.
1: Ja,
0: medicament que només es poden vendre i comprar als Estats Units perquè ets l'únic país que ho permet.
1: Que els comercialitza, i també s'hauria de veure la comunitat científica que en diu de tot això, perquè clar, aquesta és la visió...
0: No, la comunitat científica diu que és una barbaritat i que és un atemptat contra la salut de tota la gent, clar.
1: És a dir, que ara els esportistes prenen substàncies apostes, és a dir, dopatges...
0: No, crec que participaran. Sí.
1: No, òbviament no estan parlant de tots els esportistes. Aquests esportistes que participen d'aquests jocs prenen substàncies a posta per millorar el seu rendiment. Per tant, el dopatge és una cosa positiva en aquests...
0: En aquests jocs olímpics, sí. En aquests, sí.
2: De fet, això és
0: de fet ho cerquen per vendre més medicaments ells mateixos.
3: Però no, és una pel·lícula.
0: La podríem fer perfectament.
2: De fet, han intentat que... Estan començant ja a fer una campanya perquè en els Jocs Olímpics no hi hagi unes regles tan dures per lo que fan el tema de desdopatge i poder aconseguir fites cada vegada més com a més humanament impossibles.
0: Bé, volen crear superhumans d'en ells mateixos, aquesta empresa, que ja em diràs. Bé, volen saber fins a on és el límit, quasi. Ja veurem com acaba això.
3: Que fort.
1: Sí. Fa un pot de por.
3: Sí.
2: No, i sobretot un pot de peresa, perquè un pic que comences a dopar-te,
0: no,
2: ja quan fas pop no hi ha stop en aquest sentit.
4: Res, que
2: perquè cada
4: a...
2: vegada te reclamen més espectacularitat. No crec que faci ombra en els Jocs Olímpics, però ja és una primera passa de la família Trump
0: passa...
2: intentant canviar una vegada més les regles del joc.
0: I fer un espectacle d'aquest tipus pot tenir molt de seguiment i cada vegada se pot fer més gran. I
1: sí,
0: pot ser un
1: també
0: problema gros.
2: I una vegada més tornem a jugar amb allò mateix, que és la desesperació de la gent. Perquè si tu ets una persona que tens un modus vivendi que no necessites haver de passar per aquests concursos, m'imagino que no t'hi apuntes, però jugant la teva salut perquè es dopats allò que té... És que esteu coses que és. Si tu comences a introduir-te com a molta merdussa, arribarà un moment que algun dels teus òrgans poden fallar i aleshores un pit mort hauràs fet un rècord, però de què te servirà? Perquè no estaràs viu.
0: Per res.
1: Sí. Bé, doncs, amb aquesta notícia que m'ho ha deixat un poc en tots que veig...
2: En resum, som una ràdio pública, no vos dopeu.
1: No.
2: Això seria el missatge de Vetra Ràdio. No vos dopeu.
1: No. Ho hem de deixar aquí, hem de fer un temps a l'Iara Torram.
5: Quin és el teu moment de tento?
6: Bon dia, em dic Pau Sadort i som de Do, Menorca. El meu moment tento és a mitjan matí, quan m'aturo a la feina i vaig fins al Boinder de la Biblioteca de Mo, que dona de Montesport de Mo, i puc, mentre faig un cafè, em puc mirar esport, que és una de les coses més polides que hi ha a Mo.
5: IB3 Ràdio és coneixement. La informació més propera en les edicions insulars dels informatius d'IB3 Ràdio. Quan falta un quart per les 9, a l'informatiu matí pots escoltar un primer repàs del que és notícia a la teva illa. I després, a les 2:30, en temps de l'informatiu migdia, el recull del que ha passat durant el matí amb les previsions pel capvespre. De dilluns a divendres, dues cites amb la informació més pròxima. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
3: de 8 i 47 minuts.
4: Són les 8.
7: Passen 24 minuts de les 10 del matí.
5: No importa quina hora és. Amb el servei a la carta d'IB3 Ràdio pots recuperar l'entrevista que t'has perdut, tornar a escoltar el programa que t'agrada, fins i tot pots muntar-te una programació feta a la teva mida. ib3.org/carta. Qualsevol hora és bona per escoltar IB3 Ràdio.
8: El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia.

0: Família i salut mental. Un entorn familiar segur i afectuós promou la resiliència i la salut mental, o higiene mental. Dos conceptes que avui en dia són molt presents, no solament en l'àmbit familiar, sinó també en el laboral i, en general, en tots els àmbits de la vida. La resiliència és la capacitat d'una persona o d'un grup per adaptar-se a situacions difícils i superar-les. La salut mental, en canvi, és l'estat en què una persona se sent bé amb ella mateixa i és capaç d'afrontar els reptes i les demandes de la vida quotidiana. Per això s'ha de fomentar l'autoconeixement, que ajuda a reconèixer i expressar les emocions de manera saludable. Tot plegat contribueix a prevenir l'ansietat i a desenvolupar habilitats d'afrontament de situacions difícils i a garantir un entorn familiar estable. Recapitulant. Resiliència, salut mental, autoconeixement, ansietat i habilitats d'afrontament. I terme explicat, terme acabat.
1: La subjectiu amb Eugènia Sampedro.

0: Molt bé, doncs, moment pel cinema. Eugènia, com estàs?
1: Molt
0: ja
1: bé.
0: Te tornem a saludar. Avui hem de parlar d'una pel·lícula d'estrena.
1: Sí.
0: Perquè demà, divendres, s'estrena una pel·lícula que és una nova etapa per nosaltres. Què se diu?
1: Se diu Dos dies. Sí, en general és una novetat per tothom i ara pensava, jolín, ara que s'acosta l'estiu, que abans ho xerraven, les pel·lícules deixen de ser aquestes pel·lícules tan esperades, no?, que s'esperen durant tot l'any. I és veritat que costa moltíssim dur la gent en el cine perquè la gent s'estima més estar a la playa. Per tant, és difícil defensar...
0: Tot i que diuen que de cada vegada la gent en l'estiu anirà més en el cinema perquè serà com un refugi climàtic.
1: Totalment. A mi sempre m'ha agradat anar en el cine en l'estiu.
0: Sí. És vera, però que a mi m'agrada anar-hi quan fa fosc en el cine, perquè és aquella cosa de, no sé, que quan surts m'agrada que faci fosc. Quan t'entres m'és igual, però quan surts com aquella cosa que dius, bé, total, ja fa fosc.
1: Total.
0: I en l'estiu, com que hi ha tantes hores de sol, se complica una mica la cosa.
1: És vera que a Cine Ciutat, quan comença a fer calor, els horaris comencen una mica més tard.
0: Sí,
1: en joc de les 7 i mitja...
0: Sí, també la gent va més tard. Em vas dormir més tard, sopar més tard, en l'estiu anem un poc més desbaratats. Però bé,
1: és així.
0: En tot cas, de què parla aquest Dos dies? Vols que posem el tràiler?
1: Vinga.
0: Au-hi-do.
2: Esta tarde convenia ir a pescar.
3: ¿Tú solo? ¿Con la barca?
2: Naturalmente.
3: No, ni hablar.
4: ¿Para dónde vas?
2: ¿Cómo estás?
5: Entera.
2: Pues venga, ¿te vienes a pescar o qué?
5: Yo contigo no voy a ningún sitio enterarte.
6: ¿Cómo voy a arrancar si esto está seco?
2: Pues nos quedaremos aquí tranquilos hasta que pase alguno.
6: ¡Cago en Dios! Bloqueo ese móvil. ¿Dijiste algo?
2: No. ¿Pero a quién se le ocurre olvidarse la clave, hombre, por favor?
7: ¿Tiene un olvidache la gasolina, doctor?
2: A mí no se me ha olvidado la gasolina porque me la han robado.
8: Bueno, ¿cuándo van a empezar a buscarle? Porque es una persona muy mayor y está solo.
9: Descripción física.
3: Guapísima. Ahora menos, claro. Lleva el cogote muy arregladito.
6: ¿Y cuándo fue la última vez que viviste una aventura como esta?
2: Ni me acuerdo.
6: ¿Para qué quiere recordarlo? Está lo viviendo.
3: Ese hombre es lo que más he querido. Así que buscarlo y traérmelo.
10: ¡Abuelo!
6: ¡Corre nomás!
0: ¿De qué parla que Dos días, Eugenia?
1: Pues mira, aquesta pel·lícula neix d'un lloc realment íntim on el director, en Gonzaga Manso, parteix de la seva pròpia relació amb el seu padrí. De petit, com a tots, era el padrí que el cuidava i ara és ell qui l'ha de cuidar. Aquest canvi de rols que tard d'hora mos arriba molts és el motor real de la pel·lícula. Realment el que fa especial aquesta obra, aquesta trama, no és tant el tema que ja s'ha tractat moltes vegades, sinó està com... Si no estoy, de la manera en què ho filma, perquè aquest director resulta que abans, bueno, la seva trajectòria està especialment situada a la publicitat i els curtmetratges.
0: Com a director no el coneixíem. Gonzaga Manso.
1: Sí, no el coneixíem. I clar, és vera que hi ha molta gent que dirigeix publicitat que té... Jo m'hi fixo molt amb això perquè m'agrada molt la fotografia, diries d'una manera com molt visual. I aquí, si veus el tràiler en els cines o alguna plataforma, ho podreu veure. Que realment té aquest ull com molt ben entrenat i com molt publicitari. Molt, molt visual, tria uns tipus de planos, un tipus d'il·luminació, un tipus de color que s'allunya molt del cine. Estil, no dic per res del món que s'assembli, però, per exemple, Eufòria té aquest tipus d'il·luminació i feina feta de fotografia que jo crec que és un poc més publicitària de la normal.
0: Ja. Això també li va passar a Antonín Obrador, la nostra cineasta felanitxera, que ella va fer molta publicitat, moltíssima. De fet, va començar fent publicitat per marques molt importants del món. I és veritat que això, clar, és una marca que te queda quan després fas altres coses, que és aquesta direcció de fotografia que té com aquest estil, tot i que Natonina també ha transitat per diversos estils.
1: Sí, l'admira, ella és perfecta, Natonina. Pues sí, aquesta pel·lícula va una mica d'això, i és vera que el director s'ha allunyat conscientment del drama més feixuc, de la mirada trista sobre fer-se gran. Tot lo contrari, ha volgut contar aquesta història des de la tendresa, des de l'humor i fins i tot des de la part més absurda. I, bueno, també és interessant que l'actor d'aquesta pel·lícula, segur que el coneixeu, va guanyar un Goya fa uns 30 anys per la pel·lícula, la tinc aquí apuntada...
0: En Saturnino.
9: Justino, un asesino de la tercera edat.
1: Aquesta, aquesta, sí. Fa 30 anys va guanyar en Goya i ara mos el trobam un altre cop, perquè crec que fins ara no ha tornat a fer res. Ha estat aturat, si no m'equivoc, i ara torna a la pantalla gran amb aquesta nova pel·lícula.
0: Saturnino García Rodríguez.
1: Sí.
0: Aquest senyor té 90...
1: 90, sí.
0: I busques? 91, sí. Crec que té, 91 anys.
1: Sí, sí, sí, uh-huh. Sí, sí.
0: I és el protagonista, clar, realment tenir un actor d'aquest tipus, és que ja fa ganes de veure aquesta pel·lícula, no sé
1: sí.
0: Què t'he de dir.
1: Sí, no, ha de ser divertit. A més, he vist també que durant el rodatge el propi director, que això me fa molta gràcia en realitat, va decidir dur-se'n en els actors enmig de la mà durant un parell de dies perquè ells mateixos experimentessin el que viuen realment els seus personatges. I clar, això realment és una anada d'olla, jo penso, sobretot per gent tan gran, que durant aquesta experiència varen haver de viure i patir realment canvis de temps molt bruscos on els actors ho varen passar realment malament.
0: Mm-hmm,
1: clar. I clar, és això que dius, home. Controla't un poc.
0: Sí, però molt bé. Sabeu que li ha sortit bé, no, la jugada?
1: Jo crec que sí, home, és el que xerràvem ara. Hi ha moltíssimes pel·lícules que són així un poc més petites que se situen sempre durant els mesos de temporada baixa, que és el que dèiem. També vos dic, temporada baixa, jo, com a programadora, ja no sé ben bé el que és, perquè no sé si recordeu que l'any passat, dia 6 de juny, se va estrenar Cirat i va aguantar durant tot l'estiu amb un munt de gent venguent en el cine.
0: Ah, que sí, és veritat. Ja no me'n recordava, se va estrenar sí, uns estius
1: sí,
0: ja gairebé.
1: Sí, juny, sí. Wow. I clar, per això t'he dit que realment, bueno, també s'estrena enguany aquest estiu dia 12, si no m'equivoc, encara no serà estiu, el dia de la revelació, que és la nova pel·lícula d'en Spielberg, en Christopher Nolan també
0: dia
1: estrena.
0: Dia 12 de juny, vas sí. Dir, no? Christopher Nolan també?
1: També estrena, sí, de fet, això és un... Encara no ho hem anunciat, però farem una retrospectiva dedicada a Christopher Nolan abans de la seva estrena, també de l'Odissea.
0: Sí.
1: I clar, tots aquests directors ara s'estan situant també en l'estiu. I moltíssimes pel·lícules infantils també se situen en l'estiu. Per tant, temporada baixa, no sé, però nosaltres com a cine una mica més independent, més alternatiu i sempre en versió original, sí que jo me'n dono compte que per jo és molt més fàcil programar durant l'estiu. Hi ha molt més de buits, perquè clar. No hi ha tanta oferta.
0: Clar, no t'angoixes de, uau, hi ha sí. Massa coses, no sé què programar. Com que hi ha més poquetes i com a...
1: Sí.
0: Més bo de fer triar, no? Sí. I destriar. Que també...
1: Sí, 100%. I però això, per sort tenim la gran sort de la seu oficial de l'Atlàntida Mallorca Film Festival, que mos ocupa gairebé una setmana. I sempre és molt divertit acollir un festival com aquest.
0: Clar. Si vols, ara en parlam de l'Atlàntida, sí. Pots quedar una estona, Eugènia,
1: sí,
0: perquè farem una pausa. Perfecte. Que hem de xerrar d'un festival de cine, de música, que se farà aquest cap de setmana. Vale. Molt interessant a l'Aró, el Festival de Jazz de l'Aró, i després repassar la novetat de l'Atlàntida.
10: Letras Radios Actualidad.
11: Algun costum abans d'anar a dormir que mos ajudi a dormir millor?
12: A llegir un conte amb el meu fill.
13: Mirar les meves plantes i cada vespre les miro un poc.
14: Me van dir que posés o la ràdio fluixet.
15: Rentar dents, rentar cara.
16: I me passes fil dental.
17: El darrer que sol fer, donar-li una bona besada.
18: Em vaig tan agotada que caig com una pedra.
10: A IB3 Ràdio, a les 10 del vespre, entre avui i demà. De dilluns a divendres, amb Araceli Bosch.
19: I me despert 7 hores després.
20: Falta una jornada per acabar la Lliga de Primera Divisió.
21: Que hi ha opcions, és evident. És evident, la lluita fins a la darrer.
20: El Mallorca necessita un miracle per salvar-se del descens.
22: Terminar ganando en la Lliga con un triunfo y después dirá si nos alcanzarán los puntos o no.
20: Dissabte, a partir de les 7, vos contarem en tot detall la prèvia, el partit i el postpartit del Mallorca-Oviedo i en connexions en directe amb els partits Betis-Llevant, Getafe-Osasuna i Girona-Elx. Un dissabte d'emocions amb esports 3 en joc a IB3 Ràdio, IB3 Televisió i el YouTube d'Esports IB3.
10: Tendal, La pausa que necessites a IB3 Ràdio.
0: I doncs sí, continuem i ara hem de parlar del Festival Alaró Jazz.

0: Idò sí, perquè el jazz tornarà a omplir l'Aró amb la sisena edició d'aquest l'Aró Jazz Festival, amb tres concerts destacats que reuniran figures reconegudes del panorama del jazz en espais emblemàtics del municipi. Demà divendres, a partir de les 8, en el Teatre de l'Aró, Gorka Benítez Trio. Aquí sentim el saxo tenor Gorka Benítez de Bilbao, i que toca amb qui saludarem a continuació habitualment. Estarà acompanyat de Dani Pérez i David Xirgo. Dissabte, a la mateixa hora i lloc, també, concert de Jaume Riera Quintet, presentant el seu primer àlbum d'aquest pianista mallorquí titulat Virada. I diumenge, com a tercer concert d'aquest l'Aró Jazz Festival, a partir de les 12:30 del migdia, però, al celler Olorón, concert de Lola Santiago i Horacio Fumero.
1: I nosaltres en volem parlar amb Enric Fuster, que sé que és a punt d'agafar un avió i és el director d'aquest festival, perquè ja ve cap a Mallorca. Enric, com estàs?
2: Bé, molt bé, molt bé. Moltes sí. ganes de que arribis cap de setmana.
1: Home, ja ho crec, és que quin cap de setmana. La veritat, que bé, quines ganes. Ets a punt de... ja ets a l'aeroport, no? A punt d'entrar a l'avió.
2: Soc a l'aeroport a punt d'agafar l'avió per venir a organitzar una mica de prof aquests tres dies i sí, sí.
1: Que bé, espero que t'esperi. No? Sí. Ara parlarem d'aquests 5 minutets que en Celestí ja mos feia un resum. Som tres concerts, però què tenen d'especial aquestes actuacions, Enric?
2: Bueno, d'especial, jo crec que en el final per mi és tot el cap de setmana de que pugui passar en el poble on he crescut, a l'Aró, i poder tenir en això que m'he dedicat des de petit a la música i poder que venguin el referent màxim d'aquesta música en el poble i que el concert sigui proper per tothom i que tothom estigui benvingut.
1: Ja, és que això és molt guapo, eh? Això de tornar sí. en el teu poble. També compartir la teva música en els teus veïnats. Que
3: la teva passió, de dir que sí.
1: Això m'apareix una cosa preciosa, no?
2: Poder-ho compartir. Sí, és preciós i al final, no sé, és on té sentit també tota l'energia aquesta d'organitzar i tot això. Segurament crec que se li lleva importància en el moment que és a casa. I és on tot agafa una mica de color i sentit.
1: Clar, combines una miqueta, perquè ara escoltam en Gorka Benítez, que és aquest saxofonista, que és un poc també l'estrella convidada, però també tu actuarà en Jaume Riera, que és aquest pianista mallorquí que presenta el seu disco.
2: Sí, sempre cada any intentem com dur músics referents en el programa nacional a l'Aró i després donar cabuda a músics de Mallorca que acaben de gravar o enregistrar disc i donar aquest punt d'empenta perquè els músics de Mallorca tinguem un reconeix també més on poder mostrar tota la feinada aquesta que se fa darrere la música.
3: Clar. I tu, Enric, has tocat amb molt d'ells, fins i tot amb en Gorka Benítez fas formació.
2: Sí, fa molt d'anys que tens la sort de poder fer música i en el final la música té això de comunitat i és molt natural en el final que mos coneguem entre tots, que hem pogut compartir escenari entre tots. Jo em vaig moure de molt jovenet a Barcelona i allà vaig conèixer molt dels músics amb els que he tingut la sort i tinc la sort de compartir moments, i en Gorka és un d'ells també.
1: Clar. Sí, Enric, perquè a veure que tu també com a músic, en aquest cas bateria, tens moltes formacions, toques amb molta gent i també coneixes el panorama, veure els teus companys tocar-ho, però és que també és una alegria poder compartir festivals amb ells.
2: Sí, és una alegria. En el final jo crec que una cosa o l'altra de jo soc músic, m'hagués agradat que de petit hi hagués hagut un espai on això passés a l'Aró, noies, ho creies, dus aquests companys que has pogut trobar durant el camí en el poble que puguin tocar, i tot és com més senzill a l'hora d'organitzar-ho.
1: I d'Enric, molta gràcies, deixant-me agafar l'avió.
2: Gràcies a l'altre.
3: Que no t'han de deixar,
1: no?
2: No.
1: Com va la cova, bé?
2: Bé, ja estan marcant tots.
1: Ah, ja estan marcant.
3: No senten molt de truc, però tampoc, eh?
2: Sí,
1: la part de la bateria és que no m'agrada de dues les baquetes, perquè...
2: Sí, no, i aquesta vegada que ni toc, ben van buides.
1: Ai, sí, no t'ha fet falta ni això. En Gorka ja és aquí, no? Ve demà.
2: en Gorka arriba demà de matí, en Jaume ja és per aquí, i na Lola i en Horacio arriben el mateix diumenge de matí prest.
1: Ai, ben prestat, sí, perquè en aquest celler, que serà un concert preciós, diumenge, na Lola Santiago i en Horacio Fumero faran aquesta actuació també. Recordem, Festival de Jazz de l'Aró, un festival que ja té ADN propi, el preu de l'entrada general és de 12 euros, i l'abonament complet, 30 euros. És a dir, 3 concerts, 30 euros. Beníssim.
2: Així és.
1: Convidam a tothom a anar-hi. Gràcies, Enric. Bon viatge.
2: Moltes gràcies.
3: Una ferrada.
1: T'esperam.
2: Una ferrada. Adéu, adéu.
1: Gràcies. Enric Fuster és el director d'aquest festival, 6a edició de l'Aló Jazz Festival, però, dit aquest punt, Celestim, de tornar al cinema, perquè tenim Eugènia per aquí encara, i hem de comentar més coses. Sí. Però vol que comencem, Eugènia? Començant per Cans...
4: Ostres, pues sí, podem començar per Cannes.
1: Com per ara... has viscut de moment aquesta edició que ja és a punt d'acabar? Perquè avui s'estrena la pel·lícula de los Javis.
4: Ostres, és demà, avui.
1: Demà en parlarem amb Belén.
4: Ui, que guai. Martí,
1: que ets coreògrafa de la pel·lícula.
4: Que dic que és allà.
1: Sí, és allà, per això demà parlarem amb ella. Que xula. I mos contarà com ha anat aquesta estrena, però quines vibres que se diuen els joves has rebut de Cannes.
4: Pues, així ara que recordi ràpidament, record, bueno, lo més impressionant i que me fa moltíssima il·lusió és el fet que Naina Clotet hagi guanyat el Premi a Millor Actriu a la Setmana de la Crítica.
1: Exacte, recorden que Naina Clotet presentava una pel·lícula com a directora i també com a intèrpret.
4: La seva òpera prima com a directora, sí. Perquè ella ha fet sèries.
1: Moltes sèries, i ho fa molt bé.
4: Sí, a mi hi ha una sèrie que m'agrada moltíssim, la de...
1: Això no és Suècia. Ai, és divertidíssima. És
4: boníssima.
1: És tan divertida. Sí. És una ridiculització dels pares moderns, d'aquestes noves maternitats i noves paternitats, però molt ben filat, amb un humor molt intel·ligent. Sí. Molt divertida, aquesta sèrie.
4: Me va agradar molt.
1: Divertida i dramàtica alhora, perquè és aquesta cosa que és molt fina. Per tant, Naina Clotet ja ve amb sèries importants, i ara aquesta pel·lícula que se diu Viva.
4: Sí, que jo vaig veure el tràiler i me va impressionar molt, perquè en el final hi ha un corrent de la indústria del cinema català que el que hem vist fins ara, o el que jo almenys record d'aquests darrers anys que he estat més ficada dins la indústria del cinema, és que el cinema català és molt naturalista, molt contemplatiu, molt intimista, i amb aquest tràiler jo vaig me va sorprendre per a bé, perquè veig un estil que no he vist fins ara de cinema català, que segur que és, i existeix, però jo, com a espectadora, no l'he vist encara, no he tingut la sort, i és d'una fotografia, el que xerràvem abans, com a molt, molt treballada, gens naturalista, un muntatge superpicat, i una Naina Clotet, vamos, impressionant, i amb moltíssimes ganes de veure aquesta obra.
1: I a més, una pel·lícula molt valenta, perquè Viva, aquesta pel·lícula de Naina Clotet, explica la història d'una dona que ha patit un càncer, però no des del dramatisme, sinó de una vegada l'ha superat, què li passa a aquesta dona, com torna a refer la seva vida també en les seves relacions amoroses i sexuals. Sí.
4: I una cosa que també crec que han de dir d'alguna manera, i és que aquesta pel·lícula té 3 idiomes, crec, per a un d'ells, i és més important, i és que condueix tota la pel·lícula sencera és el català, per tant, que una pel·lícula com aquesta, que no és que sigui petita, però bueno, ja m'entens, està fet aquí, no és res de Hollywood, hagi arribat a un festival com aquest i hagin premiat una interpretació de Naina Clotet en tot el idioma nostre per banda, crec que s'ha de dir, i és molt important per la nostra indústria també.
1: I tant.
4: I crec que hi ha molt de missatge, i crec que és molt important, i en el final ella ho ha dit a les seves entrevistes, i és que això és important recalcar-ho també, i és que és gràcies a moltes institucions que recolzen que el cinema se faci en català, és a dir, te donen més punts si fa cinema en català, és molt important.
1: I a més ha guanyat aquest premi millor interpretació per ella, per aquesta pel·lícula Viva, que se diu així, que s'estrena
4: dia de 9 de juny a Cine Ciutat.
1: De 9 de juny,
4: sí.
1: Molt bé, no queda massa, tampoc també serà una pel·lícula d'estiu, aquesta.
4: Sí, és vera, sí. I he de dir que jo la vaig programar abans del premi.
1: Ah, sí? Abans que li donessin.
4: Sí.
1: Aquest guardó. Bé, també va anar avalada per Cannes, que m'ha fet molta gràcia de Cannes. No sé si vos hi heu fixat, que te posen la càmera tan a prop, és a dir, que tothom s'aixeca dret, quan s'ha acabat la pel·lícula fan moltes mamballetes i això, però te posen la càmera ja, a 12 centímetres ja, de la cara. Sí. I tu estàs allà, que no saps cara de
4: fer. Sí, amb els ulls inflats, sí. Ja, totalment.
1: Això li va passar fins i tot en Almodóvar.
4: En Almodóvar, ja vaig veure.
1: Què faig? Sí.
4: Ja, va ser molt
1: Ana Victoria Luengo, que ja. Dius que ho va de fer dos pi perquè participa de dues
4: sí.
1: pel·lícules, justament.
4: Sí.
1: En
4: sí,
1: aquest,
4: sí, sí.
1: Perquè, clar, participa de Almodóvar i també
4: d'en
1: Sorogoyen.
4: Sí. Moltíssimes ganes de veure aquesta pel·li, també.
1: També, ja tenim dia d'estrena d'aquesta? Serà més cap a la tardor?
4: Crec que sí, crec que sí. No me sona ara haver-la vist. Pintura és agost, però crec que més setembre o octubre. Ara no estic segura.
1: Bé, estarem pendents. Sí. I ja per acabar, que mos queda poc temps, avui, cap vespre, l'Atlàntida Mallorca Film Festival organitza un acte en el qual donarà a conèixer les pel·lícules de talent balear que participen en guanys del festival.
4: Sí. Sí, és un acte realment guapo i jo recordo també l'any passat amb un molt bon record, perquè en el final és vera que mos agradem més o menys en el final és un festival que s'està cada cop internacionalitzant més i també nacionalment té un pas molt important i a nivell d'indústria cada cop també més, però el festival decideix otorgar-mos als mallorquins, a la gent que fa coses des d'aquí, aquesta cita, aquesta vetllada, i a mi em fa especial il·lusió perquè crec que és un bon moment pues, per reencontrar-te amb amigues, amb amics, xerrar dels projectes que tens i això, i sobretot, i el que tu deies, que mos mostrin aquesta programació a balear, que jo no sé encara, abans sé alguna cosa però
1: no
4: ho
1: direm, fins demà no ho direm res,
4: no. Però moltíssimes ganes d'aquesta nova edició, la veritat, ojalà jo tingués alguna cosa per presentar o fos jurat, que l'any passat vaig ser jurat i m'ho va encantar.
1: És que t'agradaria participar cada any de qualque manera, no? Sí. A presentar en pel·lícula, o ser jurat o formant part d'allò que sigui.
4: Sí. De fet, a Cine Ciutat hi participam, tenim un taller per adolescents de 3 dies, de fer un curtmetratge en sa telèfon i
1: que això l'any passat va funcionar superbé.
4: Sí, vos convido a mirar la pàgina web de l'Atlàntida perquè hi ha tota la informació i la nostra pàgina web de Cine Ciutat també, perquè agrada moltíssim i encara hi ha possibilitat per inscriure-se i és gratuït.
1: Molt sí. Bé. I de demà vos ho contarem, perquè hi anirem avui cap vespre, Eugènia, sí. Tu i jo, i més gent, òbviament, sí. Però tu i jo, fem feina a la ràdio, sí. Demà ho podrem contar, tot allò que passi, sí. I totes les pel·lícules de talent balear que se projectaran en guanyar l'Atlàntida.
4: Sí.
1: Moltes gràcies.
4: Gràcies a vosaltres.
1: Que la setmana que ve se l'estiu deixam aquí
3: i
1: arribaran els serveis informatius i venir tot d'una.

0: 21 anys amb tu.
1: Tèntol! Heu de saber que s'han publicat la poesia completa de Joan Alcover per a commemorar aquest any Alcover en memòria de 100 anys de la mort del poeta.
2: Tèntol, amb Margalida Mateu i Xisco Nadal.

0: Moment d'encetar aquesta tercera i darrera hora del programa d'avui. Ho fem amb en Miguel Saler, que ens acompanya aquí al control tècnic. Tot d'una parlarem de l'any Alcover, d'aquest 100 anys de la seva mort i de la publicació de la seva poesia completa comentada amb el professor Ignasi Moreta. Però abans ha arribat ja la nostra senyoreta Brioche. Hem de parlar de cuina i avui també cuina i relats.
1: Gastronomia Artziana amb la senyoreta Brioche.

0: ja és aquí la nostra senyora Tabrioix. Com estàs? Benvinguda.
1: Relaxada, no?
0: T'hem fet córrer avui, eh?
1: Bé, està bé.
0: Avançat.
1: Això és el que té, no? El bon temps que fa noves idees, de cop sorgeixen plans.
0: Ets amb bossos de trànsit, de Palma, a vegades
1: és típic,
0: també
1: és
0: passa.
1: És típic. Però sí.
0: No passa res, perquè per això tenim gastronomia argiana.
1: Ja ho sabíem.
0: Que s'adapta a qualsevol horari del programa. És que tot rima. Com estàs? Ben tornada. T'he de dir que avui no hem pogut escoltar el teu resum perquè hem tingut un petit problema tècnic i m'ha agradat tant que vull que els nostres oients l'escoltin.
1: Vinga, dali.
2: Molt bon dia, oients de Tento. Aquí la senyora Tabrioix. Avui a Gastronomia Arsiana estrenarem el nou Mindfulness Gastronòmic, el que a partir d'ara s'anomenarà Much Cooked Less. El concepte que vol cuinar